0: Mireu, quines són els referents? Comencem amb el primer referent, que és el, per mi el més obvi i que és impressionant. Ara parlarem de què és la Fania All-Stars, no? Però escoltem ara mateix aquest tema de Johnny Pacheco i Celia Cruz, que és un clàssic que es diu Kimbara, del 74, repeteixo, del 74. Mireu, és una cosa espectacular. Ara em dirà la gent, bueno, però és que Celia Cruz no és de Puerto Rico. Ah, no em diguis. Ta, ja ho sé. De Gelida i de Palleja tampoc és. Amigues? Mira, comencem per aquesta primera referència de Bad Bunny. Productor, arreglista i compositor dominicà Johnny Pacheco i del seu treball amb la cubana Celia Cruz. Mira, explosió de ritme de color en una col·laboració històrica Cuba i República Dominicana. A partir d'aquí farien història en la música moderna amb aquesta barreja de sons. Recordarem, Xavi, que hi ha un concert a YouTube que recupereu-lo, que es diu Fania All Stars a l'any 70 a Àfrica, que porten tots aquests músics cubans i porto-riquenys a tocar allà en directe, que és una absoluta passada.
1: Per això, si hagués estat aquí, seria allò que et diuen un supergrup, perquè és, Fania All Stars, hi havia tothom, eh?
0: Sí.
1: Hi havia Johnny Pacheco, hi havia Celia Cruz, hi havia...
0: Héctor Lavoe.
1: Héctor Lavoe, hi havia Santos Colón, hi havia Rubén Blades.
0: Rubén Blades.
1: O sigui, era un escàndol, allò.
0: No, és el Dream Team de la música llatina, amics. 100%. Mira, escolta, ja parlarem després de lo que suposa portar aquesta música llatina al cor d'Àfrica, tornen els tambors... aquella sensació de terra, el batec del cor, no? Això és el que va sortir d'Àfrica, recordo, a grosso modo, va sortir d'Àfrica amb els esclaus, va anar a Estats Units, allà va néixer el blues, el rhythm and blues, però a la casa mare, allà és on va sorgir la primera percussió. La primera percussió del món és els homes antics de l'antiguitat tocant arbres amb pals o amb les mans, asseguts a terra. Allò és el que van retornar els dominicans anys després, quan van fer aquest concert a Àfrica. Amics, això és el que va sortir d'Àfrica i que els germans llatins venen a mostrar a Terra Santa el que han fet amb el seu llegat. Escoltem a Johnny Pacheco i Celia Cruz amb aquest Kimbara de l'any 74.

0: Això és el Bad Bunny,
1: jo ho sé, perquè agafes.
0: Sí.
1: És que està sonant Bad Bunny ara mateix. Puja'm una miqueta.
0: No, tu ara agafes i li poses una miqueta de reggaeton, una miqueta, i ara poses un...
1: Una mica, una caixa de ritmes, per darrere.
0: Un beat electrònic i tal, i ja estàs.
1: Puja'm una miqueta. Ara vindrà la tornada, que és Kimbara i tal. Aquesta imatge tan potent de Celia Cruz, cubana, és molt negra, Celia Cruz, a Àfrica. Era una deessa cantant això. Per què? Estan sonant els timbals de la terra. És aquesta concepció. Aquesta concepció que és una miqueta hippie i tal, però de les raels. D'on vens, no? Vens d'aquesta percussió i tal. El Johnny Pacheco, l'escoltarem ara més endavant, era un puto geni. I em serveix per presentar el següent convidat, que és un tio cubà, que era un dels reis de la percussió cubana. Que ja al 65, al 65, amigues, ja feia coses tan modernes i pop com aquesta que sonarà ara.
0: Em permets que digui una cosa sobre això, perquè és que ara m'has recordat, perquè amb tot el tema del Nodo, que vam estar fent programa durant un temps, buscant informació, un dels últims nodos que hi ha, és de l'any 81, parla de Fanny All Stars visitant Barcelona. I llavors es veu arribar a Celia Cruz, Johnny Pacheco, Rubén Blades i tal, passejant per Barcelona, se'n van allà al mirador de l'alcalde i acaben allà agafant-se la sardana. Llavors toquen en el concert i és un escàndol.
1: És un escàndol.
0: És un escàndol l'aterratge l'any 80-81 de Fanny All Stars. No sé quantes vegades van venir a Barcelona, però aquell és un dels grans concerts.
1: Perquè la gent tingui una analogia així que l'agafar-se una miqueta. Hòstia, això de Fanny no ho acaben d'entrar. Imagineu un supergrup amb els Beatles, els Rolling Stones, gent d'aquestes bandes fent rock and roll. Doncs el mateix amb música llatina. És el Hall of Fame d'aquests artistes que em serveix per presentar el tio, aquest Mongo Santa Maria, un percussionista cubà que el 65 escoltarem ara el que feia, però el que us deia abans, històricament músics de referència als Estats Units, de músics de sessió, d'estudi, els millors professionals de la indústria dels 70, 80, 90 i encara avui en dia estan ja relacionats amb Latinoamèrica, no? Molt especialment amb la República Dominicana i Cuba. Escoltem aquesta meravella de l'any 65 de Mongo Santa Maria que es diu Watermelon Man.

0: Glòria Serra enviant-nos missatges perquè, clar, l'està sentint i ballant a casa.
1: Clar que sí. És que això
0: diu,
1: és una pasta.
0: Fania, sucar!
1: Sucar, amiga, Glòria, eh? Meu, però, escolta,
0: aquest és Mongo Santa Maria,
1: és
0: dius,
1: Mongo Santa Maria, el percussionista aquest cubà, que era una passada. Mira, abans m'has tret lo d'Fania i tal, aquests tòtems. Anem amb el Sant Cristo gros d'aquesta gent de Puerto Rico, no? Tres tòtems de la música dominicana junts. Willy Colón, és que no sé com qualificar aquest senyor. Per mi és un vanguardista que sempre tenia posada la mirada en la tradició, en els sons de la seva terra. I me'n poso d'en peus per primer cop amb la història de l'embalat per pronunciar aquest nom en directe. El senyor Héctor Lavoe.
0: Hombre, Héctor
1: Lavoe. El senyor cantant més important en la història de la salsa, i el Yomo Toro, altre cantant i percussionista. Mira, escoltem, aquí recullen aquest esperit col·lectiu i festiu de la música dominicana que ha reflectit perfectament Bad Bunny, i no només amb el disco, amb els shows, tota aquesta mandanga de la casita, la família i tot això. Mira, la banda és l'equivalent que ara cantarien uns rapers perillosos en estètica de narcotraficants que porten. Vull fer una petita reflexió. No són conscients de lo que era aquesta gent a Nova York als anys 70. Si veieu a molts rapers ara, porten samarretes d'Héctor Lavoe. Claro. I del senyor Al Pacino a Scarface. La relació entre la cocaïna i segons quin tipus de delinqüència a la nit de Nova York està molt associada a aquesta sonoritat. Amics, són uns canalles tremendes. Escoltem la banda de Willy Colón, Héctor Lavoe i Yomo Toro del 73.

0: banda, imagineu, aquells abrics, aquella estètica de xaf, de xulos de putes de Nova York dels 70. Salsa.
1: Perquè, perdona, jo crec que Willy Colón pot ser que fos nascut a Nova York.
0: No, sí. és americà.
1: És americà, però és clar, que... de tota l'arrel, arrels llatinoamericanes.
0: No, i especialment de Puerto Rico.
1: De Puerto
0: Rico. És que avui descobri...
1: I Héctor Lavoe deu ser de Puerto Rico.
0: Héctor Lavoe és de Puerto Rico.
1: I aterrat a Nova York.
0: I aterrat a Nova York. Però aquesta gent és com ara els dijòquers aquests, els meus amics de Martínez Brothers, els seus pares són porto-riquenys. Ells, quan parles amb ells, quan t'agafen confiança, xerren en espanyol, però ells només xerren en espanyol a casa seva quan van a menjar pollo a casa de la mama.
1: Clar.
0: I, però ho tenen aquesta cultura, no?
1: Llavors que tenien imatge de Bad Boys una mica, eh?
0: Sí, no.
1: Del barri, no?
0: Perdona, no només imatge.
1: Bronx,
0: ara parlem amb micro tancat, hi ha una imatge històrica de Héctor Lavoe cantant amb el que després seria les Fania All-Stars al Madison Square Garden, que gira i es fot un tiro de coca en directe. Es gira i diu, mi gente... i comença a cantar, era gent xunga.
1: Perquè omplien el Madison Square Garden.
0: Però era la gent del barri i estava normalitzat. Oye, somos cantantes de salsa i també somos malotes. I això, tu quan veus a rapers malotes com Cecilio G o Fernandito Kit Kat, aquesta gent, els Pure Gang, que portaven samarretes d'Héctor Lavoe, ja sabies per què portaven allò. Primer...
1: Perquè entre els dos, entre Willy Colón i Héctor Lavoe, sí, el que va tenir més problemes amb les drogues, diria, seria Lavoe.
0: Lavoe era addicte a la cocaïna i va tindre problemes amb la justícia per aquest tema.
1: Fet,
0: I no ens hi posem per una buseta o dos, eh?
1: No, ja.
0: És que estem parlant d'una altra lliga. Tot aquest emmerallament del rap i el hip-hop nord-americà en els malotes, en la màfia, amb el tràfic de drogues, també ve dels 70. Mm. D'on vivia tota la comunitat dominicana als 70 a Nova York? Al Bronx.
1: Que, deixa'm dir que tot això connectat amb la pel·lícula de West Side Story,
0: sí,
1: torna a ser aquesta cosa. És a dir, els immigrants llatinoamericans que a més venen aquí a robar i a delinquir...
0: La imatge xunga, tal, quan aquesta gent, al mateix temps que se les tractaven així... Els blancs, els amos de la indústria discogràfica, es tenien com els millors músics de sessió del món i no volien treballar amb altra gent que no fossin llatins. És així, però després, cara al públic, es tractaven com una merda.
2: Per cert, mossèn, hi ha una pel·lícula interpretada per Marc Anthony que es diu El Cantante, on fa de Héctor Lavoe.
0: Marc Anthony, també, una altra persona que ha reconegut que també portava una cullereta de plata amb unes bossetes, un cotillón sempre a sobre. Home, i tant, en homenatge a Héctor Lavoe i pa' què?
1: Marc Anthony també és de Puerto Rico, ara no ho sé.
0: No, Marc Anthony és nascut, és d'aquells americans, però amb ascendència llatina, però ell és de Nova York.
1: De Nova York també.
0: És que ara escoltarem el d'allò, però deixeu-me abans rematar un Willy Colón i escoltar aquesta cançó del 81 que es diu Amor Verdadero, i ara en parlem.

0: Estem amb un pas quasi entre la música disco, un cabaret de l'Havana, collons, i això és del 81.
1: O sigui, és una banda d'aquestes llatines potentíssimes, i a la vegada, compte, que estem fent disco ja,
0: Ei, què passa, què? Hòstia, m'has deixat una finita, ei, què passa? I m'arrenco allà. No, això la història de la música, amics, poca conya. Any 81. Recomano, si us entra el gusanillo de Willy Colón i totes les seves vertents, hi ha un discasso que teniu a la playlist de l'embalat que hem fet, que es diu A Man and His Music, The Player, del 2008, que tens allà 25, 30, 35 cançons de Willy Colón revisant tot aquest vertent, no? Va, escolta, anem amb un altre tio, perquè jo aquest senyor el tinc molt, molt apreci. Hem dit que ara estàvem a un pas quasi de la música disco, no? Què falta? Què falta perquè els llatins s'hi fotessin això? Hòstia, que toquessin sul, no? Doncs pues, un dels millors compositors, intèrprets i músics d'estudi de la història de la música, nanos, de Puerto Rico, i tota la vida vivint a Nova York. Per mi, el responsable de modernitzar els sons cubans i dominicans, portar-los a un pas d'entregar-los a la història de la música disco, sul americà fet per dominicans. Una autèntica joia que veiem ara mateix amb Ray Barreto i aquest New York Sul.

0: pasa, men?
1: Oh, everything, baby.
2: This is the sound of soul. Ei, què passa, men, mama, ué!
3: Aquesta paradinha, llavors, pa, i arranque.
2: És un llatigasso, és sul, fet per dominicans. Nanos, Ray Barreto, recupereu aquest senyor perquè és una passada. Ara molta gent s'estarà escoltant i me n'alegro, hòstia, de que diguin, collons, me'n recorda molt això el que vaig veure ahir a l'Estadi Olímpic, sí, i l'altre, sí. I l'altre. Tireu, aneu, els gestoradors són molt passats i som gent molt passada que em paro pel carrer i que si quiero bolsa i suelte'm el brazo, recupereu les fonts originals, me cago en Déu, que us estan venent merda a preu d'or, a preu d'or! Joder!
3: No, he de dir que crec que Ray Barreto, igual que Marc Anthony quan els citaves, són el mateix perfil, són nascuts als Estats Units, sí, però fills de pares portorriquenys. Aquesta relació que, jo no sé si deu ser anys 40, 50, 60, sí, que arriba tanta immigració portorriquenya als Estats Units, suposo que busquen mà d'obra barata, suposo, en aquell moment.
2: I on van a parar tota aquesta immigració? Al Bronx.
3: Clar.
2: I ara m'acabes de dir, és que mira, ara flipareu moltíssim. Un dels millors productors de la història del house. Ja, imagineu-vos, hem passat del house ja. Agafa un desconegut Marc Anthony a l'any 91 a Nova York, amb dos, el Louis Vega, el de Masters of War, hem parlat d'aquest tio, la importància vital que té aquest tio en la música electrònica de ball, amb dos, amb el Marc Anthony, vivien al Bronx, i on és on està aquesta comunitat dominicana. Què passa? Aquest productor, hòstia, venen a fer salsa, pues bueno, jo faig música disco i tal, però li agafa el Marc Anthony i li diu, espera't un moment, tu cantes molt bé salsa i tal, però anem a fer un tema house, a veure com sona. Amics, anem a l'any 91 amb el Louis Vega i el Marc Anthony cantant aquest tema que es diu Ride on the Rhythm, que és house pur de Nova York. Endavant.

0: Maigueta House, la gent...
1: Quina veu, no?
0: Marc Anthony. Sí. I tant, el 91. Van treure un tema, el teniu a la playlist, que és d'un disco que es diu When the Night is Over, que ja sortia ja una mica, què passa, fucker, falta algo por aquí, soy el Marc Anthony.
2: When the Night is Over,
0: a mi pongo más finita. When the Night is Over, a mi me la ponen más finita. Pugem una miqueta, Marc Anthony, sandunguero.
1: Però això ja és house total, no?
0: És house, house de l'any 91, que la gent diu, no, Marc Anthony, que canta, no, solo conozco por la salsa y valió la pena. Claro que valió la pena, Marc Anthony. Home, va, anem per una altra cosa.
1: Deixa'm-me'l sentir una miqueta més, va.
0: Vamos. Vinga. Hey,
2: i a sobre...
0: És que, clar, és el 91, a sobre una mica el hip-hop de Nova York...
1: Que ara ja està, estem veient totes les fases del procés. O sigui, hem vist la salsa i la música llatina, hem vist la música electrònica, ara el rap, i llavors d'aquí surt, agafes el còctel, taca-taca-taca-taca-taca,
0: i vinga, i el Nova York, i a 150, i a 500 euros l'entrada, i endavant amb tota vida.
1: Però que té tot el sentit, també, ara que citàvem tota aquesta part demogràfica de la gent de Puerto Rico, que quan es fa un moviment tan massiu, tan bèstia de població amb, des d'una illa com a Puerto Rico cap als Estats Units, que hi hagi aquestes comunitats que pretenen mantenir, com passa sempre, aquesta és la tensió que es produeix quan hi ha moviments migratoris importants, no? Que vulguin mantenir les seves arrels i que vulguin encara tenir la sensació que en certa manera se senten encara a l'illa, no? I la seva identitat no és corrompuda. Per tant, la música que fan, mica en mica va transformant-se, però al principi ha de ser d'alguna manera un record enyorat de l'illa de Puerto Rico. Això es veu a la pel·lícula també, no? West Side Story, quan es fan aquella baralla de I want to live in America, que un li diu, ui, sí, Puerto Rico, però si tu estàs aquí, perquè de Puerto Rico se'n va la merda. I aquí estàs, tant parla de Puerto Rico, estàs aquí a Nova York,
0: no? No, és això, i és això ho tenen només aquestes comunitats migrants, històricament, el que dèiem, aquella que es va dir la diàspora africana quan va ser l'esclavatge africà portat als Estats Units, i també passa amb les comunitats gitanes, especialment a l'estat espanyol i a França. La rumba catalana es manté gràcies als gitanos de Gràcia, de Poblenou, d'Horta i també, per exemple, de... com es diu, d'on estava el Pere, el Codunyà...
1: De Perpinyà.
0: A Perpinyà també hi ha rumba, amigues. Sí. Hem parlat d'aquest tio, no? Pues, aquell house primigeni, aquí amb Marc Anthony, que la gent dirà, madre...
1: És Marc Anthony amb Louis Vega.
0: Louis Vega, correcte. Pues, aquell el recullen els meus amics de Martínez Brothers, han vingut al Sonar. Són discjòquis internacionals, tenen residències als millors clubs del món, a Eivissa i tal. Recullen aquells testimonis dels Masters at Work, del Louis Vega, i fan aquesta peça de house contemporani a l'any 2018 on, atenció, mencionen directament a Johnny Pacheco. S'amplegen a Héctor Lavoe i a la producció a sobre està Louis Vega, que el que va començar en 91 amb el Marc Anthony el va portar fins al 2018 a fer una cosa com

0: El món gira de pressa, molt de pressa. Cada cop estàs més lluny de la realitat. Cada cop estàs més desconnectat del cicle de la vida. És hora d'aturar-se. És hora de tornar a menjar real. De menjar un tomàquet amb sabor a tomàquet. De menjar el que toca quan toca. Per tot això, abans d'omplir la cistella de la compra, atura't, reflexiona, pregunta't. D'on neixen els nutrients que menges? Torna a recuperar els sabors de la natura. Torna a l'origen. Quan mengis, toca de peus a terra. A Manlleu Origen, tocar de peus a terra és tornar al que és real.
1: Ei, que la castanyada del Cabró Rock acaba d'anunciar el seu cartell.
2: El 31 d'octubre torna la Gran Diada de la Cultura Catalana amb castellers, sardanes, panellets i 17 hores de música en directe.
1: Els Catarres, Figaflaues, els Amics de les Arts, la Ludwig Band, The Tyets i un moment històric, els Pets i l'Axambusto. Junts per primera vegada en 20 anys. Tota la informació a cabrorock.cat.
3: Jo crec que això no hi ha una puta merda.
4: No, què ha passat?
3: Sempre, per lo de sempre, ho estem passant tan bé que ha de vindre el borratxo de sempre i s'ha de fer caca en meitat de la... Jo, pues sempre hi ha dominicans que són merda, amigues. L'altre vessant de la música dominicana, la més comercial i barroera. La varen patir fa uns anys amb aquest himne que... Xavi, jo me'n recordo de comentar-ho amb tu, de criatures al cotxe teu cantant aquesta cançó, quan és un tema més propi de Pepe el Maris Meñó o aquest senyor que els hi parla, que és un gambitero. Amigues,
4: ai, no me'n recordava d'això.
3: La versió més prostituïda de la música dominicana, la més comercial del 2021, amb aquest Pepas de Farruko.

0: Això.
1: És, jo, després...
0: Nens cantant que sé les...
1: Sí, i després rient quan jo dic...
0: Les pastilles a la discoteca.
1: Ui, que hi ha gent que fa, fa les juanoles. A mi ponme un... Sí, que se partien com un dolmen, la pastilla aquella als bracets i tal. Escolta, 2021, número 1 als 40 principals. Número 1 a tot el món, parlant directament de consumir pastilles, èxtasis a una discoteca. Musicalment, això és basura.
0: Sí, directament.
1: Basura. Ara... per estar a les 5 del matí, amb el Xavo Bundó, els dos, sense samarreta, amb un ambient homoeròtic, embossegant-nos els mugrons,
0: no,
1: i que vagi cantant una pepa a la discoteca, així sí, però no ens quedem amb Víctor Lavoe, amb Willy Colón i amb el que ha fet amb el d'allò. Va,
0: mira, anem... el Tomàs Andreu, que ens escriu una mica el resum de tot això que estàvem dient, diu, Bad Bunny, diu, per mi està recuperant la música dels 70 i dels 80, té un combo al·lucinant. Sí. Mira, ara també m'ho deia el Tomàs Fuentes, que va anar al concert i diu, clar, a mi una part... Bueno, suposo que no li sabrà què ho digui. Diu, a mi la part del reggaeton m'interessa bastant poc, però quan aterra allà el combo de música i fot una salsa allà tremenda, allò em moro, no? Diu, el Tomàs deia, el Tomàs Andreu aquest, diu, vaig estar al concert de la Fania al Palau d'Esports del carrer Lleida, aquest que estava citant jo. He vist la Celia Cruz dues vegades a Los Angeles, també vaig veure la Fania allà. Bad Bunny és l'hereu directe d'Héctor Lavoe.
1: Directament.
0: Diu, m'agrada moltíssim.
1: Mireu com va, els últims trajos que porta Bad Bunny. Mireu imatges històriques d'Héctor Lavoe. Jo vaig compartir ahir un vídeo d'aquest concert que parlo de l'Àfrica, que és de l'any 72, crec. Mireu com va vestit Héctor Lavoe i com va vestit Bad Bunny ara. És pràcticament un calco. És el que cantava Héctor Lavoe. Jo soy el cantante. És a dir, jo estic davant de tots vosaltres portant-vos a l'èxtasis. És aquella figura pràcticament com el dels discjòqueis xamànica que condueixen a la gent a l'èxtasis, no?
0: Però jo crec que ho ha reconegut, no, Bad Bunny, que imita l'actitud, l'estètica d'Héctor Lavoe.
1: I sempre ha parlat obertament de tota aquesta gent. És a dir, escolteu, jo vinc de la tradició de Willy Colón, d'Héctor Lavoe, d'aquesta història que jo tinc musicalment darrere, que evidentment estic en 2026, no puc fer un Fania All Stars perquè encara està viu Rubén Blades i no puc sortir amb el gran combo de Puerto Rico tocant salsa pels puestos, pues faig música contemporània i la virtut que té d'allò és que ha convertit això cantant en espanyol amb una indústria anglosaxona, ha tingut la virtut de dir, soc el número 1 fent el que a mi em surt de la punta de la fava, canto amb el meu idioma i recupero a tota aquesta gent bajo el prisma contemporani del reggaeton.
0: I vull recordar que això va ser un missatge polític llançat també claríssimament a la Super Bowl, quan va allà i fa tot aquell missatge, ja en vam parlar moltíssim d'aquella actuació, no? Enmig de tota la pressió

0: sobre la migració als Estats Units, i apareix aquell senyor i comença a reivindicar un per un els països de Llatinoamèrica.
1: Directament.
0: A la cosa més americana que hi ha, sí, que és una Super Bowl.
1: I allò va ser també un toc d'atenció, perquè jo ho vaig veure, jo ho vaig seguir per xarxes amb els meus amics. Tu anaves amb el tema aquest dels MAGA i la persecució policial, anaves al Home Depot, que és un Leroy Merlin d'allà brutal, anaves a supermercats, Costco i tal, i estaven abandonats, perquè tota la gent que treballa allà són llatins. I si els llatins paren als Estats Units, el país sencer se'n va a la puta merda.
0: No, però vull recordar, a més, que això ens ho va explicar també la gent de la Pegatina, que van anar a fer engegar una part de la seva gira als Estats Units, que diuen no hi havien anat mai, i els hi van cancel·lar un concert perquè els hi van dir és que els grups que canteu en castellà a certes ciutats no vendreu res, perquè el vostre públic potencial no pot anar als concerts.
1: Efectivament.
0: Perquè és una mena de crida, perquè la policia diu anar... Esteu tots juntets? Sí. Espera, que vinc a fer una redada.
1: Correcte.
0: I tenen por d'això. És que és increïble, eh?
1: Això passava el mateix aquí, als 80, amb els concerts punks. Mm. Hòstia, vienen Escorbuto, vienen Decibelios, la Polla Records. La poli a la porta. Venien no sé qui, Bruce Springsteen. No, bueno, el Jofre i un pal perquè portava coses a la butxaca i tal, però ja no li veia policia, els concerts de Bruce Springsteen. Va, rematem amb això que hem dit, que no coneixem els d'allò. Mira, jo avui sempre us he parlat d'ell, no? És un dels millors productors i per mi és el millor disjockey de house que han vist als meus ulls i mira què n'he vist, eh? Ell va començar a l'Estudio 54 com jo, no punxant. Vull dir, com jo, amb 14 anys nampes puestos, que no teníem ni bigoti i pràcticament no ens havien baixat els dos ous i ja anàvem pas puestos a ballar, amigues. De l'Estudio 54 de Nova York, quan només tenia 14 anys, a ser una estrella mundial de l'electrònica ball. Ballem amb David Morales i aquest Needing You, que es va fer molt famós l'any 98.

0: L'hora en punt del migdia, anirem acabant avui aquesta festa de l'embalat, avui dedicada, no hi ha Bad Bunny, sinó a les arrels que porten fins a Bad Bunny.
1: Correcte, abans hem parlat de la banda i tal, jo ara crido al meu amic, al meu company, al meu germà, Snoop Dogg, Abel Caral.
0: Que passi, Abel Caral.
1: Passa, Abel Caral. Si Bad Bunny té la seva banda, nosaltres estarem aquí, Snoop Dogg, Abel Caral, Blai Morell, que farà...
0: Abel?
2: Bé, quins tamarracos que estàs portant avui.
1: I ara farem a la nostra pròpia versió de Nueva York, que he trobat por ahí, que ara parlarem, i que el senyor Snoop Dogg, Abel Caral, tocarà amb el Six Pack en directe, és a dir, amb la panxa. Sí. Blai Morell farà un homenatge a Errol Flynn, tocant un petit aclar Casio PT20 que he portat sense mans, amics, i Xavi Bundó i jo, pràcticament, ens
0: ballarem, ja està.
1: Ballarem i... I què farem? The Human Centipede.
0: No.
1: Abel Caral, prepara't.
0: Ara, Abel Caral s'aixeca, es posa de peu, s'aixeca una miqueta la samarreta,
2: a
0: perquè...
2: No sé què em trobaré.
1: A veure,
0: Nova York.
2: Una versió de màquina.
1: Sí, però tu és... Fem la versió de Nueva York, de Bad Bunny, però des de l'embalat. Amigues, ja sabem que quan surt un hit al mercat, al cap de dos dies, si algú a la seva habitació de casa, amb un PC, dos o tres maquinetes, a fuma un verdecito del tamany de Xavi Bundó, amb traje, i fa aquesta meravella, que la que tanquem avui a l'embalat del Via Lliure. Amigues, amb el Snoop Dogg, Abel Caral, tocant-se la panxa.
0: Atents, atents.
1: Atenta a totes les amigues del recinto ferial de Sabadell, de Comarruga, de Lloret de Mar, de Blanes, de Viladecans, a toda la peña de Lleida, Lloret de Pallejà, de Girona, i a les amigues de Pineda de Salou. Brales i amunt amb aquesta versió que fem en directe de Nueva York.
3: Nueva York!
1: Vamos con la pancha. Vamos. Ojito.
4: Si te quieres divertir.
1: Vamos.
0: Ey.
2: Espera.
0: No, espera, deixeu-lo fer ell sol, home.
1: Vamos con la pancha. Ahí está.
2: No vino un tempo, eh.
1: Si te quieres divertir, también cómete una cuarta. Vamos. Tacatum, con la panxa. Madre mía, tremendo el festival de Burrisol que està sortint de dintre, eh? Abel Caral! Abel Caral! El marit màgic d'Abel Caral, Papani, Willy Colón, Héctor Lavoe i la meva fava. Endavant!
0: Va, anem tancant.
1: Vinga.
0: Ai, senyor. Aquest repàs històric amb festassa, amb ball, amb música de qualitat, una mica de la morralla que tant ens agrada el Via Lliure. Versions màquina que ens porta el mossèn, la panxa de Abel Caral.
1: Vamos.
0: Mossèn, molt alegres, molt feliços que li hagin renovat aquesta canxina de l'ITV que
1: gràcies,
0: porta
1: el front.
0: Que estigui aquí com cada diumenge amb nosaltres, amb els oients del Via Lliure a casa seva.
1: Gràcies.
0: Que, bueno, ja és lo habitual.
1: El que em surt de la fava, això, cridant, fent...
0: Descobrint música, cultura, balls, cancaneus arreu del món.
1: Ara.
0: Solapa, li poso, el pin d'or del Museu de la Ràdio de la Zona
1: Hermètica. Home, gràcies, el Luis de l'Homo de Sabadell.
0: I ens veiem diumenge que ve. Papacito, mamaué, mossèn Nin, fins diumenge que ve.
1: Gràcies, mi arma. Jo també s'estimo totes, però encara he d'esperar fins a dimarts per tindre una oració sense dolors. Amigues, compadre Héctor Lavoe, compadre Xavi Bundol, ens veiem a Nueva York. Mamaué!
5: Esteu escoltant
6: els millors moments del Via Lliure.

0: Vinga, que obrim el plat estrella. Sabeu aquestes converses de sobretaula que ens agrada fer amb gent interessant. Avui des del restaurant Altamar a Barcelona, al costat del barri de la Barceloneta, a tocar del mar, a 70 metres del terra, a unes vistes meravelloses sobre la ciutat.
1: 70 metres del terra, eh?
0: Sí, sí, què passa, Toni García? Bon dia.
1: No, bon dia, doncs que...
0: Què?
1: Que el Biel, el Biel Durant... Convidat...
0: Però per què ja expliques qui és el convidat? Hola, Biel, per, bon dia.
1: Perquè el Biel, perquè el Biel i jo ens hem quedat tancats a l'ascensor 23 minuts.
0: Oh!
1: I jo he sofert un atac de pànic.
0: No has patit cap res.
1: I el Biel m'ha donat dues bufetades fortes i m'he calmat.
0: No vull imaginar-me, perquè jo l'aguanto cada setmana, que és estar 23 minuts tancat amb un...
1: Digues que ha estat molt agradable.
0: Amb un ésser com el Toni, a tan poca distància. Què t'ha semblat, Biel, l'experiència?
2: No, estava explicant acudits. Sent conscient que una de les opcions era caure des de 70 metres.
1: Saps què m'ha dit el tio? Sí, perdona, eh? Em diu... Saps que diuen que si cau a pes l'ascensor, el millor és tirar-se al terra. I li dic, no m'estàs ajudant gens.
2: Aquí és on s'ha posat nerviós i he patit per la meva integritat física.
0: Sí. Bueno, perquè quan es posa violent és molt complicat, sí, el Toni. Sí, sí. Eh?
2: Hi ha hagut un moment de silenci.
1: He vist que l'ascensor no tirava.
2: I ells s'han adonat de seguida, ipso facto, que allò no xuta.
1: Que allò no xutava.
0: Bueno, en tot cas, que sàpiguen els oients que això no passa habitualment, però com que al Toni li agraden les emocions fortes, li hem preparat aquest petit escape room. Hola, Malcom Otero, com estàs? Bon dia.
3: Hola, hola, hola.
0: Bé, ja m'hem fotut en l'aire la presentació, ara ja no podem dir qui és el convidat, perquè ja ho sap tothom. Almenys ens han portat una mica de pernil.
3: I un parell d'estrelles.
0: Un parell d'estrelles. Bueno, i de fet, el convidat, a banda de l'estrella, també s'ha demanat un vi negre, perquè, clar, ell, que és del Penedès, aquestes coses no les pot deixar passar. El Biel Durant, malgrat la seva tendra edat, ja porta més de 30 anys amb això de la interpretació.
3: Ah, perquè va començar com Joselito el Niño Cantor.
0: Bueno, va començar com va començar.
2: Així em deia alguns.
0: Et deien Joselito?
2: La Clara Segura?
0: No.
2: La cabrona? No, Joselito.
0: Sí o no?
2: Què fa, Joselito?
0: No, no. Però amb ella vas coincidir ja de crió o no?
2: Ja vam coincidir amb una cosa que fèiem al Nacional, que era la filla del mare del Guimarà,
0: dirigida
2: per Josep Maria Mestres, i ella també, jo crec que... Bueno, no era la Clara Segura d'ara, diguéssim.
0: No, clar, clar, clar.
2: També era una Joselita, sí. Sí, sí.
0: Però llavors què devies tenir, tu?
2: 17.
0: Sí. Bueno, ja era precoç en aquell moment. Però en tot cas, encara que tingui 40 i pocs, 41, 42, doncs el Biel li en porta 30 amb això de l'actuació. Aquests dies, si voleu, el podeu anar a veure en una obra de teatre que s'acabarà bastant aviat, que es diu Perfectes Desconeguts, que la podreu veure al Poliorama fins a principis de juny, que és aquesta adaptació d'una pel·li que crec que el Malcom també ha vist, que és la italiana, i que després va venir...
3: Àlex de la Iglesia, no?
0: Àlex de la Iglesia i moltes altres versions, i que està funcionant magníficament bé el Poliorama.
3: Biel, em deixes el mòbil, sisplau, un moment?
0: I que, hòstia. És que la pel·lícula va d'això, l'obra de teatre va una mica d'això. De fet, és on estem ara mateix, que és un àpat. Que els àpats, no sé si estàs d'acord, Biel, però són una matèria, diguem-ne, cinematogràfica, fílmica, literària... I teatral, sí. Extraordinària.
2: Sí, teatral especialment, jo trobo que li queda bé, perquè ja temps real, això que en diuen el teatre aristotèlico, no? Que és, passen les coses a temps real, la gent es troba, passen peripècies, i l'excusa perfecta perquè caiguin les caretes, en aquest cas són els telèfons mòbils, però ens recorda molt aquest teatre de la Yasmina Reza, aquest teatre en el que uns amics es troben i això, i es descobreixen.
0: Tema alimentari, tens alguna qüestió?
2: Ho jalo tot.
0: Tu jales tot, eh?
2: Sí, sí, sí.
0: I ets agraït, diguem-ne.
2: De vida, de vida.
0: De vida.
1: Quan acaba de menjar, diu gràcies. Gràcies. I marxa.
0: Deixeu-me dir que això del vi és important, entre altres perquè ell és de Gelida, per tant, de la zona del Penedès. Tu t'has arribat a dedicar alguna cosa vinculada al vi? O...
2: A casa meva, el meu pare sí que va treballar durant molts anys a Jove Camps. A casa teníem vinya. L'avi tenia vinya i tota la vida havia sigut com el hobby. Molta gent del Penedès que tenia un tros de terra, per petit que fos, molts homes anaven al tros amb el tractor i a casa érem d'aquests. Llavors veníem...
0: Però tu havies pujat al tractor de l'avi,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, sí, era un lloc de trobada, la vinya, i sí, sí, sí.
0: Bueno, n'has après una mica?
2: No sé què dir-te. Porto tota la vida sentint a parlar de la vinya, i del vi, i del cava, i de les varietats de raïm...
1: Perquè el gorro dels processos.
2: No.
1: Estic a faci cava a la vara que et va
2: fer. No, perquè és veritat que quan veus això del vi, hi ha com molt de postureo, també, no? Hi ha com molta... Uh-huh. I en el fons, hòstia, jo estic segur que hi ha molta gent que li surten vins que no saben ni com els hi han sortit. No, millor vaig...
0: La pura casualitat,
2: fer això i va passar això i mira...
1: Que el problema després és repetir-ho.
2: I a fons, clar...
1: Que diuen, aquesta collita és molt diferent de l'anterior. Depèn de l'anterior,
0: perquè no sabies què feies.
1: Perquè no sabies com va sortir l'anterior.
0: I la mare, a què es dedicava?
2: La meva mare, mira, Gelida, hi ha la Guarro.
0: La Guarro
2: Casas, és aquella empresa paperera mítica.
0: Ah, sí?
2: Aquella que miraves el paper contra llum, sí, els quaderns bàsics aquests. Boníssims. De dibuix. i allà tota la família, per part de la meva mare, han tingut vinculació amb aquesta fàbrica des de fa molts i molts anys.
0: Paper i vinya, per tant, eh?
2: Sí.
0: Paper i vinya.
2: Molt del terruño, sí.
0: Per tant, no hi ha antecedents familiars vinculats a la interpretació, a l'art en general?
2: No, jo que la meva germana tenia especials d'habilitat per fer teatre escolar i era molt celebrada, i és l'únic antecedent que tinc, diguéssim, sí.
0: Ara de seguida repassarem una mica la trajectòria del Biel Duran, perquè és llarga, com dèiem al principi, malgrat la seva tendra edat. Aquests dies, evidentment, el podeu veure a la televisió, perquè fa molt de temps que està fent el Com si fos ahir a TV3, amb el Quique, i aquesta obra de teatre, el Poliorama. Que el punt és un sopar d'amics que es fan una mena de, no sé si dir-ho així, de juguesca, de dir, a veure si ens atrevim a que tot el que arribi pel mòbil, sigui una trucada, sigui un WhatsApp, sigui públic per la resta dels comensals.
1: Arriscadíssim, eh?
0: Arriscat, bueno, clar, arriscadíssim. El plantejament en si és molt bo perquè en realitat et planteja qui ets, qui som i què sabem dels altres, no?
2: El plantejament és bo bàsicament perquè te'l pots creure. Tens una cosa a la mà que utilitzes cada dia, que és la caixa negra de la teva vida, d'alguna manera, no? I això, hi ha un dels personatges, el que fa la Marta Ballarri, que ho diu, aquí està tot registrat. Inclús hi ha alguna cosa registrat que és més inconscient del que ens pensem, no? Clar, doncs imagina't això de les caixes negres dels avions, no? Tot mors i algú té la contrasenya del teu telèfon mòbil i pot accedir a tota la informació que hi ha en el teu telèfon mòbil.
0: I pot fer un dibuix sobre tu que potser és exacte o potser no ho és gaire.
2: Això que diu el claim de l'obra, no? Hi ha tres vides, la secreta, la privada i la pública, la secreta i la privada. Bueno, entenem que tots la tenim, aquesta vida privada. Penses en casos molt foscos, no? Gent que té dobles vides molt fosques, que la primera línia de foc el que li està amagant és a la seva família, no? No sé jo la distància adequada que hi ha entre aquests tres universos, privat, secret i públic, i és molt difícil teoritzar sobre això i
1: que si miréssim ara el teu mòbil,
2: sí,
1: trobaríem un Biel totalment diferent al que ets,
2: no,
1: al que pensem de tu?
2: Jo crec que no. L'únic que m'interessaria saber, i el que realment em genera morbo i curiositat dels vostres mòbils, és quin nivell de criminalitat hi ha en els vostres telèfons. És a dir, com de delinqüents sou a les vostres vides privades, que m'imagino que zero.
1: Jo soc molt.
2: Però és l'únic que m'interessaria, ho dic en el sentit que la resta de coses me la rebufa.
0: Clar, cadascú que faci el que faci, no?
2: L'únic que em preocuparia és saber que estic compartint taula amb algú que és un
1: psicòpata,
2: fill de puta,
1: que està matant nens a...
2: Sí, i que està cometent il·legalitats de manera voluntària, recurrent i tal. Home, llavors, cuidado, la resta de coses és que me la sua completament.
0: Que la mentida o la hipocresia formen part, diguem-ne, del dia a dia. I que tothom digués la veritat permanentment generaria un caos, o sigui, segurament.
2: Sí, bueno, és clar, és que quan diuen això, parlem d'educació, moltes vegades l'educació és intentar que diem el que pensem sense dir el que pensem, no?
0: És un filtre, també, és educació.
2: I ens ensenyen a ser assertius, i ens ensenyen a cuidar dels altres, i està molt bé que sigui així, perquè si no estaríem apunyalant-nos constantment.
0: Clar.
2: I afortunadament estem una mica més civilitzats. És a dir, que això que en diem hipocresia no es pot deslligar del que en diem civilització.
1: Mm-hmm. Tu, Biel, si fessin aquest joc, tu posaries el teu mòbil al centre?
2: No. No. Depèn dels amics, depèn del moment i depèn del que jo... Si jo tingués molt controlat tot el contingut que hi ha dins del telèfon.
0: Al final és una comèdia. Els personatges ho passen malament, per tant, com a espectador passes bé, tot i que a la vegada et planteges si tu ho faries, això. I què passaria si ho fessis, no? No sé com reacciona la gent,
2: És,
0: com...
2: és increïble.
0: Sí, no?
2: És increïble, perquè t'ho compren tot des del minut 1. Una cosa molt xula que ens ha passat és que també estem fent matinals amb instituts.
0: Ah, bona aquesta.
2: I els matinals als instituts sempre són complicats perquè, bueno, no saps quin grups et trobaràs, amb quina actitud venen al teatre. Doncs normalment els repartiments ho vivim com si llancessin els lleons.
0: Però, perdona, la temàtica és molt bona per un grup d'adolescents, eh?
2: Boníssima, i surten i et feliciten moltíssim. I surten com sorpresos de hòsties, com mola el teatre i com mola aquesta història. Però, com ens l'heu explicat?
1: Probablement estàs guanyant espectadors.
2: Sí, ho notem molt. I hem passat del temor a quin gust fer funcions per a aquesta gent.
0: Escolta, Biel, ara que deies això, tu vas ser un d'aquests nens que van anar a veure teatre obligat a l'institut, suposo, clar.
2: Sí, però jo ho vivia bé, eh?
0: Clar, com ho vivies tu? També perquè devies tenir companys que feien el gamberro.
1: Que als 12 anys era una estrella de la tele.
0: Per això ho dic.
2: No, clar, jo recordo fer obres al Nacional, per exemple, això que parlàvem abans de La filla del mar, que jo en tenia 16-17, i la fèiem amb escoles, i hi havia moments dramàtics. Us en recordeu l'època aquella dels làsers?
0: Oh!
3: Sí.
2: Que et fotien els làsers amb els jugadors de futbol abans de tirar un penalti.
1: Sí, d'acord.
2: Doncs allà estaves.
0: També et treien el làser.
2: Et treien el làser i deixaven segos, sí. I els avionetes de paper que venien a parar l'escenari.
0: Estàs de broma.
2: Sí, no, era tremendo. Jo quan era petit, i ara pensava, hòstia, les vegades que anàvem al teatre obligats per l'escola, clar, no entenies per què feien coses en vers del segle XVII i ens obligaven a anar-hi, uns nanos de 12 o 13 anys, el que sigui.
3: Però tu veies que no et coneixien, que no sabien qui éreu, no? Clar, tu vas passar per una època que imagino que eres d'una popularitat, perquè estaves en la sèrie més vista de TV3, després vas fer, molt jove també vas fer pel·lis que eren importants, que
1: estàvem tancats a l'ascensor i no paraven de saludar-lo.
2: Les gavines que volien menjar-se els nostres restos.
3: I és diferent actuar davant de gent que de fet no sap qui ets, o gent que d'alguna manera et coneix de tota la vida?
2: Sí, segur que condiciona la recepció del que fem. I d'això viuen els productors, i d'això molts directors i directores que no tenen la suficient valentia per anar descobrint gent nova. És a dir, estic dient, moltes vegades ens afavoreix el fet d'estar sempre treballant i que et coneguin des de tota la vida, perquè et reben d'una altra manera. Té coses bones i té coses dolentes. És una arma de doble filo, absolutament, perquè també involuntàriament et situen en un àmbit molt determinat. Hi ha una sèrie d'etiquetes que pengen de tu que, mira, perquè alguns et recordaran per allò, d'altres per allò altre, però sempre tenen una referència de tu. I aquesta referència tu la pots incloure en el teu equipatge, la pots relliscar absolutament, i tu com a actor sempre tens la necessitat de reinventar-te i de no... Hi ha una cosa que jo, per exemple, m'he repetit molt, que és no es pot viure de rendes, no? A nivell artístic, en cap cas. I en aquest món en el que ens dediquem nosaltres, encara menys. Sempre has de poder sorprendre, sempre has de poder fer coses que no has fet abans i sempre has de poder generar públic que tingui ganes de veure't. I jo crec que és una de les obsessions que tinc, que per molts anys que estigui en aquest ofici, jo em vull jubilar d'això. Tinc poca ambició, en el sentit de que les ganes de petar-ho, que potser veig amb molta gent de la meva edat...
3: Però tu has mig petat sempre.
2: No,
3: tu ja molt jove, en la pel·li de Víctor García León...
1: Això no és veritat, Malcolm.
3: Víctor García León va ser nominat al Goya, em sembla, de...
2: Sí.
3: Ja, com es deia aquella pel·li?
2: El Más pena que glòria.
3: Más pena que glòria. Sí,
2: no, jo he tingut èpoques de tot, I justament després de la nominació del Goya i de guanyar a Màlaga al Festival de Cine de Màlaga, em van donar la Biznaga i tot, vaig estar un any i mig que
3: sense
2: no...
3: Sense treballar.
2: Zero.
1: Hi ha una maledicció dels premis?
2: Hi ha una maledicció dels premis si te'ls donen en un mal moment. Jo el debat aquest de la Premi Revelació, que sempre hi ha sigut, se li han de donar Premis Revelació a Goyes, a nanos que tenen 8,
1: no.
2: 9, 10 anys?
1: No.
2: Jo crec que és un debat interessant.
1: Jo no els donaria.
2: I jo tampoc.
0: Però de fet, aquell any, perdona, tu no sé quina edat tenies, devies tenir-ne, què?
2: 19,
0: 18, sí. Però competies contra un nano que era el de los otros.
2: Ah, sí.
0: Que aquell no l'hem tornat a veure. Era un dels dos que estava allà, que tenia aquella, la fotofòbia, em sembla que era.
2: Està molt bo tot això, per fotre.
1: Aquest arròs és increïble, arròs tònic.
0: Aquell nano devia tenir 8 o 9 anys i va estar nominat, no va guanyar el Goya perquè va guanyar-lo a l'Esbaraglia.
2: Leonardo Esbaraglia. Vaya cabrón.
1: Aquest s'hi ha fet carrera,
0: No, però, vaya cabrón, sí, perquè tu el volies guanyar, evidentment.
2: Jo no, ni sabia que em podien nominar, és que no, jo no tenia ni idea que hi havia aquesta possibilitat, en sèrio, clar, tu és d'allà, un nano, estàs allà que no t'enteres de res, jo tenia granets a la cara i feia més palles que un mono, o sigui, no, clar, no, és veritat. I de cop i volta diuen, doncs mira, pot ser, perquè la pel·lícula ha agradat, el personatge tal, i hi havia un moment en el que semblava que podia ser. Però jo vaig anar a 39 de febre a la gala dels Goya,
0: no fotis,
2: amb unes angines de l'hòstia, només tenies ganes de que allò s'acabés, i va ser el primer premi de la nit, que va sortir la Rosa Maria Sardà allà, i Leonardo Esbaraglia.
1: Vas marxar?
2: I Leonardo Esbaraglia,
1: Biel?
2: Tenia ganes d'anar-me'n, però és veritat que la gala era divertida i el ibuprofè no va fer efecte, llavors, bueno, doncs et quedes allà i ja està, i tot va ser molt meravellós i molt divertit, i és una cosa molt estranya. Si et donen una cosa així amb 18-19 anys, no pots pensar-te que ets un crac.
0: He de dir que el Biel Durant porta uns anys, jo diria, un ritme bastant frenètic. Hi ha la sèrie de diari de televisió, però també... Que de fet diria que ja és el projecte de televisió més llarg que has fet, superant Nissaga i superant sí. els Cargols, fins i tot, que també va ser una altra època gloriosa amb els que veiem la televisió en aquell moment de nens. I a més està a tope amb el teatre, tres obres l'any passat. Aquesta és la primera, diria, d'aquest 2026, però en ve una altra immediatament després. La sèrie de pubertat que va patar al llarg de l'any passat. No sé si diries que és un dels moments més plens com a actor que estàs vivint.
2: Sí, hi ha alguna... Hòsties, sí... que és cabron i saps, em fa preguntes bones. No... No ho sé.
1: Menja
2: una mica d'arròs. No ho sé, és que clar, no ho sé. Estic en un moment que ho estic disfrutant molt, que això és lo fonamental.
0: I que no sempre ha passat així, vols dir?
2: No, no sempre ha passat així. No sempre ho he viscut d'aquesta manera. Moltes vegades hi ha hagut molta necessitat de treballar a costa del que sigui, fer el que sigui. Jo ho vaig deixar durant un temps, vaig estar 3 anys que em vaig separar d'aquest ofici perquè no acabava d'entendre què hi feia jo aquí. I això també va donar molta perspectiva. I al moment de tornar, també tornes d'una altra manera, no? Quan has treballat 40 hores setmanals en un ofici convencional, amb totes les cometes del món...
0: Educació social era, no?
2: Sí, t'ho agafes tot d'una altra manera i se't passen moltes tonteries i estàs en un lloc que crec que es viuen les coses una mica més... més tocant de peus a terra, no?
0: Si tu vas sentir que baixaves de la roda sí. i et va alliberar una mica això. El fet de baixar de la roda, o sigui, de dedicar-te a una feina per la qual, per cert, havies estudiat, perquè sí. és d'aquells pares que et diuen, nen, està molt bé això, però estudia...
2: Però altres coses, sí,
0: que era educació social, i llavors...
2: Filosofia, també, i
0: filosofia.
2: Social, sí.
0: On vas treballar, en educació social?
2: En educació social vaig estar treballant, mira, aquí a la Barceloneta, molt de temps, amb un recurs de joves i adolescents, infància en risc,
0: pocs sí. recursos, famílies desestructurades.
2: Sí, llavors en CRAES també, això que els centres residencials on viuen els menors que estan tutelats per la Generalitat, bueno, és un món fortot.
0: Sí, eh?
2: Bueno, és que la de coses que han de canviar encara.
0: Què et vas trobar allà?
2: Bueno, primer que el sistema ja estava saturat fa 10 anys, que està absolutament desbordat el sistema d'atenció social als menors en aquest país i acompanyament a les famílies amb problemes. I jo crec que seguim igual o pitjor.
0: Clar. Una part del teu retorn al teatre i a l'actuació té a veure amb un cansament d'això o no? D'aquests 3 anys que m'imagino que devien ser intensos.
2: Jo havia estat aquests 3 anys aguantant i dient que no, coses que no em venien de gust.
1: Seguien oferint coses, eh?
2: Sí, alguna cosa que...
0: Sí, durant aquests 3 anys encara et trucaven.
2: Sí, sí, sí, m'oferien sèries a Madrid que no m'interessaven gens, que pel tipus de producte, per... i a més, jo també estava en un moment com de necessitava... valorar si jo sabia fer alguna cosa amb la meva vida, més enllà de la circumstància casual de que, mira, havia passat un dia a l'Igas Luna per un assaig de Castells i jo feia Castells i...
0: Ah, perdona, o sigui, cine. La cosa és que tenies...
1: La Luna, clar.
0: Espera,
1: clar.
0: Tenies el dubte de si realment havies de ser actor perquè t'hi havies trobat com un nano de 8 o 9 anys.
2: Hi ha una cosa com, això és casual, això m'ha tocat, però jo no ho he decidit, et fas gran i dius, bueno, jo què foto ara amb la meva vida? Una cosa és el que tu heretes de manera més o menys casual i una altra cosa és el que tu construeixes.
0: Ah, però ja tenies 25 o 26 anys quan plegues, no?
2: Sí, però clar, d'alguna manera tenia la sensació de que no, encara estava vivint d'aquella casualitat de l'any 93.
0: Però impostor, vols dir?
2: No, impostor no. Sí que he tingut clar que una mica sí que tenia talent per dedicar-me a això. Però, bueno, quan arribes a un cert nivell de pressió i d'exigència i tal, hòstia, dius, no sé si vull estar aquí.
0: Sí, però clar, també coincideix amb la mort de la teva germana, no?
2: Sí, aquest va ser un dels detonants també, perquè era com, hòstia, és que no tinc jo ara collons de sortir allà a regalar-li res a ningú, no? Hi ha un moment com de recolliment i de dedicar-te a algú com molt anònim, treballant sense fer soroll, diguéssim, i ocupant-te d'altres persones i no del teu ego i de la teva vanitat i de si t'han trucat o no t'han trucat i si li agrades amb aquell director o amb aquell altre, pues et situa en un lloc diferent, sí.
0: Hi ha alguns actors, a vegades, i m'ha passat no només amb la feina d'actor, sinó amb d'altres professions, que jo he sentit dir alguna vegada que precisament amb la mort d'un familiar perden la motivació perquè tenen la impressió que durant molt de temps han estat treballant per aquella persona. A tu va passar alguna cosa similar o res a veure amb això?
2: Jo crec que una mica sí que té a veure amb això, però en el sentit de que hi ha alguna cosa espiritual en això que fem. Mm. I no dic que tingui a veure amb... en religions i en creences molt determinades, però sí en invocar coses que estan més enllà de tu i que són les que moltes vegades et fan mantenir la confiança en un mateix, i aquest, aquesta mena d'univers que tu ara estàs descrivint, no? els que ja no hi són però són allà, crec que no està exempta de qualsevol actitud artística més o menys sincera, eh? I crec que això va relacionat íntimament amb creences potser molt irracionals i molt metafísiques, que li pots posar el nom que tu vulguis, però que ens ajuden.

0: primers, si és que vas de conèixer un moment en el temps en què dius, soc actor, això és el que... aquesta és la meva professió, això és el que soc i això és el que vull ser. I segon, la tele, més enllà de l'estabilitat, és el que et dona més alegries?
1: La tele m'ha donat moltes alegries, sí. A mi fa molta gràcia perquè quan fa molts anys tu li preguntaves a un actor cine, teatre o televisió, no, que et deia sempre era, no, el teatre, perquè és... No, pues, a mi me'n val tot, és a dir, al final el que vols fer són històries que t'agradin, que t'interessin, que no passis vergonya aliena defensant segons què, i ja està. La televisió, que abans era l'art menor, diguéssim, de tots aquests, ja no et mentiria qualsevol que no digués que espirra perquè Netflix li fes un contracte milionari a fer la siguiente Casa de Papel. Aleshores, el que no podem ser és tan hipòcrites de manera tan recurrent, avui que parlàvem d'hipocresies i de veritats, no? Escolta'm, no passa res, sortirà una cosa a Netflix i deixaràs l'obra de teatre amb la que havies compromès a fer dues setmanes abans amb aquell director, com estan fent la majoria dels companys, el que doncs, la qüestió econòmica els hi motiva, i és que no passa res, assumim-ho, no cal enganyar-nos amb sopars de duro, no?
2: No, l'altra pregunta que havies fet, Toni, era quan sí, vas... Ja. Ah, sí, el moment en què el Biel...
0: Si és capaç de reconèixer...
2: Va detectar, de
0: en
2: dir...
0: En el temps del moment que ell mateix es va dir a si mateix...
2: Soc actor.
0: Jo soc actor.
1: Sí, jo crec que va ser bastant... Hòstia, em va passar bastant amb la pel·lícula del Jonas Trueba, amb el Más pena que gloria, la pel·lícula del Víctor García León i el Jonas, i després la tornada, et diria. Després dels 3 anys de Perón... Ara seria el cursi que li agrada molt el teatre, però el fer molt de teatre m'ha ajudat a enamorar-me molt de la professió. És el lloc on més n'aprens, això és veritat. Has de mantenir l'atenció de l'espectador durant una hora i mitja, dues, tres, o el que faci falta, i això és tremendo. És a dir, no té comparació amb les imatges que et graven i et foten una sala d'edició. I aquí sí que m'estic enamorant de l'ofici, aquí sí que estic reconvertint un temor molt gran que jo tenia, que era... Sí que tenia una mica de síndrome de l'impostor, que abans en parlàvem, amb el tema de... Jo vinc del món audiovisual, del Vigues Luna, del cinema, de tal, d'una sort que has tingut, que saps que et condicionarà tota la vida. No deixaré de ser una cara bonica d'un nen que li funcionava molt bé per aquella història, però vale, ara, bueno, t'has tingut la sort d'estar aquí, doncs ara fes-te actor, no? Clar, clar.
2: Ara que dius això de l'època aquesta quan eres... una criatura i que et va descobrir el gran públic, sigui a través de Vigues Luna o a través de les sèries de televisió a TV3. Això et va permetre tenir una... Ja no et diré una infantesa, que jo crec que t'ho hem preguntat milions de vegades, si no estava pensant més aviat en l'adolescència, perquè això t'enganxa en una època en què s'ha de ser una mica gamberro, s'ha de trencar algunes normes, i clar, tu eres molt conegut.
1: Bueno, joder, que difícil llegir aquesta... He fet el que he pogut.
2: Ara de cop li han passat 32 imatges a la cara de
1: sí,
2: moments.
1: Sí, sí, he fet el que he
0: pogut. No podia explicar.
1: No, és que és... Hòstia, jo sé que no ha sigut fàcil i que m'ha condicionat molt en la manera de ser qui sóc i m'ha condicionat molt fortament amb coses molt positives i amb coses molt negatives. A mi m'han passat moltes coses en molt poc temps, això sí que ho puc dir, és a dir, la avui que estàvem a punt de morir en l'ascensor pujant a la Torre d'Alta Mar...
0: Ara és morir.
1: Hòstia, m'han passat moltes coses, tu, masses, potser massa poc temps, això et condiciona molt, de vegades et sents una mica esgotat, de vegades tens la sensació de que t'han passat masses i que amb 42 anys...
2: Has viscut massa.
1: He viscut massa, però també n'estic molt orgullós i també forma part de qui sóc. L'adolescència és tremenda.
2: És tremenda,
1: clar. És tremenda quan estàs en una situació així, és tremenda.
2: Però és el moment de...
1: Seria el moment de dir para de fer-ho, això.
2: Clar, trencar normes, conèixer les primeres parelles, conèixer amics nous. Això ha de generar, doncs, bueno, una situació... Clar, una distorsió, segurament.
1: Sí, és això. És raro, no, home, psicològicament. Són moltes hores de teràpia, i t'has de treballar durant un temps. I jo ho he fet tard, que m'hagués anat potser fer-ho abans, però sí m'he ficat a reubicar coses ara, de fa molts anys, que les estic entenent ara. Ah, val, és que...
2: Això anava així.
1: És que les relacions amb els altres canvien. Ah, no, és que la gent se t'acosta perquè està intentant validar-se ells mateixos, perquè si són els teus amics, no, i entendre això amb caràcter retroactiu és dolorós, no? Però és útil, i va molt bé, i és un aprenentatge de collonut. Sí, sí.
2: Escolta, i a tot això, Gelida, com a punt neuràlgic de la teva vida, del qual vas marxar, també.
1: Sí, vaig marxar molt jove. Amb 18 me'n vaig anar a viure a Madrid. I va com... Clar, és que... Déu-n'hi-do, eh? No, no, aquest exercici que estic fent, com de revisió del passat, no el faig mai. Bueno, hem sobreviscut. Vull dir, sí, bé.
2: Madrid és una... ho hem parlat amb tots els actors, i Madrid és una ciutat complicada.
1: Sí, sí, sí. És,
2: hi ha molta gent que vol triomfar.
1: Hi ha molts inputs, diguéssim.
2: Exacte.
0: Com hem explicat, hi ha molts inputs.
1: Sí, hi ha molts inputs.
2: I després has acabat tornant a Gelida.
1: Sí, sí, bueno... És que ja estic... És que jo ja em jubilaria, eh? Vull dir que de debò, o sigui...
0: Ara.
1: No.
2: Les vinyes, no?
1: Sí, un dia vaig anar a preguntar a la Seguretat Social, em puc jubilar ja? O... Em dic, no, perquè hi ha una edat mínima. Dic, però és que jo porto cotitzat des dels 8 anys.
0: 40 anys porto.
1: O sigui, porto cotitzat més
2: que... Això no compta o què, no?
1: O sigui, llavors, bueno, jo esperant el retiro... d'aquí menjant-me un arròs, tancat a un ascensor amb Antoni García Ramon, però... No, de debò, no estic amb aquest plan, però sí que hi ha alguna cosa de calma. Estic a casa, tinc els meus i el soroll que facin els altres. I jo somio en arribar a la tercera edat i ser un actorazo.
2: Clar, ja, perquè més a més...
1: I tenir 70 anys i...
2: I que tothom digui que és tan volvi el Durant, perquè quina saviesa, no?
1: Quina saviesa, és que és, mira, és que només quan entra a l'escenari, quina presència...
2: Estàs esperant el moment.
1: Esperant.
2: Devies celebrar el moment que et van començar a sortir les canes. Ja.
1: Sí.
2: No?
1: Jo em pensava que de petit era més petit. Joselito, semblava més petit del que era. I ara que sóc gran, semblo més gran del que sóc i vull fer papers de més gran del que sóc. O sigui, em moro de ganes de fer iaios.
2: Parlant de talents, una altra cosa que feia el Biel de petit era jugar a futbol a banda dels Castells.
0: Era molt bo, han dit.
1: No.
2: No eres
0: bo? Un dels millors laterals que ha sortit al país.
2: Bueno, eres porter.
1: Sí, em van reciclar com perquè em feia pena. Quan
0: em van reciclar.
2: A on jugaves?
1: Al Gelida.
2: Al Gelida.
0: Però abans de ser porter, què eres, Biel? Confessa-ho aquí.
2: Va començar volent ser davanter centre.
1: No, en Xaneta. Però no. Abans de ser porter era porter. Abans de ser porter era un jugador lamentable. Abans de ser porter era un jugador lamentable.
0: Però on jugaves de porter lamentable?
1: Al Gelida, de futbol sala. Llavors vam canviar a futbol gran.
2: Sí.
0: I la porteria era massa gran.
1: La porteria de cop i volta era enorme i jo segueixo fent 1,70 m des de fa 20 anys.
2: No arribaves?
1: No.
0: Però quan has començat?
2: Era aquella frase que li deien als entrenadors, als seus davanters, que deien, tira-li por arriba.
1: A este por arriba. Jo me'n recordo que van construir el camp de futbol al poble i, clar, anàvem tots de cul. Hòstia, que foten el camp de futbol. Perquè es deia futbol.
2: Home, futbol.
1: Camp de futbol. I quin drama, tu.
0: Com vas ara a la porteria, vas decidir que volies ser actor, no?
1: No, clar, llavors jo veia, hi havia, em donava pistes la vida, no? Veies que els porters que t'agradaven a tu feien 1,90 m, vull dir, començaves a veure que allò no era el teu.
2: Després ja, va, i et criden per fer de jugador de bàsquet?
1: Bueno, aquí guai a gol li vaig fotre amb el director, aquí també.
2: Sí, perquè li vas dir que en sabies o què?
1: És que s'ha de sobreviure. Sí, això és un món molt complicat.
2: Vaig veure la pel·lícula i vaig dir, el Biel no ha tocat una pilota en bàsquet en sa vida.
0: Li vas dir, te meto triples con la gorra? No, una frase així?
1: I vaig dir, jo t'ho faré.
2: Jo la toco.
1: Jo t'ho faré, això.
0: Yo he jugado con los Globetrotters cuando venían a Cataluña. Li vas dir això?
1: Però, escolta, artísticament està molt bé
2: està
1: aquella
2: molt
1: pel·lícula,
2: bé.
1: Eh?
2: Està molt bé.
1: I com a actor ho faig molt bé, allà, eh?
2: Sí.
1: Ara, bueno. És veritat que no. Tu has jugat a bàsquet.
2: Jo he jugat a bàsquet, sí. Jo veia coses, però bueno...
1: Oh, el que em feien era em posaven un llit elàstic. És que, a més, havia de fer un mate, al final. Un mate...
0: Encara, jo feia pitjor que era difícil amb llit elàstic, fins i tot.
1: Home, amb llit elàstic em passava. De fet, el problema...
2: Era de dibuixos animats,
1: sí,
2: Chicho Terremoto.
0: No. Has de repassar aquesta pel·lícula quan arribi a casa.
1: Us ho recomano.
2: El dit en l'espalda, sí.
0: No, sí.
2: Allà devies tenir, què, dis?
1: Hi havia Juan Echanove.
2: Oi, sí.
1: Fernando Guillén Cuervo, Yaida Folk.
0: Està alguna plataforma, ho saps, això?
1: Algun lloc ja ho sé.
0: Ara ho miraré.
2: Flixolé.
1: Algun lloc ja ho sé.
0: Flixolé o Filmin?
1: Jo no la tornaré a veure.
0: A la part de Miguel Durant.
2: El que podeu anar
0: aquesta
2: a veure...
0: Aquesta nit faré un fil de Twitter d'escenes de Cosetes de l'Espalda.
2: El que sí que el podeu veure és a Perfectes Desconeguts allà al Poliorama fins a principis del mes de juny. I després ve una altra obra amb el Rigola, no?
1: Una locura. Farà un Shakespeare, que és el somni d'una nit d'estiu.
2: Sí.
1: Com si passés a la Factory de l'Andy Warhol.
2: Bueno, és que es diu Factory, no? Somni d'una nit d'estiu.
1: Somni d'una nit d'estiu.
0: Locura, tio.
1: Una bona locura. Jo agafaria entrades.
2: Ja estàs treballant i això, suposo, clar.
0: Quan s'estrena, això?
1: Sí, això s'estrena...
2: Finals de juny, deu ser, no?
1: De juny, estem tot el...
2: A principis de juny,
1: no, perdona, tot el... Principis de juliol, tot el juliol.
0: Com que m'envies les entrades sobre el 15 de juny, jo t'asseguro la meva assistència.
2: I t'anava a dir que també fa força temps, això sí, que no et veiem al cine.
1: No ho sé, no dec retratar tan bé com quan era jove, no ho sé. No ho sé.
2: Però si fas molt de sèries, vull dir que...
1: Sí, no, no sé, no sé, fa molt de temps que no. I em sap greu perquè és molt bonic el cinema.
0: Bueno, estan fent la biopic sobre Larry Bird.
2: És molt tonto, eh?
1: N'hi ha molta maldat.
0: Tio, jo és que he treballat molt als Estats Units. Puc enviar un currículum, entens o no? I dir, aquest xaval fa mates.
2: Escolta,
0: ja... 70 i fa mates.
3: Que no passa pel Roja, també, molt bé.
2: En fi, insisteixo, el podeu veure al Poliorama fins a principis de juny, aquest Perfectes Desconeguts, i després busqueu ja entrades per veure la Factory amb el Rigol i companyia. Pial Durant, ha estat un gust, de veritat. Moltíssimes,
1: igualment,
2: moltíssimes gràcies.
1: Igualment.
2: Gràcies, Toni, gràcies, Malcolm.
3: Adéu.

0: Esteu escoltant...
1: els millors moments del Via Lliure.
2: RAC 1. A RAC 1, l'hora de dinar és per informar-se.
3: Bon dia, són les dues.
2: 14:15. Cada dia la informació que necessites des d'allà on passen les coses.
4: Anem cap a la ciutat esportiva, Joan Gampar. Marta, Ramon, bon dia.
2: De 2 a 3, 14:15. Una hora d'actualitat i esports amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
5: RAC 1. Tots som un milió.
6: Has abandonat molt ràpid.
7: Ja, és veritat. Tomàs Fuentes, bon dia.
6: Bon dia, guapíssim.
7: Hola, Marta Bosch, bon dia.
8: Hola, molt bon dia.
7: Mira, ara estic veient les imatges de la Televisió Vaticana, perquè avui...
6: Mm. Perdona?
7: Després el, sí, tinc una tele Vaticana allà, que no ho veus.
6: Ah, sí?
7: Jo les places
6: I què fan?
7: Avui és el Pentecostès.
8: Ah! Ja deia jo.
7: Ja sabeu, no?, que és el Pentecostès. Ho teniu claríssim, no?
8: Clar, molt.
7: 50 dies després de la Pasqua.
6: Ah, exacte.
7: I això vol dir que és una mica el símbol del naixement de l'Església. Llavors, hi ha una cosa que passa...
6: Hi ha molta gent, eh?
7: No. Per suposo que faran la missa de 12, ara. Però t'anava a dir que, quan vingui el mossèn, passa una cosa a Roma el dia del Pentecostès, sí, que no és el mateix cada any, perquè, òbviament, depèn del calendari de la Pasqua i tot això, que tiren pètals pel forat del Panteó de Roma.
8: Vale.
7: Saps aquell edifici meravellós?
8: Sí, sí, sí.
7: Que té un... No sé com en diuen allò.
8: Una cúpula.
6: Aquella forat a dalt.
7: Sí, el forat. No, però té nom. Ara no em surt.
8: Val.
7: No, això és un rosat.
8: Òcul?
7: Què ha de ser? Òcul.
8: Òcul?
7: Jo crec que és un òcul.
8: 50 punts.
7: Llavors, cada dia de Pentecosta... hi ha uns bombers que des de fora llencen sacs i sacs de pètals de rosa i fan un efecte de, bueno, entre la llum que entra i tal, caiguda i cau a terra.
8: I això també és per la coronació dels emperadors, allò que feien... Saps que l'òcul està dissenyat perquè just el dia de la coronació del Cèsar impactava en l'arc d'entrada.
7: Concretament només aquell dia,
8: Sí, sí, per estar dissenyat...
7: Però, doncs no sé si... Home, el mateix dia de la Pentecosta no crec, perquè canvia de dia d'any, però...
8: No ho van pensar d'això.
6: No tinc cap dada curiosa, jo.
7: Del Panteó, no tens res a dir, no?
6: Crec que sortia el Código da Vinci, però fora d'això.
7: I que sempre es viu millor allà, també, si prens vermuts Miró. I, a més, tenim un vermut Miró rotllo italià, perquè és el Bianco.
8: Oh,
7: és l'aperitiu perfecte per beure i per formar part dels còctels clàssics i moderns. Com sempre, tenim una ampolla de 3 litres de vermut Miró, en aquest cas és el Reserva, el que us regalem, que és fantàstic, amb l'estoig de fusta, que podeu aconseguir responent la pregunta que acabem de penjar als stories d'Instagram del Via Lliure.
8: Digue-la.
7: A veure, la pregunta... Bueno, escolta, si vull.
6: No, va.
7: Si vull.
6: Va.
7: No,
6: perquè et quedaràs tu al vermut.
7: Al vermut, no. La pregunta és... Ahir Bad Bunny va fer... Tu que vas anar al concert?
6: Jo vaig anar abans d'ahir, sí.
7: Val. Mm. Ahir va fer el seu segon i últim concert consecutiu a Barcelona. Si fóssiu un artista de la talla mundial com Bad Bunny...
8: Ja ho sap.
7: Què exigiríeu tenir al camerino?
8: Ui!
6: Com si fóssim...
7: No sé. Tu, quan vas amb la ruïna, què exigeixes?
8: Exacte, sí.
7: No riguis, Algú exigeixes.
8: Ja,
7: és que està rient perquè algú exigeix.
6: No, perquè hi ha una...
7: El que es diu el rider, que són les normes, diguem-ne, del...
6: Bueno, el rider és més també de l'escenari, eh?
7: També, les necessitats tècniques, però també les altres.
6: Fins fa relativament poc cervesa, i ara ja n'hi ha això, eh? Aigües i un plàtan, que no és, evidentment no és permís per l'Ignasi, però i un plàtan.
7: Demaneu un plàtan.
6: Un plàtan. Perquè demanen plàtans... I a vegades ens portaven com 40 plàtans.
7: Clar, i no si cal.
6: I jo no menjo fruita des de que tinc 6 anys, aleshores. Però no.
7: Si fóssiu Bad Bunny, què demanaríeu al camerino?
6: Saps?
7: Respostes a l'Instagram del Via Lliure, podeu guanyar el vermut Miró.
6: La llegenda, no sé si és d'una gran diva, no sé si és la Madonna o Lady Gaga, que demana un bol amb M&M's de tots colors menys blau.
8: Ah,
6: i aleshores, quan arriba i veu que si no hi ha blaus, és que li han fet cas a totes les demandes que ha fet. No és perquè no li agraden els blaus, sinó per saber si li han fet cas a tot el que ha demanat.
8: Sí, és que ser famós al final és tenir el poder de maltractar la gent.
6: Correcte.
8: És així.
6: Sí. Totalment.
7: Bueno, doncs això, què demanaríeu, què exigiríeu si fos una estrella mundial rondant per aquests puestos de Déu, si fóssiu Bad Bunny, en aquest cas, en el vostre concert, què demanaríeu tenir al camerino? de què hem de reflexionar avui, Marta Bosch?
8: Mira, jo us volia fer una pregunta. Quan, els dos, quan vosaltres us ennuegueu, què voleu, que us piquin a l'esquena o que us deixin sols?
7: Morir.
8: No,
7: quan us ennuegueu, a veure,
6: A priori no és bona idea, no?, que et donin cops a l'esquena.
7: No, sobretot el que no és bona idea és que facin aquella mena de tap-tap que no serveix per res i que és molest. O sigui, hi ha gent que s'estàs fent tots et fa...
8: Sí.
7: No una castanya.
6: Ah, una cleca sí funciona.
7: Bueno, no ho sé, però l'altre segur que no.
6: No
7: jo crec que ens deixin sols.
8: Sí,
7: o saben fer la maniobra de Heimlich,
8: sí.
7: O Himmler.
8: Clar, però aquesta ja és... Quan... Crec que la Himmler és la definitiva.
7: O que no facin res.
8: Clar, és que jo a casa tenim dues faccions.
6: Llavors... Jo prefereixo que facin alguna cosa, perquè com a mínim que vegi jo que es preocupen.
8: Veus? Sí, és que no està molt ben vist, perquè no, perquè és exactament això. Vull dir, al final, jo, per exemple, ma mare no vol.
7: No vol que la toquis,
8: no vol
7: ni t'acostes.
8: No. En canvi, mon pare sí que li funciona.
7: Que algú
8: però llavors, el moment en què t'equivoques i confons, i li passa al pare el que agrada a la mare, llavors s'enfaden. Perquè, clar, ho hauries d'haver recordat que no m'agrada que em piguin a l'esquena. I llavors, molta gent, llavors el que faig és...
7: Però llavors vols dir que has salvat vides, tu, eh?
8: Jo, bueno, vides no n'he salvat, però sí que ànimes, perquè clar, es queden més tranquils, al final els piques a l'esquena.
7: Això segur.
8: Llavors jo pensava, hem de fer com medalletes de, saps, del tipus de sang? La gent que quan té un Harry enmig del carrer, doncs, jo hauria de fer...
7: A negatiu.
8: Exacte, A negatiu, donant d'òrgans, em pica'm a l'esquena si m'ennuego, saps, aquestes informacions així tontes...
7: Bàsiques.
8: Les hauries de tenir.
7: Tota.
8: A més, a mi a vegades em piques tan fora l'esquena que si sóc donant d'òrgans també ja va bé. Vull dir que...
6: O sang, també, clar.
8: Clar, a mi em va bé, m'agrada.
6: Sí, el que passa és que
7: també... Vegas gaire, que és que també...
8: A mi a vegades sí, últimament, mira, m'estic tan gran, crec, llavors se m'embala el menjar.
6: Però també no hem d'abusar d'aquesta... Perquè si no és molt llarg el que has de llegir, no? I fins que no arribes Igual ja estàs lila, bueno, no ho sé.
8: Clar, és veritat. Que... Hem de fer com... Llavors una altra medalleta que sigui el resum de la medalleta anterior.
6: Clar. Però imagina't això que t'estàs ofegant, t'estàs morint, i tu has demanat, no feu res, i veus com tota la teva família t'està mirant mentre t'estàs morint, no? I, bueno, com a mínim, moveu-ho ràpid, no ho sé.
7: Truqueu
6: moviment, algú, moviment.
7: Digueu alguna cosa, truqueu l'ambulància, que sempre hi ha algú que demana a algú altre que truqui l'ambulància.
6: Ves tu.
7: Digues menys tu, trucarà l'ambulància. Bueno, doncs això. Vai, de què hem de reflexionar avui, Tomàs Fuentes?
6: Doncs mira, crec que ahir ho comentaves amb els pantalleros, crec que era, parlar dels aplaudiments aquests interminables als Javis, o a qui sigui. Com 20 minuts van
7: 20
6: ser.
7: Minuts,
6: 20 minuts d'aplaudiments, és absurd.
7: I no era el rècord, que el Toni va recordar que hi havia el Laberinto del Fauno, que Canes havia sigut 23 minuts. 23 minuts
6: d'aplaudiments. Encara pitjor, perquè és de... Perquè aleshores aquests 20 minuts d'absurd ja no han servit per res, perquè encara, no és ni tan sols el rècord. I a més... De què parla? O sigui, en aquests 20 minuts...
7: Molta estona, 20 minuts.
6: En 20 minuts, igual van arreglar el seu i han tornat. No sé, tenen temps per... I hi ha un moment en què, bueno, hauríem d'anar reservat per sopar. No, és com... Exacte. I a més, ho trobo, en el fons, una falta de respecte.
7: Falta de respecte.
6: Una falta de respecte, perquè...
7: O sigui, que t'aplaudeixin 20 minuts és una falta de respecte.
8: Sí, jo estic d'acord.
6: El meu agraïment a aquesta obra d'art que has fet i que ha costat milions d'euros és juntar les meves mans fins que topin diverses vegades. I és de, no és el mateix, eh? Tu saps el que costa fer una pel·lícula? O sigui, no és equivalent fer així.
7: Com a mínim que et tirin bitllets.
6: A fer el Padrino. Exacte, bitllets o gestos més complicats de que estiguin una mica a l'alçada de lo difícil que és una pel·li. Mira, he estat assajant per fer un flic-plac, com es digui, un mortal cap enrere, i m'ho guardo per la millor pel·li que vegi. I aleshores, doncs, veus el Bollero, per exemple, del País, aviam fent...
7: I llavors són gent que, quan s'acaba una pel·li,
6: comencen a...
7: Faci un triple mortal amb tirabuixó,
6: eh? Exacte, cadascú el seu.
7: L'altre que fa l'espagat...
6: Correcte.
7: Coses que els hi hagin costat.
6: Gestos difícils.
8: No pots fer això, perquè llavors estàs eclipsant l'ego dels artistes que estan sent aplaudits.
7: També.
8: Que és el que més els hi agrada.
6: Ara. Ja, això és veritat, però bueno, amb un... No sé, és que no... I a més, això també només passa en llocs de rics, com a Cannes o a l'òpera. En llocs on no et va de 20 minuts... Perquè si agafes el cotxe ja no surt d'allà. Com el Barça. El Barça, la gent marxa abans que acabi el partit, perquè és que si no arriba... Els rics, que no...
7: Que els és igual.
6: Els és igual, perquè igual han anat en helicòpter, no ho sé.
7: Encara ens aplaudeixen, eh? Mira,
6: què fem? 20 minuts?
7: No, tranquils, no.
8: I puc comentar una cosa, que vaig llegir ahir un article al País, que deien que els uixers... no permeten la sortida de la gent fins que no s'han acabat els aplaudiments. O sigui, estàs segrestat.
7: Què dius?
8: Estàs segrestat i
7: o sigui, perdona, hi pot haver-hi un imbècil que estigui aplaudint sol clar. I ningú pot sortir?
8: No.
7: Hòstia, però és una estratègia brutal per mantenir la gent allà atrapada.
8: Clar.
7: Jo, jo sé aquesta norma i em quedo allà sol, eh?
8: Clar.
6: És com els filibusters aquests d'Estats Units, sí. No? Que fins que no para de...
7: Si no pares de parlar...
6: Això continua. Pues... Ostres, pues mira,
7: man, com,
6: no, com no tinc plan jo aquesta nit, pues us foteu.
7: No, clar, sincerament, sincerament, eh? O sigui... Més de, jo et diria, un o dos minuts...
6: I ja et trobo molt.
7: Ja, bueno, és moltíssim, però ja no és viable.
8: No, no quan... fan mal les mans.
7: Fan mal les mans, que no ho hem parlat prou, això, però no. Les mans fan mal quan aplaudeixes.
8: Sí.
7: Si aplaudeixes amb unes certes ganes. Va, si fas així...
8: A mi, que ja se'm fa pesat allò del teatre, de que surten tres vegades.
6: Ah, sí, clar. Però és que a més ho estan forçant ells, eh? No sortiu
7: I
6: més.
7: I aquell que s'aixeca en aquell moment determinat... No, i ara has de...
8: Ara
7: ens hem d'aixecar els altres.
8: I a més, la majoria del públic de teatre, que és d'una certa edat,
7: ara.
8: Que ja notes el...
6: O als concerts, que veus que... Ah, moltes gràcies, Barcelona! I marxen, i ve entra un senyor com a tocar cables. Com, i això, no han marxat. Així, no han encès gens llums. Així, sortiu ja, no feu el paripé. Sí. Perquè hi ha un moment en què, si trigueu massa, la gent sap que sortireu i deixarà d'aplaudir. I és molt violent.
7: La contra és Albert Pla, que sabeu que ell, el primer aplaudiment, se'n va a fotre el camp.
6: Està ja...
7: Això ho heu vist? Hi ha anat alguna vegada? Algun espectacle dels seus? Jo recordo que a mi m'ho havia explicat molts cops, i jo em pensava que era conya, i vaig anar a un dels seus espectacles, i en un teatre, i el tio, tothom dempeus aplaudint, i el tio dient adéu, i jo pensava, la gràcia de... L'està fent la gràcia de me'n vaig. I anant-se'n entre les files, i efectivament vaig sortir cap a fora i estava fotent-se una birra, el tio, al bar del costat.
8: Em sembla
7: que vaig pensar, però això, perdona, Albert...
6: Home, és que després costa molt trobar lloc, al bar del costat.
7: Clar,
6: de la sala.
7: El tio és el primer, ja està.
6: Va, crac.
7: És igual que, doncs això, com els jugadors del Barça que pleguessin abans de que s'acabés el partit.
6: Sí, sí, sí. No, és que si no, després no queda aigua calenta a la dutxa, no? Les dutxes,
7: és que si no es fa un lio aquí amb el trànsit. Jo vaig tirant.
6: Clar.
7: Va, em sembla fortíssim.
6: Doncs mira, jo no aplaudiria a ningú.
7: Mai.
6: Mai.
7: També et diré que el de sol passar canes, eh?
8: Sí.
7: Hi ha com una mena de competició estranya. I què deia el Belinchón? No? Deia que s'ho fan entre ells, no, una mica?
8: Sí, deia que sobretot el càmera està bastant de manera... O sigui, ell està obligat, d'alguna manera, a enfocar els actors com reaccionen. Llavors, com més s'emocionin, més els has d'enfocar, perquè llavors el públic segueix aplaudint més.
7: Clar.
8: És a dir, que és un peix que es mossega la cua
7: clar.
8: Per retroalimentar el mite de...
7: Llavors, el que has de fer, si vols que t'aplaudeixin molt, és plorar ja.
8: Sí.
7: El primer aplaudiment ja has de plorar. Que perquè llavors ja...
8: Els actors ja...
6: no els
8: hi costa, llavors.
6: Sí. Clar, aquí, què tenim aquí a Catalunya que plori molt bé? Algú dels col·laboradors?
7: A veure, qui plora molt bé?
8: Home, tothom...
7: Vilarassau plora
6: molt bé.
7: Vilarassau plora molt bé.
6: Hem de guanyar el laberinto del fauna, hem d'enviar la Vilarassau. És igual, amb el que sigui, però que plori molt.
7: Per cert, 12 i 3, ara que estic veient el Papa, que està fent la missa ja des del Vaticà, del Pentecostès...
6: Hi havia molta més gent a Batmaní, ja tu.
7: Sí. El rider del Papa, no sé ben bé quin és, però...
6: Clar, què deus demanar?
7: Això estaria bé veure-ho.
6: Els culaners?
7: No,
6: perquè li apropin les tovalloles.
7: Sí. No, però anava a dir que el que ha fet els últims dies, no sé si ho heu vist.
8: Què?
7: No volia abordar aquesta qüestió, però... sabeu què és això del 6-7?
6: Sí.
7: Això que fan els adolescents, els nens.
8: Sí.
7: Que, bueno, és que la gent que ens estigui escoltant...
8: El
7: no
8: papa ha fet
7: 6-7? Ha fet 6-7. Per què? Perquè ell ha fet 67 anys.
8: Ah.
7: I llavors va anar-hi un grup de nens... amb un senyor que volia fer-li la broma, i li van dir, papa, faci aquest gesto. El gesto és perquè la gent que ens estigui escoltant, imagineu que amb les mans feu unes balances, sí? El pes a una i a l'altra, i moveu de dreta a esquerra com dient, no sé si pesa més aquesta o aquesta.
8: Uh-huh.
7: Val? Això és i afegir això a les paraules 6-7. 6-7, 6-7, com lateral. Aquest és un moviment molt estrany, que no vol dir absolutament res,
8: no.
7: Que fan servir els nens adolescents per no dir res,
8: no.
7: En qualsevol circumstància, en qualsevol condició, però que els hi fa com molta gràcia. I llavors van anar al papa i li van demanar que ho fes. I el papa ho va fer.
6: Va fer
7: 6-7.
8: Ara ja oficialment 6-7 està mort.
7: Clar.
8: Ja ha tingut tot el recorregut i ha arribat fins al papa, això, perquè quan arriba la gent gran ja
6: està
8: mort, si com, arriba el papa...
6: És això... com quan ma mare es va fer Facebook, jo vaig dir, ja està.
7: El papa té Facebook, sí, perquè Twitter sí.
6: Tenia un dels anteriors, que no recordo, un sí que en tenia
7: Francesc.
6: Twitter i
7: amb Francesc o Benet.
6: O igual, no me'n recordo.
7: No, no te'n recordes els noms dels papes, ja.
6: El Benet,
7: tampoc o fins i tot
8: el Joan Pau II.
7: Joan Pau no tenia Facebook, com va de tenir Facebook?
8: Aquí en el Papa va morir.
7: Si es va morir abans.
8: Sufriendo.
7: Que hagués, home, jo diria que es va morir abans que hi hagués Facebook. Vaja, diria, eh? No ho sé. No, bueno, escolta, 12 i 5 minuts, anem acabant.
8: Per això no som periodistes.
6: Ni religiós.
7: Marta Bós, Tomàs Fuentes, apa, Six Seven.
6: Ara, Six Seven.
1: Esteu escoltant els millors moments al Via Lliure.
2: Escolta el futbol a l'aplicació de RAC1 sincronitzat amb la televisió.
0: Pots seguir els partits del Barça, l'Espanyol i el Girona quadrats amb la televisió.
3: Fàcil, només amb un clic.
9: Obre l'aplicació de RAC1 durant el partit i prem la icona del televisor que hi apareixerà.
0: Ajusta la transmissió de RAC1 per sincronitzar-la amb les imatges i a gaudir.
2: Molt ràpid.
9: Molt còmode.
3: Molt RAC1.
5: Tots som 1.

Ja sabeu que els del Via Lliure ens encanta anar donant voltes i viatges pel món per descobrir històries i vides i persones que en el seu dia van decidir marxar de Catalunya per motius molt diversos, a vegades per la qüestió laboral, a vegades per amor, a vegades per buscar aventures, o a vegades tota la vegada, no? I que finalment han acabat excel·lint en la feina que fan allà on siguin. Avui ens anirem fins a un país europeu de molta referència, com és Alemanya, concretament a una capital que, vaja, que és una de les grans ciutats del món, com és Berlín, on hi viu la protagonista de la nostra història, que és una DJ reconeguda a l'escena musical del país, d'Alemanya, però que també és il·lustradora i dissenyadora, i des de fa uns quants anys es dedica a això, a punxar música electrònica sota el nom artístic de Hello Seisy.

0: La persona que s'amaga sota aquest pseudònim, Hello Sassy, és qui punxa aquesta música que ara hem pogut escoltar, és ni més ni menys que Paula Canut, una barcelonina de 31 anys, a qui volem saludar a aquesta hora. Com estàs, Paula? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Molt bé, i tu?
1: Bé, bé.
0: No sé si és el moment de la gran feina el cap de setmana, no?, de la nit de Berlín, o això és allò que en diuen 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, 365 dies l'any.
1: No, sí, evidentment es concerta el cap de setmana i al final és una, com a capital europea i amb bastanta,

0: Vols canviar de cotxe? Ara és el moment. A Nissan Nico Center t'oferim les millors promocions en vehicles nous i d'ocasió, amb finançament flexible i assessorament personalitzat perquè trobis el Nissan perfecte per a tu. Visita'ns als nostres centres de Tarragona, Vilafranca i Vilanova i descobreix tot el que et podem oferir. No esperis més per a fer el pas.
1: Us preocupen les notes? La clau és la comprensió lectora. Millora la comprensió lectora amb Glyphing. Informa't en el 652-808-870 o a hola@glyphing.com. No és màgia, és neurociència. Glyphing funciona. 652-808-870.
2: Entrar com més en contacte amb tot aquest món de la música electrònica i m'hi vaig trobar molt a gust. Vaig veure que se'm donava bé i vaig decidir també doncs continuar, i al final va ser com bastant progressiu, no?
3: Quant temps fa que vius a Berlín ara, Paula?
2: Des de finals de 2020. Vaig venir aquí al setembre de 2020.
3: En pandèmia? Això és pràcticament plena pandèmia. Vaja, al final de la primera fase, diguem-ne,
2: sí,
3: de la pandèmia.
2: Sí, exacte, exacte. Bueno, de fet, vam venir aquí de vacances una setmana amb la meva millor amiga.
3: Sí.
2: I bueno, i teníem aquí una amiga i ens va començar a presentar les seves amistats i no sé, crec que per aquell aleshores hi havia com una espècie com d'oferta Ryanair, perquè clar, com ningú viatjava pel tema del
3: clar,
2: corona,
3: hi havia tot era barat, no? De,
2: sí, hi havia com una espècie d'oferta, me'n recordo, de bueno, canvia't, viaja donde quieras, pero cámbiate la vuelta gratuitamente cuando te dé la gana.
3: Déu meu.
2: I vam, bueno, no sé, vam començar a conèixer gent aquí les restriccions eren com bastant més normals, i era com, bueno, va, una setmana més, i ens van començar a sortir com oportunitats de feina, tant a mi com a la meva amiga, i al final, doncs, ja portàvem aquí quasi com 4 setmanes, i vam dir, escolta, i si ens quedem, i ens vam quedar.
3: Perdona, tal qual així, o sigui, vosaltres veníeu per una setmana, no sé si a Berlín mateix o a Alemanya, o alguna
2: població, a Berlín.
3: A Berlín. I vau anar allargant l'estada fins que vau decidir que us quedàveu, ja no vau tornar.
2: Sí. No, o sigui, bueno, sí, vaig tornar com als 6 mesos com per el resto de mis cosas, perquè vaig venir també amb una com maleta.
3: Dient-li a la família, no, perdona, és que al final saps què?
2: Sí,
3: que no.
2: Sí, de fet, ara, pobra, la meva mare, cada cop que ara com viatjo o me'n vaig com fora d'Europa i tal, sempre em truca en plan, però por favor, vuelve esta vez, no te quedes.
3: No, clar, que, per ells eres una criatura de 25 anys, no?, que feia un viatge amb una amiga en un moment difícil com el de la pandèmia, i de cop veuen que s'han anat a viure, i això fa 6 anys ja. És que és absolutament brutal. Quan deies que vas començar a trobar feines, però feines que no tenien a veure amb això, entenc, eh? Feines de
2: què? No, clar, o sigui, al final era corona, o sigui, també hi havia moltes restriccions aquí. Aleshores, moltes coses estaven, en plan, comerços i tal, estaven tancats. Aleshores, quan vam decidir quedar-nos, jo arribo aquí, que amb prou feines parlava l'anglès, uh-huh, i l'alemany, olvídate.
3: O sigui, no parlaves gens d'alemany, eh?
2: No, avui dia tampoc és que el parli gaire, la veritat.
3: Home, però si han passat 6 anys. Has tingut temps, Paula.
2: He après l'anglès. L'anglès el domino a la perfecció.
3: Bueno, els alemanys és veritat que parlen molt bé l'anglès, això sí, però vaja.
2: Sí. Bueno, qüestió això, que estàvem aquí i aleshores ja que, bueno, ens quedem, doncs per quedar-me i pagar-me un lloguer i tal en aquesta ciutat, m'he de buscar una feina, i una amiga em va comentar també netejar cases a través d'una aplicació, i ens pagaven 15 euros l'hora. Clar, per mi 15 euros l'hora venim d'Espanya netejant cases, o sigui, per mi esto era rica. O sigui, i res, doncs vaig estar...
3: Quant de temps vas estar fent-ho?
2: Vaig estar ben bé 2 anys.
3: 2 anys?
2: O sigui, sí que... Sí, o sigui, no només netejava cases, sí, o sigui, al final... netejar cases era el que donava com el sueldo base. Aleshores, sí, a mesura que el club va començar a obrir i em van començar a entrar com més oportunitats, m'ho compaginava, perquè al final pues, això, pues, estava de dilluns a divendres netejant cases i de divendres a diumenge pinxant en el club.
3: T'anava a dir, sobre això, o sigui, tu abans d'arribar a Berlín ja punxaves?
2: Sí. O sigui, sí que havia punxat a clubs, ja. En plan, crec que havia estat ja al Ratmataz, ja a l'Apolo... Uh-huh. O sigui, havia estat... o sigui, m'havien boquejat ja, però no era com algo com super... Just estava com començant, aleshores no era algo com de, uh-huh, de seguit. I era algo així pues, com més d'afició.
3: I professionalment et dius, perquè no sé si ho he dit bé això, DJ...
2: Hello Sassi.
3: Hello Sassi, vale, perfecte. Sí. Perquè Paula Canut no és prou internacional perquè funcioni o no?
2: No, clar, això és una discussió que tinc amb mon pare bastant. Ell sempre diu que per què no em dic DJ Paula Canut. Uh-huh. Bueno, jo li dic que és que no té...

0: No tiene como tanto gancho al final,
1: He de dir
0: ¿sabes?
1: que, ara que has citat el teu pare, hi haurà gent que potser se li ha encès la llumeta, però ja us ho remato jo. La Paula Canut és filla de Lluís Canut, un dels periodistes més coneguts de casa nostra, i que, a més, vaja, aquesta discussió em sembla molt bona. Com dient que no val el meu cognom per ser un DJ internacional,
0: clar,
1: no?
0: Clar, ell al principi s'ho prenia bastant a personal.
1: I que li vas haver de dir que no, que bueno, que des d'Alemanya, doncs mira, ens funciona d'una altra manera. He de dir que hi ha potser algun oient que ha llegit la biografia del teu pare, que es va escriure fa bastant poc, i allà parla de tu, de fet. No sé si t'ha escrit gent precisament sorpresa, perquè aquest llibre que es diu Lluís Canut, 50 anys del millor periodisme esportiu, La vida en directe, hi ha una part dedicada precisament a la teva tasca professional.
0: Bueno, jo crec que al final també el públic que tinc jo i el públic que té el meu pare és bastant diferent.
1: Això sí, això sens dubte, això sens dubte.
0: Aleshores, he de dir que malauradament no crec que... No m'ha escrit ningú, però sí que quan ho vaig llegir per mi va ser algo totalment sorpresa i...
1: No ho sabies, que ho escriuria, això, teu pare?
0: No ho escriuria, en plan, sí que algun cop un pare ja havia fet algun llibre i sempre ens acaba mencionant a mi i als meus germans. I ens va dedicar paraules molt maques tant a mi com als meus dos germans, Adriana i Max, i em va fer molta il·lusió, la veritat.
1: Mira, de la Paula, Lluís Canut, en el seu llibre, diu: "Em sento molt orgullós del coratge que va tenir quan va marxar cap a Berlín amb una mà al davant i una altra al darrere per trobar una feina que l'omplís." I ara la meva pregunta, el dubte és, això que ho ha escrit per tothom en un llibre, a tu t'ho ha dit directament o no?
0: Sí.
1: Sí, eh? O sigui, aquesta conversa es va produir. Val.
0: Aquesta conversa s'ha produït bastantes vegades i sobretot a partir del fet que vingués cap aquí i això, i que abandonés com la meva zona de confort per estar a un país al final on no parlava ni l'idioma. O sigui, aleshores, sí, és algo que se m'ha repetit molt i que al final pues, sempre t'omple, no? Que com tu creador esté orgulloso de ti.
1: Deixa'm sentir més música de la Paula. Ara és la segona part, és... A casa entenen la música que punxes o no?
0: Bueno, jo crec que sí, al final, o sigui... Tampoc crec que punxi com música com gaire estrident, o sigui, aleshores no és gaire difícil d'entendre. I sí que algun cop, de fet, no fa gaire... vaig punxar la Paloma a Barcelona,
1: sí.
0: I mon pare em va venir a veure, també.
1: Era la primera vegada o què?
0: Sí, perquè punxar? Era un horari també que podia sostenir, sí.
1: I què? I com va ser l'experiència de punxar davant de la família?
0: Doncs pues molt bé, sempre em fa molta il·lusió, la veritat.
1: Ballaven o no a la teva música?
0: Tant.
1: Ah, és perquè aquesta és la clau, no? Al final us dediqueu això per veure que la gent es gaudeix i diverteix. Si hi ha algú que no... No sé si això et passa com als alguns artistes, que alguna vegada ho han expressat, a músics o cantants, que diuen, jo estic en un concert amb, no sé, amb un públic de 500 o 1.000 persones, o 2.000 o 5.000, i si n'hi ha una que veig que no està gaudint, hosti, noi, em focalitzo en aquella perquè necessito que aquella persona s'ho passi bé.
0: No em sento gaire identificada. Per començar, perquè bueno, estic mastigant aquí un topo, aleshores de lluny no hi veig res. Dubto no. Molt que veiés aquella persona.
1: Només captes l'energia, tu, eh?
0: Sí, no, i al final, jo què sé, hi ha opinions per donar i per vendre. Has d'estar tu content amb tu mateix i estar segur del que fas i disfrutar el que estàs fent.
1: Paula, la nit de Berlín, ara, per exemple, Rosalia s'ha parlat molt de Berghain, no? del club berlinès. Té aquesta èpica realment, o allò, aquesta idea de que és el lloc on s'ha d'anar durant molt de temps, i és, existeix? Tu la perceps així? De fet, no sé si al Berghain hi has arribat a punxar o no.
0: A Berghain no hi he punxat, però sí que hi he estat de festa. A mi, algo que, per exemple, em sorprèn molt i m'agrada molt d'aquesta ciutat és que, per exemple, en 6 anys que porto aquí i he estat a diferents festes i a diferents clubs, és que mai a la vida he vist, per exemple, una baralla dins d'un club.
1: No, eh?
0: No, mai he vist algú, pues, el típic, no? Que, pues, algú que va més passat de voltes perquè ha begut més del compte i de sobte es posa xulo i agressiu i pelea. Aquí no ho he vist mai, això. També el que hi ha en moltes festes d'aquí, molts clubs, és un equip de gent que es dedica a la guarnes, que no és... No són com seguretat, gent que es dedica... O sigui, es dedica a la seguretat, però a la seguretat de l'individu. És a dir, no es dediquen a fer el control de qui entra i qui no, sinó es dedica, per exemple, si jo ara estic ballant i una persona es propassa a mi perquè, jo què sé, no és respectuós amb mi, sí, perquè o em toca massa qualsevol cosa, jo puc anar a aquesta persona que es dedica a la awareness i dir, escolta, aquesta persona no m'està fent sentir segura, no m'està fent sentir bé, i molt educadament li diran a aquesta persona que se'n vagi.
1: Això no està passant. Això a Espanya o a Barcelona no passa, no?
0: Bueno, ara s'està començant a introduir més, i sí que hi ha com, més que a clubs, diria que col·lectius ho estan començant a introduir en les seves pròpies festes. Uh-huh. Crec que, per exemple, Razmataz sí que ara compta amb el treball d'unes noies que es diuen Safe Amor, que, pues, que es dediquen a això, a vetllar per la seguretat de la gent que li agrada la vida al club, perquè al final també, pues, al final són ambients on, pues, la gent veu i tal, i és fàcil, pues, sentir-se vulnerable, no? I que s'aprofitin de tu. Aleshores, crec que és important també com mantenir figures així dins mm. d'aquestes escenes.
1: Què havies estudiat tu, Paula?
0: Jo, disseny gràfic.
1: Disseny gràfic. No. I sabies que volies ser DJ quan hi estudiaves o no? O volies tenir una carrera de... Bueno, de fet, tu també ets il·lustradora i dissenyadora, no? També
0: sí.
1: És part de la teva professió encara, no, això?
0: Sí que quan vaig fer la carrera va ser algo més tipus... He de fer una carrera sí o sí, no? A casa era com, bueno, ara has acabat el batxillerat, doncs t'has de posar a fer una carrera. I sí que jo estava com bastant confosa perquè sí que sabia que em volia dedicar a algo creatiu 100%, però no sabia ben bé el què. Aleshores, bueno, vaig escollir la carrera de disseny gràfic, que era així com bastant àmplia, no?
1: I pots combinar les dues feines?
0: Sí, sí, perquè va bastant com per projectes, al final. Aleshores... Sí, m'ho combino bastant bé. I disfruto les dues coses, així que sempre acabo traient temps.
1: Et sents valorada com a DJ a una ciutat com Berlín, on sembla que ha de ser un dels llocs més importants del món on hi van músics de música electrònica o disc jockeys?
0: Sí, al final, dins de la meva comunitat, em sento bastant valorada i bueno, tinc també la sort de que tinc molts amics que es dediquen al mateix i al final, pues, fan festes també i sempre ens acabem com donant suport els uns als altres i tots comptem amb tots. Aleshores, sí que em sento... Més que sentir-me valorada, em sento...
1: O acompanyada, sí, no?
0: Acompanyada, exacte. Mm. Sí, en plan, tampoc crec del rotllo... Crec que dins de la meva comunitat estic contenta amb el paper que hi jugo i el valor que em donen.
1: I et planteges tornar a Catalunya o no? O la feina que fas a Berlín aquí no la podries fer?
0: Sí que en uns anys m'agradaria fer Barcelona, fer vida a Barcelona un altre cop, evidentment. És que com al Mediterrani no hi ha res, al final. En plan, la cultura, el temps, el menjar... Però ara mateix no és algo que le ponga como fecha. Plan, vale, si tornaré d'aquí 2 anys, o sigui, crec que de moment em quedaré aquí de moment. I al final també, gràcies a la feina i a ser DJ... tinc bastanta flexibilitat de poder anar a Barcelona quan puc, estic bastant connectada amb l'escena de música electrònica de la ciutat, aleshores també tinc com chance de poder anar bastant a la ciutat cada, jo què sé, màxim dos cops, o sigui, un cop cada 2 mesos, acabo anant a la ciutat, aleshores això també em permet com no echar de menos Barcelona. La puc gaudir bastant, gràcies a Déu.
1: Et faig una altra pregunta que té a veure amb el Lluís Canut, amb ton pare, quan deies de la cosa dels estudis. En algun moment vas dubtar o et va interessar allò del periodisme i el periodisme esportiu, o no?
0: No, gens ni mica.
1: Mai,
0: no,
1: eh?
0: No, sí, mai. Jo no sé ni el que és un fora de joc. O sea, me pregunten i jo continuo diciendo que Víctor Valdés està en la porteria del Barça. No tinc ni idea.
1: Sí,
0: no.
1: De veritat.
0: No, però sí que crec que el que sí que era de mon pare és com... O sigui, mon pare el que té al final més que també periodista, jo el veig bastant com un entertainer, no? En plan, el
1: comunicador,
0: sí. Showman. Sí, i crec que això és el que he heretat d'ell.
1: Hem parlat amb la Paula Canut, que és DJ com a Hello Sassy, si no ho he dit malament. DJ Hello Sassy és el seu sobrenom. Triomfa a Berlín, triomfa a Alemanya, en algunes de les sales interessants i dels clubs de Berlín. I, efectivament, és filla del Lluís Canut. La cita en el seu llibre de memòries que va sortir fa uns quants mesos. I avui l'hem pogut saludar en directe des de Berlín. Ha estat un plaer, Paula. Una abraçada fortíssima. Que vagi molt bé.
0: Igualment. Gràcies per convidar-me. Una abraçada. Adéu.
2: Esteu escoltant
3: els millors moments del Via Lliure.

0: Avui al Via Lliure us volem explicar una història. És una història que té molt a veure amb la ràdio, evidentment, i sobretot amb l'accés a la ràdio, a la comunicació. Una cosa aparentment tan senzilla com això que feu els oients que sou a l'altra banda de la ràdio, el que fèieu abans, o potser amb sistemes diferents, però que seria una cosa així. 14-15. Això, saltar d'emissora en emissora, buscar el dial, ara ja es fa molt per aplicacions, però aquest era el so clàssic de la ràdio. No tothom ho pot fer de la mateixa manera. Per les persones sordes, la ràdio, un mitjà absolutament 100% sonor, és inaccessible, o gairebé inaccessible. No només escoltar-la, també, òbviament, fer-la. Doncs bé, hi ha un projecte interessantíssim que pot canviar una mica aquest panorama, que ha sortit de la Universitat Pompeu Fabra i que vol començar una mica a trencar aquesta barrera. Es diu Signària i vol permetre que persones sordes puguin fer ràdio amb una veu sintètica, personalitzada, generada amb intel·ligència artificial. És un projecte que, de fet, ja és premiat, ha rebut una menció d'honor dels Premis Ràdio Associació que s'han entregat aquesta mateixa setmana. Avui al Via Lliure volíem acompanyar dos dels impulsors d'aquesta iniciativa. Ells són el Roger Cassany, que és investigador principal del projecte Signària i professor de la UPF. Què tal, Roger, com estàs? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I en Xavi Vinaixa, que és el líder tècnic d'aquesta aplicació, d'aquest sistema de Signària i director tècnic de Sorensen, que és l'empresa que ho ha desenvolupat tot plegat. Com estàs, Xavi? Bon dia.
2: Molt bé, bon dia.
0: I ara de seguida saludarem a la protagonista d'aquesta història. Ella és la Berta Vinyes, estudiant de periodisme, que és al darrere d'aquest projecte, d'aquesta història, que n'és la protagonista. I ho farem, si podem, si ens ho permet, aquesta eina tan increïble que sembla ben bé del segle XXI. Abans m'agradaria, però, que m'expliquéssiu ben bé aquest projecte d'on surt, no? Què és exactament Signària, per entendre-ho bé, per la gent que ens està escoltant ara?
1: Doncs mira, Signària neix precisament de la Berta. Ella té una inquietud, sent la primera estudiant sorda signant del grau de periodisme de la Pompeu Fabra, i diu, ostres, el tercer trimestre del primer curs ja tinc una assignatura de ràdio, i a tercer tinc taller de ràdio. Com ho faig? M'ho convalideu? M'ho salto? O busquem una solució perquè jo pugui fer aquesta assignatura en unes condicions semblants a les dels meus companys, perquè en la resta d'assignatures sempre l'acompanya l'intèrpret, el Marc, i no hi ha mai cap problema, però la ràdio, evidentment, ella vol locutar amb la seva veu. I a partir d'aquí comencem a trencar-nos el cap, parlem amb el Xavi Vinaixa, comencem a fer bullir idees i acaba sortint Signària.
0: Clar, has dit locutar amb la seva pròpia veu, però és una veu que no dic que no té, però no fa servir. És a dir, en el seu dia a dia no la fa servir perquè ella no és parlant, ella signa quan parla, no?
1: És a dir, ella, la seva llengua és la llengua de signes catalana,
0: sí.
1: Però per poder fer ràdio necessitem alguna eina, i això ho explicarà molt millor el Xavi, que pugui transformar la llengua de signes en veu i no amb una veu qualsevol, que no sigui una veu robòtica, sinó que preservi el que en diem la seva prosòdia, la seva manera de parlar, que donem per fet que és semblant a la del seu entorn. En aquest cas, de la seva cosina, perquè els seus pares i la seva germana també són sords.
0: Els pares i la germana són sords també com ella. Per tant, aquí la pregunta és quina veu té la Berta, no? Suposo que era la pregunta que us fèieu amb el projecte.
2: I a més, més que parlar de veu, parlem d'identitat radiofònica, que és algo que elles es pugui endur a qualsevol ràdio i sigui reconeixible, no? Clar, el primer repte era trobar un donant. Un donant de veu.
0: Un donant de veu.
2: Entre cometes, sí, perquè no és realment donant de veu, és donant de prosòdia. Llavors, la manera en què parlem nosaltres ve condicionada molt pel nostre entorn, per tant, buscàvem algú proper, que és el que dèiem, no? Llavors, el més proper a la Berta, per edat, i era la seva cosina, que a més les dues són de Vilafranca. Llavors, li vam demanar a la seva cosina de venir a gravar una sèrie de frases amb diferents emocions i tal, i la Berta té un timbre de veu propi, que no el fa servir, però el té. Llavors, vam barrejar el seu timbre de veu amb la prosòdia de la cosina, i amb això vam crear la identitat radiofònica. Però clar, necessitem articular-la d'alguna forma, no? La primera que li vam fer és poder escriure. Ella pot escriure i que surti a temps real, no?
0: Clar, escriure un text i que automàticament aquesta veu que heu creat barrejant el seu so de veu,
2: sí,
0: o el seu timbre amb la veu de la seva cosina, clar, escrivint pot donar aquest missatge, clar.
2: Pot donar aquest missatge, pot generar-te també MP3 per si es vol fer un podcast o el que sigui, i llavors, a partir d'aquí, el següent pas era aconseguir que la manera d'articular aquesta identitat sonora sigui la llengua de signes catalana. I aquest és un gran repte, perquè bueno, nosaltres quan treballem i entrenem sistemes d'intel·ligència artificial, sobretot de... Bueno, qualsevol sistema d'intel·ligència artificial, però sobretot els de reconeixement, els que necessitem són moltes mostres. I si ja el català és una llengua minoritària que... Hi ha bastanta cosa a internet, per dir-ho així, hi ha bastanta dada, però n'hi ha molta menys que l'anglès. La llengua de signes catalana és, pràcticament és pobra en dades, no hi ha dades. Llavors, tenim aquí un problema. Els sistemes típics de reconeixement end-to-end, que sí que poden fer els americans amb la llengua americana de signes, nosaltres aquí no podem jugar. I ens hem hagut de trencar el cap i inventar-nos sistemes per poder-ho fer d'una manera més fàcil. I llavors, aquí què ha passat? Que hem tingut la sort de poder comptar amb els lingüistes, que a més estan allà a Pompeu Fabra, són els millors, perquè és l'únic lloc on es pot estudiar...
1: Interpretació i traducció de llengua de signes.
2: Això, és l'únic lloc on es pot estudiar la carrera aquesta. I llavors tenen el laboratori LSC Lab, i ens han ajudat molt. Què passa? Que normalment el que ve d'Estats Units diu ja no necessitem lingüistes, perquè com que tenim moltes dades, els sistemes ja aprenen, ja aprenen les normes...
1: Sols.
2: I aquí, com que no tenim dades, necessitem lingüistes. I a partir de les regles lingüístiques i les poques dades que tenim, hem muntat un sistema que ha de millorar encara, i seguim millorant-lo.
0: Ara de seguida saludarem la Berta, però m'agradarà sentir-li aquesta veu radiofònica tan particular, perquè no és la que fa servir en el seu dia a dia, sinó que la fa servir per fer ràdio. Però abans m'agradaria que els oients es poguessin imaginar què és el que està a punt de passar en aquesta emissora. És a dir, com funciona aquest sistema? Com mantindrem una conversa amb la Berta si ella no fa servir normalment la veu, sinó que ella signa quan parla?
2: Vale. Ella ara mateix està davant d'un ordinador portàtil,
0: sí,
2: que té una webcam enfocant-la, i ella es veu a ella mateixa. Ella està veient ara mateix, ho estic llegint jo també, una transcripció del que nosaltres estem parlant.
0: D'acord. O sigui, tot el que estem parlant ho està veient en pantalla ara mateix.
2: Ho està veient en pantalla.
0: D'acord. Per tant, està entenent tot el que estem parlant. He d'afegir que hi ha un altre individu aquí amb nosaltres, que és el Marc Renard, que és el seu intèrpret, que també l'està ajudant en tot aquest procés, per si fallés alguna cosa. Però el que està veient ara mateix ella, i a part del seu intèrpret, és la pantalla amb la transcripció de tot el que estem dient nosaltres.
2: Tot el que estem dient nosaltres sobre la part de dalt de la pantalla.
0: D'acord.
2: I és més, també surt com un... Es veu una ona del so que està ben.
0: D'acord.
2: Perquè, clar, heu de pensar que per ella això és molta informació. O sigui,
0: clar, intuir el to, l'energia, el
2: sí,
0: no...
2: Correcte. D'acord. Sí, sí, i saber si està passant alguna cosa, no?
0: D'acord.
2: Llavors, ella es veu a si mateixa, també.
0: Sí.
2: I quan ella vol dir qualsevol cosa, simplement ha de signar de cara a la càmera, ella s'està veient per veure que està ben enquadrada i tal. I a partir d'aquí, el que li surt és el que s'està detectant. I amb el que s'està detectant i el context, el seu propi context, que són articles escrits per ella i tal, i el context de la conversa, li genera tres frases al sistema.
0: D'acord.
2: I ella té un pedal que pot escollir quina frase vol que es digui.
0: Amb un pedal, eh?
2: Sí.
0: Ostres.
2: I llavors, per què ho hem fet així? Per aquesta pobresa de dades que diem que tenim, ens hem hagut d'inventar aquest sistema, que és com un... És una mig camí al sistema finalista, que seria una càmera i vinga traducció... Mm-hmm. I vinga
0: interpretació. I molt immediata, no? I molt directa.
2: Llavors, bueno, la idea és que arrel de fer servir aquest sistema, tot això ho anem enregistrant i al final pugui acabar sent un sistema finalista d'interpretació.
0: Fixeu-vos, estem en un escenari en què un mitjà de comunicació que fins ara semblava vetat per les persones sordes, de cop no només no està vetat, la poden consumir, sinó que a més poden ser participants directes, poden fer ràdio, gent que no tenia... Bueno, sí que tenia la veu, però que no la podia utilitzar per fer això, no?, habitualment. Jo vaig a... Puc provar-ho? Entenem que és un procés que encara està arrencant, que per tant encara requereix un temps, però a mi m'encantaria saludar-la i que els oients, sobretot, i jo mateix, perquè encara no sé quina veu té la Berta, la poguéssim sentir. Berta Vinyes, estudiant de segon de periodisme ara mateix de la UPF. Com estàs, Berta? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia. Berta, escolta'm, primer, tu ets conscient que tens aquesta veu especial que acabem de sentir nosaltres, però deixa'm preguntar-te què significa per tu que estudies periodisme i que la ràdio fins ara era un mitjà que no era accessible per les persones sordes, asseure't en un estudi de ràdio i poder mantenir una conversa amb nosaltres.
3: Encara és estrany per a mi, ja que quan vaig començar a estudiar no em vaig imaginar que estaria en aquesta situació.
0: I què significa per tu tenir una veu sonora, encara que sigui sintètica?
3: Bona pregunta. Jo abans portava audiofons, així que conec la meva veu. I m'imagino que deu ser semblant a la que tenia abans. Considero que és una molt bona iniciativa per part de l'OPF, ja que m'inclou al món de la ràdio i a la resta de persones sordes els hi permet apropar-se també.
0: O sigui, que tu tenies una veu, o sigui, perquè et portaves un implant, com és que ja no el portes, Berta?
4: Signaré, no portava un implant, portava un audiòfon. És diferent. Abans l'audiòfon que portava vaig decidir, per decisió meva, treure-me'l i utilitzar la llengua de signes.
0: Mm-hmm. Els teus pares, em sembla que són persones sordes, no?, també, la teva família. Per tant, podríem dir que la llengua de signes és la teva llengua mare, diguem-ne, no?
4: Sí, sí, sí. Els meus pares i la meva germana cada dia utilitzem la llengua de signes com a forma de comunicar-nos i ha estat tota la meva vida així. M'imagino també que el futur serà en llengua de signes, també.
0: El futur serà en llengua de signes? Què vols dir amb això?
4: Bueno, vull dir que, per exemple, ara, gràcies a aquesta eina, sí que puc utilitzar la llengua de signes en un cas laboral, que potser no m'imaginava. Potser tots els àmbits de la meva vida no sé si utilitzaré la llengua de signes i gràcies a aquesta eina puc accedir-hi. Per tant, crec que gràcies a la llengua de signes podré estar a tots els àmbits.
0: Deixeu-me preguntar-vos, quan vau començar a veure com funcionava la màquina, quan vau començar a sentir la Berta, què vau pensar vosaltres dos?
1: Bueno, quan vam sentir per primer cop la veu sintètica, el Xavi se'n recordarà bé, la veu sintètica de la Berta va ser molt emocionant, perquè inclús gent que la coneix deia, ostres, és la veu de la Berta. I ella no havia parlat mai a davant d'aquestes persones, no? Recordo la Gemma Barberà, que per cert és una de les lingüistes del Laboratori de Llengua de Signes Catalana que més ens ha ajudat en tot aquest procés, que es va emocionar quan va sentir la veu de la Berta. Va ser molt emocionant.
2: M'estic recordant i m'estic emocionant jo ara.
1: I va començar a funcionar escrivint, però com va començar a funcionar signant,
0: sí,
1: encara va ser més emocionant.
0: Clar, la gràcia, des d'aquest punt de vista, em sembla important, com dèieu abans, és que és una veu que no és robòtica, és una veu que heu creat específicament per ella.
1: Efectivament, clar, la gràcia és... De fet, si revisem tota la literatura acadèmica sobre la llengua de signes i tots els intents que s'han fet per crear veus i estratègies diverses amb aquesta comunitat, tothom, tots els investigadors coincideixen, i sobre això va fer molta feina el Marcel Mauri, que també és un dels investigadors principals en el projecte, a dir que les veus robòtiques no serveixen, que no preserven la seva identitat. I que, per tant, d'una banda, la comunitat sorda ha de participar en el procés d'investigació, cosa que aquí també hem fet a través de, no només de la Berta, sinó de l'AIFARI, que és una entitat dedicada a la promoció de la llengua de signes catalana, han de formar part del procés i alhora, per preservar la seva identitat sonora, cal buscar estratègies com aquesta, que és crear veus que no siguin robòtiques o sintètiques només per ser.
0: Xavi, des d'aquest punt de vista, ara mateix això és bàsicament un prototip, sí, podríem dir-ho així, sí, que té un marge d'evolució per ser més ràpid, per ser més potent, que vol arribar fins a on?
2: Aquest prototip vol arribar a ser una eina per ser utilitzada a la ràdio. Falta feina per fer i estem buscant més finançament per continuar. I tenim altres projectes paral·lels, perquè aquest projecte ha començat una cosa que bueno, jo crec que ja no acabarà, que és aquest intentar fer intel·ligència artificial amb mirada ètica i humanista i sobirana, perquè això no ho farà mai una gran tecnoligarquia, no?, dels Estats Units, això ho farem aquí. De fet, ara estem...
0: Per què ho dius, això? Que no ho farà una tecnoligarquia dels Estats Units?
2: Bàsicament perquè no... pel volum. Bueno, pel volum i perquè haurien de venir aquí a conèixer la comunitat sorda signant catalana i a ells el que els interessa és vendre't coses que no necessites.
0: O sigui, la part humanista de grans empreses no és el mateix que un projecte petit fet des d'una universitat amb aquestes finalitats.
2: Clar, i fet des d'aquí. Mm. I amb una visió europea de lo que hauria de ser la intel·ligència artificial, que aquí també tenim un altre problema, també, però això és un altre tema. Mm-hmm. Llavors, això neix i ara continuarà. De fet, nosaltres, com a Sorens, acabem de signar un acord amb l'IFARI, de col·laboració. L'IFARI, que és, com, serien com els experts en llengua de signes, nosaltres som els experts en intel·ligència artificial, perquè qualsevol cosa que necessitem podem comptar amb ells d'una manera fàcil. Llavors, aquest projecte no només ha servit per això que estem veient ara a la ràdio, sinó que ha servit per generar coneixement que hem compartit a la comunitat científica, que és, per exemple, de fet va ser aquest cap de setmana passat a un congrés a Mallorca, un congrés internacional que hi havia sobre lingüística computacional, vam compartir uns avenços que vam fer, que és ens vam inventar una manera de conjugar verbs en llengua de signes de forma sintètica també, que és per llengües minoritzades, llengües de signes minoritzades, és a dir, llengües que tenen molt poca dada gravada, que només tenint el verb en infinitiu puguem conjugar. I això què vol dir perquè la gent ho entengui?
0: Perdó, és que hi ha vegades que no ho tenim en compte o no ho expliquem molt, si no estàs gaire basat, però que no hi ha una llengua de signes universal, no? Cada llengua té la seva pròpia llengua de signes, diguem-ne.
2: Més que llengua va per zones. Mm-hmm. Aquí a Espanya reconegudes n'hi ha dues, que és la llengua de signes espanyola i la llengua de signes catalana, mm-hmm. però hi ha curiositats, com per exemple a Mallorca signa la llengua de signes espanyola i a Menorca la catalana. Bueno, són com... Sí, no és universal... I bueno, ja està bé, perquè a més és una llengua com qualsevol altra, la podem entendre així, és una llengua que és viva i per tant a cada lloc ha anat evolucionant d'una manera, no? Per tant, és normal que sigui així. Doncs aquestes llengües minoritzades, molts dels avenços que hem fet aquí, que han sigut amb llengua de signes catalana, són reaprofitables per altres llengües. Per tant, i bueno, igual nosaltres també hem mirat que hem fet la resta, no? Vull dir que això no acaba aquí.
0: M'agradaria tornar a sentir la veu de la Berta per fer-li un parell de preguntes més. D'una banda, per una persona com ella, amb una família amb sordesa i ella mateixa, què era la ràdio per ella? Què significava per ella i per la seva família la ràdio?
3: La ràdio sempre ha sigut un mitjà de comunicació llunya i exclusiu per als oients, per tant, una mica audista. Moltes vegades sabem que les notícies arriben més ràpid a través de la ràdio i és una cosa que era llunyana per a nosaltres i fa que ens enterem de les notícies tard. Ho veiem com un privilegi que teniu els que hi podeu sentir.
0: Quina gran resposta. Li faré una darrera pregunta també a la Berta, des d'aquest punt de vista, que és si algun dia, no sé si ella vol, però si algun dia volgués fer un programa de ràdio, com creu que seria? De què seria un programa de ràdio?
3: M'agradaria que fos un programa normal, que inclogués totes les perspectives, inclosa la de persones sordes, però també amb altres discapacitats. Donar veu a les persones que fins ara no han pogut ser representades o que han sigut invisibilitzades als mitjans de comunicació.
0: I gimpum. I gimpum, que és el que necessitem. Perspectives diferents sobre realitats que, evidentment, també són diferents, mirades diferents sobre les coses. Se us humiteja una mica els ulls quan se diu aquestes coses,
1: sí,
0: Roger?
1: Sí, perquè n'hem parlat molt amb la Berta. Una de les coses que ella ha reivindicat sempre és que ella voldria... Encara no hi som, i potser avui és una frontissa, però el que ella reivindica és poder anar a la ràdio no perquè és una persona sorda, sinó perquè té coses a dir.
0: Té una mirada al món pròpia i particular. Berta, ha estat un gust, moltíssimes gràcies, sentir-te també, a banda de veure't, i per tant espero en pròximes ocasions poder-te tornar a sentir a la ràdio, fins i tot si algun dia pots tenir un programa propi, seré un encantat oient també.
4: Gràcies, moltes gràcies, i gràcies per incloure la perspectiva i la situació que tenim les persones sordes. Gràcies.
0: Gràcies. Doncs aquest és el projecte Signària, és clarament un projecte humanista del segle XXI, que està vinculat amb el fet de donar veu, que d'això es tracta la ràdio també, no? Col·lectius que tradicionalment no l'han tingut i que s'ha aconseguit a través de la petició, de l'energia, de la mirada d'una estudiant de periodisme, la Berta Vinyes, i de tot un equip que s'hi ha volcat per aconseguir tirar-ho endavant i que, a més, ha estat reconegut amb un premi als Premis Ràdio Associació aquesta mateixa setmana. Roger Cassanyes, investigador principal d'aquest projecte que es diu Signària, que us l'heu d'apuntar perquè en el futur ens pot donar moltes alegries també com a país. Professor de la Universitat Pompeu Fabra, membre del grup de recerca en comunicació política, periodisme i democràcia, i Xavi Vinaixa, líder tècnic d'aquest projecte que es diu Signària, director tècnic de Sorensen. Ha estat un gust, de veritat.

0: moltíssimes gràcies.
1: Igualment.
2: Gràcies.
3: Fins aquí
4: els millors moments del Via Lliure.
5: RAC 1. RAC 1.
6: Per haver assolit una fita històrica de la ràdio superant 1 milió d'oients diaris.
7: Per culminar el seu 25è aniversari amb el millor any de la seva trajectòria com a líder indiscutible de la ràdio a Catalunya. El Premi Nacional de Comunicació Radiofònica és per l'emissora del grup Godó RAC1.
8: Aquest reconeixement és sobretot també per tota la gent que treballa a RAC1, per redactors, per productors, per als tècnics, per la gent de màrqueting.
9: També m'agradaria tenir un record en aquest premi. Aquí va ser el nostre primer director, l'Eugeni Sallent, aquí allà on estiguis, Eugeni, gràcies a ell, a la seva manera de fer, a la seva idea de ràdio.
10: També avui l'agraïment i aixecarem aquest trofeu per la memòria del Carles Vilarrubí. Visca la ràdio i visca la ràdio català.
5: RAC 1. Tots som Premi Nacional de Comunicació. RAC 1.
2: Escolta, he de dir una cosa que l'he de dir públicament.
11: Sí, clar,
2: nosaltres ahir vam cometre un error garrafal, vam saltar-nos 2 minuts i mig, que en ràdio és moltíssim, els companys informatius a més van molt medits. Núria Travessa, et demano disculpes, demano disculpes també de tu. Bueno, la veritat és que els 2 minuts i mig que ens vam saltar
11: van ser 4.
4: Bueno, 4!
2: Bueno, tampoc calia ara fer cisanyilla, cisanyisme.
11: No, que m'agrada puntualitzar...
2: Sí, clar, cap a aquests periodistes.
11: Sí, exacte.
2: Hem d'anar acabant.
5: Vostè primer. Un programa amb puntualitat suïssa. Bé, amb puntualitat d'algun altre lloc. De dilluns a divendres, d'una a dues i poc, amb Marc Giró.
12: RAC 1.
5: Tots som 1 milió.

0: diràs, amb Aleix Pariser.
1: Les 11, benvinguts al Tu diràs en aquest diumenge 24 de maig del 2026, que tanca un cap de setmana espectacular, com sempre passa a final de temporada. No hi podien passar més coses en aquest cap de setmana, que ha estat ple d'emocions, d'alegries, en alguns casos, de tristeses, en d'altres, i de grans comiats, com el de Pep Guardiola, que hem viscut avui amb el Manchester City. Fins a la una de la matinada intentarem resumir-ho tot plegat el Tu diràs agafant el relleu del que ja han anat explicant durant tota la tarda vespre els companys del Superesports. Intentarem resumir-ho començant, per exemple, per la festa de les campiones d'Europa a Barcelona. Milers de persones, unes 5.000, segons fonts oficials, han acompanyat les jugadores del Barça a l'Avinguda Maria Cristina després d'aconseguir ahir, de forma brillant, amb més patiment del que diu el marcador, però al final va ser brillant, la quarta Champions de la història.
2: Els hi deia aquestes jugadores, abans de sortir al camp, que si guanyàvem els hi dedicaríem una cançó, que és, escolteu, tot el camp és un camp.
1: Aquest és Rafa Juste, l'actual president del Barça, que avui, absolutament desfermat a l'escenari de l'Avinguda Maria Cristina, ha volgut, doncs això, dimensionar i celebrar aquest títol històric un mes del Barça femení. Ara escoltarem els millors moments, dalt de l'escenari, amb Alexia Putellas, Pere Romeu, Quica Natzaret, que també ha estat molt bé, i Rafa Juste, MVP, com a grans protagonistes. També hi ha hagut parlaments, i molt emotius, per exemple, de Pep Guardiola a l'Etihad Stadium, en el seu comiat com a entrenador del Manchester City, després de 10 anys.
3: I'm so nervous, terrified right now. Why you love me so much? Why you do that to me?
1: Per què m'estimeu tant? Per què em feu això, Pep Guardiola, emocionat a la gespa? Ara sentirem alguns moments d'aquest comiat de Guardiola després de 10 anys. Els ha viscut en directe el Miquel Agut, que ahir ens narrava des de Montilivi el descens del Girona i que avui ha viatjat cap a Manchester per seguir l'adeu de Guardiola. I atenció, perquè el Miquel ha pogut entrevistar uns minuts Pep Guardiola. Tenim declaracions exclusives d'un dels homes del dia, de Pep Guardiola, aquí a RAC1, que de seguida escoltarem. Ara connectarem amb Manchester i també explicarem com ha anat l'endemà del descens del Girona a segona divisió. Hem quedat amb l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, per saber com queda la ciutat després d'aquest descens del Girona a la categoria de plata del futbol espanyol. Parlant de segona, aquest vespre s'ha jugat la penúltima jornada unificada i s'ha confirmat l'ascens del Deportivo de la Coruña, un equip que entrena un català, Antonio Hidalgo, un granollerí que ha tornat un equip històric com el Depor a primera després de 8 anys per l'infern de les categories inferiors, perquè recordo que el Depor fa un parell d'anys estava a la primera federació. Doncs avui Antonio Hidalgo ha tornat al Depor a primera.
4: Me pone muy contento por la gente, nos ha empujado muchísimo desde hace muchísimas semanas. La ciudad entera se ha volcado con nosotros y le quiero transmitir una inmensa alegría porque se lo merecen, ¿no? Y sobre todo acordarme de mi madre, de mi hermano y mi abuela que no han podido venir. Tengo a toda la familia aquí, a mis hijos, a Minerva y a mi padre. Y no han podido estar y por ellos va, que siempre están y son los que más sufren.
5: ¿Qué tal, Antonio? Adrián Cantal, en directo con Carlos, el Deportivo Coruña. Entran los jugadores del Depor. ¡Dale, hostia!
1: Doncs això. Així ha estat la roda de premsa d'Antonio Hidalgo avui a Valladolid, on el Depor ha aconseguit l'ascens a primera. Racing i Depor han pujat, dos històrics. El play-off, de moment, a falta d'una jornada, que és el cap de setmana vinent, el jugarien Almeria, Màlaga, Les Palmes i Castelló. Però compta perquè Burgos i Eibar tenen opcions en l'última jornada d'entrar al play-off. També serà molt emocionant aquesta última jornada a segona. Avui, a segona, s'han confirmat els descensos a primera federació del Saragossa, de l'Osca i de la Cultural Lleonesa. Aquests tres equips l'any que ve jugaran a primera ref, segurament contra el Nàstic, perquè aniran al grup del Nàstic, i veurem si contra l'Europa i el Sabadell, que a partir de la setmana vinent comencen el play-off per intentar pujar a segona. Si no pugen a segona, doncs l'any que ve Europa i Sabadell podrien enfrontar-se a Saragossa, a Osca i a Cultural Lleonesa. Queda una plaça de descens a segona i se la juguen Mirandés i Leganés, que s'enfronten en l'última jornada. És com el Girona-Elx d'ahir. És un Leganés-Mirandés a Butarque. El Leganés li val, jugant a casa, li val l'empat i la victòria. En canvi, si el Mirandés guanya a Butarque, se salva el Mirandés i el Leganés baixaria a primera ref. I a més, en aquest superdiumenge també que estem tancant, el Villarreal acaba de golejar 5-1 l'Atlètic de Madrid en l'últim partit de primera divisió. No s'hi jugava res cap dels dos, però el Villarreal li ha fotut una tova a l'Atlético 5-1 i el Villarreal acaba tercer a la Lliga, l'Atlético quart. I a Itàlia ho acabem de viure ara en directe. Última jornada emocionantíssima i amb la gran notícia que el Como de Cesc Fàbregas s'ha classificat per la Champions. Sí, sí, el Como pot ser rival del Barça la temporada vinent a la lligueta de la Champions. Increïble el que ha fet Cesc en un parell o tres de temporades amb el Como. Inter com a campió de Lliga, Nàpols, Roma i el Como són els quatre equips que jugaran la Champions la temporada vinent. I el Milan i la Juve se n'aniran a l'Europa League. L'Atalanta jugarà a la Conference. Una lliga italiana que, per cert, s'està acabant ara mateix perquè el Turí Juventus ha arrencat més tard de la jornada unificada perquè hi ha hagut uns incidents entre els ultras dels dos equips que, per cert, ha acabat amb un ferit greu en la prèvia de Guardiola. S'ha salvat el Tottenham, patint, ha baixat el West Ham de Paco Gémez i el Bournemouth d'Iraola i el Sunderland aniran a l'Europa League i el Brighton a la Conference. Tot això és el que ha passat avui en el món del futbol. Recordo que s'ha acabat la competició de clubs. Només queden dos partits. Dimecres, Rayo Vallecano-Crystal Palace, la final de la Conference, que, per cert, la fem en directe a RAC+1, dimecres a les 9 de la nit. Si us ve de gust, seguir amb l'estil de RAC1 aquest Rayo Vallecano-Crystal Palace, a veure si el Rayo fa història, la farem en directe amb el Molló i companyia a través de l'aplicació i d'internet. Dimecres a RAC+1. I dissabte, la gran final de la Champions, que evidentment també la fem a RAC1, a Budapest, Arsenal-PSG. Aquests són els dos únics partits que queden de clubs abans que arrenqui el Mundial de Futbol. I ho remato. A l'Eurolliga de bàsquet, l'Olympiacos s'ha proclamat campió, ha derrotat el Real Madrid a la final, 92-85. De moment, temporada en blanc de l'equip de bàsquet del Madrid, també. De moment. Ha perdut les tres finals que ha jugat. La de la Copa, la de la Supercopa CB i avui la de l'Eurolliga. Queda la Lliga CB, s'han de jugar els play-offs. Però, de moment, temporada en blanc també del Madrid de bàsquet.
6: RAC 1.
7: Bon dia. Vinc a visitar-me perquè tinc tos.
8: Dos? ¿Tiene dos?
7: Eh?
8: Dos què?
7: Dos no, tos, que tinc tos, del verb tossir.
8: Del verbo tossir.
7: Eh?
8: Entendido. Instalando idioma inglés. Okay.

0: Ajá.
1: Tusi quiere decir ver.
0: Tusi.
1: ¿Qué quiere ver?
2: ¿Eh?
1: Welcome, how are you, motherfucker?
2: Bueno, em sembla que ho entén tot menys en el català, aquesta màquina. Només dic que tinc tos i mal de coll.
1: Mal de coll?
2: ¿Eh?
1: ¿Le sienta mal comer col?
2: No.
1: ¿No le gusta la verdura?
3: Vaja.
1: Levante el brazo y diga 1936.
2: Com, 1936?
0: Amb la malsada.
2: Un moment, un moment. Em fa mal la cama.
1: ¿Duerme mal en su cama?
2: No, que dic que si camino em fa mal.
1: Buscando fotos de la mine ya mal.
4: De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
5: RAC 1. Tots som un milió.
6: I tenim ara mateix en marxa el tram final del Gran Premi del Canadà, la Fórmula 1, que hem estat seguint al Superesports amb l'Álvaro demà. Hola, Álvaro.
7: Què tal, Aleix? Bona nit.
6: Bona nit. Com va la cursa ara mateix?
7: Doncs mira, volta 46, d'un total de 68. Entrem ja en la fase final d'aquesta cinquena cita de la temporada amb Kimi Antonelli al capdavant, Verstappen segon, 7 segons per darrere del líder del Mundial, i amb Lewis Hamilton completant de moment el podi en la tercera posició. Tenim un safety car virtual, un cotxe de seguretat virtual en aquest moment. Veiem un dels comissaris que retira una peça que havia quedat a l'última xicana del circuit. El safety car virtual, que no trigarà, doncs, en desaparèixer, i podrem continuar amb, com diem, aquesta cinquena cita de la temporada, on de moment Antonelli és qui s'emportarà la victòria. Ha tingut una batalla impressionant amb el seu company d'equip, amb George Russell. S'han passat diverses vegades, s'han arribat a tocar. Russell ha hagut de retirar-se per culpa d'un problema mecànic, i Antonelli, si no passa res estrany d'aquí al final, doncs serà qui s'emportarà la victòria, la quarta consecutiva del jove pilot italià, que ampliarà el seu avantatge al capdavant del campionat. Alonso ha hagut de plegar també, mentre Carlos Sainz sumaria, si això que veig així, dos puntets, ocupa de moment la novena posició al madrileny de Williams.
6: Quedat per aquí, ara cantem al final d'aquesta cursa al circuit Gilles Villeneuve amb l'Álvaro Adema. Hola, Dani Solsona, què tal?
8: Hola, bona nit.
6: Bona nit. Hola, Jordi Roura.
9: Hola, què tal? Bona nit.
6: Què tal? Bona nit. Tenim també per aquí el Pichi Alonso, avui des de la distància. Hola, Pichi, què tal? Bona nit.
10: Què tal? Bona nit, Aleix.
6: Molt bé, com esteu? S'ha acabat, ja tot. Queda només la final de la Conference i la final de la Champions. Però ha estat emocionant, eh? Heu vist el repàs que hem fet ara, com quantes coses poden passar al món del futbol, eh? Increïble, quin cap de setmana, Pichi?
10: Perdut la connexió, tio.
6: Hem viscut... No, l'has perdut, no? Que estàs aquí. L'ha perdut o no? No l'ha perdut. Encens o no, Pichi? L'ha perdut. Bueno, aviam si el recupereu. Això, Roura, Solsona, déu-n'hi-do, el cap de setmana, eh? Que hem viscut. Alegries, tristeses, mare, llàgrimes, d'emoció...
9: No, de tot. Sobretot del partit, no, del... Estan pendents del Girona Reals, no?
6: Sí, sí. Sort que l'alegria va venir a Oslo. Jo acabo d'arribar a Oslo, bé. Vam arribar ahir la matinada d'Oslo i ens ho vam passar prou bé. Hola, Pau Bonastre.
11: Hola, bona nit, bones hores.
6: Bones hores, ens va acompanyar també el Pau Bonastre a Oslo. Sí, sí. Bé, ara ho comentarem tot plegat.
9: És molt emocionant aquestes dues jornades, sempre i quan no et juguis res.
6: Tu vas
9: ho veus des de la distància. Aquest any, no, per sort, perquè es veia que anàvem abocats al darrer partit també, després de 18 partits, no?, sense guanyar. Ens va passar la temporada passada, ens va passar l'altra temporada, portàvem dos anys el darrer partit ahir amb l'aigua al coll.
6: Que tenia ulls per seguir-ho tot, no? Jordi, ahir,
9: home,
6: intentàvem... Champions, ara el Girona, ara què
9: sí,
6: fas?
9: Sí,
6: no?
9: Sí, que... intentàvem estar, però a col·lació d'això que diu el Dani, és que igual la gent a vegades no és conscient del que arriba a patir, eh? És que es pateix moltíssim, eh? És una situació tan i tan estressant que, evidentment, al final el tema mental, el tema anímic, influeix moltíssim, no? Però aquestes situacions són quan estàs jugant un play-off d'ascens, quan estàs jugant per baixar, doncs, es pateix, és que no et deixes la vida, eh? És terrible.
12: Jo ahir estava, ahir no estàvem ni al pupitre, amb l'Edu, i escolta, tablet...
6: Clar, que veia. Bueno, tu estaves seguint l'Espanyol Real Societat i després...
12: Bueno, l'Espanyol Real Societat ja li vaig dir amb el Xavi, dic, a mi no em pregunti res perquè no... No.
6: Si tu miraves la tablet allà.
12: Jo mirava la tablet, però va arribar un moment que em vaig treure els auriculars. Em vaig treure els auriculars perquè, clar, mirava la tablet, però el Miquel cantava abans. Clar. La jugada la cantava abans.
6: Va,
12: I llavors em vaig treure els auriculars. I l'Edu em diu... treu-te'ls. Si ens diuen alguna cosa, ja et picaré.
9: I ella... jo la veritat és que...
12: I ara em vaig enterar de res.
9: Jo, bàsicament, no, el Barça no el vaig... Res. Pràcticament jo estava pendent del,
12: sí, jo també,
9: del Gironels.
12: Jo
9: és també. El partit que estava veient abans del femení, però bàsicament el Gironels, que és el que realment era important. No?
6: Sí. Tu, Pichi, que ahir dissabte i avui diumenge, has tingut ulls o no? Has tingut temps a tot?
0: Sí, però... Multifútbol, eh? Tot, veure-ho tot, intentar veure-ho tot, no veus res, però tens l'emoció de que aquest marca, aquest necessita tal, aquest necessita tal, però no em vaig estar fixant en cap partit en concret, de dir, bueno, vaig a veure aquest partit i ja m'enteré de tot el demés. No, m'anava enterant de com arriben els gols.
6: Ah. I el teu Saragossa, no?, que és un dels teus clubs, sí, ha baixat avui ja, i es veia venir.
0: Sí,
6: no?
0: Sí, bueno, de fet... Virtualment hi havia baixat fa molts dies, no? En aquest sentit, crec que ha fet mèrits al llarg, no d'enguany, eh? No d'enguany ja, sinó la passada temporada ja va patir fins a l'últim moment que es va salvar, i després d'estar, no sé si són 13 o 14 anys a segona divisió, que s'ha enquistat tots veritablement... fixa't que estan fent el Camp Nou, eh?
6: La sí, Romareda, el nou estadi,
0: estan
6: sí.
0: Fent la nova, i imagina't.
6: I el Com ha fet història, tu, escolta'm. A veure si podem sentir Cesc Fàbregas o alguna declaració que faci després d'haver-se classificat per la Champions. És bèstia, el que ha aconseguit amb un equip que deies, bueno, és un equipet que estarà allà a la sèrie uns quants anys, però estarà patint i no.
12: I que el camp
6: la
12: tampoc
6: és... Val, i jugant bé, tu.
12: El camp tampoc és...
6: Bueno, clar, allà al mig del llac, què pots fer?
12: Sí, sí, un estadi... No,
9: ha fet una tasca...
12: Brutal.
9: Increïble. La veritat és que molt bé... Molt bé, perquè costa molt, eh? Vull-te planificar,
12: t'ha fitxat gent, difícil, eh? Cada marxar ja, no? És allò que diu, ja més no faràs, vés-te'n ja plega.
6: Home, però l'any de la Champions, gaudeix-lo.
12: Sí, però és el que estava comentant ara fora, no?
9: És que costa.
6: Bé, ara anirem entrant en tot, també amb el comiat de Pep Guardiola, perquè el Miquel Agut ha pogut parlar uns minuts cara a cara amb Pep Guardiola. Tenim declaracions a RAC1 avui, que s'ha acomiadat després de 10 anys del City, i moltes coses més. Del descens al Girona, també explicarem com ha anat l'endemà, parlarem amb l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, i també volem felicitar representants de l'Espanyol, Dani, després d'haver-vos salvat, no?, patint i fins a l'última jornada. Avui trucarem també Mau Ye, que és el CEO i vicepresident actual de l'Espanyol. Però, escolta'm, una Champions, encara que sembli mentida, perquè el Barça femení n'ha guanyat 4 de les últimes 6, no es guanya cada dia una Champions. Així que volem començar amb la celebració que hi ha hagut aquesta tarda amb milers de persones a l'Avinguda Maria Cristina pel brillant títol que va aconseguir el Barça ahir contra l'Olympique de Lyon.

0: Sí, sí, a Oslo ha aconseguit el Barça la quarta de la història. Ho vam viure in situ ahir amb el Pau Bonastre, amb la Clara Rodergas, també amb el tècnic de sol, Enric Soto. Ja som tots a Barcelona. El Pau i servidor vam arribar ahir.
1: Sí, segur?
0: Sí, sí, els he vist. Els he vist, els he vist. Sí, sí, els he vist. El Pau i jo vam tornar ahir de matinada. Vam aterrar amb un xàrter, d'aquests n'has fet uns quants, eh, Jordi?
2: I tant,
0: a més... 4 del matí a l'aeroport del Prat, amb tot tancat,
2: és... A més, aquella època, escolta, fos l'hora que fos, la gent, cap a casa.
0: Sí,
2: a les 4, a les 5, a les 3, a les 6,
0: sí?
2: Igual.
0: Havíeu arribat a totes les hores.
2: És a totes les hores, i de tots els llocs, eh?
0: Sí, sí, sí. El vol va ser tranquil,
1: sí, sí, sí.
0: Està bé, tu, i
1: contenta.
0: I aquest matí han arribat la Clara i l'Enric Soto, el nostre tècnic, ens ha acompanyat a Oslo. I, escolta'm, una ciutat que quedarà ja pel record del barcelonisme, perquè el Barça va aconseguir aquesta quarta Champions, que avui ho ha celebrat amb unes 5.000 persones, deia les autoritats,
1: sí,
0: aproximadament, a Maria,
1: sí, sí,
0: Cristina.
1: Sí, uns 5.000 aficionats a Maria Cristina, i havia instal·lat un escenari al vell mig de l'avinguda, i allà, a mesura que avançava la tarda, s'hi ha anat aplegant aficionats. Ja des del principi hi havia animació amb un disc jockey, i després, a partir de les 6, han aparegut a l'escenari els Figaflaues, que han cantat diverses cançons del seu repertori, i al voltant de les 7 ja han entrat allò en matèria amb les jugadores, les protagonistes d'aquest pòquer històric.
0: Anem a repassar moments, que n'hi ha hagut uns quants, va.
1: Una jornada de molta calor que s'ha viscut a Maria Cristina, amb càntics de tot tipus, perquè hi havia, evidentment, moltes ganes de celebrar aquest nou títol.
3: Un dia de partit! Això fa el Baixada! Només entrarà el Baixada Mura!
1: Cata Coll, una de les
0: MVP,
1: que ha liderat la festa a Maria Cristina.
0: Quin partidàs va fotre ahir Cata Coll, eh? Perquè és que ho dèiem a les estadístiques, xuts a porta del Barça 5, 4 gols. Clar, és que l'efectivitat ahir va ser brutal. Xuts de l'Olímpic de Lió a porta 4. 4 aturades de la portera. Clar, això t'ho marca tot, no?, en la final de la Champions. Sempre diem amb Joan García, Courtois, també passa el futbol femení de màxim nivell, ara mateix, això.
4: Jo crec que és la millor portera que hi ha a Europa.
0: Ara ha crescut molt, sí, ara mateix.
4: Perquè jo vaig veure la portera del Lió...
0: Endler, sí.
4: No la vaig veure gaire segura, eh? No,
0: no, no.
2: No, i a més, amb la dificultat, que tu al final... No estàs, diguem-ne, que no competeixes a la lliga domèstica, diguem-ne, no tens massa feina, potser, no?
0: Ara.
2: I arriba a aquests partits importants i actuar com va actuar, hòstia, té molt de mèrit. És difícil,
0: sí, sí.
2: Eh?
0: Sí, sí, de fet, el gol anul·lat és gràcies a ella, sí, perquè la primera rematada era gol, però la treu, i llavors sí, en la segona és ja el fora de joc, i aquí li dona vida al Barça, no?
1: Té diverses aturades de mèrit, i un contra un just després del 2-0, que vaja, és
0: hauria donat vida al Lió, aquell contra un, és veritat. Què deies, Pitxi?
5: No, de fet, crec que la primera part va ser molt superior a l'Olímpic de Lió, eh? La sensació, sí, que tenia és que passava per sobre, que ho estava passant francament mal. Jo no havia vist el Barça femení tancat a la seva àrea i traient pilotes, en aquest sentit. I si probablement un dels millors, si no la millor, va ser la Cata Coll, no? Això és significatiu de que es va patir.
0: Sí, i un símptoma de maduresa i d'intel·ligència, perquè el Barça, que no va poder jugar el que li agrada, que és a tocar, a tocar, a tocar i a combinar, no? Va saber patir, va saber aguantar els mals moments, i a la segona part va saber aprofitar, no? Un parell de transicions per fotre's 2-0 i pràcticament...
2: De fet, jo crec que comentaves el gol, jo crec que va ser una mica el canvi de tendència del partit. Si es fica per davant el Lió amb la dinàmica que portava l'Olímpic a la primera part, jo crec que s'hauria pogut complicar molt, no?
0: Sí.
2: I aquell gol crec que va marcar una inflexió en contrapartida del Barça. A la primera, diguem-ne, clareta que va tindre, va marcar i va canviar molt el partit, crec.
0: Sí, el resultat final és enganyós, sí, però escolta'm, els mèrits del Barça, sobretot el tram final de la primera part i tota la segona part, el Barça va ser una mica superior al Lió i va acabar guanyant aquest títol. Cata Coll, protagonista. Qui més, a veure?
1: Doncs, evidentment, tots els focus posats en Alexia Putellas, futur incert, com a mínim, públicament, que avui ha fet un discurs, podríem dir, impecable de capitana.
6: Sou increïbles, gràcies per estar celebrant amb nosaltres aquí aquest moment. També durant tota la temporada, tots els partits, a l'Spotify Camp Nou, per suposat que l'hem tornat a obrir i l'hem omplert dues vegades. A totes aquestes increïbles companyes, aquestes jugadores que són les millors del món i que a sobre són culers.
1: Seves companyes d'equip, conscients de la situació d'Alexia, també li han volgut retre homenatge amb un càntic ja habitual, avui pronunciat per una històrica de la secció, Marta Torrejón.
7: Només hi ha una reina
3: Alexia Putellas, només hi ha una reina, Alexia Putellas.
1: I li han preguntat a Alexia Putellas per la final de Varsovia, de la Champions, de l'any vinent. I ella ha fugit una mica d'estudi.
7: Està... Què passarà l'any que ve a Varsovia? Queda molt lluny, però si algú us podem garantir a aquestes jugadores i a aquest equip, és que sempre, sempre, sempre ens ho deixem tot per aquesta samarreta.
0: Intel·ligent, no lo següent, Alexia Putellas, en aquestes últimes setmanes amb la qüestió sobre el seu futur. Ja el dirà, ja ho dirà, ja està. Ja ha dit que ja ens avisarà, doncs estarem pendents de quan ens avisi del que hagi decidit.
1: Hi ha hagut molts càntics de l'afició demanant a Alexia que es quedés, alguns seguits per les pròpies jugadores. Veiem, per exemple, Clàudia Pina seguint aquests queda't, dirigits cap a Alexia, també cap a Ona Batlle, Mapi León, que són futbolistes que acaben contracte i que probablement, o tenen opcions, vaja, de no continuar al conjunt blaugrana. Per exemple, podem sentir en aquest document aquests crits cap a, en aquest cas, Mapi León.
3: Mapi, quédate!
1: Al principi del document sentíem Quica Nazaret iniciant aquests càntics. Mapi, queda't, avui protagonista musical, s'ha atrevit a agafar el micròfon i a cantar una cançó prou coneguda, La perla de Rosalia.
0: Nazaret ha demostrat que té veu, té to, per cantar.
1: L'ha cantat, si no sencera, pràcticament, vull dir que s'hi ha deixat la veu. I
0: Deia el Puig que havia aparegut al confessionari de Rosalia a Portugal, no?
1: Va fer un concert a Lisboa i aquest format que fa Rosalia en aquesta gira, que és un confessionari amorós, amb personalitats, doncs en aquest cas a Lisboa va ser Quica Nazaret, avui una de les protagonistes. Hem vist moltes jugadores evidentment eufòriques, però també el tècnic Pere Romeu, que avui s'ha deixat anar i, vaja, no n'hi ha per menys. Ole!

0: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa a Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu.
1: Perquè puc. Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
2: Vols canviar de cotxe? Ara és el moment. A Nissan Nico Center t'oferim les millors promocions en vehicles nous i d'ocasió, amb finançament flexible i assessorament personalitzat perquè trobis el Nissan perfecte per a tu. Visita'ns als nostres centres de Tarragona, Vilafranca i Vilanova i descobreix tot el que et podem oferir. No esperis més per a fer el pas.
3: No, no, però anem a sentir-ho.
4: Dels moments de la tarda.
3: Anem a sentir-ho sencer. No sé si Pichi, Roura, Solsona, sou conscients que Rafa just ha agafat el micròfon avui? Ha sigut tremendo, sí. Bueno.
4: Ha sigut ja cap al final, quan han pujat els directius de l'escenari, també Joan Laporta, que l'hem vist saltant, ballant, abraçant-se amb jugadores, amb membres del cos tècnic, i també Rafa Juste, que micròfon en mà, fins i tot en alguns moments, mirant a la càmera.
3: Sí, no, vull dir, qual, jo què sé, Sergio Dalma o no? Frank Sinatra, vull dir, mirant a càmera, seduint a la càmera i
4: animant el públic.
3: I cantant com Déu mana, amb passió, com s'ha de fer, clar, encara que no tinguis el millor to del món.
5: A veure.
6: Els hi deia aquestes jugadores, abans de sortir al camp, que si guanyàvem, els hi dedicaríem una cançó, que és, escolteu, tot el camp és un camp. Som la gent blaugrana, tant se val d'on venim, si del sud o del nord. Ara estem d'acord, estem d'acord. Ei, una bandera ens agermana. Va, va.
3: Tots, no. Vinga, fom-li.
6: Un crit valent, Samiana, tenim un nom alçat, tothom. Barça, Barça, Barça!
3: Bravo per Rafa Juste. Fent de la porta, deixant-se anar en moments d'eufòria. Bé, ja divendres, a l'entrevista que li fèiem des d'Oslo en la prèvia, ja ens va deixar també algun moment de dir, hòstia, el president...
4: Parlava del sopar de la UEFA, que es queixava una mica de l'àpat.
3: Sí. Però vull dir que té sentit de l'humor, que l'havíem vist sempre molt formal, molt protocolari. Escolta'm, està bé que veiem una altra
7: cara. Home, és el president, ara.
3: Sí, però vull dir que està bé que de tant en tant un president no es deixi anar una mica. O almenys és el que estem acostumats últimament a Can Barça. Bé, què et sembla, Pichi? T'animaries tu a cantar o no? Algun dia?
8: No, jo tinc pitjor veu. No.
3: Doncs així ha anat la festa. La celebració de les campiones d'Europa té molt mèrit el que han fet. 4 Champions en els últims 6 anys. Això, molt pocs equips ho poden dir. Molt pocs equips. I a més, girant la truita amb l'Olímpic de Lió. Jo ho deia ahir durant la transmissió. Crec que la bèstia negra del Barça era l'Olímpic de Lió fins fa un parell o 3 anys, i el Barça ho ha girat. I ara mateix l'Olímpic de Lió mentalment té por de jugar contra el Barça. Ja li ha guanyat 2 Champions, i ara mateix no, el Barça es veu per sobre, es veu millor, es veu més fet. A veure què passa en els pròxims anys, perquè pot ser que hi hagi canvis, no? Com ara dèiem, poden marxar algunes jugadores, com per exemple Alexia, que és important. Però és cert que el Barça s'ha sabut reinventar. Jo ahir em va enamorar Clara Serra Jordi. Aquesta jugadora no té un futur brillant. No, Jordi? No sé,
7: mira. Home, i a més, continua la tradició, diguem-ne, de la pedrera del Barça, no?
3: Sí. I al mig del camp, a més.
7: I al mig del camp, no? Per tant, és un clar exemple del bé que s'estan fent les coses, no? Crec que és una jugadora amb moltíssim futur en aquest mig camp, on realment es cuina el futbol, no? I si continuen apareixent aquest tipus de jugadores, no hi té que haver cap problema en continuar aquesta dinàmica, no?
3: I a més, va jugar un partit d'aquestes característiques i d'aquests nervis amb una templanza, no sé, una tranquil·litat.
9: I sense l'Aitana.
3: Sí, clar, per això dic que si perquè sigui per l'Alexia, que l'Aitana, Serra Jordi, Guijarro, i que tens un mig del camp arregladet.
8: És cert, però jo crec que el salt de qualitat que ha donat l'equip és la major al davant, que és garantia de gol i que ahir va ser la que va obrir el partit, sense cap mena de dubtes. Sí, jo crec que aquest salt de qualitat que ha donat l'equip és perquè té un nou pur ara.
3: Sí, que havia perdut les 5 Champions que havia jugat. I és mala sort, com plorava ahir, pobra, desconsolada.
9: I la primera pilota que va tenir, que la portera va sortir, no va sortir,
3: li
9: va fer la vaselina, la va tirar fora, sí, i ui.
7: Queda bastant clar, eh?
9: Molt clar, per un jugador d'aquest nivell.
3: Ara,

0: 3 va definir molt bé. El primer gol que fa és molt difícil. Perquè amb el control ja es desfà de la jugadora rival i llavors xuta molt bé. Molt bé, doncs això, el Barça, campió d'Europa. A descansar, Pau.
1: Molt bé, bona nit.
0: Bona nit, home, que t'has guanyat. Pau Bonastre, moltes hores des d'Oslo. Gràcies per haver sigut seguit aquesta festa. Per cert, ja tenim guanyador o guanyadora, en aquest cas és guanyadora, de la porra que hem estat fent aquests dies de la Champions femenina amb Ametller Origen. Ja sabeu que gràcies a Ametller Origen hem anat a Oslo i hem fet aquest programa especial. Doncs bé, la persona que s'emporta un menú per a dues persones al restaurant Koishunka de l'Hideki Matsushisha, que és el xef amb estrella Michelin i que posa el seu segell al sushi de Ametller Origen, que és el nostre talismà, és la Judit Planchard. Felicitats a la Judit Planchard, ens hem posat ja en contacte amb ella a través d'Instagram, perquè és una de les 15 persones que han encertat el 4-0. Hem tingut gairebé 1.000 porres al compte d'Instagram d'EsportRAC1. 1.000 persones han posat la seva porra, el seu resultat de la final, i n'hi havia una quinzena que van encertar el 4-0. Doncs entre aquesta quinzena hem fet el sorteig i la Judit Planchard s'emporta aquest menú per a dues persones al restaurant Koishunka de l'Hideki Matsushisha. Gràcies a Ametller Origen. Gràcies per acompanyar-nos a la gent de Ametller Origen, perquè ens ho hem passat molt bé a Oslo i hem pogut explicar la quarta Champions de la història del Barça femení. Ja sabeu que el sushi de Ametller Origen està elaborat cada dia amb ingredients frescos de primera qualitat com la tollina roja Balfagó. El trobareu a la vostra botiga Ametller Origen o, si no, el podeu demanar també a través de Glovo. Ja ho sabeu. Sushi de Ametller Origen, el nostre sushi talismà, i felicitats a la Judit Planchard i a tota la gent que ha participat a la porra. 11:45. Vinga, fem una pausa i, com que han passat més coses, anirem amb el següent tema, que és el comiat de Pep Guardiola, i ho lligarem també amb el descens del Girona, ja que el Girona forma part del City Football Group.
2: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: fell in love. Since the first day I came here.
1: El senyor, welcome to Manchester.
2: The talent is to play as best as possible. Because you will not be able to do that in England. Okay, we're going to try.
3: Maybe I should change a little.
2: No, I'm not going to change.
4: You're into your second season.
5: You need a shrug for the season, don't you?
2: Mm-hmm. Yeah, people say that, yeah.
6: Amb aquest vídeo, amb la música de fons d'Oasis, el Manchester City ha acomiadat Pep Guardiola avui a la xarxa. Si no l'heu vist, és preciós, són 4 minuts amb una música emotiva i amb imatges d'aquests 10 anys de Pep Guardiola al Manchester City. Ho ha viscut en directe, que això no ho pot dir tothom, el Miquel Agut. Hola, Miquel, què tal? Good night.
7: Good night, Aleix Pereja i Emilian. La cançó és Live Forever, que és el que farà Guardiola aquí, perquè viurà per sempre al cap i al cor dels aficionats del Manchester City. Suposo que la tria d'Oasis i d'aquesta cançó en particular no és a l'atzar.
6: No, i tant que no, i tant que no. Ahir el Miquel vivia el descens del Girona en directe a Montilivi i aquest matí hi ha hagut d'agafar un avió i anar-se'n ràpidament cap a Manchester per viure en directe un altre moment emotiu, evidentment totalment diferent, no?, el que es va viure ahir a Montilivi, però un altre moment emotiu que passa a la història, sens dubte, del Manchester City i del futbol català, perquè és el millor tècnic de la història, no?, del nostre país, sens dubte, ara mateix Pep Guardiola, que ha posat avui punt i final a una trajectòria brillant de 10 anys a Manchester. Hi ha hagut molts moments... El City ha perdut, no, per cert?
7: Sí, 1-2 contra l'Aston Villa. Hem vist una de les imatges... Vaja, ho comentàvem al Supersports, no havíem vist mai un gol anul·lat pel cul. O sigui, el fora de joc de Foden, que havia empatat a 2 al tram final del partit, s'ha anul·lat perquè, vista la repetició amb els ninots aquells que es fa ara, les natges de Foden estaven més avançades, que és una cosa que jo no havia vist mai, i quan s'ha vist això pels monitors de l'Etihad, la gent s'ha tornat boja protestant i a Colo Touré l'han hagut de frenar perquè anava a parlar i de quina manera amb el quart àrbitre. Sí, 1-2.
6: Doncs això, no s'ha pogut tancar en victòria, però bé, era el de menys, el City ja sabia que seria segon, i avui, després de la derrota, que era anecdòtica, insisteixo, doncs se li ha fet aquest gran homenatge a Pep Guardiola. I el Miquel Agut, després, a la sala de premsa, ha pogut parlar en exclusiva, cara a cara, només amb el micròfon de RAC1, amb Pep Guardiola, durant uns minuts. Ara sentirem aquesta conversa de Miquel Agut amb Pep Guardiola. Però abans, tenim un gran protagonista. És que d'alguna manera el City i el Girona estan lligats, no? És així, el City Football Group, el Girona forma part del City Football Group, no? I per tant barrejarem una mica el que va passar ja a Montilivi amb el que hem viscut avui a l'Etihad Stadium. Tenim en directe l'alcalde de Girona, el senyor Lluc Salellas. Hola, alcalde, què tal? Bona nit.
8: Bona nit, què tal, Aleix?
6: Molt bé. Ha estat pendent avui del comiat de Pep Guardiola, també, o no?
8: No, he estat pendent, no. No, perquè tinc pocs moments de la vida per poder estar amb la família. Avui podia estar una estona i he preferit estar amb ella, estar-hi bé i gaudir d'aquest diumenge primaveral que hem tingut, gairebé estiuenc.
6: Clar que sí. Prioritats sempre importants a la vida com la família. I a més les xarxes ja li recordaran en les pròximes hores tot el que s'ha viscut avui a l'Etihad. No, i entenc que després del que va passar ahir a Montilivi tampoc hi havia massa ganes, no?, de fer massa res, no?, diguem així, a la ciutat.
8: No, home, evidentment avui ha sigut un dia amb una ressaca important. Ahir, a mi personalment, i crec que molts gironins, ens va costar posar-nos al llit i adormir-nos. Havia sigut un vespre, doncs, de moltes emocions, ja uns dies de moltes emocions, i evidentment va acabar de la pitjor manera possible. Jo em vaig voler quedar bastanta estona també dins de l'estadi, no? Pues sentint una mica també el mateix que estan sentint tots els aficionats que es van quedar amb la volta, doncs, dels jugadors comandada per Estuani, i bueno, realment pues va ser un dia molt trist, i avui ha continuat sent un dia trist per la ciutat i pel futbol gironí, evidentment.
6: Com ho va viure vostè allà, amb aquells nervis el pal de Lemar, no?, la sensació que podia arribar el gol que salvava els dos equips? És que, no?, al final del partit, fins i tot els jugadors del Girona, els de l'Eix, els deien: escolta, que esteu salvats, deixeu-nos fotre un gol, no?
8: Sí, bueno, molta tensió, és a dir, estàs allà veient que era un partit molt trebat, no?, que aniria d'un detall o un altre, i la veritat és que el xut de Lemar quan el pal doncs el rebota, dius, home, potser era aquesta, no? És a dir, era el detall que si entrava doncs en salvàvem, i si no entrava doncs, com efectivament va passar, no en salvàvem, i a partir d'aquí doncs, doncs el que he dit, no? Jo crec que amb un doble sentiment, que també el vull dir, no? Un agraïment immens a aquestes últimes temporades per tot el que ha fet el Girona Primera l'any de la Champions, tot el que hem viscut, que crec que doncs és únic a nivell de país, no? Vull recordar-ho, doncs, que a nivell de país això de jugar a la Champions, doncs molt pocs equips ho han pogut fer, i per tant, doncs, jo que aquesta part d'agraïment, però al mateix temps, doncs, saber que el cop és dur i que toca tornar-se a aixecar, però que no és fàcil pujar a primera, vull dir, han pujat el Racing, ha pujat el Deport, dos equips que fa molts anys que ho perseguien, i per tant, doncs, serà difícil, però haurem d'insistir.
6: Ara vaig al futur, però ara que ho mencionava, alcalde, com s'explica que en dos anys es pogués jugar a la Champions i ara s'estigui a segona? És futbol? Es resumeix així? És futbol?
8: Jo no, tampoc sóc analista, Aleix, com per definir-te i tenir una opinió, no sé, molt consolidada al respecte, no? Però entenc que té a veure amb decisions que es podien haver pres millor o en certs errors que et poden passar en el futbol. Jo llegia avui, que jo recordo molt perquè vaig anar a Villarreal l'any que vam pujar, bueno, que vam anar a Champions, i la gent de l'alcalde de Villarreal ho explicava, no? Que em penso que ells l'any després del primer any d'anar a Champions baixen, no? Ah. I és una cosa que ha passat en d'altres clubs. I
6: a l'Espanyol, disculpi, tant, doncs, a l'Espanyol li passa, sí, no? Jugar a Europa un any i acaba baixant el següent.
8: Sí, exacte, vull dir que això passa a vegades, perquè, bueno, suposo que et planteges llavors de fer uns equips potser no tant per la permanència, més enfocats a altres objectius, i si no et surten bé, com ha sigut el cas d'aquest any, no? Del Girona, que la que es va lesionar al davanter centre, doncs no hem guanyat partits, doncs et passa el que et passa.
6: Michel, el tècnic del Girona, va dir això ahir, m'agradaria que ho sentís.
9: És un moment molt dur per tothom, per Girona, per la província, per el club, per mi. És molt difícil, molt difícil. No vull explicacions sobre per què, perquè ja està.
6: Diu per la ciutat, per la província. Té la sensació que li ha fallat a la ciutat i a la província el Michel, com deia ahir, ja som
8: les culpes? No. Jo crec que en Michel l'únic que hi pot haver és un agraïment etern. Ara parlàvem de Guardiola, no? És a dir, Guardiola segurament no ha guanyat tantes Champions com el City hagués pogut que guanyés, no? N'ha guanyat una, em penso, en el City. Nosaltres, Michel, ens va pujar primera, que sabem lo difícil que és, ens va portar a la Champions, ha portat a jugar un joc meravellós, a creure'ns a tot el que ens hem cregut, a que el club creixés moltíssim en massa social. Ahir Montilivi, malgrat tot, es va viure coses que no havíem viscut fins ara aquests dies a la ciutat, i de que la demarcació ha viscut, no? Que el Girona es consolida com a club en línies generals, i per tant, més enllà, doncs, que com tots, els que tenim, diguéssim, espais o ocupem places de lideratge, ens podem equivocar, ho podem fer millor o pitjor en determinats moments. Jo, Michel, l'únic que puc dir com a alcalde és un agraïment etern per tot el que ens ha portat a fer, per la seva, també, doncs, el seu procés de decidir prendre la llengua catalana, d'incloure's a la societat, de participar en actes de la ciutat. Jo crec que a Michel, agraïment etern.
6: Li agradaria que seguís?
8: És que es fa difícil. Jo ara no em puc mullar amb això, en el sentit de dir, jo crec que li pertoca en ell, en el club, a la directiva, a veure si és la millor decisió, si estan capacitats, si no, si senten, no? Jo crec que amb aquestes coses té molt a veure amb què sents en cada moment, i si ell sent que està capacitat, i la directiva i el club veuen que és la millor opció, escolta, per mi endavant, no? El que no tocaria és fer allò de fer les coses perquè toquen, no? Això no. Va. Ja està.
6: Queda clar. Llavors, per anar acabant, m'agradaria saber com afecta això a la ciutat. Afecta d'alguna manera a Girona, la ciutat que vostè dirigeix com a alcalde?
8: Home, evidentment, crec que negar la major seria dir una mentida, no? M'afecta perquè tenir el Girona, doncs, a primera significa que la gent en parla més, que la gent en coneix més, que hi ha un sentiment dins dels gironins, doncs, que ens ajuda a estar més orgullosos de la nostra ciutat, ens ajuda a projectar-nos, a mirar-nos, a estimar-nos, i això doncs ara hi serà menys, però la ciutat, per sort, continua funcionant bé, la volem fer anar millor, tenim molts objectius i esperem doncs que aquest pas per segona sigui transitori.
6: I canvia alguna cosa aquest descens en els projectes que té el Girona, també de la mà de la ciutat, com la ciutat esportiva, l'emplaçament del nou estadi, tot això? Sé que és d'hora, però no sé com queda.
8: No, jo tampoc ho sé dir ara mateix, no? Al final el club és qui ha de fer la majoria d'aquestes inversions i, per tant, li pertocarà a ell decidir com ho afrontar el futur, no? Que està clar és que jo ho vaig piular així perquè és com ho sento, no? Generosos en la victòria i fidels en la derrota. Per tant, l'Ajuntament i la ciutat estarem fidels al club, passi el que passi i sempre. És la nostra manera d'entendre la col·laboració amb l'esport de la ciutat i passi el que passi, el Girona és el nostre club de futbol, en el sentit doncs, amb el que sentim identificats moltíssims gironins i el que porta el nostre nom, i per tant doncs, fins a la mort amb ells, i ja està.
6: D'alguna manera podran ajudar el Girona l'any vinent o això depèn només del club?
8: Bé, per començar, nosaltres ja fa molts anys com a Ajuntament que els ajudem amb la concessió de l'estadi municipal, no? que és un actiu important, i jo crec que segur que parlem de maneres de col·laborar i facilitar doncs, que el club estigui fort i estigui valent per l'any que ha de venir, això de ben segur, i sobretot doncs, que sentin, no? Aquests dies ho hem intentat transmetre, hem fet campanyes de suport públic al club i vam enviar, per exemple, un llibre, no?, sobre la ciutat de tots els jugadors perquè poguessin entendre bé què ens estem jugant. I segur que seguirem fent coses amb el Girona per tornar primera, que al final doncs, segur que serà l'objectiu que hi haurà l'any vinent.
6: Molt bé. Miquel, des de Manchester, tu que has seguit tota la temporada del Girona RAC1, li vols fer una pregunta a l'alcalde i el deixem descansar?
7: Sí, bona nit, alcalde.
8: Bona nit.
7: Jo el que li voldria demanar, perquè ahir abans del partit, me'n recordo que comentàvem, veient com estava la ciutat, jo no l'havia vista mai tan blanc i vermella, amb tantes samarretes al carrer, amb tants balcons guarnits, una ciutat tan militant amb el seu club de futbol, i després la rebuda a l'equip, com es va abocar el públic a l'estadi. Comentàvem una mica que això ja no ens ho trauria ningú, no? I que això ja era una victòria molt gran, tot i que esperàvem, evidentment, que vingués acompanyada d'una victòria esportiva, que és el que ens va faltar per arrodonir la nit. No sé si l'alcalde creu que aquesta adhesió de la ciutat al seu club de futbol és ja ferma i consolidada independentment del que passi, o si el descens pot afectar aquest vincle que ara mateix sembla tan ferm entre Girona, els gironins i el Girona.
8: Jo estic convençut que això és un procés que ve de lluny, eh? Quan feia aquest agraïment en un moment de la meva intervenció tenia a veure amb això. Aquest està sent un creixement en els últims, jo diria, 20 anys constant i permanent del lligam, no? De la ciutat de Maclub i dels gironins. De quan jo era petit i havia anat amb el meu oncle doncs, a vegades a veure no? el Girona Montilivi i ser 400 o 500 persones el que va passar ahir, no? I ha passat aquests últims dies, doncs, clar, hi ha un abisme. I això no marxarà, això ha vingut per quedar-se. I les noves generacions són i seran del Girona, moltíssima gent, i estic convençut que com tants altres equips que pugen i baixen, no?, de primera a segona, doncs el Girona ha tornat a baixar, però pot tornar a pujar i seguir consolidant aquest projecte, i sobretot el que dius tu, el més important, que aquesta massa social vagi creixent i es vagi identificant doncs, amb l'equip de la ciutat i l'equip de la demarcació, que és el Girona de futbol.
7: Deixa'm fer una sí. Més només, Aleix, molt ràpidament, però vostè, alcalde, creu que el club, la propietat, continuarà fent la mateixa aposta pel club, o que el descens pot limitar els recursos que hi aboqui? Hem d'estar tranquils des d'aquest punt de vista? No sé si vostè en té alguna informació.
8: Jo, tota la informació que tinc és que la propietat té ganes d'apostar pel club, i sempre que n'hem parlat i n'hem parlat molt sovint de possibles escenaris de tot, van dir que el seu projecte era un projecte a llarg termini, una aposta clara i ferma per la ciutat i pel club, i per tant doncs estic convençut que això seguirà així.
6: Per tant, que veurem el nou estadi i això continua en marxa, no. Vull dir,
8: això ja no sé, això els hauran de preguntar a ells, però torno a dir, el nou estadi és una inversió del club i per tant són ells els que sempre han tingut la paella pel mànec i era un projecte seu, no? Jo que sí que tinc clar, o que a mi m'han trasllat sempre, vaja, és que l'aposta per la ciutat de Girona i pel Girona Futbol Club és una aposta que ja fa, de fet, molts anys que tenen i que han anat mantenint i continuant, i el que a mi se m'ha traslladat les últimes hores és que així serà també, que no cal dubtar sobre això.
6: Tant de bo sigui un equip ascensor, el Girona, com fem servir a vegades aquí en l'argot radiofònic, i tan bon punt ha baixat, torni a pujar la temporada vinent. Tant de bo sigui.
8: Exactament.
6: Alcalde, Lluc Salellas, moltíssimes gràcies, de veritat. Una abraçada i ànims.
8: Moltes gràcies a vosaltres, bona nit.
6: Adéu-siau. 10 i la mitjanit, en directe, l'alcalde de Girona. S'ha acabat, per cert, el Gran Premi del Canadà de Fórmula 1, que estàvem seguint des del Superesports amb l'Àlvaro Demà. Qui ha guanyat, Álvaro?
10: Doncs quarta victòria consecutiva per Kimi Antonelli. No, no. Havia guanyat a la Xina, al Japó, a Miami, i avui ha tornat a fer-ho al circuit Gilles Villeneuve, al Gran Premi del Canadà. Amplia el seu avantatge al capdavant del campionat. Arribava amb 18 punts de marge. En suma 25 avui, lidera per tant amb 43 punts d'avantatge, 88 els de Russell, 131 els seus, sobre el seu company d'equip, sobre George Russell, en un circuit on el britànic havia fet pole les tres últimes vegades, on havia aconseguit la victòria l'any passat, però avui s'ha hagut de retirar per culpa de problemes mecànics quan liderava i quan lluitava per la primera posició amb Kimi Antonelli. Se les van tenir ahir a l'esprint, avui més del mateix al Gran Premi, s'han passat, s'han tocat, al final la cara ha estat, com diem, per Antonelli, que s'han portat la victòria, una més, la quarta seguida, la creu per George Russell, que veu com el seu company s'escapa al capdavant del campionat. Hamilton, segon, ha aconseguit el seu millor resultat com a pilot de Ferrari, el seu segon podi, de fet, com a pilot de Ferrari, al circuit on va aconseguir la seva primera victòria a la Fórmula 1 l'any 2007, mentre que Max Verstappen ha estat tercer, completa el calaix i aconsegueix d'aquesta manera el seu primer podi de l'any. Després d'una batalla interessant entre Hamilton i Verstappen a les últimes voltes, el de Ferrari ha passat el de Red Bull, Verstappen ha donat el seu braç a torça, al final però Hamilton, com diem, ha acabat per davant. Completen la zona dels punts Leclerc quart, Hadjar cinquè, Colapinto sisè, Lawson setè, Gasly vuitè, Carlos Sainz novè, dos puntets per de Williams i Berman desè. En un Gran Premi, Fernando Alonso ha hagut d'abandonar, ha estat de fet un dels sis pilots que no ha vist la bandera a quadres, Limblad, Albon, el mateix Alonso, Russell, Norris i Checo Pérez. Proper Gran Premi, sisè de la temporada, d'aquí a dues setmanes, diumenge dia 7 de juny a Mònaco, i una setmana després, 14 de juny, Gran Premi de Barcelona-Catalunya al circuit.
6: Oh, queda poc ja per aquesta
10: cosa. Queda poc.
6: De les 500 milles n'has estat pendent d'alguna cosa, sí? Qui ha guanyat,
10: sí,
6: al final?
10: Sí, sí, victòria del pilot suec Felix Rosenqvist, que ha aconseguit la seva primera victòria en unes 500 milles per davant de David Malukas, d'americà, que ha estat segon a només 23 mil·lèsimes de segon. Després de 200 voltes, després de 500 milles, 23 mil·lèsimes de segon han estat el que han separat el guanyador del segon classificat en aquesta edició número 110 de la mítica prova nord-americana. Ha estat una cursa marcada per les banderes grogues, on Àlex Palou, lamentablement, no ha pogut repetir el triomf que va aconseguir la temporada passada. Sortia des de la pole position, ha rodat davant pràcticament tota la prova. És, de fet, el pilot que més voltes ha liderat, però l'estratègia no ha estat del seu costat i al final ha acabat setè. Continua com a líder, amb 40 punts d'avantatge sobre Malukas. Recordem que Palou busca el seu cinquè campionat en aquest campionat de monoplaces nord-americà. Avui no ha pogut guanyar, la propera cursa, però serà el proper cap de setmana a Detroit.
6: Ho està fent molt bé, Àlex Palou, el pilot català a la IndyCar. Les 500 milles d'Indianàpolis són molt conegudes, però ell se centra en el Mundial, en el campionat de la IndyCar. Molt bé, Álvaro, moltes gràcies. Doncs d'aquí dues setmanes en parlem i pendència del Gran Premi d'aquí a casa nostra, del 14 de juny.
10: Una abraçada, Aleix. Bona nit a tots.
6: Bona nit. Vull dir la mitjanit. Pitxi Rora, Solsona, ara parlem del Girona, amb tot el que ha dit l'alcalde i el que veu viure ahir amb el descens. I també sentim Pep Guardiola, al micròfon del Miquel Agut. De seguida, aquí el Tu Diràs.
11: Tu Diràs, amb Aleix Pariser.
6: Ja tornem a ser aquí, 4 i la mitjanit. Us recordo que els amants del futbol esteu d'enhorabona, perquè ara s'ha acabat la competició de clubs. Bé, queda la final de la Conference i de la Champions, però és que després arriba el Mundial més llarg de tota la història. Pitxi, Roura, Solsona, suposo que ho sabeu, 104 partits en 39 dies viurem. Alguns de matinada, però escolta'm, si hem de... Si hem de, si s'ha de trasnochar...
7: Que sigui per això.
6: Que sigui per això, sí, home, sí. Si hem d'anar a dormir tard, que sigui per això. I a més, us recordo que amb el vostre paquet de futbol ho teniu tot sense cap cost addicional a Movistar a través de DAZN, tal i com ho sentiu. Amb el paquet de futbol actual teniu el Mundial gratis, sense cost addicional, bé, gratis, amb el que ja pagueu, sense cost addicional a Movistar a través de DAZN. I a més, mira, per temps limitat, podeu gaudir del Mundial a la Smart TV de la selecció espanyola, que és una TCL de 55 polzades des de 2 euros al mes. Té un estalvi de fins a 502 euros, aquesta oferta limitada. Movistar és la xarxa oficial de la selecció espanyola. Pichi, del Girona, que ara parlàvem amb l'alcalde, i ara anem a Guardiola, em voleu dir alguna cosa del descens? Ha estat sorprenent, no?, perquè estaven pràcticament salvats i s'han enfonsat d'una manera.
12: Sí, va ser un inici de temporada horrorós, que donava peu a creure, bueno, fins i tot el tècnic va dir que com van començar ja estava bé que se la jugaran a l'últim partit, i un final de campionat també en la línia de l'inici, horrorós. De perdre consecutivament molts partits, molts problemes que ara portaria rival, sense golejador, i bueno, i ha pagat les conseqüències.
7: Bueno, des d'un punt de vista futbolístic és evident, no? Han pagat moltíssim la falta de gol, no? Ja no solament aquesta jornada, no? Durant molts partits doncs podien dominar el joc, podien jugar bé, podien donar sensació de... Però és que dalt, per fer un gol, han patit molt i, òbviament, des de la lesió del seu davanter centre ha estat terrible. No, no sé si dels últims 20 i pico de punts n'han fet...
6: 3 de 24. 3 a les últimes 8 jornades.
7: És terrible, no? I és... En repeteixo, fent moltes coses bé, però al final el més important del futbol, que és fotre-la dintre, això han patit moltíssim i han pagat les conseqüències, crec jo.
6: Dani.
13: Sí, jo estava convençut... que el Girona al final quedaria a la part almenys mitjana. És veritat que va començar molt malament, els primers 5 partits els va perdre, va estar moltes jornades a la zona de descens, no sé si 12, 13, 14... 16 jornades, i jo li deia sempre amb el Miquel, escolta, no preocupis que el Girona al final quedarà per sobre de l'Espanyol.
6: Bueno, va haver-hi un moment sí, abans de les últimes jornades que va estar allà.
13: Sí. I m'he portat una sorpresa. M'he equivocat perquè jo estava convençut que el Girona té una bona plantilla. És veritat que en atac només té Abanat i s'ha lesionat, i després sí, Abel Ruiz, però no és un golejador.
6: Avui el Molló deia que aquesta ratxa de les 8 últimes jornades, dels últims 24 punts, 8 últimes jornades, fer 3 empats, és quan es lesiona Abanat. Coincideix en el temps, Dani, això.
13: Sí, clar, llavors no tens Abanat, ja sabem que Abel Ruiz també ha estat lesionat i tampoc és un golejador i tal, i has de confiar en Estuani, que està infiltrat per tot arreu. Per tant, juguen bé, però a l'hora d'arribar de cara a porteria, doncs també és un equip que li ha costat moltíssim. I quan comences amb aquesta dinàmica, i sobretot a la part final, a la part final, i tenien la gran sort i la gran avantatge que guanyant a l'Elx et salvaves, que això ja era un gran avantatge, que no depenguessis dels altres.
7: Dues coses ràpides sobre això. Si al final després de 38 jornades baixes és que tu has merescut, no pots dir una altra cosa. Si a més jugues a casa una final contra l'Elx i no la guanyes i per tant no et salves, és que tu has merescut. Per desgràcia és així. I després hi ha hagut diversos factors, però també un factor mental. Jo parlava amb algun futbolista després del partit de Vallecas, i en aquell moment el Girona, empatant al camp del Rayo, sortia del descens momentàniament, però ja es veia l'aigua a casa, i hi havia jugadors que deien que els estava pesant, que no s'esperaven estar en aquella situació. Sortint del Bernabéu estaves 8 punts per sobre del descens a 8 jornades. Clar, has fet 3 punts des de llavors i no n'hi ha hagut prou, però la plantilla es veia gairebé salvada i amb un final de temporada entre engrescador i tranquil, i de sobte es troben enfangats fins les celles, fins al punt que s'han acabat ofegant, i això els ha pesat. I per acabar, ho deia el Pichi, són 3 punts, i el Roure, 3 punts dels últims 24, però és que dels primers 15 no n'hi va haver cap. O sigui, al final, entre la ratxa del principi i la del final, estem parlant de 15 punts al principi, 24 ara, 39, de 39 punts cap. ni a les 5 primeres jornades i ara 3 a les últimes 8. Clar, és que si de 40 punts en rasques 3, vol dir que durant la resta de la temporada has de ser gairebé d'una fiabilitat germànica.
6: I li ha anat del cantó d'or, perquè l'Espanyol s'ha quedat a un puntet de la salvació, d'arribar als 42, que li podria haver salvat. Però jo ara he fet l'exercici de mirar les 10 últimes jornades, que diuen que és quan es decideixen les lligues, no? Què ho deia això, Aragonès, no? Entre d'altres.
13: Sí, Aragonès.
6: Aquí, les garrofes. Les 10 últimes jornades. En les 10 últimes jornades, el Girona ha estat cué de la Lliga, l'equip que menys punts ha fet en les 10 últimes jornades, i el Llevant ha estat tercer. Per darrere del Barça i del Madrid. O sigui, el Llevant, en les 10 últimes jornades, hauria anat a Champions. Vull dir, imagina't la...
13: Ara està...
6: L'Elx ha estat setè en les 10 últimes jornades, saps? L'Alavés ha estat desè. El Mallorca ha estat onzè en les 10 últimes jornades. Vull dir que...
13: Ara estava recordant que el que li ha passat al Girona en aquest tram final és el mateix que li va passar a l'Espanyol la temporada passada. Quan quedaven 7 o 8 partits, l'Espanyol estava a 7 punts. A 7 punts. I va arribar la darrera jornada contra les Palmes per salvar-se. Igual que el Girona. 7 o 8 partits
6: la
13: que
6: diferència
13: no
6: guanyen,
13: la diferència
6: és que va guanyar.
13: La diferència que l'Espanyol va guanyar. Vull dir, però era semblant.
6: Escolta, amb i Miquel, canviarà? O sigui, ara ja sé que és d'hora encara, però es podrà mantenir bona part de la plantilla o no, ara mateix?
7: Jo veig molt difícil, perquè hi ha jugadors que tenen contractes llargs però que segona no jugaran, n'hi ha d'altres que són cedits, i després també haurem de veure dels que són teus des de fa algunes temporades, però que són jugadors de primera divisió. El primer que em ve al cap és Arnau, què és el que passa, perquè per exemple Arnau ha donat molt al Girona i ha arribat a acords amb el Girona per no marxar a canvi de no res, per no marxar quan acabés el contracte i no deixar diners a la caixa, sinó que sempre ha arribat a acords amb el club perquè tothom sortís guanyant, ell pogués anar-se'n si calia, però que el club se'n veiés alguna cosa. Clar, ara segona divisió estem parlant del capità i probablement del millor jugador de la temporada del Girona, però amb un descens a segona divisió, si té un ofertes, i seria lògic que en tingués amb la temporada que ha fet, què ha de fer, no ell, i què ha de fer el Girona? Perquè, és clar, haurà de vendre jugadors. No sé, el primer que em ve al cap és Unagi. Ara que parlàvem de Banat, quan es recuperi, si no és el davanter titular d'Ucraïna, és el segon punta d'Ucraïna. Sigankov, jugadors amb contracte, jugadors amb sous de primera divisió, i que segona no crec que hi juguin. Vaja, el que passa és que també és veritat que el Girona no pot, entre que els cedits marxin i jugadors que vengui, no pot haver de fitxar 18 tius per la temporada que ve, perquè quan els tingui a tots conjuntats ja estarem a l'abril.
6: Bueno, i a veure qui els entrena. Aquesta és l'altra gran decisió.
7: Aquesta és l'altra. I en tot això, no sé fins a quin punt, jo a mitja el veig més fora que dins. I crec que és lícit plantejar-se si ha de ser així, en el sentit que són 5 anys, han estat 5 anys molt intensos, que dissortadament han tingut un final amarg, i no sé si ja es pot pensar que sigui doncs el final d'un cicle i que ha de ser així perquè és llei de vida, no ho sé. Però no sé fins a quin punt el descens pot fer canviar els plans de Mitchell, no ho sé, i el descens pot fer canviar també els plans del Girona, que pogués tenir, en el cas que Mitchell hagués verbalitzat que la intenció era marxar, algun candidat apamat, i aquest candidat hagués supeditat fer-se càrrec de l'equip si estava a primera divisió, estant a segona, a veure què fas, no? Perquè clar, a més, difícilment es fan aquests casos contractes per un any, normalment doncs són per 2 anys, o... Vull dir que ara Càrcel i companyia tenen molta feina. Ells han reconegut que un dels pitjors mercats que han fet va ser quan van baixar segon la primera vegada, que tenien el fons de compensació de la Lliga i que van fer una plantilla que era com un àlbum de cromos, i després no en van quedar contents d'aquella plantilla. A veure si ara tenen una miqueta d'ull clínic i poden formar un bon equip que permeti al Girona, com a mínim, lluitar a la zona alta de la classificació d'una categoria tan traïdora com la segona.
6: És que no és fàcil, ara, no, Pichi, ordenar tot això ara mateix.
14: No és fàcil. Primer és que l'anímic, la mentalitat ha de ser molt forta, i bueno, ja has de partir, no t'ho diré de zero, però has de partir de... complicat. Primer, determinar qui serà el tècnic, i a partir d'ahir, pues, òbviament, pues, intentar fer un equip per segona divisió, per segona divisió, per competir, que no és gens fàcil, sinó que l'obliguin al Saragossa. I bueno, i serà Quique Cárcel haurà de fer una molt bona feina per tornar a un equip que pugui estar competint pels llocs de davant.
6: Sí, l'Espanyol, no? Recentment en teniu el record de dir, veu ser un equip ascensor, però no era fàcil fer aquella plantilla tampoc, eh? Vull dir, has d'aconseguir que molts jugadors se't quedin i després encertar aquells fitxatges per la categoria, no? Perquè és una categoria exigent, amb 42 jornades.
13: Sí, sí, has d'encertar. La segona són 42 partits, es fa...
6: Play-off,
13: sí, es fa llarg, però en aquest cas l'Espanyol sempre ha tingut l'encert, la sort, o digue-li com vulguis, de que l'any següent ha tornat a pujar en seguida, a primera. I això ha estat una manera d'interpretar-ho, de que el Girona, si no ho fa, o intentarà fer-ho, perquè ara el Miquel diu no, és que marxaran jugadors, és que aquell marxarà, l'altre marxarà, perquè no marxaran tants, eh? Perquè s'ha de pagar això perquè marxin, eh?
7: No, clar, clar. No, però,
13: perquè
7: clar,
13: pugui marxar l'Arnau. Bueno, escolta, el fi és que si marxa l'Arnau, i amb tots els respectes a l'Arnau, que és molt bon jugador i tal, que sí, però és un defensa, eh? Vull dir, que un defensa el pot suplir d'alguna manera.
6: Per mi el Girona s'ha de reforçar bé a l'atac i en una categoria com segona divisió, però bé. I després triar bé l'entrenador, que hi ha noms xulos, eh?
13: Quin perfil d'entrenador, donar-li continuïtat al...
6: Pimi és un bon nom, no, Roura? Bueno. O sigui, Pimi podria fer bona feina. No, Carles Martínez, que ha estat al Toulouse...
15: Sí, no està clar, però és una mica... has de començar, és una qüestió de prioritats en aquesta situació, no? Al final tens que començar a definir realment qui serà el teu director d'orquestra, qui serà l'entrenador. Això és la decisió capdalt, no? A partir d'aquí pots començar a analitzar la plantilla, és el que deia el Dani ara. Bueno, els marxaran o no, ja ho veurem, hi ha que analitzar el que tens, el que no ho sé, i després doncs fer una plantilla, això que deia, estic totalment d'acord amb l'Àngel, fer una plantilla per la categoria, eh? Claro. Que això a vegades no és complicat de fer, és difícil perquè pots caure, tindràs diners per la categoria, tindràs però s'ha de fer bé, no és fàcil fer això, no? Per tant, home, és una situació complicada, però jo crec que com totes les coses a la vida has de començar per una qüestió de prioritats, poc a poc,
6: la casa per la teulada,
15: i començar a fer poc a poc, sí, les coses, una vegada et serenis i toquis, tornes a tocar de peus a terra i t'has de posar mans a l'obra. És que no n'hi ha un altre, no?
6: Tindrem temps de parlar-ne d'això. Va, anem a Guardiola, que a més, ja que tenim el valor d'aquesta conversa, hem sentit ja el Superesports, aquests 3 minutets del Miquel Agut amb Pep Guardiola, però anem a sentir què li ha dit el tècnic de Santpedor al Miquel Agut, al micròfon de RAC1, just després de l'homenatge que li han fet a la gespa, a l'Etihad, just després de parlar pels milers de persones que durant 10 anys l'han seguit a les graderies, i de la roda de premsa oficial, que ha fet també la seva última roda de premsa oficial, doncs ha atès allà, al costat de la sala de premsa, en un passadís, el Miquel Agut.
16: En Pep Guardiola, a l'Etihad. Pep, bona nit.
17: Bona nit.
16: M'agradaria saber com et sents. Me'n recordo que vam parlar a Istanbul després de guanyar la Champions i tenies emocions, suposo que avui són emocions també d'una altra manera. No sé quina gestió és millor, com la sents, com t'has sentit avui durant tot el dia.
17: Bueno, a Istanbul vam tancar un segle, guanyar la Champions per primera vegada en aquest club, però després ja estaves pensant, bueno, anem a la pretemporada i ara no, ara ja tanco una carpeta, que l'aniria reobrint, perquè ha sigut... ha sigut extraordinària. No sóc una persona que em poso a mirar el moble de l'entrada, els títols que hem guanyat, això no produeix cap, però me'n vaig amb una maleta no gran, el següent ple d'increïbles memòries de gent que he trobat, que hem compartit bons moments, mal moments, que per això és l'esport, no sempre es guanya, no sempre es perd, però que ens hem apretat uns altres i ha sigut una aventura divertidíssima, molt plena, ho hem fet molt bé, ja ho poso en perspectiva, ho hem fet molt bé, i res, ara toca des de darrere, perquè vull seguir lligat, ho vaig demanar aquest favor, que em deixessin seguir lligat només, diguem-ne, a nivell nou de com t'ho diria, de presència.
16: Representació, una mica?
17: Podríem dir-ho així, perfectament. Però des de darrere, si em necessiten, doncs aquí estaré.
16: No sé si et pots quedar en algun moment d'aquests 10 anys amb alguna persona, amb alguna vivència, no sé en què pots quedar.
17: Moltes, moltes, no acabaria mai. Han vingut moltíssims jugadors, han vingut moltíssims... staffs, he tingut molts ajudants, he tingut molta gent, i tots m'han deixat coses.
16: Ara què pesa més, el cansament o sents algun buit per haver...
17: Buit no, em vaig ple, no estic gens buidat. Estic molt cansat, molt, però ja ens recuperarem, però molt... Comprar ple de tantes coses xulíssimes que hem viscut.
16: I ara fas l'última de terminis, en tens algun o no, diguéssim, per veure més a les banquetes o no?
17: No, no. Paro.
16: Felicitats, gràcies.
6: Doncs això, paro. De moment no vol pensar en tornar a les banquetes. Miquel, com ha anat? Com ha estat la intrahistòria de poder xerrar, no?, en exclusiva, diguem-ho així, amb l'home més buscat avui segurament pels mitjans anglesos?
7: Bé, perquè avui a la roda de premsa, doncs esclar, només hi havia mitjans anglesos i un mitjà català, que era RAC1. I llavors, doncs, a partir d'aquí, abans de començar la roda de premsa, aquí hi ha el costum que quan parla un entrenador o hi ha una roda de premsa, els periodistes s'acosten a la taula, deixen el telèfon gravant a la taula i així tenen l'àudio que els interessa i se'n tornen cap a les seves posicions mentre dura la roda de premsa. En aquell moment, com que jo sóc l'únic català que hi havia a la sala, m'he adreçat a ell quan deixava el telèfon a la taula i li he preguntat si podria demanar-li un parell de coses després de la roda de premsa. M'ha dit que sí, i quan s'ha acabat hem anat a un passadís interior en una habitació al costat i hem parlat. Dissortadament hi havia una trobada prevista amb el gruix dels periodistes, una trobada prevista que ha servit perquè els periodistes anglesos li fessin un homenatge, li han regalat una ampolla de vi. No sé quin vi era, però a Guardiola li agrada molt el vi, li han regalat una ampolla de vi després d'aquests 10 anys com a record i com a reconeixement.
6: No, 5 euros, diu l'altre. Sí. Un vi anglès. Hòstia, tu, no. S'hauran mirat, suposo, hòstia.
7: Suposo, però vaja, crec que eren entre una vintena o una trentena, per tant, per pocs calés que hagin posat.
6: Si fots 5 euros cada un, entre 20 o 30, pots fotre un vi de 150 euros.
18: Un euret cada un.
7: Deu haver pujat. Uns pa, no? Sí que el Paunes està més alt. Però bé, en tot cas, llavors, clar, com que hi havia aquesta trobada, gairebé que me l'han arrencat, però si us heu fixat, la primera resposta és molt llarga i les altres són més curtes, i si hi hagués hagut un punt més de paciència, doncs probablement podríem haver parlat 2 o 3 o 4 minuts més. Però vaja, com a mínim l'extracte el tenim, i Pep Guardiola doncs, ha parlat amb RAC1 avui en un dia tan assenyalat com aquest als budells de l'Etihad.
6: Té mèrit, clar que sí, el testimoni i el document. Jordi Roura, Dani Solsona, Pitxalosa, no sé si voleu dir alguna cosa d'aquests 10 anys del Pep allà a Manchester.
15: Bé, suposo, m'entenc perfectament el Pep, no? M'entenc perquè s'ho conec, entenc que estigui cansat, no? Han sigut 10 anys que ple d'èxits, no? Que al final ha aconseguit Champions, ha aconseguit títols, ha aconseguit de tot, però jo, l'altre dia ho comentava, no? Jo crec que el més important que jo crec que ha fet és que en certa manera ha transformat una mica la idea futbolística que tenien els anglesos, no? Amb aquesta, tots sabem com interpreta una mica el futbol el Pep, jo crec que ha aconseguit donar-ho a conèixer, transformar-ho en certa forma, i crec que, a part dels títols i tot el que ha fet, aquest crec que és el llegat més important que pot haver deixat a la Premier en aquests moments, no? És una mica no imposar, la paraula no és imposar, és intentar o mostrar una mica una altra manera d'entendre el futbol, no? Que és que aquí és més habitual i que allà segurament no ho és tant, no?
13: No, jo estic totalment d'acord amb el que diu el Jordi, i és més, hi afegeixo, ja no només pels títols que ha pogut aconseguir, és veritat que ha estat a grans, títols, als grans equips, però aquesta transformació o modificació que ha anat fent del sistema al llarg dels anys. O sigui, tens una manera de jugar, s'ha anat adaptant una mica pel que el rival li estava proposant, doncs hi ha anat modificant aquestes circumstàncies del joc, no? I això és... s'ha de tenir molt en compte, no? O sigui, jo jugo així, sempre jugo així, no, Jo jugo així, tinc la manera de pensar de, que a nosaltres ens agrada treure la pilota i fer totes aquestes qüestions, però com a mi el rival que vaig a jugar ara al cap de 3 o 4 anys ja m'han estudiat molt i ara veig que ja m'estan apretant d'una altra manera, doncs jo vaig buscant la manera perquè poder sorprendre'ls amb aquests equips. I aquesta modificació ha fet que al final pues, arribi on t'ha arribat i ara necessiti descans, perquè ja amb el to de veu se'l nota...
6: No, i la cara...
13: El
6: desgast que ha tingut aquests últims anys.
13: Això guanyant.
6: I guanyant, clar, és que ha guanyat 20 títols amb el City.
13: Imagina't perdent.
6: Imagina't,
15: jo. És que ja no hagués estat 10 anys.
6: No, ell ho ha dit avui, això. Diu, clar, no m'hauria aguantat 10 anys si no hagués guanyat, sens dubte. Fitxi.
14: Independentment dels títols que ha guanyat, que com dius són molts, jo crec que tàcticament ha portat moltes novetats al món del futbol. I gràcies a la manera d'entendre el futbol, avui en dia hi ha infinitat d'equips que han intentat copiar la manera de jugar, no? En aquest sentit. Sortir de la pilota i jugar des del darrere. Jo tinc molt al cap sempre les primeres declaracions que va fer Piqué quan va dir no, és que començàvem a entrenar i el central es posava quasi al córner, allà al rengleguet, i clar... I ens tornarem bojos nosaltres, no? És aquest entrenador que... avui en dia hi ha infinitat d'equips que surten jugant des del darrere. No sé, ha portat novetats tàctiques. Jugar amb un lateral que quan tenen la pilota es converteix en interior dret o fins i tot mig centre i que quan no tenen la pilota es converteix en lateral. Vull dir, aportacions que, òbviament... han fet que uns altres diguin home, ahir hi ha alguna cosa a rascar, no? En aquest sentit. I si a més això ha anat acompanyat de victòries i de títols, doncs sense cap mena de dubtes, en aquest moment jo crec que el Pep és el referent número 1 en el món dels entrenadors.
6: 14 títols amb el Barça en 4 anys, això vol dir 3 per 4, 12, vull dir una mica de més de 3 títols per temporada. 20 títols en 10 anys al City, això són 2 per temporada, i 7 títols en 3 anys al Bayern, que això són 2 per 3, 6. Vull dir que percentualment va guanyar més amb el Barça, percentualment, que el que ha guanyat amb el Bayern i el City. Però té molt mèrit, evidentment, la seva trajectòria. Algú dirà, té poques Champions. Escolta'm, les Champions costen molt de guanyar. El que té són moltes Premiers, que costen molt de guanyar, també, i amb el Barça sí que va guanyar Champions, va guanyar 3 lligues en 4 anys, vull dir que és indubtable la trajectòria a nivell de títols, i després, com dieu, a nivell futbolístic, jo crec que d'aquí a uns anys veurem encara més el que va fer, no? Com ha passat amb Johan. Jo crec que amb Johan s'ha dimensionat a mesura que han anat passant els anys, no? De dir, mira, el Barça pre-Johan, el Barça post-Johan, no? I crec que amb el Pep acabarà passant així. En el món del futbol, ja no només parlo del Barça. Bé, ha estat bé, no, l'acte, Agut?
7: Ha estat molt bé, perquè jo crec que si ets un seguidor del Manchester City de tota la vida, avui, veient aquest acte d'homenatge a l'estadi o seguint-lo des de la distància, hauries acabat amb els mocadors i els tovallons i les tovalloles i tot el que poguessis fer servir per aixugar les llàgrimes, perquè ha estat molt emotiu. No només era un homenatge a Guardiola, que ha estat el principal la principal figura homenatjada, però també ho era John Stones i a Bernardo Silva, perquè aquí, entre que se'n va anar De Bruyne i ara, s'està acabant un cicle i hauran de venir cares noves a la banqueta i al terreny de joc, però clar, són referents d'aquest Manchester City tan exitós, i avui els han dedicat vídeos, per exemple, el que han dedicat Guardiola, ja l'hem sentit, però el de John Stones i Bernardo Silva, que l'han vist des del centre del camp, era amb excompanys, doncs com per exemple Kevin De Bruyne, Agüero, Sané, Kyle Walker, David Silva, Vincent Kompany, Pablo Zabaleta, també Chiqui Begiristain, i és clar, quan l'afició els veia, pels marcadors es tornava boja, i al final ha estat un acte molt rodó i de molt sentiment citizen. Demostra això que en l'última dècada, potser l'última dotzena d'anys, aquest club ha fet un canvi i ha tingut un creixement impressionant, però ha estat un acte bonic, emotiu, rodó. Vaja, jo crec que ho han fet d'allò més bé i tothom ha quedat content. I, a més, hi ha hagut bastantes llàgrimes també a la gespa en el dia del comiat.
6: Sí, sí, per Bernardo Silva, per John Stones també, i per Pep Guardiola, sí, que a més tindrà el nom d'una grada, eh? Pep Guardiola està...
7: Correcte.
6: Tindrà, sí. Molt bé.
7: Sí, sí.
6: Miquel, acaba de gaudir de Manchester o de Londres aquestes pròximes hores, perquè et quedes per la rua que farà demà el City, no?
7: Sí, demà fan una cosa una mica estranya, perquè hi ha una... la rua comença a les 5, però convoquen els aficionats a les 4 per començar a fer caliu. Però és que també a les 4, en un pavelló de nova creació d'uns 20.000 espectadors de capacitat que hi ha al costat de l'Etihad, comença una festa que és on aniran a parar tècnics i jugadors després de desfilar pels carrers de Manchester, o sigui que a la mateixa hora hi ha les dues coses, per aquesta festa a la qual hi ha actuacions musicals i alguna cosa més que encara no se sap, es venen entrades, vull dir que no és gratuïta, si tot va bé i demà també ens accepten la sol·licitud d'acreditació, doncs demà tindrem alguna cosa a explicar des d'aquesta festa final, que serà això sí, la traca final ja dels homenatges a Guardiola i a aquesta plantilla que enguany ha guanyat la Copa de la Lliga i la Copa d'Anglaterra.
6: Molt bé, Agut, gràcies, a descansar.
7: A disposar, ja ho saps.
6: Vinga, adéu-siau, una abraçada. 12 i 21 minuts, això és el que ha passat avui, en el comiat de Pep Guardiola com a entrenador del Manchester City. Hem de parlar encara? És que em sembla mentida, però és que han passat tantes coses, la Champions femenina, el descens del Girona, el comiat de Guardiola, i m'agradaria parlar un moment del Barça i de les eleccions del Madrid. Però abans tenim un gran protagonista, també, de l'altre equip català de primera divisió, que és l'Espanyol, que també va batir per la permanència, però que es va acabar salvant. En un minut el saludem.
19: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
6: Sí, sí, 2:15, no tingueu dubtes, El millor de servei de taller Volkswagen és a Sarsa Volkswagen. Si tens un cotxe Volkswagen o una furgoneta Volkswagen, no ho dubtis, cap al taller de Sarsa Volkswagen més proper. Els trobaràs a Sant Cugat, a Terrassa, a Granollers, a Manresa, a Castellà i a Vic. Ara fem passar l'Àlex Pintanel i el Roger Saperes i parlem una mica del Barça i del Madrid. Però abans, ja que hem fet una entrevista en clau gironina pel descens, doncs avui també volíem felicitar l'Espanyol, que ho ha passat malament, però s'ha acabat salvant, Dani. I a més, amb l'última jornada que us ha sobrat, tu, imagina't. Qui t'ho havia de dir? Fa dues setmanes, això.
13: Jo no ho deia.
6: Tu no.
13: Jo no ho deia.
6: No ho deia. No, no, tu pensaves que anava...
13: Que estava molt negre, sí, que estava sí, sí. Molt negre.
6: Tenim en directe a aquesta hora Mau Ye, que és el CEO i vicepresident de l'Espanyol, en directe aquí al Tu Diràs. Senyor Mau Ye, què tal? Bona nit, moltes gràcies.
20: Bona nit, Aleix. Bona nit, Dani.
13: Hola, bona nit. Bona nit.
20: Què tal?
13: Estàs més tranquil o no?
20: Bueno, des del dimecres passat.
13: Des del dimecres passat? Ah, bueno.
6: Clar, de la victòria. Bueno, la victòria sí, amb l'Atlètic sí, Club,
13: sí,
6: no?
13: Sí, sí. No, Pamplona.
6: A Pamplona, perdona, sí. Sí, sí.
20: No, no. Sí, sí. Atlètic i després Pamplona, però guanyar l'Atlètic Club ja era molt diferent, perquè portaven 18 jornades, no? Això...
6: Ha patit molt, vostè?
20: Cada any patim, no? Però aquest any era algo sorprenent. Tots sabíem que tindríem una ratxa negativa, no? Cada any vivim un període d'un mes, dos mesos, però aquest any era no era esperat. No, 18 home, partits no, ningú s'ho esperava.
6: Home, és que són 18 partits sense guanyar, és increïble. Mai cap equip a la història s'ha salvat després de 18 partits sense guanyar. L'Espanyol és el primer que ho aconsegueix, té aquest rècord negatiu, però alhora positiu, també, perquè aconsegueix la permanència. Jo, senyor Mavier, vostè ho va veure fotut en algun moment? O sigui, va pensar, no ens en sortim en algun moment?
20: Sincerament, no. Jo ho creia perquè veia que l'equip estava bé, no? L'entrenador sabia que això estava controlat, però sobretot als partits tu veies que l'equip no s'enfonsava. Que hi ha altres temporades potser veies que hi ha poca convicció, però aquest any en cap moment he tingut aquesta sensació, però com que no venia un resultat positiu en el futbol, no és només control i el que tu sents, no? Però hi ha mil factors que no controles. Hem viscut descensos molt desagradables i hi ha moments que penses, ens tornarà a passar? No pot ser, no?
6: I de Manolo van dubtar en algun moment per això que diu o no? Llavors no van dubtar.
20: No, és que si hi ha dubte, tu ja saps, no? Si dubtes un entrenador, no esperes 18 partits.
6: Clar. O sigui,
20: sí. La confiança sempre ha tingut, no només des de la direcció, sinó el vestuari, ho hem notat, aquesta unió que vivien entre entrenador, l'equip tècnic i els jugadors.
6: Creu que hauria de seguir ara? Sé que no és decisió seva, però Manolo, creu que hauria de seguir?
20: Que ara mateix jo crec que ha fet molt bona feina, 3 anys molt difícils, sempre hem parlat de projecte de construcció. Jo personalment crec que la millor forma de construir és tenir una certa estabilitat, no? I anar construint sobre el que ja has lograt, no? I Manolo ha ajudat en lograr el que tenim ara, no? La plantilla, la base que tenim al vestidor.
6: Monchi haurà de decidir-ho en els pròxims dies. Manolo ja ha dit que té ganes de continuar. Per cert, creu que ha estat un impuls, no sé si anímic, l'arribada de Monchi, que baixés al vestidor, que estigués amb els jugadors? Pot haver ajudat d'alguna manera a aquest anunci abans del final de temporada?
20: Ajudar, segur, perquè tota l'energia positiva és bo, no? Perquè no només l'arribada de Monchi, perquè abans del partit de l'Atlètic vam muntar un ambient extraordinari, no? Al camp, un dimecres, 30.000 persones allà, tot suma. Ja saps que en el futbol hi ha coses que pots controlar i altres no, però nosaltres hem intentat fer tot el possible el que està sota el nostre control. I Monchi, des del primer moment, ell ha volgut estar allà, no? amb l'equip, i ha sumat i ha ajudat, segur, a transmetre tranquil·litat, confiança. Això són factors molt importants, també.
6: Tindrà feina aquest estiu per fer la nova plantilla, però jo crec que, en general, no Solsona, la gent està il·lusionada, no? Perquè veu que Monchi ha fet grans coses al món del futbol, no?
13: Bueno, estem esperançats per l'arribada de Monchi i perquè serà realment la primera vegada que veurem el propietari a veure quines decisions pren, perquè aquesta temporada pràcticament la plantilla estava feta.
6: Sí, ha arribat a mitges, clar.
13: Ha arribat a mitges, ja estava feta, i ara haurà de prendre una decisió, que ja n'ha pres una, que és Monchi. Bé, això és positiu, però amb quins mitjans es comptarà, quin tipus de plantilles es podrà fer, bueno, ho anirem veient a lo llarg ara de la pretemporada, però en principi sembla que et pots il·lusionar i pots ser una mica més optimista.
6: Clar, la idea és fer un projecte una mica més ambiciós, senyor Mau, ja entenc, de cara als pròxims anys, és a dir, perquè ens entenguem, que l'Espanyol pugui ser un Getafe, que s'ha fotut a Conference, que pugui ser un Rayo, que pugui ser un Celta, no? Jo crec que l'Espanyol ha d'aspirar això i pot aspirar això.
20: L'Espanyol sempre ha d'aspirar molt més per la història, per la seva gent, per la ciutat. Però el futbol, l'èxit i el fracàs, tot és temporal. No ens hem de fixar només en l'èxit d'una temporada o el fracàs d'una temporada, sinó la tendència global. Jo crec que la tendència és bona perquè portem anys intentant construir una base sòlida. Espanyol és dels clubs més sanejats a la Lliga Espanyola i això és una base molt important per seguir construint. I estem posant peces sòlides a la

0: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
1: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa, Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu.
2: Perquè puc. Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més, amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
3: Hem millorat l'espanyol. Hauria suposat un daltabaix important?
4: Clar, perquè ralentitza tot, no? No vas en un ritme de creuer i has de redefinir el projecte. Perds no només un any, sinó un any que has de pujar i l'incertidumbre, no? De si pots pujar, no? Perquè estem veient que la segona divisió cada cop és més competitiva com la primera, no? No és fàcil baixar i tornar a pujar.
3: I tant.
5: No, almenys que no sigui una mica, que no serveixi de mirall el fet de que el propietari té l'altre equip a Anglaterra, el Burnley,
3: que ha baixat,
5: que en 4 o 5 anys ha anat pujant, baixant, no? Esperem que aquí a l'Espanyol sigui d'una manera diferent.
3: Tu estàs il·lusionat o no?
5: Jo ara sí. Fa 15 dies estava cagat.
4: Cagat, però amb la il·lusió que ho portes dintre.
5: Això sí, però estava espantat.
3: No, estava espantat. Aquí a la tertúlia ens ho deia, que estava espantat, que no ho veia clar, i sort que aquestes dues victòries li han donat la permanència a l'Espanyol. Perquè mira, no, el que ha passat amb el Girona, per exemple, o amb el Mallorca també, no? Entre d'altres. Bé, senyor Mauller, que li agraeixo molt, que volíem felicitar-lo només, saber cap on va el projecte i que l'Espanyol continuï creixent, tant de bo. L'any que ve o un altre puguem veure un Espanyol lluitant per Europa, que mira, fins a l'última jornada ha tingut opcions al final. Era una carambola bastant difícil, però si hagués fet una mica millor les coses a la segona volta, estaria a Europa l'Espanyol aquest any.
4: Uh-huh. Estem per millorar. No? Identificar els errors i corregir-les.
3: Molt bé, li agraeixo molt que ens hagi acompanyat en directe. Moltes gràcies. Ja li
4: direm
3: a Solsona que s'il·lusioni. Il·lusiona't, Solsona.
5: Vinga, va.
4: Ànims, Dani.
5: Adéu.
3: Gràcies, adeu. Gràcies. Molt bé, doncs, felicitem l'Espanyol, com a mínim una alegria, més enllà del títol de Lliga del Barça, sens dubte, que el Barça ha aconseguit aquest títol de Lliga, del qual ara en parlarem. A veure què fa l'Espanyol, no? Hi ha d'haver molts canvis? A la plantilla? Hi ha molts jugadors que marxen i aquestes coses?
5: Home, cedits, els cedits i alguns que acaben contracte, no sé exactament, però home, 5 o 6 o 7 cada temporada se'n van,
3: I a mi m'ha quedat clar, no? Pichi, Dani i Jordi, que Manolo, l'any que ve, no Pichi?
6: És que sí, en principi tot donava a entendre que no? A pesar que si l'equip se manté primera tenia un any de contracte més, no? En aquest sentit, el que passa que ara és una decisió difícil. Bé, Monchi ha demostrat el sentiment espanyolista sense cap mena de dubtes que té el tècnic de l'Espanyol, ha salvat l'equip i jo crec que estan pràcticament obligats, no? a mantenir-lo aquesta propera temporada. Però bueno, això ho decidirà el director tècnic, suposo.
3: Sí. Ell ha dit consolidar el projecte, no?
5: Sí, bueno, és que jo no crec en els projectes, no he dit mai, sempre ho he dit, fa 77 anys que repeteixo que els projectes són, si la pilota entra, és el projecte, si no entra, ve un altre entrenador, una altra manera de pensar i tal. No sé, jo m'agradaria que la decisió que prengués Monchi sigués estrictament esportiva. O sigui, valorar el que ha fet Manolo, i si es creu que Manolo ha de seguir, em sembla collonut. Però si no és només o només esportiva i també per aquest sentiment que tenim tots amb Manolo i que ens cau bé i que és de l'Espanyol i ha fet el que ha fet, doncs jo crec que no començaríem bé. O sigui, analitza bé, jo no sé si els hi han trencat els esquemes a Monchi, perquè potser venia amb un pensament de dir, escolta, jo l'entrenador jo portaré aquell, i ara arribant aquí, doncs ha vist el que ha vist, potser li fan canviar els

0: esquemes, no ho sé. Jo crec que seguirà Manolo, crec, però això és una opinió.
1: A mi també m'ha donat aquesta impressió, pel que ha dit Mauye. Fem un minut de pausa i parlem del Barça, una estona. Hola, Pintanel.
2: Què tal? Bona nit, Parisent.
1: Hola, Saperes.
3: Hola, què tal? Bona nit, Parisent. Bona nit.
1: Avui més tard que mai, però ara parlarem uns minuts del Barça i del Madrid, ja ho veureu.
4: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Ja tornem a ser aquí. Aneu pensant, Pichi Roura Solsona, amb el professional de la jornada, que avui farem l'últim professional de la jornada, de l'última jornada de Lliga, que s'ha tancat aquesta nit amb un... Hòstia, li ha fotut una bona tova, 5-1, al Villarreal, a l'Atlético. Bé, podeu triar el professional de la jornada que vulgueu, del Barça, de l'Espanyol, del Girona, fins i tot la professional de la jornada, si voleu, del Barça femení.
5: Exacte.
1: Ai, ai, molt bé, Pichi, i tu ja venies amb els deures fets, així m'agrada. Abans, el Barça va tancar ahir la Lliga amb derrota a Mestalla 3-1, la derrota més dolça, segurament, a Mestalla dels últims anys,
2: Sí, tot i que hi va haver coses que no li van agradar a Flick, Ara l'escoltarem, especialment al segon temps, on possiblement al Barça li va faltar un punt d'atenció. Val a dir que la feina ja estava feta, i ben feta, i a més ha estat una setmana en què dimecres es va celebrar el doplet amb un sopar, dijous per la tarda PortAventura, i divendres alguns futbolistes van estar al concert de Bad Bunny.
1: Nueva York, sí.
2: Per tant, doncs, potser és normal el que va passar ahir. Deia Flick al final del partit que no estava satisfet i canviava un avís de cara a la temporada vinent. Un cop acabi el Mundial i comenci la pretemporada, els vol a tots els futbolistes, mostrant el màxim compromís.
6: Des de... A huge event.
7: Hi ha un esdeveniment immens al Mundial i tots sabem que per qualsevol jugador és un somni jugar-lo, però al final el que compta és el Barça. Això és el que vull veure la temporada que ve. Quan la comencem vull veure tothom ben preparat pel repte, perquè serà molt més dura que aquesta temporada. N'estic 100% segur. Tenim grans, grans objectius i vull el 100% de tothom. I això és el que he dit ara als jugadors i a tothom de l'staff.
6: Say to the players, say to everyone in the staff.
1: Aquest és exigent fins a l'últim dia, Jordi enviant missatges que aquí no se salva ningú,
8: Sí, sí.
1: No.
8: Ho ha deixat clar, no?
1: Però és normal, no, el que
8: bueno,
1: ha passat?
8: Bueno, jo crec que ha començat a marcar el terreny abans de que comenci.
1: Ja. No? Però el que va passar ahir i a Mediforroza deu ser normal, no?
8: Bueno, el que passa és que no agrada. No agrada. Ell com a entrenador, pues, segur que no li agrada. I ho diu. És normal, ho pots arribar a entendre, però... Bueno, la seva obligació és exigir, no?
1: Jo t'he de dir que...
8: I entenc que ho hagi fet.
1: Ho ha comentat el Saperes, també. A mi m'agrada que la Lliga als 100 punts continuï sent vostra.
8: Bueno, això és una altra cosa. Això és una altra cosa.
2: De veritat, això.
8: Això és una altra cosa, però...
1: És que és molt difícil fer 100 punts.
8: Bueno, crec que en havíem parlat alguna vegada, que la dificultat és... Una vegada tu has complet el teu objectiu...
2: Mantenir-ho.
3: Perquè ho vau ser amb antelació.
8: Aquí vaig.
3: No va haver-hi.
8: I això és el que costa, que mantenir... Perquè després la gent, pues això, vulguis o no vulguis, que si el cantant aquest, que si el sopar, que si no sé què...
9: El Bad Bunny.
8: No m'atrevit ni a dir el nom. Perquè dic, hòstia...
3: Bad Bunny. I Jordi, segurament també diu molt del compromís de la plantilla de fer-ho pel títol, no?
8: Sí.
3: D'aquella voluntat d'arribar-hi, d'aconseguir-ho.
8: Era un objectiu i el van voler fer, no? Però és difícil, no? Però, escolta, això és anecdòtic. S'ha guanyat una lliga extraordinària i ja està.
0: Home, tens exemples d'equips que una vegada han aconseguit l'objectiu, escolta, s'han deixat anar de nassos. La Real Societat, l'Atlético Madrid...
1: Ha acabat desena, la Real, perquè tenia ja la plaça europea...
0: No, és que no n'ha guanyat ni un després de guanyar la Copa. No n'ha guanyat ni un.
1: A veure, la Copa va ser el 18 d'abril...
0: Sembla que no n'ha guanyat
2: ni un. No, crec que no.
1: No guanya, no, mira, des d'abans de la Copa no
8: guanya. Bueno, i l'Atlético de Madrid, entre que preparava la semi, i sí, que una vegada la semi ja no va poder ser, que ja no jugava res...
1: Tres, ha fet quatre empats després de la Copa. I tres...
8: L'Atlético de Madrid, un festival, també.
1: Quart, bueno, ja avui,
2: amb la derrota d'avui.
1: El 5-1 avui, imagina't.
8: Sí, sí.
1: Pichi, d'ahir, que alguna cosa?
5: No. De fet, és que són partits que ja no els interessen ni els jugadors. I a més, assumir el risc de que es pugui fer mal a algú que pot anar al Mundial, tot i que van descansar bastant, doncs... Sobre, si és cert que en principi tens l'objectiu de dir, bueno, anem a aquest rècord i tal, però després hi ha canvis i demés, i la veritat que el que tenen ganes és d'acabar i marxar.
1: Descansar uns dies, no?, i després ja concentrar-se. I a més, com deia l'Àlex, és que clar, la seqüència és sopar, PortAventura,
0: gin tònic,
1: no sé què, i una mica de...
2: Sí, sí. I s'ho haurà després a Mestalla.
1: I s'ho haurà jugat, sí, sí. Avui, no, avui...
9: Després de la paella.
1: Sí, avui o ahir, ahir va fer el segon concert, o avui hi havia Piqué, Ricky Puig, també estaven per aquí a la casita aquella que munta el Bad Bunny. Realment, realment és un fenomen, el sí, sí. Portorriqueny, espectacular, eh?
3: Com, brutal, brutal.
1: Com ha capgirat no, la indústria musical amb aquestes cançons. Bé, escolta, no, ens hem fixat nosaltres en un parell de coses del partit d'ahir. Lewandowski, que va ser el seu comiat, i Chesney, que va ser, mira, els dos polonesos, que va ser el seu l'últim partit de, a Mestalla de la Lliga, no?
2: Sí, Lewandowski va marxar ovacionat de Mestalla, que va tenir una reacció certament esportiva amb el polonès, que va posar punt final a la seva etapa com a blaugrana amb gol d'oportunisme, aprofitant un mal xut de Farran, és a dir, gol d'autèntic nou, gol de Lewandowski. Acaba la seva etapa de 4 anys al Barça amb 120 gols, de més a menys, clarament, 42 gols la primera temporada, 33 la segona, 26 la tercera i 19 aquesta, i l'altra cara de la moneda va ser Chesney, ahir va tornar a jugar, també ho va fer a Vitoria, amb el Barça ja campió, però els seus números generen debat. Ha jugat 12 partits aquesta temporada i ha encaixat 21 gols, per tant, poc menys de 2 gols per partit, i d'aquests 12 partits, en cap d'ells ha deixat la porteria a 0. Són 6 victòries, un empat, 5 derrotes. El Barça ha perdut 10 partits aquesta temporada i en 5 i era Chesney.
1: És un bo, a mi és un tio que cau bé, que ha caigut en gràcia, però és un bon debat de si Àngel ha de ser el segon porter del Barça l'any que ve, no?
5: Sí, veritablement és un debat. Mentre Joan García estigui, òbviament no tindrà oportunitat de jugar, però cas de que tingui una lesió, pues, es podria quedar coix l'equip, no? En aquest sentit.
1: Perquè a baix, Cochen, puja bé?
8: Bueno, és un dels noms que s'ha parlat. Cochen, després està el que està cedit, que ara no me'n recordo com es diu el... que té un nom estrany.
5: Estrany.
8: És Billy, el que s'ha cedit a Andorra.
1: Jacobacvili, pot ser.
8: Jacobacvili, que també ha fet bon any, joves.
1: L'Astràlaga.
8: L'Astràlaga també, aquests tres.
2: Han de tornar.
8: Després hi ha un altre, el juvenil, perquè és molt jove, perquè és molt bon jugador, Rodríguez. Però estic d'acord una mica amb l'Àngel, no sé fins a quin punt, si passés alguna cosa...
1: No, per això t'ho deia jo, que fos un tercer porter, sí, però que tu poguessis, si selecciones Joan, tirar del planter.
8: Sí,
1: llavors,
8: jo crec que hauries de poder tirar d'algun altre.
1: Però estan preparats, el Cochen, el Jacobacvili, aquest, podria ser.
8: Jo crec que ho podríem fer-ho, sí.
0: Aquí sempre podíem entrar amb el debat, que és el debat clàssic que s'ha fet durant molts anys, és tenir dos porters...
3: Quin tipus de, no? de suplent ha de tenir el Barça,
0: clar,
3: no?
0: Sí, un suplent que pugui apretar...
3: L'opció Ter Stegen Bravo o Valdés Pinto, no? Que eren les dues fórmules que ha tingut el Barça en algun moment. Tot i que la de Ter Stegen Bravo sembla difícil de mantenir en el temps. No?
1: Tu d'aquests més partidari, potser d'un primer porter més marcat i un segon... Per això jo deia el planter, que tingui una projecció
8: jo crec que aquests dos... Que si una competència tan ferotge no sé si és bo. Jo crec que al final amb un equip com el Barcelona pot ser problema, però has de trobar l'equilibri. Tampoc pots anar o tindre un suplent que no et doni unes certes garanties. I però això, trobar aquest equilibri, no és fàcil.
5: La temporada vinent tens a Ter Stegen, no?
8: Bueno, aquesta és una altra.
3: No, si no està relacionat...
5: Com que no?
1: Sí, però vull dir que el Barça ja dona per fet que s'ha acabat l'etapa de Ter Stegen al Barça. Vull dir,
2: aquí el que s'haurà de debatre... Escolta,
5: que té contracte, eh?
2: Sí, el que s'haurà de debatre és buscar-li una sortida.
1: Clar, tens raó.
2: I tornem al punt de partida d'ara fa un any.
0: O sigui, per marcar una mica...
1: Però té raó l'Àngel, vull dir, per l'audiència. Té contracte, per tant, és porter del Barça i és un porter top.
8: Té contracte 2 anys més, crec.
1: Clar, però el club jo crec que ja va donar per tancada la seva etapa i ara a veure què passa amb ell. Sí, a veure, s'haurà de trobar una solució.
0: O sigui, que no hi hagi tanta diferència com sembla que hi ha ara amb Joan García i amb Cerny, com, per exemple, que hi ha no tanta diferència com és Courtois amb Lunin. No? Mm. Courtois és porter Joan García i Lunin et compleix perfectament.
1: Sí, sí. Et va portar una final de la Champions.
8: Em sembla un bon exemple.
1: Doncs per això deia, a veure si el planter pot haver-hi algú...
8: Aquest equilibri, no ho sé.
1: Que hi hagi algú que pugui créixer. De Lewandowski, que ahir va tancar la seva etapa. A mi m'agrada que ho faci una xifra rodona, 120 gols. És una bona xifra.
0: Sí, perquè la recordarà sempre, 120. Sí. Perquè si són 117... Ja,
8: és una bona xifra, no, és una xifra espectacular.
1: Espectacular.
8: Sí, no bona, no, és espectacular.
1: En 4 temporades i en 30... 5, 36, 37 anys.
3: A 30
5: anys. Bueno, la faena que tindrà el Barça en trobar aquest davanter sense que doni aquestes garanties.
1: Mira, això vaig. És que Uli Hoeneß, president d'honor del Bayern de Munic, ha estat molt clar sobre Harry Kane, que podria ser una opció, no?
2: Sí, és un dels jugadors que agraden a Can Barça, però en declaracions a la televisió alemanya va ser molt clar. Kane no està en venda i, a més, el Barça, diu Hoeneß, no té diners per afrontar aquesta operació.
9: No està en venda. El Bayern és un club comprador, no venedor. A més, el Barça no té diners.
5: Li té molta simpatia.
2: Sí, molta. No és la primera vegada que fa aquest tipus de declaracions.
1: No, sense dubte. Vinga, anem a triar el professional de la jornada de la mà d'Obramat, com sempre, d'aquesta última jornada, la 38 de primera. Pichi, tu venies amb els deures fets ja o no?
5: Sí, sí, jo venia amb la catacoll, que ho tenia claríssim. Que en la primera part del partit va ser la que va aguantar a l'equip i la que li va donar peu a que posteriorment acabés guanyant amb un resultat que no és un retrat del que va succeir al camp.
1: No. La primera aturada té molt mèrit perquè li remata allà a un metre, la dalt. Però la falta, hi ha una falta directa que la treu molt bé, també. A la primera part, tot això amb empat a zero. Molt bé, catacoll. Jordi Roura, amb quin professional professional masculí?
8: Jo ho he comentat alguna vegada i per mi jo parlaria del Llevant. A mi el Llevant em té...
1: Canyeta brava, l'entrenador.
8: No, és que
1: tot el mèrit
8: i respecte.
1: És un equip
8: que ha estat tantes i tantes jornades que tots nosaltres durant molta part de la Lliga... No, el Llevant ja està, oblidem-se del Llevant.
3: El Llevant,
8: doncs s'ha salvat. Jo crec que això, abans deia del que es pateix, no?, aquestes situacions, aquests jugadors que han sigut capaços durant tantes setmanes d'aguantar aquesta situació, i al final ho han tret. Jo crec que això... Hòstia, això té molt i molt de mèrit.
1: Mèrit,
8: molt difícil.
1: Mèrit d'aquest entrenador desconegut pel gran públic i d'aquest paio, Carlos Espí, que ha fotut, no sé si 7 o 8 gols.
3: No, potser 9 o 10.
1: O 9 o 10, o 11. 11, no? 11, no? El de l'altre dia? Tens raó, 11. És que hauria estat zarra si em marca el primer
8: tram. Però en general l'equip, aguantar aquesta situació i al final aconseguir això, hòstia, jo crec que això és molt difícil.
1: Dani, quedes tu.
3: L'entrenador que va sortir del Nantes, i el president del Nantes va dir
5: que baixaria dos equips
3: a la mateixa temporada.
1: Senyor Lluís Castro, que sembla canyita brava.
3: Jo vull destacar que és un gran professional, que ho són tots els jugadors, però aquest ho és moltíssim, que és Romero, de l'Espanyol.
1: Que marxa, no torna,
3: per,
1: no?
3: Per
1: torna
3: què?
1: Al Villarreal,
3: Perquè porta 2 anys cedit, quan ningú encara no havia jugat a primera i això. I aquesta sessió, que sap que ha de marxar un altre cop al seu club d'origen, que és el Villarreal, però s'ha entregat d'una manera i ha demostrat el que ha demostrat, que la gent ahir el corejava. La gent ahir el corejava. Romero. Vull dir que...
2: Ha fet una molt bona temporada.
3: Ha fet dos molt bones temporades. A més, un professional autèntic.
1: Doncs vinga, tots aquests professionals de la jornada, de l'última jornada de Lliga Primera Divisió, però per als que són professionals tot l'any, ja sabeu, Obramat, perquè igual que la gent li agrada sentir-se a gust amb el seu equip, també li agrada sentir-se igual a casa seva. I per això, Obramat, trobes les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client, amb la millor tecnologia i amb la millor eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat. Vull dir la una. Vinga, ara us deixo marxar i tanquem tertúlia. Però abans, tenim detalls de com serà la pretemporada del Barça aquest estiu.
2: Sí, ja sabem que la pretemporada començarà a mitjans de juliol. A finals de mes marxaran d'estatge a Anglaterra, on jugaran un partit amistós, i s'hi estaran fins la primera setmana d'agost. A partir d'aquí, falta per decidir si l'expedició blaugrana viatjarà directament a Nairobi i posteriorment a Rabat, on jugaran un partit amistós a cada lloc, o si tornaran a Barcelona abans de fer aquests dos desplaçaments, però aniran a Nairobi i a Rabat, tot plegat abans que comenci la Lliga. Ja va dir Tebas que els equips que tinguessin molts mundialistes i que arribessin lluny en aquesta competició no jugarien la primera jornada de Lliga, recordem-ho, el cap de setmana del 15-16 d'agost. Des del club pensen que El Barça podria començar la Lliga el cap de setmana del 22-23. El Gamper apuntaria el 19 d'agost i la incorporació dels mundialistes aniria en funció, evidentment, de fins a on arribin les seves respectives seleccions, tenint en compte que tindran 3 setmanes de vacances un cop acabin la seva participació al Mundial. Si ens posem en el cas que algun dels jugadors del Barça arriba a la final del Mundial, això significaria que aquells o aquell futbolista no s'incorporarien fins al 10 d'agost a la pretemporada amb el Barça. Insistim, els 10
1: dies,
2: que,
1: 10 dies abans de l'inici,
2: que arribin fins al final.
1: Mm, 10 dies abans de l'inici.
5: Quina barbaritat.
1: Sí. Això del calendari torna a ser espectacular. I a més ja ajornaran una jornada de Lliga pels equips que arribin, com deia l'Àlex, lluny al Mundial. Això vol dir que s'haurà de jugar entre setmana, partits cada 2 o 3 dies ja des de l'agost. Bé.
0: I que comencin una setmana més tard.
1: Sí, ja,
0: tots.
1: Ja, tots. Sí. Ja és així, hauria de ser així. Hauria de ser
5: que
1: així.
5: Que retallin i que juguen 18 equips. Sí.
1: I ens queden les eleccions al Madrid. Perquè la Junta Electoral avui ha confirmat que Enrique Riquelme és candidat a aquestes pròximes eleccions, és a dir, que tindrem mambo.
0: 2 durets ha posat.
1: Ha posat,
3: sí. 194 milions d'euros ha avalat Enrique Riquelme i, per tant, hi haurà eleccions a la presidència del Madrid, com deia l'Aleix, després que la Junta Electoral hagi confirmat la seva candidatura, tot i que encara no hi ha data per a aquestes eleccions. A Madrid es parla del 7 de juny, però sense descartar un avançament el 31 de maig, és a dir, la setmana vinent. En tot cas, la Junta Electoral ha validat tota la documentació i l'aval presentat ahir per Enrique Riquelme, només denunciant una errada en el número de soci d'un membre de la hipotètica futura junta. Ja com a candidat, Riquelme ha concedit la primera entrevista al diari Marca i sobre el procés per arribar a ser-ho, ara ho comentàvem, l'empresari ha destacat les dificultats per aconseguir l'aval de 194 milions d'euros.
10: Probablemente ha costado más de lo que se esperaba por la situación del país. A veces que hay ciertas presiones que no se deberían, pero que realmente contamos con el apoyo de Ant Bank para estar con mi patrimonio. Hay que recordar que Norma Laval lo puede hacer la Junta Directiva, en este caso ha sido el 100% personal mío.
1: Presiones, ¿eh? Pressions, eh?
3: Pressions que no se deberien i destacant que és un aval personal seu. Diu, hauria pogut ser de tota la Junta de manera mancomunada. Finalment, l'he fet jo personalment, aquests 194 milions d'euros.
2: Aquest paio ha avalat 194 milions d'euros.
3: Sí, amb Antbank, amb un banc d'Andorra, perquè hi havia aquestes pressions aquí a l'estat espanyol. Ja ha parlat en més d'un moment del Barça, també Enrique Riquelme, primer censurant la relació de Florentino amb Laporta, malgrat el cas Negreira.
10: Y el Real Madrid no puede permitir que le falten al respeto, pero igual que tampoco el Real Madrid puede permitir apoyar a un club que nos ha hecho como lo del tema Negreira, pero es que en el 2024 estábamos apoyando las asambleas, que necesitábamos a un Barcelona fuerte. Yo no necesito un Barcelona fuerte, yo necesito un Real Madrid fuerte. Hay que competir contra el resto. Entonces, necesitamos que nos vuelvan a tener respeto, no miedo. Es muy diferente.
3: I també ha parlat del Barça després, quan ha confirmat que en cas de guanyar fitxarà noms importants.
10: Por supuesto, tenemos nombres importantes que vendrán, los mejores jugadores que necesita el Real Madrid en este momento vendrán, y en la parte de profesionalización deportiva, en esa parte, por supuesto que el Real Madrid tiene que tener un director deportivo y tiene que tener un plan profesional, pero no solamente en el primer equipo, en la cantera. No puede ser que falten jugadores que salgan de la cantera y otros clubes de España, algunos con los que competimos de manera directa, llenan la selección de jugadores españoles que vienen de la cantera.
1: Digui Barça, home, que no passa
3: res. Per tant, una referència al Barça sense citar-lo, però deixant clar que no pot ser que el club blaugrana sigui qui aporti més jugadors a la selecció espanyola. També ha dit que han de ser referència en el futbol femení, fitxant les millors jugadores i potenciant el planter, i a nivell institucional assegura que no pot ser que el Madrid estigui enfrontat amb tothom en referència a la Lliga i la UEFA. Diu que reformularà Real Madrid Televisión i ha dit que la seva promesa als socis del Real Madrid és que hi haurà una bona governança i transparència en la gestió.
1: Bé, ara si ens ho passem tan bé com amb el duel Laporta-Font, doncs ara Florentino-Riquelme.
3: A veure com serà la campanya.
1: Estaria molt bé. Pot ser que siguin diumenge que ve, has dit 31 de maig, si no el 7,
3: A Madrid parlant del 7, però que pot haver-hi la possibilitat...
1: El 7 i el Papa a Madrid.
3: Per això, que com que hi ha un esdeveniment gran, la Junta Electoral té la potestat de variar la data, de moure la data de les eleccions i les podria avançar al 31. Per tant, posant-li les coses encara més fàcils a Enrique Riquelme.
1: Tenim que hi hagi una mica la mambo. En principi guanyarà Florentino, però que hi hagi una mica de sarau ja ens agradaria.
3: Ja va bé.
1: Ja està bé, això.
3: Faltarà que tingui temps per fer campanya.
1: Sí. Sí,
3: perquè...
1: La setmana que ve parlarem de les eleccions de Madrid i amb més calma també del Barça, que ha estat un cap de setmana molt intens. Déu-n'hi-do, eh? Quantes coses estan passant, eh? I el que queda, eh?
3: Potser a l'hora del tu diràs ja és president Florentino,
1: sí,
3: si és el dia 31.
1: Sí, sí. Ho trobarem a faltar tot això, també et dic. Bueno, quan arrenqui el Mundial no, perquè també hi haurà moltes notícies, però ja ara hi ha 10-15 dies, una mica tontos aquí al mig, ja farem coses, ja ho veureu. Gràcies, Pichi, una abraçada.
5: Una abraçada.
1: Adéu, gràcies. Roura, merci, una abraçada.
8: Gràcies, bona nit a vosaltres.
1: Adéu, diumenge que ve. Solsona, vagi bé. Adéu, adéu. Adéu, Pintanel, saperes.
3: Bona nit. Bona nit.
1: Vinga, fem una pausa, l'última que queda, i ara tanquem el Tu diràs sentint el guanyador de l'Eurolliga, que és l'Olympiacos de bàsquet, i el perdedor també, que ha estat el Real Madrid, i les queixes del Centre d'Esport Sabadell, que s'ha queixat perquè li han fotut el play-off d'ascens a segona contra el Castilla en divendres.
11: RAC 1. RAC 1.
12: La gente de No Sé es tan maja y tan simpática que justo cuando me he aprendido el nombre de la presentadora, bueno, y me lo cambian tú, ay, ay, ay. Pues eso, cada día a las 8 de la tarde seguimos con el periodismo, con el rigor, con la mejor tertulia en él, no lo sé, ahora con Mireia Galú, ¿cómo es, compañeros?
13: Garulera. Garulera.
12: Así no, compañeros, venga.
13: Cada vez para la hora de sopar y fins que torni l'Anna Ballonesta, l'anàlisi del día al No Sé.
12: Venga, que nos vamos.
11: No Sé, amb Mireia Garulera.
12: Voz corporativa, compañeros.
11: Venga. RAC 1.
12: Tots som
11: un milió.
12: Repártamelo. Bien, muy fino. Venga, Mireia Garulera, ¿cómo es?
11: Pareu l'orella.
14: Hola, bon dia, majestat.
11: A casa, al cotxe o allà on estigueu, això us agradarà.
15: De sobte, es van adonar que els tubs de les escafandres estaven plens de petits forats.
11: A RAC1 Podcast tenim tot un món de contes.
14: Ha desaparegut, ja no hi és, com pot ser?
11: Contes desexplicats, relats clàssics capgirats com un mitjó a càrrec dels vivint del cuento. I ara també els contes de les fruites.
16: Tu, Avantafocs, que és el teu lloc!
11: Tot el catàleg de contes el trobareu a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
16: Disculpi l'interrupció, eh? Podem seguir amb la festa.
11: RAC1 Podcast. Tots som un milió.
4: Tu diràs, amb Aleix Pariser.
1: De seguida tanquem el programa d'avui en aquest diumenge, però abans, com dèiem, encara en futbol, al Centre d'Esport Sabadell li han posat els dos partits de les semifinals del play-off de sense segona en divendres, tant l'anada com la tornada. I això, evidentment, no ha agradat gens ni als aficionats ni al mateix club arlequinat, que ha fet avui un comunicat a les xarxes socials. Hola, Pau Bombardó, bona nit.
17: Bona nit. Sí, ahir el Sabadell confirmava que el seu rival, després de certa confusió, ja ho vam explicar ahir, però finalment s'enfrontarà al filial del Real Madrid. La sorpresa ha vingut quan la federació ha publicat els horaris dels partits. El Sabadell jugarà tant l'anada a Madrid com la tornada a la Nova Creu Alta un divendres a les 9 del vespre. Aquesta notícia, doncs, no ha estat ben rebuda, com no podia ser d'una altra manera, a Sabadell, i el seu president, Pau Morilla Giné, ha dit això en declaracions a RAC1.
18: Creiem que un play-off d'ascens és una de les expressions més boniques del futbol. Emoció, desplaçaments, famílies, ciutats mobilitzades. Nens que recordaran aquell partit tota la vida. I costa d'entendre que un esdeveniment així es jugui en un horari que dificulta precisament tot això.
17: Clar, això dificulta sobretot el desplaçament dels aficionats del Sabadell a Madrid, que en cas d'haver jugat el cap de setmana, com ho fan tota la resta d'equips que juguen play-off, doncs s'hauria facilitat molt més aquest desplaçament cap a terres madrilenyes. És important tenir en compte que els clubs no tenen cap tipus d'influència en aquests horaris, perquè es decideixen principalment per criteris d'audiències televisives, i per tant aquí és l'organitzador de la competició el que ha decidit qui juga en cada franja horària.
1: En aquest cas la Federació Espanyola de Futbol, que avui ha fet públics els horaris, i l'eliminatòria Sabadell-Madrid-Castilla l'ha posat tant l'anada com la tornada en divendres, i la resta d'eliminatòries, com diu el Pau Bombardó, són en dissabte i en diumenge, com hauria de ser habitual. És que hi ha horaris de sobres, dissabtes i diumenges. Es pot jugar a les 4, a les 6 i a les 9.
17: Sí, sí, que es podrien jugar dos el dissabte, dos el diumenge, per exemple.
1: O dos eliminatòries el dissabte, una a l'Europa i dos en diumenge, clar. Bé. Què més?
17: Doncs que el cas és que això, que el Sabadell disputarà el play-off d'ascens per retornar a segona divisió 5 temporades després, i això sí, doncs generarà optimisme.
18: Veiem una ciutat il·lusionada, una ciutat viva, una afició que hi creu i una nova Creu Alta que torna a sentir l'orgull del del seu equip. Això té ja molt valor. Ara, evidentment, volem més. Competirem amb tota l'ambició del món, amb tota la humilitat del món. Ens hem guanyat el dret a somiar, però som molt conscients que els somnis de Sabadell no somien, sinó que es treballen.
17: Doncs això pel que fa al Sabadell, i l'Europa, per la seva banda, doncs, jugarà l'anada i la tornada els diumenges a 16:45.
1: Molt bé, doncs que tingui molta sort el Sabadell amb el Madrid-Castilla, i l'Europa, que jugarà amb el Celta Fortuna, amb el Celta B, en aquesta primera eliminatòria. Si la superen, anada i tornada, haurien de jugar també una segona eliminatòria, que seria ja la que donaria accés a segona divisió. Gràcies, Pau.
17: A tu, bona nit.
1: I ens queda l'Eurolliga de bàsquet. L'Olympiacos, com dèiem a l'inici, ha estat el campió avui i ha guanyat la quarta Eurolliga de la seva història, després de derrotar en la final el Real Madrid per 92-85. Hola, Dani Aguilar, què tal? Bona nit.
19: Hola, Aleix, què tal? Bona nit.
1: Els blancs arribaven amb una plaga de lesions, sobretot a la zona del pivot, però han acabat competint fins al final.
19: Sí, i això que després d'un partit de trinxeres, d'alternatives, el marcador d'una gran adaptació tàctica d'Escariolo, l'Ails espectacular a la primera part, 21 punts. Als darrers 36 segons, Olympiacos semblava ja tenir el títol a la butxaca amb un més 8. Ara bé, la resiliència del Madrid ha tornat a aparèixer i fins i tot Feliz ha tingut un triple per empatar, un triple però que no ha entrat, i finalment l'Olympiacos ha guanyat i a més ho ha fet al feu de l'etern rival sobre el parquet del Panathinaikos a l'Oaca, així ha aixecat el quart títol per recordar dels grecs fent vol sol i projecte de Barcelona. Socas, líder también de la fase regular. Escariolo, pro, orgullos.
20: Estoy muy orgulloso del partido que hemos jugado, de cómo lo hemos preparado, de cómo hemos competido, del esfuerzo de los jugadores. El partido se ha decidido por pequeño detalle. Hemos fallado un triple para empatar. Nadie nos veía aquí al completo. Imagínate.
19: Ara bé, ha estat un tram final amb polèmica, sobretot per una falta xiulada al Real Madrid molt protestada. Això deia Alberto Abalde sobre l'arbitratge.
21: Prefiero no hablar de eso porque no quiero empezar la temporada que viene con una sanción, entonces, bueno, todos hemos visto el partido.
19: Sigui com sigui, tercera final del Madrid de les tres competicions que ha disputat, però tercera final perduda. Supercopa contra València, Copa contra el Baskonia i Eurolliga contra l'Olympiacos.
1: Per tant, l'Olympiacos, campió d'Europa absolut, sènior, perquè a nivell júnior qui ha guanyat el títol ha estat el Barça, Dani.
19: Sí, segona Eurolliga júnior de la història per als Blaugrana i, a més, guanyada en un clàssic, 77-85 contra el Real Madrid, la generació dels Kusturic, avui el millor 20 punts, Bunge, Keita, Dabone, ja té el seu títol europeu per recordar, ha viscut la revenja de les finals del campionat d'Espanya i la Liga 1, els campionats estatals, per endur-se el títol gros, l'europeu. El seu entrenador, Álvaro Salinas.
22: Yo me siento un afortunado de haberlos podido entrenar y me han enseñado muchísimo cuando las cosas han ido bien y cuando las cosas han ido mal, y yo creo que, bueno, lo que saco de esta temporada es un aprendizaje que me va a durar para toda la vida.
19: Una final disputada a l'OACA, a l'escenari de la final sènior, com a novetat d'enguany, servint d'avançala.
1: Doncs felicitats al Barça júnior. I ara falta la Lliga CB, queda una jornada i després els play-offs. Avui s'ha jugat la penúltima, Dani.
19: Sí, amb dos partits encara pendents per completar-la. D'avui, tres resultats catalans, dues derrotes al matí. El Girona ha caigut 86-80 a Bilbao i el Lleida li ha caigut una bona tova a casa, 88-116 contra l'Andorra. De fet, els 116 punts rebuts són la major anotació encaixada als lleidatans, que de totes maneres han celebrat a casa la permanència. 12ens els gironins, 13ens els de Lleida. El descens serà una cosa de 3 ara entre Gran Canària, Andorra i Saragossa. A la tarda el Joventut ha superat el Burgos, ja salvat, 86-79, encara amb opcions remotes als badalonins de millorar la sisena plaça. Aquesta setmana es defineix la classificació final amb el Barça jugant-se a ser cap de sèrie, a jugar de manera unificada l'última jornada el divendres. Els blaugrana visiten l'Andorra, però encara tindran un darrer partit ajornat contra el València diumenge. I tornem a tombar NBA perquè els Knicks són a un sol partit de tornar a una final després de 27 anys. Aleix, de nou amb una exhibició de Brunson, 30 punts, 108-121. Han guanyat Cleveland, una victòria més i seran finalistes. Ara, d'aquí res, les dues, arrenca el quart partit entre San Antonio i Oklahoma, el quart de la final de la conferència est, manen els Thunder 2-1.
1: Molt bé, perfecte, Dani, moltes gràcies.
19: Gràcies, Aleix, bona nit.
1: Adéu-siau, bona nit. L'últim minut amb el nostre estudiant en pràctiques el cap de setmana, l'Àlex Farsac. Hola, Farsac.
6: Hola, Aleix, bona nit.
1: Què tal? Bona nit. Què ens queda per saber?
6: Doncs mira, que en futbol aquest vespre s'ha tancat l'última jornada de la Sèrie A amb l'empat a 2 entre el Torino i la Juventus. Abans s'han disputat, entre d'altres enfrontaments, el Cremonese 1-4 i el Milan 1-Cagliari 2. Amb aquests resultats excel·lents pel conjunt de Cesc Fàbregas, el Como queda quart a la taula de classificació amb 71 punts en posicions de Champions League. Repeteixo, el Como de Cesc Fàbregas jugarà per primera vegada de la seva història la Champions League la temporada que ve. Són l'equip menys que menys gols han encaixat a la Sèrie A, amb 29, seguits de la Roma, que han encaixat 31. En tenis, el Roland Garros, Alejandro Davidovich, s'han posat a David Zumur en 5 sets per 6-7, 6-3, 2-6, 7-5 i 6-3. I l'altre espanyol, Pablo Llamas, ha caigut contra l'argentí Thiago Agustín en 4 sets per 3-6, 6-7, 7-6 i 0-6. A la categoria femenina, Sara Sorribas ha caigut contra l'alemanya Tamara Korpach per 4-6 i 4-2 i la catalana Marina Bassol s'ha imposat a Emiliana Arango per 6-3 i 6-4. Aquest dilluns entraran en escena 5 tenistes espanyols, entre ells la gran sensació de les darreres setmanes, Rafael Joder, que es veu les cares amb el nord-americà Alexander Kovacevic. I en bàsquet, d'aquí a pocs minuts, com ha dit el Dani, San Antonio Spurs, Oklahoma, a les 2 de la matinada. I en ciclisme, un últim apunt, el noruec Frederic de Verschenes s'ha imposat en la 15a etapa del Giro. En la general, Jonas Vingegaard manté el mallot rosa amb 2 minuts i 26 segons d'avantatge sobre el portuguès Alfonso Eulàlio.
1: Entrem ja les últimes etapes, a veure com acaba aquest Giro d'Itàlia 2026. Gràcies, Farsac.
6: Bona nit.
1: Ara et sentim al butlletí de la una. Aquí tancarem aquest diumenge i el Tu diràs d'avui. Gràcies al Pol Llergo, a la part tècnica. Gràcies, Pol, per aquests mesos al capdavant de la part tècnica del Tu diràs als cap de setmana, i molta sort en els futurs projectes que tindràs. Des d'aquí una abraçada molt forta al nostre tècnic, que se'n va per emprendre nous projectes. Gràcies també, com sempre, a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més ràdio esportiva. Arrenca una nova setmana, tot i que demà sigui festiu. Aquí estarem, en directe, per parlar de tot el que vindrà. Per exemple, la llista del seleccionador espanyol Luis de la Fuente. Demà sabrem quants jugadors del Barça van al Mundial d'aquest estiu. Per tant, és una de les grans notícies que tindrem en aquest dilluns i que, evidentment, comentarem al Tu diràs. Aquí us esperem, com sempre. Descanseu, bona nit.
7: Tu diràs.
9: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1 i RAC+1.
23: Accessible, pràctica, fàcil.
9: Ràdio en directe.
23: Contingut a la carta.
9: Podcast.
23: El que vols, quan ho vols.
9: A l'aplicació de RAC1.
24: Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dilluns. Dilluns 25 de maig del 2026. Hem començat la setmana amb molta suavitat i de moment sembla que la primera nit tropical de la temporada a Barcelona. No som ni al juny, eh? Amb una temperatura que no ha baixat aquesta nit dels 20 graus. Durant tot el dia predominarà el sol, farà tanta calor com ahir. Els pròxims dies, tararit, tararó, pujarà encara més la temperatura. Ai, Déu. Bueno, la majoria del PSOE al Congrés és a punt de fer figa. El PNB s'ha distanciat del govern d'Espanya i adverteix Pedro Sánchez que seria irresponsable esgotar aquesta legislatura. Tot plegat per la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. La policia, recordem, el situa al centre d'una trama de tràfic d'influències que hauria beneficiat la família. Els socialistes, tots plegats, ja li comença a passar factura. Avui hi ha una enquesta a l'Espanyol que apunta que la meitat dels votants del PSOE vol que es convoquin eleccions. En parlarem a la tertúlia amb Mònica Terribas, Màrius Carol, Teresa Cunillera, Joaquim Forn i Josep Bertí, amb Tian Riba trepitjant l'ull de poll. Amb ells també comentarem el nou cop de volant de Donald Trump, que ara refreda les expectatives d'un acord de pau imminent amb... és que és al·lucinant, m'està trucant el Jordi Ramos. Ja tinc el mòbil, gràcies. Diu que les negociacions van pel bon camí, però que Teheran ha d'entendre que no pot ni desenvolupar armament nuclear. A casa nostra, això dels que teniu festa i heu marxat de cap de setmana llarg, perquè avui és festiu a mig Catalunya, sapigueu que avui tornaran a Barcelona uns 300.000 vehicles. Per evitar cua s'habilitaran carrils addicionals, sobretot a l'AP7, que és la via que concentrarà els principals problemes de trànsit. A tot això, els Mossos estan investigant un nou tiroteig. Ara, al Baix Penedès. Va passar ahir durant una baralla en una zona d'oci nocturna de Calafell i va deixar un ferit. És el tercer tiroteig a Catalunya en només 7 dies. I els esports, el Barça femení de futbol celebra la quarta Champions de la seva història. Ahir unes 5.000 persones van acompanyar l'equip a la festa de l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Mentrestant, el Real Madrid està immers en campanya electoral, al·leluia, després que el club validés la candidatura de l'opositor de Florentino Pérez, Enrique Riquelme. El projecte porta per nom Legado y Futuro.
1: Sí.
0: Legado y Futuro. Té nom de sèries romans. I vindrà acompanyat de noms importants que encara no s'han desvetllat. I bany de multituds de Pep Guardiola en l'últim partit com a entrenador del Manchester City. El desempador, emocionat, va agrair a la graderia el suport durant 10 anys en què ha guanyat 20 títols. Avui la festa continua amb una rua pels carrers de la ciutat de Manchester i amb un gran espectacle en un dels arenes, en un dels pavellons de Manchester. Ho analitzarem tot plegat a la tertúlia esportiva, Joan Jopallàs, Miguel Rico i també Xavi Puig i Miquel Agut per comentar la desfeta del Girona, que ha baixat a segona. I comencem amb una setmana amb noves vagues a l'ensenyament. El departament fa gestos per acostar posicions. Ara ha anunciat que el curs vinent incorporarà gairebé 1.800 professionals més a les escoles públiques. Demà, les dues parts tornen a seure. Aviam si hi ha sort. I avui a les 11, al Món RQ, també parlarem d'esports, en concret del Enhanced Games, que és una competició que s'ha fet a Las Vegas i en la qual els esportistes no passen cap control antidopatge. I després repassarem el Festival de Canes i el Palmarès amb els Javis com a protagonistes i amb el Jaume Ripoll, el cofundador de Filmin i col·laborador del Món RQ, per parlar-ne. I amb el Joan Ferrer i el diàleg, com sempre, al migdia. Són les 6:03, benvinguts al món.
2: El Món RQ, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada. Bon dia.
3: Bon dia.
0: Mònica Usar, bon dia.
4: Bon dia.
0: Albert Pedrol, bon dia.
3: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Víctor?
3: Sí, que la majoria del PSOE al Congrés dels Diputats perilla després que el PNB hagi insinuat que calen eleccions pel cas Zapatero, tot i que fons del partit descarten donar suport a una moció de censura del PP. El president del PNB, Aitor Esteban, ha deixat clar que seria irresponsable exaurir la legislatura amb els socialistes tan esquitxats.
5: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
3: Declaracions que arriben després d'un nou informe de l'UDEF que torna a situar Zapatero al capdavant d'una estructura organitzada de tràfic d'influències que hauria beneficiat la seva família, especialment l'empresa de les seves dues filles.
0: Aquest matí haurem d'estar pendents de si tenim accés a la investigació del cas, perquè tot apunta que es publicarà avui, que s'aixeca, allò que diuen, s'aixeca el secret de sumari.
3: Sí, ho apunten fonts judicials, i això implicaria la revelació del gruix de les proves que ha fet servir la policia per imputar Zapatero. Per exemple, es podrien consultar les gravacions, els correus o els contractes que hi ha als informes de l'UDEF, i amb aquests documents els partits, també el PSOE, podran decidir si hi ha una base creïble per acusar Zapatero de corrupció.
0: Aquí ja, també ja comença a haver-hi, també s'apunten algunes webs que... Aviam si... Alguns d'aquests documents de l'UDEF són similars als del Xavier Trias en Barcelona. Recordareu el de Xavier Trias, aquell compte corrent a Suïssa. Veurem, perquè això haurem de veure el secret de sumari, que diu, que apunta. Evidentment, tot això el PSOE ja li passa factura. Una nova enquesta apunta que la meitat dels votants socialistes volen anar ja a eleccions.
3: És un sondeig que ha fet el Digital i l'Espanyol. És la primera vegada que la majoria de l'electorat del PSOE creu que caldria obrir un procés electoral des del juliol del 2023, des de les últimes eleccions. Per exemple, al gener, només el 34% dels votants socialistes defensaven avançar un procés electoral, i ara, a banda que aquesta xifra ja ha pujat fins al 50%, com dèiem, pràcticament 8 de cada 10 espanyols també demanen anar a les urnes.
0: Vaja. I a l'Orient Mitjà, avui semblava que ens llevaria amb un acord de pau, però cop de volant novament de Donald Trump.
3: Havia insinuat que el pacte es tancaria ahir, de fet, però fa poques hores ha rebaixat les expectatives. En una publicació a Truth Social, el president dels Estats Units diu ara que no té pressa, que ha demanat als seus negociadors que no es precipitin. Alguns mitjans internacionals, com Axios, confirmen que s'estan polint els últims detalls de l'acord, que inclou una pròrroga de l'alto al foc de 60 dies, 2 mesos, que servirien per negociar un nou pacte per limitar el programa nuclear iranià, i mentrestant es reobriria també completament l'estret d'Hormuz i els Estats Units cancel·larien el bloqueig dels ports iranians, i finalment l'Iran podria vendre lliurement el seu petroli, però de moment tot continua igual.
0: 6:07 del matí. Avui, que per cert és un dia que és per cridar allò que deia la Vicenteta fa entre si algú. Perquè avui hi ha una part de Catalunya que fa festa, que és allò d'aquesta cosa que em posa molt nerviós, que és la segona Pasqua, que és allò de que uns sí, uns altres no, escolta'm, això hem de ser un país, tu, fem-ho seriós. Una cosa són les festes majors, i una altra cosa és que mig país agafi festa i mig país no, perquè resulta que hi ha una segona Pasqua que en deu un dia, que no sé què, que no sé quantes. Bueno, escolta'm, sigui com sigui, ahir va fer molta calor, però molta calor, i avui continuarà fent calor...
1: Sí.
0: I em temo que això encara continua pujant.
1: Farà més els propers dies, sí, puja una mica més la temperatura.
0: Veus en algun moment? Escolta, m'importa 3 punyetes si puja, però baixa això d'una vegada no?
1: D'una manera marcada, no. No. Tenim aquesta pujada a partir de mitjans de setmana i després al cap de setmana, a principis de la setmana que ve, recula una mica, però sempre molt per sobre del que seria habitual a aquesta època de l'any. Per exemple, aquests dies tenim uns 5 graus per sobre, a finals de setmana podríem tenir 7-8 graus per sobre de la mitjana, per tant, de moment, dies de molta calor. 7-8
0: graus per sobre?
1: Sí, de fet, ahir es van arribar els 34 graus a Vinebre, Alcarràs i també a Albesa, 32 a Vallirana, 33 a Oliana, Artés i també a la ciutat de Girona, i avui es repetiran aquests mateixos valors de temperatura, moltes màximes d'entre 28 i 33 graus, i amb sol, només alguna nuvolada de tarda en punts del Pirineu, amb algun ruixat al Pirineu més occidental. I com dèiem, els propers dies s'accentua més aquesta calor, i en general demà poca pluja, dimecres sí que algun ruixat de tarda al Pirineu de Lleida, dijous es podria repetir en aquesta zona, i divendres al centre i al sud de Catalunya, i potser dissabte podríem tenir un dia una mica més insegur, però tot i això, calor assegurada. I hem tingut la primera nit tropical de moment a la ciutat de Barcelona, l'estació situada al Raval, ara mateix 21 graus, tot i això, abans que surti el sol, doncs podria encara baixar una mica més la temperatura, i si baixem per sota dels 20, doncs no la tancaríem com una nit tropical, però de moment sí. 21 graus ara mateix a Barcelona. A Montserrat també tenim 20 graus ara mateix. Al Parc Natural del Garraf també 20 graus, per tant, de moment també nit tropical en aquestes zones perquè hi ha inversió tèrmica. 16 graus tenim a Cambrils i 17 a Amposta.
0: I mentrestant, els Mossos investiguen un nou tiroteig, ara al Baix Penedès, el tercer en una setmana.
3: Sí, va passar ahir durant una baralla en una zona d'oci nocturn del passeig marítim de Calafell. Els serveis d'emergència es van traslladar un ferit de bala a l'Hospital Joan 23, a Tarragona, i la seva vida, això sí, no corre perill. La policia també continua investigant els tirotejos que hi va haver divendres a Sabadell i dimecres passat a Viladecans, al Baix Llobregat. De moment, no hi ha cap detingut per aquests 3 incidents.
0: I a Barcelona han detingut 8 lladres multireincidents que sumaven més de 140 antecedents penals.
3: Un operatiu que també ha acabat amb 4 denunciats, que sumaven més de 100 antecedents i amb una cinquantena d'identificats, que en total n'acumulaven més de 650. El dispositiu policial que s'ha fet als districtes de Ciutat Vella, l'Eixample i Sant Martí perseguia els autors de robatoris violents de cadenes.
0: I encara a Barcelona, una baralla multitudinària al metro ha acabat amb un ferit per arma blanca.
3: Va haver-hi una baralla entre una vintena de persones a l'estació de la Pau, de la línia 4, a la Groga. El ferit és un home sense sostre, a qui han apunyalat mentre intentava aturar la trifulca. Quan hi van arribar els Mossos, els implicats ja havien fugit i no van poder detenir ningú.
0: I en futbol? El Barça femení aplega unes 5.000 persones a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona per celebrar la quarta Champions de la història.
4: Sí, l'equip de Pere Romeu va arribar a Oslo al migdia i a la tarda va rebre un bany de multituds a l'Avinguda Maria Cristina. La més aclamada va ser Alexia Putellas. L'afició va demanar-li que no marxi del Barça, però la capitana va fugir d'estudi quan li van preguntar per una hipotètica final de la Champions la temporada vinent.
6: Queda molt lluny, però si algú us podem garantir a aquestes jugadores i a aquest equip és que sempre, sempre, sempre ens ho deixem tot per aquesta samarreta.
4: Joan Laporta i la seva mà dreta, Rafa Juste, van pujar a l'escenari amb les jugadores i van celebrar l'èxit amb una eufòria desfermada, sobretot Rafa Juste, que va agafar el micròfon i va cantar l'himne del Barça com si s'hagués d'acabar el món.
0: Ah, sí?
4: Sí. Molt...
0: Què vol dir això, com si s'hagués d'acabar el món?
4: Molt rumbero, Rafa Juste, sí, sí. Amb una
0: com molt rumbero?
4: Sí, sí, amb una energia... Jo no ho havia vist mai. A Rafa Juste, sí, sí, molt bé. Amb una gran energia, amb una gran alegria.
0: I mentrestant, la Junta Electoral del Real Madrid té previst fixar avui la data de les primeres eleccions del Club Blanc en 20 anys.
4: Sí, tot fa pensar que seran abans del diumenge 9 de juny. El Real Madrid està immers ja oficialment en plena campanya electoral després que el Real Madrid validés ahir la candidatura de l'opositor de Florentino, Enrique Riquelme. El projecte porta per nom Legado y Futuro i vindrà acompanyat de noms importants.
0: Això és Espartacus.
4: Sí,
0: Legado y Futuro és nom de sèrie romana. Legado y Futuro,
4: sí.
0: Capítol 1.
4: Sí, sí.
0: L'assistirà pel César. Que digues, sí.
4: No, que diu Enrique Riquelme que portarà noms importants, això diu ell, en una entrevista al diari Marca, encara que no n'ha donat més detalls.
7: Hemos y tenemos, y confirmo que tenemos nombres importantes que vendrán. Los mejores jugadores que necesita el Real Madrid en este momento vendrán. Y en la parte de profesionalización deportiva, por supuesto que el Real Madrid tiene que tener un director deportivo y tiene que tener un plan profesional, pero no solamente en el primer equipo, en la cantera.
4: L'activitat del Real Madrid se centrarà en els propers dies en la cursa electoral perquè la Lliga s'ha acabat aquest cap de setmana. A l'espera de l'arribada de José Mourinho a la banqueta, Arbeloa va acomiadar-se del Bernabéu amb una victòria intranscendent, 4-1 contra l'Atlètic de Bilbao el dissabte. En canvi, el resultat més dolorós del cap de setmana va ser l'empat a 1 del Girona contra l'Elche, que ha enviat l'equip de Michel a segona divisió. Per la seva banda, l'Espanyol va empatar a 1 contra la Real Societat i ha acabat la temporada en 11a posició. El Barça va perdre 3-1 al camp del València, per bé que es tractava d'un partit absolutament on no hi havia res en joc per l'equip de Hansi Flick. I l'Atlètic de Madrid ha acabat quart després de perdre-hi 5-1 contra el Villarreal.
0: Que finalment és el tercer de la Lliga.
4: Sí.
0: Al·lucinant, Marxa l'entrenador, Marcelino.
4: Sí.
0: Però quart de la Lliga, l'Atlètic de Madrid, i tercer el Villarreal. Amb una ciutat de 50.000 habitants.
4: Sí.
0: Casos, I Anglaterra, bany de multituds de Pep Guardiola en el seu últim partit com a entrenador del Manchester City.
4: Sí, la festa continuarà avui amb una rua pels carrers de la ciutat, però ahir el tècnic va dirigir-se per últim cop a l'afició des del terreny de joc. L'equip no s'hi jugava res contra l'Aston Villa, però tot i així a l'estadi no hi cabia ni una agulla per acomiadar el millor entrenador de la seva història. No hi va faltar de res, mosaic, pancartes i també un parell d'estelades que acompanyaven el missatge. L'exèrcit blanquiblau de Guardiola. En acabar, el tècnic va parlar a RAC1 amb el Miquel Agut i va dir-li que plega amb el cor ple i amb el sentiment de la feina ben feta.
8: Vull no, em vaig ple. No estic gens buidat. Que estic molt cansat. Molt, però... Però ja ens recuperarem, però molt complet ple de tantes coses xulíssimes que hem viscut.
9: I ara fes l'última de terminis, en tens alguna o no, diguéssim, per veure més a les banquetes o no?
8: No. Completament. Paro i paro.
4: L'afició també va acomiadar Bernardo Silva i John Stones, que avui també seran protagonistes de la rua que farà l'equip per celebrar les dues copes que ha aconseguit aquesta temporada. Més tard, a la tarda vespre, hi haurà una altra celebració, el nou pavelló que es va construir a Manchester fa 2 anys i que porta per nom Cobb Life,
0: sí, efectivament. Hi ha actuacions, m'han dit, de grups anglesos. Ai, grups de Manchester, de grups de Manchester.
4: Ah?
0: Sí. Després de la rua i tot plegat, sí. Clar que no es veu. Ja que hi som, tenim alguna cosa més?
4: Sí, que el Deportivo de la Coruña tornarà a primera 8 anys després. L'equip gallec que entrena el català Antonio Hidalgo va guanyar 0-2 al camp del Valladolid i s'afegeix al Racing. En canvi, Saragossa, OSCA i Cultural Lleonesa han baixat a la tercera categoria del futbol espanyol, que és la primera federació. I en bàsquet, el Real Madrid se'n torna de la Final Four de l'Eurolliga amb les mans buides, després de perdre de 7 punts la gran final contra l'Olympiacos.
0: És un quart de 7 del matí. Més enllà dels esports, el Departament d'Educació ha anunciat que l'any que ve incorporaran gairebé 1.800 professionals més a les escoles públiques.
3: A poc més de 24 hores per una nova reunió amb els sindicats, la conselleria intenta fer gestos per acostar posicions amb els docents, tot i que recordem que l'USTEC demanava més de 6.000 nous reforços en dos anys i no 1.800. A l'Agència Catalana de Notícies, la consellera Esther Niubó ha explicat que d'aquests nous 1.800 professionals, la majoria seran professors.
10: Aquesta setmana el govern aprovarà una ampliació de la plantilla de professionals docents de cara a reforçar la qualitat de l'atenció educativa durant el proper curs, 26-27. Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
3: Si demà no hi ha acord entre el departament i els sindicats, els professors faran 8 jornades de vaga en els propers 9 dies.
0: I pediatres i psicòlegs avisen que cada vegada hi ha més criatures que necessiten les pantalles, atenció, per anar al lavabo o per menjar.
3: Tal com llegim avui a La Vanguardia, la Societat Catalana de Pediatria alerta que, per exemple, a l'hora de sopar, la canalla necessita una tauleta on poder veure dibuixos animats o jugar amb la càmera del mòbil. Ho han batejat amb el nom de xumet digital, que és la dependència als dispositius electrònics en els primers anys de vida. Els experts alerten que fer anar les pantalles quan s'és tan petit pot ser molt perjudicial, sobretot si es fan servir durant els àpats o abans d'anar a dormir, perquè això afecta negativament el comportament i el son dels nens.
0: L'altre dia vaig veure en un restaurant proper aquí una criatura que no aixecava un pam, vull dir, una criatura que devia tenir 2 anys, potser o 22 anys, amb els seus pares i un altre germà. El nen estava amb una tablet veient un programa que recordo que a casa meva li passava amb les meves filles quan eren petites, que era que deien que... Uns deien... Hi havia pediatres que deien que anava molt bé per cervell, uns altres que no, i tal, no sé què, no sé què. Com es deia aquell programa?
1: Seria el Baby
0: Einstein. El Baby Einstein, molt bé. Sí, sí, perquè el Baby Einstein era una cosa que anava, que tenia una cosa de com tot era surrealista. Mm. I vaig pensar, hòstia, els pares aquí fotent-se com el tio Quico i la criatura allà, amb el xumet, mirant la pantalla. Hòstia, em vaig quedar... I després, per aquelles coses que diem, saps? La de la vida. Fa 15 dies parlàvem de... que viene. El antivirus. Doncs mira... La dona que estava aïllada al Clínic de Barcelona per ser contacte d'un cas d'antivirus ja és a casa seva.
3: Sí, aquest cap de setmana ha donat negatiu a la tercera prova PCR, ara podrà continuar fent la quarantena des de casa. Com marca el protocol, serà almenys durant 2 setmanes més.
0: I el Banc de Sang fa una crida a les donacions de plasma perquè no poden cobrir la demanda.
3: Demanen alternar les donacions de sang i de plasma perquè necessiten aquest últim component per fer medicaments per a alguns malalts. El principal inconvenient és que si no n'aconsegueixen prou, n'hauran de comprar de fora de l'Estat i amb el context geopolític actual, la Unió Europea ha engegat una campanya per incentivar les donacions i no dependre de les importacions.
0: Val. I Bad Bunny s'ha acomiadat de Barcelona després de mobilitzar més de 100.000 persones en 2 concerts. Europea de tirar més fotos, fa viatge cap a Lisboa i després cap a Madrid, on el que tant farà ni més ni menys que 10 concerts. 10 concerts.
4: No, ja està.
2: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
0: Vaig anar a fer el... Vaig anar a pagar el concert de Bad Bunny.
4: I què?
0: Llarg. Llarg. 2,50 va fer.
11: Molt bé.
0: El primer 2,50. Ara he de dir que és un fenomen, que és un fenomen estudiat. O sigui, no m'estranya sortint llibres, és un fenomen. És un autèntic... I quan parlo de fenomen, no parlo que ell sigui un fenomen que també, sinó és un fenomen tot el que hi ha. És a dir, parlem molt de la Rosalia, però això és una altra cosa encara més. O sigui, és una barbaritat. Hi ha 3 parts de concert. La primera part em va interessar moltíssim, la primera part, perquè és una primera part de música salsa... bestial, o sigui, música caribenya, allò, música del Carib, és allò, moviment amb salsa i tot, bestial. La segona va semblar vulgar, o sigui, vulgar dins de l'èxit d'ell i tal, que és el de la famosa caseta aquesta i tal, no sé quantes, que la gent està més pendent de la caseta que de la música, i que és un tipus de música que és, a mi és la que menys m'agrada. I després va aparèixer Bad Gil allà, que molt bé, mira... I després la tercera part torna a interessar-me bastant més, tot i que també és ell sense molt playback, saps què vull dir? O sigui, molt playback musical, per entendre'ns. Però bueno, bé. Vaig trobar el Josep Montero de Casgrasses, que deia que estava prenent mesures. Pel concert. Clar, és que allà és un concert audiovisual, perquè no veus, com que és l'estadi olímpic, tampoc veus el cantant. El que veus és la pantalla, i és una pantalla tan enorme que mires el concert per televisió. Que està molt bé, eh? Que està molt bé. Però bueno, mira tu, són les 6 i 20 del matí. Hola, què tal?
4: Hola, bon dia.
0: Bon dia, què tal, Joan Ferrer?
4: Molt bé.
0: Sí, he anat tota la setmana? També he vist que estaves com una mena de concert, no?
4: Sí, també, també.
0: Sí, no?
4: També, també,
0: va acabar
4: tingut
0: tard,
4: una bona festa.
0: Sí, no? Va acabar tard, no? També, em sembla?
4: Bueno, sí, el que tocava.
0: El que tocava.
4: Sí, vaig tenir un comiat de solter aquest cap de setmana.
1: Ah?
4: Un amic que es casava.
1: Veure ja.
0: Sí, vam veure Instagram.
4: Vinga, doncs comencem recordant el millor tall de la setmana passada. Passem pàgina. És el Jordi Armenteres, que se'n va cobrir les eleccions andaluses. Però, si fos una de les historietes del Wall-E, no hauries passat de la primera pàgina, Jordi.
11: Vamos, tenim aquí un desplegament... Un desplegament... Oh, i tant. Tinc a Granada, crec que està a la Granada, a l'Armenteres. Armen!
12: Sevilla, però val, sí, quadra.
13: Com a punyalei!
11: Escolta, a mi no em parles d'aquesta manera. És a dir, pues has anat molt ràpid. Aquest matí a les 8 entraves des de Granada.
13: No, des de Cádiz. Jordi, ahir des de Granada.
14: Ni una vol dir ni una.
15: Ali-aling.
13: Hòstia, i a més hi ha un altre tema, que és que Andalusia és molt més gran del que habitualment ens pensem.
16: Me la imaginava més gran.
0: Sí, el tema, la frase Andalusia és més gran de com la que pensem, com si tot el món pensés que Andalusia és petita, és una gran frase d'Armenteres, també.
4: No t'enfadis, home, que... Això t'humanitza. Llavors, la gent, posis els talls que posis, al final acaba escollint talls teus, sempre. I estic ajudant a fer-te gran, home. Encara més gran. Fins que s'acabi tot. Bueno, ja està, eh?
0: El xou s'ha acabat,
4: ja. Sí.
0: Hòstia, es posta... Es veste això que he vist que abans em deies, Víctor, de lo de... De lo del Shaq Antic, que hi ha turisme, hi ha turisme negre.
4: Sí.
0: O sigui, la gent va veure allà on va caure. Hòstia, sí, sí, esclar.
4: Aquest
0: sí,
4: cap de setmana...
0: Però no sé, si ho fem moltes vegades, quan anem a l'altra punta de món, que ens anem a Nova York a veure on van matar el John Lennon, doncs penses, pues mira, sense ser el mateix, però dius, bueno, que és turisme negre.
4: Mm. Aquest cap de setmana, aparentment, estava tancat per una esllavissada, però el periòdico publica que hi ha molta gent que ha anat cap allà a veure exactament el punt on va caure el fundador de Mango, sí, sí.
0: De debò, eh? No, la gent és... Jo... Sí, sí. I si hagués pogut estar allà al costat, quan, si l'haguessin fotut del tabaig o si va caure, és igual, o si l'hagués relliscat, també l'hagués agradat estar. Bueno, escolta'm una cosa, que és que... Jo no me'n puc estar avui. Bueno, avui em fotran... Com que els dic a la secta, els fotran una castanya, perquè avui a les 8 faré un davantal de Pep Guardiola. Com no podia ser d'una altra manera, aviam les coses com són. Pensareu jo,

0: Dies lluminosos, escapades suaus i plans en família. Aquesta temporada fes-los amb un Ford. Visita'ns a Tàrraco Center, Nicolàs o Garatge Central i descobreix ofertes especials per gaudir cada trajecte amb seguretat, confort i estil. El millor de Ford, a Tàrraco Center, Nicolàs i Garatge Central.
1: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.

0: RAC 1.
1: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
2: Com a accionista d'Iberdrola, si fa 25 anys vas invertir 1.000 euros dels teus estalvis, avui s'han convertit en gairebé 18.000. Junts hem multiplicat el valor per tu i per tota la societat. I plegats ho continuarem fent en el futur. El divendres 29 de maig celebrem la Junta d'Accionistes i volem comptar amb tu. Perquè tu sol sumes, però tots junts multipliquem. Participa i trucant gratuïtament al 900 100019 o connectant-te a iberdrola.com.
3: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona? Esperat. Viatjar amb begudes incloses? Esperat.
4: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros? Inesperat.
3: MSC Cruceros. Best Holiday Ever. Reserva ara a msccruceros.es.

0: joieria, esports i molt més.
1: Capicat val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
0: Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per Financiera Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions al corteinglés.es.
2: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
3: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
4: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
3: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
4: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
3: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
5: Viatges al Corte Inglés? Fa realitat el teu estiu perfecte en parella per a Espanya. Senator Hotels and Resorts t'ofereixen un ambient romàntic i relaxat. Hotels amb piscines idíl·liques, ubicació a prop del mar, vistes de somni i cuidada gastronomia. Reserva ara viatges al Corte Inglés amb fins a un 40% de descompte.

0: i sense despeses de cancel·lació. Consulta'm les condicions.
1: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el...
2: 57.097, 5, 7, 0, 9, 7, de la sèrie 21.
1: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
3: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
4: a RAC1.cat.
3: El portal de RAC1.
5: Són 2:15 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Pol Prats, Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sapigueu que el PNB és el primer soci d'investidura que parla obertament d'eleccions anticipades pel cas Zapatero.
1: Ha estat després que en les últimes hores s'hagin filtrat més documents policials que enfanguen l'expresident espanyol. Avui està previst que es publiquin els detalls de la investigació judicial.
0: Donald Trump refreda l'opció d'un acord de pau imminent a l'Orient Mitjà.
1: El pacte s'havia de tancar ahir, però el republicà va dir als negociadors que no tinguin pressa. L'acord amb l'Iran podria arribar en els propers dies.
0: El Servei Català de Trànsit demana màxima prudència durant l'operació tornada de la segona Pasqua.
1: Això després que aquest cap de setmana hagin mort 3 persones a la carretera. Està previst que avui tornin cap a l'àrea metropolitana de Barcelona 300.000 vehicles.
0: Els veïns de Collbató alerten d'un repunt de l'anomenat turisme negre a Montserrat a causa del cas Andic.
1: Després que imputessin Jonathan Andic, cada cop hi ha més persones que volen visitar el lloc on es va precipitar el fundador de Mango. Ho llegim a El Periódico.
0: I els Mossos eleven a 3 els tirotejos que hi ha hagut en l'última setmana.
1: L'última ahir va deixar un ferit a Calafell. Al Baix Penedès també investiguen el de Sabadell i Viladecans i de moment no hi ha cap detingut.
0: Als esports, el Barça femení aplega 5.000 persones a la celebració de la quarta Champions de la seva història.
2: Les futbolistes van endur-se un bany de masses a l'avinguda de Maria Cristina de Barcelona. L'afició va demanar la continuïtat d'Alexia Putellas, que no es va mullar, mentre que Joan Laporta i Rafa Juste van pujar a l'escenari per celebrar el títol amb les jugadores.
0: El Real Madrid té previst anunciar avui la data de les eleccions, les primeres en 20 anys.
2: Sí, la Junta Electoral ha aprovat la candidatura de l'opositor de Florentino Pérez, Enrique Riquelme, i només falta fixar la data de la votació, que serà abans del 9 de juny. El projecte de Riquelme es diu Legado y Futuro.
0: I bany de multituds de Pep Guardiola en el seu últim partit com a entrenador del Manchester City.
2: La festa continuarà avui amb una rua pels carrers de la ciutat i un concert al vespre, però ahir el tècnic va dirigir-se per últim cop a l'afició des del terreny de joc. En declaracions a RAC1, Guardiola va explicar que no s'ha posat cap termini per tornar a les banquetes perquè ara, diu, vol aturar-se.
0: El govern ha anunciat que el curs vinent incorporaran gairebé 1.800 professionals als centres educatius.
1: Ho ha avançat l'Agència Catalana de Notícies. Són menys dels 6.000 que demanava l'USTEC en 2 anys. Demà hi ha nova reunió i, si acaba sense acord, dimecres tornaran les protestes.
0: I els pediatres alerten que cada cop hi ha més nens que necessiten una pantalla per fer tasques quotidianes.
1: Sí, per exemple, per anar al lavabo o per menjar. Segons llegim a La Vanguardia, els experts han batejat aquesta dependència com a xumet digital.
0: Mònica Usart, bon dia.
3: Bon dia.
0: Aquesta setmana encara es disparen més les temperatures.
3: Sí, aniran pujant una altra vegada aquests termòmetres i a finals de setmana encara farà més calor i avui tindrem un dia semblant al d'ahir amb màximes d'entre 28 i 33 graus o fins i tot per sobre en punts de les comarques de Ponent. Dia dominat pel sol i després a la tarda només amb algunes nuvolades en zones de muntanya que poden deixar algun ruixat aïllat al Pirineu més occidental.
0: I què marquen ara els termòmetres?
3: Doncs ara mateix 21 graus al centre de la ciutat de Barcelona, 18 a Tarragona, 14 a Lleida, 13 a Girona, 12 graus a Vic i 16 a Roses.
0: Pel que fa al trànsit, a aquesta hora cap incidència destacable, poc moviment a les carreteres. Al transport públic, a aquesta hora no hi ha servei de trens entre les estacions de Lleida i la Pobla de Segur, de Ferrocarrils de la Generalitat. El motiu és que s'estan fent uns treballs de millora en aquest tram. El servei s'està fent en autobús. A banda, diverses línies dels ferrocarrils també poden passar menys trens de l'habitual perquè a Barcelona és festiu per la segona Pasqua. Passen ara 3 minuts i mig de 6:45 del matí. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, dilluns 25 de maig del 2026.
4: RAC 1.
5: La pressió està bé? L'aigua no s'escalfa. Aquesta icona?
6: No cal que et preocupis. De la instal·lació de gas ens n'encarreguem nosaltres. Sol·liciten la revisió amb Repsol al 900-321-900 o a pidetubombona.repsol.es i beneficia't d'instal·ladors autoritzats, un servei 24/7 i 5 anys d'assegurança gratuïts. Repsol, amb tota l'energia.
7: Ara a Fiman, samarretes interiors per home, 2x6,50 i pantalons curts per home, 2x20 €. Fiman, tan senzill com això.
8: A la primavera, l'Empordà s'obre per a donar a conèixer la seva oferta gastronòmica, el seu paisatge i el seu patrimoni.
9: Tasta l'Empordà 2026, del 8 de maig al 21 de juny. Més de 40 experiències que mariden gastronomia i cultura t'esperen.
8: Tastos, visites, degustacions, rutes, concerts i molt més. Més informació a empordà.cat.
10: Tasta'l. L'Empordà es tasta.
11: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
12: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
13: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
12: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
13: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
14: Tres jubilades, un pla, zero límits.
15: Arriba a Barcelona Pensionistes, la comèdia de la temporada protagonitzada per Irma Soriano, Rosa Benito i Loreto Valverde.
14: Arriba al Teatre Apolo. 23.000 espectadors han exhaurit les entrades en la seva primera temporada.
15: Tres úniques setmanes, del 20 de maig al 7 de juny. Un cant a la vida.
14: Entrades a la venda a gruposmedia.com.
16: Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
17: El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Takeuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
18: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
19: Supermercat Plus Fresc, el gust de casa nostra cada dia a prop teu.
20: A Plus Fresc sabem que menjar bé comença fent una bona compra, amb aliments de proximitat, qualitat i confiança. Fruita i verdura dels pagesos d'aquí, la carn 100% criada a Lleida i el peix més fresc de la Llotja. Quan consumeixes el que és nostre, guanyes sabor i ajudes els productors locals.
19: Plus Fresc, nova apertura a Barcelona, al carrer Indústria 92, cantonada amb Marina.
21: Arriba al Teatre Goya l'Ultimàtum, un espectacle d'indigest escrit i dirigit per Jordi Oriol.
22: Maleïda incertesa.
23: No podem preveure res.
24: A ver si entendí bien, profesor. Toda esta incertidumbre es debida a ese principio cuántico suyo.
25: No és meu. El va postular Heisenberg.
24: Heine, ¿quién?
20: Joan Carreras, Mia Esteve, Carme Milán, Carles Pedregosa i Lara Segú.
26: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
27: El món a RAC 1.
0: 6:38, en espera que avui es publiquin els detalls de la investigació del cas Zapatero, el PNB s'ha convertit en el primer dels socis d'investidura que insinua que calen eleccions.

0: El cas de corrupció contra José Luis Rodríguez Zapatero fa encara més evident les esquerdes dins del bloc d'investidura al Congrés dels Diputats, i la pressió sobre Pedro Sánchez ara augmenta després que el Partit Nacionalista Basc ja hagi parlat obertament d'unes possibles noves eleccions. Els dubtes entre els partits d'esquerres continuen creixent a marxes forçades, sobretot amb les novetats que hi ha hagut aquest cap de setmana, que han enterbolit encara més la situació de l'expresident espanyol amb un nou informe de l'UDEF. El document torna a situar Zapatero al capdavant d'una estructura organitzada de tràfic d'influències que beneficiaria la seva família, especialment l'empresa de les seves dues filles, i això, com dèiem, ha fet que alguns socis del PSOE comencin a perdre la paciència. El president del PNB, Aitor Esteban, ja ha deixat clar que seria irresponsable arribar fins a final de la legislatura amb el PSOE tan esquitxat per casos de corrupció.
1: Panorama que, ciertamente, hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
0: Tot i això, fons del PNB descarten donar suport a una moció de censura que, de moment, ni el PP tan sols vol presentar. El Partit Popular sembla més disposat a seure i esperar com Pedro Sánchez i els socialistes es desgasten sols, però el PSOE també deixa clar que no avançaran les eleccions i que esgotaran la legislatura. Diuen que mantenen intacta la confiança en Zapatero i reclamen a la justícia que presenti proves més contundents. Des de Madrid, Roger Perciba, bon dia.
2: Bon dia. El Partit Popular acolla encara més els socis d'investidura. Miguel Tellado els acusa d'estar podrits com el govern de Pedro Sánchez.
3: ¿Dónde está Esquerra Republicana? ¿Dónde están los señores del PNV? ¿Dónde están los señores de Junts? Son tan responsables como Sánchez porque están tan podridos como el gobierno al que apoya.
2: Mentre el PSOE, Patxi López admet que no es creu el que s'està dient de Zapatero.
4: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente.
2: I demana respecte a la presumpció d'innocència i que la justícia aporti proves, perquè de moment, diu, no s'ha demostrat res.
0: Fins ara, sobre aquesta trama, només coneixem, ara ho sentíem, les informacions aportades pels informes de l'UDEF, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Espanyola, però fonts judicials apunten que avui mateix es podria fer públic el sumari del cas. De moment, les sospites, els indicis i les interpretacions dels investigadors han servit perquè el jutge investigui Zapatero. En canvi, el sumari recollirà tota la investigació que s'ha fet i revelarà el gruix de les proves que haurien servit per imputar-lo, com podrien ser, per exemple, gravacions, correus electrònics o contractes. I en espera que es publiquin els resultats d'aquests 19 mesos en què la policia ha estat remenant tota mena de documentació, avui una nova enquesta del Digital El Espanyol posa de manifest les conseqüències polítiques que aquest presumpte cas de corrupció pot tenir per al PSOE. Segons el sondeig, ben bé la meitat dels votants socialistes consideren que Pedro Sánchez hauria de convocar eleccions. És la primera vegada que la majoria de l'electorat del PSOE creu que caldria obrir un procés electoral des del juliol del 2023, des de les últimes eleccions espanyoles. I, de fet, el 75% dels espanyols, pràcticament 8 de cada 10, demanen anar a les urnes. Ara són les 6 i 41 minuts. A l'Orient Mitjà, l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran no és tan imminent com s'havia anunciat, tot i que sembla que es podria acabar signant aquesta mateixa setmana. Donald Trump havia insinuat que el pacte es tancaria ahir, però poques hores després, Pol, nou cop de timó i ha tornat a rebaixar les expectatives.
5: Tant la Casa Blanca com el govern iranià donaven per fet que el pacte es tancaria en poques hores. Això és el que deien ahir el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio i el president de l'Iran, Masoud Pezeshkian. There is the possibility
6: that over the next few hours. Existeix la possibilitat que en les properes hores el món tingui bones notícies, com a mínim pel que fa a l'estret i al procés que ens deixi on el president Trump vol. I això és en un món que ja no tingui por d'una arma nuclear iraniana. Crec que hi haurà bones notícies en aquest sentit, encara que no siguin definitives.
7: Estem llestos per assegurar al món que no busquem armes nuclears ni inestabilitat a la regió.
5: Fa poques hores, però, el president dels Estats Units ha refredat els ànims. En una publicació a Truth Social, Trump ha dit que no té pressa per arribar a un acord i ha demanat als seus negociadors que no es precipitin. Això vol dir que, de moment, l'estret d'Hormuz continuarà tancat. En la mateixa línia, els ayatolars parlen d'un marc de principis i no d'un acord imminent.
0: Alguns mitjans internacionals, com per exemple Axios, confirmen que s'estan polint els últims detalls de l'acord i que es podria signar els pròxims dies. Segons un alt càrrec de la Casa Blanca, que cita aquest diari, el líder suprem de l'Iran hauria donat llum verda a l'esquema general de l'acord. L'esborrany del pacte inclouria una pròrroga de l'alto al foc de 60 dies, dos mesos que servirien per negociar un nou acord que limités el programa nuclear iranià. I mentrestant, però, els dos bàndols es comprometrien a reobrir completament l'estret d'Hormuz, que, com dèiem, ara mateix està tancat. Dos minuts i arribarem a 3:15 del matí. De tornada a casa nostra, avui haurem d'estar pendents del trànsit, perquè en alguns racons del país ha estat un cap de setmana llarg. Per tant, avui és dia d'operació tornada. En ciutats com Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs o Ripollet, és festiu, coincidint amb la segona Pasqua, i per tant, això vol dir que entre les 12 del migdia i la mitjanit està previst que tornin uns 300.000 cotxes a l'àrea metropolitana de Barcelona. Per evitar cues, s'habilitaran 150 quilòmetres de carretera amb mesures especials, com per exemple carrils addicionals. El Servei Català de Trànsit demana màxima precaució al volant durant tot el dia, durant tot el dilluns, això després que ahir ja hi hagués un accident mortal coincidint amb la primera fase de l'operació Retorn.
5: Dues persones van morir en un accident a Jorba. A l'Anoia, una furgoneta i un cotxe van xocar, deixant també quatre ferits menys greus. Ahir també vam saber que dissabte va morir una altra persona, en aquest cas un motorista, en un accident al Brull, a Osona. Amb aquestes tres víctimes mortals, aquest any ja han mort 47 persones a les carreteres, 18 de les quals eren motoristes.
0: Un minut i arribarem a 6:45 del matí. El cas Andic ha fet que cada cop creixi més el turisme negre a les muntanyes de Montserrat. Segons publica El Periódico, cada vegada hi ha més visitants que pregunten als habitants de Collbató com es puja fins al lloc exacte on va caure Isaac Andic.
5: El punt concret de l'incident està molt a prop de la cova de Sal Nitre i cada vegada més persones es desvien uns metres per veure on va morir el fundador de Mango. Segons apunta aquest diari, en aquell moment, el desembre del 2024, ja van notar un repunt de visitants. Ara, arran d'aquesta detenció de Jonathan Andic, les persones que fan aquesta ruta també s'han disparat en l'última setmana, però la ruta de les coves del Sal Nitre estava tancada per despreniments de roques i molts visitants no l'han pogut visitar i s'han hagut de conformar fent una altra ruta per la muntanya.
0: De la plana de successos, els Mossos d'Esquadra han elevat a 3 els tirotejos que hi va haver la setmana passada a Catalunya. L'últim va ser la matinada d'ahir a Calafell, al Baix Penedès, i ha deixat un ferit.
5: Va passar durant una baralla en una zona d'oci nocturn del passeig marítim. Els serveis d'emergències van traslladar un ferit de bala a l'Hospital Joan 23 de Tarragona i, de moment, la seva vida no corre perill. La policia també continua investigant els tirotejos que hi va haver divendres passat a Sabadell i dimecres passat a Viladecans, al Baix Llobregat. De moment, no hi ha cap persona detinguda per aquests tres incidents.
0: I fa temps que la policia alerta que l'augment de tirotejos està vinculat directament al narcotràfic i a les plantacions de marihuana. Segons llegim avui al Periódico, la policia ara s'està trobant que cada cop hi ha més grups criminals i petits productors també que construeixen autèntics búnkers per evitar que els detectin.
5: El diari parla de narcobúnkers, són espais aïllats que s'han construït expressament per cultivar marihuana i que sovint estan sota terra. Poden costar fins a 1 milió d'euros, però els delinqüents aconsegueixen que les plantacions passin molt més desapercebudes i així també es protegeixen de la policia i d'altres grups criminals. La majoria de búnkers els enxampen gràcies a Endesa, que avisa els Mossos cada cop que detecta un consum de llum exagerat. L'últim que van desmantellar va ser a Alella, al Maresme. Van trobar més de 1.000 plantes de cànnabis i van detenir 5 persones.
0: I a Barcelona han detingut 8 lladres multireincidents en un nou macrodispositiu policial. Entre tots 8 sumaven més de 140 antecedents.
5: A més, l'operatiu també va acabar amb 4 denunciats que sumaven més de 100 antecedents i amb una cinquantena d'identificats que en total acumulen més de 650 antecedents. El dispositiu policial perseguia els autors de robatoris violents de cadenes. La notícia l'hem sabut ara, però els Mossos van fer aquest control dijous passat als districtes de Ciutat Vella, l'Eixample i Sant Martí.
0: Ara passen gairebé 2 minuts de 6:45 del matí. Els esports, festa grossa, l'avinguda de Maria Cristina de Barcelona. El Barça femení va plegar unes 5.000 persones per celebrar la quarta Champions de la seva història. Pedrol, que va guanyar dissabte a Oslo.
8: Sí, l'equip de Pere Romeu va arribar al migdia de la capital de Noruega i a la tarda va celebrar el nou èxit amb l'afició. La més aclamada va ser Alexia Putellas. L'afició va demanar-li que no marxi del Barça aquest estiu, però la capitana va ser prudent i no va voler que el seu futur eclipsés la festa de la quarta Champions de la història del Barça femení.
0: Va ser a la celebració el Pau Bonastre. Pau, bon dia.
9: Bon dia. Eufòria desfermada de les jugadores del Barça davant d'uns 5.000 aficionats, molta música, balls i càntics de tot tipus. Tots els focus van estar centrats en Alexia Putellas, que quan li van preguntar per la final de la Champions de l'any vinent, va fugir d'estudi.
10: Queda molt lluny, però si algú us podem garantir a aquestes jugadores i a aquest equip és que sempre ens ho deixem tot per aquesta samarreta.
9: I Rafa Juste va posar la cirereta amb l'himne del Barça.
11: Tot el camp! És un clam! Som la gent!
9: La porta també va acabar pujant dalt de l'escenari per celebrar amb les jugadores aquest segon pòquer de títols.
0: L'ambient, en canvi, és molt més tens al Santiago Bernabéu. La Junta Electoral del Real Madrid Blanc té previst fixar avui la data de les primeres eleccions del club en 20 anys.
8: Sí, tot fa pensar que seran abans del diumenge 9 de juny. El Real Madrid està immers oficialment en plena campanya electoral després que el club validés ahir la candidatura de l'opositor del Florentino Pérez, Enrique Riquelme. El projecte, per cert, porta per nom Legado i futuro. L'activitat del Real Madrid se centrarà els propers dies en aquesta cursa electoral perquè la Lliga s'ha acabat aquest cap de setmana. A l'espera de l'arribada de José Mourinho, Álvaro Arbeloa va acomiadar-se del Bernabéu amb una victòria intranscendent 4-1 contra l'Atlètic de Bilbao. En canvi, el resultat més dolorós del cap de setmana va ser l'empat a 1 del Girona contra l'Elx, que va enviar l'equip de Michel a segona divisió. Per la seva banda, l'Espanyol va empatar a 1 contra la Real Societat i ha acabat la temporada en 11a posició. El Barça va perdre 3-1 al camp del València, per bé que es tractava d'un partit en què no s'hi jugava absolutament res l'equip de Hansi Flick, i l'Atlètic de Madrid ha acabat en quarta posició després de perdre 5-1 contra el Villarreal, que ha acabat tercer.
0: I a Anglaterra, bany de multituds per Pep Guardiola en el seu últim partit com a entrenador del Manchester City.
8: La festa continuarà avui amb una rua pels carrers de la ciutat, però ahir el tècnic va dirigir-se per últim cop a l'afició des del terreny de joc. L'equip no s'hi jugava res contra l'Aston Villa, però tot i així a l'estadi no hi cabia ni una agulla per acomiadar el millor entrenador de la seva història.
0: Enviat especial de RAC1 a Manchester, Miquel Agut, bon dia.
12: Bon dia. Pep Guardiola va sortir a la gespa de l'Etihad i es van desplegar tres lones a preferent, on es llegia: ha canviat el joc, ha fet història i per sempre del City. En un corna, dues estelades i entremig, l'exèrcit blanquiblau de Pep Guardiola. L'afició està rendida al català i no va marxar ningú de l'estadi quan se'l va homenatjar després del partit contra l'Aston Villa. Un Pep Guardiola que explicava a RAC1 que encara no s'ha buidat, però que necessitava descansar.
13: Vull no, em vaig ple. No estic gens cuidat. Estic molt cansat. Molt, molt, però ja ens recuperarem, però molt, com per ple de tantes coses xulíssimes que hem viscut.
14: I ara fas l'última de terminis, en tens algun o no, diguéssim, per veure més a les banquetes o no?
13: No, no. Descansar. Paro i paro.
12: Un Guardiola que continuarà vinculat al City Group amb funcions representatives i que viurà per sempre en la memòria del Manchester City, com deia la cançó d'Oasis Live Forever, que es va fer servir per un dels vídeos més emotius de l'homenatge d'ahir.
0: I ja que hi som, alguna cosa més?
8: Sí, que el Deportivo de la Coruña tornarà a primera 8 anys després, s'afegeix al Racing de Santander. En canvi, el Saragossa ha consumat el descens a primera federació, igual que l'Osca i la Cultural Lleonesa. I en bàsquet, el Madrid se'n torna de la Final Four de l'Euroliga amb les mans buides després de perdre de 7 punts la gran final contra l'Olympiacos.
0: 9 minuts i arribarem a les 7 del matí. Avui arrenca una setmana clau per les protestes del sector educatiu. Els sindicats i el Departament d'Educació es tornaran a reunir demà amb l'objectiu d'arribar a un acord i, de retruc, evitar també les 8 jornades de protesta previstes per aquesta setmana i per la setmana que ve. A les hores prèvies d'aquesta reunió, el Departament d'Educació ha mogut fitxa per intentar apropar posicions amb els docents i ha anunciat que el curs vinent s'incorporaran gairebé 1.800 professionals més als centres educatius públics. Són força menys dels que demanava el sindicat majoritari, l'USTEC, que la setmana passada va reclamar més de 6.000 nous reforços en dos anys.
5: La majoria d'aquestes 1.800 places seran per nous mestres i professors i la resta per personal d'atenció educativa i personal d'administració i de serveis. Ho ha anunciat a l'Agència Catalana de Notícies la consellera d'Educació, Esther Niubó.
15: Aquesta setmana el govern aprovarà una ampliació de la plantilla de professionals docents de cara a reforçar la qualitat de l'atenció educativa durant el proper curs 26-27. Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
5: Si la trobada de demà torna a acabar sense acord, mestres i professors reprendran les aturades demà passat, dimecres, i faran 8 jornades de vaga consecutives en els propers 9 dies d'escola.
0: 8 minuts i les 7, cada any hi ha més nens que necessiten una pantalla per anar al lavabo o per menjar. És el crit d'alerta que llança la Societat Catalana de Pediatria, tal com llegim avui a La Vanguardia. Pediatres i psicòlegs avisen que la canalla depèn d'una tauleta amb dibuixos animats, per exemple, o jugar amb la càmera d'un telèfon intel·ligent per fer activitats quotidianes que no són gens feixugues.
5: Ho han batejat amb el nom de xumet digital, que és la dependència dispositius electrònics en els primers anys de vida. Els experts alerten que fer anar a les pantalles quan s'és tan petit pot ser molt perjudicial, sobretot si es fan servir durant els àpats o abans d'anar a dormir, perquè això afecta negativament el comportament i el son dels nens.
0: En salut, la dona que estava aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona per ser contacte d'un cas d'antivirus ja és a casa seva. Aquest cap de setmana ha donat negatiu a la tercera PCR i ara podrà continuar fent la quarantena des de casa com a mínim durant dues setmanes més. I el banc de sang necessita el doble de plasma del que rep per cobrir la demanda actual. Per això, per primer cop, han fet una crida a alternar les donacions de sang i de plasma. El motiu és que els cal aquest component de la sang per fer medicaments per a alguns malalts, i el principal inconvenient que tenen és que, si no n'aconsegueixen prou, n'hauran de comprar de fora de l'Estat. Això, amb el context geopolític actual, la Unió Europea ha engegat una campanya per incentivar les donacions i no dependre de les importacions, Eulàlia Carrascal.
16: Aquests medicaments es fan per les persones amb malalties minoritàries i necessiten, tant sí com no, una base de plasma que no es pot fabricar. El director assistencial del Banc de Sang i Teixit, Joan Ramon Grífols, explica a RAC1 que els fa por que els països exportadors, com els Estats Units, tanquin l'aixeta.
17: Si no hi ha plasma, se substitueix pel fàrmac que nosaltres obtindríem, però aquest fàrmac s'ha d'anar a comprar fora de la Unió Europea. Aquesta dependència del fàrmac que pot venir, per exemple, dels Estats Units, pot ser de que es determini per les autoritats americanes que aquest fàrmac no surt dels Estats Units, amb la qual els nostres malalts deixen de disposar d'aquest fàrmac.
16: Per això fa una crida a donar plasma. Els criteris són els mateixos que per donar sang, però es pot fer molt més sovint, cada dues setmanes, perquè la recuperació és molt més ràpida. La majoria de donants donen plasma dos cops l'any, però caldria que en donessin quatre vegades per cobrir la demanda actual.
0: Sis minuts i les set.
18: RAC 1.
19: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
20: Com a accionista d'Iberdrola, si fa 25 anys vas invertir 1.000 euros dels teus estalvis, avui s'han convertit en gairebé 18.000. Junts hem multiplicat el valor per tu i per tota la societat. I plegats ho continuarem fent en el futur. El divendres 29 de maig celebrem la Junta d'Accionistes i volem comptar amb tu. Perquè tu sol sumes, però tots junts multipliquem. Participa i trucant gratuïtament al 900-100-019 o connectant-te a iberdrola.com.
21: M'agrada la meva feina nova, però m'agradarà igual d'aquí 45 anys? Són molts fulls de càlcul. Quan comencen els dubtes, aquí hi ha Mapfre. Amb els seus plans de pensions, assegurances d'estalvi, fons d'inversió i assegurances de vida que s'adapten al teu perfil, perquè estiguis ben segur d'allò que et fa sentir insegur. Anem on vas. Mapfre, el teu referent en planificació financera.
22: ¿Sabías que aquí nació el castellano?
23: ¿En serio? ¿Aquí?
22: Sí, en este monasterio.
23: Y yo pensando que era una excursión más.
22: Si estos muros hablasen...
23: Es muy fuerte pensar que todo empezó aquí.
22: Sí, La Rioja siempre sorprende. La Rioja, el arte de las pequeñas cosas.
24: Gobierno de La Rioja.
25: Hola, vaig al súper del Corte Inglés, que aquesta és la setmana de les ofertasses. M'enduré un pernil de 7 quilos, d'ensavall ibèric, 50% raça ibèrica per 149 euros. I te'l tallen gratis. A més, han abaixat els preus en més de 1.300 productes de la compra diària. Ho aprofitem, no?
26: Supercor, hipercor i supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? Ofertes vàlides del 21 al 27 de maig. A la botiga, web i app.
27: Espero que aquesta festa dels 90 sigui èpica!
28: I tu, què vas disfressat?
29: Aquest pista boníssim.
30: Navius? Cirera?
31: Res que no porti un iogurt de fruites del bosc.
28: No t'ho pon estrany, al final?
27: Ho sabia! Ens has drogat! Ets la millor, Paula!
28: No us he drogat. Us he enverinat.
32: La promesa, a partir del 21 de maig, al Teatre Borràs. Entrades a balanyaenviu.com.
33: Somies amb sol, platja o una escapada perfecta? Viatges al Corte Inglés i Sol Tour t'ofereixen unes vacances al Carib, Cap Verd, Europa, Illes Espanyoles, amb tota la tranquil·litat, sense despeses de cancel·lació fins a 30 dies abans i amb la seguretat de sempre. Aprofita les seves ofertes exclusives aquest estiu. Reserva'm fins a 300 euros en un cupó regal del Corte Inglés i amb grans descomptes pels infants. Reserva el teu viatge de Sol Tour amb la garantia de Viatges al Corte Inglés.
18: El món a RAC 1.
0: 3 minuts i les 7. A aquesta hora desbloquegem el mòbil amb el Víctor Endrino.
34: Què, tu vols saber quan cobra l'alcalde del teu poble, del teu municipi, de la teva ciutat, d'allà on sigui? O l'alcalde, per exemple, del municipi amb més renda per càpita o del que en té menys? Ho tens tot en un mapa d'Espanya completíssim que es diu Transparència. Transparència, mapa d'alcaldes. Has de buscar això a Google, ja estiguis amb l'ordinador o amb el mòbil, tant és, que és un mapa que pertany a Neutral i, per tant, ja té una certa credibilitat. I tu entres al mapa... Selecciones el teu municipi perquè el pots ampliar i allà tindràs el nom de l'alcalde i els seus ingressos anuals, segons declarats públicament. I segur que després de mirar el del teu poble, miraràs el del campanar veí. Segur. Transparència, mapa d'alcaldes. Que potser t'és igual, eh? Però el morbo jo crec que et podrà. I si no hi entres, no està de més saber-ho.
0: Hi ha dos minuts per les set. Escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dilluns.
1: Mientras estaba viendo el documental Fútbol Club Barcelona, soñar, jugar y ganar, me imaginaba la reacción de cualquier persona que no esté familiarizada con la historia del equipo del Barça femenino, porque es de película. De la nada, de jugar en la ciudad deportiva delante de cuatro gatos, de vestuarios en barracones sin agua caliente, a ganar cuatro Champions League, llenar el Camp Nou y ser referentes culturales y sociales. Impresionante. Con testimonios de las jugadoras, desde Vicky Losada, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Irene Paredes o Patrick Guijarro, a rivales como Ada Hegerberg, el documental repasa la trayectoria de un equipo ya mítico, desde el principio, desde que se profesionalizó y el club apostó por ellas. Emociona. La única pega, que solo dura 45 minutos. Puedes encontrar Soñar, Jugar y Ganar en Disney Plus.
0: Y al diàling, Joan Ferrer, bon dia.
2: Bon dia, Víctor Cullell. Per on pares, nen? Últimament no se't veu el pèl, eh?
3: Víctor Cullell, Mònica Usart. Perdona, Víctor Cullell, no. Mònica, espera't un moment, jo què m'he portat?
4: ¡Que venga el encargado!
6: Estàs jo.
3: Ah, ja. Perdó. Mònica... Mònica Hernández, Albert Pedrol, Mònica Usart, bon dia.
7: Bon dia. Té un ordre que està treballat setmanes i setmanes.
2: És molt que bé. Aquesta ràdio cada dia és més infantil.
3: Avui fem el programa des d'aquí amb un esplai...
8: Vinga, nens, que marxem.
3: Amb un esplai molt ampli, molt ampli. De fet, podríem instal·lar a RAC1 en aquest esplai...
9: Sí!
3: Del The Factory, perquè Catalunya necessita explicar millor el que fa bé i necessita creure's una mica. Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Anem cap a peu terra aquest dilluns. Dilluns 25 de maig del 2026 torna a ser un dia de calor amb temperatures que al centre de dia es mouran entre els 28 i els 34 graus a moltes comarques. Predominarà el sol només amb algun núvol inofensiu de tarda en zones de muntanya. Els pròxims dies, atenció perquè s'intensifica encara més la calor. Ara de seguida la Mònica Usar, però mentrestant el cas que esquitxa José Luis Rodríguez Zapatero podria ser la gota que fa vessar el got de la paciència dels socis del govern d'Espanya al Congrés. Ahir el PNB va advertir Pedro Sánchez que seria irresponsable intentar esgotar la legislatura sense pressupostos i amb una agenda marcada pels escàndols de corrupció. De fet, avui hi ha una enquesta a l'Espanyol que diu que la meitat dels votants del PSOE també creu que caldria convocar eleccions. En parlarem a la tertúlia avui amb el ple habitual. Mònica Terribas, Màrius Carol, Quim Forn, Josep Martí, Teresa Cunillera. I avui trepitja l'ull de poll Tian Riba. I avui també continuem pendents de l'Orient Mitjà, després que Donald Trump insinués ahir que l'acord de pau amb l'Iran era imminent, ara rebaixa expectatives i avisa que pot anar per llarg. Una vegada més, l'obstacle seria el programa nuclear del règim dels ayatolars. De tornada a Catalunya, avui pot ser un dia de col·lapse a les carreteres, amb el punt final del cap de setmana llarg de la segona Pasqua en algunes zones, com és, per exemple, la ciutat de Barcelona. El Servei Català de Trànsit calcula que encara han de tornar a l'àrea de la ciutat de Barcelona uns 300.000 vehicles i ha habilitat carrils addicionals a la via que sempre acaba més afectada, que és, com sempre, la P7. La pàgina de successos també va ser carregada. Els Mossos investiguen un tiroteig, el tercer en una setmana, ara en una zona d'oci nocturn de Calafell, al Baix Penedès. L'intercanvi de trets va deixar un ferit. I a Barcelona els Mossos investiguen una batussa amb una vintena de persones al metro, a la parada de la Pau, que va acabar amb una punyalada que era precisament qui intentava posar a Pau. Encara a Barcelona, els esports, el Barça femení celebra la quarta Champions de la història amb 5.000 aficionats en una gran festa a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona i bany de masses també en el comiat de Josep Guardiola i en l'últim partit com a entrenador del Manchester City. La festa continuarà avui amb una rua pels carrers de la ciutat i amb una festassa al CUP Arena amb unes 30.000 persones. I a Madrid, la llum verda de la candidatura d'Enrique Riquelme dona el tret de sortida de la precampanya a les eleccions a la presidència del Real Madrid. Avui la Junta Electoral fixarà la data de la cita amb les urnes. En parlarem cap a les 11 a la tertúlia esportiva. Avui en Joan Jopallàs, Miguel Rico i també Xavi Puig i Miquel Agut, després d'un cap de setmana que ha certificat el descens del Girona a segona divisió. Després, a les 11 tocades, més esports aquí al món a RAC1, cap a 11:45, descobrirem què són els Enhanced Games, una competició que s'ha fet a Las Vegas i que té una particularitat. Els esportistes no passen cap control antidopatge i, per tant, poden prendre tants suplements com vulguin. I per rebatar-ho, cinema. Repassarem el palmarès del Festival de Canes, que han tronitzat els Javis, amb el cofundador de Filmin, Jaume Ripoll, i amb el Joan Ferrer i el Dialing, com sempre, al migdia. Són les 7 i 3 minuts. Benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Cop d'ull a la matinada. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Mònica Hernández, Albert Pedrol, Mònica Usar, bon dia.
3: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Mònica Hernández?
2: Sí, que la majoria del PSOE al Congrés trontolla després que el PNB hagi qualificat d'irresponsable esgotar la legislatura. El líder dels nacionalistes bascos, Aitor Esteban, vincula el desgast del govern de Pedro Sánchez amb la necessitat d'un nou cicle electoral. Tot plegat arran de la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero pel cas Plus Ultra.
4: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
2: En canvi, en una entrevista a La Vanguardia, Arnaldo Otegi diu que cal esgotar la legislatura amb un programa plurinacional i de cara a unes futures eleccions espanyoles, el coordinador general d'Euskal Herria, Bildu, proposa al PNB d'anar-hi plegats amb un programa de mínims.
0: Tot plegat després d'un informe nou de l'UDEF que situa Zapatero al capdavant d'una trama de tràfic d'influències que beneficiava la seva família.
2: Fonts judicials apunten que aquest matí es podria aixecar el secret de sumari i, per tant, desvelar-se les proves que han fet servir la policia per imputar l'expresident espanyol, gravacions, correus o bé contractes per rescatar l'aerolínia.
0: Per cert, que hi ha una enquesta ja que diu que passa factura tota aquesta situació al PSOE. A l'Espanyol diu que la meitat dels votants socialistes volen que es convoquin eleccions.
2: És la primera vegada, de fet, que la majoria de l'electorat socialista creu que caldria obrir un procés electoral des del juliol del 2023. Per exemple, al gener, només el 34% dels votants del PSOE defensaven avançar les eleccions. Ara, a banda que aquesta xifra ja ha pujat fins al 50%, pràcticament 8 de cada 10 espanyols també demanen anar a les urnes.
0: Bueno, veurem cap on tira tot això, eh? Avui veurem aquest aixecament del secret de sumari. També hi ha molta gent que comença a parlar d'aquests informes de l'UDEF. Recordem que aquí tot el jutge es basa en uns informes. I alguns comencen a posar interrogants en aquests informes de l'UDEF. Veurem. De la crònica internacional, per cert, que avui ens fem ressò d'un cop de volant de Donald Trump. Ahir al matí deia, ostres, sembla que hi ha un acord pràcticament entre l'Iran i els Estats Units per com a mínim reobrir l'estret d'Hormuz. Doncs bé, el president nord-americà ha refredat les expectatives d'un acord de pau imminent amb l'Iran.
2: Sí, diu que les negociacions però van pel bon camí, però que Teheran ha d'entendre que no pot tenir ni desenvolupar armament nuclear. En un missatge publicat a la seva xarxa social, True Social, el líder de la Casa Blanca ha advertit que el bloqueig de l'estret d'Hormuz continuarà vigent fins que l'acord estigui completament segellat.
0: Bueno, i escolta'm, avui el Sergi Embudio deia que no, que aquesta temperatura, que és una meravella, que
2: bé... Mira...
0: Per favor.
3: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: Clar. De fet, avui a Barcelona segellem ja la primera nit tropical,
5: sí,
0: Mònica.
5: De moment sí, 21 graus al barri del Raval de Barcelona tenim ara mateix. No hem baixat dels 20 graus durant la nit, per tant, primera nit tropical de la temporada. Tenim 17 graus a Tarragona, n'hi ha 12 a Lleida i a Girona, 19 a Castelldefels i 17 a Berga, per tant, nit molt suau i més estiuenca que no pas de primavera, i al migdia tornarà a fer molta calor. Ahir es van arribar màximes de 34 graus a Vinebre, Alcarràs i també a Albesa, 33 a Oliana, Artés i a Girona, o 30 a Vallirana, doncs avui es repetiran aquestes temperatures entre els 28 i els 33 graus a tot el país, o fins i tot per sobre les comarques de Ponent o per sota la línia de la costa i també punts del Pirineu. Dia de sol, després a tarda amb algunes nuvolades en zones de muntanya que podrien deixar algun ruixat aïllat al Pirineu més occidental, però la resta es mantindrà el cel serè durant tot el dia. I els propers dies puja més la temperatura, de fet ho anirà fent de manera progressiva durant la setmana i fins i tot si ara tenim uns valors 5-6 graus per sobre de la mitjana per aquesta època, doncs a finals de setmana tindrem 7-8 graus més del que tocaria, per tant continua la calor intensa i fins i tot s'accentua a finals de setmana. Dimecres amb algun ruixat de tarda al Pirineu de Lleida, dijous també Pirineu, però Pirineu més occidental, i divendres també algun ruixat de tarda al centre i al nord de Catalunya.
0: Clar, com hi ha el desglàs, ahir vaig mirar l'estat dels embassaments.
5: Sí, encara hi ha neu, de fet.
0: Sí?
5: Sí, sí, sí.
0: Doncs escolta'm, ahir vaig veure, dic, no m'ho puc creure, pensava que això hauria baixat. No, ha pujat.
5: Clar.
0: Estem, atenció, a Catalunya ahir hi havia 95,25% d'aigua.
5: Sí, sí, perfecte.
0: És perfecte, i clar, hi ha desglàs encara.
5: Sí, sí.
0: El que passa és, clar, amb aquestes temperatures i tot plegat, sí, això no ajuda gaire. Però estem parlant que si això no veus canvis, la setmana que ve no veus...
5: No, de moment no, de moment no.
3: Ai. Aquí ens mou la qualitat. Per això, l'aigua supera gairebé 400.000 controls anuals durant el seu recorregut fins a arribar a les nostres llars amb la màxima qualitat i totes les garanties sanitàries. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
0: Per cert, si sou dos que avui feu festa, que és aquella cosa, això... Ui, el Màrius deu estar avui amb això?
6: La festa?
0: No, és a dir, amb aquesta cosa de... O sigui, estan molt bé les festes majors, les festes de cada poble i de cada ciutat. Això està molt bé. Però aquesta cosa de que a nivell de tot un país hi hagi més de la meitat que avui fa festa, l'altre treballa, perquè és la segona Pasqua i tot plegat...
6: Hi ha 150 municipis que fan festa avui. 150.
0: 150, clar.
6: Però és Barcelona, l'Hospitalet, em penso, àrea metropolitana, sí.
0: Bueno, però si sou dels que heu fet festa i que heu marxat de cap de setmana llarg, sapigueu que durant tot el dia han de tornar a Barcelona i ara metropolitana més de 300.000 cotxes.
2: Sí, l'operació tornada arrencarà a les 12 del migdia i s'allargarà fins a la mitjanit. Afectarà especialment l'AP7 entre Vilafranca del Penedès, Gelida i Martorell, i entre Llinars del Vallès i La Roca, la C31 a Santa Cristina d'Aro i Platja d'Aro, la C65 a Llagostera i Santa Cristina d'Aro, la C33 a Montcada i Reixac, la C58 a Sant Quirze i també l'N340 a Altafulla, Roda de Barà i al Vendrell. Trànsit demana màxima precaució al volant. Aquest cap de setmana hi ha hagut 3 víctimes mortals a les carreteres i 4 persones ferides menys greus.
0: Més coses. La mort d'Isaac Andic ha reactivat allò que s'anomena turisme negre a Montserrat.
6: De fet, Collbató ha estat sempre a punt de sortir de moltes excursions a Montserrat, però des de fa uns mesos s'hi ha afegit una altra destinació, el lloc on va morir Isaac Andic, el fundador de Mango. És el que s'anomena, com deies, turisme negre, que implica visitar llocs associats amb la mort i amb la tragèdia. Quan es va produir la caiguda, de fet, el desembre del 2024, ja hi va haver una onada de visitants, però aquesta setmana la detenció de Jonathan Andic per presumpte homicidi ha disparat encara més les visites a aquesta zona.
0: Això ho publica avui al Periódico, aquesta informació, però això, perquè ens entenguem, és situar-nos com a país a la resta del món, perquè...
6: Sí.
0: Perquè si vas a Nova York, molta gent va veure on van matar John Lennon. I si vas a Miami, vas a veure on van matar Versace. Sí. O molta gent, no tothom, evidentment. Però, esclar, això... Aquí estem on va matar i cada vegada... I, bueno, hi ha molta gent que diu que no. Veurem, sí. Veurem, perquè això continuarà. Continuarà. A tot això, nou tiroteig a Catalunya. Els Mossos d'Esquadra ho estan investigant.
6: Sí, va passar ahir al Baix Penedès, en una zona d'oci nocturn de Calafell. Una persona va resultar ferida. És el tercer tiroteig en només una setmana. La policia, recordeu, continua investigant el que hi va haver divendres a Sabadell i un altre que hi va haver dimecres a Viladecans. De moment, no hi ha cap detingut per aquests tres incidents.
0: I a Barcelona han detingut 8 lladres multireincidents que sumaven més de 140 antecedents penals.
6: L'operatiu també ha acabat amb 4 denunciats que sumaven més de 100 antecedents i amb una cinquantena d'identificats que en total n'acumulaven més de 650. El dispositiu policial que s'ha fet als districtes de Ciutat Vella, l'Eixample i Sant Martí perseguia els autors de robatoris violents de cadenes.
0: I encara a Barcelona, una baralla multitudinària al metro acabat amb un ferit per arma blanca.
6: Hi va haver una vintena de persones implicades a l'estació de la Pau de la línia 4, a la Groga, i el ferit és un home sense sostre a qui van apunyalar mentre intentava aturar la trifulca. Quan hi van arribar els Mossos, els autors ja havien fugit i no van poder detenir ningú.
0: I en futbol, festa grossa a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona, on ahir el Barça femení va plegar unes 5.000 persones per celebrar la quarta Champions de la història.
7: Sí, l'equip de Pere Romeu va aterrar a Oslo al migdia i a la tarda va rebre un bany de multituds. La més aclamada va ser Alexia Putellas. L'afició va demanar-li que no marxés del Barça aquest estiu, però la capitana va ser prudent quan li van preguntar per una hipotètica final de la Champions la temporada vinent.
8: Queda molt lluny, però si alguna cosa us podem garantir a aquestes jugadores i a aquest equip és que sempre, sempre, sempre ens ho deixem tot per aquesta samarreta.
7: Joan Laporta va pujar a l'escenari per celebrar el nou èxit del Barça femení i també el va acompanyar la seva mà dreta, Rafa Juste, que va agafar el micròfon i es va posar a cantar l'himne del Barça.
9: Sabiala! Tot el camp! Ara estem d'acord, estem d'acord! Ei! Una bandera ens ha germat!
0: Val, d'acord.
7: El Barça juga dimecres a l'estadi Johan Cruyff, l'últim partit de la temporada.
0: Mentrestant, a l'altre...
10: Ei!
7: Au, ho va fer, no? Som-hi, també deia.
0: Tota aquesta alegria contrasta amb el Real Madrid, que resulta que ara s'entén aquella kafkiana roda de premsa de Florentino Pérez. Que és el que no volia eren eleccions. Ell no volia eleccions. I de cop i volta s'ha trobat que n'hi haurà. Després de 20 anys.
7: Sí. De fet, avui la Junta Electoral del Madrid té previst fixar la data. Tot fa pensar que seran abans del 9 de juny.
0: Però és que aquí hi ha un problema, que és la visita al Papa.
7: Sí. Que és del 6 al 9 de juny, si no vaig errat a Madrid.
0: Sí.
7: Sí. Llavors coincideix absolutament. El Madrid està immers oficialment ja ara sí en plena campanya electoral, després que el club validés ahir la candidatura de l'opositor de Florentino Pérez, Enrique Riquelme. El projecte porta per nom Legado y Futuro i vindrà acompanyat de noms importants. Això, com a mínim, és el que ha promès Riquelme en una entrevista al Diari Marca.
11: Hemos y tenemos, y confirmo que tenemos nombres importantes que vendrán, los mejores jugadores que necesita el Real Madrid en este momento, vendrán. Y en la parte de profesionalización deportiva, por supuesto que el Real Madrid tiene que tener un director deportivo y tiene que tener un plan profesional, pero no solamente en el primer equipo, en la cantera.
0: Jo no descarto que surti el nom com el de Haaland o Lamine Yamal. Mira el que et dic, eh?
7: Opa, sí.
0: O per posar?
7: Sí.
0: No oblidis que estem parlant d'un dels homes més rics d'Espanya i l'altre que va camí de ser-ho. O sigui que a partir d'aquí començaran a sortir noms, ja ho veuràs. Sí. Calça't perquè riurem. Sí. Per ser això, Legado y Futuro.
7: Legado y Futuro.
0: És que és tan rònec.
6: Sí.
0: O sigui, tu poses aquí... Tu ara imagina que Víctor Font hagués posat, o Joan Laporta hagués posat Llegat i Futur. Qui haguessin dit? Llegat i Futur. Legado i futuros, que sona allò de... Jo soy Espartaco.
6: Sí. Què? Molt caspós i poc molt, engrescador.
0: Sí, és de novel·la del...
6: Dantes.
0: Com? Sí, no, sí, del Posteguillo.
6: Exacte.
0: Sí, és novel·la del Posteguillo. Bueno, escolta'm, un desastre el del Girona aquest
7: sí,
0: cap de setmana.
7: Sí, perquè vam patar una contra l'Elx a Montilivi, l'equip de Mitchell, que se'n va de peta a segona divisió. L'Espanyol, per la seva banda, va empatar un contra la Reial Societat i ha acabat la temporada en 11a posició. El Barça va perdre 3-1 al camp del València, per bé que es tractava d'un partit absolutament intranscendent per l'equip de Hansi Flick. I l'Atlètic de Madrid, que ha acabat quart, finalment, després de perdre 5-1 ahir contra el Villarreal, que l'ha avançat a la classificació.
0: És molt bèstia, això, eh?
7: Sí.
0: L'Atlètic de Madrid ha acabat quarta a la Lliga. A mi diran, escolta'm, no, és una temporada aprovada i tal, no sé quantos. Quarta a la Lliga. Perd la final de Copa amb la Real Societat i, evidentment, semifinalista de Champions amb l'Arsenal. Això està molt bé. Però quarta a la Lliga. Mm.
7: Sí, sí.
0: Bueno, i a Anglaterra, l'afició del Manchester City ha homenatjat Pep Guardiola en el seu últim partit com a entrenador de l'equip anglès.
7: Sí, la festa continuarà de fet avui amb una rua pels carrers de la ciutat, però ahir el tècnic va dirigir-se per últim cop a l'afició des del terreny de joc. El City no s'hi jugava res contra l'Aston Villa, però tot i així a l'estadi no hi cabia ni una agulla per acomiadar el millor entrenador de la seva història. No hi va faltar de res. Mosaic, pancartes... Sí. De la seva història. Això és un fet objectiu, no?
0: Ah, de la seva història.
7: De la seva història.
6: Ja has entès?
7: El City.
0: No, jo ho he entès bé.
7: Ah.
0: De la seva.
7: Bueno...
0: Només de la seva?
7: No.
0: Ja, val, no, és la teva opinió, no passa res.
7: No és la meva opinió.
0: Mosaic, pancartes i què més?
7: Saps perfectament que no és la meva opinió.
0: Ja.
7: A veure, que ja m'he perdut, ara no sé per on anava. Sí, que no hi va faltar de res, Mosaic, pancartes, també un parell d'estelades que acompanyaven el missatge l'exèrcit blanc i blau de Guardiola. En acabar, el tècnic va parlar a RAC1 amb el Miquel Agut i va dir-li que marxa amb la tranquil·litat de la feina ben feta.
10: Avui no, em vaig ple. No estic gens buidat. Que estic molt cansat. Molt, però ja ens recuperarem, però un pel ple de tantes coses xulíssimes que hem viscut.
12: I ara fas l'última de terminis, en tens algun o no, diguéssim, per veure més a les banquetes o no?
10: No. Paro.
7: L'afició també va acomiadar Bernardo Silva i John Stones, que avui també seran protagonistes a la rua que farà l'equip per celebrar les dues copes que ha aconseguit aquesta temporada. Més tard, al vespre, hi haurà una altra celebració del nou pavelló que van construir a Manchester fa 2 anys, a la ciutat, i que es diu CopLife.
0: CopLife, efectivament. Que no puc... M'han dit que estarà molt bé, eh?
7: Ah, sí?
0: Sí, que hi haurà sorpreses i tot, i... Sí.
7: Ho seguiràs, tu, o no?
0: Sí, ho seguiré, perquè m'agrada seguir aquestes coses. Sí, la rua i tot, estarà bé, avui, home, els carrers de Manchester. Sí. Hola, què tal, Jordi Ramos? Bon dia.
13: Bon dia.
0: És igual, ell entra aquí a l'estudi, porta entrepans, perquè avui és l'aniversari del... Jo, de debò, aquesta casa... Aquesta té coses curioses, és a dir, que entra un productor així aquí, posa aquí, dol salat, perquè fa anys, avui el Jordi Ramos fa anys... No sé, que obres la porta i estic oberta avui. Està bé.
6: Està bé aquest pastís.
0: Ja. Això no sé si és pel Pedral o per mi. No, per tu. Quan hi ha alguna cosa més o què?
7: Sí, que el Depor tornarà primera 8 anys després. L'equip gallec s'afegeix al Racing de Santander. En canvi, el Saragossa ha consumat el descens a Primera Federació, igual que l'Osca i la Cultural Lleonesa. Mm. I en bàsquet, que el Madrid se'n torna de la Final Four de l'Eurolliga amb les mans buides després de perdre de 7 punts la gran final contra l'Olympiacos.
0: I comencem una setmana que també estarà marcada per noves protestes a l'ensenyament. Dimecres hi haurà vaga a tot Catalunya i dijous i divendres n'hi haurà a territorials. Un moment. Aviam que la Mònica m'ho pot explicar perquè té criatures. Avui l'Elna, per exemple, té festa.
14: Festa avui.
0: Val. Demà?
14: Festa.
0: Per què?
14: És d'aquestes de lliure disposició.
6: En el meu cas és diferent.
14: A Molins, sí.
0: Sí. Hi ha molta, sí. Hi ha molta gent que demà és lliure disposició. Sí. Dimecres vaga?
14: Vaga.
0: I dijous...
14: Escola.
0: Escola i divendres?
14: Vaga.
0: Sí. Vaga, territorialitzada.
14: De 5 dies només hi ha un dia que...
6: Això passa a diverses comarques, al Baix Llobregat, al Penedès, al Maresme i als Vallesos, perquè hi ha la vaga territorial i la vaga nacional. S'ha afegit al festiu d'avui, en el cas dels alumnes d'institut, cada mai hi ha vaga del sindicat d'estudiants. Per tant, si tenien classe, no hi havia lliure elecció, tampoc hi ha classe. És a dir, que van un dia, aquesta setmana.
0: Mm. En final de curs.
6: Sí, amb exàmens finals la setmana que ve. Ah, en el cas de batxillerat, per exemple, de primer de batxillerat.
0: I tots acumulats, és clar.
6: Sí. Són els exàmens que entra tot el curs, és a dir, són els finals.
0: I molts que van... són el que dona pas a selectivitat, en alguns casos.
6: són els que et ponderen de cara a la selectivitat, perquè els de segon de batxillerat, que són els que fan la selectivitat aquest any, ja els han fet. Ara queden els de primer, que és la nota que et farà mitja per anar
0: a la selectivitat.
6: A la selectivitat i a la carrera, clar.
0: Clar. Bueno, per intentar acostar posicions, la consellera d'Educació Esther Niubó ha posat una oferta sobre la taula, incorporant 1.800 professionals al curs que ve a les escoles públiques. Ho ha dit a l'escena.
13: Aquesta setmana el govern aprovarà una ampliació de la plantilla de professionals docents de cara a reforçar la qualitat de l'atenció educativa durant el proper curs, 26-27. Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
0: I atenció a l'alerta que fan els pediatres. Avisen que cada vegada hi ha més nens que necessiten pantalles per anar al lavabo o a taula mentre dinen o sopen.
6: Segons Avantguardia, la Societat Catalana de Pediatria alerta que, per exemple, a l'hora de sopar, la canalla necessita una tauleta on poder veure dibuixos animats o jugar amb la càmera del mòbil. Ho han batejat amb el nom de xumet digital, que és la dependència als dispositius electrònics en els primers anys de la vida. Els experts alerten que fer anar les pantalles quan s'és tan petit pot ser molt perjudicial, sobretot si es fan servir durant els àpats o abans d'anar a dormir, perquè això afecta negativament el comportament i el son dels nens.
0: En salut, la dona que estava aïllada al Clínic de Barcelona per ser contacte d'un cas d'antivirus ja és a casa seva.
6: Aquest cap de setmana ha donat negatiu a la tercera prova PCR i ara podrà continuar fent la quarantena des de casa. Com marca el protocol, serà almenys durant dues setmanes més.
0: I el Banc de Sang fa una crida al plasma, donacions de plasma, perquè no poden cobrir la demanda.
6: Demanen alternar les donacions de sang i de plasma perquè necessiten aquest últim component per fer medicaments per a alguns malalts. El principal inconvenient és que, si no se n'aconsegueix prou, n'hauran de comprar de fora de l'Estat.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Trànsit.
1: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
0: Demà que serà aquesta hora tranquil·la. Anem cap al RAC a comptar cotxes, avui amb el Vicenç Llorca. Bon dia, Vicenç.
15: Bon dia, comencem la jornada avui dilluns amb circulació fluida a les vies d'entrada a l'àrea metropolitana. A la B20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, hi ha la confluència amb el nus de la Trinitat amb la C33 i també amb la C31 a l'altura de Sant Adrià de Besòs. A la Ronda de Dalt i a la Ronda Litoral, en els dos sentits de circulació, no hi tenim ara mateix cap incidència. Normalitat també a l'entrada a la capital catalana des del Llobregat, tant a la B23 com a la 2, a l'altura de Sant Feliu. A la C58, a l'altura de Sabadell, també tenim trànsit fluid en tot el seu pas cap a l'àrea metropolitana. I ho acabem de saber, que ara mateix l'AP7 té la calçada tallada a l'altura de Roda de Barà en sentit sud a causa d'un accident, amb fins a 4 quilòmetres de retenció, i també circula amb lentitud a l'altura de Mollet del Vallès a causa d'un altre accident que talla un carril també en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
16: Vols saber com serà la mobilitat en el futur? Millor encara, condueix-la. Gamma Kia 100% elèctrica. 7 models elèctrics amb la tecnologia i l'autonomia que estaves esperant. Gamma Kia 100% elèctrica. El futur de la mobilitat elèctrica és ara. Vine a descobrir-la a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
17: Kia. Movement that inspires.
0: 7:23.
1: RAC 1.
18: La pressió està bé? L'aigua no s'escalfa. Aquesta icona?
19: No cal que et preocupis. De la instal·lació de gas ens n'encarreguem nosaltres. Sol·liciten la revisió amb Repsol al 900-321-900 o a pilletobombona.repsol.es i beneficia't d'instal·ladors autoritzats, un servei 24/7 i 5 anys d'assegurança gratuïts. Repsol, amb tota l'energia.

0: Aquesta cadira d'oficina que sembla haver oblidat la forma de la teva esquena. Ai. Ni aigua.
1: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
2: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IOA més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
3: Si no, un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfai.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfai, estalvien comissions i regala't il·lusions.
4: Ja n'has tingut prou de les aplicacions per trobar parella? A Samsara Matchmaking t'oferim un servei personalitzat amb més de 30 anys d'experiència i més de 7.000 parelles formades. Tindràs cites reals amb persones compatibles. No esperis més. 93 362 23 29. Samsara.es.
5: Una vida sexual satisfactòria és sinònim d'estabilitat a la parella. Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. Especialistes en disfuncions sexuals masculines. 93 219 30 60. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-masculina.com.
6: Ets empresari i necessites liquiditat? Tens una nau industrial? Coneixes el leaseback? A Masacs Naus Industrials t'ho expliquem clar i ràpid. Vens la teva nau, continues utilitzant-la i la pots recuperar en el futur. Truca'ns al 93 788 42 84. Masacs, especialistes en naus industrials.
7: I si aquest estiu comencés abans? Als Clubs d'Iro tens tot per entrenar, però a més pots refrescar-te i desconnectar amb 13 piscines i 13 zones de solàrium. Activa't aquest maig i prepara el teu millor estiu al DIR. Apunta-t'hi a dir.cat, ara amb inscripció 0 euros. DIR, com sempre, anem a més.
8: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco Cetelem Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
9: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
10: Sabíeu que hi ha una pintura d'interiors que fa servir l'energia de la llum per destruir els contaminants de l'aire, les olors i els virus i bacteris de forma permanent?
11: Fotodeco d'Activa està disponible en més de 10 colors i no només decora, sinó que us protegeix a tu i a la teva família.
10: Empresa catalana amb més de 20 anys d'experiència. Fotodeco Activa, pintura fotocatalítica, disponible a Amazon.
12: Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA Kia Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MGA ha canviat. Ara toca a tu. Quadis British Punès.
13: RAC 1. El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
14: 7:28.
13: Cada dia, una idea.
15: La del Xavi Puig.
16: L'aplaudiment com el cafè. Millor concentrat.
15: Un minut i mig i arribem a 7:45. Santi Balmes, bon dia.
17: Molt bon dia, Catalunya. Avui, una dada que fa venir vertigen. Si tota la humanitat consumís com la mitjana d'un habitant de Qatar, els recursos que la Terra genera en un any s'esgotarien en només 35 dies. Per cert, Jordi Ramos, d'aquest bonic equip radiofònic, felicitats pel teu aniversari i aplica't el cuento. No juguis amb tots els regals el primer dia. El Santifai d'avui és del Manel Almada.

0: Són 8:15 del matí. Bon dia, Catalunya, i benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... Què hem de saber? Núria Travessa, Víctor Cullell, Albert Pedrol... Bon dia.
1: Bon dia. Que el cas de corrupció que esquitxa José Luis Rodríguez Zapatero podria fer caure el bloc d'investidura al Congrés. En espera que s'aixequi el secret de sumari, el PNB creu que se li està acabant el crèdit a Pedro Sánchez.
2: L'alto al foc a l'Orient Mitjà podria arribar aquesta mateixa setmana. De fet, ja hauria d'haver entrat en vigor, però Donald Trump diu que no cal córrer per continuar collant el règim iranià.
1: Els veïns de Collbató apunten que cada cop hi ha més persones que visiten el lloc exacte on es va precipitar el fundador de Mango. Segons El Periódico, el turisme negre s'ha tornat a disparar arran de la detenció de Jonathan Andic.
2: Els Mossos investiguen un nou tiroteig ara a Calafell, al Baix Penedès, el tercer en una setmana, que ha deixat un ferit, i mentrestant a Barcelona han detingut 8 lladres multireincidents que sumaven més de 140 antecedents.
1: Els experts alerten que cada cop hi ha més nens que necessiten una pantalla per anar al lavabo o per menjar. La Societat Catalana de Pediatria apunta a l'avantguàrdia que això perjudica el comportament de la canalla i dificulta que després puguin dormir.
3: Els esports del Barça femení aplega 5.000 persones a l'avinguda Maria Cristina de Barcelona en la celebració de la quarta Champions de la seva història. L'afició va demanar la continuïtat d'Alexia Putellas, però la capitana va ser prudent i no s'hi va referir. El Real Madrid té previst anunciar avui la data de les eleccions. Les primeres en 20 anys, la Junta Electoral ha aprovat la candidatura de l'opositor del Florentino Pérez, Enrique Riquelme. La votació serà abans del 9 de juny. I homenatge a Pep Guardiola en el seu últim partit com a entrenador del Manchester City. La festa continuarà avui amb una rua pels carrers de la ciutat i un concert al vespre. El tècnic ha explicat a RAC1 que no té pressa per tornar a entrenar.
0: I el temps?
4: Occident, perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure donant-t'ho tot, tot i tot, et porta el temps.
0: Mònica Usart, bon dia.
5: Bon dia, avui comencem la jornada amb un ambient molt suau. De fet, hem tingut la primera nit tropical al centre de la ciutat de Barcelona i ara mateix hi ha 21 graus al barri del Raval de Barcelona, 17 graus a Tarragona, 12 a Lleida i també a Girona, 16 a Manresa i 11 a Roda de Ter. Tindrem un dia de sol i un dia de calor intensa, una altra vegada, amb màximes que es mouran entre els 28 i els 33 graus o fins i tot per sobre cap a les comarques de Ponent. Ara al matí amb el cel més serè, només algun núvol baix en punts del sud i després a la tarda amb nuvolades en zones de muntanya que deixaran algun ruixat aïllat al Pirineu més occidental i els propers dies pugen més les temperatures.
6: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Cricket in Barcelona.
0: I amb Naturs i Conca de matí sapiguem la qualitat de l'aire, Mònica.
5: Doncs avui tenim alguns semàfors grocs amb qualitat regular, amb punts com el Montsec, Manresa o també Barcelona.
7: 15 a 40, seu central de l'equip Estalvi de Naturgi.
8: Senyora rentadora.
9: Digui'm, digui'm, digui'm.
8: Què fa?
9: Jo res.
8: Se'n riu de mi?
9: Mai, mai, mai.
10: Crec que està fent servir el mode eco.
9: Clar, així estalvia un 33%.
7: Un altre cas resol per l'equip Estalvi.
11: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgi.
0: I el trànsit.
12: Fiat us ofereix aquest espai.
0: A comptar cotxes des del RAC1. Avui tenim allà el Vicenç Llorca. Bon dia.
13: Bon dia. Comencem la jornada d'avui dilluns amb circulació fluida a les vies d'entrada a l'àrea metropolitana. A la B20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, hi ha la confluència amb el Nus de la Trinitat, amb la C33 i també amb la C31 a l'altura de Sant Adrià de Besòs. A la Ronda de Dalt i a la Ronda Litoral, en els dos sentits de circulació, ara mateix no hi tenim tampoc cap incidència. Normalitat també a l'entrada de la capital catalana des del Llobregat, tant a la B23 com a la 2 a l'altura de Sant Feliu. La C17 i l'AP7 ara mateix circulen amb lentitud al seu pas per Mollet. En aquest punt, l'AP7 ara mateix té un carril tallat en sentit sud que deixa 6 quilòmetres de retenció. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
14: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
15: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
16: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
0: I a les 7:34 minuts, com sempre, obrim el diari del món a RAC1. Com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Marc Segués, bon dia.
17: Bon dia.
0: Marina Arbós, bon dia.
18: Bon dia.
0: Sergi Embúdia, bon dia.
19: Bon dia.
0: L'amenaça del PNB de fer caure el govern de Pedro Sánchez és el gran tema del dia avui a la premsa. Els diaris es creuen les paraules d'Aitor Esteban i veuen el PSOE ara molt debilitat com per com pot acabar la legislatura.
17: Sí, arrenquem al País Basc. Allà el deia creuen que la inestabilitat ha arribat a un nivell mai vist i que el guió previst pels partits podria saltar pels aires en qualsevol moment. I asseguren que les eleccions anticipades no són un escenari descabellat, perquè la legislatura, diuen, presenta símptomes d'esgotament. I acaben afegint s'aguante per una majoria virtual i està acorralada aquesta legislatura per tota la justícia.
18: El Correo Pablo Martínez assenyala el contrast cridaner d'un PSOE que no relaciona un rescat governamental amb el seu govern i un Aitor Esteban rigorós i seriós que és taxatiu i que afirma que aquí ja no val tot.
19: Mentrestant, a Madrid, El Mundo exclama en portada el PNB sentencia Sánchez i explotarà la seva debilitat. A l'editorial assenyalen que la legislatura confirma el seu esgotament i descomposició, però avisen que Esteban actua amb una ambigüetat de qui vol seguir arrencant concessions.
17: A La Razón, Francisco Maruenda titula El PNB mostra la porta de sortida a Pedro Sánchez. Subscriu que la situació és insostenible i assegura. El normal en qualsevol democràcia seria la convocatòria d'eleccions generals aquest mateix any.
18: L'ABC, lluny d'aplaudir Esteban, li toca el crustó, escriu el seu diagnòstic arriba tard i la seva sulfurosa indignació sembla un intent de quedar bé davant d'una opinió pública alarmada mentre està tota la legislatura traient profit de Sánchez.
19: A La Vanguardia llegim el PNB trenca la prudència i Carmen del Riego afegeix que la cosa pinta malament i que Pedro Sánchez ha d'explicar la seva relació amb Zapatero, costi el que li costi.
17: I a El Periódico creuen que del cas Zapatero ara n'arribaran les conseqüències polítiques i deixen clar que tot plegat no fa més que generar desconfiança. Per tot plegat també li demanen que el president espanyol doni explicacions com més aviat millor.
0: I Casta Patero a banda, avui els diaris també recullen la celebració de la Champions del Barça i l'equip femení va omplir Barcelona de culers. Avui la premsa s'hi desfà en elogis. Albert Pedral, bon dia.
3: Bon dia.
20: Assistència sanitària. La dels metges patrocina aquesta secció.
3: Mundo Deportivo titula Desencadenades. En pàgines interiors afegeix que l'afició està rendida a les tetracampiones d'Europa i explica que la festa la va liderar la davantera portuguesa Quica Nazaret, però destaca també que Laporta i Rafa Juste es van afegir a la celebració.
18: A la portada de l'Esport llegim que Grans i Maria Tiques titular rendits a les tetracampiones. Creu que l'equip continua fent història i que ahir Barcelona va quedar-ne enamorada.
19: I a l'Esportiu exclamen un equip gloriós i Marta Escobós afirma que el Barça femení continua fent història a la mateixa línia que els altres mitjans i consolidant-se com un referent mundial dins i fora del terreny de joc.
0: Però avui dilluns a la premsa hi ha un altre protagonista que és Josep Guardiola. Els diaris d'arreu del món s'acomiadant de l'entrenador que hi va lliurar el seu últim partit a la banqueta del Manchester City. La majoria el qualifiquen de llegenda i ja parlen del millor entrenador de la història.
17: Sí, a Mundo Deportivo, Santi Nolla qualifica d'extraordinària la trajectòria de Guardiola al Manchester City. Afegeix que l'equip anglès haurà d'analitzar com cobreix l'absència del millor entrenador de la seva història i conclou: tots els homenatges són merescuts, però el futur no espera.
3: El diari Sport, Marc Gázquez, destaca que l'afició del City va homenatjar Guardiola després d'una dècada d'èxits, diu, històrics.
18: A l'Esportiu, Albert Isern assegura que Guardiola deixa un llegat inesborrable pel futbol anglès amb 20 títols en 10 anys.
19: El Marc titula See you soon, Pep, i afirma que l'entrenador se'n va com la major llegenda de la història del City.
17: Les exclama adeu llegenda i aplaudeix Guardiola per crear un llegat que quedarà per sempre.
3: A La Vanguardia, Juan Bautista Martínez titula un adeu a l'altura d'una llegenda. Explica que ahir a l'Etihad Stadium s'hi va viure una tarda de comiats, de records i de fibra sensible i deixa clar que Pep Guardiola ha deixat un segell intransferible.
18: I al Periódico llegim el futbol anglès acomiada Guardiola com un geni i Albert Guasch destaca que el tècnic català ha marcat un abans i un després en la història del futbol. Creu que l'impacte ha estat brutal i que per això ahir l'afició li va dir adéu amb l'emoció flor de pell.
21: Hi ha moltes maneres d'escollir. Pel preu, per una promoció, pel que et prometen. Però en salut també hi ha una altra manera. Escollir com ho faria un metge. Per això, els que en saben ho tenen clar. Assistència sanitària, la dels metges.
0: Però no només la premsa catalana i espanyola es desfan elogis cap a Pep Guardiola, sinó que també la premsa anglesa assegura que és un geni.
22: Carburants BP
1: t'ofereix la notícia que fa la volta al món.
19: Per exemple, The Telegraph titula aquesta hora amb un Guardiola s'acomiada en un mar d'emocions blaves i destaca que en aquests 10 anys ha demostrat el valor que va prometre quan va fitxar pel City.
17: Al The Guardian llegim que hi ha una sensació de pèrdua a l'Etihad Stadium, un dol que tothom sabia que arribaria, però que no fa que sigui més fàcil d'assumir. Afegeix que l'èxit canvia vides i Pep Guardiola ha millorat l'existència de desenes de milers de persones.
3: El The Independent qualifica de gloriosos els anys de Guardiola al City i destaca que ahir li va costar controlar les emocions del comiat.
18: I el Daily Mail creuen que els 10 anys de Guardiola i el seu llegat mai seran oblidats al club i al futbol.
2: Ok, Nico, a la floristeria, parada curta, box i després directe al restaurant.
22: Fins i tot els pilots de Fórmula 1 condueixen cada dia. Audi Revolut Fórmula 1 Team recomana BP Ultimate amb tecnologia Active per arribar fins a 840 km més lluny l'any. Comparat amb combustibles bàsics i basat en un ús continuat de 13.000 km, els beneficis poden variar. Informa't amb ibp.es.
0: 20 minuts i les 8. Hola, Polls, bon dia.
23: Hola, bon dia. Arriba la gran festa familiar de la bicicleta de Barcelona per fomentar una mobilitat sostenible i segura. És el diumenge 31 de maig que torna la bicicleta i la festa de la bici, un recorregut popular de 12 quilòmetres per la ciutat que culminarà el passeig de Lluís Companys amb una gran festa, tallers per tots els públics, circuits per a totes les edats i moltes sorpreses. Així que agafa la teva bicicleta, Jordi, i vine a veure una jornada única.
0: És que si penses que la temperatura no... La temperatura serà això i no sé si jo si ho podré aguantar.
23: Bueno, no, t'esperem el diumenge 31 de maig a les 10 del matí a Aragó, en passeig de Sant Joan, així que no hi faltis.
0: No, intentaré no faltar-hi. Si és per... Tu tampoc, no? No, faltaràs,
23: jo hi seré, no? Jo hi seré.
0: Sí, tu vas en tricicle,
23: van dir. En tricicle.
0: 19 minuts i les 8.
24: El que vull és un menú amb verdures de temporada o recuperar una bici vella. El que vull és un instrument adaptat o recuperar un paisatge. Demà serà un país que es construeix des del bé comú. Cada projecte, cada persona compta per tal de construir junts el demà que volem avui. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
25: El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
26: Dormir tota la nit d'una tirada? En plena onada de calor?
25: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
26: Si busques el millor, recorda.
25: Només Daikin és Daikin.
27: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
28: Un 21% es lo que puede aumentar la productividad con un encaje real entre candidato y empresa. Mientras otros miran currículums, en Eurofirms encontramos personas. Porque cuando alguien encaja de verdad, los resultados de las organizaciones mejoran. Eurofirms, 35 años encontrando al mejor talento para mejorar tu empresa.
29: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
30: I què?
29: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
30: Oh.
29: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
31: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. Hi som per ajudar.
32: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
33: Fes t'entendre amb mi, Di.
34: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
33: Crec que m'he enamorat.
34: Normal, amb aquests preus.
33: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
34: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
33: Que poc que costa comprar bé.
35: Doncs això, necessito trobar un cotxe que em segueixi el ritme.
36: Entès, necessites alguna cosa que funcioni entre setmana, espaiós per escapades, tecnològic i que connecti amb tu. Joan, cada dia tornes amb la mateixa pregunta i la resposta és la mateixa.
37: Skoda Karoq, el SUV que respon a tots els teus plans. Emporta-te'l des de 25.700 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Informa't en Skoda.es.
1: Et ve de gust descobrir un lloc ple d'aventures, de sol i de màgia? A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als quatre increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb el Com Viatges i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney i, a més, vol directe a Orlando. Consulta les condicions. Vine a Walt Disney World amb el Com Viatges. Sabem de viatgers.
4: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
5: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
6: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Són 3:15 del matí. Continuem la lectura de la premsa en diagonal. Qui se li entrevistarà aquest matí, el Suïssu?
17: Aquest matí a tots els racistes que llegeixin la carta que signa Ana Quintela a El País. Explica que ella és filla d'emigrants espanyols que als anys 60 i 70 van anar a treballar a Europa. Diu que li produeix una immensa tristesa veure la insensibilitat i el menyspreu de part de la societat cap als migrants. Lamenta com de fàcilment deixem de mirar a un altre com un ésser humà i recorda que els necessitem tant com ells com a nosaltres.
0: Martí Esteban, bon dia.
7: Bon dia.
0: Quina notícia falsa hem trobat avui dilluns?
7: Que Zapatero apareix amb un narcotraficant en un vídeo. És el que assegura un missatge a les xarxes socials i el vídeo és real, però l'expresident espanyol surt a les imatges amb una líder de la pagesia a Bolívia. Ho explica el Servei de Verificació de Ràdio Televisió Espanyola.
0: Mònica Usar, bon dia.
8: Bon dia.
0: Rècords de temperatures en alguns punts del Regne Unit.
8: Sí, ahir Anglaterra, Gal·les i Irlanda del Nord van registrar les temperatures més altes del 2026, que en alguns casos es van convertir en les més elevades en un mes de maig dels últims 79 anys. La temperatura es va enfilar fins als 32,3 graus a l'oest de la ciutat de Londres o fins als 27,4 a Cardiff.
0: I Lluna Belani, bon dia.
9: Bon dia.
0: Cada quan ens haurien de rentar els cabells, passa palabra...
9: 5 o 6 vegades a la setmana si volem que estigui sa i fort, ho afirma un estudi científic citat pel Daily Mail. Les persones que renten els cabells pràcticament cada dia tenen menys picor, caspa i irritació i, a més, se senten més atractives.
0: Vaja. Què no entenem?
18: Perquè hi ha restaurants que ofereixen l'opció de menú, però per tots els comensals. És a dir, que en una mateixa taula l'ha de fer o tothom o ningú. Sara Muñoz, a la contra del Punt Avui, ho considera una absurditat i diu que el client marxa a casa amb la sensació que ha pagat de més per una política sense sentit.
0: I qui és el millor esportista pagat de la història?
10: Diocles.
0: Qui?
10: Diocles.
0: Com?
10: Diocles.
0: Qui és Diocles?
10: El millor pilot de quadrigues de tota la història de l'antiga Roma. Va disputar una mica més de 4.000 curses i en va guanyar gairebé 1.500. Es va convertir en tota una celebritat i es calcula que en tota la seva carrera va guanyar 36 milions de sestercis, que és l'equivalent a centenars o fins i tot milers de milions d'euros actuals.
0: Això és del Marc Segués o de l'Astèrix?
10: Diocles.
0: Martí, és cert que una dona de 60 anys té menys possibilitat de protagonitzar una pel·lícula que un animal?
7: Sí, això és el que assegura un estudi del Regne Unit, que ha descobert que els últims 3 anys hi va haver 4 vegades més pel·lícules sobre animals que parlen que sobre dones de més de 60 anys.
0: Hòstia,
7: de fet, també, sí, i de fet també hi ha més pel·lis protagonitzades per un home anomenat Chris que no per dones d'aquesta edat. Ho explica The Guardian.
0: No és per riure, eh? És una notícia molt bèstia, eh? És molt bèstia. O sigui, hi ha més pel·lícules d'animals que de dones de 60 anys. I hi ha més pel·lis d'homes que es diuen Chris que no de dones. O sigui, és molt bèstia. I la compra d'edificis sencers cau més d'un 30% a Barcelona.
11: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
9: Un 32% concretament en comparació amb el 2024. En l'últim any s'han tancat 149 operacions de compra-venda de finques de més de 10 pisos per les 217 de l'exercici anterior. El 2021 en van ser 202. L'Ajuntament, segons explica La Vanguardia, dona per fet que la ciutat ja no atrau fons d'inversió.
12: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del CAP.
13: Espera, espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
14: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
0: I la notícia freak.
2: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.
0: És que és el Guillem Tarrés, primer. Esclar. Hola, Guillem, bon dia.
3: Bon dia. Bad Bunny ha iniciat aquest cap de setmana el tour europeu a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. I el millor que ens ha pogut passar és que aquí només hagi fet dos concerts. Ser els primers sempre és important, i jo prefereixo la qualitat a la quantitat. Ho dic perquè a partir del 30 de maig marxa a Madrid, i allà hi farà ni més ni menys que 10 concerts seguits al Metropolitano. 10 concerts, seguits. Si aquí amb dos concerts les xarxes ja han explotat, imagineu-vos què passarà allà durant gairebé mig mes. No m'ho vull ni imaginar. Per sort, el tour ha començat a Barcelona, i aquest cap de setmana hem vist passar per la famosa caseta del concert una barreja de personalitats que va des d'Úrsula Corberó fins a Marc Giró, passant per Lamine Yamal, Pedri i Lewandowski, i fins i tot Ibai Llanos, que va ser l'escollit per fer el crit d'inici d'una de les cançons, un dels moments més esperats de l'espectacle. En qualsevol cas, nosaltres ja hem tingut els dos concerts. Ara que Madrid gestioni els altres 10.
2: A Xocolata Geelong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Geelong, la xocolata... Xocolata.
0: La notícia freak. Jordi Saumell, bon dia.
15: Bon dia. La intel·ligència artificial pot fer coses meravelloses. Per exemple, penges un text i una veu el llegeix d'una manera que és difícil saber si és real o no. Fins que, en comptes d'una paraula, es troba amb unes sigles. Això és el que li va passar a un canal especialitzat en combats i lluitadors de wrestling quan la IA es va trobar les sigles de la competició WWE.
16: The stadium will likely fill up one way or another.
15: Es dilueix, s'acaba diluint.
0: On hi ha salmó aquest matí?
15: A la premsa britànica, on llegim que la policia d'aquell país està investigant el príncep Andreu perquè una dona l'acusa ara de comportament inadequat. Els fets van passar l'any 2002 durant la tradicional cursa de cavalls d'Ascot. Es desconeix si la denúncia és actual o es va presentar a l'època i quin va ser el comportament inadequat.
0: I avui, que és la Mare de Déu del Puy, és l'aniversari de...
15: L'actor Cillian Murphy, Oppenheimer, Peaky Blinders, que fa 50 anys, la cantant Lauryn Hill, No Matter How I Think We Grow, 51 anys, i l'actor Ian McKellen, El Senyor dels Anells, X-Men, fa 87 anys.
0: I és molt important que li envieu, perquè està molt trist, perquè com que avui és festiu aquí a la ciutat de Barcelona, no a molts llocs de Catalunya, ningú li ha enviat un missatge d'amor i d'estima a Jordi Ramos, que avui és el seu aniversari.
15: Bueno, Santi Balmes.
0: Santi Balmes, amb una de les cançons que prefereix ell, que és el Mar de Manel, i Jordi Ramos avui fa la bonica xifra de 58 anys. Envieu-li missatges i el feliciteu, si us plau, amb el Jordi Ramos, que és molt important, perquè no tothom fa aquesta edat. Amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món a RAC1 d'avui dilluns, Martí?
7: La de La Vanguardia, que comença amb el primer bebè probeta de la història, Louise Brown. Aquesta britànica de 48 anys està orgullosa de poder afirmar que després d'ella han nascut més de 14 milions de criatures in vitro. Brown, a més, homenatja els seus pares, incloent-hi el metge, sobretot perquè, segons diu, amb l'evolució conservadora del sistema de salut del seu país, ara no haurien pogut tenir-la. I acaba dient, l'avantatge dels nens probeta és que sabem que vam ser desitjats.
19: Plutó! Ganímedes!
20: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
0: 8 i les 8.
21: El que vull és un menú amb verdures de temporada o recuperar una bici vella. El que vull és un instrument adaptat o recuperar un paisatge. Demà serà un país que es construeix des del bé comú. Cada projecte, cada persona compta per tal de construir junts el demà que volem avui. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
22: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: 21% es lo que puede aumentar la productividad con un encaje real entre candidato y empresa. Mientras otros miran currículums, en Eurofirms encontramos personas. Porque cuando alguien encaja de verdad, los resultados de las organizaciones mejoran. Eurofirms, 35 años encontrando al mejor talento para mejorar tu empresa.
4: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona, esperat. Viatjar amb begudes incloses, esperat.
5: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros, inesperat.
4: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
23: Creus que l'estàs buscant, que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
24: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
25: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
26: No, m'ha entrat això.
27: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
28: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
6: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
0: Pràcticament 4 minuts i les 8 del matí. I aquesta hora la notícia de la qual no es parlarà prou amb el Marc Artigau. Avui, les seleccions del Mundial.
29: Aquests darrers dies apareixen a les xarxes els vídeos de les federacions de futbol de cada país presentant els futbolistes que aniran al Mundial. N'hi ha de realment enginyoses. M'ha agradat molt l'anglesa, sonen els Beatles, la de Senegal o la de la República Txeca, on apareixen els jugadors quan eren petits. És una manera de crear comunitat i expectativa. I aleshores, durant un moment, enyores allò que no tens. Seria fantàstic tenir una selecció a qui animar, que t'emocionés o no, però com a mínim amb qui sentir-te representat. Sí, d'acord, volem un món sense seleccions ni fronteres, on tots ens abracem al voltant d'una gran foguera. Però, mentrestant, mirar una competició com el Mundial, com qui observa un paisatge indiferent, se'm fa estrany i em decep. No vaig en contra de ningú, o potser sí. Només vull que guanyi el millor, o no.
0: Minuts per les 8.
30: A Matlleu Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
0: Com cada matí, aquí al Món a RAC1 ens porta la Isabel Vinaixa.
31: Ja ho diem, fa un sol que espetega, fa un sol que crema, fa una calor que espanta. Doncs sí, una mica. Hem passat un cap de setmana on la calor ja ha tret el cap i ja comença a fer un sol de justícia. Visca el ventall, l'amic ventilador i el preuat aire condicionat. És un dilluns per recordar la calorosa i exitosa Escuela de Calor de Ràdio Futura.

0: Avui estem amb l'Ona Dell, tècnica agrícola de Matlé Origen. Ona, si et dic sabor d'estiu, què em respons?
1: Albercoc, sens dubte! Tenim més de 109 hectàrees de camps propis. Nosaltres sempre busquem la màxima dolçor i nutrients. Per això els deixem madurar l'arbre. I d'allà, directament a les safates que trobes a les botigues.
2: A Matlé Origen, tot el que tastes té un perquè.
3: RAC 1. Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
4: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
5: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Josep Guardiola baixa avui el taló de 10 anys irrepetibles al Manchester City amb una rua i una festa amb gairebé 30.000 persones al Cup Arena. En Pep tanca una dècada gloriosa, 10 temporades que han convertit un gran club en una potència eterna. 30 títols, entre els quals 6 Premier League, una Champions, Mundials, Copes, però sobretot una idea, una manera de jugar, una manera de competir, una manera d'entendre el futbol que ha deixat empremta molt més enllà de Manchester i que tots els grans inclòs un ser com Alex Ferguson, ser amb I, ja ha dit que canvia la idea del futbol anglès. I el comiat és exactament com havia de ser, envoltat dels seus, del seu pare, amb 95 anys, emocionat a la graderia de l'Etihad, veient fins on ha arribat aquell nen de Santpedor, de la Cris, dels seus tres fills, del seu staff fidel, dels jugadors que l'han acompanyat en aquesta aventura i també d'exjugadors que han volgut tornar només per ser-hi, per abraçar-lo i per donar-li les gràcies, perquè Guardiola no només ha entrenat futbolistes, els ha marcat la seva vida esportiva. Avui, de fet, s'entén una mica més aquella història que explicava la seva àvia. Quan era un nadó, li va veure un petit punt blanc a la llengua i va dir que allò era un senyal de tenir un do especial, d'una persona tocada. Potser semblava una d'aquelles frases dites amb una tendresa de família i d'històries de velles de poble, però després de tot el que hem vist, segurament tenia raó. Perquè Guardiola ha estat això, un home amb un do. El do de veure el futbol abans que els altres. El do de convèncer, de transformar equips bons en equips immortals. El do de compartir i de convertir la disciplina en art. I sobretot, el do de no conformar-se mai i de treballar. De treballar encara més que el talent que té. Marxa una era, no només del Manchester City, també del futbol britànic, el tècnic que va canviar la manera de jugar al Barça, que va perfeccionar el Bayern de Munic i que ha fet del Manchester City una obra d'autor, una obra seva, fins al punt que avui Manchester li tornarà a retre honors eterns. I no és habitual que una ciutat anglesa s'entregui així a un català de Santpedor. Però Guardiola ha estat molt més que victòries, ha estat obsessió, perfeccionisme, exigència i emoció. Ha estat aquell entrenador capaç de discutir una passada al minut 88 quan guanyava 4-0. I alhora, aquell fill que avui abraça son pare amb els ulls humits sabent que el viatge ha valgut la pena. I segurament, quan passin tots els anys, no recordarem només aquests 30 títols del Manchester, ni tan sols les finals. Recordarem les sensacions, la bellesa, la manera com jugaven els seus equips. Recordarem que durant 10 anys vam mirar el Manchester City i vam saber immediatament que allà hi havia la mà i el talent de Guardiola. I això, en el futbol, és, sens dubte, la forma més gran de la immortalitat. Són les 8 i 3 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Vinga, va, peu a terra, que és dilluns, dilluns 25 de maig del 2026.
2: I avui torna a ser un dia de calor intensa, amb sol al matí i alguna nuvolada de tarda en zones del Pirineu, i els propers dies puja més la temperatura.
3: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, la C-17 i la P-7 circulen amb lentitud al seu pas per Mollet. En aquest punt, la P-7 ara mateix té un carril tallat en sentit sud que deixa 3 quilòmetres de retenció. A Roda de Barà, la P-7 circula amb només un carril obert, a causa també d'un accident, i deixa cues d'uns 4 quilòmetres.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida parlem de l'adeu de Pep Guardiola, de la festa del Barça femení després d'aixecar la seva quarta Champions i de la cursa electoral al Real Madrid, que avui arrencarà oficialment. Però abans, aquesta setmana comença tal com vam tacar l'anterior, amb el cas de presumpta corrupció que esquitxa José Luis Rodríguez Zapatero sacsejant el Congrés i la Moncloa. Des que dimarts passat el magistrat de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, va anunciar que investiga formalment l'expresident del govern d'Espanya per tràfic d'influències, s'han succeït les filtracions que l'enfanguen. Primer, el jutge va fer pública la interlocutòria de 88 pàgines que havia escrit per argumentar la imputació de Zapatero. Dissabte al vespre va començar a córrer un informe de la UDEF amb les proves que el situen a la diana, i avui arribarà ja als mitjans de comunicació la bomba definitiva, que és la causa sencera. Com que el jutge Calama ha aixecat el secret de sumari, és qüestió d'hores que tot el contingut del cas, amb fotos, missatges i les gravacions incriminatòries, comenci a circular de redacció en redacció. L'esborrant radioactiu que la imputació de Rodríguez Zapatero, oberta a la Moncloa i al PSOE, està alimentant les primeres desercions. Tot i que d'entrada la gran majoria dels socis d'investidura van fer pinya amb el govern d'Espanya, ara cada vegada són més els que rufen el nas davant de la lleu d'indicis que corralen Zapatero. Ahir al migdia, el PNB, el Partit Nacionalista Basc, es va convertir en el primer soci d'investidura que es desmarca obertament del govern d'Espanya. En un discurs davant de la militància, el president del PNB, Aitor Esteban, va enviar aquest missatge a Pedro Sánchez. L'avisa que és irresponsable intentar arribar al final de la legislatura.
4: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
0: Ara bé, que el PNB enviï Pedro Sánchez al racó de pensar no vol dir de cap de les maneres que estigui disposat a secundar una moció de censura. Vox demana al PP que la presenti igualment per obligar tots els socis a retractar-se, però Alberto Núñez Feijóo ho descarta almenys de moment. El líder del PP creu que el millor és seure a esperar que Pedro Sánchez, el PSOE i els seus satèl·lits es desgastin sols. En canvi, a la Moncloa, l'estratègia és la de sempre, com el duo dinàmico. Resistiré. Des de Madrid, Roger Perciba.
5: El Partit Popular acolla encara més els socis d'investidura. Miguel Tellado els acusa d'estar podrits com el govern de Pedro Sánchez.
6: ¿Dónde está Esquerra Republicana? ¿Dónde están los señores del PNV? ¿Dónde están los señores de Junts? Son tan responsables como Sánchez porque están tan podridos como el gobierno al que apoya.
5: Tellado, que denuncia la gravetat del cas, però es permet fer acudits.
6: ¿Sabéis qué diferencia a Pedro Sánchez de Alibaba? Que Alibaba solo tenía 40 ladrones y en el Partido Socialista hemos perdido la cuenta.
5: Mentre el PSOE, Patxi López admet que no es creu el que s'està dient de Zapatero.
7: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente.
5: I demana respecte a la presumpció d'innocència i que la justícia aporti proves perquè, de moment, diu, no s'ha demostrat res.
0: A diferència del PNB, de moment, el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, encara fa costat al govern espanyol. En una entrevista avui a La Vanguardia, Otegi defensa concloure la legislatura amb un programa plurinacional i demana no jutjar el cas Zapatero sense tenir en compte el context i el paper dels Estats Units. Recordem que els Estats Units van aportar informació clau per incriminar l'expresident del govern d'Espanya. Però els esforços del PSOE i de part dels seus socis per igualir la causa que esquitxa Zapatero contrasten amb els dubtes que ja es deixen notar les seves pròpies files. Avui el digital El Espanyol publica una enquesta que els posa negre sobre blanc. Més de la meitat dels votants del PSOE consideren que Pedro Sánchez hauria de llançar la tovallola i convocar eleccions anticipades. Aquest cap de setmana, la filtració de l'informe de la UDEF ha acabat d'estendre l'ombra de la corrupció de José Luis Rodríguez Zapatero. És el dossier extensíssim elaborat pels especialistes econòmics de la policia espanyola que el jutge ha fet servir per apuntalar la imputació de l'expresident del govern d'Espanya. Entre les múltiples revelacions que conté, n'hi ha una de molt cridanera. Quan els implicats a la causa van saber que els estaven investigant, van intentar parar els peus a la justícia com fos. Tornem a Madrid, Roger.
5: A Plus Ultra estaven preocupats perquè Manos Limpias havia portat als tribunals el rescat de la companyia i volien paralitzar les investigacions judicials com fos. A l'informe de l'UDEF es reprodueix una conversa de qui era propietari de Plus Ultra el 2021, el veneçolà Rodolfo Reyes, amb l'advocat Miguel Palomero, en què parlen de fer un kitchen gabinet. Palomero diu que preguntarà com és la jutgessa instructora perquè reitera la instrucció és molt important, però deixa anar que la fiscal en cap és amiga. A l'informe també veiem la fotografia de la celebració pel rescat de la companyia amb el president Julio Martínez Sola i el cap de finances, amb xampany i ostres. El missatge de l'amic de Zapatero, Julio Martínez, que els adverteix que la SEPI no autoritzarà aquestes despeses. I la resposta de Rosselli, tranquil, això surt de l'1%. La policia considera que la secretària de Zapatero, Gertrudis Alcázar, gestionava la facturació falsa de la trama. Aporta desenes de converses dels responsables de Plus Ultra i Anàlisi Relevante en què es parla de Zapatero, ZP o de l'amic, exercint, diu la policia, un lideratge no visible, però donant per fet que està al capdamunt de l'organització criminal.
0: Però avui, amb la previsible filtració de tot el sumari a la premsa, l'embolic encara es podria fer més gruixut. Afegirà llenya a un foc que Zapatero intentarà apagar dimarts de la setmana vinent, el 2 de juny, amb la seva declaració com a imputat a l'Audiència Nacional. Abans del PSOE, encara estaran pendents d'una altra cita als jutjats. Dijous arrenca el judici contra el germà de Pedro Sánchez a l'Audiència Provincial de Badajoz. David Sánchez s'asseurà al banc dels acusats al costat de l'exsecretari general del PSOE a Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. La Fiscalia i les acusacions populars estan convençudes que Miguel Ángel Gallardo va preparar una plaça mida a la Diputació de Badajoz per donar feina al germà del president espanyol. Ara tots dos s'enfronten a una condena per tràfic d'influències, el mateix delicte que el jutge Calama imputa a Zapatero. D'aquest reguitzell d'escàndols judicials que ja posen en dubte el futur de la legislatura, escoltem el comentari que signa el periodista, escriptor i col·laborador del món a RAC1, Manuel Javois.
8: El zapaterismo o los restos del naufragio, líderes políticos con mando en plaza o retirados, coinciden en la incompatibilidad del zapatero que ellos conocen con el zapatero que surge en las investigaciones policiales. No cuadra, ha dicho el último, Pachi López. Generalmente no cuadra que ningún amigo nuestro haya hecho algo delictivo, especialmente cuando nuestro amigo ha sido presidente del gobierno, con las ventajas legales y económicas que da ese trabajo cuando uno se retira. Pero que las cosas cuadren en tu vida pública y vida privada es más difícil cuando tú decides hasta dónde llega la privada. Lo que se sabe y está demostrado ya es que Zapatero es un líder inhabilitado social y políticamente para ser referente moral de la izquierda, que es básicamente el uso que le estaba dando el PSOE de Sánchez. Si hay delito o no, corresponde dilucidarlo a los jueces. El choque ideológico de lo que pregonas a lo que promueves ya es otra cosa.
0: Per cert, ha passat bastant desapercebut, però dissabte el diari El Mundo publicava que Laura Rodríguez Espinosa, la filla de José Luis Rodríguez Zapatero, una de les filles, ha començat una aventura professional fent d'estudiar en pràctiques a Real Madrid Televisión. 8 i 11 minuts. Avui també estem molt pendents de l'Orient Mitjà. Donald Trump havia alertat que aquest cap de setmana seria de caixa o faixa, o es firmava un acord de pau amb l'Iran o reprendria els combats. Al final, ni una cosa ni l'altra. Les negociacions continuen encallades, però el president nord-americà no ha donat l'ordre de tornar a bombardejar el país. Durant unes quantes hores, sobretot la nit de dissabte a diumenge, els senyals optimistes que matien tant a Washington com a Teheran van alimentar l'esperança que la pau fos imminent. Però ahir al vespre, el mateix Donald Trump es va encarregar de posar aigua al vi amb un missatge a xarxes. Alertava que l'acord anava per llarg i demanava als seus negociadors que no es precipitessin. El president dels Estats Units no detallava què havia bloquejat el pacte, però aquesta passada matinada el seu secretari d'Estat, Marco Rubio, ha deixat molt clar que la culpa que les converses no fructifiquin és de l'Iran. Una vegada més, sembla que el que ho encalla tot és el programa nuclear del règim. La Casa Blanca el vol clausurar, però els aiatolars s'hi neguen. Última hora de les negociacions des de Jerusalem amb la corresponsal de RAC1 a l'Orient Mitjà, Elena Pelicano.
9: A l'Orient Mitjà l'alto el foc aguanta, però la pau continua lluny. Donald Trump ha rebaixat les expectatives després de dies assegurant que l'acord amb l'Iran era imminent. Ara diu que les negociacions encara no estan tancades i demana temps als seus equips. Aquesta matinada el secretari d'Estat, Marco Rubio, ha insistit que només falta la resposta definitiva de Teheran, però ha advertit que Trump no firmarà un mal acord. Mentrestant, l'Iran manté el silenci públic i evita parlar d'un pacte definitiu. El règim admet avenços, però assegura que només existeix un marc de principis i que encara hi ha desacords importants, sobretot pel programa nuclear iranià i pel futur de l'estret d'Hormuz. Washington exigeix garanties totals sobre el trànsit marítim i el desmantellament nuclear, mentre Teheran es nega a renunciar completament a la seva capacitat d'enriquiment d'urani. En paral·lel, també augmenta la pressió israeliana. Benjamin Netanyahu ha advertit que qualsevol acord haurà d'eliminar completament l'amenaça nuclear iraniana. Insisteix que Israel es reserva el dret d'actuar militarment. De fet, la Guàrdia Revolucionària iraniana ja ha avisat que una nova ofensiva tindria una resposta infernal a tota la regió.
0: Diversos mitjans dels Estats Units apunten que l'esborrany d'acord que aquest cap de setmana va estar a punt de veure la llum inclouria una pròrroga de l'alto el foc de 60 dies amb una condició addicional, la reobertura total de l'estret d'Hormuz. Amb aquest pas marítim clau desbloquejat, l'Iran i els Estats Units disposarien d'un parell de mesos per continuar negociant què fan, concretament, amb el programa nuclear del règim dels aiatolars. De tot plegat, hem d'escoltar el comentari del periodista i col·laborador del Món RQ, Toni García Ramón.
10: Recordeu quan a la dimensió desconeguda una veu deia no intenti arreglar la seva televisió, nosaltres controlem l'emissió? Doncs bé, parafrasejant la mítica sèrie, no intenti arreglar la ràdio. Donald Trump no controla res. Ahir s'anunciava, primer amb molt d'entusiasme i després amb bastant menys, que el president dels Estats Units estava a punt d'arribar a un acord amb el govern d'Iran per reobrir l'estret d'Hormuz. A canvi, hi hauria un alto el foc de 60 dies. Quin és el problema? Que el citat acord no contempla, de moment, cap control sobre l'urani enriquit iraní o la possibilitat de desenvolupar armes nuclears. I els republicans més radicals s'han posat molt nerviosos. Fins i tot el senador Lindsey Graham, un dels pretorians de Trump, ha dit que si això passés seria un problema mig flas per Israel. I l'exsecretari d'Estat, Mike Pompeo, ha afirmat que tota l'operació Epic Fury no hauria servit per res. Se'n suma el pànic? Doncs una mica sí, escolti.
0: Encara, gràcies, Toni. En plana internacional, la guerra a l'Orient Mitjà n'ha eclipsat una altra que també ens toca de realment molt a prop, la d'Ucraïna. Ahir Rússia va atacar Kiev, la capital d'Ucraïna, amb 700 drons, diversos míssils i fins i tot amb l'Oreshnik, un projectil hipersònic que està dissenyat per transportar i detonar bombes nuclears. Ahir la càrrega no era sortosament atòmica, però fer servir aquesta arma és un missatge en si mateix. El Kremlin deixa clar que no pensa aturar-se malgrat els minsos avenços al camp de batalla. El bombardeig a Ucraïna va provocar 4 morts i un centenar de ferits. Hi ha un quart de 9 del matí de tornada a Catalunya, per si no us n'havíeu adonat. A bona part del país fot un calor que és insuportable. L'última setmana de maig comença amb un escalfor pròpia més del mes d'agost. De fet, aquesta nit al centre de Barcelona, tachin-tachan, hem tingut la primera nit tropical de la temporada. Mònica Usar, bon dia.
11: Hola, bon dia.
12: I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
0: Però tranquils, tranquils, perquè tot això pot empitjorar. Aquesta calor intensa s'accentuarà encara més, pujant durant la setmana progressivament, eh?
11: Exactament. Sobretot a partir de dijous pugen de manera clara aquestes temperatures i encara s'intensifica més aquesta calor, però avui serà un dia de ple estiu amb temperatures màximes d'entre 28 i 33 graus, a per sobre en punts de les comarques de Ponent, especialment. Ahir van arribar, per exemple, els 34 a Vinebre, Alcarràs i també a Albesa, o 33 a Oliana, Artés i també a Girona. Per tant, dia de nou de molta calor i també de sol a bona part de Catalunya, només a la tarda amb algunes nuvolades en punts del Pirineu que deixaven alguna gota cap al Pirineu més occidental. Demà puja un pèl la temperatura, dimecres es mantenen altes i algun ruixat dimecres a la tarda també al Pirineu més occidental i dijous també algun xàfec a partir del migdia, sobretot en punts del centre i del nord del país que es podrien repetir de cara a divendres. En general seria poca cosa, però sí que a les tardes hi hauria aquests ruixats al centre i al nord de Catalunya. I com deies, hem tingut la primera nit tropical amb temperatures que no han baixat dels 20 graus a l'estació situada al Raval de Barcelona, on ara mateix tenim uns 22 graus. També en tenim 18 a Tarragona, 14 a Lleida, 13 a Girona, 19 a Terrassa i 16 a Viladrau.
13: Mal de cap? Dolor muscular? Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen? Acomiada't del dolor ràpidament.
14: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys.
13: També en format bebible Stick Pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
14: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
0: A banda del temps, avui hem d'estar pendents del trànsit perquè en moltes ciutats de Catalunya aquest dilluns és festa, la segona Pasqua. Com que per molts catalans ha estat un cap de setmana llarg, avui és dia d'operació tornada, entre les 12 del migdia i la mitjanit està previst que tornin uns 300.000 cotxes a l'àrea metropolitana de Barcelona. Per evitar cues, s'habilitaran 150 quilòmetres de carrils addicionals, sobretot a l'AP7, que és la via més empantanegada. El Servei Català de Trànsit demana precaució al volant després que ahir registrés un accident mortal coincidint amb la primera fase de l'operació retorn. Dues persones van morir, quatre van de ferides a Jorba, a l'Anoia, en un xoc entre una furgoneta i un cotxe. El dia abans, és a dir, abans d'ahir dissabte, ja havia mort un motorista en un accident al Brull, a Osona. Amb aquestes tres morts, el 2026 ja acumula 47 víctimes a les carreteres, 18 de les quals motoristes. La detenció del fill d'Isaac Antic ha reactivat el turisme negre, en aquest cas a Montserrat. De fet, Collbató ha estat sempre a punt de partida de les excursions a la zona, però ara amb la detenció de Jonathan Antic ha aparegut una nova destinació, el lloc on va morir son pare. Segons llegim al periòdico, cada cop hi ha més visitants que pregunten als veïns de Collbató com es puja fins al lloc exacte per on va caure el fundador de Mango. És el que s'anomena turisme negre o tanatoturisme, que implica visitar llocs associats amb la mort i amb la tragèdia. De fet, quan es va produir la caiguda mortal el desembre de 2024, ja hi va haver una onada de visitants a la zona, però aquesta setmana la detenció del fill acusat per presumpte homicidi ho ha reactivat. El punt concret de l'incident està molt a prop de la cova del Salnitre i cada vegada més persones es desvien uns metres per veure on va morir el fundador de Mango. Aquesta darrera setmana, però, la ruta de les coves estava tancada per despreniments i molts visitants s'han quedat amb les ganes. Grans successos, el cap de setmana ha tornat a ser negre a Catalunya. Els Mossos investiguen un tiroteig ahir de matinada a Calafell, al Baix Penedès, que va deixar un ferit. L'intercanvi de trets s'hauria desencadenat després d'una baralla en una zona d'oci nocturn del passeig marítim del municipi. Els serveis d'emergència es van traslladar el ferit de bala a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, però la seva vida no corre perill. Amb aquest d'ahir ja són tres els tirotejos de l'última setmana a Catalunya. Tot i que els Mossos d'Esquadra van al darrere dels tiradors, encara no hi ha cap detingut. I a Badalona també porta cua una intervenció de la policia que va acabar amb els agents disparant diversos trets a l'aire. Va passar divendres quan els Mossos intentaven detenir uns lladres que havien robat un cotxe d'alta gamma. Els van interceptar en una benzinera de Badalona, a prop del centre comercial de Montigalà, però els fugitius van embestir el cotxe dels agents per intentar escapolir-se'n. És llavors quan almenys un dels Mossos va disparar diversos trets intimidatoris a l'aire. Finalment, dels quatre lladres, tres van fugir i un el van poder detenir. I a Barcelona, un macrooperatiu dels Mossos ha permès detenir 8 lladres multireincidents que sumaven, entre tots ells, 140 antecedents penals per robatoris violents de cadenes al centre de la ciutat. I encara a Barcelona, també, una baralla multitudinària al metro acabat amb un apunyalat. Dos grups diferents, formats cadascun per una desena de joves, es van començar a esbatussar a l'estació de la Pau, a la línia groga. El ferit és un home sense llar que dormia a l'estació i que va rebre una ganivetada quan intentava posar pau. Els Mossos d'Esquadra van arribar a l'estació de la Pau poc després, però llavors els agressors ja s'havien fet fonedissos. I a Llardecans, al Segrià, ja ha acabat la rave que va arrencar divendres i que va reunir un centenar de persones. No hi ha hagut incidents i els Mossos ja s'han retirat de la zona. Durant tot el cap de setmana, els agents han controlat els accessos per barrar el pas a més gent. És el tercer any consecutiu que Llardecans acull aquesta festa que compta amb el vistiplau tàcit de l'Ajuntament. El consistori assegura que els sembla bé perquè no molesten i perquè ho deixen tot molt net. 8 i 21 minuts, hem d'anar... Els esports, ja ho dèiem a l'inici, festa grossa a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. El Barça femení va plegar unes 5.000 persones per celebrar la quarta Champions League de la seva història.
15: Els catalans, parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara, parlem dels esports.
0: L'equip de Pere Romeu va aterrar a d'Oslo ahir al migdia després de golejar 4-0 a l'Olímpic de Lió el dia anterior, a la segona part, amb una segona part impecable. I a la tarda d'ahir va rebre un bany de masses en un escenari col·locat entre l'Avinguda Maria Cristina i la plaça Espanya. Va ser una festassa amb Alexia Putellas com a gran protagonista. La facció va demanar-li que no marxi del Barça aquest estiu, però la capitana va ser prudent i no va dir res sobre el seu futur. Joan Laporta i la seva mà dreta, Rafa Juste, també van pujar a l'escenari amb les jugadores i van celebrar l'èxit amb una alegria XXL. Especialment Rafa Juste, que va agafar el micròfon per cantar l'himne del Barça desinhibit, com aquest home no l'havíem vist mai. Va ser a l'Avinguda Maria Cristina i també abans a Oslo, el Pau Bonastre.
16: Eufòria desfermada de les jugadores del Barça davant d'uns 5.000 aficionats, molta música, balls i càntics de tot tipus. Tots els focus van estar centrats en Alexia Putellas, que quan li van preguntar per la final de la Champions de l'any vinent, va fugir d'estudi.
17: Queda molt lluny, però si algú us podem garantir a aquestes jugadores i a aquest equip, és que sempre, sempre, sempre ens ho deixem tot per aquesta samarreta.
16: L'afició va demanar a Alexia que es quedi al Barça, també a Ona Batlle i Mapi León.
18: Mapi,
16: Quica Nazaret va sorprendre amb la perla de Rosalia. I Rafa Juste va posar la cirereta amb l'himne del Barça.
19: Sabiala, tot el camp, ara estem d'acord, estem d'acord. Ei, una bandera ens agermana.
16: La Porta també va acabar pujant dalt de l'escenari per celebrar amb les jugadores aquest segon pòquer de títols.
0: La festa de les campiones d'Europa també va tenir com a protagonistes els Figaflaues, que van amanir la celebració amb els seus èxits musicals. Com a la rua dels seus companys del primer equip masculí, es va repetir la imatge de futbolistes brandant l'estelada. Si en la celebració de la Lliga masculina la van agafar Eric García i Lewandowski, entre d'altres, aquest cop Quica Nazaret va ser l'encarregada d'onejar la bandera independentista. Avui, absolutament tots els diaris recullen la celebració de la Champions League del Barça. Ahir l'equip femení va omplir Barcelona de culers i avui la premsa s'hi desfan elogis. La majoria qualifiquen la gesta històrica, però es miren de reull al futur d'Alexia Putellas. Se'ls ha llegit la Marina Arbós.
20: Mundo Deportivo titula desencadenades i en pàgines interiors afegeixen que estan rendits als peus de les campiones. Expliquen que la festa la validarà Quica Nazaret, però destaquen que la Porta i Rafa Juste es van afegir a la celebració. A la portada de l'Esport llegim que grans i Maria Tiques titula rendits a les tetracampiones. Creu que l'equip continua fent història i que ahir Barcelona va quedar-ne absolutament enamorada. A l'Esportiu exclamen un equip gloriós i Marta Escobós afirma que el Barça femení continua fent història i consolidant-se com un referent mundial dins i fora del terreny de joc.

0: Ei, que la castanyada del Cabró Rock acaba d'anunciar el seu cartell.
1: El 31 d'octubre torna la Gran Diada de la Cultura Catalana amb castellers, sardanes, panellets i 17 hores de música en directe.
0: Els Catarres, Figaflaues, els Amics de les Arts, la Ludwig Band, The Tyets i un moment històric, els Pets i l'Axambusto, junts per primera vegada en 20 anys. Tota la informació a cabrorock.cat.
2: Dies lluminosos, escapades suaus i plans en família. Aquesta temporada, fes-los amb un Ford. Visita'ns a Tàrraco Center, Nicolàs o Garatge Central i descobreix ofertes especials per gaudir cada trajecte amb seguretat, confort i estil. El millor de Ford, a Tàrraco Center, Nicolàs i Garatge Central.
3: De Michel Kang. Els diners permeten apostar i apostar permet oferir un projecte més estable a llarg termini. Competir contra això no serà fàcil, però aquesta temporada molts ho donaven cap opció a l'equip de Pere Romeu i el 25 de maig estem parlant d'un pòquer per embarcar. Per tant, potser és millor no aventurar-se a predir què passarà la temporada vinent.
4: L'alegria a Can Barça contrasta amb la tensió que es viu al Real Madrid, que tornarà a viure unes eleccions 20 anys després. La previsió és que la Junta Electoral fixi la data de la cita amb les urnes avui mateix. Tot fa pensar que serà abans del 9 de juny, que per no coincidir amb la visita del Papa Lleu XIV a la capital espanyola i a la litúrgia que ha de fer a la Santiago Bernabéu. Després de dues dècades de lideratge sense cap oposició de Florentino Pérez, el Real Madrid doncs està immers oficialment en una campanya electoral després que el club hagi validat del seu rival Enrique Riquelme la seva candidatura, que porta per nom, atenció, només pel nom ja hauria de perdre, Legado y Futuro. Mira que és lleig, on paga un pare. Legado y Futuro. L'empresari de només 37 anys assegura que el seu projecte arriba acompanyat de noms importants. No els he dit, però ho ha avançat al Marca.
5: Hemos y tenemos y confirmo que tenemos nombres importantes que vendrán. Los mejores jugadores que necesita el Real Madrid en este momento vendrán, y en la parte de profesionalización deportiva, por supuesto que el Real Madrid tiene que tener un director deportivo y tiene que tener un plan profesional, pero no solamente en el primer equipo, en la cantera.
4: Entre aquests dos milionaris o multimilionaris es decidirà la presidència del Real Madrid, i calcem-nos perquè ens venen 15 dies de noms que no ens en sabrem estar, ja ho veureu, ja. Començaran a sortir noms, la majoria d'ells impossibles, per veure qui la fa més grossa, i veiem si tenim aquí, entre cometes, un Luis Figo, que no té res a veure potser amb el Barça, però potser té a veure amb Haaland o el City o alguna cosa d'aquesta. Ara, a Madrid tot es centra en la cursa electoral, perquè el capítol esportiu, el de la Lliga, s'ha tancat aquest cap de setmana. Álvaro Arbeloa va acomiadar-se dissabte del Bernabéu amb una victòria intrascendent 4-1 contra l'Atlètic de Bilbao, i també va ser l'adeu de Dani Carvajal. El resultat dolorós, molt dolorós, del cap de setmana va ser l'empat a un del Girona contra l'Elx, que va enviar l'equip de mitja a la segona. El descens del Girona no és només un desencant esportiu, també té conseqüències econòmiques. D'entrada, el club passarà de cobrar 55 milions d'euros per drets televisius a menys de la meitat. D'aquesta decepció i tristesa a Girona, escoltem el comentari que signa el director dels Superesports de RAC1 i col·laborador del món a RAC1, Xavi Puig.
6: Mastegot descomunal, una patacada inesperada que no era en cap dels plans estratègics de la propietat del Girona per la propera temporada. Un descens que fa mal, més mal que el del 2019. Un descens que picua, amb un mal inici, un bon nus i un terrible desenllaç de temporada, amb 8 jornades sense victòria i la condemna a un infern que el Girona semblava haver oblidat que existia. I existeix. De la Champions a segona en 2 anys. Tocarà encertar-la en el futur més proper. El 2019 van ser 3 anys d'espera per tornar a primera. N'haurien de ser menys aquest cop i el projecte, encara que sigui a segona, hauria de continuar fent passes endavant. A nivell d'infraestructures, aquest nou estadi promès, però de moment amb poques llums i moltes ombres, o la ciutat esportiva, incompleta, i un major relament al sentiment gironí d'una propietat amb pocs missatges cap a l'aficionat al llarg de la temporada. Diuen tornarem, tant de bo. Ara només s'ha de fer.
4: L'Espanyol, mentrestant, va tancar la temporada amb un empat a 1 contra la Real Societat, un resultat que el va deixar en 11a posició sense anar a Europa. L'incògnita ara és si saber si Manolo González continuarà o no a la banqueta de l'equip blanquiblau. Pel que sabem, a RAC1, tot apunta que el tècnic mantindrà el càrrec la temporada que ve, que continuarà. Suports no n'hi falten, té el dels jugadors, l'afició i també el del conseller delegat, Mao Ye, que ahir en parlava, aquesta nit en parlava, el tu diràs, de RAC1.
7: Jo crec que ha fet molt bona feina, 3 anys molt difícils, sempre hem parlat de projecte de construcció. Jo personalment crec que la millor forma de construir és tenir una certa estabilitat, no? I anar a construir sobre el que ja has lograt.
4: per la seva banda, el Barça va acabar la temporada amb una derrota

0: 3-1 al camp del València, a Mestalla, per bé que es tractava d'un altre partit absolutament transcendent de l'equip de Hansi Flick. El Barça marxa de vacances com a campió de Lliga per segona temporada consecutiva, mentre els internacionals es preparen per anar al Mundial. De tot plegat, escoltem el comentari que signa el subdirector del diari AS i col·laborador del Món a RAC1, Santi Jiménez.
1: Una temporada més que notable va acabar amb una insípida derrota a València que no va servir per poder acomiadar com Déu mana Lewandowski, que va marcar el seu gol número 120 amb el Barça. Però la setmana de colònies que porta l'equip es va acabar notant. Que si rua, que si sopar, que si Port Aventura, que si el concert de Bad Bunny i pel final de les colònies un partit de futbol. Els hi va faltar cantar l'hora dels adeus fent rutllant a l'autocar. Res a dir, s'ho han guanyat i era completament lògic que passés en un any en el que el Mundial està a 3 setmanes. Guanyar aquesta lliga té molt de mèrit, perquè les dificultats han estat màximes. 3 estadis, lesions per tothom, eleccions pel mig, un Madrid review i un Atlético que ens l'hem trobat fins a la sopa. Superat el tràmit i acabades les colònies, ara als despatxos toca posar-s'hi seriosament. Lewandowski marxa i cal trobar un nou de garanties màximes per poder seguir el camí i celebrar unes altres colònies al maig vinent.
0: A tot això, la Lliga es tanca amb la desfeta de l'Atlètic de Madrid, que finalment ha acabat quart, després de perdre 5-1 al camp del Villarreal. De fet, ha estat l'equip castellonenc que li ha acabat avançant a la classificació del Villarreal, amb una ciutat de menys de 50.000 habitants, ha quedat tercer a la Lliga per davant de l'Atlètic de Madrid i només per darrere del Barça i del Real Madrid. A segona ja sabem qui acompanya el Racing de Santander en l'ascens directe a segona. Un altre històric, el Deportivo de la Coruña, l'equip gallec que entrena el català Antonio Hidalgo, va guanyar 0-2 al camp del Valladolid i recuperar la plaça a primera 20 anys després. Com cada temporada, el tercer afortunat sortirà d'un play-off que a falta d'una jornada jugarien l'Almeria, el Màlaga, el Les Palmes i el Castelló. En canvi, atenció a aquesta notícia, que és una de les patacades històriques. Hi havia aquell famós camp on diuen que va canviar una part de la història del Barça amb aquella derrota de l'equip de Johan Cruyff, una golejada de 6-1, crec recordar, contra a la Romareda, contra el Saragossa. Aquell equip, anys després, ha consumat el descens a primera federació. Saragossa es queda sense un equip de primera de futbol, però és que ni un equip de segona, se'n va a primera federació. Igual que l'Osca, no ha estat un bon any per l'Aragó amb l'aspecte futbolístic i també baixa la cultural lleonesa. A Anglaterra, en parlàvem al davantal, el Pep Guardiola va endur-se un bany de multituds a Manchester en el seu últim partit com a entrenador del City. La festa continuarà avui amb una rua pels carrers de la ciutat, però ahir el tècnic va dirigir-se per últim cop a l'afició des del terreny de joc. Guardiola continuarà vinculat al grup City com a assessor dels equips que té el conglomerat, però el d'ahir va ser el seu últim partit com a entrenador del Manchester City. L'equip no s'hi jugava res, però tot i així l'estadi va estar a rebentar per acomiadar el millor entrenador de la seva història. No hi va faltar de res. Mosaic, pancartes i també un parell d'estelades que acompanyaven una pancarta que deia «Som l'exèrcit blanc i blau de Guardiola». L'afició també va acomiadar Bernardo Silva i John Stones, que avui seran els altres protagonistes d'aquesta rua que farà l'equip per celebrar les dos títols, les dues copes que ha aconseguit aquesta temporada. Més tard al vespre hi haurà una altra celebració al nou pavelló que va construir fa 2 anys a la ciutat, que es diu Cop Life. Són hores de moltes celebracions a Manchester i no n'hi ha per menys. El resultat del partit d'ahir va ser el de menys, 1-2 a favor de l'Aston Villa. En canvi, el que sí que va ser molt emotiu va ser l'homenatge posterior. Enviat especial de RAC1 a Manchester, Miquel Agut.
2: Pep Guardiola va sortir a la gespa de l'Etihad i es van desplegar 3 lones de preferent on es llegia «Ha canviat el joc, ha fet història i per sempre del City». En un corna, 2 estelades i entremig, l'exèrcit blanquiblau de Pep Guardiola. L'afició està rendida al català i no va marxar ningú de l'estadi quan se'l va homenatjar després del partit contra l'Aston Villa. Un Guardiola que continuarà vinculat al City Group amb funcions representatives i que viurà per sempre en la memòria del Manchester City, com deia la cançó d'Oasis, Live Forever, que es va fer servir per un dels vídeos més emotius de l'homenatge d'ahir.
0: Precisament, en Miquel Agut va poder parlar amb Josep Guardiola després del partit, en un dia tan assenyalat i tan bèstia per l'entrenador. És una conversa en català, en exclusiva aquí a RAC1, que dura 3 minuts. L'hem deixat sencera perquè és que realment val molt la pena sempre escoltar l'entrenador Santpedor.
3: En Pep Guardiola, a l'Etihad. Pep, bona nit.
4: Bona nit.
3: M'agradaria saber com et sents. Me'n recordo que vam parlar a Istanbul després de guanyar la Champions i tenies emocions. Suposo que avui són emocions també d'una altra manera. No sé quina gestió és millor, com la sents, com t'has sentit avui durant tot el dia.
4: Bueno, a Istanbul vam trencar un segle guanyant la Champions per primera vegada en aquest club, però després ja estaves pensant en la nova pretemporada i ara no, ara ja tanco una carpeta que l'aniria reobrint perquè ha sigut extraordinària. No sóc una persona que em poso a mirar el moble de l'entrada, els títols que hem guanyat, això no produeix cap, però me'n vaig amb una maleta no gran, el següent ple d'increïbles memòries de gent que he trobat, que hem compartit bons moments, mal moments, que per això és l'esport, no sempre es guanya, no sempre es perd, però que ens hem apretat uns altres i ha sigut una aventura divertidíssima, molt plena, ho hem fet molt bé, ja ho poso en perspectiva, ho hem fet molt bé i res, ara toca des de darrere, perquè vull seguir lligat, ho vaig demanar aquest favor, que em deixessin seguir lligat només, diguem-ne, a nivell nou, de, com t'ho diria, de presència.
3: Però representació, una mica?
4: Podríem dir-ho així, perfectament, però des de darrere, si em necessiten, doncs aquí estaré.
3: No sé si et pots quedar en algun moment d'aquests 10 anys amb alguna persona, amb alguna vivència, no sé en què pots quedar.
4: Moltes, no acabaríem mai. Han vingut moltíssims jugadors, han vingut moltíssims staffs, he tingut molts ajudants, he tingut molta gent, i tots m'han deixat coses.
3: Ara què pesa més, el cansament o sents algun buit per haver...
4: Buit no, em vaig ple, no estic gens buidat. Estic molt cansat, molt, però ja ens recuperarem, però molt ple de tantes coses xulíssimes que hem viscut.
3: I ara fes l'última de terminis, en tens algun o no, diguéssim, per veure més a les banquetes o no?
4: No, descansar. Paro.
3: Felicitats.
0: Gràcies. Paro. Més clar l'aigua. Avui els diaris d'arreu del món s'acomiaden de Pep Guardiola com a entrenador del Manchester City. La majoria ja el qualifiquen de llegenda i parlen del millor entrenador de la història, Albert Pedrol.
5: El Mundo Deportivo Sentinella qualifica d'extraordinària la trajectòria de Guardiola al City i afegeix que l'equip anglès haurà d'analitzar bé ara com cobreix l'absència del millor entrenador de la seva història i conclou: tots els homenatges són merescuts, però el futur no espera. El diari Sport, Marc Gázquez, destaca que l'afició del City va homenatjar Guardiola després d'una dècada d'èxits històrics. A l'esportiu, Albert Isern assegura que Guardiola deixa un llegat inesborrable pel futbol anglès amb 20 títols en 10 anys. A Madrid, el Marc afirma que l'entrenador se'n va com la major llegenda de la història del Manchester City i l'As exclama adeu llegenda i aplaudeix Guardiola per crear un llegat que quedarà per sempre. I a Anglaterra, el Telegraph titula: Guardiola s'acomiada en un mar d'emocions, i destaca que en 10 anys ha demostrat el valor que va prometre quan va fitxar pel City. Al The Guardian llegim que hi ha una sensació de pèrdua a l'Etihad Stadium, un dol que tothom sabia que arribaria, però que no fa que sigui més fàcil d'assumir. El The Independent qualifica de gloriosos els anys de Guardiola al City i destaca que ahir li va costar de controlar les emocions del comiat. I el Daily Mail, per acabar, titula que els 10 anys de Guardiola a l'Etihad acaben amb derrota, però el seu llegat mai serà oblidat al futbol i al club.
0: Fora del futbol, en bàsquet, el Real Madrid se'n torna de la Final Four de l'Eurolliga amb les mans buides després de perdre de 7 punts la gran final contra l'Olympiacos. I a la Lliga CB la penya continua a l'alça en aquest tram final de la temporada regular. Ahir va guanyar de 7 punts al Burgos i encara manté opcions d'acabar cinquè, tot i que és complicat les coses com siguin. Sigui com sigui, t'he garantit acabar la Lliga en una magnífica sisena posició. I finalment, ja que hi som, la notícia Toni Clapés. Kimi Antonelli es queda sol després de guanyar el Gran Premi del Canadà de Fórmula 1. Aquest joveníssim pilot italià de Mercedes acumula 4 victòries consecutives i s'escapa al capdavant de la classificació amb 40 punts d'avantatge sobre George Russell. Ahir Carlos Sainz va quedar novè i Fernando Alonso no va poder acabar la cursa. I mentrestant, a Indianapolis, Alex Palou va quedar setè a les emblemàtiques 500 milles i no va poder revalidar el triomf de la temporada anterior.
6: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem.
0: 21 minuts i les 9 del matí, el comiat de Josep Guardiola, que ara comentàvem, no és l'únic de les últimes hores. Fa només uns minuts, un històric de la ràdio espanyola ha anunciat que plega veles i es retira de la primera línia i de les primeres hores. Estem parlant d'una persona, que és molt bon tio, que es diu Carlos Alsina, l'editor de Más de Uno, el matinal d'Onda Cero, després de més de 3 dècades treballant en informació diària i d'11 editant el tercer programa més escoltat d'Espanya al matí, a més d'1.800.000 oients cada dia, avui ha anunciat que no ho deixa, que canvia d'horari, però que fa un pas enrere.
7: Considero que para estar a la altura de lo que ustedes merecen en la información y en la opinión, hay que estar pleno de energía. Hay que vibrar con las noticias y con la interpretación y la opinión de las noticias. Y mire, al cabo de tantas mañanas y antes de tantas noches y sumando de tantos años, he llegado a la conclusión de que me he gastado. Cuando tienes 25 años te comes el mundo, y cuando tienes 56 para 57, pues ya te conformas con que el mundo no te coma a ti. Estoy gastado. Y además, me vendría bien madrugar menos. Y me vendría bien llevar una vida menos plena de obligaciones y con más tiempo de libre disposición.
0: Uy, Carlos. Uy, Carlos, aquestes últimes frases... Alsina ha molat el M'he buidat de Pep Guardiola i ha anunciat amb un discurs molt emotiu, gairebé ha estat al límit, com hem pogut escoltar, de trencar-se en algun moment la seva retirada de la franja de més audiència de la ràdio. Ara bé, els fans de Carlos Alsina no es quedaran orfes d'Alsina, perquè el mateix locutor ha explicat que continuarà presentant la part, diguem-ho, d'entreteniment del Más de Uno Onda Cero.
7: La ràdio no és solo actualitat i opinió. Que la radio son muchas otras cosas, afortunadamente, son muchos otros géneros que en este mismo programa hemos cultivado siempre y seguimos cultivando y que además nos han dado muchas alegrías. Entre otras cosas, nos han dado 2 premios Ondas por contenidos que no eran de actualidad en Más de Uno. De modo que, me dijo él, claro, pues puedes retirarte de la información y la opinión sin necesidad de retirarte, al menos del todo, y al menos ahora, de la radio. Pues bien jugado, bien jugado. El pasado mes de marzo, la dirección de A3 Media y yo acordamos que la temporada que viene me ocuparé solo del segundo tramo de nuestro programa. Voy a aprovechar para reivindicar los segundos tramos de los programas, los tramos de entretenimiento y los programas que no son de actualidad, esos tramos que algunos bobos que no saben ni de radio ni de la vida en general llaman con desdén el jiji jaja. ¿Ah?
0: No me des idees, Carlos. El Cine farà tant de Manrafa La Torre, que és fins ara l'editor de La Rújola, que a partir del setembre passat passarà, el setembre que ve, passarà a ser l'editor informatiu del tercer programa de ràdio, com deia, més escoltat a Espanya. Per tant, el Cine deixa de matinar, tot i que es llevarà d'hora també per fer la segona part d'aquest programa matinal d'Onda Cero. Però és que el terratrèmol radiofònic no s'acaba aquí. El pas enrere de Carlos Alsina arriba pocs dies després que a la ràdio líder d'Espanya, a la SER, Àngels Barceló anuncies que també fa un pas enrere i que la cadena SER també anuncies que l'Àngels deixa el matinal més escoltat a Espanya, l'Hoy por Hoy, després de més de 20 anys treballant a la SER i de 7 al capdavant del programa. Tot i que ell encara no n'havia dit res públicament, la mà dreta de l'Àngels, el José Luis Sastre, ha agafat el timó de l'Hoy por Hoy per agrair la feina a la periodista catalana. Després de les paraules de Sastre, Àngels Barceló ha parlat per primera vegada del seu comiat. Escolteu.
8: Con Àngels Barceló.
9: No esperes sintonía ahora.
10: Pero una canción.
9: No.
10: Yo pensaba...
9: ¿Esperabas una canción?
10: Esperaba una canción, Sastre.
9: No, pues no.
10: A ver, yo soy la reina del baile. Estaba esperando Dancing Queen o una cosa así.
9: Algo de ABBA sonará.
10: Vale.
9: Pero quizá en otro momento. Y nosotros, pues esa es la verdad, estamos tristes, no estamos bien, quizá nos lo van notando, y por eso yo sí quería decir... Lo digo yo, pero lo digo también en nombre de toda esta gente que está
10: están todos ahí en el otro lado.
9: Que, pues eso, estamos tristes y a veces estamos orgullosos de esto que hemos hecho y que hemos seguido haciendo. Ahora ya sí.
10: ¿Ahora ya puedo?
9: Ya puedes.
10: ¿Me das permiso?
9: Sí.
10: Yo solo puedo decir gracias. A todos esos y a los que han pasado por ahí antes que ellos, los que han estado al otro lado de la pecera siempre, a los oyentes, porque las muestras de cariño de este fin de semana me han abrumado. a toda la redacción de esta casa y a las redacciones de todas las delegaciones de esta casa, que me han mostrado que al final, cuando uno trabaja ayudando, es decir, trabaja a favor, las cosas salen mucho mejor.
0: Doncs l'Àngels deixarà d'editar aquest juliol l'Oi per Oi amb una audiència de rècord absolut. Cada matí l'escolten 3.200.000 oients de tot Espanya, ara per ara es desconeix. Però qui serà el relleu d'aquest transatlàntic, el nom que encapçala ara totes les travesses, i més després de l'anúncia que ha fet a Carlos Alsina de continuar a Onda Cero, encara que sigui en una flanja horària, quan havia sonat molt el nom de Carlos Alsina per substituir Àngels Barceló, el nom que encapçala totes les travesses és el d'Aimar Bretos, que és el periodista basc que presenta la franja nocturna a la cadena SER l'hora 25. Veurem. 3:15, res, uns minuts, i d'aquí uns moments continuem parlant d'altres temes aquí al Món a RAC1.
11: Atenció! Aquest dijous a Viladecans de Style Outlets és encara més súper, perquè el súper dijous no dura només un dia, s'allarga fins dissabte. 3 dies per gaudir dels millors descomptes del mes a marques com Nike, Mango, Bimba i Lola, Puma i moltes més. Més dies, més descomptes a Viladecans de Style Outlets.
12: El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
13: Dormir tota la nit d'una tirada? En plena onada de calor?
12: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
13: Si busques el millor, recorda.
12: Només Daikin és Daikin.
14: Matriarcado, tradición y poder.
15: Yo cuido de mi familia, Nela. Somos mucho más fuertes de lo que se piensa.
14: Presentada en los festivales de Málaga y en el Barcelona Film Fest. Mallorca Confidencial. 29 de mayo en cines.
16: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
17: Hi ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I també les coneixes perquè estalvien i consumeixen energia de forma més eficient. I això les fa més felices, i el planeta també. L'autoconsum canvia la teva vida i transforma l'energia de tothom. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil. IDAE, Govern d'Espanya.
18: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
19: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
20: Fes t'entendre amb mi, Di.
21: Amb tu i amb tothom, Al. És carn d'Aldi de primera qualitat.
20: Crec que m'he enamorat.
21: Normal, amb aquests preus.
20: Aquesta setmana estalviem pel filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
21: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
20: Que poc que costa comprar bé.
22: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
23: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
24: Jo tinc al cap tota l'estona això.
25: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
26: Quan veus entre setmana, en un museu, una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així, sempre et ve al cap la pregunta:
27: i aquest? A què es dedica?
26: Doncs a viure. Es dedica a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
28: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
29: I han expirat, deixem anar tot allò que ens pesa?
30: Les notes del nen, les obres a casa...
29: El manteniment del cotxe...
30: Ah, no, això no és cap càrrega.
31: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es. Peugeot.
0: 11 minuts i les 9 en punt del matí. Continuem els apunts aquí al món a RAC1. Avui arrenca una setmana clau a escoles i instituts. Els sindicats de docents i el Departament d'Educació es reuniran demà per intentar arribar a un acord i evitar les 8 jornades de protesta previstes per aquesta setmana i la que ve. Si la trobada no arriba a bon port, mestres i professors reprendran les aturades demà passat amb una nova vaga nacional a totes les escoles i instituts de Catalunya. Dijous i divendres, per rematar-ho, n'hi haurà de territorials al Vallès, al Maresme, al Baix Llobregat i al Penedès. Per acostar posicions a les últimes hores, el Departament d'Educació ha fet un gest anunciant que el curs que ve incorporarà gairebé 1.800 professionals als centres educatius públics. Són menys del que demana l'USTEC, que reclama més de 6.000 nous reforços. Parlant d'educació, atenció a l'alerta de la Societat Catalana de Pediatria. Diu que cada any hi ha més criatures que necessiten una pantalla per anar al lavabo o per dinar a taula. Llegim a La Vanguardia que pediatres i psicòlegs avisen que la canalla necessita una tauleta o la càmera d'un telèfon intel·ligent per fer activitats quotidianes que no són gens feixugues. Ho han batejat amb el nom de xumet digital, que és la dependència als dispositius electrònics en els primers anys de vida. Els experts alerten que fent a les pantalles aquestes edats pot ser molt perjudicial, sobretot durant els àpats o abans d'anar a dormir. Afecta negativament el comportament i el son dels nens. De la crònica de salut, recordeu la dona que estava aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona per ser contacte d'un cas d'antivirus, doncs ja és a casa. Aquest cap de setmana ha donat negatiu a la tercera prova PCR i ara pot continuar fent la quarantena des de casa seva. Això sí, com marca el protocol, serà com a mínim durant 15 dies més. Mentrestant, continua la preocupació pel brot d'Ebola a l'Àfrica. L'epidèmia, que es va declarar fa gairebé 10 dies al Congo, ja ha deixat més de 200 morts i prop de 1.000 casos sospitosos. També es continuen detectant positius en països veïns com Uganda. De fet, a les últimes hores, l'Agència de Salut Pública de la Unió Africana ha ampliat l'alerta per al risc de contagi en més països de la zona. Ja n'hi ha una desena. I de tornada a Catalunya, atenció a l'alerta del Banc de Sang. Necessita el doble de plasma del que rep per cobrir la demanda actual. De fet, per primera vegada fan una crida a alternar les donacions de sang amb les donacions de plasma. El motiu? El necessiten per fer medicaments per a alguns malalts. Si no n'aconsegueixen prou, n'hauran de comprar de fora de l'Estat i amb el context geopolític actual, la Unió Europea ha engegat una campanya per incentivar les donacions i no dependre de les importacions. Informa Eulàlia Carrascal.
1: Aquests medicaments es fan per les persones amb malalties minoritàries i necessiten, tant sí com no, una base de plasma que no es pot fabricar. El director assistencial del Banc de Sang i Teixit, Joan Ramon Grífols, explica a RAC1 que els fa por que els països exportadors com els Estats Units tanquin l'aixeta.
2: Si no hi ha plasma, se substitueix pel fàrmac que nosaltres obtindríem, però aquest fàrmac s'ha d'anar a comprar fora de la Unió Europea. Aquesta dependència del fàrmac que pot venir, per exemple, dels Estats Units, pot ser que es determini per les autoritats americanes que aquest fàrmac no surt dels Estats Units, amb la qual els nostres malalts deixen de disposar d'aquest fàrmac.
1: Per això fa una crida a donar plasma. Els criteris són els mateixos que per donar sang, però es pot fer molt més sovint, cada dues setmanes, perquè la recuperació és molt més ràpida. La majoria de donants donen plasma dos cops l'any, però caldria que en donessin quatre vegades per cobrir la demanda actual.
0: A tot això llegim el periòdico que està augmentant entre adolescents l'obsessió estètica. De fet, un estudi de la Societat Espanyola de Medicina Estètica revela que en el grup d'edat que més ha crescut els últims anys és el que va de 16 als 22 anys. I entre els nois, la demanda ha pujat un 20%. Ja no és només anar al gimnàs per guanyar múscul, ara també retocar-se estèticament per aconseguir un rostre més masculí amb mandíbules més marcades, clavícules destacades, celles remarcades i, sí, cos hipermusculat. És la influència d'una tendència que arriba, evidentment, dels Estats Units, batejada amb el nom de Luxmaxing, és a dir, maximització de la imatge. I els experts ja avisen i alerten que hi ha casos extrems de joves que es fan talls als llagrimers per tenir els ulls més ametllats. En pàgina econòmica de tornada a Catalunya, els lloguers s'han abaratit gairebé un 3% a Barcelona des que va entrar en vigor la llei que el regula. El preu mitjà s'ha baixat 32 euros al mes. El primer trimestre del 2024 fregaven els 1.200. Ara en són 1.161 euros, segons l'informe semestral del mercat residencial Tens de Barcelona. El document ha calculat que sense regulació el lloguer mitjà s'hauria encarit més de 150 euros. Per districtes, on més s'ha abaratit els lloguers és a Gràcia, amb un 9%. A canvi, Sant Martí, el lloguer mitjà gairebé no ha variat. El que també cau és la compra d'edificis sencers a la ciutat, que s'ha reduït un 32% en comparació amb el 2024. L'Ajuntament de Barcelona dona per fet que serà la tendència dels pròxims anys perquè la ciutat ja no atrau fons voltors. La crisi residencial té un altre efecte, el sensellarisme. Ara la Fundació Arrels i el Termcat han publicat el diccionari del sensellarisme, un glossari amb més de mig miler de conceptes per no estigmatitzar el col·lectiu. El llibre inclou termes que no són al diccionari, però que confien que acabaran afegint-s'hi tard o d'hora, com l'aparofòbia, que és la por de la pobresa. Té més detalls en Joel Penya.
3: Des de la A, amb...
4: A la intempèrie.
5: En un espai descobert, sense sostre ni recer, i amb exposició al rigor del temps.
3: Fins a la Z, amb...
4: Zero absolut.
5: Situació que es dona quan, en un territori o en una comunitat, s'ha erradicat el sensellarisme.
3: El diccionari del sensellarisme repassa els conceptes perquè mitjans de comunicació, classe política i la societat en general pugui referir-s'hi sense caure en l'error. Ho explica a RAC1 la directora de la Fundació Arrels, Bea Fernández.
6: Un glossari de conceptes per definir i per incorporar al llenguatge català, paraules que fan referència al sensellarisme que a vegades doncs, no s'utilitzen correctament, no s'utilitzen matisos diferents o fins i tot en algun cas no fem servir paraules catalanes sinó que fem servir paraules estrangeres.
3: El diccionari aclareix idees com
6: indigent o rodamón, té un contingut ideològic o estigmatitzador.
3: O en defineix d'altres com
6: aporofòbia institucional, que les mateixes institucions o les mateixes normes doncs, són discriminadores cap a les persones en situació de sense sostre.
3: El diccionari del sensellarisme costa 14 euros i és una de les accions incloses a la proposició de llei per erradicar el sensellarisme.
0: 5 minuts i les 9. Si sou fans de Rick i Morty, esteu d'enhorabona perquè avui s'estrena HBO Max la novena temporada. És la nova entrega que seguirà les aventures intergalàctiques del científic Rick Sánchez i el seu net Morty. La novena temporada té 10 episodis i HBO en publicarà un cada dilluns fins al pròxim 27 de juliol. I per cert, que The Mandalorian i Grogu, aquesta pel·lícula que es va estrenar divendres, ha tingut el pitjor debut en taquilla per una pel·lícula Star Wars en l'era Disney. El film, que protagonitza Pedro Pascal, ha recaptat 165 milions de dòlars a tot el món en el seu primer cap de setmana. De fet, ha aconseguit pitjors xifres que Solo, aquell títol de Star Wars sota el paraigua de Disney que fins ara tenia la recaptació més baixa. I encara en cinema, deixem enrere un cap de setmana històric pels Javis amb la seva última pel·lícula, La Bola Negra.
7: The Best Director Award, Javier Ambrosi i Javier Calvo per La Bola Negra.
0: Tots dos han guanyat el Premi Millor Direcció del prestigiós Festival Ex-Equo amb Paul Pavlovsky i la seva pel·lícula Fatherland. El que han aconseguit Javier Calvo i Javier Ambrosi és insòlid. Només dos directors espanyols s'havien endut abans aquest guardó. Luis Buñuel, als anys 50, i Pedro Almodóvar, al 1999, amb Todo sobre mi madre. A més, se'n van de canes, convertint-se en un dels noms del cinema europeu i amb opció real de colar-se la cursa pels Oscars, sobretot després que Netflix hagi comprat els drets per distribuir la pel·lícula als Estats Units. Ha viscut des de Canes aquest fenomen de La Bola Negra, l'Adrià Garcia.
8: L'estrident ovació de Canes a la pel·lícula i el posterior premi a millor direcció del festival han llançat els Javis al cinema internacional. Diverses grans distribuïdores s'han barallat durant tot el cap de setmana per intentar-se fer amb els drets de la pel·lícula. Finalment serà Netflix l'encarregada de distribuir la cinta pels cinemes nord-americans després d'haver desembutxacat prop de 5 milions de dòlars. Es projectarà a les sales durant setmanes i després aterrarà la plataforma. A més, tindrà una campanya de promoció molt potent que li pot donar un abast impensable fins ara per a una pel·lícula espanyola. La intenció dels Javis és que La Bola Negra es pugui projectar als cinemes en format analògic de 35 mil·límetres, que és com s'ha gravat originalment. I aquells que esteu ansiosos per veure-la, carregueu-vos de paciència perquè no arribarà a les sales de casa nostra fins d'aquí a 4 mesos mal comptats, el dia 2 d'octubre.
0: Déu-n'hi-do. 2 d'octubre, l'estrena de La Bola Negra. Avui en parlarem, però també de Fjord, que és la guanyadora de la Palma d'Or i de la resta de grans pel·lícules d'aquesta edició del Festival de Canes, que en parlarà Jaume Ripoll, que hi ha estat uns dies en aquest prestigiós festival francès. A 11:45 del migdia en parlem aquí al Món RAC1. El cofundador de Filmin i col·laborador del Món RAC1 també aprofitarà per repassar les millors guanyadores de la història d'aquest Festival de Canes. I una estona abans, quan passin pocs minuts de les 11, parlarem dels Enhanced Games, els jocs millorats que s'han celebrat aquesta matinada a Las Vegas. Són una espècie de jocs olímpics promoguts per figures properes de Donald Trump, com el seu fill, que aposten pel dopatge com a mètode perquè els atletes superin rècords mundials. De fet, el grec Christian Kolomev ha batut el rècord de natació masculina en el 50 estil lliure. D'aquest invent que han condemnat el Comitè Olímpic Internacional i un munt d'altres associacions i federacions esportives del món, en parlarem amb Jordi Grífol, el periodista del periòdico, que va escriure un reportatge molt detallat d'aquests coneguts com Enhanced Games. I un minut per les 9, Barcelona recupera del fenomen Bad Bunny, que durant el cap de setmana ha mobilitzat més de 100.000 persones. La gira europea de David Tirar Más Fotos ha revolucionat la ciutat amb dos dels concerts més esperats de l'any a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El primer, el de divendres, l'artista convidada va ser Bad Gyal. I el de dissabte va ser Brian Myers, cantant també porto-riqueny, en qui va interpretar les tres cançons que han gravat junts. En aquesta gira, Bad Bunny divideix els concerts en tres actes. Un primer amb set cançons de l'escenari principal, amb molta música salsa. Un segon a la caseta rosa i el tercer de nou a l'escenari principal. Aquesta casa rosa és una estructura inspirada en les cases porto-riquenyes que el cantant fa servir per convidar-hi celebritats i famosos. Hi hem vist jugadors del Barça, exjugadors com el Gerard Piqué o el Riqui Puig, actors i actrius com la Úrsula Corberó o fins i tot alguna diva de RAC1 com el Marc Giró. I a punt que arrenqui l'operació tornada del cap de setmana llarg de la segona Pasqua a determinades zones de Catalunya, on és festiu, bàsicament a l'àrea metropolitana, al trànsit.
9: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai.
0: Anem a comptar cotxes des del RAC. Allà ens espera Vicenç Llorca. Bon dia.
10: Bon dia. La jornada d'avui dilluns manté la circulació fluida a les vies d'entrada a l'àrea metropolitana, a la B20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i a la confluència amb el Nus de la Trinitat, amb la C33 i també amb la C31, a l'altura de Sant Adrià de Besòs, a la Ronda de la Ronda Litoral, en els dos sentits de circulació, no hi tenim tampoc cap incidència. Normalitat també a l'entrada a la capital des del Llobregat, tant a la B23 com a la 2 a l'altura de Sant Feliu. La C17 i la P7 circulen encara amb lentitud al seu pas per Mollet del Vallès. En aquest punt, la P7 manté un carril tallat en sentit sud, que deixa un quilòmetre de retenció que ja es va dissipant. A Roda de Barà, l'AP7 circula també amb congestió, però recupera dos carrils en sentit sud a causa d'un accident que deixa encara cues d'uns 3 quilòmetres. A la Nacional 340, a l'altura de Creixell, encara es mantenen més de 3 quilòmetres de retenció. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
11: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
12: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
0: I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant d'intel·ligència artificial, perquè aquesta tecnologia, que ha aconseguit grans fites fent-nos dubtar del que és real, encara es troba amb alguns entrebancs importants. És el que ens ha demostrat un canal de YouTube especialitzat en lluita americana, el conegut Wrestling. Li van posar un text perquè la intel·ligència artificial el llegís. I la veritat és que ho feia perfecte fins que es va trobar que havia de llegir les sigles de la competició, que és WWE, és a dir, WWE. Aviam.
13: The stadium will likely fill up one way or another.
0: És un disrallat d'intel·ligència artificial. La mateixa IA sembla que em passi saliva i torna, però acaba diluint-se en ella mateixa de tanta saliva i mutant, finalment, en el Pat O'Donnell.
13: Like...
0: Ja sabeu que els enginyers informàtics entrenen l'intel·ligència artificial amb veus humanes reals. Doncs bé, al món a RAC1 estem en disposició, d'acceptar la nostra part de responsabilitat.
14: La polèmica de les últimes hores.
15: És el fet que el rei és també president d'honor de la secció espanyola de Deixem-ho.
0: Això va ser tal qual, sense intel·ligència artificial, amb el Xavi Sala d'intel·ligència humana. I no ho penso repetir.
16: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
17: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
16: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Són les 9:04.
18: Salut!
19: Però brindes amb aigua?
18: Em fa un vella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut!
20: Salut! Salut! Salut!
18: Fontvella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
21: Fontvella, amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut. I ara t'ofereix el perquè de tot plegat.
22: Avui, amb l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, l'advocat Joaquim Forn i els periodistes Josep Martí, Màrius Carol i Mònica Terribas. A l'ull de poll, Tian Riba.
0: Comencem bé, Tian Riba, comencem bé. Hola, Màrius Carol, bon dia.
23: Molt bon dia.
0: Què tal?
23: Bé.
0: Bé?
23: No, és que vaig amb samarreta. No,
0: sí,
23: no
0: vas amb samarreta, avui.
23: Maig.
0: Sembles Bad Bunny.
23: Semblo... No, Bad Bunny no va amb samarreta. Porta uns trajos que no sé on els compra i que m'agradaria tenir l'adreça per no anar-hi.
24: És de Zara, el traje.
25: Bueno, doncs, una marca pròpia.
23: Sí, però són tres talles, com més talles, tres talles més grans de les que hauria de portar.
26: Nova York.
23: Devia ser una oferta, devia ser una oferta, es va comprar molt.
0: Què dius, Josep Martí, bon dia?
26: Nova York.
0: Nova York. Teresa Cunillera, com estàs?
25: Tirant a bé.
0: Tirant a bé. Bona que t'arribes, bon dia.
27: Bon dia.
0: Bon dia. I tenim d'aquí uns moments el Quim Forn, des de la llunyania. Què, Tian?
28: Què dius, Basté?
0: Va agradar?
28: A tu va agradar o no? Va, fes una crítica de
0: Batman. Aviam, jo vaig de boca que primer em va semblar llarg. Però em va semblar llarg... Primer, per què vaig anar allà?
23: Les coses que es fan
0: llarg... Vaig anar, vaig anar acompanyant. No. Llavors, què passa? Primer, que veus el concert i entens... El primer que entens és la bogeria. O sigui, entens la bogeria perquè estem parlant d'una altra cosa. O sigui, estem parlant... Passa com la Rosalia, que és una altra cosa que s'escapa de la mitjana. Si aquest és el número 1 de Spotify, serà per alguna cosa. Això per començar. Segon, l'espectacle...
23: El món no
0: tres...
23: va bé.
0: Com?
23: Pot ser perquè el món no va bé.
0: Bueno...
23: Sí. No, però, la Rosalia, però... jo aquí, fins aquí anem bé.
0: No, llavors... tres parts. La primera em va entusiasmar, però entusiasmar vol dir entusiasmar perquè era ell... amb una mena de banda de gent de música salsa, o sigui, molt, o sigui, només faltava Juan Luis Guerra i cantant Ojalá que llueva café en el campo.
28: Sí, la part Xavier Cugat, no?
0: Sí, la part Xavier Cugat, sí, allà trompetes, vents, sí. O sigui, fantàstic. La segona part, que és la de la caseta aquesta famosa, rosa i tal, a mi és la que menys em va agradar, perquè és el que menys entenc de la música. Jo crec que hagués agraït que, com amb Rosalía, que m'haguessin posat uns subtítols per poder entendre primer el que deia i després el que cantava.
28: Estem d'acord. Fins aquí estem d'acord, musicalment.
0: I la tercera part, diguem-ho que és per mi la segona millor. Per què? Perquè són cançons més íntimes, més ell més tranquil, més reposat i tot plegat. Per tant, com a espectacle audiovisual, és tremendo.
28: Jo estic totalment d'acord amb tu des del punt de vista musical, estic d'acord. Sí. O sigui, per gust, sense entendre de música,
0: com jo.
28: Em va agradar és exactament... O sigui, perquè torna que dius tu. Després, també t'he de dir que visualment els primers minuts són espectaculars, perquè l'Estadi Olímpic per càmera dona... és una meravella. El sol que hi havia,
0: està molt ben buscat tot. Sí.
28: Està tot molt ben buscat. I he estat rumiant molt aquest cap de setmana, perquè pensava, t'ha agradat o no t'ha agradat? A veure, entre el sí i el no, et diré que sí.
23: Malament.
28: Però...
23: Quan vas pensar si una cosa t'agrada?
28: Era, tu, un moment.
23: Passar-te tot el cap de setmana.
28: Jo vull analitzar.
25: És un procés de fer-se gran,
28: mira,
25: Màrius.
28: Mira, els últims tres concerts que he anat, Màrius, són el Eric Clapton, jo era petit, era jove, allà, en aquell concert. El de la Rosalía... Més o menys, perquè si fa no fa, la Rosalía ara ja no sé com públic més. Ara, el concert de Bad Bunny era, des del meu punt de vista, diguem-ne, de senyor de 50 anys, era canalla.
0: Sí, sí, totalment d'acord.
28: Però l'avi de la pista.
0: Però donant-ho...
28: Llavors, ho dic això perquè, aleshores, és difícil que algú que és d'una altra generació acabi d'entendre la bogeria que genera Bad Bunny. Però jo no estic d'acord amb tu, Màrius, que el món va malament, perquè estic segur que quan van aparèixer els Beatles hi havia gent que deia el món ara va malament.
23: No.
28: I ara aquests senyors ja són antics.
23: No.
28: La música i la vida evoluciona.
23: Hi havia la Guerra Freda, ja però la Guerra Freda tenia un avantatge, que era freda. Ara és calenta, eh? Ara salta les ciutats.
25: No, però té raó que quan van sortir els Beatles, jo me'n recordo que la gent més gran, no? Doncs no sols no ho entenia, sinó que ho combatia.
0: Però el món està també per aquestes coses, per veure, per canviar i tot plegat. No riguis, Josep Martí, perquè mira el que passa. Mira el que passa a la ràdio.
23: Mira el que passa a la ràdio.
28: Mira el que passa a la ràdio. ràdio que al final...
0: Pues, quan de les barbes...
28: Els vas veient passar tots des de fa 20 anys.
1: Escolta, no.
2: Però això és cadascú.
1: Veus aquí, clara i tranquil·la.
0: No. Com?
2: Que això cadascú. Heu obert aquest meló o no?
0: Sí,
1: sí,
0: heu
1: obert el meló.
25: No estem ara.
2: Jo penso que això cadascú ho viu com ho viu. És a dir, les circumstàncies de l'Àngels a l'acer segurament tenen altres derivades. El Carlos diu que no vol matinar tant, em sembla molt raonable. Sí. Si ho digués el Jordi...
0: M'ha enviat un missatge aquest matí, diem, estat atento a les 8, que deixo això de matinar.
2: Sí.
0: I hauries de pensar-t'ho.
2: No, jo no crec que tu t'ho hagis de pensar, perquè tu...
0: No.
2: No ho sé, fes el que vulguis, eh? Jo recordo la bronca que em vas fer a mi el dia que vaig deixar el matí a Catalunya Ràdio.
0: Sí.
2: Vas enviar una nota... amb un ram de flors,
0: sí,
2: al cap d'una hora d'haver-ho anunciat, i em vas fotre una bronca monumental. Mm. Però les teves circumstàncies i les meves, des
0: són
2: del punt de vista
0: sí,
2: d'empresa, d'emissora, de
0: com
2: tot...
0: Com el Carlos del Cine no tenen... i l'Àngels Barceló.
2: Exactament, exactament. I tu, d'altra banda, tens una manera de prendre't... ahir, quan el Pep va dir... we've had fucking fun, em sembla, va dir. Ens ho hem passat de nassos... Això és el que et passa a tu.
0: Sí.
2: Tu t'ho passes de nassos.
0: Sí.
2: Tu t'ho passes bé.
0: Menys quan sona el despertador.
2: Et queixes molt, et queixes molt, i tal, i tal, i tal, i tal. Et queixes molt. Però fins i tot el queixar-se per tu és un divertimento. Tu gaudeixes molt a la ràdio. Aleshores, ja pot haver-hi altres persones que hagin entrat per circumstàncies X, Y, Z, que tinguin a veure fins i tot amb el context polític d'Espanya i del futur, que no s'ho passen tan bé.
0: Yeah.
2: I, per tant, quan has matinat com l'Àngels, 7 anys, la pressió de l'acer, tal, tal, tal, dius, o algú l'anima, sí, sí. O el que sigui.
0: Sí.
2: I, per tant, cada cas és un món.
0: Un món.
2: O sigui, això de
0: no
2: les barbes jutjar? De tu vecino, sí. No. O sigui, el Josep ha fet ràdio fins tal, la Gemma Nierga està fent tele i ràdio de nassos, la Júlia...
0: Sí, sí.
2: Vull dir, hi ha molta gent que està fent molt bé la seva feina i que són referents per les properes generacions
0: i
2: continuen sent referents per les properes generacions. I això, escolta, no arribar al cas, potser, del Luis de l'Olmo, però també, per què no?
0: Demà hi haurà una cosa molt interessant a Barcelona, que és que demà ve Iñaki Gabilondo.
2: Uh-huh.
0: I Iñaki Gabilondo, clar, després d'aquestes dues baixes, la conversa de demà als foros de La Vanguardia RAC1 serà molt interessant. A partir de les 7 de la tarda serà molt interessant escoltar el que diu una...
1: Jo li tinc especial carinyo a Gabilondo per moltes coses, però una d'elles és perquè, quan vaig ser director de La Vanguardia, van demanar fer una xerrada a Madrid i vaig demanar-li amb ell que em presentés. Perquè em semblava que és qui millor podia entendre el que era el meu ofici. No? I em sembla que... jo, per exemple, demà m'he netejat tota la gent perquè tenia una cosa que fer i no la faré, perquè em sembla d'aquelles persones que cal continuar escoltant-les.
0: Sí,
1: perquè, perquè té una clarividència, té un punt de pausa en els moments més crítics, que el fa ser d'aquesta gent que s'ha d'escoltar.
2: I és molt generós.
0: Molt.
2: És molt generós.
0: Molt, molt.
2: Sent el millor, eh?
0: Sí.
2: És a dir, havent sigut el
0: tot.
2: Millor de llarg, o sigui, continuant sent un referent indiscutible, és una persona generosa amb els companys.
0: Jo us volia anunciar una cosa, ara.
2: Vostè dirà.
0: I ho dic a les 9 i 13 minuts. Però... plego a aquesta hora, a les 9 i 13 minuts, plego. Mònica Hernández, bon dia.
4: Bon dia.
0: Sí. Plego perquè me'n vaig ara, tinc un viatge ara, no per res, demà tornaré a les 6 del matí, eh? Demà tornaré a les 6 del matí.
1: Jo pensava que, en fi, que t'havia... Hi ha un virus que li he agafat amb el Pep Guardiola i amb el meu amic Jordi Basté, i no?
0: Sí.
1: I...
0: Sí, l'antivirus. No, l'antivirus aquest que parlàvem fa 15 dies i que ara ja no ens en recordar, que no ens en recordem. Aviam com va avui, és que em perdo una tertúlia molt bona avui, eh?
2: Fot el camp, fot el
0: Grupo
2: camp.
0: Grupo ZP, ostres i xampany per celebrar rescate amb Esteban Urdezieta i la Griso amb Paco Marguenda i Los Secretos del Sumario.
1: Escolta.
2: Veus, aquests no tenen aquesta sensació que es gasten.
0: No,
2: el
0: no, no. no. perquè allò és la... Escolta, tu se m'ha cregut xurros.
23: Dit una cosa, sí, Grupo ZP, Ostres i Xampan, farà un rescate, és com si, en fi, un dia jo em fan una foto amb Ostres i Xampan i dic, sí. Grupo Basté... No, un grupo ZP, si no hi ha ZP, no es fot Ostres i Xampan.
3: Aquí
23: vol dir?
3: Varies coses, i ara vull que amb el Mónic us encarregareu...
28: No te la facis.
4: A la millor tens raó.
23: Si no és que... La foto no fa falta que te la facin.
4: Aquesta foto és després d'un rescat de 53 milions a una aerolínia que tenia dos avions...
3: Aquí una cosa...
23: Qui fa el rescat? Un moment.
0: El
23: rescat el fa el Zapatero? O el fa la SEPI i ho aprova el Consell de Ministres? No, és que això és bastant interessant.
4: Vull pensar que els dos han llegit tot el material ara i fa 5 anys quan se va fer el rescat.
0: Només una cosa. Diu una cosa, que és que comença a sortir una altra... Hi ha una altra via d'investigació, que és que hi ha alguns digitals, diguem-ho, no tan tops, diríem, que comencen a dir... Aviam si els sumaris que ha rebut, els informes que ha rebut del jutge de la UDEF s'assemblen bastants als de Xavier Trias.
2: Els nostres.
0: Sí. Saps què vull dir? És a dir, sí. També hi ha aquesta via, eh? Que també hi ha aquesta via. Que valdrà, perquè, clar, UDEF no vol dir sempre...
23: I una última cosa. És a dir, escolta, i insisteixo, eh? Jo no vull fer judicis de valor perquè crec que el tema... Jo encara vull sentir la persona...
2: Jo vull sentir-lo amb ell.
23: Clar, que està incautada, imputada. Hi ha una cosa que és bastant curiós. Una de les coses que li dona credibilitat a tot això és que els americans, que és un gènere, eh? Sí. com la cançó aquella del meu avi, els americans han aportat informació perquè no sé què i tal. I cada vegada que han aportat informació als americans, que això ha sortit també doncs, amb digitals, etc. Després resulta que no hi havia tants americans ni tantes informació. Penso des de, en fi, amb un expresident del Barça, penso amb un president de banc amb uns presidents de banc d'Andorra. És a dir, al final és un argument d'aquests que, ostres, hi ha els americans, no?
4: Saps el que li dona credibilitat? Que tots els diners que va rebre Martínez
0: a Julio
4: de Plus Ultra han acabat a la butxaca de les filles i de Zapatero. Això és el que li dona credibilitat.
0: Va, un segon, que anem al Cort Inglés. Tenim temps. Tres. No, ara mateix, pròxima paraula per la Teresa Cunillera. Deixa'm dir només una cosa, que el que més m'ha sorprès d'aquest cap de setmana és que el Mundo publicava dissabte que una de les filles de Zapatero s'anirà d'estudiant en pràctiques a Real Madrid Televisió. Per tant, el millor que podem fer és apretar a córrer aquesta hora del matí i anar-nos al Cort Inglés. Hola, què tal, Noemí? Bon dia.
5: Molt bon dia, bon dilluns, hola.
0: Sí.
5: Hola. Heu d'anar a fer la compra al supermercat del Cort Inglés, que hola. Ja estan fent la setmana dels ofertons i ho tenen tot. Hola. Així que toca omplir el carro amb les millors ofertes o preus increïbles. Aquesta setmana dels ofertons tens la tonyina en oli d'oliva Albo amb un 2x1 en el lot de 6 unitats i la bossa de 44 càpsules de rentavaixelles Finish amb un 80% de descompte en la segona unitat. I amb les vegades que posem el rentaplats a casa surt a compte, oi? I si heu de celebrar algun aniversari, ho podeu celebrar a casa comprant un pernil de 7 quilos d'encebal iberi 50% raça ibèrica, que està a 149 euros. I a més, te'l tallen a llesques gratis. I també podeu preparar unes hamburgueses de bou o vedella de la Vall de l'Esla que tenen un 2x1, amb uns aperitius, una miqueta de vi i llestos. I encara n'hi ha més. Han abaixat els preus en més de 1.300 productes de la compra diària. Així és la setmana dels ofertons de Supercor, Hipercor i el supermercat del Cort Inglés. Amb el millor per fer una bona compra, i no només a la botiga, també a la web i a l'app. I t'ho porten a casa. Què necessites avui? I abans d'acabar, recordar-vos que avui és dilluns festiu a Barcelona. I les botigues del Cort Inglés de Plaça Catalunya, Diagonal i al supermercat de Francesc Macià estaran obertes de 12 del migdia a 8 del vespre perquè hi puguis fer les teves compres amb comoditat. Per part meva, res més, que acabeu de passar bon dia. Adéu-siau.

0: Salut!
1: Però brindes amb aigua?
0: Em fa un vella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut!
2: Salut! Salut! Salut!
0: Fontvella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
3: Com a accionista d'Iberdrola, si fa 25 anys vas invertir 1.000 euros dels teus estalvis, avui s'han convertit en gairebé 18.000. Junts hem multiplicat el valor per tu i per tota la societat. I plegats ho continuarem fent en el futur. El divendres 29 de maig celebrem la Junta d'Accionistes i volem comptar amb tu. Perquè tu sol sumes, però tots junts multipliquem. Participa i trucant gratuïtament al 900-100-019 o connectant-te a iberdrola.com.
4: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
5: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
6: Joseba Arguiñano, què fa que a Lidl sempre faci olor de pa acabat de fer?
7: Pues que en su panadería hornean hasta 4 veces al día.
6: Com el nostre croissant de mantega amb Lidl Plus per 0,31, t'estalvies un 30%. Lidl, val la pena.
8: La clau d'aquest estiu? Les begudes són gratis. Amb Costa Creuers i Alcom Viatges, reserva ja el teu creuer d'estiu amb la possibilitat de canvi gratuït fins un mes abans de la sortida. Navega pel Mediterrani, les Illes Gregues o el nord d'Europa amb el paquet de begudes gratis. A més, el transport al port també és gratis per al Mediterrani Occidental. Reserva ja les teves vaques amb Costa Creuers i Alcom Viatges.
9: Hi ha empreses que tenen energia pròpia. Les coneixes perquè són capaces d'afrontar reptes. I també les coneixes perquè produeixen la seva pròpia energia per ser més competitives. I això les fa millors, i el planeta també. L'autoconsum canvia la teva vida i transforma l'energia de tothom. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil. IDAE, Govern d'Espanya.
10: Securitas Direct és ara Verisure, com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
11: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
12: Només pel fet de comprar el cupó diari?
11: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
12: Mira que bé!
11: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
13: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents i comences a sentir. Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
15: El perquè de tot plegat.
1: Les 9 i 21, home, què?
16: No, que estem tan contents que hagi marxat del vestit i hagis vingut tu, que no ens en sabem a venir.
1: Jo he tingut un ensurt, quan ha dit a les 9.13 plego, no? Plego. Sí, sí, sí, perquè mai saps.
17: No, i ha fet una pausa dramàtica.
1: Exacte, m'encanta. Teresa, que tenies tu el torn de paraula, estàvem amb el cas Zapatero i no t'havíem sentit, encara no havies badat boca.
17: Bueno, és que per mi és molt difícil.
1: Per què?
17: Home, perquè és un tema personal. És un amic meu, el conec molt bé, des de fa molts anys, i no em quadra res. No em quadra res. El Zapatero que jo conec no és el que descriu el jutge en el seu auto. Jo no sóc jurista, no n'entenc des del punt de vista jurídic, però me l'he llegit i em deixa... Després he llegit interpretacions de gent que en sap i corroboren una cosa que abans deia la Mònica, jo el vull sentir a ell... Vull que ell expliqui. I no. Ja dic, a mi no em quadre. No em quadre amb la persona que jo he conegut, en la que he treballat, en la que jo podria contar anècdotes, en el que nosaltres teníem una posició, per exemple, quan estàvem a l'oposició, una posició pues, de fer una posició radical i utilitzar pues, dades que teníem i que ell ens deia no, nosaltres no juguem aquest joc, nosaltres no ens embrutem d'aquesta manera. L'he vist després, quan ja no era president, i tot és que, a més, clar, a mi em dóna la impressió, per exemple, diu, això ara estem veient a la tele, ostres, i xampany per a celebrar. A veure, de veritat, com ho lliguem, això, no? I, per tant, jo crec que ell fa bé... A mi se'm fa llarg, fins al dia 2 de juny.
1: Que és el dia que declara Zapatero.
17: Sí, a mi se'm fa llarg.
2: Perquè
17: fa llarg.
2: És el dia que l'ha citat.
1: Perquè has parlat amb ell en les últimes hores, Teresa?
17: No.
18: És el dia que els advocats li han recomanat esperar fins aleshores.
17: I, és més, hi ha una cosa que jo sé que a ell, personalment, l'ha de ferir d'una manera brutal, que és el tema de les seves filles. I, per tant, aquest dolor personal que ja ha de tenir, en el que jo el conec, evidentment dol.
18: Jo entenc
17: la Teresa. I després, és que no es respecta res. L'altre dia he vist un tall amb una xarxa de la seva secretària, la Gertrude, que és una persona encantadora, una professional com la copa d'un pino, i espero que es podrà explicar també, i enfotent-se'n del seu físic. És dir, però on hem arribat?
2: No, per això
1: és amb Zapatero i amb tothom.
17: A veure, m'heu demanat la meva opinió personal.
18: Sí.
17: En política, podria, i però jo parlo personalment, no m'ho crec. Em costa...
1: A tu, com deia el Basté, aquests digitals que ara comencen a fer anar aquest rum-rum de... Recorda altres informes de l'UDEF que s'havien fet, per exemple, en polítics d'aquí de Catalunya, per exemple, en Xavier Trias. Tu creus que va per aquí la cosa?
17: La meva impressió és que l'objectiu no és el Zapatero, l'objectiu és Pedro Sánchez, i, per tant, hi ha tota una sèrie

0: forn, que no el tenim aquí a l'estudi, però que sí que el tenim present via telefònica. Quim, bon dia.
1: Hola, bon dia, bon dia.
0: Què en penses tu de tot plegat?
1: Bé, el primer és el respecte absolut a la presumpció d'innocència. Això queda dit i ho hem reclamat moltes vegades en altres circumstàncies, amb poc èxit, però que no s'hagi fet amb nosaltres no crec que jo hagi de fer el contrari, per tant jo el demano i me l'aplico. Dit això, tampoc m'afegiré doncs, a aquestes defenses que he sentit a dir. No, ara no em refereixo a la Teresa, sense cap tipus de... un criticisme total. Bueno, jo crec que hi ha un escrit del jutge, hi ha un escrit, i a partir del qual bueno, doncs, cadascú pot començar a treure algunes conclusions o alguns indicis, conclusions poques, segurament, i fins al dia 2 doncs es podrà saber. Però clar, també hem sentit a dir mantes vegades, no?, que les resolucions judicials s'han de complir. O es compleixen o no es compleixen, o ens compleixen quan ens interessen o quan no ens interessen. En tot cas, hi ha un escrit, el dia 2 pondrem unes explicacions, però jo crec que d'entrada el que s'explica, i entenc perfectament el que diu la Teresa, a nivell personal i el coneix, jo no hi entro en això, jo m'ho miro des de la distància i crec que és com somia la majoria de la gent. Jo crec que ens calen més explicacions, ens cal sentir-lo en ell, però jo crec que hi ha uns indicis que són, si més no preocupants, i la seva relació amb el Julio Martínez, bueno, jo crec que això s'haurà d'explicar molt bé. Però dit això, a partir d'aquí no tenim res més que aquests indicis, i que es veurà en l'evolució, però jo crec, segurament, hi ha una cosa que està clara, el mal està fet, com el mal va estar fet amb el tema de l'UDEF en el seu moment, hi ha parèntesi, l'UDEF no és paraula de Déu, eh? I el que diu l'UDEF moltes vegades s'ha demostrat que cau pel seu propi pes. Es va veure amb el cas de Xavier Trias, es va veure amb l'Artur Mas, etc. I també es va veure doncs, les reaccions d'algunes persones i d'alguns partits polítics que en aquell moment s'hi van afegir. Per tant, jo vaig demanar en aquell moment presumpció d'innocència i crec que en aquest cas, bueno, doncs, com a mínim, hem d'esperar a que en aquest cas l'afectat es pugui explicar.
0: De seguida contesteu al Quim, però permeteu-me que expliqui una notícia d'última hora que avança la cadena SER. La UCO de la Guàrdia Civil conclou que Begoña Gómez no va ingressar diners opacs als seus comptes bancaris i refreda, per tant, els indicis del jutge Juan Carlos Peinado contra la dona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Una miqueta, potser, d'oxigen per la Moncloa, no?, que ara està esquitxada per tots els casos de corrupció, pel cas Zapatero...
2: El mal ja està fet.
3: Sí, però una mica és el que deia la Teresa quan parla... Exacte, quan parla de que els camins estan traçats, no? És a dir, quan tu comences a obrir totes aquestes vies, tots aquests fangars, aquests fangars després poden quedar una miqueta, un mil·límetre d'aigua o mig metre, no? Però el fangar ja hi és, no? I que és on som ara. I a mi em passa una mica com a la Teresa, a la trajectòria de José Luis Rodríguez Zapatero. Val la pena analitzar-la en els gestos humans que ha fet i la valentia política que ha demostrat en casos, no únicament com a president del govern després. Segurament hi ha una part que no s'explicarà mai del rol que el president Zapatero ha jugat en la consolidació de la desaparició d'ETA i la, podríem dir, convivència a Euskal Herria. Això no treu que no hàgim d'esperar totes les explicacions possibles d'aquest informe, que hàgim d'arribar fins al final i que una cosa no treu l'altra i tot això, però quan la Teresa deia a mi no em quadra, a mi em passa el mateix, a mi no em quadra, amb la personalitat humana que jo, molt menys que ella, a molta distància, i només com a periodista, li he observat i he conegut d'aquest home, no? I aleshores tinc moltes ganes d'escoltar-lo el dia 2, perquè francament, si això finalment queda amb 5 centímetres d'aigua en el fangar, hauran aconseguit el que pretenien, que és acabar d'emmerdar tot el possible l'escenari polític, destrossant el prestigi d'una figura que en molts aspectes ha fet fer passos en aquest a l'estat espanyol importantíssims. No?
1: I Mònica, deixa't dir, aquesta és la part bona, i no la negaré jo, però també recordem dos aspectes de Zapatero que jo crec que no són bons i no van anar al compte dels actius. Jo crec que la gestió de la crisi econòmica

0: l'any 2008
1: va ser nefasta. Sens dubte.
0: I les seves declaracions quan Europa s'esfonsava i parlant de brots breus.
1: Sí, verds, sí. No parlava d'això. Jo parlava d'una qüestió que...
0: Sí, però que com a catalans jo crec que és molt greu que el tema de l'Estatut d'Autonomia. Va dir, jo respectaré l'Estatut que salga de Catalunya, i no el va respectar.
2: No recordo tant, que va tenir una reunió...
0: Si posem en el compte del deure i de la bé, posem això també.
1: Que sí, Quim. Jo m'estava referint a un altre tema que he pogut seguir de prop i que em sembla molt rellevant. Per
0: sí, sens dubte.
1: Sobretot, bueno, és igual, no fa el cas, però igualment penso que se l'ha de poder escoltar. Però si abans parlàvem de Fangas, és a dir, per molt que la sentència del cas Pujol surtin tots absolts excepte no sé qui o no tal, igual, la imatge de família, màfia, tal, amb 6 anys de sumari, 7, 8, 9, 10, queda absolutament consolidada. I per tant, és igual que facis.
0: Sí, està clar.
3: Aquesta imatge queda consolidada, però també és cert que en les últimes hores aquest esvoranc radioactiu ja ha passat una mica a factura, perquè hem sentit Aitor Esteban, el líder del PNB, ja dient que seria irresponsable esgotar la legislatura, per tant demanant-li a Pedro Sánchez que convoqui unes eleccions. En canvi, avui llegim a La Vanguardia l'entrevista a Arnaldo Otegi, on diu que no, que la legislatura s'ha d'esgotar, i ja parla de possibles eleccions d'un altre escenari electoral, però això sí, acabant aquesta legislatura. No sé si creieu que anirà més enllà, si quedarà, perquè en un principi tots els socis de govern sí que van fer pinya amb Zapatero, amb Pedro Sánchez, però ara sembla que alguns ja rufen el nas.
1: Euskal Herria Bildu ha dit clarament que ells diguéssim fan un backup de la situació de Zapatero i aposten per treure el màxim profit possible en aquesta legislatura, entre altres coses perquè els socis de govern de Pedro Sánchez veuen a venir el que els hi espera políticament. Per tant, tot el que Bildu pugui treure del govern Zapatero abans no canviïn les tornes, evidentment que...
4: Govern Sánchez.
1: Ah, el govern Sánchez, perdona, té raó. És que el veig a tot arreu, està a totes les pantalles d'aquest estudi.
3: Sí, estem envoltats avui, eh?
1: I per tant, Bildu juga políticament les cartes, no? I diu, escolta, doncs apurem al màxim perquè és que la que ens ve a sobre és monumental, i més després d'això.
3: Què, la resta no hi diu res?
4: No.
3: Només jo, està parlant la Mònica?
1: El Martí
4: s'ho està mirant
1: no,
4: i té
1: no,
4: ganes
5: jo,
4: de...
5: Volia, és que hi ha algunes coses que... És a dir, comparar això de Zape amb Trias... Uh-huh. És a dir, lo de Trias era un paper en un número.
1: Sí.
5: No hi havia gent dient que era el banquer. No hi havia gent celebrant un rescat dient explícitament a través de converses telefòniques... que ell no estaven celebrant això perquè...
4: Ell no està en cap conversa telefònica.
5: No hi havia... No hi ha, de les filles cap, més greu, però és que no hi havia una empresa instrumental rebent exactament la mateixa quantitat de quartos que Plus Ultra paga a Anàlisi Relevante, que és una empresa que no té empleats, que està en pèrdues i que envia a l'empresa de les filles de Zapatero just després de cobrar de Plus Ultra aquesta quantitat de diners... per dos informes de maquetació. Tot això no hi era. Llavors, dir, és que Trias, és que... Bueno, és que sí, clar, podem posar-ho tot al mateix sac.
1: La Teresa no ho ha comparat,
5: però
1: això,
5: els indicis, que és del que parlem, aquesta comparació no es pot fer.
1: Ningú l'ha comparat aquí.
3: Aquesta comparació no l'ha feta ningú.
5: Sí,
3: Basté, abans de marxar, ha dit que hi ha una sèrie de mitjans digitals deixen en aquest rum-rum. Jo ho he recordat, però que ningú ha firmat en aquesta taula. Josep.
5: Que anem amb... Quan parlo jo és amb peu de rei.
3: No, però no vull que atribueixis a ningú una cosa que no ha dit.
5: S'ha començat a treballar l'argument de que pràcticament és el mateix. Mm. I jo dic, no, és el mateix. I si tu mires, hi han indicis que són preocupants. A partir d'aquí, la presumpció d'innocència, per suposat, lo de les filles, la part personal de la Teresa, pues, comprensible, perquè no t'esperes mai de ningú que és del teu entorn, a qui li tens carinyo i estima, independentment de com acabi. Però diguem, les filles estan aquí no perquè siguin les filles de Zapatero. Estan aquí perquè tenen una empresa que ha rebut mig milió, que és la quantitat que coincideix exactament amb el que va pagar Plus Ultra immediatament després del seu rescat.
2: Estem parlant d'indicis, no de proves. I tu dones per fet.
5: I llavors, jo el que vull saber també, tinga derivades penals o no, és si la política exterior espanyola, amb Xina... que semblen els nostres millors amics, doncs he dit, escolta, doncs vull saber fins a quin punt esta carta d'intencions del govern xinès, deien-li a Zape que faiga d'intermediari amb el petroli veneçolà embargat, doncs hi han coses que te les mires i dius, què hi ha?
4: Això seria un paper seria un delicte, això? Perdona, seria un delicte, això?
1: Fer intermediari?
4: Pues, intermediari és un delicte? No, ho sé.
5: Pues depèn.
4: No, depèn.
1: És que,
4: escolta una cosa.
5: A tu et sembla bé que un president que es fa passar per a Dalí de tots els valors democràtics tingui com a millors amics del món i intenti influir en la política espanyola a través de les seves gestions, com a mínim, de lobbista, amb la Xina i amb Venezuela. A mi això, moralment, me sembla reprobable. Però és igual, el debat és moral. El que dic és presumpció d'innocència, sí. Ja es veurà amb el què, però construir la narrativa, no amb esta taula, per donar la raó a la moderadora, però construir la narrativa de que això és igual que el de Trias, pues, francament, no.
1: Estem d'acord amb això, Martí.
4: Aviam, jo el que dic és que l'impacte...
3: No em tornis a dir moderadora, si us plau.
4: L'impacte... No la deixarem moderar, o sigui que...
1: Exacte.
4: Aquí els moderats
1: estarem a fora. Va, que el Màrius no havia dit res.
4: No, jo volia dir diverses coses. És a dir, és indubtable que estem amb una notícia que no és una notícia que afecti... a una persona, o que afecti a un grup de persones, o que afecti fins i tot a un partit, és que això afecta, diguem, el futur d'aquest país. O sigui, no és una notícia neutral. Val? Amb la qual cosa, en aquests moments, tothom també es manifesta amb un biaix. No? Això hem de ser conscients. Tots, quan dic tots. Fins i tot alguns que, en fi, que fins ara semblava que eren els més socialistes de la classe, i ara hi ha alguna gent que ja està posant el cul bé, cosa que no em sembla ni bé ni malament. Jo simplement el que dic és les coses que passen. Jo, que em sembla que fins i tot jo amb ell vaig escriure, bueno, li vaig ajudar a fer una mena de memòria del temps que va estar al poder, per encàrrec d'un altre col·laborador d'aquesta casa, l'Ernest Folch, que l'altre dia el sentia que ho comentàvem, i vaig conèixer alguna gent, vaig conèixer doncs, fins i tot la seva secretària, que no me l'imagino, diguem, me l'imagino fent de secretària, però tampoc em sembla que... No, és que un ha de conèixer la gent, no? I quan la coneix no enquadra. Però entenc que fins i tot hi ha moltes coses que a la vida no et quadren i passen. O sigui, dos... Per què aquest cas té credibilitat? Perquè el jutge té credibilitat. O sigui, en aquest país hi ha una sèrie de jutges que són més creïbles que altres, cosa que també pot entendre. Hi ha alguns que són d'organitzacions, hi ha alguns que rematen les pilotes de cap, hi ha alguns que si un dia s'introveixen doncs, el cas date por muerto, i aquest és un tipus que té una història, com a mínim, que l'avala. Amb la qual cosa, això també és un element que no és menor. I aquí hi ha una figura que és del Julio Martínez, que és efectivament és un tio que es guanya la vida fent d'aconseguidor, que és el que fa més mal a la vista. I la relació que tenia d'amistat, que hi ha una història travada de quan no sé què, quan estiuejaven junts i tal, no sé què, que fa que tot això sigui perillós, perquè, m'entens, a la vida, quan tu has sigut o tens influència, etc, has de vigilar qui se t'acosta al costat, perquè a vegades et poden fotre el riu.
1: No.
4: Dit tot això, hi ha, per exemple, avui surt al País, Zapatero, un ganó, no sé, en cinco años, 2.500.000 euros i tal. I llavors, una de les empreses que més va fer... Hi ha dues coses que diu el Zapatero que no estan malament, que diu, escolti, jo tot ho he declarat a Hisenda i no he fet servir mai cap societat instrumental. Cosa que va dir el primer dia. I això no és menor, perquè això és comprovable. I després... deixa'm tornar-te una dada. Mira, la setmana passada, el dijous, jo vaig estar sopant amb una sèrie de gent i una d'elles era una persona que em sembla que mana bastant a Repsol i em va dir, nosaltres que tenim interessos allà, t'haig de dir una cosa, mai Zapatero ens ha demanat res. I diu, i per trajectòria, quan era president, tampoc... ens va semblar que era un tipus que no fos fiable. Vol dir que a vegades hi ha coses, no?, que quan segons qui te les diu, que t'impressionen, i ja està. Jo això volia dir. Ara, per exemple, una de les empreses que apareix per aquí és Thinking Heads. Thinking Heads facturó 500.000 euros i, además, 100.000 més d'una empresa d'Estats Units i tal. Thinking Heads és una companyia que està al món, que es dedica, sobretot, a presidents, caps d'estat, etc etc, quan deixen d'exercir les seves funcions, posar-los en valor i...
1: I com? Fer,
4: bueno, i passar. És a dir, els hi donen feina.
1: Els donen feina.
4: Els donen feina. I això
1: conferències, van, no només van a presidents,
4: de... No, no.
1: A figures que els semblen rellevants.
4: Sí, però grans figures rellevants al món, que hi ha gent que està disposat a pagar molts diners, banca d'inversió, fons, no sé
1: absolutament.
4: Què. Això t'agradarà més o menys, però això es fa... bueno, i entre ells jo crec que estan tots els primer ministres espanyols, tots els presidents del govern espanyol han cobrat d'aquesta companyia. O sigui, una mica de calma i tranquil·litat, eh? Una mica de calma i tranquil·litat. En el punt en què estem, hem de veure. O sigui, jo per això penso que hi ha coses que em puc explicar i hi ha altres que em costa d'explicar. I l'única cosa que fa una mica d'angúnia és la companyia de les filles. O sigui, perquè al final, a vegades, la vida té una part sempre que és la més dèbil i que a vegades fa ser més condescendent en determinades qüestions. I no insisteixo, i això tampoc es senyala a ningú, sinó és coses que jo... molt reflexionat personalment i ara faig aquesta reflexió en veu alta i crec que és el més honrat que un pot fer en aquests moments.
1: I una altra cosa, una part importantíssima del sumari està amanida i justificada i sustentada sobre converses de tercers entre tercers que utilitzen el nom de Zapatero.
4: Mai hi ha una gravació.
1: Alerta, perquè hi ha molta gent que utilitza els noms de la gent que coneixen per fer coses, saps? En nom de qui ho fas, no? Parlo en nom de... I utilitzen el nom d'aquella persona perquè els hi sembla que això els hi obre portes, tal, tal, tal. Que no dic que no siguin vàlides aquestes converses. Vull dir només que alerta, perquè això no és probatori directament. El fet que hi hagi una conversa d'uns paios dient Zapa, jefe, tal, perquè pot ser que sigui... que aquestes persones estan utilitzades, és a dir, necessitaràs més càrrega probatòria per denunciar, no? I aquest tipus d'utilització dels coneguts que per sobre et poden aconseguir coses, hi ha una part important del sumari que està amb aquestes converses, a part de tot, eh?
2: Jo volia dir una mica, volia dir justament el que ha dit la Mònica, perquè tot el que ara sabem és dir, per exemple, el tema aquest de la hipoteca que havia cancel·lat, no?
1: Sí.
2: Ha cancel·lat una hipoteca de cop, i després s'explica que és que ha venut la casa i de la casa ha cancel·lat la hipoteca, cosa que fa qualsevol persona que ho fa.
1: És el somni de qualsevol.
2: Però vull dir, tu canvies de casa, te'n vas a viure de lloguer, i quan vens la casa pagues la hipoteca de la que tenies de l'altra. Això, tant de bo ho pogués fer tothom, també és veritat, però això està bé, és dir, això no és un delicte. Ara, llavors, tot aquest tema dels indicis, jo volia explicar, per exemple, jo quan vaig arribar la primera vegada a Madrid, fa molts anys, era molt més jove, molt més ingènua, i una cosa...
1: Tu ingènua?
4: No, jove, sí, ingènua. Puc entendre, però...
2: No, en aquell moment...
1: Potser ingènua,
2: bueno,
1: Teresa.
2: Era més ingènua que ara. I una cosa que em va sorprendre molt de Madrid era justament això que ara deia la Mònica, no? Era aquella cosa de dir, me lo dijo Pepe.
1: Sí,
2: i tu dius,
1: sí,
2: quin Pepe? Pues Pepe Blanco. No diré con noms, no? I tu dius, hosti, aquest paio té
1: amics
2: importants. A la millor ni es coneixien.
1: Exacte.
2: Però a mi ja m'havien deixat...
1: María Teresa lo tiene claro.
2: Ja estàvamos convencido, no? Però després hi ha una cosa que és molt perillosa de les transcripcions, que això ho explico sempre. Nosaltres podem tenir una conversa, no? I en fotre'ns-en, no? Una conversa amb un to irònic, amb un to d'un cert cachondeo, que transcrita... té una connotació completament diferent, no? Jo dic, oh, el Màrius, que pesat és, no? Transcrites, que pesat és. Oh, ja, quina mala opinió té, no? Quan en realitat el que estic fent és una broma. Llavors, amb aquest tema de les transcripcions, jo sempre ho he pensat, i la gent que em coneix sap que ho he dit sempre, i explico anècdotes personals de bromes que jo he fet per telèfon, que transcrites podrien semblar una cosa totalment diferent, i no n'hi ha cap del Zapatero. No n'hi ha cap que li...
1: Que no treu cap aquestes...
5: Perdoneu, però és que les converses...
2: Podria acabar. Llavors, quan això es pugui comprovar, si és que es comprove, jo seré la primera que diré, ara hi ha una prova, realment estava molt equivocada. Exacte. Però a mi, això, com que tinc aquestes experiències vitals, em fan ser escèptica. I com que, a més, no vull insistir en la meva relació amb el president Zapatero, pues encara m'ho faci més, no em quadre.
1: Vinga, va, les, Josep.
5: Les converses se poden descontextualitzar, efectivament, però a l'hora de valorar indicis, i insistir una altra vegada sobre una culpabilitat penal que s'haurà de determinar, però a l'hora de valorar si això té molla o no en té, l'edició i la Mònica ens enxampen, celebrant que ens acaben de donar 53 quilos i ho atribuïm a algú, podem estar fent de farol. Mm. Si l'endemà fem una transferència de mig milió que acaba a la butxaca del mateix, del que jo i ella estàvem parlant per celebrar que ens havien donat 53 milions, doncs tenim alguna cosa més que una conversa.
2: Però s'haurà d'esperar que es demostri.
5: Descontextualitzada. Tenim una conversa i tenim uns diners que viatgen d'un lloc a l'altre. Llavors, perdoneu, però he dit, doncs, home, lo mateix exactament que en d'altres casos, no. Sorpresos, sí. Reserva moral d'Occident de l'esquerra, sí, totes aquestes coses. Ningú s'ho esperava, probablement uns menys que d'altres. Però que el fondo de la qüestió s'haurà de substanciar perquè hi ha indicis, i a mi em sembla que el gir que tu apuntaves, Màrius, d'alguns grups de comunicació no té tant a veure amb un escenari que estiguem preparant, sinó que crec que té a veure també amb la impossibilitat d'adoptar segons quina actitud davant d'un sumari que... diguem-ne, quan el llegeixes, bueno, pues aviam què en sortirà, però que té substància.
3: Parlàvem de la irrupció de les filles en aquest cas, però ara mirant Telecinco, sí, és acabarà Zapatero arrastrant de su esposa, és una última hora que diu Mujer ZP paga de golpe hipoteca de medio millón. És a dir, que ara ja hi afegim un altre element a aquesta qüestió.
2: És un compte corrent en el que estan els dos.
6: És aquest programa que fan, és d'aquella senyora que, en fi...
1: Que està en aquelles converses de...
6: Que els llibres no els fa ella i que estan
1: en les
6: converses del cas Gürtel, no?
1: Del Calvi, el Villarejo té una de les causes, no me'n recordo quin número és, on hi ha una conversa de l'Anna Rosa, i després també, recordem, si repassem totes les causes en les que va participar Villarejo, ens trobaríem al moment en què parlen de Rajoy, aquest senyor que no està imputat,
2: M. Rajoy, en què
1: persones, entre ells el mateix Villarejo, reunit amb un altre, representa que van a rebre la benedicció del cap de govern, i es reuneixen en un despatx on, segons explica la conversa, apareix Rajoy i els diu seguir trabajando. I aquest seguir trabajando, que ells diuen que els diu el mateix Rajoy, no ha tingut mai cap conseqüència de res, sobretot això. Ho dic per què? Perquè alerta,
5: Crec, Mònica, que no hi ha ningú. Bueno, sí que hi ha gent, però no hi ha ningú que vulgui mirar la realitat sense deixar-se sequestrar pel seu apriorisme, que no pensi que Maria Jesús la Cospedal i Rajoy, d'una manera o altra, haguessin tingut que acabar imputats. Perquè hi havia indicis, perquè hi ha substància...
1: I perquè hi ha converses, amb la seva veu.
5: Independentment,
1: amb la seva veu.
5: Independentment de quina hagués acabat de ser la sentència, no?, diguem-ne, crec que tothom pensa això.
1: Bàsicament perquè hem sentit la veu de la Cospedal reunida amb Villarejo.
5: En este cas, i torno a el que deia el Màrius, d'alguns grups editorials, passa el mateix, de dir, escolta, és que tampoc no ens podem posar vermells del tot, perquè el que hi ha aquí invita, com a mínim, a ser exigents a l'hora de demanar explicacions.
1: Un moment, escoltem també en Quim Forn, que sí que sento sorolls a la distància.
5: La seva feina.
1: Un moment, Màrius, deixem també que...
6: Un moment, acabo això, perquè si no això quedarà penjat. Però hi ha maneres de fer-ho, jo ho entenc tot. O sigui, al final, porto amb aquest ofici, he treballat en 6 diaris i en no sé quants mitjans i tal. O sigui, ho entenc tot, però hi ha maneres de fer-ho. Hi ha alguns que, en fi, que veuen el fum abans de que comenci a cremar la casa.
1: Quim Forn.
0: No, jo només afegir que he parlat amb gent aquests últims dies que m'asseguren que Zapatero ho esperava, s'ho imaginava i sabia que això esclataria. Potser no en aquesta forma, potser en una altra, però que estava convençut que anaven per ell. Jo crec que de fet ja sortia molt publicat als mitjans de comunicació i que s'havia convertit doncs, en un objectiu. Bueno, jo crec que això ho sabia, que aquest és un punt feble per ell i que podia anar per aquí. Això només ho sabrà ell i ho veurem, però que jo crec que no pot haver agafat a ningú desprevingut, ahir segur que no, i dubto molt que a Sánchez també no tingués indicis de que s'estava fent aquesta investigació i que això podia passar. Jo crec que és una cosa també a tenir en compte aquesta.
3: Tu, Teresa?
2: Home,
3: tu que hi parles i que tens relació?
2: Que anaven a per ell és tan clar com que avui farà calor a Lleida. Vull dir, anaven a per ell, però insisteixo, van a per ell, primera, perquè és un suport molt fort del president Sánchez, i va anar per ell perquè és un referent pel Partit Socialista, pels socialistes, no només militants del partit. A mi l'altre dia una noia al gimnàs m'ho diu, dilluns vostè tindrà que explicar tal, i jo li vaig dir, mira, jo sempre explicaré la meva relació personal.
1: El gimnàs ningú et pot exigir que expliquis res, eh?
2: Sí.
1: Perdona,
2: sí.
1: Parlem sobre missatge per aquesta senyora que es troba amb la Teresa Cunillera al gimnàs de Lleida.
2: No, però
1: té tot el dret a fer gimnàs sense haver de donar explicacions sobre les crisis polítiques.
2: No, perquè m'ho va dir amb tant de carinyo
1: ja, però...
2: i amb tant d'afecte que...
1: Ja, però...
3: Que tu allà a la cinta li vas respondre.
2: Però,
1: però és que pot provocar que no hi tornis, això...
2: Sí, no, que va. Al contrari, li vaig agrair. Però t'he de dir una cosa, és dir... Mira, és que, a més, ara tu ho has dit amb aquesta notícia d'última hora. A la Begoña Gómez la posen amb un... Porta quants anys? 2 anys, ja? Amb aquest,
6: quasi 2 anys, sí.
2: Ara surt un informe de la UCO que diu... No hi ha res. Com quina sorpresa.
1: Quins rescabalarà tants anys de desinformació.
2: Aquesta setmana hi ha el judici del germà del president, en el que també hi ha un informe de la UCO que diu que no hi ha res. Que no hi ha tràfic, entre altres coses.
6: Es van equivocar amb la xifra d'entrada que havia comès.
2: És que, altres coses, no hi havia possibilitat d'influències perquè Pedro Sánchez no era ni secretari general del PSOE. Va. Però bé, en tot cas, clar, tot això no és casual, aquestes coses. Clar que anaven a pel Zapatero. I aniran a per qualsevol que sigui un pilar de sòlid, d'ajuda, de col·laboració, no sé què, amb el president del govern, que és l'objectiu. No ens enganyem amb això. Llavors, clar, passen coses en paral·lel. L'altre dia ha declarat Paco Granados, conseller d'Esperanza Aguirre, en el cas Gürtel, després de 17 o 17 anys, fa unes declaracions i diu una cosa tan senzilla, ho vaig sentir, en una tele. No se movia nada en la comunitat que no supiera Esperanza Aguirre. Heu vist que algú parli de l'Esperanza Aguirre? No, que no. Un senyor que li van trobar no sé quants...
1: Un altre que també surt
2: els converses. Que es tenia damunt de l'armari.
1: I col·lega.
2: Resulta que els havia deixat un empleat d'IKEA. Te vull dir que és normal que el ciutadà, quan vegi aquestes coses, doncs, home, no és cert, i no és casual la provocació d'aquesta banalització de la política, aquest escepticisme, aquest no sé què, sinó... Pues només cal, tampoc podem sortir d'Espanya i passa a tots els altres
1: però
2: països.
1: Però el mateix que li vam exigir al president Pujol quan va sortir la declaració l'any 2014 i li vam dir, president, jo des d'una altra banda i amb un altre micròfon, necessitem i exigim que vostè doni explicacions, no?
2: Ho hem dit des del començament.
1: Per tot, per allò, segurament el que deien del cor, de disparar contra el cor, en aquell cas de la política catalana, a través del president Pujol, ara passa el mateix amb Zapatero. Sí, sí. És a dir, necessitem que aquest home ens expliqui amb tot el detall tots els racons d'aquest sumari. Perquè, com deia el Martí, hi ha coses que són bastant... xungues.
2: En lo que jo el conec, ja deu estar de l'in de poder-se explicar.
3: Aquí en Antena 3, realment, estan fent l'agost un moment perquè estan ja en moció de censura cada vegada més cerca i estan repassant aquesta enquesta que publica avui l'Espanyol, que diu que la meitat dels votants del PSOE ja voldrien que es convoquin eleccions anticipades i, de fet, parla que de 8 de cada 10 ciutadans les voldrien arran d'aquesta imputació de José Luis Rodríguez Zapatero.
2: Ja, jo volia
0: afegir una cosa.
6: Jo també aixeco la mà.
3: És que la del Quim no la veig, home. Deixem que acabi ell el seu raonament i després vas tu.
6: És perquè el Pol de Tecnologia ho permetria.
0: Jo vull dir, escolta, si acceptem que els informes de l'UDEF sovint són erronis, els de l'UCO també són erronis, que moltes vegades són induïts pels propis polítics, amb finalitats polítiques, que això s'ha fet reiterades vegades i amb governs de tots els colors. La pregunta és, home, doncs potser que es prenguin mesures, no? Especialment els partits més grans, que en podrien fer alguna cosa perquè això s'acabés. Quan tenim jutges que d'una manera descarada actuen amb intencionalitat política. Bueno, a part de dir-ho, quan es pensen fer les intervencions que calguin per aturar aquestes intervencions que són absolutament partidistes? Què es pensa fer? Perquè, clar, queixar-nos quan ens toca a nosaltres el crostó, jo crec que té poc sentit. El que ens hem de queixar és quan ho facin, a qui ho facin. I això, malauradament, portem molts i molts anys. I quan alguns ho dèiem, molta gent xiulava. I això no ho podem oblidar. I està passant exactament el que, el que preveiem que podia passar. I ara reben un i demà rebrà uns altres. I aquí el problema, llavors, és que aquí hi ha gent a la judicatura, a la Guàrdia Civil, a la UDEF, doncs, que estan actuant d'una manera absolutament partidista i orientats per fer mal al partit que sigui.
6: Els presidents del govern, quan ho deixen o quan acaba el seu mandat, el que sigui, doncs acostumen a passar al Consell d'Estat. Com a consellers d'Estat, que és un lloc, diguem, que té un fort simbolisme, tu cobres un sou suficient. Bé, tots els primers ministres, tots els presidents del govern han agafat i ho han deixat perquè fora hi ha vida. Quan tu has sigut, pots facturar més, O sigui, no només la Shakira facturava, O sigui, els primers ministres també en facturen. Llavors, què vol dir? Què vol dir? Que jo no sé si un dia s'investiga com s'han guanyat la vida els presidents del govern de l'Estat espanyol, segurament estarien molts d'ells amb unes fronteres dificilíssimes, perquè tots van grassos, Tots van grassos. I quina és la seva influència? La seva influència és això, que han sigut primers ministres. Amb la cosa, jo crec que aquí hi ha alguna cosa que la política hauria de solucionar. La política hauria de solucionar. I després una altra cosa. Jo, què és el que veig aquí? Que hi ha un personatge que és el personatge tèrbol de tota aquesta operació. Jo no sé si utilitza el nom de Déu en va, el nom de Zapatero en va, que és el seu amic, el Julio Martínez. Què és el que veurem ara? Ara veurem una cosa que és molt clara. Veurem, aviam, si el fiscal, que així és com el magistrat és impecable, el fiscal diríem que és millorable, el fiscal anticorrupció. Aquest, lo lògic és que faci el mateix que va passar amb el Dama. O sigui, quan tu et veus, quan tu, l'únic que realment et podràs agafar per saber-se la parte, que diuen els castellans, perquè aquest ha estat allà, en fi, que està menjant-se les ostres i està... Aquest haurà de donar més explicacions, aquest ho té més pelut. I aquest, quina serà la pressió? La pressió és dir, escolti, vostè té una possibilitat de salvar-se.
2: Faci del Dama.
6: Faci del Dama i podrà passejar pels carrers de Madrid, encara que és l'home que va crear, diguem, la indústria de la corrupció en un altre cas, no?
2: Tema acreditat, a més, amb el tema de l'Aldama.
1: Va, Josep, remata-ho.
5: Coincideixo amb el Màrius. Cal algun tipus de llei, o no sé si ha de tindre rang de llei, però que l'estatut del president, de l'expresident, s'ha de regular, perquè tot això del tràfic d'influències o la influència decisiva, que és una feina estrictament de lobby... És una línia molt fina. Sempre serà millor posar-te vermell i sentar el teu cul al Consell d'Administració de Murdoch i que mitja Espanya digui, veus com era un fatxa, ara està sentat al Consell d'Administració de la gran empresa de mitjans que manipula mig món, o que faci les coses a cara descoberta. Dius, escolti, les energètiques que paguen bé els serveis que encara no s'han prestat, te sentes al Consell d'Administració, te poses vermell, mitja Espanya... Si ets un expresident socialista, te diu, quin cara dura que aprofita les portes giratòries.
6: Felipe González també ho va fer-ho,
5: I si ets un expresident de dretes, l'altre mig Espanya, quin cara dura que ara està sentat al Consell de Murdoch i no sé a qui més factura, que no dissimular els ingressos a través de tercers. Sempre serà millor això. I dos... les caricatures funcionen, perquè serveixen per explicar pel bo gros, però en els últims 6 mesos el DAM ha explicat moltes coses que s'han substanciat judicialment. I hi ha gent a la presó per culpa d'ell. I d'aquí poc sortiran les sentències. I tot fa pensar que les sentències siguin que les que siguin. Vull dir que els xivatos, com que han de salvar el seu cul, expliquen coses. No n'hi ha prou en que les expliquin. D'una manera o altra s'han d'acreditar. Vull dir que si Martínez Martínez...
3: S'han de demostrar.
5: Martínez Martínez, que 3 dies abans de la seva detenció va quedar amb Zapatero en un bosc sense cobertura, durant 3 hores. Per anar a córrer van buscar un lloc on no hi havia cobertura.
7: Igual, perquè sempre van a córrer allà.
5: Bueno, o perquè a la millor sabien que hi havia seguiments en marxa, o el que fos. I una última cosa sobre... Espanya és un país on cada vegada que hi ha un canvi de govern, sigui de blaus o de vermells, fan el que poden per controlar punts claus i calents, tant de la policia com de la Guàrdia Civil. Aquest cas no ha avançat fins que els agents de la UCO van aconseguir no haver d'informar el seu superior i despatxar únicament fiscalia i jutge.
3: Però un minut, per sobre de les 10, no havíem sentit.
2: La qual cosa vol dir que aquest govern no interfereix en la feina de l'UDEF ni de l'UCO.
5: No, aquest govern vol dir que a la...
2: Si no, no tindria aquests informes.
5: Que a la unitat de lluita contra la corrupció de la policia hi ha una persona, diguem-ne, que ha sigut molt tranquil·la, per dir-ho d'alguna manera, en coses que es podien investigar o que podien investigar-se menys. I el que dic és que quan arribaran l'alternativa, com que el marc mental és aquest, faran el mateix. I aquest és un problema estructural d'aquest.
3: Deia que són les 10 i 2 minuts i no havíem sentit pràcticament en Tian Riba, que sí que ara ha fet un apunt.
7: Home, sí que m'han sentit.
3: En aquesta estona que jo porto aquí, de moderadora...
7: He dit que estava molt content que estiguessis aquí.
3: Això sí.
7: És que la meva intervenció seria una mica molt de resum, perquè jo estic d'acord que a mi també estic amb la línia de que no em quadra pel personatge. Ara que no em quadri pel personatge no vol
3: no
7: dir res.
3: Que no hagi passat.
7: Hi ha una altra cosa. És veritat que estem en un context en què la casa major és Pedro Sánchez? També és veritat. És a dir, aquestes dues coses estarien en un cantó de la balança. Però després, a l'altre cantó de la balança, hi ha, com deia el Màrius, un jutge que en principi no està contaminat, no com altres que hem conegut, i després ja que t'ingrés de 500.000 euros del que parlava el Josep, que hem de saber si això és per tràfic d'influències o no. I aquesta és la clau i aquesta és la resposta que ha de fer Zapatero. I després hi afegeixo una cosa, que també ho deia ara una mica, parlant de Felipe González i d'Aznar. A vegades aquesta línia tu la valores més en funció de si el personatge implicat és un referent moral o no. I com va passar en Pujol i com passa en Zapatero, que eren uns referents morals, això per ells és més imperdonable que per Felipe González i Aznar, que ja donem
3: per
7: descomptat, que ja no eren
3: ja
7: i no ho
3: eren
7: sigut mai més,
3: dos.
7: Tampoc.
2: Però hi ha una cosa que també recordo de fa molts anys, i això el Joan Herrera, si em sent, estarà d'acord amb mi, que nosaltres vam treballar molt amb el tema de regular els lobbies. Perquè... És a dir, al Parlament Europeu, per exemple, hi ha una regulació, a més una regulació molt explícita, que entra en molts detalls i tal, i perquè quan un té una representació pública és molt habitual que doncs te vingui a veure algú, te digui alguna cosa i tal, i tu fer aquesta cosa de manera, diguem, pública, de manera transparent, seria molt útil. Ara, no hi ha manera, no hi ha hagut mai manera de trobar el moment de pau, entre cometes, de pau política al Parlament, per ser capaços de fer una llei de lobbies. Perquè una cosa és dir, aquests treballs de consultoria que es fan, no?, i que tal i qual, la cosa és el tràfic d'influències, que és amb cobros, estranys, en fi, aquest tipus de coses. I això és el que jo sí que crec que falta i que tinc la impressió que costarà, cada vegada costa més de posar-se d'acord amb aquest tipus de situacions que aclaririen moltes d'aquestes coses. És a dir, si hi ha un registre, si hi ha un no sé què, i tu dius, a mi em ve veure l'alcalde de tal ciutat o de tal poble, parlo amb tal empresa que té un problema, en fi, mil coses d'aquestes que són de la feina quotidiana.
6: Però
2: com que no està regulat, sempre dona. Encara que Estats facis
6: Units,
2: una cosa que sigui normal, sempre hi ha aquell puntet de sospita, m'entens? De què hi pot haver darrere. I això és un problema...
6: Però Estats Units, que hi ha una llei i està regulat, veiem un president dels Estats Units que té col·locat el seu gendre, em sembla que és, no? El seu gendre, diguem, al front de tot el negoci. És a dir, que sent president dels Estats Units es parla que hi ha ingressat 3.000 milions més.
7: És el tema del referent moral del que parlàvem. A Trump ja no se li...
6: Bueno, però vull dir, d'un país que està regulat això i el president pot fer el que li passa pel gorro.
2: A mi m'agradarà també saber tot aquest volcat aquest que va dir d'aquest mòbil als Estats Units i tal. També és una història bonica a seguir.
3: Les 10 i 5 del matí, carregueu-vos de paciència avui, si torneu, si sou d'aquells que heu fet festa, perquè recordeu que s'espera que 300.000 vehicles tornin a Barcelona i l'àrea metropolitana, i ara mateix, en plena operació,

0: Tornada pel cap de setmana llarg, el que tenim ja és un accident a la P7, sense ferits, ha estat entre un turisme i un camió que ha obligat a tallar un carril, això sí, a l'altura de Roda de Barà, en sentit Tarragona. Ara mateix provoca entre 1 i 2 quilòmetres de retencions, per tant, molta paciència. Anirem de seguida al RAC. Primer farem una aturada, però també sou dels que heu passat molta calor aquests dies? O ja us agrada això?
1: No m'agrada gens la calor.
2: No, i menys quan
0: és que hem tingut la primera nit tropical de l'any a Barcelona.
2: Però tu pensa, la setmana passada, el dilluns, teníem posada la calefacció i el dimecres, dijous, ja vam tenir que posar l'aire condicionat. És a dir, jo crec que el tema no és tant la calor, sinó com, de quina manera, tu estàs el dilluns passant fresca, i per tant, tal, això tu fixes el termostat, a més no t'ho fixes tu, i que ja el dimecres i dijous hagis de... Ara, si es pot dormir, la calor es passa millor, eh?
3: A Lleida sí que han passat calor, amb la festa del caragol allà...
2: Sí. Això no és calor, no és calor del sol, eh?
0: Això és una altra caloreta.
2: No, de la festa i...
0: En tot cas, d'aquí uns minuts, la Mònica Usart ens diu fins quan aquesta calor tòrrida.
4: RAC 1. Filla, quan era el teu aniversari?
5: Un altre cop, papa.
4: Si els oblits es repeteixen, actua. Pregunta al teu metge o farmacèutic per Suvenaid amb una combinació única de nutrients. I si et preocupa la memòria d'algú que estimes, descobreix el nostre test gratuït a la teva farmàcia. Suvenaid. Preocupar-te per la teva memòria és fer el primer pas.
6: Si ens pots escoltar perfectament, per què no has de poder veure igual de bé de prop? A Oftalvist tractem la presbícia amb l'última tecnologia làser i lents premium per obtenir resultats precisos i una visió de qualitat.
7: T'esperem a la nostra clínica oftalmològica del carrer Anglí 40 o al nostre web oftalvist.es.
6: Vine i decideix-te, per fi, a veure i sense les teves ulleres de prop.
8: Ara a Fiman, samarretes interiors per home, 2x6,50 i pantalons curts per home, 2x20 €. Fiman, tan senzill com això.
9: Torna la setmana de les terrasses dels hotels de Barcelona.
10: Del 29 de maig al 7 de juny, més de 120 activitats gratuïtes omplen les terrasses més espectaculars de la ciutat.
9: Amb show cookings, tallers creatius, sessions de ioga...
10: La setmana de les terrasses, una iniciativa del Gremi d'Hotels de Barcelona, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona i el patrocini del celler El Perro Verde.
9: Més info a mescotels.cat.
11: Tinc unes ganes boges d'anar-me'n a S'Agaró, però entre les obres a Can Barça i el sou del Hansi no en tinc ni per llogar una furgoneta per portar els mobles.
12: Si amb el Correntacar tens els millors preus a Barcelona, lloga una furgo des de 39 euros i gaudeix de la teva mudança. I deixa el Hansi, va, que ja en té prou amb aprendre's l'himne del Barça.
13: Som la gent blaugrana.
11: Això és una realitat.
12: Malconitza't al nostre web amb el codi Malcobarna.
14: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
15: Quedan les amigues

0: ganes de més, ganes de bombón.
1: Demana-la al teu bar o cafeteria.
2: Ets empresari i necessites liquiditat? Tens una nau industrial? Coneixes el leaseback? A Masacs Naus Industrials t'ho expliquem clar i ràpid. Vens la teva nau, continues utilitzant-la i la pots recuperar en el futur. Truca'ns al 93 788 42 84. Masacs, especialistes en naus industrials.
3: Descobreix la moda nou és a

0: Barcelona, Mataró i Girona.
1: Poques vegades força, sensibilitat i melodia s'entenen tan bé en un escenari. El Sudic Tour de Bifi Clairo arriba per sacsejar el poble espanyol en una de les nits més elèctriques del Bars Festival. Una descàrrega d'energia per repassar els himnes que han marcat una era de l'alt rock.
2: No t'ho perdis el 20 de juliol al poble espanyol. Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
3: Viu les finestres d'una nova manera. Vine a Finestral Studio Finestres Vidal i descobreix les qualitats d'una finestra perfecta. Vols veure i provar tots els productes personalment? T'esperem a Finestres Vidal, al carrer Comte d'Urgell 264 de Barcelona. Tota la informació a finestresvidal.com.
4: El cap de setmana del 30 i 31 de maig, vine a descobrir el Port de Barcelona com no l'has vist mai. Tornen les jornades de portes obertes amb activitats per terra i mar, gastronomia, música, cultura i molt més. I com a novetat, un espectacular ball de vaixells. Descobreix el programa complet a portdebarcelona.cat/portesobertes. T'hi esperem!
5: Suavemente. Hi ha cançons que es queden gravades al cos. El rei del merengue, Elvis Crespo, arriba al Bars Festival en un moment platòric de la seva carrera. Una nit per vibrar amb l'energia de Suavemente i els èxits que han marcat a generacions senceres.
4: T'esperem el 7 de juliol a la plaça major del Poble Espanyol. Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
6: RAC 1. Tots som 1.
7: El perquè de tot plegat.
8: Vinga, 3 minuts per un quart d'11 del matí. Continuem aquí en tertúlia amb la Mònica Terribas, la Teresa Conillera, el Quim Font...
9: Hi ha tertúlies diverses en paral·lel.
8: En Josep, sí, les interessants
9: a vegades
8: són fora de...
9: Un amb Martí Maltian, un altre amb la Teresa
8: micro.
9: I el Màrius...
8: En Josep Martí, tal, tal. En Tian Riba, Màrius Carol...
9: Tot va molt bé.
8: Jo us deia si havíeu passat calor.
10: I el Quim que es veu que està parlant sol, perquè...
8: I avui el Basté ha arribat...
9: Home, anava amb jersei, Perquè
8: ell no es treu roba.
9: Anava amb camisa i anava amb jersei.
8: Ell mai es treu roba. Ja
9: parlem-ne del vestuari d'avui.
8: No, d'avui de cada dia. L'altre dia vam dir, l'aire està molt fred aquí. I treu-te roba.
11: Però, de fet, aquí...
8: No posis l'aire tan fort, treu-te roba.
11: És que l'aire està fort aquí, eh?
8: Perquè tenim els focus i...
9: Correcte, acaba d'entrar la prudència i el coneixement del món...
8: La Prudència és la Mònica Osar, bon dia.
9: Hola, bon dia. Ha entrat, doncs ella va... Per capes, com s'ha d'anar.
11: Clar,
9: aquí dins
11: poso la jaqueta.
8: Sí. De seguida anem al temps. Deixeu-me que connectem un moment amb el RAC, perquè estem de ple en aquesta operació, tornar d'un cap de setmana llarg.
9: Ja estan tornant?
8: Per a molts. Començava a les 12 del migdia, l'operació tornada. De fet, molta gent ja va tornar ahir, aquells que ho fan abans d'hora, però avui s'espera que 300.000 vehicles tornin a Barcelona i l'àrea metropolitana, i dèiem abans de la publicitat que hi havia hagut un accident a Roda de Barà, a la P7, que això havia mantingut tallat un carril que provocava algunes retencions, hi ha hagut un incendi d'un dels vehicles que han xocat. Sapiguem, doncs, com està la situació aquesta hora, no només en aquest punt de la xarxa viària, sinó arreu del país, i per això connectem amb en Vicenç Llorca des del RAC. Bon dia.
12: Bon dia. Doncs la jornada manté la circulació fluida a les vies d'entrada a Barcelona, de moment a la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i al nus de la Trinitat amb la C33 i també amb la C31 a l'altura de Sant Adrià del Besòs. La C17 i la P7 a l'altura de Parets del Vallès ja han recuperat el trànsit habitual, tot i que circula amb congestió i a la Ronda de Dalt i a la Ronda Litoral en ambdós sentits, tampoc ara mateix no hi tenim cap incidència. Normalitat també a l'entrada de la capital des del Llobregat, tant a la B23 com a la 2, a Roda de Barà, però a l'AP7 es circula amb congestió, ara ja només amb un carril tallat en sentit sud a causa d'un accident que deixa encara 2 quilòmetres de cues. A la Nacional 340, a l'altura de Creixell, derivat d'aquest accident, es mantenen 3 quilòmetres més de retenció. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
8: Bon dia, moltíssimes gràcies. De moment, fluïdesa a les carreteres catalanes. Veurem què passa a partir de les 12, que és quan es posa en marxa aquesta operació tornada, i fins a la mitjanit. Mònica Usart.
13: Hola.
8: Aviam, fa calor.
13: Sí, ja van pujant les temperatures.
8: Més del que toca.
13: Sí, ara mateix uns 5-6 graus més del que seria habitual a aquesta època de l'any, i a partir de dijous puja una mica més.
8: Encara més, eh?
13: Sí, sí.
8: Una
13: sí,
8: mica
13: sí.
8: Més, què vol dir?
13: 2-3 graus més. Segons la zona, eh? Les zones més interiors és on es nota més aquest ascens, i en canvi la costa del Pirineu no es nota tant, però tot i això molta calor a tot arreu, més pròpia del mes de juliol que no pas del mes de maig.
8: I això, dius, el juliol encara... Sí. El dijous encara empitjora.
13: Sí.
8: I després, veus alguna baixada de temperatura?
13: Una mica a principis de la setmana que ve, però tot i això ens situem en la línia que tenim aquests dies. Per tant, no es veu cap baixada important de les temperatures ni cap gran situació de pluja. Sí que a les tardes hi poden haver aquests ruixats al Pirineu, que podrien refrescar una miqueta més, però a la resta no, a la resta temperatures molt altes. De fet, ahir es van arribar ja als 34 graus, per exemple, a Vinebre, també al Carràs, a Albesa, 33 a Oliana, Artés i a Girona, i dijous, divendres, estaríem parlant de temperatures per sobre dels 35, en punts del Pla de Lleida, també l'interior de l'Ebre, Catalunya Central, l'interior de les comarques de Girona, més de 35 graus. Sí, un dia càlid d'estiu.
8: Déu-n'hi-do, calça't, sí. Teresa.
13: I de nit també,
11: però,
13: eh?
11: A mi el cotxe ahir marcava de temperatura exterior 34, no? I fins a fer calor,
14: Alteries,
11: però...
14: Havies tingut el sol.
11: No.
8: Deia la Mònica, i de nit també. De fet, sí. Avui a Barcelona hem tingut la primera nit tropical de l'any.
13: Sí, a l'estació situada al barri del Raval de Barcelona, la temperatura no ha baixat dels 20 graus aquesta nit, per tant ja podem dir que ha sigut la primera nit tropical a la ciutat de Barcelona. Sí, sí.
14: Ahir a la Cerdanya hi havia un fenomen curiós, que és que hi havia com una mena de boira entre muntanyes, que sembla ser que era un problema de pol·len. O sigui, no, t'ho dic...
13: Podria ser, perquè aquests dies tenim anticicló i el que fa l'anticicló...
14: I el cotxe, per exemple, va quedar d'un...
13: Podria
14: ser. Com si hagués plogut aquesta pluja del Sàhara, no?
13: Sí, tenim l'aire molt estancat en dies d'anticicló. L'anticicló és com si tinguessis un tap a sobre teu, que no deixa que es ventili el que tens al teu voltant, i llavors és més fàcil que s'acumuli tant, que hi hagi boires, com que es formin núvols de contaminació, és fàcil. I no sé si heu vist aquest terme de cúpula de calor, que està sortint alguns mitjans, que diuen cúpula de calor a Europa, que seria una mica aquest efecte d'aquest anticicló, que el que fa és que no pugui...
14: Cúpula, no còpula.
13: No, cúpula.
14: No, anava a dir, mira, el món també... El món aviam si
15: també s'entreté una mica... No, però també existeix la cúpula de calor, aquesta també existeix.
13: Ja, però aquesta no la tracto jo. Que em parli una altra.
9: Podeu deixar la Mònica acabar.
16: El que existeix és la calor de la còpula.
9: Molt bé.
15: Els mapes aquests de la NASA i d'Europa i totes aquestes coses a mig termini que mires, deuen dir que l'estiu farà calor, no? Seria una mica el rumb.
13: Pere, sempre em pilleu amb els mapes mensuals.
8: Jo, Mònica, fa molts dies que veig als mitjans allò de El Niño, i que això farà que el juliol sigui molt més calorós que els juliols de fa uns anys i que l'estiu, per tant,
13: mira, últimament
8: els termòmetres es disparin. No sé si és així.
13: Últimament gairebé sempre que mirem aquests mapes de temperatura dels mesos, sempre ens surt per sobre. Mira, per no tenir gaire confiança en els mapes, perquè diu que el mes de maig seria un mes normal.
14: Cada dia un raig.
13: Sense temperatures més altes del que és habitual. Per tant, aquí ja no aniríem bé, eh? Mes de juny diu que serà càlid, aquests mapes mensuals que tenim, eh? Mes de juny càlid, mes de juliol càlid, i mes d'agost també. I pel que fa a la pluja, ens marcava un maig plujós, un juny més aviat normal, sense grans pluges, juliol normal, per tant seria un mes sec, i a l'agost sí que tindríem pluges a la meitat sud de Catalunya. Això són aquests mapes que ja sabeu que hem d'agafar sempre amb pinces, perquè a més a vegades tenim els europeus i americans, n'hi ha un que diu blanc, l'altre diu negre, és l'únic que tenim, però no ens ho hem de prendre en sèrio, i el mes de maig ens ho mostra més que mai.
11: Jo sempre
13: havia
11: sentit a dir que a Lleida només hi havia
14: dues estacions. Amb els americans, hivern, ni amb la temperatura.
13: Què dius, Teresa, que no té sentit?
11: Què dic, que nosaltres, jo sempre havia sentit dir a Lleida que només teníem dues estacions, hivern i infern.
13: Això a Lleida sí que...
8: A Lleida és veritat, això.
13: Sí.
11: Bueno, però jo crec que els cossos també s'acomoden, no?
15: Sí, home, clar.
14: Per cert, jo no me'n recordo, per què li vam dir el Niño aquesta...
13: Perquè el van descobrir per Nadal. L'època de Nadal va ser quan els pescadors es van adonar, perquè això és un canvi de temperatura dins de l'oceà Pacífic Sud, és a dir, hi ha com una tendència que l'aigua més càlida s'acumuli cap a Amèrica del Sud i l'aigua més freda cap a la zona d'Austràlia, i aleshores això els influïa a la pesca, perquè no tenien aigua freda que sortís de baix i aportés nutrients, per tant sortien a pescar i se n'adonaven que no hi havia peixos, i aleshores se'n van adonar durant l'època de Nadal. I van pensar que li podien posar el Niño.
15: No era millor el Niño que el Papà Noel.
14: No, si li haguessin posat la criatura, tothom hagués pensat que era la criatura era l'altre, era el que està fent disbarats.
16: També a la niña, no?
13: Sí, que és el cas contrari. Sí, és com el cas normal, la situació normal, però més accentuada. Sí. Però aquest any és any de Niño.
14: És que sempre ens guanyaran la mà.
13: Sí, seria molt any de Niño.
8: Ja es veu. Mònica, i ara que parlàvem de nit, aquesta nit que ve,
13: pujant més les temperatures. Més no, sí, sí, jo us diria que si avui no heu dormit bé,
9: fatal,
13: ja no dormireu bé aquesta setmana.
9: Vale, perfecte.
15: Molt bé, doncs moltes gràcies.
8: Gràcies, Mònica, per informació.
9: A vosaltres.
8: I ella marxa ara, eh? I ella marxa.
9: Tu mateixa. Tu mateixa. És una informació que acompanya el tema de les cues que li espera a tothom avui amb l'operació.
8: Clar, tothom apurarà avui, perquè si fa bon temps, dia de platja, tothom apurarà i tornarà cap al vespre.
9: Demà, gran dia de productivitat en general.
16: Això tenia un tiet, descansi en pau, que fa molt de temps, eh? Mira que llavors de turistes n'havia molts menys, que quan arribaven al poble, a l'hora de marxar, els hi deia els sofridors. Coincidia en una època que hi havia un programa de televisió que hi havia una figura molt famosa que eren els sofridores.
15: Ah, sí, això era un, dos, tres.
16: I pensava, de dir, guaita esta gent que...
15: Un, dos, tres.
16: Han de tindre una casa allà on viuen, a Barcelona o on sigui, ben posada, còmoda... I llavors el divendres perden els nervis per agafar el cotxe, fer 150 quilòmetres, vindre aquí, trigar 4 hores per arribar, i el diumenge trigar 4 hores per tornar. I li costava entendre que la vocació de cap de setmana d'algú
9: fos aquesta.
16: Passar-se mig cap de setmana dins d'un cotxe, clar. Llavors els cotxes eren una mica més incòmodes que ara. Els sofridores.
8: Mònica Usart, estarem molt pendents.
13: Molt
8: intentarem dormir avui. Les 10 i 21, volia comentar amb vosaltres, després farem tertúlia esportiva aquí al Monarracú, però volia parlar amb vosaltres de les eleccions al Real Madrid.
9: Sí, perquè és un tema que jo domino molt, no?
8: Sí,
9: jo
8: domino molt. Pensat, calla, llavors he pensat, calla, treu-li aquest tema a la Terribas.
9: Treu això a la Mònica Sau fins a l'últim detall, eh?
8: Vull exacte. Dir,
9: ni idea, home, incapaç d'opinar-ne.
8: Eleccions 20 anys després.
9: D'acord, endavant, sempre
15: coses.
9: A favor de la democràcia.
15: Sí, hi ha una part que sí que jo crec que podem treure conclusions. Una, que per primera vegada algú s'ha atrevit a enfrontar-se amb
8: això està molt. Creieu que té possibilitats?
9: Que l'home que ens va estafar amb el castor. I, veus, una cosa molt negativa del govern socialista de l'època. Va firmar aquella...
15: Encara ho estem tragant, aquesta,
9: exacte, eh? Exacte, aquella factura, operació nefasta que la va beneficiar només amb ell, perquè ho van pagar tot amb diner públic. Aquell senyor encara estigui al capdavant del Real Madrid és una mala notícia en general per la salut de la humanitat. Per tant, si perd, doncs molt bé.
15: Jo crec que
9: tota la meva aportació sobre el tema Real Madrid.
15: Jo crec
9: Madrid.
15: Que té difícil Florentino de perdre, entre altres coses, perquè sempre, home, has de fer molt malament si ets president perquè et derrotin, eh? Passa, unes vegades passa, eh? Però quasi bé sempre fixa-t'hi que abans hi ha un moment que el president de torn, que ho ha fet tan malament, ja agafa consciència i se'n va a casa. Eh? Per si un cas. Llavors, jo crec que en el cas de Florentino és interessant que hi hagi algú que en aquests moments...
9: Més ric que ell, o no?
15: Més ric que ell, però té calés.
9: Algú que li planti cara.
15: I li planta cara, i s'atreveix a plantar-li
9: cara. Que té diners,
15: cara.
9: Eh?
15: I s'atreveix a plantar-li cara. I Florentino és Florentino, però Florentino també és a l'estatu quo. O sigui, no, hem de tenir-ho clar. També és veritat que el que li poden deixar 187... poden avalar 187 milions...
9: No són pobres, No és gent modesta, no és gent del...
15: No
9: és
15: gent. I una última
9: no
15: cosa...
9: No són del Rayo, diguéssim.
15: I una última cosa. Crec que... el que demostren aquestes eleccions és que això dels estatuts del Real Madrid van ser una presa de pèl. És a dir, que tu...
11: És un blindatge
15: que
11: es va fer el Florentino. Clar,
15: que tu hagis de tenir 20 anys continuats de soci.
9: El va fer mida.
15: Que tu hagis d'avalar el 15% del pressupost. Vol dir que te'n vas a prop dels 200 milions i això continuarà creixent amb el temps. I que, a més, doncs, a l'hora de la veritat, hagis de formar, en una setmana, en 10 dies, hagis de formar una candidatura. I després tens dues setmanes per poder dir quina és la teva proposta. Clar, això, quan tu has dit... No ha acabat el seu cicle electoral, sinó que el seu cicle com a president, sinó que tu has convocat quan vols, vol dir que els has agafat a tots amb els pisats del ventre.
11: Ell ja crec que comptava amb això, de que ningú s'atreviria o ningú tindria temps.
9: Home, és que amb tants bastons a les rodes era complicat pensar que algú s'hi presentaria.
15: De fet, el candidat que es presenta als dos grans bancs espanyols no li van voler donar l'aval, li ha acabat donant l'aval en banc, em sembla.
16: Però ahir fixa't que amb la... el comiat de Carvajal, el seu discurs d'ahir, el primer que fa és donar les gràcies a Florentino per haver-li ofert la renovació just quan se va trencar, crec que era el menisc, i l'endemà firmava la renovació, però no tant pel discurs, sinó per la reacció de la grada, que és que no es va sentir un xiulet, aplaudiment generalitzat, i en la línia el que dieu vosaltres, el Madrid és un club que formalment manté l'estructura de propietat dels seus socis, però que ha estat usurpat i que és d'algú, i aquest algú es diu Florentino Pérez. L'única cosa és que no podrà fer un testament donant-lo en herència, o a la millor sí.
9: Bueno, però, pot arribar.
16: Però el que costa d'entendre és que els jutjats, uns estatuts com aquests, es veiessin com algo raó.

0: És una mica que es posa aquest nom, és una mica carrincló.
1: Com, quin és el nom? Bueno, és
0: més Legado i Futuro. No? Legado i Futuro. En fi, el que ha dit en aquesta entrevista al Marca és que la seva candidatura anirà acompanyada de noms importants, això sí, no n'ha concretat cap.
2: Hemos y tenemos, no, y confirmo que tenemos nombres importantes que vendrán, los mejores jugadores que necesita el Real Madrid en este momento vendrán, y en la parte de profesionalización deportiva, por supuesto que el Real Madrid tiene que tener un director deportivo y tiene que tener un plan profesional, pero no solamente en el primer equipo, en la cantera.
0: Un plan professional.
3: Però jo crec que el Florentino, que va fer la convocatòria pensant que no tindria rival, si guanya, el panorama que té per davant des del punt de vista econòmic d'aquell club, només cal llegir les obres de l'estadi, se li han triplicat el preu per les que estava pressupostat, té problemes perquè pensava recuperar amb concerts, tot i que ja ha dit la Díaz Ayuso que si convés canviar la legislació perquè es pugui adequar, però tenen un panorama econòmic molt complicat, molt complicat. I per tant, el Florentino, si pensa que això serà com ha estat fins ara, jo crec que s'equivoca, perquè pot guanyar, clar que sí, però...
4: Pues que el Bernabéu, té un problema. Jo crec que Florent... és un dels està en un dels barris millors de Madrid. I això què fa? Què fa? Que al voltant que hi ha una part de l'Estat, sigui registradors de la propietat, notaris, advocats de l'Estat, exministres, tots estan allà, entens? I el soroll quan ve, el Bad Bunny de torn, és un soroll que no es pot aguantar. Què ha fet aquesta gent? Bueno, ho ha portat als tribunals. Han portat dues coses als tribunals. Una, que era, diguem, un entre cometes favor que li feia l'alcalde de Madrid, que era un pàrquing descomunal, que era bàsic, i l'altra cosa que li han fet és inicialment autoritzar fer concerts, i això li ha tombat també als tribunals perquè, clar, els veïns que viuen allà
0: volen dormir,
4: que és una cosa que és estranya perquè cada vegada la gent dorm menys
0: i influeixen,
4: no són pelacanyes. No estan a la llotja, alguns no deuen estar a la llotja del Bernabéu, però deuen estar a la fila de davant. La prova és que no fa gaire un dels que estava a la fila de davant es va adreçar amb ell dient, bueno, què estàs fent, no?
5: Sí. Però és que el Quim vol dir una cosa i després...
0: El Quim, vinga. Quim. Ara no hi és, mira que l'hem
6: sentit.
0: Ara. Som-hi, Quim.
6: No, sí, dic que crec que guanyarà Florentino perquè crec que representa l'ànima del soci del Madrid i crec que és una bona notícia pel Barça, sincerament. Jo crec que quan l'enemic s'equivoca més val no distreure'l, i que continuï en aquesta línia, jo crec que és la millor notícia que podem tenir, que continuï Florentino, que continuï fent-ho malament, i posem en valor una altra cosa, 20 anys sense eleccions. Nosaltres, al Barça, se celebren les eleccions d'una manera sistemàtica, quan toquen, i per tant posem-nos en valor també, quan se'ns critica o ens critiquem nosaltres mateixos moltes vegades, posem en valor... Aquests valors democràtics que té un club com el Barça, molt allunyat en aquest cas també de ser d'un club com el Real Madrid.
5: No, mira, al revés del que diu el Quim Forn, bueno, al revés tampoc, perquè és veritat que el més probable...
4: Com a contrapunt.
5: És veritat que el més probable és que guanyi Florentino Pérez, però... jo crec que sí que hi ha partit en aquestes eleccions, perquè Florentino ve d'aquesta roda de premsa, Florentino ve de 2 anys sense títols, Florentino és un senyor que ja té 79 anys...
4: 78,
5: em sembla. 78, és igual. No? I el Madrid, potser el context és un context en el que els socis poden decidir que ara ja toca una altra cosa. Aquest exemple el tenim a Can Barça. A les eleccions... posteriors, diria que el mandat de Gaspar i després algú més que hi va haver per allà com a president interí, no sé si havia estat
0: el Reina.
4: No, però després de Gaspar hi ha una altra generació que entra.
5: Correcte, però en aquelles eleccions el favorit era
0: Massat
5: i va acabar guanyant a la porta. El Madrid ara té un candidat, un senyor que té només 37 anys i que pot ser que acabi tenint suports importants que facin decantar la balança. No ho sé, penso, per exemple, en Rafael Nadal, que és un senyor que en principi deu ser estimat per tots els socis del Madrid i que potser no va a la llista o a la directiva del candidat, però que l'altre dia l'estrena el seu documental, el va convidar i, per exemple,

0: i són amics, i, no ho sé. És a dir, que potser sí que hi ha partit a nivell...
1: Crec que si ets madrileño, bueno, merengue, és a dir, si has nascut en aquest defecte...
0: El soci del Madrid hi ha més semblant al del Barça del que penses,
1: hi ha una, cosa que pesa, Xec, és que en 10 anys van guanyar 6 copes d'Europa. I això, quan ho poses damunt la taula o ho verbalitzes en un eslògan, és que costa molt guanyar una Copa Europa. Sí, guanyar-ne 6...
2: Parlant de gent que guanya 6 copes.
1: 6 en 10 anys està a l'abast...
2: Bueno, de gent que guanya copes. Ahir no sé si vau seguir...
1: Només està a l'abast del Madrid.
2: El comiat del Pep Guardiola al Manchester City, 10 anys, 20 títols, hi vaig pensar... I vaig seguir tot a través de la web del Manchester City tot l'homenatge que se li va fer a ell i a tots els jugadors que havien estat durant aquests 10 anys guanyant aquests títols, no només a ell, és a dir, ho van fer molt ben fet, no van fer només un homenatge al coach, i vaig pensar, aquí a Barcelona, el Pep va guanyar 14 títols en 4 anys, del 2008 al 2012, i no se li va fer un trist homenatge de res. Un paio que ens va donar 14 títols en 4 anys. I vaig pensar, i els del City, que ahir ho van fer bé, tenen un paio de fora que els hi guanya 20 títols, els hi transforma el futbol a la Premier, tal, tal, tal, i aquí, amb 4 anys ja es van dur 14 títols i el vam acomiadar com si fos, saps?
1: No, Messi tampoc va marxar molt millor.
2: Saps?
3: I avui la festa continua a Manchester, que recordo que hi ha la rua, sí. Després...
2: Però vull dir, volia dir-ho perquè no sabem ni gaudir de la gent excepcional que tenim. És que no sabem ni gaudir de la gent excepcional que ens ha donat alegries, no? I ahir m'estava mirant allò i pensava, i nosaltres com ho vam fer això quan el Pep se'n va anar després de 14 títols? Doncs pues malament. Ho vam fer malament.
4: Que s'assemblen molt les dues aficions, pues imagina't si el Florentino perd les eleccions i li tenen que fer una despedida. Penso que al costat de les males despedides que es fan aquí encara serà pitjor.
2: Ara ja està, queda dit, és que ahir
3: després en parlarem a la tertúlia esportiva, perquè a més tenim en Miquel Agut, enviat especial de RAC1 a Manchester.
0: No, és que pensava això que diu la Mònica, intentava recordar quan va ser el comiat del Pep. Jo tampoc crec, jo crec que tampoc va ser tan desengelat.
2: Home,
0: jo perdona. Crec que se li va agrair molt
2: no,
0: en el Pep.
2: No, quan va marxar.
0: I que els anys següents es va trobar a faltar molt la seva figura. Però... I que encara hi ha gent que reivindica que hauria de tornar al Barça...
2: I encara hi ha mitja afició que...
4: Però
2: que
4: la Mònica es refereix a la escenificació d'aquest sentiment.
2: Home, no va ser això, home. Jo me'n recordo perfectament, va ser una cosa lamentable.
5: Jo ara diré un sacrilegi, però que ho penso. És a dir,
2: tu deus recordar, Màrius, perquè tu ets culer.
5: Johan Cruyff és l'home que segurament canvia el Barça perquè li dona autoestima a un club que no la tenia, que no guanyava, que jugava les finals i les perdia i aquest tipus de coses. Jo crec que la contribució més gran és que canvia una mica el pensament i la manera de pensar de l'entitat. I però el que canvia de veritat la manera de jugar, no només primer amb el Barça, i després jo et diria en el futbol modern, és Guardiola. I Guardiola, jo valoro això, que em sembla importantíssim, o sigui, a la Premier el tiqui-taca no sabien el que era, era pilota pelante, pilota llarga i a córrer. Era divertit, però el futbol ha acabat sent una cosa més plàstica, perquè forma part de les belles arts. I això, la figura de Pep Guardiola és clau. I després... Jo crec que Pep Guardiola hi ha una cosa que en el decurs del temps se li ha de reconèixer, que és que diu el que pensa i pensa el que diu. Que això, en aquest món del futbol, no n'hi ha masses. És a dir, ara, per exemple, Florentino Pérez fitxa una persona, o vol fitxar, si guanya les eleccions, Mourinho. Mourinho és, vol ser l'anèmesi de Guardiola.
0: Mourinho
5: i és l'anèmesi patètica. És l'anèmesi patètica de Guardiola. És a dir, tu a la vida... quan t'acaben de fotre un bany en un camp de futbol, t'han fotut una golejada i tal, i vas i amb el teu dit li fots a l'ull de l'entrenador de l'equip contrari, després te n'has d'anar, no sé, a una illa del Pacífic per de vergonya. Jo és el que faria, I purgaria la meva manca d'intel·ligència, la meva frivolitat, la meva incapacitat d'entendre que hi ha altres que ho fan millor que tu, no?
0: Però
4: això va convertir en un eslògan,
0: però Mourinho en realitat va fracassar al Madrid. ha triomfat Ancelotti amb un altre estil de gestionar la plantilla, que és gestionar un grup de jugadors. El làtigo, el fuet de Mourinho no va funcionar ni funcionarà, perquè en els grups no funciona el fuet. Deixa'm rebobinar un moment amb el que deia la Mònica. Em faig una petita esmena a mi mateix. Jo crec que una cosa és l'afició del Barça, o una molt bona part de l'afició del Barça, i l'altra és la junta directiva del moment en què hi havia Sandro Rosell, i aquest és un dels motius pels quals el Pep entenc que se'n va, perquè no està suficientment content amb la junta que té
5: coses,
0: en aquell moment.
5: I més coses.
0: I després, perquè...
5: I Messi...
0: I el Pep va dir que ens farem mal, i aquesta frase la va dir. I afegeix una altra cosa, també es va enrarir molt aquell comiat, perquè la decisió que pren la junta directiva és que el seu substitut sigui la seva mà dreta, Tito Vilanova. I això
2: una roda de premsa a continuació, no sé si recordeu aquell dia.
0: Sí, sí.
2: I el comiat també, que va ser el Pep, maig del 2012, que es va improvisar totalment.
0: Tito, sí, sí.
2: Això va ser a continuació.
3: Sí.
2: I no van... És que no vam gaudir dels 14... És a dir, no vam posar en valor el que ahir es va posar en valor. I jo no he parlat amb el Guardiola, fa temps, però ahir ell va dir, me'n vaig ple de vivències, d'haver-m'ho passat bé, de
0: aquí
2: tal... I aquí va marxar xuclat per moltes circumstàncies que no són...
6: De tota manera...
2: Que ara no entrarem en el tema. Però és curiós que amb 4 anys i 14 títols, ahir, amb 20 títols i 10 anys, hi hagi un tracte tan diferent.
6: Però la pressió que té Guardiola al Barça és incomparable a la que té amb qualsevol altre equip, ni al Bayern, ni aquí, ni al City, la podia tenir... Jo crec que és molt diferent. Jo crec que no hi ha avui cap barcelonista que no recordi la figura amb gran estima. Vaja, i que demà mateix, quan de gent el voldria veure a jugar o a la banqueta o amb responsabilitat del Barça, vull dir, jo crec que això ha quedat intacte i la gent jo no crec que ho hagi oblidat.
2: Hi ha hagut molts corrents interessats en matxacar el Pep en públic, en privat, tal, tal. Si fas un repàs, això de que tota l'afició del Barça... és guardiolista, el Màrius ho certificarà. No és així.
6: Àmpliament majoritària.
2: No és així.
6: Sí, sí, home.
5: Jo crec que el temps...
2: Ajudat per una part del periodisme, de la professió, etcètera, etcètera, i algunes coses.
3: 10:39, de seguida anirem amb l'Ull de Poll. Eti, en Riba?
0: Sí, jo quan vulguis.
3: De seguida?
2: Sí, perquè si no, no quadraràs.
3: Exacte, però...
2: I a tu ens ratllarien.
0: Abans he sentit a l'Alcina que deia que lo important, en realitat...
2: Comença ara.
0: Comença...
3: A la part de magazín.
0: Pues ara faria el jijijaja.
3: Però aquelles últimes frases de l'Alcina eren sospitoses, No sé...
1: Per què?
2: En quin sentit?
3: L'Alcina... No sé, aquesta decisió és estranya. És a dir, posar-te a dirigir la segona part de...
4: És decisió seua o imposada?
2: Pues jo no l'he llegit així.
3: No?
2: Jo
3: crec que és un home... Tu l'has llegit com que realment està cansat i plega.
2: Jo he llegit més entre línies la marxa de l'Àngels.
3: Sí.
1: Alcina...
2: Que la del Carlos.
1: És un home molt particular, I que malgrat ser una vedeta a tota Espanya... Té una vida molt particular, en el sentit de molt sacrificada. Jo crec, fins allà on conec el senyor, que ha dit...
3: Que està esgotat, realment.
1: Bueno, que...
2: Jo crec que ha dit la veritat.
1: Crec que pot ser, o que les coses no canvien només en alguns sectors, i que coses que a la millor fa 20 anys o 10 anys eren inexplicables, és a dir, que hi hagués algú que només pot fer... esta feina durant tant de temps, perquè en certa manera pensa que si ell no surt, el sol no surt, no?
2: Sí.
1: És a dir, gent que s'aixeca i que quan ell s'aixequen el sol se posa, perquè has de tindre una mica este caràcter, crec que pot ser que també estiguem en un escenari en el que els canvis de mentalitat que s'apliquen a tothom també arribin a les grans estrelles mediàtiques i que un home de 56 anys pensi...
2: Que ell ha remarcat... Quasi 57, ha dit.
1: Que pensi que el vol començar un tram de la seva vida...
2: Diferent.
1: Diferent. Jo crec que...
4: Bueno, pues tant de bo
2: sigui,
4: perquè
2: ho ha decidit ell. Ara que el Jordi no hi és, el que fa el Jordi és una brutalitat, i o ets molt intel·ligent, i jo crec que el Jordi ho és molt, i la manera com el Jordi s'ha plantejat el món a RAC1 té molta intel·ligència, no?, en la manera com l'ha dissenyat. Depèn de com fas aquesta feina, pots parar boig. Jo vaig estar 7 anys i bueno, depèn de com t'ho planteges, acaba realment...
3: Perquè el Jordi importa 19.
2: Sí, el que passa que la jornada laboral, després de les 7...
5: La gent pateix molt.
2: Després de les 7 hores comença una nova jornada laboral, que és preparar el programa l'endemà.
5: Però sobretot s'ho passa bé.
1: Però mira, el Zina, per exemple, la setmana laboral té 5 dies. A dinar amb algú, un dia, el divendres. I perquè l'endemà no té programa.
2: O cap dia.
1: El divendres, en aquest cas, un dia. Bueno, doncs que els 56 diguen, escolta, en plena salut, tal, que em queda? No ho sé, a la millor molts anys, però porto 20 i pico d'anys entre la nit i el dia sense viure d'una manera determinada, vull provar-ho, i crec que té molt a veure en això, de veritat.
3: 10:42, deixeu-me que expliqui una notícia d'última hora que em passa en Jordi de Planell des de la redacció, i és que en les últimes hores dos motoristes han mort en dos accidents de trànsit un poc abans de la mitjanit, a la C-252 a Garriguelles, això és a l'Alt Empordà, i l'altre aquest matí a quarts de nou a la B-142 a Polinyà, al Vallès Occidental. Són la quarta i cinquena víctimes mortals d'un cap de setmana negre a les carreteres, després dels dos morts que, recordeu, hi va haver ahir en un altre xoc entre un cotxe i una furgoneta, i d'un altre motorista que va morir dissabte. En total, des del gener, al llarg d'aquest any, les víctimes mortals a les carreteres s'han enfilat fins a les 49, 20 de les quals motoristes. És la mala notícia en una jornada que, recordeu, estem pendents de l'operació tornar d'aquest pont o d'aquest cap de setmana llarg de la segona Pasqua. Parem uns minutets. Tian Riba, que s'acaba de preparar l'ull de poll.
0: Acabo de fer uns estiraments i som-hi.
3: Vinga, va, unes sentadilles.
0: Vale.
7: Segur que has sentit parlar de la llei d'habitatge, però saps què diu? Diu que quan acabi el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden apujar. I també diu que si a la teva zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. En resum, que l'habitatge és per viure i no per especular. Això i molt més diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teva comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
8: Quina raó mou el teu món?
9: Lo futur del Pere.
10: Algun dia tenir el meu propi piset.
11: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
12: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Com a accionista d'Iberdrola, si fa 25 anys vas invertir 1.000 euros dels teus estalvis, avui s'han convertit en gairebé 18.000. Junts hem multiplicat el valor per tu i per tota la societat. I plegats ho continuarem fent en el futur. El divendres 29 de maig celebrem la Junta d'Accionistes i volem comptar amb tu. Perquè tu sol sumes, però tots junts multipliquem. Participa i trucant gratuïtament al 900-100-019 o connectant-te a iberdrola.com.
14: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... i tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
15: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
16: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
17: Imagina-t'ho! Brian Adams, Amaya, Antonio Orozco, Ana Torroja i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caprotsfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Life.
18: És tancat Dramidi.
19: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
18: Carcament amurat.
19: Normal, amb aquests preus.
18: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
19: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
18: Que poc que costa comprar bé.
20: 25 anys a Wall Street, en el centre de les finances globals. Ara, aquesta experiència és al teu abast de la mà de Pedro Escudero. Inverteix com els grans inversors institucionals des de només 500 euros. Amb Silverway Asset Management, el teu futur no s'improvisa, es construeix. Comença avui a silverway.com.
21: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
22: A Zurich Assegurances, tu ets el més important. Per això t'oferim una assegurança de cotxe amb localització de la grua en temps real. Una assegurança de llar amb servei de lampista urgent. I més de 1.000 experts preparats per fer-te costat. Informa't de tots els avantatges a Zurich.es. Perquè a Zurich ens importes tu.
23: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
24: El perquè de tot plegat.
3: 2 minuts per sobre de 3:15 del matí. Estem a punt ja de posar punt i final a aquesta tertúlia d'aquest dilluns festiu a més d'un centenar de municipis de Catalunya. Per cert, això del turisme negre ho practiqueu vosaltres?
0: No.
3: Avui ens ha cridat l'atenció. És que el Basté i jo ens hem quedat una mica al·lucinats.
0: Sí.
3: El de cementiris.
0: El de cementiris.
3: El turisme negre és allò d'anar a llocs on hi ha hagut una tragèdia.
2: El cementiri, perquè em va morir una tieta ara aquesta setmana passada, i vaig anar a Montjuïc i vaig pensar... Culturalment és tan ric poder-se tirar 2 o 3 dies passejant per aquí, veient les tombes, tal, tal, els diferents... No?
3: Ja, hi ha molts cementiris on pots fer visites guiades que són una autèntica passada...
2: Però tu vols dir anar-te'n a Montserrat a veure si l'Isaac han dit...
3: El turisme negre que deien, que arran de... Primer, de la caiguda l'any 2024.
5: Jo vaig veure una pel·lícula, quan era allò adolescent, que era La noche de los muertos vivientes.
2: No, home, però això no estic dient això.
5: La noche de los muertos vivientes, Jo Romero, blanc i negre, i de cop i volta hi havia una noia i tal que anava posant les floretes i tal, allà...
2: Que no, no.
5: I de cop i volta comencen a sortir gent rara. Oi.
0: El cementiri està explicant...
2: T'has explicat una història. Molt bé.
1: Tinc un article pendent en cua al Diari de Tarragona sobre els cementiris.
2: Doncs fes-lo ja.
1: Vaig pensar que si tu vols treure-li a una comunitat... al ser comunitat, només cal que li arrabassis el cementeri. M'imaginava un poble sense cementeri. Tu quan vas en un cementeri, i pensava sobretot pels nous costums mortuoris, no?
0: Sí, sí.
1: Però tu allà, crec que
2: sí, sí.
1: Et sents part d'un llegat que t'han traspassat i que tu traspassaràs.
5: Aviam si fas aviat l'article perquè...
2: Primera vegada estaré d'acord amb
1: per a mi, paradoxalment, és una paradoxa.
2: Parlant de morts.
5: T'hauries de preocupar.
1: És una paradoxa... Jo la visc així. És una paradoxa meravellosa, perquè entre despulles i entre morts és on crec que et sents...
2: Arrelat
1: i ple de vida. Saps?
2: Sí, sí.
3: El turisme negre, en tot cas, no era visita cementiri, sinó que és la notícia que avui llegia amb el Regió 7, també al Periódico, que diu que arran de la fatídica caiguda d'Isaac Andic ja s'havien disparat les visites a aquella zona de Collbató, però ara que han detingut el fill i que està acusat d'aquest presumpte homicidi, doncs encara més.
2: Jo celebro que vagin allà a facturar i a fer que facturi el tercer sector allà i que tothom s'enriqueixi d'això.
3: Després, amb el Basté aquest matí recordàvem, perquè primer ens ha sobtat, però dèiem, home, també hi ha gent que se'n va a veure on va morir John Lennon, no? que ens sembla una mica...
2: No, que vas a Nova York, que vas al Central Park, però que vas allà en aquell racó, però no hi vas expressament amb el morbo de dir res.
5: innova.
3: Vas allà, en el cas de Collbató,
5: vas a l'edifici de Collbató, que és un edifici on es va rodar La Semilla del Diablo, i vas a més coses allà. Està ple de famosos i...
2: Però vaja, jo penso que això del Jonathan Andic donarà per moltes coses. Ja hi ha qui està escrivint, segur, el guió de la pel·li.
1: És que connecta...
2: O sèrie.
1: Bueno. Afecta tot. O sigui, és el més bàsic, clar, no? Des dels grecs. És una gran tragèdia,
2: total.
1: El parricidi.
0: Bueno, I a més, com que...
2: Si és que ha sigut un bàsic.
1: No, la tragèdia de Greta, sí, no, el parricidi.
0: A més, com que hi ha aquesta febre pel true crime, tothom ja té les seves teories, el mòbil, la petjada, el Carles Porta ens ha format a tots com a criminòleg.
2: Llum a la foscor.
4: És el que es fa mal.
2: Porta, llum a la foscor.
5: Ha fet molt mal.
2: S'ha d'esperar que acabi el judici.
5: No, home, que no, que a mi m'agrada.
3: Tien Ribas ha acabat ja els squats?
0: Sí, ja els he
3: fet. Que són les sentadilles, que he demanat a la redacció com es diu això en català.
0: En realitat no els he fet, perquè t'asseguro que si els hagués fet estaria bufant. Però llavors no podria fer l'ull de poll, però ara te'l faré.
3: Va, doncs vinga. Som-hi.
0: Estem sota una cúpula de calor que només suporta a Lleida, que és una gent que estan acostumats... Són resilients a les altes temperatures.
4: Aguantem tantes coses.
0: I també tenim el sofrir en plena operació tornada. El nostre Bad Bunny particular, Jordi Basté, incombustible, se n'ha anat...
2: Se n'ha anat
0: a agafar un avió després.
2: 9:13,
0: sí,
2: se n'ha anat.
0: S'ha llevat a les 4, ha vingut aquí, ha fet un rato de programa, agafa
3: avui
0: un avió...
3: Avui s'ha dormit una mica, us he de dir que avui s'ha dormit una mica.
0: Bueno, incombustible. Sí. I el tema central ha sigut Zapatero, i el moment de la tertúlia ha sigut... Teresa Cunillera, avui dolguda, emocionada fins i tot, parlant del seu amic Zapatero, o Zape, que és com li ha dit el Jordi Martí, ai, el Josep Martí, que no sé d'on... Zape...
2: Perquè li diuen als...
0: Alguns, li diuen Zape.
2: No, en el...
0: Té tapé, però no que és té tapé, l'altre és tapé.
2: No, però surt, oi, que en algun sí.
3: Zapa. Ni se n'ha donat,
2: tapa. Tapa, en el sumari.
0: Sí, i hem conegut l'existència d'un tiet de Josep Martí. Mica en mica anem coneixent l'existència de
2: la família.
0: De la família de Josep Martí, la gent dels pescadors, ara el tiet, en fi. La frase de la tertúlia ha sigut una frase gairebé unànime, excepte la de Josep Martí, que ha sigut de tots, que és "a mi no em quadra", jo crec que aquest és el titular. Josep Martí ha optat més per la frase hi ha la còpula de calor i la calor de la còpula. Va, cadascú doncs les seves coses.
2: Cadascú amb les seves aficions.
0: Sí, exacte. I acaba amb una frase de...
5: Com a afició es veu que és distreta, eh?
0: Es veu que és distreta.
1: Algun dia ho sabré.
0: I no cau una còpula, sinó amb una frase de la Mònica Terrier, que fa...
5: Fes uns apunts, i així...
0: Frase de la Mònica sobre les eleccions al Real Madrid. Endavant amb la democràcia, i tant de bo perdi Florentino Pérez.
3: De seguida parlarem de les eleccions del Real Madrid, però sobretot de la Champions aconseguida per les jugadores del Barça de futbol, també de la desfeta del Girona, que finalment ha baixat a segona divisió. Tot això ara a Tertúlia Esportiva. Josep Martí, Mònica Terribas, Tian Riba, Teresa Cunillera, Màrius Carol, Quim Forn, gràcies a tots per acompanyar-nos. Fins dilluns vinent.
0: Fins dilluns.
2: Nosaltres també volem un avió a les 9 i 13.
3: També el vols? Ja us ho quadraré, això.
2: Direm l'avió de les 9 i 13.
3: Home, la setmana que ve el que podríeu fer és a les 9 i 13 aixecar-vos tots.
0: Li diem, hem de dir una cosa, Jordi.
3: Pleguem. Clar, jo trobo que sí. Ho podríem assenir. Ara, com que ja deu estar volant, no ens deu estar sentint.
2: I enviem un petó.
3: Per tant...
0: I veniu tu i el Jordi de Planell a fer la tertúlia.
3: El que calgui, l'Embudio, la Marina Arbós, el Marc Segués, el Joan Ferrer amb el diàling, el Martí Esteban, sempre podríem fer coses, en Saumell, en Ramos. Aquí una disbauxa. Gràcies a tots, que vagi bé, fins dilluns.
0: Bon dia.
3: 10:55, hi ha una persona que ha entrat aquí a la redacció, Noí Polls, bon dia.
6: Hola, bon dia. Mira, segur que
5: ja ho una mica atabalada.
6: Sí, una mica atabalada.
3: Estàs atabalada avui?
5: Sí, perquè aquí us surt en altre... Això sembla un aeroport, Podria que aquest programa ho podria pagar ENA, perquè uns se'n van agafar avions, altres de terra...
6: Exacte, doncs mira, jo sóc aquí perquè... Sí, exacte, sí, segur que ja heu vist per tot arreu Seguretats Direct, i ara és Verisure. I jo us explico per què, i és perquè recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes al món i volen unificar la seva marca a escala global.
5: Jo m'he fet canviar els cartells, perquè clar, si no te'ls fas canviar, pensen que és antiga l'alarma, és antiga.
6: No, és que només canvia el nom.
2: Home,
5: ja t'ho dic.
2: Que
5: els canvien
2: d'ofici.
5: I tant que te'ls canvien.
3: Cal demanar-ho.
5: I pots
0: no contractar i posar un cartell només que pots posi Berixur.
1: Perdona, però està falta la Berixur.
7: No ho pagaran, no ho pagaran, no ho pagaran.
6: Només canvia el nom, perquè continuaran sent els primers a protegir amb tecnologia pròpia exclusiva, els primers a respondre davant del perill en menys de 20 segons, els primers a oferir un servei extraordinari valorat amb un 9 sobre 10. I així que recorda-ho, Securitas Direct ara és Berixur, la teva companyia de sempre més forta que mai.
1: Berixur.
3: 10:56. De seguida, tertúlia esportiva.
8: Fontvella t'ha ofert el perquè de tot plegat. I amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut.
24: El perquè de tot plegat.
9: RAC 1.
10: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
11: El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
25: Dormir tota la nit d'una tirada? En plena onada de calor?
11: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
25: Si busques el millor, recorda.
11: Només Daikin és Daikin.
26: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
27: Tuya, tuya.
26: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
27: Sí, prima.
28: Doncs sí, prima. L'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
29: Com a accionista d'Iberdrola, si fa 25 anys vas invertir 1.000 euros dels teus estalvis, avui s'han convertit en gairebé 18.000. Junts hem multiplicat el valor per tu i per tota la societat. I plegats ho continuarem fent en el futur. El divendres 29 de maig celebrem la Junta d'Accionistes i volem comptar amb tu. Perquè tu sol sumes, però tots junts multipliquem. Participa i trucant gratuïtament al 900-100-019 o connectant-te a iberdrola.com.
30: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
31: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
32: Doncs això. Necessito trobar un cotxe que em segueixi el ritme.
33: Entès. Necessites alguna cosa que funcioni entre setmana, espaiós per escapades, tecnològic i que connecti amb tu. Joan, cada dia tornes amb la mateixa pregunta i la resposta és la mateixa.
34: Skoda Karoq, el SUV que respon a tots els teus plans. Emporta-te'l des de 25.700 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Informa-te'n a skoda.es.
35: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
36: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
37: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros, inesperat.
36: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
38: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
39: A Moeve estem amb tu, per això ara estalvies el doble. Només per ser de Moeve Go estalvies des de 10 cèntims per litre. I si sumes energies amb el pla Multienergy pots acumular fins a 65 cèntims per litre. A més, a la Moeve han portat 2 cèntims extra per litre. Consulta les condicions a Moeve.es. Moeve.
40: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
0: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
1: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
0: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
1: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
0: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
2: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
3: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
4: El món a RAC1, amb Mònica Hernández.
5: 2 minuts per sobre de les 11, temps de tertúlia esportiva.
6: Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
5: Com sempre, saludo ja en Joanjo Pallàs, bon dia.
7: Hola, bon dia.
5: També en Miguel Rico, bon dia.
12: Bon dia, bona
5: hora. Estàs amoïnat perquè no trobes les ulleres, eh?
12: Sí, vull pensar que me les he deixat al cotxe perquè si no estic venut.
5: Tampoc no hem de llegir res, Miguel.
12: Però aquí no, ara en aquest moment no, però clar, el dia és molt llarg.
5: També
12: i sense ulleres no t'ho pots
5: dir. El dia és llarg. També tenim amb nosaltres, des de la distància, en Xavi Puig, bon dia.
13: Hola, bon dia.
5: I en Miquel Agut, que no només ens parlarà del Girona, sinó que el tenim d'enviat especial de RAC1 a Manchester. Bon dia, Miquel.
14: Bon dia.
5: Com es lleva Manchester avui? Perquè la festa continua aquesta tarda.
14: Sí, la festa continua. És una festa doble, perquè hi ha una rua que coincideix parcialment en horari amb una festa amb actuacions musicals incloses en un pavelló que hi ha a prop de l'estadi del Manchester City aquí a la ciutat, i de moment es lleva com ahir, és a dir, amb un sol espaterrant, sembla que sigui ple estiu, no fa gaire per Manchester això. Ja veig les primeres paradetes amb bufandes i banderes del Manchester City al centre de la ciutat, perquè qui vulgui adquirir algun producte de marxandatge del club per acompanyar la plantilla i els tècnics ho pugui fer, i serà, a més, un dia per la nostàlgia i un dia pel sentiment, com ho va ser el partit d'ahir, amb l'homenatge sobretot a Pep Guardiola, també a John Stones i a Bernardo Silva, jugadors mítics del Manchester City de les últimes temporades, però sobretot pel comiat a Pep Guardiola, serà l'últim acte ja del tècnic català amb els aficionats aquí a Manchester. Ahir ell mateix deia a la roda de premsa que ja té el pis buit, o sigui que l'únic que hi té són llits per dormir-hi i res més.
5: Anat per feina.
14: Sí, anat per feina i cap a casa.
5: Escolta, deia la Mònica Terribas, Joanjo, Miguel, que quina diferència de comiat el que li han fet a Manchester del que li van fer aquí a Can Barça, quan per títols i per anys jugant amb el club es mereixia una altra cosa. No sé si ho compartiu.
12: Pues bastant, sí. No sé si és per allò del que ningú és profeta a la seva terra, però no, el Pep no va sortir de Barcelona com havia de sortir. Tenint en compte que en 4 anys havia guanyat 14 títols, havia convertit el club en l'exemple, el punt de referència de tots els grans clubs mundials, i mai se li va acabar de reconèixer. I també comparteixo absolutament amb la Mònica que havia una part de l'afició important que no mai va ser guardiolista, i una part dels mitjans que mai van ser guardiolistes, més aviat tot el contrari. I això va crear, lògicament, un estat d'opinió diferent que en contrasta amb la unanimitat que es viu a Manchester, perquè, clar, el City ha guanyat en 10 anys 20 títols, que representa 2 títols cada any, ha guanyat 4 premis consecutives, 6 en total, ha guanyat la Champions i ha canviat la manera de veure el futbol a la Premier, de manera que tot el que se li faci...
5: sembla poc.
12: Em sembla poc aquí i allí.
15: Jo, del dia exacte que el Pep va marxar del Barça, no tinc un mal record. Recordo que el Barça va guanyar l'Espanyol, no? I recordo abraçades amb tots els jugadors, amb Messi, recordo que va haver com un discurs, o sigui, recordo una cosa molt emotiva, però és veritat que no va ser tan homenatge com ho va ser ahir al City, perquè el City tenia tot el temps del món per organitzar alguna cosa, i amb el Barça ja sabem que aquella temporada doncs igual no va acabar exactament com es pensava, i ja sabem que el barcelonisme és molt punyetero. O sigui, el Barça és un club que necessita fraccionar-se com a element natural de la seva essència. No sé per què, però és així. I sempre hi ha d'haver com grups, etc etc. Jo, de totes maneres, crec que el record que es té de Guardiola, i comparteixo que hi ha hagut sempre gent del Barça que no ha sigut guardiolista, però jo crec que jo minimitzaria amb el temps que ha passat la resistència d'aquest grup. Jo crec que no rendir-se a l'evidència de la influència del Guardiola al Barça, i ja no et dic en el futbol mundial, és portar una vena als ulls.
12: Tots els entrenadors que jo he sentit parlar aquesta setmana l'han reconegut com el millor entrenador de la història.
15: Jo sempre...
12: I n'han parlat uns quants de especialment significatius. Per exemple, Hansi
15: Simeone.
12: Flick. I Hansi Flick.
15: Simeone, que jo que sempre no destaco més... els que estan a l'altra banda, diguem, dels postulats que defensa Guardiola futbolísticament com a més significatius. Si Simeone rendeix a l'evidència, és perquè té una admiració que va més enllà de la manera de jugar. Jo crec que el millor entrenador en actiu segurament ho és Guardiola. A mi m'agrada més utilitzar la paraula influent, que per mi està per sobre de millor. Per què? Perquè ha canviat la manera de jugar... no només de l'elit dels equips de futbol, sinó que tu te'n vas a veure equips de futbol de categories inferiors, però ja no del Barça, sinó de qualsevol camp que te'n vagis de Catalunya, i la manera de jugar és diferent a quan abans de Guardiola entrenador i després de Guardiola entrenador, amb coses, amb detalls tàctics que ara donem per naturals, i que quan els va imposar Guardiola ens posava una mica al cap, fins i tot els propis jugadors.
12: Però, de fet, hi ha jugadors que han reconegut que Guardiola els hi va canviar per bé la seva manera d'entendre el futbol. Ells, professionals importantíssims, tipo Thierry Henry, per exemple, o Mascherano al seu moment, o Messi, encara ara, reconeixen que amb el Messi amb el Guardiola va canviar tot, i ells van començar a entendre el futbol d'una manera que mai havien imaginat que entendrien.
5: Xavi Puig, Guardiola és el millor entrenador de la història del futbol?
7: Sí, no els he vist tots, però dels que he vist caríssimament sí, sobretot per aquesta capacitat d'influència, no? I per haver canviat, per saber s'adaptar també a lligues diferents, matisant una mica el seu estil quan va anar a Alemanya i també quan ha anat a Anglaterra, però alhora sabent canviar també el futbol, i veient ara un munt de clubs anglesos que aposten per la pilota jugada des del darrere, per rifar-ne moltes menys de les que rifaven abans de l'arribada d'en Pep al futbol anglès. I amb això de la comparació, jo primer, voler-se comparar amb els anglesos a l'hora de fer homenatges amb totes aquestes litúrgies, jo crec que és anar a perdre sempre. Vull dir, són un futbol que això ho fa com ningú, siguin homenatges, siguin reconeixements a figures que els han deixat. Vull dir, tot això, tota comparació l'acabes perdent. I jo crec que amb el comiat aquí a Barcelona també hi havia un punt de hosti, ja, no? Ja te'n vas, tant d'hora, per què no ho allargues una mica, no? Hi havia un punt de dolor aquí de dir, hòstia, amb lo guapo que està sent això, per què s'ha d'acabar després de 4 anys i no ho podem allargar una mica més, com ha passat, per exemple, a Can City, no?
5: Miquel, tu que ahir vas poder conversar amb Pep Guardiola uns minuts, avui hem escoltat aquesta entrevista que li feies ahir a Manchester, ell et deia que no tenia pressa per tornar a entrenar. No sé quin futur li veieu a Pep Guardiola més enllà d'aquest any que encara li queda al Manchester City.
14: Jo tinc la sensació que a nivell de clubs, i ahir en Puig ho va comentar al Superesports unes quantes vegades, jo tinc la sensació que a nivell de clubs ja està. Tinc aquesta sensació. Crec que ara, després de 10 anys en un mateix club, d'haver-ho guanyat tot, d'haver estat a la Lliga Espanyola, a la Lliga Alemanya i a la Lliga Anglesa, tinc la sensació que o hi ha alguna cosa que és, diguem-ne, que molt fetitxa per ell i que la vol fer, perquè evidentment farà el que voldrà i quan ell voldrà, perquè s'ho ha guanyat i tothom ho acceptarà, si forma part del tracte, però també la possibilitat d'una selecció i penso, no ho sé, la selecció italiana, que no és el Mundial, per exemple, si hi ha alguna selecció grossa que li pugui venir de gust que no faci un bon Mundial i que es plantegi ara que Guardiola està lliure de temptar-lo, o algun càrrec, perquè també ens ho explicava ahir quan hi parlàvem, ara serà de moment pel Citigroup més representatiu, mm-hmm. més a l'ombra, continuar vinculat al grup i sobretot al Manchester City, evidentment, que és el cap de cartell del grup, però jo tinc la sensació que més aviat triarà això, que farà el que voldrà, però que més aviat pot anar per aquí, més que no entrenar un altre club.
5: Anem amb la desfeta del cap de setmana, de l'alegria i la joia, el bany de multituds per Pep Guardiola amb el Girona, perquè quina jornada més frenètica dissabte, amb tots els partits allà en pantalla, era una bogeria, i fins a l'últim minut, quin patiment amb el Girona, que sí, perd la categoria, perd també una bona quantitat econòmica, perquè dels 55 milions de drets televisius que fins ara ingressava, doncs en perd, penso que més de la meitat, però sobretot la desfeta esportiva, i permeteu-me que li demani al Xavi i al Miquel, els primers, una mica de balanç del que vam viure aquest cap de setmana.
7: Jo, per mi és un mastegot gros, important. Per mi bastant més que el del 2019, aquest del 2026, però jo crec que aquest és del tot... que no entrava dins dels plans de ningú, aquest descens de categoria, ara amb el club que ja començava a consolidar-se a primera divisió, i jo ara estic bastant a l'expectativa de veure com reacciona, ja no l'equip esportivament, sinó el club com a institució, a veure aquest projecte del City Group, aquest projecte encapçalat per Pere Guardiola, cap a on va, si continua sent una aposta ferma, si les intencions de fer el Girona un club més gran del que és, a nivell també d'infraestructures, de nou estadi, d'una ciutat esportiva que encara s'ha d'acabar de completar, de crear un equip encara més potent del que havia creat i que no hi servit ni per mantenir la categoria, si això continua endavant i no genera certs dubtes aquest descens del tot imprevist. Si això és així, que tant de bo sí, si la propietat aconsegueix també tenir una veu una mica més propera a l'afició, que l'ha trobat a faltar també, alguna veu de la propietat que es comuniqui amb més sovint cap als seus aficionats i sàpiguen ben bé què pensen i cap a on va el club. Si això és així, endavant. Si no, em genera més dubtes aquest descens que no pas el del 2019.
5: Miquel.
14: A veure, s'ha de recordar que, encara que sigui un sector reduït, després del descens hi va haver una part de Montilivi que va cridar directiva d'emissió. O sigui que hi ha una part de l'afició que contenta amb la gestió del club, no ho està. I segurament hi contribueix això que el màxim accionista, que és un senyor bolivià que es diu Marcelo Claure, no hagi passat per Montilivi des que va assumir aquest càrrec de màxim accionista del Girona. Vull dir que al final estem en un futbol molt mercantilitzat, i això ho sabem tots, de grans conglomerats de clubs o gairebé d'empreses que es miren per beneficis o per pèrdues, més enllà dels resultats esportius i de satisfer els sentiments dels seus aficionats, però en aquest cas potser hi ha qui pensa que això va una mica massa enllà. I els que hi ha sobre el terreny moltes vegades són muts, perquè el portaveu és l'entrenador i com a molt, com va passar per exigència del guió el passat dissabte, és el president del Figeli, que és més aviat un càrrec honorífic que no pas executiu, qui dona explicacions des del club als aficionats, i això segurament caldria repensar-s'ho. I ahir, Lluc Salellas, l'alcalde de Girona, deia el tu diràs que pel que a ell li consta el compromís del City Group amb el Girona, tot i el descens, continua sent el mateix, i que és el que ell va copsar i li va arribar just després de la fatídica notícia de dissabte a la nit. I aquesta és també una bona notícia per tenir estabilitat i encara una categoria que és molt traïdora, que és com una piscina plena de cocodrils, on hi ha clubs històrics que si estan 15 i 20 anys, on hi ha clubs històrics com el Saragossa que baixen a primera federació, com ha passat aquest cap de setmana, o sigui que és una categoria molt exigent, i tens una plantilla amb algun jugador mundialista, amb futbolistes amb contractes llargs, amb futbolistes amb contractes de primera divisió, que a segona divisió no voldran jugar-hi, i el club haurà d'empescar-se-les per treure un rendiment econòmic de qui sigui, però també s'haurà de quedar algun jugador valuós per encarar una tornada a primera divisió i, a més, refer la plantilla per jugar a segona divisió amb garanties. O sigui que ve un estiu que, des del punt de vista esportiu, és molt mogut, i veurem si Càrcel troba la tecla per fer una plantilla que la temporada que ve, ja veurem si entrenada per Mitchell o no, a mi fa l'efecte que no, pugui tornar a primera.
5: Diu el Joanjo, fa amb el cap que no.
15: No
5: sobre això de Mitchell,
15: jo crec que és un cicle acabat i que no crec que sigui bo ni per a l'entrenador ara quedar-se ni pel Girona que es quedi mig. És la percepció que tinc. Crec que és un cicle que ha passat per tots els estats d'ànim i d'èxit i fracàs possibles. Crec que el Girona demostra l'extrema volatilitat del futbol, que és l'esport precisament, crec, que pot abraçar un fenomen com aquest. És el Girona ha fet un miracle, que és el de classificar-se per la Champions, i al cap d'un any i mig baixar a segona. I això també transforma els elogis cap a la propietat, els jugadors, l'entrenador, en fi, tot, amb ja crítiques i lògiques, perquè jo crec que hi ha moltes coses que no s'han fet bé, i crec que ara aquest descens posa a prova la institució, els ciments de la institució. Jo crec que quan passen aquestes coses és quan es demostra si hi ha solidesa o no hi ha solidesa, i parlo dels responsables, els inversors, parlo de la fortalesa futbolística. Ara toca, parlant de Quique Cárcel, tornar-se a posar el peto de pancaire i de disposar menys diners i de tenir més habilitat a l'hora d'escollir els jugadors. Jo crec que aquí ha estat una de les claus. Crec que s'ha fitxat en molts casos malament en el Girona, i després escollir un entrenador, perquè ara no és el mateix entrenar a primera divisió que a segona. Ara ho deia el Miquel, o sigui, la segona divisió és una categoria terrible, terrible. El Racing ha pujat després de no sé quants anys, el Depor ha pujat després de 8 anys, el Saragossa ha baixat a primera ref, vol dir que si l'Europa no puja, jugarà tindrà la mateixa categoria que l'Europa, i és el Saragossa, que té una ciutat darrere, que, en fi, el Girona té un repte per davant colossal, i és hora de demostrar si el Girona té consistència, múscul social i econòmic, i i per resistir aquest cop, que jo crec que és molt dur, sí.
5: El té, Rico?
12: No ho sé. Aquesta és la gran incògnita. Jo, des de sempre, ben bé tampoc ho sé, però a mesura que em vaig fent gran, em preocupa més el club que l'equip, sempre. I de la solidesa del club del Girona dependrà el seu futur. No sé si ha de pujar l'any que ve, l'altre o altre. Jo el que sé, sí sé, és que ha de mirar on estan avui els equips que l'any passat van baixar de primera a segona, i es trobaran la sorpresa de que el Granada ha estat coquetejant el descens tota la temporada, que el Cádiz es va salvar ahir miraculosament i serà el primer de no baixar, i que el Valladolid també ha estat coquetejant tota la temporada amb el descens. És a dir, el fet de baixar de primera a segona divisió no et garantitza ni la condició de favorit per pujar. Això s'ha de guanyar dia a dia, setmana a setmana, partit a partit, com deia l'amic Simeone. I aquí està la capacitat de confeccionar una plantilla, però amb una plantilla no n'hi ha prou. I això, els que hem seguit el Barça durant anys, ho sabem. El Barça va arribar un moment que tenia el Schuster i el Maradona, que eren els dos millors jugadors del món, i no va guanyar cap lliga. Per tant, el que necessita el Girona és fer un equip. I no sé si trigarà un o dos anys, dependrà de la solidesa del club, i si és capaç de fer-ho, pues tornarà a on li correspon estar, i si no està, i jo és una teoria que he mantingut al llarg dels anys del Girona a primera divisió per experiència pròpia, quan el Lleida va jugar a primera divisió, que ens vam omplir la boca disfrutant de que el Barça, el Lleida havia guanyat el Camp Nou, o que havia guanyat el Madrid al Camp d'Esports, i després te n'adones que aquests equips baixen de categoria perquè guanyen els rivals equivocats. La feina del Girona no és guanyar el Barça, ni guanyar el Madrid, ni guanyar el Villarreal, sinó guanyar l'Elx i tots aquests, perquè a més de sumar punts tu, no els sumen ells, que és la qüestió que al final et permet mantenir la categoria.
5: Una altra sorpresa que ens ha deixat aquest tancament de la Lliga ha estat l'Atlètic de Madrid, la desfeta de l'Atlètic de Madrid, que finalment acaba en quarta posició, sobrepassat pel Villarreal, que a més el goleja per 5-1 al seu estadi.
15: Sí, però ja, mira, segurament és el club més equiparable al que deia ara el Xavi de dels equips anglesos i com la relació entre públic i jugadors i tècnic. Allà hi ha menys, hi ha una fidelitat més d'un menys exigent, diguem. Allà el simeonisme, diguem, realment és una corrent molt poderosa. I ells tenen la capacitat per... diguem que fer sobresortir els èxits relatius d'aquesta temporada, que són haver arribat a les semifinals de la Champions, havent eliminat a quarts el Barça, i aquest trio, aquest discurs, tot i que hi ha també dissidents, però són molt minoritaris. Mm-hmm. I jo crec que Simeone continua sent una figura absolutament...
12: Bueno, l'entrenador millor pagat del món.
15: Mira. Intocable, i jo estic d'acord que... Jo crec que el paper de l'Atlético... ha arribat a la final de Copa, ha arribat a les semifinals de Champions. Jo crec que amb aquestes dues premisses, jo crec que pots defensar que l'Atlético ha fet una bona temporada, però la Lliga és desastrosa. O sigui, la Lliga que fa l'Atlético, no sé quants punts ha quedat del Barça.
12: No sé, és igual, fa...
15: No és justificable més de 20, fa poc. En relació al seu pressupost, perquè això de l'Equipo del Pueblo ja va passar en fi, és més vintage que... Bueno, que...
12: Que la Belén Esteban.
15: Exacte.
5: Xavi, Miquel...
7: Sí, jo de l'Atlético Vista em fa difícil, perquè clar, és tan contradictòria la temporada, perquè és veritat que arriba a la final de Copa i es queda a prop d'arribar a la final de Champions, però en canvi per mi em sembla un desastre inassumible haver quedat a aquesta distància del Barça i del Real Madrid. Clar, llavors amb l'excusa de les altres dues competicions justifiquen una lliga de fracàs absolut de l'Atlètic de Madrid, d'un equip amb una inversió potent i que queda fora de la lluita pel títol de lliga abans de quedar el tió, pràcticament, que ja no tenia cap opció de guanyar el títol, i per mi això no ho hauria de permetre a l'afició matalassera, però és veritat que viu una realitat paral·lela, el que deia el Joanjo també, viu amb aquesta, no?, hipnotitzat per aquesta figura de Simeone, que és veritat que fins que no marxi, clar, no sabrem, no podem saber si realment un altre entrenador li trauria més rendiment o no a una plantilla com l'Atlético. Fins que no treguin aquest tap, si és que és un tap, que no ho sabem, fins que el treguin, de saber si aquesta plantilla podria fer més coses amb un altre entrenador a la banqueta.
12: Jo, si em permeteu, tinc una visió particular de l'Atlético. Bàsicament, basada en que l'Atlético... té uns objectius que són absolutament diferents al Barça i al Madrid, que són els equips amb qui està competint. Tu al Barça o al Madrid li dius al seu seguidor, al seu aficionat, al seu soci, que l'objectiu és quedar entre els quatre primers i et foten fora de la presidència passat demà. Però l'Atlético és una societat anònima i els seus objectius no es basen en els títols, es basen en el compte de resultats. I donat que ara ha jugat a la Champions i va estar el quart classificat, el nivell d'exigència del club s'ha d'acabar tres o quart. Tot el que vingui més, fantàstic, però s'ha d'acabar tres o quart.
5: La quarta posició ja és bona.
12: Sí. De manera que, segons avança la temporada, les exigències que senten els propis jugadors i el propi entrenador és dir, bueno, això ja ho tenim, centrem-nos en la Copa.
5: Miquel.
14: No, ràpidament sobre l'Atleti de Madrid, però no sé si Simeone no comença a tenir algun dissident, fent servir la paraula d'en Joanjo, a dins, perquè sí, recordeu que al mercat d'hivern, Mateu Alemany i Simeone, diguem-ne que de manera no explícita, però es van dir de tot en rodes de premsa, entrevistes a peu de camp, etcètera, etcètera, per la confecció de la plantilla, i a més, havent-hi ara un fons d'inversió com Apollo, que provoca que l'Atleti de Madrid pugui fitxar Julián per vora 100 milions d'euros, per exemple, i algun altre més que fitxat i que vindrà i que no tingui tampoc una necessitat peremptòria de treure's un jugador de sobre per quadrar els números, doncs veurem si això, aquest discurs, el serveix o no. A nivell popular i a nivell històric és el discurs que ha fet servir l'Atlètic de Madrid, però ara, en aquest context, no sé si els acabarà de servir o no això i acabar la Lliga a 25 punts del campió, que és una barbaritat. 25 punts és una bogeria.
5: Doncs veurem tot plegat com evoluciona. Jo deia abans que havíem tingut celebració a Manchester amb aquest comiat tan emocionant a Pep Guardiola. Després parlàvem de la desfeta del Girona, però clar, aquí també hem estat de celebració aquest cap de setmana, perquè recordeu que ahir el Barça femení de futbol va celebrar amb tota l'afició, amb aquestes més de 5.000 persones que es van aplegar a Barcelona, la quarta Champions de la història. Una celebració però que té aquell gust una mica agredolç, no? Perquè no sabem què passarà l'any que ve amb algunes jugadores que són determinants.
12: Sí, però són coses diferents. El que passa és, com deia abans el Joanjo, que aquí no en tenim mai prou. Volem la felicitat completa.
5: Som així.
12: I això no existeix.
5: No, ahir ho

0: Jo crec que sí.
1: Sincerament crec que sí, i a mi et diria que, donada la situació econòmica del Barça, entenc la situació també de les jugadores. El Barça els hi ha donat la glòria. També és hora de que guanyin diners. I si aquestes futbolistes que porten 4 Champions et demanen sortir per arreglar-se la vida, jo crec que el Barça ha de facilitar que prenguin aquesta decisió.
2: Xavi, Miquel.
3: Sí, que jo la celebració només per veure Rafa Juste cantant l'himne, com el vam veure ahir.
2: Sí, ha fet un Laporta autèntic, eh?
3: Ja val la pena haver muntat aquell escenari allà al costat de la plaça Espanya.
0: Té memes per 10 anys, jo crec.
3: Sí, absolutament. No, i encara mantenen, no, aquest to una mica de colla celebrant un títol, no? Vull dir que encara hi ha un punt d'espontaneïtat en les jugadores que és d'agrair. I després, doncs, vaja, és el poder del diner, també de la poca competitivitat de la Lliga espanyola aquí, que jo crec que provoca també que les jugadores, després d'haver guanyat ja molt aquí, doncs busquin altres reptes esportius, altres motivacions, més calés també en molts casos, perquè negar-ho, i és del tot lícit que així ho facin. La bona notícia és que per darrere, pel planter, la feina es continua fent i que l'aparició, per exemple, a l'alineació titular en una final de la Champions, de cara a Serra Jordi, doncs jo crec que fa mantenir esperances positives en el futur del Barça per la propera temporada.
4: Miquel. Sí, sofriment, tot això que diu el Puig, també hi ha casos d'algun adeu traumàtic, com el de Mariona Caldentei fa un parell de temporades, d'una jugadora molt estimada, molt valuosa futbolísticament, que també tenia molt pes a nivell interior de vestidor, que se'n va anar a l'Arsenal i va guanyar la Champions precisament contra el Barça la temporada passada, i que malament no li està anant i que està nominada a la Pilota d'Or. Vull dir que al final, doncs, no tota la vida s'acaba al Barça, tot i que sigui el club de la teva vida o on has donat un millor rendiment, i suposo que això també representa com un punt d'esgotament, no? Potser fins i tot guanyar sempre també t'esgota, i busques alguna cosa que et representi un repte i que faci que tornis a intentar donar el millor de tu en un altre lloc, davant d'uns altres rivals, etcètera, etcètera, recuperar una mica les sensacions que podies tenir la primera vegada que guanyes un títol amb el Barça, perquè ara tot sembla com molt fàcil, perquè són 4 Champions de 6 finals jugades, no? I a la Lliga Espanyola no hi ha competència, les guanyes de carrer, guanyes la Copa de la Reina, si no és per una alineació indeguda, però, vaja, ho guanyes tot, i suposo que arriba un moment que et vols exigir a tu mateixa una mica més, i això també pot formar part del joc, més enllà que hi hagi clubs com el de Londres, que ofereixin sous superiors a futbolistes com Alexia, que el que pugui oferir el Barça.
2: Doncs veurem com acaba tot plegat.
0: Molta
2: vosaltres.
0: Resignació, no? Detecto o sigui, són 3-4 jugadors.
1: Sí, no és resignació.
0: Home, no és una només. O sigui,
1: jo
0: crec que estaria bé que el Barça fes un esforç.
1: Sí, sí.
0: Més que res, perquè si parlaven de la influència de Guardiola en el futbol mundial, jo crec que el Barça femení és el fenomen d'influència internacional a nivell esportiu més potent dels últims anys. Jo crec que lluitar una mica
1: per
0: igualar els sous... O sigui, no estem... I Alexia Putellas té 32 anys, si no m'equivoco. Pots arribar a entendre que una jugadora hagi acabat un cicle, tot i que jo crec que està amb la seva, amb un estat de forma extraordinari, està jugant de titular, etc. Però estem parlant de jugadores, Ona Batlle, en fi, jo crec que estaria bé que el Barça intentés retenir, perquè tot la Masia, o sigui, al final, vull dir, anirem a buscar ja, no, infantils i cadets, ja. O sigui,
1: que ho ha intentat.
0: I ara un moment que l'aixeta, vull dir...
3: Sí, però jo crec que, Joan, no només hi ha una qüestió econòmica, eh? Jo crec que també, evidentment hi és, la qüestió econòmica, però jo crec que també hi ha una qüestió esportiva, una qüestió de no guanyar 7-0 cada cap de setmana, de no esperar només el creuament de quarts de final de la Champions i després un altre partit. Jo crec que aquest punt també hi és, i de competir una mica més del que poden competir aquí, de veure millores en la Lliga, que Aitana, per exemple, no es cansa de repetir que no estan arribant, i que moltes promeses, però després la temporada continua sent cada temporada igual. Jo crec que també hi ha un punt

0: D'això, a banda del sou, que aquí si és on el Barça diríem que podria lluitar-hi més.
1: Doncs sí, amb això del femení ho hauríem de cuidar una miqueta
2: sí,
1: més.
2: Sí,
1: la Lliga Espanyola, no només el futbol,
3: la Lliga Espanyola és un allò de fets i no paraules. És obvi, cada any hi ha com una mena de conjura perquè això millori, i llavors sents els responsables federatius de la Lliga, etc, i després veus que es reincideix amb això que diu el Xavi, que té raó, que la Lliga Espanyola no té cap tipus de... està a anys llum de les lligues que juga a Anglaterra, per suposat, i a d'altres europees, França, Alemanya, Suècia, en fi... Sí, és un drama i és una de les justificacions, però crec que no és tota la justificació per perdre tantes jugadores, sobretot aquest any.
2: El Barça té una joia amb l'equip femení, un equip que és capaç de portar a l'estadi tanta gent com quan juga el primer equip, i jo crec que, a més, amb un públic majoritàriament diferent, molt femení. Tu mires les imatges de les celebracions i et quedes astorat de que hi hagi tantíssima noia, senyora, dona gran que estiguin animant a les futbolistes, i hauria de fer tot el possible per mantenir aquest nivell. Ara, jo entenc que si hem arribat a aquest punt és perquè ja és que el Barça no pot. Per això dic, si no pots compensar-les com es mereixen, dona'ls l'oportunitat de que marxin i guanyin els diners, que seria bonic que haguessin guanyat aquí.
1: Miquel Agut, passa-t'ho bé aquesta tarda, eh? No sé què faràs, si faràs la rua, si faràs això dels concerts i tot això, una mica de tot.
4: Jo crec que faré el pavelló, perquè fa un sol que fa suar les pedres, i em fa l'efecte que faré pavelló, perquè a més ahir des del club em van dir que segurament valdrà més la pena el tema pavelló, com que de rues n'han fet unes quantes últimament, ja les deuen tenir molt vistes, o sigui que jo crec que faré pavelló.
1: Molt bé, jo també apostaria pel pavelló.
4: Veus?
3: Tots apostaríem per pavelló.
1: Passa-t'ho bé, Miquel Agut, moltíssimes gràcies. Enviat especial de RAC1 a Manchester per seguir de ben a prop aquestes celebracions del City. Que vagi bé, demà ens ho expliques aquí al món a RAC1. Xavi
4: Correcte,
1: Puig, també
4: demà.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies, adeu.
1: Miguel Rico, Joan Jopallà, sabeu què són els Innocent Games?
2: Sí. Una miqueta, sí.
3: Sí, sí, sí, sí que ho sabem.
2: Sí, sí.
1: Són els Jocs Olímpics del dopatge, no? Entre cometes,
3: sí.
1: O...
3: Sí, senyora, sí.
1: I no us agrada massa això.
3: Bueno, a mi em sembla...
2: Com a espectacle.
3: I pel que ha batut un búlgar, em sembla que ha batut el rècord de 50 lliures de natació, li han pagat $1,5 milions de dòlars.
2: Sí, això és com el...
3: I no és ha batut el rècord, però no és homologable, òbviament, però l'home se'n va a casa.
2: Estem cada vegada més a prop dels circos romans i dels gladiadors. Cada
1: doncs
2: vegada
1: del circ romà.
3: És voluntari, vull dir, ningú obliga a ningú a participar, el que passa que no fan cap tipus de control de dòping.
1: Antidòping, sí.
3: És un experiment comercial.
2: Sí, fins que petin 3 o 4
3: sí, però que avui ells signen uns contractes amb 3.000 clàusules que els diuen, escolta'm...
2: Sí, la palma és culpa teva.
3: Si et prens uns petacetes caducats, allà tu. I llavors... Però només un rècord del món hi ha hagut, eh? Vull dir que hi havia com unes expectatives de que aquí...
1: Poca cosa, no tenint en compte que vas dopat i que el cos
3: vas a tope,
1: al límit.
3: Però no, només un. Però, bueno, imagina la inversió d'aquests tios, publicitat, en fi, s'hauran forrat i només han hagut de pagar 1,5 quilos a aquest home perquè no hi ha hagut més rècords del món.
1: Doncs de seguida en parlarem d'aquests Jocs Olímpics del dopatge. Ho farem en connexió amb Las Vegas. També amb el Martí Esteban, que faré que vingui aquí perquè és ell qui ens va proposar el tema. Joan Jo, Miguel, moltíssimes gràcies. Fins dilluns que ve, la setmana
2: gràcies.
1: Que ve.
2: Adeu.
5: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler a casa teva.
6: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o tastant un... Per on anàvem? Ah! Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
7: Com a accionista d'Iberdrola, si fa 25 anys vas invertir 1.000 euros dels teus estalvis, avui s'han convertit en gairebé 18.000. Junts hem multiplicat el valor per tu i per tota la societat. I plegats ho continuarem fent en el futur. El divendres 29 de maig celebrem la Junta d'Accionistes i volem comptar amb tu. Perquè tu sol sumes, però tots junts multipliquem. Participa i trucant gratuïtament al 900-100-019 o connectant-te a iberdrola.com.
8: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... i tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
9: Amb Aural, la vida sona bé. Escolta-la. En el teu centre auditiu Aural tindràs una atenció personalitzada perquè continuïs gaudint del que més t'agrada. Demana cita ara per una revisió auditiva gratuïta a Aural.es. Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat.
10: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros, inesperat.
9: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
11: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
12: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
13: Jo no puc treure'm del cap això.
14: La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
15: A Carglass, per la reparació o substitució del teu parabrisa, et regalem un kit de neteja Casals perquè tinguis el cotxe impecable.
16: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins al 27 de juny. Consulta'n les condicions a Carglass Ponés.
17: Carglass canvia, Carglass repara.
18: Somies amb sol, platja o una escapada perfecta? Viatges al Corte Inglés i Sol Tour t'ofereixen unes vacances al Carib, Cap Verd, Europa, Illes Espanyoles, amb tota la tranquil·litat, sense despeses de cancel·lació fins a 30 dies abans i amb la seguretat de sempre. Aprofita les seves ofertes exclusives aquest estiu. Reserva'm fins a 300 euros en un cupó regal del Corte Inglés i amb grans descomptes pels infants. Reserva el teu viatge de Sol Tour amb la garantia de Viatges al Corte Inglés.
19: I passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
20: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
21: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
22: Securitas Direct és ara Verisure, com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
7: Com a accionista d'Iberdrola, si fa 25 anys vas invertir 1.000 euros dels teus estalvis, avui s'han convertit en gairebé 18.000. Junts hem multiplicat el valor per tu i per tota la societat. I plegats ho continuarem fent en el futur. El divendres 29 de maig celebrem la Junta d'Accionistes i volem comptar amb tu. Perquè tu sol sumes, però tots junts multipliquem. Participa i trucant gratuïtament al 900-100-019 o connectant-te a iberdrola.com.
23: El món a RAC 1, amb Mònica Hernández.
1: 4 minuts i arribarem a 3:15 del matí. Anem per feina. Martí Esteban, bon dia.
24: Bon dia.
1: Aviam, Martí, de què anem a parlar ara?
24: Doncs
1: què ens vas proposar fer la setmana passada en una reunió d'equip? Que la Marga i jo hem dit que ho pronunciï ell.
24: Els Enhanced Games.
1: Ah, com has dit? Escolta, sobradíssim.
0: Diem els jocs millorats. Són en català més fàcil.
1: Exacte, i són una mena de... o són coneguts com els Jocs Olímpics del dopatge.
0: Exacte.
1: Aquí la qüestió és, et dopes sense cap tipus de límit? És a dir, no hi ha cap control?
0: No, sí, sí que hi ha controls més per temes de seguretat, però et pots dopar de forma legal, diguem, dins les normes de la competició.
1: I l'objectiu és batre rècords mundials.
0: Exacte.
1: Doncs és un objectiu fallit, perquè en aquesta edició, ara ens deia el Joan Jopallàs que només han batut un rècord, crec que és en natació.
0: Exacte.
1: 50 metres estil lliure.
0: Uh-huh. L'únic rècord, sí, sí.
1: I ja. Què hi té a veure aquí, Donald Trump? Té alguna cosa a veure?
0: Ara ens ho explicarà millor el nostre convidat, però sí, sí, sí. El seu fill, sobretot.
1: El nostre convidat és en Jordi Grífol, periodista del Periódico, que ha seguit aquests Jocs Millorats. Bon dia, moltes gràcies, Jordi.
2: Bon dia, què tal?
1: Nosaltres bé, i tu, com ha anat l'experiència?
2: Bé, a veure, la veritat que sí que es pot considerar que ha sigut una mica de fracàs, més que res perquè ells mateixos promocionaven aquesta competició i deien que la seva idea era construir superhumans, desafiar els límits de l'ésser humà i batre rècords, i només se n'ha batut un, com heu dit, i a més que aquest rècord s'ha fet també amb un vestit de poliuretà, no només dopatge, sinó que amb un traje, amb un vestit que no es pot, que també està prohibit a les competicions oficials, no?
1: Mm-hmm. Per tant, dèiem, un fracàs relatiu. Què n'opina de tot això, per exemple, Jordi, el Comitè Olímpic Internacional? Què hi diu?
2: Clar, el Comitè Olímpic i les federacions internacionals des del principi es van inquietar molt amb aquesta competició que titllaven d'irresponsable i de perillosa, no? De fet, hi ha una llista, han publicat una llista, els Enhanced Games, on han explicat que el 91% dels atletes que hi han competit s'han dopat i expliquen les substàncies directament. Han utilitzat hormona de creixement, estimulants com l'Aderol o l'EPO, que és la substància que utilitzaven els ciclistes fa uns anys.
1: Escolta, Jordi, deia ara el Martí que el fill de Donald Trump hi tenia alguna cosa a veure. De fet, no sé si la família, tot el moviment MAGA, hi està posat en aquests jocs.
2: Sí, el fill del president és un dels inversors. Aquesta competició l'han creat diversos multimilionaris, tots ells vinculats al sector de les inversions tecnològiques. Tenim, per exemple, el fundador de PayPal, Peter Thiel, que també és molt afí a Donald Trump, i hi ha també criptoinversors, i tots ells estan obsessionats amb la idea aquesta de la longevitat, no? I al final l'objectiu d'aquesta gran competició no és altre que vendre i comercialitzar aquests fàrmacs, no? Que és el que estan fent ja a la seva web. La gent dels Estats Units pot comprar alguns dels fàrmacs que han utilitzat els competidors.
1: Martí, tens alguna pregunta tu pel Jordi?
0: Li volia preguntar si l'ha sorprès que hi hagués un rècord mundial. Hem dit que ha estat un fracàs, però no sé si esperaves que ni tan sols n'hi hagués un.
2: Home, jo esperava que n'hi hagués més d'un. De fet, aquest rècord, Christian Golomev, en una promoció que van fer l'any passat per promocionar aquests jocs millorats, ja va batre aquest mateix rècord, no? I s'ha quedat, ha batut el rècord amb 7 centèsimes, que tampoc és una marca estratosfèrica, no? I sobretot la gran estrella d'aquests jocs millorats era Fred Kerley, que explicava que volia destrossar el rècord d'Usain Bolt, i al final és que s'ha quedat molt lluny de la seva marca, tot i que ha dit ell que no s'ha dopat al final.
0: El que m'ha sorprès també preparant el guió és que hi ha atletes que hi han participat però no s'han dopat, oi? Quin sentit té,
2: fer-ho? Exacte. De fet, és curiós perquè els 3 atletes que no s'han dopat han guanyat la competició, que la competició participaven contra atletes que sí que han dopat. Realment això és una estratègia per poder participar a Los Angeles 2028. Clar, si et dopes ja directament no pots participar. Tot i així, és possible que tinguin represàlies per part de l'Agència Mundial Antidopatge.
1: Jordi, cada quan es fan aquests jocs? També com els Olímpics, cada 4 anys?
2: De moment aquesta era la primera edició.
1: I estàs fixada ja a la següent o no encara? O era una mica en funció
2: no.
1: Com hi anés?
2: De moment no, i ells, de moment, el CEO dels Enhanced Games, al final ho venia com que era que havia sigut tot un èxit. Jo no ho qualificaria així. Llavors veurem què passa, veurem si hi ha una segona edició. La idea era fer-ne una cada any.
1: Doncs estarem pendents. Gràcies, Jordi Grífol, periodista del Periódico, per explicar-nos aquesta mena de jocs olímpics tan surrealistes que s'han celebrat a Las Vegas. Bon dia.
2: Bon dia a vosaltres.
1: No te'n vagis, Martí, no te'n vagis, que avui t'explotarem una mica perquè ens poses aquests noms tan complexos i tan difícils de dir. Ho dic perquè tenim aquí una altra persona, Jaume Ripoll, bon dia.
3: Jo no em dopo, eh? Jo
1: tu no et dopes, no tu vens net i...
3: Net bevent aigua, només.
1: Tenim aquí el Jaume perquè dilluns encara ressona amb molta força el Festival de Canes de Cinema que ha premiat, recordeu, la catalana Aina Clotet a la Setmana de la Crítica com a millor actriu i en què, sobretot, els Javis s'han endut, Jaume, un premi gros, gros, gros.
3: I el que ens queda...
1: El que ens queda dels Javis.
3: I de l'Aina també, i de l'Aina Clotet. Sí, crec que és una fita històrica que els Javis...
1: Millor direcció, que no ho hem dit.
3: El premi, la palma del millor direcció, és el tercer premi, diguem, en ordre d'importància. És cert que aquest any l'han donat ex aequo, l'han donat compartit amb el director Pavel Pavlikovsky, el director polonès, que ha guanyat per Fatherland, la pel·lícula que parla de la relació entre el Thomas Mann i la seva filla, l'Erika, després del suïcidi del Klaus Mann. I però, tot i així, els Javis han guanyat el Premi a Millor Direcció per la seva segona pel·lícula. I no hem d'oblidar que han arribat directament a Cannes sense haver anat per cap secció paral·lela amb La Llamada, que era el seu debut com a directors, i han arribat per la Porta Gran. Han arribat a secció oficial i han arribat a guanyar el premi a un jurat del més divers. Està, pensem que el jurat que els ha premiat està la Chloe Zhao, que és la directora de Nomadland, el Diego Céspedes, la Demi Moore... i el Park Chan-wook com a, diguem, president del jurat.
0: I algú ho havia fet abans d'arribar el primer cop a Cannes i guanyar la millor direcció?
3: Bé, hi ha hagut el Sean Baker ho va fer per la Palma, va guanyar la Palma d'Or. No sé si no sabria dir si algú altre director ho ha fet, que eren tan joves com ell, crec que no. Curiosament, l'Andrei Ivaniev, el director rus que ha guanyat el premi especial del Gran Premi, diguem, el segon premi en importància, Ivaniev és el director més jove en guanyar el Lleó d'Or. Va ser el primer cop va participar amb 27 anys amb la seva òpera prima, que era El Retorn, una obra mestra, per cert. I Ivaniev va arribar a Venècia i va guanyar el Lleó d'Or. Crec que a Cannes no ha passat mai.
1: I a tu, Jaume, què t'ha semblat la pel·li dels Javis?
3: La Bola Negra és un accés meravellós. Tot funciona. I podria no funcionar. És a dir, si la gent no ho sap, són tres línies temporals, abans de la Guerra Civil, durant la Guerra Civil i en l'actualitat, en temps present... I és una pel·lícula amb moltes capes, amb molts personatges, és una pel·lícula coral on tota aquesta ambició que podria ser desmesurada és un encert, funciona a favor d'obra i té la virtut, l'estranya virtut, que quan acabes saps que hi ha imatges que mai oblidaràs i que quan acabes tens ganes de parlar d'ella, amb la gent que no l'ha vista i amb la gent que l'ha vista, tens ganes de discutir. Això és una de les virtuts que té aquesta pel·lícula i hem de pensar que aquesta gent té 30 i pocs anys i és la seva segona obra, és a dir, parlem de La Llamada té 8-9 anys, i en 8-9 anys trobem un nivell de maduresa que és impropi d'algú com ells, un nivell d'absorció dels referents, és a dir, abans eren els deixebles d'Almodóvar, així eren els coneguts, però aquí a La Bola Negra hi ha moltes més referències, i també el seu univers, que ja estan incorporant com a univers propi deslligat del món Almodóvar. Crec que és un premi, el que diem, tot just comença, pensem que La Bola Negra serà distribuïda als Estats Units per Netflix, Espanya la distribueix Elàstica en cine, s'estrena a l'octubre, i crec que és una pel·lícula que, per suposat, les aspiracions són de tenir 3-4 nominacions als Oscar, pel·lícula internacional, guió, actriu secundari, la Penélope Cruz té un paper petit, però és un paper memorable, la Glenn Close, diguem, és més rellevant que la Penélope Cruz, però estic segur que els Òscar veurem Bola Negra.
1: Destacaves la joventut de los Javis. Aina Clotet, que també s'ha endut aquest premi a la millor interpretació a la Setmana de la Crítica de Cannes, també jove, 40 anys. L'has vista, què t'ha semblat? I deies, tenim també Aina Clotet per estona.
3: Sí, de l'Aina ja la coneixem de fa molts anys, perquè és un talent, diguem, precoç, però et diria que vives l'exemple de la determinació d'una creadora. Crec que després d'això no és Suècia, Aina Clotet fa un pas endavant amb el guió de la Valentina Aviso, que ho ha escrit en Valentina Aviso. És una obra que té molta llum, que t'abraça, que et desperta, que treu una somriure. És una dramèdia, sabent que parla d'una persona que supera un càncer de mama i apareix un noi jove a la seva vida. I el que demostra aquí l'Aina Clotet és una cosa molt difícil, que és dirigir i interpretar alhora. Habitualment, un pot ser una bona actriu o una bona directora d'altres actors. Aquí, en canvi, ella el que aconsegueix és fer-ho molt bé darrere i davant de la càmera. I estic segur també que el premi a interpretació de l'Aina Clotet significarà coses molt bones per la pel·lícula i també a nivell de distribució internacional. Una de les coses que es parlava a Cannes és que quan la pel·lícula es va ensenyar als distribuïdors, és a dir, a la gent que l'ha de portar a altres països, tothom estava entusiasmat amb la pel·lícula.
1: L'Aina Clotet ens vindrà a presentar aquí el món a RAC1 a principis de juny, ara d'aquí no res.
3: Pensa una cosa, que la pel·lícula originalment es deia Viva, es deia O Nora, però clar, Honora era el títol que original de la pel·lícula, després va estrenar Anora, l'obra de Sean Baker, i van decidir que Honora potser no era el millor títol per una pel·lícula estrenar-se una setmana, un any després, perdoneu, que Anora. Així que Honora ara és viva.
1: Jaume, tenim poc temps, però si haguessis de dir, a veure, les pel·lícules que han guanyat Canes, que no ens podem perdre, quines serien?
3: Històriques.
1: Històriques, vinga.
3: Vinga, anem una per dècada, així anirem ràpid, tenim poc temps. Mira, ens anem als anys 40, al principi de tot, Teniu en compte que Can ha celebrat la 79a edició, la imminent són 80 anys, es va parar per la guerra i pel Covid, també. Els anys 40 no es donaven palmes d'or, es donaven grans premis, i et diria que hi ha dues pel·lícules que a mi em semblen les millors de tota la dècada dels anys 40. Són El tercer hombre i Breu en contra. El tercer home, la pel·lícula de Carol Reed amb Orson Welles, i Breu en contra. Un thriller i un drama. Possiblement la millor història romàntica del cinema, Breu en contra, pel·lícula dirigida per David Lean, el de Lawrence d'Aràbia i Doctor Zhivago, és la millor pel·lícula de David Lean en diferència, Breu en contra. Si algú no l'ha vista, que ens estigui escoltant avui, que no faci res més avui a la tarda que posar-se Breu en contra, són 80 i pocs minuts, i és la història d'amor infeliç més meravellosa de la història del cinema. Per tant, aquestes dues, absolutament recomanables. Anys 50, ens anem en dues pel·lícules també absolutament fantàstiques, que són El salario del miedo, que sí, és un thriller al món dels camions, i Marty, que és una pel·lícula estupenda que va guanyar també l'Oscar a millor pel·lícula. Aquí recomanaria El salario del miedo, que està disponible a Movistar Plus, i és un thriller, a la gent que vulgui veure una pel·lícula que, per cert, va tenir un remake als anys 80, dirigit per William Friedkin. Als 60 la cosa es complica molt, perquè hi ha tres obres mestres, que són tres possiblement de les millors pel·lícules de la història del cinema. Atenció. La Dolce Vita, Fellini, Viridiana, Buñuel, i El gato pardo, Visconti. Penseu que Viridiana, en aquell moment, les pel·lícules, cada país presentava una pel·lícula, Viridiana no va anar per Espanya, òbviament, va anar representant Mèxic, això era com Eurovision. La millor de les tres, per mi, aquí ho haig de dir, és El gato pardo.
1: I les tres a Movistar Plus, per qui hi estigui interessat.
3: I després, el 70, igual, el nivell segueix pujant, i ens anem a tres obres mestres, dues del Coppola, el Coppola que diríem avui en dia en el seu prime, són La conversació i Apocalypse Now, i la tercera és El taxi driver de Martin Scorsese. Aquí les tres són sublims, jo et diria que Apocalypse Now possiblement sigui la millor de les tres.
1: 80, anem ràpid, ja.
3: All That Jazz, Calle Musa, Paris, Texas i Desaparecido. Quatre pel·lícules, un dels millors musicals de la història, All That Jazz, de Bob Fosse, Calle Musa, de Kurosawa, Paris, Texas, de Wim Wenders i Desaparecido, Costa Gavras. Quatre pel·lícules sublims, All That Jazz, per mi, la millor de totes.
1: Els 90 hi ha Pulp Fiction, a mi això ja em té...
3: Ja està, no fa res més. Res més. El d'any 2000, Bailar a l'oscuridad, La cinta blanca i Elephant, tres sublims. El 2010, Amor, La vida d'ell o Paràsits, aquí Paràsits, sens dubte, és la millor de les tres. I el 2020, la cosa baixa un poc, però tenim Anatomia d'una caiguda, que és una pel·lícula ben rellevant, ben actual i ben meravellosa.
1: Sort que et tenim a tu, Jaume, perquè ens ajudis a fer aquestes tries. Jaume Ripoll, moltíssimes gràcies.
3: Adéu, gràcies.
1: Martí Esteban, gràcies. També. Noemí Polls,
4: hola,
1: bon dia de
4: bon
1: nou.
4: Dia.
1: Com
4: jo,
1: estàs?
4: Jo crec que ja heu vist per tot arreu, no?, que Seguretes Direct ara és very sure, i us explico per què. I és perquè recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes al món i volen unificar la seva marca a escala global. Perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca, very sure. Només canvia el nom, perquè continuaran sent els primers a protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva. Els primers a respondre davant del perill en menys de 20 segons, els primers a oferir un servei extraordinari valorat en un 9 sobre 10. Així que recorda, o Seguretes Direct ara és very sure, la teva companyia de sempre més forta que mai.
1: Gràcies, Noemí Polls. Vinga, anem molt ràpid a la publicitat i de seguida ja ens acomiadem i donem pas a la competència.
5: RAC 1. Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries, amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
6: El 31 de maig torna la cursa quilòmetres contra el càncer d'Eichmann, al Port de Barcelona. 100% solidària, 100% contra el càncer.
8: Nous recorreguts, distàncies i sorpreses. Inscriu-t'hi ara a barcelonamarxa.org.
6: Amb el patrocini de Tractopont, d'Eichmann, Aigües de Barcelona, Nutribullet, El Periódico i TMB.
8: No hi faltis, cada quilòmetre suma contra el càncer.
9: Ara a Fimen, samarretes de tirants per dona, 3 per 7 euros. I samarretes interiors infantils, 3 per 6 euros. Fimen, tan senzill com això.
10: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
11: Un viatge pel romanticisme alemany seguint el riu Rin, amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
10: Gaudeix d'una autèntica vetllada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu ritual.
12: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
24: Césped Solución.
25: Més informació a céspedsolucion.es.
26: Pugen o baixen, cap a la dreta o cap a l'esquerra, són les cortines de la Mallorquina. Vine a triar el teixit que més t'agradi i te les confeccionem a mida. Cortines clàssiques, venecianes, enrotllables, motoritzades, panels japonesos, tendals i, a més, te les instal·lem a casa. La Mallorquina. Visita'ns a la nostra central de Plaça Universitat o a la botiga de Diagonal 506 entre Balmes i Tosset.
27: Abona't a la nova temporada del Teatre Nacional de Catalunya. Gaudeix del millor preu i d'avantatges exclusius amb els abonaments del TNC. Fins a un 45% de descompte. Viu al Teatre Nacional.
28: Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
29: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
28: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
29: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
30: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
31: Somebody. Ganes de cinema? Aquest divendres descobrirem quin és el drama que amaguen Zendaya i Robert Pattinson dies abans del seu casament.
32: I també és divendres de reestrenes mítiques amb el 25è aniversari de Shrek i el final de la trilogia de l'Anell, El Retorno del Rei, en la seva versió ampliada en 4K.
31: Movie Cinemas, els cinemes de Barcelona.
33: Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
34: El Ballet Clàssic Internacional presenta El Llac dels Cignes.
35: La companyia de dansa clàssica reconeguda amb el premi al millor espectacle de dansa en 4 ocasions reuneix a ballarins de trajectòria internacional en una gran producció i una cuidada posada en escena.
34: El Llac dels Cignes, dues úniques setmanes, des del 17 de juny al Teatre Apolo. Entrada ja a la venda a teatreapolo.com.
36: RAC 1, tots som 1.
1: Les 12, de seguida el butlletí informatiu i després la competència. Nosaltres ens hi posem de nou demà, entre d'altres, amb els tertulians dels dimarts. Parlarem del lloguer de pisos i ens visitarà en Nil Moliner. Que vagi bé, Mercès.
36: RAC 1. Notícies. Xavi Pardo.
37: Bon dia, són les 12. El jutge José Luis Calama preveu fer públic avui mateix el sumari del cas Plus Ultra, que situa José Luis Rodríguez Zapatero com a cap d'una presumpta xarxa de tràfic d'influències. Al llarg del dia l'ha de fer arribar a les parts i a partir d'aquí ja serà públic. Dissabte a la nit ja es van filtrar les conclusions de l'informe policial. Anem cap a Madrid, Jordi Armenteres.
38: Sí, de moment el sumari encara no és públic, tot i que la setmana passada se'n va aixecar el secret. Els dos llargs informes de l'UDEF del cap de setmana portaven desenes de converses entre els propietaris de l'aerolínia Plus Ultra i l'entorn de Zapatero, que evidenciaven que s'havia intentat utilitzar l'expresident espanyol per aconseguir el crèdit de 53 milions d'euros durant la pandèmia. No només això, sinó que també van intentar neutralitzar la investigació judicial quan va transcendir que s'estava investigant des de la Fiscalia. El sumari l'han de rebre primer totes les acusacions i la defensa, clar. Hi ha tres acusacions populars, PP, Vox i la plataforma Azteoir, i n'hi ha cinc més que s'han personat al cas, però que estan pendents de pagar el cost del procés.
37: Avui també és notícia un nou informe de la UCO sobre el cas Begoña Gómez. La Guàrdia Civil no ha trobat moviments sospitosos als comptes corrents de la dona de Pedro Sánchez. Diu que tota la informació bancària s'adiu amb els desenvolupaments de les seves activitats professionals. Això conclou en el document traslladat al despatx del jutge Peinado, que la investigació que la investiga per diverses delictes. Ara bé, també apunta que alguns dels contactes relacionats amb la càtedra a la Universitat Complutense es van fer al marge de la normativa i parla d'adjudicacions premeditades. Aquesta hora arrenca l'últim tram de l'operació tornada del que per molts és un cap de setmana llarg. Des d'ara fins aquesta mitjanit s'espera que tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona uns 300.000 vehicles i per evitar cues s'habilitaran 150 quilòmetres de carrils addicionals, sobretot a la P7, que és la via més problemàtica. El Servei Català de Trànsit demana extremar la precaució. Només en aquestes últimes hores han mort dos motoristes. L'últim aquest matí, cap a quarts de nou, ha estat en un accident a la B-142 a Polinyà, al Vallès, quan la moto ha xocat de cara amb un cotxe. L'altre motorista va morir ahir a la nit a quarts d'11 a la Garriguella, a l'Alt Empordà. El sinistre hi havia implicats dos cotxes més. Si sumem el de dissabte al Brull, a Osona, aquest cap de setmana han mort ja tres motoristes i en són 20 des que va començar l'any. Un arqueòleg de Torredembarra, el tarragonès, s'ha passat vora 30 anys pispant peces d'amagatotis de les prospeccions arqueològiques on treballava. Se n'havia agenciat més de 300, algunes de l'època romana, o també un miler de monedes de la Guerra del Francès. Des de Tarragona, Esteve Giral.
0: Si es tracta d'un arqueòleg ja jubilat que tenia una empresa d'excavacions i que va anar fent la seva pròpia col·lecció arqueològica, les peces procedents de centenars de prospeccions arqueològiques no van arribar mai a mans de l'administració. Destaca entre la gran quantitat de patrimoni ara recuperat part d'una estela funerària romana. L'arqueòleg l'investiguen ara pels presumptes delictes d'apropiació indeguda i danys al patrimoni històric. Tenia exposades part de les peces al jardí de casa seva i en un bar de Torredembarra. No consta que es dediqués a vendre el patrimoni arqueològic.
37: No ens movem del Tarragonès encara en clau de successos. Els Mossos van detenir dijous quatre lladres que acumulaven una setantena d'antecedents policials. Els van enxampar infraganti en una masia aïllada de la Riera de Gaià. Havien forçat la porta i havien trencat una finestra i a fora hi tenien dues furgonetes esperant amb les portes obertes i amb tota mena d'eines. I al Baix Camp els Mossos han detingut dos piròmans a Reus, un home i una dona acusats de provocar quatre incendis a la comarca. Van cremar poc més de 600 metres quadrats, però tenien un risc potencial de calcinar fins a 5.000 hectàrees. Es dona el cas que a principis de mes ja els havien arrestat per calar foc a un camió a Móra d'Ebre. I els esports amb l'Albert Pedrol.
2: L'aspirant a la presidència del Real Madrid, Enrique Riquelme, vol entrar al cos a cos amb Florentino Pérez i li ha demanat un debat electoral. L'empresari de 37 anys ha inaugurat aquest matí la seva seu i ha aprofitat per llançar el repte al màxim mandatari del Club Blanc, que encara no li ha contestat.
3: El president Florentino Pérez pidió en su rueda de prensa que buscaba también esa democracia y pedía debate para poder debatir entre proyectos. Bueno, pues ya están cumplidos todos los pasos. Ahora lo que pedimos, nuestro trabajo está hecho hasta aquí, ahora lo que pedimos es ese debate. Podemos poder debatir las veces que sean necesarias entre dos proyectos de una manera sana, de una manera respetuosa.
2: A l'espera de saber si Florentino Pérez li agafa o no el guant, la Junta Electoral del Real Madrid té previst fixar avui mateix la data de votació. Tot fa pensar que el club cridarà els socis a les urnes abans del 9 de juny. Més coses, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente farà pública la llista pel Mundial d'aquí a menys de mitja hora. La principal incògnita és saber si Joan García entrarà o no a la llista. També són dubte Eric García i Gavi. I en bàsquet, l'Espar Girona ha fet oficial l'adeu de Juste Josite. La jugadora lituana ha tingut un paper molt important aquesta temporada amb l'equip de Roberto Íñiguez, però tot apunta que canviarà Fontejau per la nova Lliga Internacional, que entra en conflicte directe amb la Lliga Espanyola.
37: I al temps, les temperatures avui es dispararan tant com ahir, es mouran entre els 28 i els 33 graus de màxima, o per sobre ponent predominarà el sol i només es formaran algunes nuvolades al Pirineu, que deixaran alguna gota a la banda de Lleida. Els propers dies s'enfilaran més els termòmetres. Res més, ens actualitzem de quina hora al punt de la una i també al portal de notícies RAC1.cat.
36: Minut a minut de RAC1.
4: Més fàcil.
36: Tot el que passa a RAC1, dins i fora de la ràdio.
4: Actualitzada.
36: Tot allò que t'expliquem a RAC1.
4: Renovada.
36: RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
5: Escolta.
6: Ciutadans de Catalunya.
7: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Òscars. Aquí comença la competència.
8: Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi 1 de RAC1 amb gent vinguda de...
9: Terrassa!
10: Sí!
9: L'Eixample!
10: Sí!
9: Badalona!
10: Sí!
9: Nou Barri!
10: Sí!
9: Vilassar de Mar!
10: Sí!
9: Vilafranca del Penedès!
10: Sí!
9: Torroella de Montgrí!
10: Sí!
9: Sant Llorenç Savall!
10: Sí!
9: I la Garriga!
11: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
8: Són les 12:07. Òscar Andreu, bon dia.
11: Bon dia, Òscar Dalmau.
8: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranetzi, Oriol de Balanzó...
11: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol, sí, i tres nens.
8: Sí, si us acabeu de llevar, heu de saber que...
11: Heu de saber que l'actualitat ve carregada d'esports. El Barça ha guanyat la Champions femenina. En Pep Guardiola ha plegat com a entrenador del City.
8: Sí,
11: una notícia
8: sí.
11: que veu sentir per primer cop
8: sí,
11: aquí,
8: sí,
11: en directe,
8: sí, sí.
11: a la competència.
8: Sí.
11: I el Girona, desgraciadament, sí. ha baixat a segona divisió.
8: Bueno, i què més? Digueu, i què més?
11: Què més, què?
8: S'heu deixat un equip, aquí?
11: Ens hem deixat...
8: Bueno, l'equip
11: hem
8: català, sí. la primera divisió.
11: Els,
8: digueu.
11: Sí, sí.
8: Com ha quedat la Lliga?
11: Com ha quedat la Lliga, en quin sentit? Suposo que es refereix a l'Espanyol.
8: Com ha quedat la Lliga? És la meva pregunta.
11: Doncs la Lliga és que el Barça ha guanyat la Lliga, Lewandowski sí, es va acomiadar dissabte sí. marcant el seu gol número 120 amb el Barça.
8: No. Com ha quedat la Lliga bona? La Lliga de Monchi.
11: Ah, bueno, la Lliga de Monchi, sí.
8: És que ha arribat el nou director esportiu de l'Espanyol, Ramon Rodríguez Monchi, que bueno és.
11: Sí.
8: L'Espanyol ha puntuat en tots els partits.
11: Ja. Yeah.
8: A la Lliga de Monchi,
11: sí.
8: l'Espanyol té 7 punts
11: sí.
8: i el Barça només 3. Que bueno, vau fer el ridícul a l'últim partit de Lliga,
11: sí.
8: perdent 3-1 contra el tot poderosíssim València Club de Futbol.
11: Bueno, escolti,
8: per tant, Espanyol campió de Lliga.
11: Però què diu ara?
8: Ho diuen les matemàtiques.
11: Ah, no.
8: I el Barça encara baixarà a segona.
11: No.
8: Aneu jugant amb foc.
11: No, però què diu que jugarà? És cert que l'Espanyol acaba força tranquil·la a la Lliga, però Déu-n'hi-do.
8: No, però Déu-n'hi-do no. Som ara, campions.
11: No, que ha de ser campions.
8: Ara. I l'any que ve la Champions serà nostra.
11: Sí, home.
8: Ara... La Champions!
11: Sí, bueno,
8: la Champions, sí, sí.
11: Sí, sí. La Champions de moment ha estat pel Barça femení, que va guanyar dissabte 4-0 a l'Olímpic de Lió.
8: Hombre, sí senyor, perdoneu, quina celebració, la de la Champions femenina allà a l'Avinguda Reina Maria Cristina.
11: No li va agradar la celebració?
8: Bueno, va agradar la mà dreta de la porta.
11: Sí.
8: L'actual president del Barça,
11: sí,
8: un senyor amb els cabells canosos,
11: sí.
8: el típic senyor que tot, a totes les cases... Aquest qui és?
11: Bueno,
8: tothom va veure un senyor que no, donant la mà a totes les jugadores, donant les medalles, felicitant a tothom, i deies, però aquest tio qui és?
11: Aquest és el president del Barça.
8: Però el president del Barça no era a la porta.
11: Sí, però és el president electe, o sigui, però
8: per
11: una qüestió...
8: El Juste, no, el Juste no l'ha dit ningú.
11: No, sí, bueno, el Juste...
8: L'electe serà a la porta.
11: Sí, és electe a la porta.
8: Sí.
11: I aleshores, aquest senyor està esperant que finalment, oficialment, que això serà, penso que el juny o el juliol...
12: Sí, quan s'acabi l'exercici, a finals de juny, la porta ja podria ser president, perquè si la porta fos president ja comptaria com un any. I per tant,
11: estaria
12: un any...
11: Què diu? Que la porta ha d'acabar de fer exercici?
8: No. No és que faci exercici.
11: No serà mai president.
8: T'imagines
11: sent dominades?
8: No me l'imagino. Si la pregunta és te l'imagines, la resposta és no.
11: La qüestió és que això no serà... O sigui, serà president oficialment, i quan siguis president oficialment, en Rafa Juste, que està fent de ja la porta, doncs deixarà de ser el president oficial i serà ja la
8: porta. Jo, per mi, aquest senyor, Rafa Juste, s'hauria de quedar.
11: Ah?
8: Fora la porta, endavant
11: ara?
8: Rafa Juste. Home, que no el veu sentir ahir celebrant la Champions femenina a Reina Maria Cristina allà cantant. L'heu sentit? Estava desfermat aquest senyor, Posa'l.
13: Tot el camp és un camp.
8: Fixa't, ni una nota lloc. Ni una nota a lloc.
11: Sí,
8: això és el que ha de fer un bon president.
11: No, clar, és que no és eufòria, vull dir, no és el programa eufòria, és la
8: celebració. Estan totes a lloc.
11: Però, escolta'm,
8: a mi donen més Rafa Justes i que surti a la porta, vull dir.
11: Sí, bueno.
8: Senyors grans a punt de tenir un infart, eh?
11: A vostè li agrada.
8: Home, Rafa Juste.
14: Va, escolteu, perdoneu que interrompi aquest festiu pels que som nens.
12: És festiu a Barcelona i altres municipis de...
8: No a tot arreu, sí.
14: No, bueno, però...
12: No, l'Hospitalet...
14: Al final som els nens que més ho necessitem. amb els nens de Barcelona i Rodalies.
5: No sé, d'on si teniu festa, los críos, porteu-los al camp, allí a la franja.
11: No, home,
5: a la franja no foten festa.
11: A què fer?
5: Que... Home, s'ha de collir cirera.
11: Sí. Home, no, però no portarem mà d'obra infantil.
5: Cagón Déu, s'ha fet tota la vida, s'ha fet a camp. Hòstia, com se nota que no sou família pagesa.
11: No, hi ha moltes...
5: Los críos, sí, a partir dels 6 mesos, ja. A collir fruita. Bueno, a recollir-la, la d'enterra, que hi arriben.
11: No, clar,
5: la d'enterra va bé, pa fer zumo.
11: Sí,
5: no t'has cregat tots els anuncis que foten de totes aquestes marques? La millor fruita,
11: sí,
5: la, agafada, pel zumo, agafada de l'arbre.
11: Acabada d'agafar de l'arbre.
5: Ja t'ho dic jo. Ja t'ho dic jo, que tota la que cau en terra,
11: sí,
5: va pel zumo.
12: Va, bueno, ja està bé, està bé. En tot cas, avui no seria el millor, sí, dia per anar a recollir fruita, amb la calor que fa. Ara vindrà la Mònica a usar-te a explicar-nos-ho, però especialment a les Terres de Ponent la cosa...
14: Exacte. Però de tota manera, perquè no esteu flipant encara, o què?
5: Amb què?
14: Bueno, amb el concert de Barbani, que va ser guapíssim.
5: Els concerts, en va fer dos.
14: Sí, divendres
5: i dissabte. Has anat a algun concert d'aquests de Barbani?
14: A divendres, sí. Bueno, defineixen el concert de Barbani, perquè...
5: Home, si l'has vist, el concert de Barbani.
14: Sí, per Reels. He vist per Reels, que és com els joves veiem les coses.
5: Sí, a través d'Instagram, sí. O sigui, sí, que no vas anar al concert.
14: Bueno, sí, vaig anar a l'estadi, a la part de fora.
5: Home,
14: a la part de fora,
5: bueno, perdona, a la part de fora hi havia...
14: Molta
5: un
14: gent.
5: Estadi sencer, també, però fora.
14: Ja ho sé. Bueno, sí, sí, és sí, que sí. Els que ens agrada la música és on se senten bé els concerts.
5: Bueno, els que us agrada la música i no teniu els 400 euros que valia l'entrada.
14: Exacte. Bueno, no, hi havia entrades molt barates, de 100 i pico.
5: O sigui, no tenies entrada, doncs.
14: Sí, no? O sigui, els joves, que són pobres, doncs ens vam haver de conformar, doncs, anar a la zona de cruising, de les escales, que, doncs, allà. Però des de fora se veia igual de malament que des de dintre. Jo sentint el concert des de fora i mirant vídeos de TikTok ja en tinc prou.
5: Ja està, ja te n'has fet la idea, sí.
14: I a banda que socialitzes d'una altra manera. Jo me vaig fer, allà fora me vaig fer amic d'altra gent que es va quedar fora, que són, doncs ara són la meva gent. No?
5: Ah, sí? Doncs, sí, vas fer amics?
14: Sí, eren una gent molt maca. O sigui, eren uns nanos amb unes llàgrimes tatuades al pòmul.
5: Home.
14: Que bevien unes begudes, doncs, que crec que no les he vist mai en un prestatge al bon preu.
5: No.
12: És una llàstima, eh?
14: És una
5: van
14: llàstima.
5: Convidar, eh?
14: Sí, jo només de llepar una llauna,
5: sí,
14: 3 dies sense dormir.
5: Ja, clar,
14: increïble
5: clar.
14: El que veu aquesta gent. Me van convidar a una festa, aquests nanos de la llàgrima tatuada.
5: Ves en compte amb qui et relaciones, en Pol.
14: Això diu ma mare.
5: Bueno, clar.
14: I no em relaciono amb ningú, però aquests nanos me van cuidar com de la família.
5: Però et van convidar a una festa.
14: Me van convidar a una festa secreta que només hi podies arribar ficant el portamaletes d'un cotxe.
5: Com? Perdona,
14: pues així,
5: perdona,
14: així.
5: Que s'està complicant la cosa.
14: No, jo no vaig anar. Jo vaig declinar, jo li vaig dir no, jo no puedo hacer esto mi pana. No, perquè parlo el seu idioma, que és com castellà guai.
5: Castellà guai, sí.
14: Que és, no, mi pana, jo no puedo hacer.
5: I aleshores... A Zapatero també li deien pana, segons els papers aquests que han
12: sortit. Ara li diuen altres coses.
14: Sí, sí, però
5: jo... Delinqüent, no? Sí, home.
14: Bueno, és que per mi Zapatero li ha faltat tatuar-se la llàgrima.
12: Sí. I s'hauria lliurat de tot, eh?
14: I sí. Posar-se un número 18, també, de la mare Salvatrutxa, sí, o sí, alguna cosa, des del respecte, sí, sí. I des de la presumpció d'innocència, sempre.
5: Sobretot lo segon, eh? Bueno, sí, que tu al final, sí, vas anar o no vas anar a la festa secreta aquesta amb un portamaletes d'un cotxe?
14: No, vaig declinar l'oferta perquè havia d'anar a casa, tant sí com no, perquè ma mare havia fet nuggets. Aleshores, si els nuggets quan, estan quan, més enllà de...
5: Quan hi ha nuggets a casa teva...
14: A casa meva és festa nacional. Quan hi ha nuggets,
5: cita ineludible.
14: Sí, quan sento la fregidora, per mi és la Madalena de Proust.
5: De sí, Proust. Sí, de Proust. I què et va semblar el concert, de tota manera,
14: bueno,
5: que vas sentir des de fora?
14: Des de fora vaig veure que van tirar focs artificials, sí, com de festa major d'hivern de Blanes. Saps aquells focs que dius, bueno, pues, bueno, el pressupost és el que és. També vaig veure que el foc dels concerts heavy metal, que tiren una mica de foc, sí, com un rotet de foc, sí, com si ho diguis el camping
12: gas. Una flamarada.
14: Flamarades, sí, flamarades. I, bueno,
5: això també, això ho va fer Bad Bunny, eh?
14: Això va tirar Bad Bunny, però...
5: Això és copiat dels concerts de heavy metal, segons tu.
14: De heavy metal, però no es va llançar al públic, tot i si Bad Bunny s'arriba a llançar aquella primera fila i tal, no hagués tocat mai a terra. O sigui,
5: perquè creus,
14: la gent no es podia obrir, perquè caiguessis.
5: Bueno, jo he vist imatges i on s'acaba l'escenari de Bad Bunny,
14: sí,
5: fins que comença la primera filera de públic,
14: sí,
5: hi ha uns 5 metres,
14: sí,
5: amb tanques...
14: Sí.
5: Vull dir que si es llença, va venir des de l'escenari, bueno, però... cau a pes,
14: sí,
5: a terra, eh? Cau a pes. S'estampa, no sé que n'hi hagi quatre d'aquests de seguretat que fessin per agafar-lo.
12: El que va fer Manolo García en el mateix escenari.
14: Sí, però sí, això dius a l'escenari 1, a l'escenari 2, que és la casita.
5: Ah, n'hi havia dos.
14: La casita.
5: Ah, la casita.
14: No, no confondre amb la casito.
5: Sí, clar, clar. Sí. No, no, ningú ha confós.
14: Bueno, per si de cas, jo no vull deixar ningú enrere. Doncs aleshores, bueno, això a la caseta.
5: Sí.
14: Hi va posar molts famosos.
12: Sí,
14: com, per exemple,
12: és el primer dia que el segon, però bueno... Sí.
14: El primer dia, a la caseta dels famosos, en Bad Bunny va posar a Balde, Lamine Yamal, Lewandowski, Marc Giró, que és un nou fitxatge del Barça...
5: És un nou fitxatge, sí. Són un lateral...
14: O sigui, allò de la caseta era com una estrena del Peyu, però amb la meitat de famosos.
5: Molt bé.
14: Vale?
5: Tan segur que sí,
14: molt bé. I us ho recomano molt, que si, bueno, si comenceu a estalviar ara, en 2 anys, doncs amb 50 podreu anar a veure Bad Bunny.
5: A veure un concert de Bad Bunny.
10: Des de fora, sí, també.
14: Des de fora. És que és el millor, és com es veu millor.
5: Bueno, escolta'm, què està passant?
12: Sí, què està passant de què?
5: Home, què està passant? Que està plegant tothom, no?
12: Està plegant...
5: Plega el Lewandowski, sí, plega el Guardiola, sí, que Déu deixa, sí, plega mig equip del Barça femení, que ara que guanyen la Champions se'n van totes fora, que s'acaben el contracte. Sí. Plega l'Àngels Barceló de la cadena SERP.
12: És veritat, ho ha dit aquest matí. Sí,
5: la cadena SERP, del...
12: Cadena
5: allò que fa els matins del cadena SERP, però ja no hi serà. Plega el que hi ha un de Cero, també, que l'han relegat a presentar mig programa.
12: Carles Alzina diu que només farà la
5: part.
12: Però
5: ja sabeu què vol dir tot això, no?
12: Què?
5: Bueno, que en Jordi Basté també...
12: Home, no!
5: En fi, això encara no ho ha fet públic, però...
12: Públic,
5: ja ho sabem, no, nenes? És que jo porto tota la temporada dient que...
12: Què diu ara?
5: Home, que plega.
12: Ha de plegar,
5: Jordi, Jordi Basté?
12: No ho ha dit ningú.
15: No, dona, no.
5: Com que no plega? Que ho saps del cert?
15: No en tinc ni idea.
5: Pues calla!
15: Home, no, però...
5: Que jo sí que ho sé del cert.
15: Sí.
5: Que m'ho ha dit la neboda de la Consolín...
15: Sí.
5: Que té...
15: Aviam.
5: Una amiga,
15: sí,
5: que viu al costat just,
15: sí,
5: d'una cosina del Basté.
15: Aha.
5: Al costadet.
15: Ah, doncs ja està.
5: I tenen molta confiança, és el que li he dit.
15: Sí,
5: diu, sí, el meu cosí...
15: Que plega aquesta
5: ja no
15: temporada.
5: Sí, sí, se'n va a la Copa. Sí.
15: La Copa en català, no? S'està catalanitzant,
5: sí,
15: ho estem fent al revés.
12: Ara és el moment.
5: Es veu, bueno, ja m'imaginava que plegarien a acabar la temporada.
15: Per què?
5: El Basté, tu el veus, ara, al mes de juny...
15: Sí.
5: S'ha buidat per dintre.
15: S'ha buidat, què vol dir que s'ha buidat per dintre?
5: El veus. Avui ha marxat a mig programa.
15: Sí,
5: aquest
15: sí,
5: matí ha començat ell el programa i a mitja tertúlia.
15: Sí.
5: De cop i volta sento la Mònica.
15: Sí.
5: Hernández?
15: Sí.
5: O Fernández? Ara me'n recordo com d'allò.
12: Una de les dues,
5: ho havia dit bé, veus? La Mònica Fernández?
14: És que surten a Tintín.
16: Sí, això són Dupont i Dupont.
14: Dupont i Dupont.
16: En castellà, Hernández i Fernández.
14: Vale, bueno, és que estic una mica amb el rotllo...
16: Espanyol.
14: Bueno, no, amb el rotllo d'aquest del latino, que és el nou espanyolisme.
16: Clar, mi pana Hernández i mi pana Fernández.
14: Exacte, mi pana.
5: Bueno, doncs la qüestió, que se'n va de vacances, a mig programa s'han anat avui al Basté, que no m'estranyaria res que se n'anés de vacances amb el Pep Guardiola, que són molt amics.
15: Sí, és veritat que es coneixen de
12: tota
15: fa temps.
12: Sí.
5: Però escolta, si van si se'n van de vacances, jo d'ells aniria a una illa grega. Que ara l'estiu és preciós, sí, nenes. Heu estat mai a Grècia?
15: Oh! I ara que han d'anar...
5: Si... Grècia és...
15: O potser Mallorca.
5: Clar. El paradís. Ara l'estiu és preciós, tot de mar blau,
15: sí,
5: casetes blanques...
15: No hi ha ningú.
5: I si menja molt bé.
15: A Grècia, sí,
5: Posen iogurt a l'amanida, eh?
15: Sí, sí,
5: sí. I el primer cop que ho vaig veure, i vaig dir la camarera, dic, escolti'm, digui-li al cuiner... Sí. Que em canviï el plat, perquè sí, li ha caigut les postres, li han caigut aquí sobre de l'enciam.
15: Sí. Ah, sí?
5: És que...
15: En perfecte grec, eh?
5: I es veu que no, eh?
15: No?
5: No, bueno, però el grec no el parles, però ens entenem amb l'idioma dels internacional, del símbol.
15: Sí, dels símbols mediterranis.
5: Exacte, no? Tu amb les mans ja fas...
15: Amb les mans, eh?
5: Ja fas així, assenyales l'amanida, de dir... Això és...
15: Sí.
5: I crides, que s'entén millor, ens entenem millor.
15: Sí.
5: Això és Noé!
15: No.
5: El iogurt! Sí. Llavors assenyales el iogurt i ell, el camarero, feia que així amb el cap de dir sí, l'entenc. El iogurt! A l'enciam no! I li fas així amb el dit. No, l'enciam, no. Enciam, iogurt, a l'enciam.
15: No, clar.
5: I pas portes la mà dreta,
15: sí,
5: la portava al cul. Merda! El iogurt a l'enciam, merda!
15: Però
5: què diu? Si em va entendre, em va canviar el plat, em va portar una albergínia farcida.
15: Sí, resulta que el cambrer era de Martorella.
5: Sí, doncs bueno, no m'estranyaria, perquè escolta'm...
15: No barregem temes, de tota manera, per altra banda, hi ha altres qüestions, hi ha altres notícies d'actualitat.
5: Bueno, parlant de Grècia, nenes, no em direu que no ho he notat, però escolta'm,
15: què?
5: La calda que fa...
15: Sí.
10: La calda que fa que sembla Grècia, això?
15: Bueno, sembla Grècia...
10: A que ha arribat la calor ha arribat de cop. La calor, sí o no?
15: Farà calor.
10: Home.
12: Sí. Ja ho diuen, farà calor.
10: Home, hi ha dones que han vingut aquí amb botes d'aquestes d'esquimal, amb descansos, per fins i tot. Bueno, perquè ha vingut per sorpresa la calor.
15: Sí, no, home, per sorpresa tampoc. Ja fa un parell de dies...
10: Perdona, aquesta nit... Sí. Com aquesta nit, és que jo no n'he viscut mai cap, eh?
15: Ah, no?
10: M'he llevat tota suada, eh?
15: Sí.
10: No he pogut dormir aquesta nit. M'he llevat suada, que quan he sortit del llit he mirat el llençol i hi havia la silueta del meu cos dibuixada amb suor.
15: Sí.
10: Era... Pues semblava l'escena d'un crim.
15: Ja.
10: Saps que hi ha la silueta allà dibuixada?
15: Sí, sí, sí.
10: Doncs, jo he arribat a la conclusió que potser és hora ja de treure el nòrdic. Nenes, sí. És que no saps mai quan treure'l, perquè dius, aviam si refrescarà, la nit passaré, aviam si em constiparé.
15: Entre aquesta setmana i la setmana que ve, si no, ja ho preguntarem a algú que en tingui de nòrdics i de lo que no són nòrdics. Per parlar d'aquesta...
10: Jo encara no l'he tret, el nòrdic.
15: Vale, sí, molt bé, encara no l'he tret, ja.
10: Que
15: sí.
10: No coneixeu la dita?
15: Què?
10: Fins a 70 d'abril... No et llevis un fil.
15: Home, 70 d'abril...
10: Total, que com que encara no m'he destapat, doncs tinc la regatera xopa. No tinc tan xopa que això sembla l'estret d'Hormuz.
15: Sí, bueno, fixa't. Mira, per parlar d'aquesta calorada, donem la benvinguda a la cap de meteorologia de RAC1, la Mònica Usart.
10: Bravo. Bravo. Com en dieu d'aquesta calorada tècnicament als meteoròlegs, Mònica? Una calorada, què? Fastigosa?
17: No, li posem etiqueta.
10: No, hi ha etiqueta,
17: no.
10: Però no fèieu allò de les nits?
17: Sí,
10: escolta,
17: les nits
10: una
17: tropicals.
10: Nit que hem passat, una nit tropical, nit tòrrida...
17: Sí, això sí. Avui hem tingut la primera nit tropical.
10: Tropical?
17: De la
10: tropical. Sí. Truculenta, podria
15: dir. No, truculenta és de crims.
17: Cadascú?
15: Sí.
10: Ha sigut una nit de tortura.
15: Sí.
17: Doncs sí, hem tingut temperatures al voltant dels 20 graus a la costa avui. I serà la tendència d'aquesta setmana, perquè pujarà més la temperatura. Per tant,
10: encara més?
17: Sí, a les nits.
10: Nenes, al nòrdic fora, ara sí, eh?
17: Sí, ja fa dies, per això.
10: Ah, ja fa dies, eh? Ara tu, que ets negacionista del canvi d'armari, resulta que el nòrdic... Ara l'òrdic sí que ja l'havíem de retirar.
12: Una cosa és l'armari i l'altra és el llit.
17: Clar, és que si no sues molt, dins el llit. El teu armari tampoc no m'afecta tant.
10: Digue-m'ho a mi aquesta nit que m'he passat dia, per la teva culpa.
15: Mira.
10: Que no m'ho vas dir divendres. Treu el nòrdic, que el diumenge a la nit farà molta calor.
17: Doncs treu-lo ja.
14: Justament, si voleu alguna dada, al barri del Raval de Barcelona han registrat la primera nit tropical. És
12: acaba de dir la Mònica.
17: I altres punts també, per exemple. Clar, tenim estacions meteorològiques en algunes ciutats, hi ha més d'una, per exemple, Barcelona.
10: I teniu llits a les estacions
15: No,
10: hi ha gent dormint,
17: no.
10: Que et pot dir aquesta nit ha sigut tòrrida.
17: És automàtic, no, s'enregistra de manera automàtica, llavors tu ho consultes a una
14: Tomàs
17: pàgina
14: Molina,
17: web del
14: Tomàs Molina viu al Turó de l'Home, perquè en realitat...
10: Què ha de viure al Turó de l'Home,
14: sí,
10: Tomàs Molina?
14: Allà, se diu Turó de l'Home del temps.
10: Se
14: diu així. Perdona, Mònica.
17: No, hi ha punts d'algunes ciutats que no han baixat dels 20 graus. A Badalona, també, a Gavà, a Lella, al Masnou, a l'Ametlla del Vallès, també, a Sitges, Terrassa, doncs alguns punts d'aquestes ciutats.
14: Ni tropical. Però això és culpa de Bad Bunny.
10: Segurament. Si ha sigut venir ell i començar a fer molta calor les
14: de calor i molt de gent pues, disposada a fer el parreig, que a mi és una cosa pues, que me fa molta cosa.
10: El parreig,
14: encastrar una persona sense preguntar.
15: S'ha de preguntar. Per què? Per què ho dius, això?
14: Home, el parreig a mi és una cosa que... Noelia.
17: No. Estaves molt malament.
10: Sí, tallem això. Avi, bé, sí, que el veig amb la mà aixecada.
15: Sí,
10: jo... Què li vol preguntar?
15: Que jo no em creuré que arriba la calor fins que les televisions no comencin a recordar els avis que hem de beure aigua, que ens hem mirat. Quan comencin a tractar-nos com si tinguéssim 2 anys, allò que ens diuen, no, també heu de caminar per l'ombra.
10: Bueno,
15: anar a passar la tarda als centres comercials, que és on hi ha aire condicionat.
10: Sí.
15: La qüestió és precaritzar-ho tot, a tomar pel cul. Bueno, ara com ara, què ens recomanes fer a la gent gran?
17: Doncs això.
15: Moltes
17: beure
15: gràcies.
17: Aigua.
15: Beure aigua.
17: Exposar-vos a la calor, sí, els consells típics de
15: gran. Anar amb gorra pel
17: també,
15: carrer.
17: També, sempre. I crema solar, també.
15: Crema solar.
10: Sí, sobretot, sí. No vagi pel carrer amb abric.
15: Jo no ho feia mai, i quan he sortit amb abric no portava res a sota. alguna pregunta més?
10: Bueno, i una pregunta per acabar. Les pluges, què?
17: De moment no se'n veuen, sí que a les tardes al Pirineu, això típic que passa la primavera, pot descarregar algun ruixat aïllat, però no veiem una situació gaire moguda. Potser divendres, dissabte, al centre i nord de Catalunya a les tardes. Algun xàfec podria caure, però no hi ha un canvi de tendència. De moment hem d'aguantar la calor.
14: Hem d'aguantar la calor.
17: Sí.
14: Anem al tema que interessa a la gent de més de 90 anys, a Jordi Basté, que són els pantans.
15: Sí. Home, això interessa a tothom, allò dels pantans. Com
17: 95% ara mateix.
15: 95%. O sigui que podem, o sigui, els ja podem està. Buidar ja tots, ja tomar
17: pel sac. També, no, hem de continuar fent el mateix que fèiem durant la sequera i així durarà més l'aigua. No, no.
8: Omplir les piscines, no?
17: No.
8: Sí, home, sí, això fotia la gent amb sequera. No, quan la sequera, no, perquè es ficaran multes, pujaran unes multes a tota la gent perquè tenen uns drons. A la Generalitat, que hi ha el president Salvador Illa, va amb un helicòpter i va fent fotos de totes les piscines que s'omplen en sequera, perquè això no pot ser. Estaven totes les piscines plenes,
17: sí que és veritat.
8: I després no van fotre cap multa. No, bueno, allò que vam dir que ficaríem una... Al final no pujarem cap multa i, escolta, la gent que pugui permetre's omplir les piscines, que li donin pel cul a la gent que no es pot dutxar, però no té aigua. Va, no, per favor.
11: Però és veritat, mica el que diu el Jep, que ara que estan al 95%, no podem gaudir una mica de l'aigua? Vull dir que ja és com...
17: Sí, però...
11: Quina pregunta més maca, no podem gaudir una mica de l'aigua? És que hem d'estar patint sempre, Mònica.
8: Quan diu gaudir de l'aigua vol dir gastar aigua innecessàriament.
17: Exactament això. Jo dic més l'última d'omplir la galleda quan l'aigua surt freda, per exemple, això...

0: Que sí. ha anat comptant,
1: jo,
0: eh?
1: Sí, ara, home, ara us explico. Jo com a aliat feminista, jo estic devastat perquè, bueno...
0: Estàs devastat?
1: Com a aliat feminista, però com a amant de les aventures de Doctor Dolittle, de Chihuahua Beverly Unidos, etcètera, etcètera, és com guanyar la Champions al cinema, perquè cada cop més hi ha més animals que parlen al cinema.
0: Sí, sí,
1: la,
0: sí.
1: La llàstima és que perquè els animals guanyin han de perdre les dones, bueno. No? Aleshores...
2: Sí, segons aquest diari anglès, en els últims 3 anys hi ha hagut 20 pel·lícules protagonitzades per animals que parlen, que són moltíssimes.
1: Bueno, menys de les que haurien de ser.
2: I que a més han estat un èxit...
3: Això, animals que parlen, sí. Aneu en compte, eh?
2: Què?
3: Perquè això és fake news, eh?
4: Què vol dir fake news?
3: Això també m'han arribat a mi uns vídeos que ens envien pel WhatsApp amb les amigues, amb la Consolín, la Pilarín, la Conchitín l'altre dia, que ens va enviar un vídeo d'un... Bueno, era un hipopòtam.
2: Sí?
3: Un hipopòtam. Sí. Que ja el veus, que va en bicicleta, que dius... No. Jo diria que això és... No, ojo, eh? No us creieu tot el que veigueu, eh?
2: No és de National Geographic,
3: perquè
2: no?
3: Perquè més l'hipopòtam deia, sí. Ole, arça, mi arma. Parlava com andaluset.
2: Andaluset, no.
3: I ja és allò que dius, jo?
2: Sí.
3: Per mi, que això és fals.
2: És fals, sí, cal anar amb...
3: Sort de mi, no? Que jo sóc com el policia del WhatsApp de les amigues, de dir, escolta'm, això no us ho creieu.
2: No us ho creieu.
3: Per favor, no ho feu rondar, eh?
2: Heu de...
3: Vull dir que ojo amb els animals que parlen, eh? Que tot això és mentira.
2: Doncs miri, en tot cas, el que li deia, hi ha hagut en aquests darrers 3 anys 20 pel·lícules protagonitzades per animals que parlen, que han estat, a més, un èxit de taquilla, mentre que les pel·lícules protagonitzades per dones de més de 60 anys només han estat 5.
1: Bueno, és que el problema és veure dones de 60 anys fent d'Stuart Little, no te les creus.
3: Sí, home, sí.
1: M'entens?
3: Escolta, però qui ha comparat animals amb dones de més de 60 anys?
2: Un periodista...
3: Algun home? No, això és cosa d'algun home?
2: Ara li dic qui ha escrit el...
3: Home, per la mort de Déu.
1: Això estadísticament també té sentit, perquè les dones és la meitat de la humanitat, però els animals són el 99,99999 de la humanitat de les espècies. Per tant, em sembla que hi hauria d'haver moltes més pel·lícules sobre animals. Vist així, és més representació. És que tots els animals parlen, de fet, però de vegades no els entenem, o i tant.
0: Bueno, clar, sí.
1: Saps que els dofins tenen un vocabulari complex que fan a base de clecs i xiulets?
0: Uh-huh.
1: Tu parles, no?
0: Sí, però... I?
1: Tu parles dofinès?
0: No, el dofinès no el domino, no...
2: Com? Espera que hi havia els pitos, ara.
1: Jo parlo dofinès.
0: Sí?
1: Mira.
0: Ara, en dofinès, què està dient, el dofí?
1: Que segurament...
0: Traieu-me d'aquí. Sí? Fixa't.
1: Ha dit, Manel, quina veu tan bellotada.
0: Ja ho havia entès.
1: Crec que s'estava posant calent perquè és un dofí fluid.
0: Sí, sí, que bo.
2: Per cert...
0: Això què és?
1: Un dofí fent anar la radial.
0: Potser era una porta, obrint una porta. O...
1: Està tallant rajoles.
2: Un dofí paleta.
0: Ja està, Jean-Paul. O sigui, el dofinès... Ah,
1: no,
0: o sigui,
1: això és racisme.
0: Un tas de dofinès, bé, però no podrem estar fins a la una...
2: Un tas de dofinès, potser el nom del programa, eh?
1: S'està minoritzant un mamífer, perquè molta gent li diu peix, però no és peix. Tu no pots arrebossar un dofí. Tu el peix...
0: Això és el que et converteix en peix o no peix, no?
1: Si es pot arrebossar, és peix. Si no es pot arrebossar, és mamífer.
0: Sí, sí,
2: ja,
0: sí.
2: Per tant, un tauró tampoc podria ser...
1: No, a més fa molta pudor de pipi, un tauró.
2: Com ho saps? Això.
1: Perquè...
2: Però estan enmig de l'aigua.
1: Un moment, a veure què ens diuen.
0: No pudor, i gust, té un punt. Jean-Paul. Ja està?
2: Què diu? Això últim què era?
1: Que si conec a la mare de Josep, que treballa al zoo de Barcelona.
0: La mare de Josep. Va, escolta, que avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
2: Tot seguit les repassem.
5: No cal moure't de recull per escoltar la competència.
0: Bé, doncs anem a parlar del Barça, que va guanyar la seva quarta Champions, femenina.
2: Espera, Òscar, perdona.
1: Estic fent la traducció per...
2: El dofinès.
0: És que no ens escolta cap dofí.
1: Tu no ho saps.
0: No ho saps.
1: No ho saps perquè no entens l'idioma. Mira. Aquí.
2: Està responent, eh?
1: Aquí és un dofí pescant i és quan el carret se'n va de mare.
0: Era dir que ara que l'he sentit, el fas molt bé.
1: Gràcies, tio.
0: Jo, sense la referència no ho sabia.
1: Veus com s'està
0: invisibilitzant. Parles molt millor dofinès que català. I és difícil,
1: Al final jo practico un quin fa cas.
0: Ja. Bé, escolta, estem parlant de la quarta Champions femenina. Si tens alguna cosa a dir, sí, però bueno, digue-la no. En català.
1: Perdona, sí, la Champions de les paves.
0: No, de les paves no, la Champions soc... femenina. Ja anem malament, la Champions de les paves.
1: Jo soc de superfan de l'Aitana, l'Alexia, la Quica Nazaret, que és portuguesa.
0: Però per què? Per...

0: Que plores.
1: Perquè portuguesa i parla català.
0: Bueno.
1: M'agradaria que em trepitgés la cara amb unes botes de taló molt punxades.
0: Jean-Paul, sisplau, les teves parafílies ara aquí, no?
1: No, bueno, perquè al final, doncs, és increïble.
0: Explica'ns, Manel, com va anar això.
2: Jo us ho explico. El Barça va apallissar l'Olímpic de Lió 4-0 en una final disputada a Oslo amb dos gols d'Eva Payor i dos de Salma Parayuelo.
0: Efectivament, visca el Barça! Deixeu-me puntualitzar. Visca el Barça, no.
3: No?
0: Visca la Barça.
3: No, ja s'entén perfectament que és el Barça femení.
0: Efectivament, sóc Charlie Carol i això és Passió pel Futbol. Passió pel Futbol.
3: Aviam, passeu pel futbol. L'actualitat ve farcida de futbol, efectivament. Suposo que estàs content.
0: L'actualitat sempre ve farcida de futbol. Per aquell que n'és prou addicte. Aquest cap de setmana ha estat trepidant.
3: Ah, sí?
0: Ha estat un cap de setmana de transistors. Per exemple, va haver-hi polèmica a Primera Federació.
3: Però ara què ens expliques? Com si no hi hagués prou temes...
0: El Pontevedra i l'Avilés van pactar un empat... Els beneficiava amb dos. El Pontevedra es classificava pel play-off de sense segona A i l'Avilés se salvava, però resulta que el Pontevedra no jugarà al play-off. Voleu saber per què?
3: No.
0: Doncs
3: no,
0: perquè ha quedat empatat amb el filial del Real Madrid i la normativa no estava prou clara i, en cas de dubte, sempre Real Madrid.
3: Val, no coneixia aquest tema.
0: Jo tampoc. Però és així.
3: Centrem una mica. El Barça femení torna a ser el millor equip d'Europa.
0: Efectivament, quin equip és? Ja poden anar marxant les que volen marxar, que aquí no paren de sortir cracs.
3: Sí.
0: I el més important, la celebració del títol.
3: La celebració. Abans hem sentit un fragment de Rafa Juste cantant.
0: Doncs ara és el moment de sentir-lo sencer. No. Rafa Juste, sisplau. No. Endavant, Rafa Juste.
4: Som-hi ara, tot el camp.
3: No.
4: És un clam.
3: Sí, eh?
4: Som la gent blaugrana. Tant se val d'on venim.
3: I si sabem cantar o no, sí.
4: Si del sud o del nord.
3: No. Va escalfant, eh?
4: Ara estem d'acord, estem d'acord.
0: Sí. Hey,
4: una bandera ens agermana. Va, va,
0: va. Va. Va fent, va fent. Hey.
3: Hey, va.
4: Viva l'est. Hey.
0: Mambo.
4: Tenim un nom als a tothom.
0: Vinga.
4: Barça, Barça, Barça.
5: Molt millor aquesta nova versió, eh?
0: Mare de Déu, deien del Laporta, però aquest tio encara va més entonat, eh?
3: Sí, no, home, què dius?
0: Mare de Déu, senyor, no es veuen les imatges, però és impossible que aquest home no porti la corbata lligada al cap.
3: No, porta la corbata.
0: Vagi descalç, ja, vull dir, ha perdut les sabates, no sap on.
3: No, simplement, doncs, és l'eufòria que et dona veure que el teu equip, doncs, guanya la Champions.
0: No fot cap nota a lloc.
3: Sí, ja ho hem vist.
0: Jo he vist comiats de solter molt més serens.
3: Bueno, deixa-ho estar.
2: Això d'afegir com instruccions entremig, i és el primer cop que l'himne del Barça és com una mena de classe de ioga.
3: Sí, de zumba,
2: sí.
5: I que està a punt de ser paquetón chocolatero.
3: Bueno, doncs això, Charlie, alguna cosa més que puguis afegir?
0: Efectivament, ara sentirem el diatari secret del president del Barça, el que vindrà. No l'interí.
3: Bueno, el que és electe.
0: L'electe, en Joan Laporta, durant el seu periple a Oslo.
3: Laporta a Oslo, eh?
0: Laporta a Oslo. Mm. Però abans parlem del Girona.
6: Senyor, perdona.
0: Amb en Narcís de Girona.
6: Que cardes, el Girona ha baixat a segona divisió i no... No.
0: Aquest nen amb veu de fumador de Ducados.
6: No. Sí. Sóc en Narcís, sóc de Girona.
0: Sí.
6: Estic molt trist perquè el Girona ha baixat a segona i ara haurem de tornar a ser del Barça.
0: Doncs efectivament. El Girona va empatar una amb un Montilivi contra l'Elx. No en va fer prou per quedar-se primera. Cop molt dur pels gironins, que van reaccionar fotent a terra el cul de la lleona i cremant la catedral.
3: De debò, va passar això?
0: És clar que no, són gironins, hòstia. Van reaccionar pensant, com a mínim no som de Tarragona. Una abraçada a tots els gironins.
3: Sí, ja.
0: I ahir també va ser l'últim partit de Guardiola com a entrenador del Manchester City.
3: Sí.
0: 10 anys hi ha estat.
3: Sí.
0: 4 al Barça, però 10 al Manchester City.
3: Sí.
0: Això és com quan et trobes la teva ex de l'institut pel carrer passejant un cotxet. Però en aquest cas, la teva ex porta 10 cotxets.
3: No sé si entenc gaire aquesta metàfora, sí, però
2: endavant. Segons diuen, Pep Guardiola farà de consultor del grup City, que té 13 equips en propietat, entre ells el Girona, precisament.
0: Ah. Doncs potser arriba una mica tard com a consultor del Girona, eh?
3: Sí.
0: I tal com diem els periodistes esportius que hem llegit una mica, quan fou mort el combregaren, eh? Sí.
2: Guardiola, Pep Guardiola va rebre ahir un gran homenatge per part de la que ha estat la seva afició durant 10 temporades. A l'Etihad Stadium, a més de moltes pancartes, també hi havia dues estelades gegants.
0: Doncs moltíssimes felicitats. Potser no heu fet la independència, però heu aconseguit posar dues estelades gegants a l'estadi de Manchester City King. Que és l'Espanyol de Manchester.
3: No sap ni parlar. Bueno, va.
0: Va, que el Departament de Periodisme d'Investigació, format per Jean-Paul Desgrava, Manel Vidal Boix, i un senyor que treballa fent de doble de Johnny Depp i fent collarets de petxines a Platja d'Aro, han tingut accés al dietari secret de Joan Laporta. Esteu a punt, nois?
1: Sí, bueno,
2: sempre,
1: sí,
2: en principi, sí.
1: Sí. Sí, la... doncs va, estem a punt, que vol dir que fem el... Com es diu això que estem a punt de fer?
7: El dietari.
3: Sí, sí, el dietari secret.
0: Si no ho saps tu, que ho has fet tu?
1: Pues bueno, no, ho ha fet en Manel, però jo li dono com suport.
2: Ho he fet entre els dos, Jean-Paul.
1: Exacte, entre els dos. Sí. Entre els dos, doncs un fa el 97% i...
2: I l'altre ets tu, sí.
0: Endavant.
2: Dietari secret de Joan Laporta i Estruc, president electe del Futbol Club Barcelona, extractes dispersos.
1: Dissabte, 23 de maig de 2026, 10 del matí.
2: Aterrem a Oslo, on demà disputarem la final de la Copa d'Europa. M'agrada molt Noruega, perquè és un país de pagesos amb petroli, o sigui, gent molt rica que continuen menjant sense coberts, com tots els meus amics de Segaró. També m'agrada Noruega perquè està tot molt net, tot i que als carrers no hi ha cap paperera, i això sempre m'ha fascinat. L'última vegada que vaig venir va ser quan vaig intentar fitxar Erling Haaland. Ens va rebre a la seva casa de fusta amb sostre de palla mentre es menjava un salmó cru de 28 quilos amb les mans. Li vaig dir si volia venir a jugar al Barça a canvi del sou mínim interprofessional i sorprenentment em va dir que no.
1: Gràcies. Dissabte 23 de maig de 2026, 4 de la tarda.
2: Em pensava que hi hauria dinar de directives, però es veu que encara no sóc oficialment president fins que el mes de juliol torni a prendre possessió del càrrec. Em diuen que ara mateix el president és el Rafa Juste, cosa que més o menys jo ja sospitava, per, primer perquè tota l'estona el veig a tot arreu, i segon perquè està molt moreno de pell, però moreno d'aquell de passejar en bici abillat només amb un tanga de fil pel passeig marítim de Sitges, i això és una cosa molt pròpia del president del Barça. Li dic al Rafa que vagi a ell al dinar de directives, però l'agafo del clatell i li dic a cau d'orella: recorda la paradoxa del cigalero. Si ets massa poc cigalero, em decebràs. Però si ets més cigalero que jo, t'hauré de matar.
1: Buah, increïble.
2: Com que no puc anar al dinar de directives, me'n vaig a la barraca de la família de Haaland, que em reben molt amablement i em serveixen un cèrvol sencer acompanyat amb unes arrels crues que no acabo d'identificar. Realment són una gent fantàstica.
1: Dissabte 23 de maig de 2026, 6 de la tarda.
2: Comença la final, que veig que és contra l'Olímpic de Lió. Li pregunto al Rafa Juste per què no juga ni el Lewandowski, ni el Lamine Yamal, ni el Rafita, i em diu que avui juguem la final de la Champions femenina. Llavors li pregunto que per què no juga la Marigol, i em diu que fa 20 anys que no juga amb nosaltres. Li dic al Rafa que no es passi ni un pèl de llest i procedeixo a dormir-me molt plàcidament. Em desperten just amb l'1-0, que marca l'Eva Payor. El celebro fent unes botifarres a l'aire de les meves, però em molesta una mica que m'hagin despertat, perquè justament estava somiant que era Luz de Gas amb el Johan Cruyff, el pare de la Minya Mal i l'Herbert Barrera. I hi havia un concert de Bruce Springsteen, i quan arribava la Dancing in the Dark, el boss em demanava que sortís a cantar amb ell, i jo li deia: però com vols que surti Bruce si porta una xufa que sembla un paleta que acaba de cobrar?
1: Dissabte 23 de maig de 2026, 8:45 del vespre.
2: Guanyem 4-0 contra l'Olímpic de Lió i ens proclamem campiones d'Europa per quarta vegada. Baixo al vestidor a felicitar les nostres jugadores i a l'entrenador, que no me'n recordo mai com es diu, i sempre li dic Doraemon. Ella es pensa que li dic perquè és màgic, però en realitat li dic perquè trobo que s'assembla a l'actor que faria de Doraemon si fessin una pel·lícula de Doraemon amb actors. Començo el discurs dient que avui cediré la paraula a l'autèntic president, el Rafa Juste, i quan comença a parlar li foto un pot de xampú a la boca i li dic: no et flipis, Rafa. Aleshores faig el meu discurs, farcit de referents feministes com Marie Curie o Magda Urenic. El faig tot en femení genèric i dic grans frases com, per exemple: el 8M per mi és cada dia, o si ens toquen a una, ens toquen a totes, o moltes felicitats, lleones, guerreres, amazones. Aplaudiments molt tímids.
1: Diumenge, 24 de maig de 2026, 12:45 del migdia.
2: Aterrem a Barcelona. Des que l'àrbitre va xiular al final del partit, he dormit un total de 18 minuts al lavabo de l'avió, fins que m'han despertat picant a la porta perquè es veu que estava roncant tan fort que el pilot estava a punt d'estavellar l'avió. La celebració és avui a la tarda a Maria Cristina, al costat de Plaça d'Espanya. Com que veig que em queda a prop, demano que em portin a l'Estadi Olímpic a veure el concert de Bad Bunny, però es veu que els concerts van ser ahir i abans d'ahir. O sigui que demano que ens tanquin l'estadi per nosaltres i obligo el Rafa Juste a pujar a l'escenari i a reproduir íntegrament les 3 hores del concert de Bad Bunny, Perquè està més o menys igual de moreno i perquè li agrada molt cantar. Li faig repetir 7 vegades la de Debí tirar més fotos, que és la meva preferida, però el tio no enganxa ni una nota ni de casualitat. Aprofitem els focs artificials que van sobrar, però els llancem malament i tornem a encendre el paveter.
1: Diumenge 24 de maig de 2026, 7 de la tarda.
2: Gaudim d'una fantàstica festa de la celebració amb les jugadores i el cos tècnic davant de 5.000 persones. La gent crida molt Alexia Quédate, dirigència Alexia Putellas, que es veu que marxarà. Les jugadores del femení molt sovint marxen perquè la seva nòvia juga a un altre equip, igual que passa al masculí, però sense dissimular. Em faig molt amic d'una jugadora que es diu Quica Nazaret, perquè té un nom que el trobo divertidíssim. El Rafa Juste està desfermat, una mica perquè està aprofitant els seus últims dies de protagonisme i una mica perquè quan no mirava li he posat a la seva copa una cosa que vaig comprar a una benzinera de les Garrigues. Quan s'acaba la festa, me'n vaig a casa meva a fer el que a mi m'agrada, menjar galetes príncipe com si fossin cireres. Visca el Barça i visca Catalunya.
0: Molt bé, nois. Una altra actuació històrica. Ara tornem.
7: RAC1 presenta

0: Hi ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I també les coneixes perquè estalvien i consumeixen energia de forma més eficient. I això les fa més felices i el planeta també. L'autoconsum canvia la teva vida i transforma l'energia de tothom. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil. IDAE, Govern d'Espanya.
1: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
2: Joseba Arguiñano, què fa que a Lidl sempre faci olor de pa acabat de fer?
3: Pues que en su panadería hornean hasta 4 veces al día.
2: Com el nostre croissant de mantega amb Lidl Plus per 0,31, t'estalvies un 30%. Lidl, val la pena.
4: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
5: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros, inesperat.
4: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
6: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
7: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
8: No, m'ha entrat això.
7: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
9: Què significa èxit? El diccionari diu aconseguir alguna cosa important. Les escoles de negocis, fama, diners i networking. Tu, no perdre la ratxa a l'app del Mussol. A Ilerna no volem que compleixis els paràmetres d'èxit dels altres. Volem que amb les nostres modalitats online presencial o semipresencial triïs els teus. Uneix-te a l'FP oficial que s'adapta al teu ritme de vida. Ilerna, en futur reivindicatiu.
10: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final... No em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
11: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
12: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda Jaeco de Catalunya.
13: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
14: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
13: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
14: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
13: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
15: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents i comences a sentir. Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
16: Això és la competència. Continuem parlant dels hàbits de consum del jovent. Atenció al titular, cada vegada se surt més de tarda que de nit.
17: Són dades d'un estudi de l'Associació de Fabricants i Distribuïdors.
18: Fabricants i distribuïdors de què? Fabriquen i distribueixen?
17: No.
18: Així a l'engròs?
17: No, a veure, aquesta associació reuneix indústries de fabricants i distribuïdors del que sigui.
18: Ah, del que sigui?
19: Sí, sí. Jo tinc una mica també es dedica a fabricar i distribuir.
18: Ah, sí?
19: Pel que sigui, només pots comprar el que fabrica i distribueix amb efectiu, no? De dir, si us interessa, us passo el contacte, digueu-li que us envia l'avi i que voleu comprar xarop per la tos.
18: Sí.
19: Li heu de demanar mentre piqueu molt fort l'ullet, perquè si no, al final, el que us donarà és xarop per la tos, eh?
17: Doncs el cas és que aquesta associació ha detectat que els joves d'ara surten menys de nit i que ara fan més vesprejos i vermuts al migdia i surten menys a les discoteques.
18: Surten menys a les discoteques? Doncs finalment ho heu aconseguit, no?
19: El què?
18: La societat que volíeu als walkers.
19: Aviam,
18: o sigui, els joves d'ara ja no fumen, ja no beuen, ja no surten a ballar el Despacito entre 200 desconeguts,
19: sí.
18: Ja no vomiten a les papaleres.
19: Bueno,
18: coses que eren tradicionals, que
19: jovent,
18: eren
19: no?
18: De tota la vida. Sí. Ara ja no. Ara els joves queden amb els amics per fer un bitxi.
19: No, home, no.
18: Un bitxi?
19: No, han canviat les coses, però no
18: ara
19: tant.
18: Ara queden per preguntar-se què tal.
19: Home, què tal? Bueno, està bé.
18: Aquesta és la llibertat per la qual va lluitar Franco. Va, per favor.
8: També de bastant de vespreig.
18: L'estudi també recull que els joves van més al gimnàs i surten menys de festa perquè amb les aplicacions i xarxes socials ja no els cal anar a la discoteca per lligar.
20: Exacte, no cal que llegiu cap estudi. Podeu preguntar-me a mi, per exemple.
18: Sí? Tu sí. Vas al gimnàs o lligues a través d'aplicacions?
20: La resposta a la primera pregunta és un no. Gimnàs, no. I la resposta a la segona és un tampoc.
18: Llavors, què t'hem de preguntar?
20: Però he vist com funciona. L'altre dia anava en metro i tenia un noi al costat escrivint al mòbil. I vaig mirar de cua d'ull perquè no s'adonés que l'espiava i vaig veure que obria l'aplicació de notes al mòbil.
18: Sí,
20: i vaig apuntar comprar creatina, pollastre i batut de proteïna, que era un gimbro. O sigui, immediatament després va obrir Instagram i va començar a fer like a stories de totes les paves que li sortien. Algunes en biquini, d'altres amb els mugrons pixelats. Així que això el que fa és exercitar el dit polze. Si continua així, li sortirà un bíceps al dit. Això pot passar, eh?
18: Molt bé. Doncs això, que els joves surten de festa més d'hora, ho fan menys sovint i consumeixen menys que abans.
20: Quina és? És l'hora de comptar diners.
18: És l'hora de comptar diners amb en Juli Pijuli, president de la Baril, la Federació de Bars Il·legals. Què et sembla, Juli, que els joves prioritzin el descans a la festa? Què està passant aquí?
20: Ja sabeu que jo estic a favor dels hàbits saludables.
18: Saludables sempre, sí.
20: Respirar,
18: sí.
20: Menjar,
18: sí.
20: Hidratar-se,
18: molt bé.
20: Dormir... Però dormir és com beure alcohol, al tanto.
18: Què vols dir?
20: No es pot fer ara mentre condueixis.
18: No beguis alcohol mentre condueixis, sí.
20: Apunta, missatge oficial de Juli Pijuli.
18: Sí.
20: Dormir amb responsabilitat. Dormir masses de covards. I tu em diràs, Juli, dormir té riscos?
18: Dormir té riscos, Juli?
20: I tant, Òscar. Dormir té molts riscos. Jo divendres vaig sortir de festa, a les 5 de la matina em vaig estirar en un banc a fer una becaïna i m'acabo de despertar fa mitja hora a la rotonda de Francesc Macià. Que semblava l'Amazones.
18: Mare de Déu.
20: Amb un petit estany.
18: Sí, sí,
20: he begut aquella aigua i estic cagant, eh? La meva pregunta és on sóc ara?
18: A la ràdio, Juli, això és RAC1. Sí. Escolta, parlem d'aquest estudi que assegura que els joves surten menys de nit i que si ho fan comencen a fer copes abans, això?
20: Efectivament. Sí. El truc per passar una bona nit és començar a beure aviat.
18: Uh-huh.
20: Ho dic als nens que estan avui a l'estudi.
18: No cal. Tapeu-vos les orelles.
20: Les meves millors festes han començat sempre a les 8, en un Blue Space de Gavà, demanant el primer ron amb cola.
18: 8 del vespre, eh? Horari europeu, eh?
20: No, 8 del matí.
18: Ah, el 8 del matí?
20: Horari caribeny. Ja ho diu la dita, qui matina en suma farina.
18: Perdona, aquesta dita no l'havíem sentit mai, eh?
20: Bueno, és tradicional del Carib, eh? I te falta carrer. A veure si et sona aquesta altra dita. És del refranyer popular, recollida per Joan Amades.
18: Quina?
20: Si són les 8, ron amb cola i speed. Això també...
18: Si són les 8, ron amb cola i speed.
20: Exacte.
18: Ja. A les 8 del matí ja comences a veure.
20: Sí, començo a veure les estrelles. I no sóc astrònom. No hi ha res com un ron amb cola per fer baixar l'esmorzar. Baixa rapidíssim. De la boca al vàter en 3 segons sense tocar les parets. És com un tobogant de fantasia absolutament vertical.
18: Hòstia, quin perill.
20: La persona que...
18: Bé, gràcies, Juli. Nosaltres tornem de seguida per rematar això.
21: RAC1.
22: Els diumenges són a Diagonal Mar. Aquest estiu, el teu pla de diumenge té nom. Diagonal Mar. Obrim diumenges i festius de 12 a 20 hores del 15 de maig al 15 de setembre perquè gaudeixis de botigues, restauració i oci vora el mar. A més, 3 hores d'aparcament gratuït i una d'extra amb l'app. Diumenges amb ganes de tornar-vos a veure. Diagonal Mar.
23: Ei, tio, casa Uber i res. Oficina Uber i noia samarreta. El Born Uber i boom, samarreta de campions del Barça. I a sobre signada per Gavi.
24: Ja t'he dit que avui és el meu aniversari?
23: Quasi, però no cola, eh? Si en vols una, agafa un Uber.
24: Vinga, tio, dóna-me-la. Si ja tens 1000 samarretes del Barça.
23: Mai són massa quan un és culer, nen.
25: Uber, partner oficial del Futbol Club Barcelona.
26: Deixa de buscar el cotxe que vols, és aquí, a Stellantis Sant Lluís Sant Boi. Vehicles nous Citroën i una selecció d'ocasió de totes les marques. Revisats i amb garantia. Servei oficial amb tècnics especialitzats i recanvis originals. Tot en un mateix lloc, sense complicacions. Stellantis Sant Lluís, carretera del Prat 1, Sant Boi.
0: Atenció, Barcelona! Estàs pensant a comprar-te un Audi? A Audi Mogauto t'obrim les portes a més de 5.000 metres quadrats amb tota la gamma Audi. Models nous, matriculats amb certificat Audi Selection Plus i servei postvenda. Prova gratis el teu Audi favorit. Visita'ns a Avinguda Meridiana 85. Audi Mogauto. És el teu moment.
1: Torna la Setmana de les Terrasses dels Hotels de Barcelona.
2: Del 29 de maig al 7 de juny, més de 120 activitats gratuïtes omplen les terrasses més espectaculars de la ciutat.
1: Amb show cookings, tallers creatius, sessions de ioga...
2: La Setmana de les Terrasses, una iniciativa del Gremi d'Hotels de Barcelona, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona i el patrocini del celler El Perro Verde.
1: Més info a mescotels.cat.

0: ganes de més, ganes de bombón.
1: Demana-la al teu bar o cafeteria.
2: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
3: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
4: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
5: Viu les finestres d'una nova manera. Vine a Finestral Studio Finestres Vidal i descobreix les qualitats d'una finestra perfecta. Vols veure i provar tots els productes personalment? T'esperem a Finestres Vidal, al carrer Comte d'Urgell 264 de Barcelona. Tota la informació a finestresvidal.com.
6: Anar al cine és un pla cada cop més especial. Perquè ara, quan anem al cine, busquem el millor dia, el millor so, la millor companyia i, per descomptat, la millor pel·li. Ens hem tornat exigents, molt exigents. Ja només ens conformem amb el màxim confort i la millor experiència. Gairebé com si el cine fos un club privat, però per tots els públics. Movie Gran Sarrià Club, el cine més exclusiu per tots els públics.
7: RAC 1.
8: Per haver assolit una fita històrica de la ràdio superant 1 milió d'oients diaris.
9: Per culminar el seu 25è aniversari amb el millor any de la seva trajectòria com a líder indiscutible de la ràdio a Catalunya. El Premi Nacional de Comunicació Radiofònica és per l'emissora del grup Godó RAC1.
10: Aquest reconeixement és sobretot també per tota la gent que treballa a RAC1, per redactors, per productors, per als tècnics, per la gent de màrqueting.
11: També m'agradaria tenir un record en aquest premi. Aquí va ser el nostre primer director, l'Eugeni Sallent, aquí allà on estiguis, Eugeni, gràcies a ell, a la seva manera de fer, a la seva idea de ràdio.
12: També avui l'agraïment i aixecarem aquest trofeu per la memòria del Carles Vilarrubí. Visca la ràdio i visca la ràdio català.
13: RAC 1. Tots som Premi Nacional de Comunicació.
14: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
15: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
16: Ja som 11 milions dels socis del...
17: A Carrefour continua la festa amb milers de descomptes cada dia.
18: Sí, com el 20% en tots els olis d'oliva verge extra. Bescanviable en un cupó...
17: Que et dona per molt. Només el 25 de maig.
19: Si vols ser la compra bé, estan a Carrefour.
20: Amb Aural, la vida sona bé. Escolta-la. En el teu centre auditiu Aural tindràs una atenció personalitzada perquè continuïs gaudint del que més t'agrada. Demana cita ara per una revisió auditiva gratuïta a Aural.es.
21: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
22: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona? Esperat. Viatjar amb begudes incloses? Esperat.
23: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros? Inesperat.
22: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
24: Estan tendre amb mi, di?
25: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
24: Crec que m'he enamorat.
25: Normal, amb aquests preus.
24: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
25: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
24: Que poc que costa comprar bé.
0: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
1: Sí.
0: I després a ca la meva mare, Olot.
1: Mm-hmm.
0: Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
1: Molt bé.
0: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
1: Perfecte.
0: Arribarem a tot?
1: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
2: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
3: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé. I et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
4: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
5: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
26: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
5: Passa amb tots els Rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
26: Apa.
5: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
27: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
28: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
29: Les notes del nen, les obres a casa...
28: El manteniment del cotxe...
29: Ah, no, això no és cap càrrega.
30: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
1: Peugeot.
31: Us ho deixarem aquí, però tornem a la competència. Feu bondes! Va, que avui ens passem mig minut i estan ja els nostres companys d'informatius pendents. Núria Travessa, bon dia.
32: Hola, bon dia.
31: I Albert Bassas, bon dia.
33: Bon dia.
31: Tot vostre.
32: Tenim en marxa l'operació tornada d'aquest cap de setmana llarg de la segona Pasqua. Bona part del país. Fins la mitjanit està previst que tornin uns 300.000 cotxes a l'àrea metropolitana de Barcelona i el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamil, demana molta prudència. Recorda que estan sent uns dies negres a les carreteres.
34: 5 víctimes mortals. No podem estar gens contents i més aviat estem doncs, bastant tocats en aquest sentit com a Servei Català de Trànsit i els companys també de Mossos d'Esquadra de Trànsit.
32: 3 de les 5 víctimes mortals són motoristes. A tot això, els mercats són optimistes i confien que la guerra a l'Orient Mitjà acabarà aviat. El preu del petroli està baixant més d'un 5% i el barril de Brent, el de referència a Europa, cotitza a l'entorn dels 90 dòlars. Però estem molt pendents, sobretot, evidentment, que es difongui el sumari del cas Plus Ultra, que ha portat a la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. El PNB ja ha demanat aquest cap de setmana eleccions, però des de Sumar, Eduardo Rubiño confia que els nacionalistes bascos els mantindran la confiança.
35: El Partido Nacionalista Vasco tendrá que explicar si lo que prefiere es que gobierne en este país el señor Feijóo y Abascal. Yo entiendo que no, nosotros tenemos claro para qué estamos en el gobierno. Desde luego que creo que el Partido Socialista tiene que dar explicaciones, tiene que ponerse las pilas y tiene que dar sentido a lo que queda de legislatura.
32: El cas Plus Ultra continua marcant tota l'actualitat política. Veurem què en diu el PP, la roda de premsa que ha de començar ara a la una després de la reunió de l'executiva del partit. Pedro Sánchez ha rebut prou una bona notícia i és que la Guàrdia Civil no ha trobat moviments sospitosos de diners als comptes de la seva dona Begoña Gómez. L'últim informe de la UCO diu que tota la informació bancària s'adiu amb el desenvolupament de les seves activitats professionals. Ara bé, també apunta que alguns dels contractes relacionats amb la càtedra a la Universitat Complutense es van fer al marge de la normativa. El Papa Lleó XIV alerta dels perills de la intel·ligència artificial en la seva primera encíclica, la titulat Magnífica Humanitas, assenyala com a gran rival de l'Església el feixisme tecnològic que s'ha gestat, diu, en algunes empreses de Silicon Valley i un bon grapat dels ideòlegs que envolten Donald Trump. I l'Ajuntament de Barcelona diu que l'especulació immobiliària va a la baixa, ho demostra, diuen, el descens que hi ha hagut en la compra-venda de blocs sencers de pisos per part d'inversors privats. Ha baixat més d'un 30% en un any.
33: I als esports ja tenim llista oficial de la selecció espanyola de futbol pel Mundial amb 8 jugadors del Barça i sense cap futbolista del Madrid. Un fet històric. Hi havia alguns dubtes, sobretot en clau blaugrana, sobre la presència de Joan Garcia, Gavi o Eric. Doncs bé, tots tres han estat inclosos per elevar a 8 la xifra de jugadors del Barça convocat juntament amb Lamin, Ferran, Pedri, Cubarsí i Olmo. Explicarem el detall, tota la llista i les explicacions que està donant a aquesta hora el seleccionador espanyol Luis de la Fuente. Parlarem també del Madrid perquè l'aspirant a la presidència...
36: Molt que no em preguntis què tal estava jo a la casita de Bad Bunny, perdona.
33: Ja et vaig veure, molt bé.
36: Saps allò que t'uneixen a Bad Bunny una persona, no sis, que sóc jo.
33: I com ho vas veus? Passar? Bé. No t'esperava?
36: I ara estàs citant a tots els meus col·legues. Clar, aquest, i a ara, mi, tots sí, aquests que has dit.
33: Estàs content, suposo, per ells, tal. Ara
36: no sé,
33: els pots felicitar, els envies no un missatge.
36: Jo vaig arribar allà i va ser genial perquè jo, excepte Lamine Yamal, que sí que sé qui és, i a més trobo que és una icona que, més enllà de l'esport.
33: La resta que
36: n'hi ha. I a més estic a favor, estic amb ell a denunciar el genocidi de Gaza.
33: Sí.
36: Suposo que com tu.
33: Sí.
36: Doncs, a banda de Lamine Yamal...
33: Què?
36: I de la seva nòvia, que jo la segueixo a xarxes socials, la trobo una jefaza, que és la que jo trobava que era la famosa d'allà, tots els altres no sabia qui eren. Ni ell sabia qui era jo.
33: No, home, això vaig sí que em sembla greu.
36: I vaig haver de... Hi havia una noia molt simpàtica que acabava de casar aquell dia pel matí, es va casar i el seu nòvio li va regalar per la tarda anar a la casita del Bad Bunny.
33: Sí.
36: No sé exactament quin fil devia moure aquell nòvio, perquè se'l veia potent. Doncs ens van haver d'instruir a mi i al meu majordom de qui era qui. Pedri, puti, xuqui, truqui, pacata.
33: Què et van semblar a la distància curta? Que
36: molt petitets.
33: Sí.
36: Jo pensava, perquè clar, jo soc de l'època de... diguem, jugadors de la meva època, de quan, dels anys 80.
33: No sé, Koeman, Stoikov...
36: Clar, Stoikov.
33: Aquests, per exemple.
36: Que jo els...
33: Quini, que no em cridis a les orelles, Quini. Hòstia, que no és a... Una veu...
36: Mare Déu, Quini. Bueno, Quini no sé qui és jo. Jo anava a la
33: Pandown... T'ha fet més vell, no?
36: Als anys 90 anava a la Pandown...
33: Sí.
36: Carrasco, crida el...
6: Però que no són aquests els que diu ell.
36: Però que et dic, jo què sé, jo els dels anys 80 t'estic dient.
6: 90.
36: Anava a la Pandown i hi havia uns futbolistes que eren tios que deies, hòstia, això... I ara són petitonets.
33: Sí, talla S.
36: Sí, talla S i tal. I després vaig buscar, quan vam arribar a casa, vaig buscar la... Dic, a veure que no m'hagi enganyat aquesta, que siguin del Barça realment, aquesta gent.
33: I ho eren, eh?
36: I vam buscar les fotos amb el meu majordom i si ho era, dic, ah, mira, que tengui, com si tinguéssim cromos, així, hi era, la casita, tu. Mira. I vam dir 21, 23, 24, podien ser els meus fills, clar.
33: Doncs tots aquells, mira, jugaran al Mundial, la majoria d'ells defensant els colors de la selecció espanyola.
36: Ja, estem ja units per la casita del Boni. No tinc pressió en aquell estat jo a la casita del Boni, sí, no?
33: Sí,
36: de cara que...
33: Si et veia com en un segon pla, no, allò que va al fons i tal, bueno, allà ballant, content, ho vas passar bé, no?
36: Perquè, primera, que no vull apropiació cultural, no, perquè si em poso a ballar reggaeton, en el meu cas seria apropiació cultural, perquè hi havia porto-riquenys a la casita ballant reggaeton, que ho trobo, que estan per sobre de les mitjanes nacionals, diguéssim. Ballar reggaeton bé... És increïble, trobo que és la solució, eh?
33: Clar.
36: Un, i dos, si jo... Què volíeu, que em tragués les tetes? És que ballaves poc, em diuen. Que ballava poc i que... Primer que la salsa es pot ballar enlloc.
33: Les I senyores, que tu eres el pare de tota la casita,
36: jo era el pare.
33: No?
36: Tu saps a les bodes, quan la gent posen... Que les bodes el ball... No us heu passat? A les bodes de poble, després posen el ball, a l'espai on es fa el ball, posen unes cadires on seuen les senyores. Les meves ties, les àvies, tot això ho feien. Doncs jo estic en aquest punt, ja seran en aquest punt. I després també et dic jo, si jo em poso a ballar...
33: De veritat, allò com a l'ascensor, no?
36: A la millor que era Bad Bunny...
33: Ridícul, clar.
36: Ridícul. I era el seu dia, diguéssim. Jo tinc la dramatúrgia al cap, jo sé cap a on s'ha de dirigir el focus en cada moment i quina és la meva posició.
33: Estàs escoltant o no?
36: Exacte.
6: Però et va tocar, no? Et va tocar.
36: Sí, Bad Bunny em va tocar i va dir, bueno... Perquè tenia el...
33: Perquè ell sí que et va conèixer.
36: Jo el... Bueno, que m'havia de conèixer segur perquè m'hi van posar ells, diguéssim. Jo no vaig demanar res, saps? I a més és un procés màgic, que et diuen, escolti, vols venir? Vols si estic convidat i tal? Després et diuen, no, haurà d'anar a la casita. I vaig dir, va, la casita què és? Ho vaig haver de buscar, Vaig haver de buscar que era la casita. Em van dir, no, la Super Bowl i tal, que sí. Diu, bueno, feu el que vulgueu, diguéssim. Però, dic, però vosaltres podrem seure, el meu majordom i jo, vam dir, perquè nosaltres estem agotades, que és tal. Perquè primer havia d'anar dissabte, em van dir, no, hauria de ser divendres i anar a la casita. Dic, ah, molt bé. Dic, i tal. I van dir, no, sí, dentro de la casita hi ha uns salons, com una penya. Saps allò que fan les festes majors al teu barri? Obren la persiana d'un garatge, hi ha uns sofàs, una barra... Saps això? Pues aquesta, sí. Això és la casita per dintre. Llavors hi havia els músics, es maquillaven a l'hora del... Dic, hola, què tal? I ens va tocar... Va venir a mi i al meu... Jo portava una teva de... Perquè vaig pensar, què et poses, no?, per anar això del... Saps? I llavors, un top de lentejuelas, no vaig trobar que fos el cas, en el meu cas, i llavors samarretes no en tinc, vaig anar de traje. I anava una teva, com aquesta que porto ara, però d'un blau més llampant. I em va tocar el teixir, perquè clar, es va quedar flipat, que tanta licra, de sobte aparegués una teva d'aram, i la va reconèixer. És que clar, ell, com que ha treballat per Zara i tal, ell sap de teixir. I el meu marit també, que portava una camisa japonesa, que li havia regalat jo, d'una botiga que es diu Esportivo, a Madrid,
33: també
36: ens va tocar.
33: Molto con, no?
36: I va fer, no, molto con no, que va tocar d'expert en teixidoria. Ah. Aquí està, van venir. Benito. Benito. Sí.
6: I què va dir?
36: No va dir res perquè havia de cantar. Però sí, sí.
7: Saps que t'ho vas passar bé, que no?
36: Bueno, vaig passar bé. A veure, em va agradar sí, perquè jo soc molt cocoloquero.
8: Vas estar tot el concert a la casita? Com
36: no, a veure. Això va... Vol que us ho expliqui?
8: Sí.
36: Jo això va que estàvem a mi em trobo... Jo estava fent una gestió pel cara al xou. Bueno, el meu jordom. I després la persona amb la que feia la gestió ens diu, li diu... Que, ah, por cierto, Santi, què creix el concepte del Bad Bunny? I fem-nos... I diu el meu... Que nosaltres estem una mica, tenim una mica d'asperger social. Diu, ah, però què és este fin de setmana? I l'altre li diu, que és un col·lega que jo conec, el conec de fa molts anys, que la porta artistes, però havia portat una firma de moda a Madrid. O sigui, el conec de fa anys, perquè clar, jo tinc 51 anys, diguéssim, que al final acabes tenint coneixences i hem treballat amb... Diu, i vam dir, espera, que li pregunto a Marc, perquè com no vol fer res els caps de setmana, dic, sí, dic, el Bad Bunny. Ah, bueno, mira. I mira, i li vaig dir que sí, perquè la meva germana és molt fan, que la meva germana és fan de Bad Bunny, abans que, quan ningú sabia que era Bad Bunny...
8: No, no, què dius?
36: Ella ja
8: després
36: sabia...
8: Després ho explico.
36: Ella ja sabia que era Bad Bunny. Llavors dic, ¿podemos ir con mi hermana? Diu, sí, sí. A veure, ara te lo pregunto. Sí, sí, sí, el dissabte. Llavors, del dissabte va... Dic, sí. Llavors, del dissabte em truca a Miquet i em diu...
8: La casita.
36: Os van a poner en la casita. Hemos pasado... I diuen... El de Bad Bunny, perquè això ja va passar a Bad Bunny. Els de Bad Bunny, los Bad Bunnieros,
7: sí,
36: los conejos,
7: sí.
36: Diuen que a la casita. In. I jo dic, a la casita? I jo dic, a la casita no, perquè a la casita vam estar de pie tot el concert, nosaltres tenim una edat que ja no podem estar de peu, i a més a més nosaltres queremos ir a cenar a casa, perquè nosaltres com si fóssim dos retrasades. Després m'he adonat que això de la casita té molt d'impacte, que a la gent li fa moltíssima il·lusió. Però
8: que deixo, ja... flipant, m'estic
36: morint. I ja em diu aquest el Josu, que no, que sí, home, que sí, a la casita. Te vas a la casita? Dic, bueno, pues hago lo que tú quieras. Llavors em va trucar una de Bad Bunny, em va dir, no te preocupes, que li ha donat tronxada, perquè va dir, estic amb un retrasat mental. Escolti, i dic, ja, però Pauli, que diu Pabla, diu, és que jo no tengo ni idea, o sigui, però, que no te preocupes, perquè se poden vostè sentar, no faig accents, però a la casita hi ha un sofà, et pots asseure, podràs ver refrigerio, hi ha una, ho pots seguir per a tele i tal. Dic, ah, bueno, en tot cas, efectivament, sí, sí. Total, que nosaltres ens van enviar unes claus pel mòbil, les vam anar seguint, vam aparcar el cotxe on ens van dir, sobre una barrera, llavors et passen per sota de l'estadi, amb uns senyors del Bad Bunny. Vam veure passar el Bad Bunny perquè quan vam arribar tard, perquè clar, totes aquestes, la Yamin i totes...
7: La Yamin Yamal
36: i totes aquestes estaven allà fa estona. Perquè a mi em va dir, vine i cap a les 6:30-7. I vam dir nosaltres, 6:30-7, si això comença a les 8, estem boges. Bé, totes no arribem perquè hi havia molt de tap.
7: Si els jugadors del Barça van arribar abans que tu.
36: Estaven allà tota l'estona i ja estaven allà. I després en van arribar d'altres, els jugadors del Barça, perquè això m'ho anava comentant la senyora aquesta que es va casar, aquesta noia que es va casar. No tinc ni idea. Perquè era tot una mica una guarderia. Jo semblava que fos la nani, supernani, semblava jo. No eres tanto, li vaig dir al meu marit tancant la porta a la casa tota l'estona, dient, no, tira-nos la porta, tira-nos la porta.
8: Que hi ha corrent,
7: que passa l'aire.
36: Sí. A una li vaig dir, noia, aquests gots aquí, a veure si me'ls guard, bueno, etcètera. Llavors, el cas és que nosaltres ens vam portar cap allà, arribem superjunt, li vaig dir a la Paula, Paula, estoy llegando supertard, no te preocupes, perquè una altra cosa que té el Carib és que no hi ha mai pressa. Però és una cosa que a mi m'encanta. I vaig dir, perfecte, vam arribar, estava allà la Paula, doncs ens vam portar, llavors vam arribar, hola, què tal? I ens vam creuar amb el Xewi, que són aquests que són els taloners d'ells, que són genials. Vam fer així, perquè tot em feia així amb el cor, feia el senyor de cor.
7: Els dits, no? La mà.
36: Tots cada vegada que es creuen els Bad Bunnies, cada vegada que es creuen fan així amb el cor, com cors, saps?
8: Amb els dits.
36: Amb els dits, fan un cor amb els dits. Ens va preguntar, mentre anàvem cap allà, que era molt llarg, perquè clar, des de la porta dels passadissos de l'estadi olímpic, que jo coneixia perfectament perquè havia estat voluntari olímpic. I llavors hi ha unes fletxes que va posant. Clar, ja sabia perfectament, si és que t'ha explicat la següent. Casita, la casita, la casita, la casita, la casita, la casita, llavors la casita, una filera de gent, i entres a la casita, i allà estava, i pum! I vam veure tot allò i vam pensar, mare de Déu, no ens hem fotut, no? Vaya foc. Vam fer així, l'Amin Yamal, tota aquesta xavaladeria del Barça, que no sabíem qui era, que allò ens va explicar, i molt bé. I llavors, què t'estava dient? Llavors, mentre anava cap a la casita, un em va preguntar, i qual és vostra canció favorita de Bad Bunny? I vam fer...
8: Cric, cric, cric. T'ha inventat alguna
36: cosa. Sí, que remena nena de Guillermo Nota. I llavors vam dir, no, totes.
7: Que
36: difícil elegir, no? Davant d'allà, pum, i tot. Vam passar bomba, la gent molt simpàtica, I després que t'agradi. I llavors, ja quan Bad Bunny, perquè primer canta a l'escenari, després va a la casita, va aparèixer la Batgirl, que l'havíem saludat, però nosaltres som fans de la Batgirl també, i llavors quan jo vaig veure que ja Bad Bunny se'n tornava cap a l'escenari central, vaig dir, calla, ara que per hora no arribem a sopar, sinó... Llavors vaig dir, doncs ja ens en podem anar a la casita, perquè la Paula ens va dir que nosaltres podíem marxar quan volguéssim. El mòbil te'l pots entrar una funda perquè no facis foto ni facis res, amb una mena de peça clau que després a cops te la treuen, o sigui, és una cosa que és increïble, i llavors vaig dir, calla, hem de marxar ara. I vaig veure que els del Barça també el recollien, perquè que tenien partit després el diumenge?
7: Sí.
36: El diumenge tenien partit els del Barça? Tots els meus fills del Barça tenien... de canguro, perquè vaig estar de canguro dels del Barça.
7: Dissabte van jugar.
36: A dissabte van jugar. Sí. O sigui, divendres doncs els van recollir ràpid i vaig dir, calla, Santi, que aquests del Barça se l'estan anant, aprofitem ara la cua. I nosaltres vam sortir com si fos nosaltres, com si jo fos la canguro dels Barça. Fiu,
7: fiu, fiu, fiu. Dissabte no els haguessis trobat, veus?
36: No.
7: Això d'anar divendres va bé.
36: I llavors, pum, pum, pum, pum, pum, pum, i vam sortir cap allà. I llavors hi va haver un moment com de despiste dels del Barça i vaig dir, muchachos, cap aquí. I els vaig treure... O sigui, van arribar el dissabte a jugar gràcies a que jo els vaig treure de l'estadi olímpic. Això ho vaig jo claríssim.
9: Van perdre.
36: Sí, ho vaig... Bueno, van perdre? Per nosaltres sempre guanyé. Jo que era el temps guanyant. T'ha agradat o no?
7: Sí.
36: Bravo. Estàs trist perquè el dijous no va ser segona, no?
7: Bueno, vale. No, però m'has alegrat ara una mica el dia... No,
36: però molt simpàtic, vaig trobar molt simpàtics, i la canguro, si el Barça necessita que qualsevol altre dia faci de cangur, doncs que em truquin, perquè jo... Això de ser periodista et dona pel que dona, llavors, doncs jo puc ser que... Saps què dic-te? No, fantàstic.
7: Doncs mira, ara els pots animar, aquest estiu jugaran al Mundial de Futbol, us i com animo, que tots són amics teus ara, doncs...
36: Us animo, home, tant com amics tampoc,
7: que
36: perquè...
7: Que sàpigues que la majoria van convocats.
36: Altres coses que fer que parlar amb una senyora gran, també t'ho dic. Aquests nanos.
7: A tot això estàvem a Madrid perquè Enrique Riquelme, aspirant a la presidència...
36: Això ens és igual, ja. Mira, el temps, per favor.
9: Fa molta calor.
36: Fa molta calor,
9: Ens espera una tarda de ple estiu amb temperatures...
36: Espera, que hem de fer el cabró. Fes el cabró.
10: Ei, que s'acosta el cabró rock! I encara no tens la teva entrada! Doncs espavila, perquè només en queden 500! De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la gossa sorda, la gira de comiat de la Fòmiga o el nou directe de Joan Dausà! Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
36: Però vaja, supersimpàtics. Ara sí, calor, eh?
9: Sí, temperatures de 28 a 33 graus, o fins i tot per sobre a Ponent, algunes nuvolades només en zones de muntanya, pot caure algun ruixat al Pirineu de Lleida, i és que els propers dies encara es dispararan més els termòmetres. O sigui, que
36: I, això, i baixarà o pujarà? O sigui, no, quan baixarà?
9: Baixarà potser de cara al cap de setmana.
36: Mare de Déu,
9: de cara a dissabte. Però de moment, cap amunt.
36: Núria Travessa, Xavi Rocamora...
7: Sí, Albert Bassa, no passa res. Doncs sí.
36: Que vagi molt bé i ens retrobem el 14-15.
7: Molt bé.
36: Noiol!
7: Vamos.
36: La vara. I punt. I punto pelota, home.

0: Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
1: Hola, amb el Joel Fortuny, l'Ernest Ferrer, Esther Romagosa, què tal estàs? Ens acompanya la Neus Cáceres
2: bon
1: i la Eva Nave i el Nacho Medina, que no han estat a la cita de Bad Bunny, però també vindran a parlar d'habitatge, perquè, que costi l'acte. Amb tots vostès, repassada esportiva, Mireia Giró. Bravo.
3: Aquest cap de setmana hem tingut dos comiats i una celebració. Pep Guardiola marxa del Manchester City. Jo he plorat. És que aquest home sí que sap fer vídeos de comiat. I el Girona ha baixat a segona.
4: Mare de Déu.
3: Tot el que baixa puja, menys alguns cops que hi ha coses que no pugen mai més, perquè us ho dic jo, però si va, home, sí que tornareu, home, amb un Girona.
1: Amb un Girona, tu.
3: La celebració, quin ha estat? Doncs el Barça ha guanyat la Champions. Ahir les jugadores van celebrar amb l'afició a Maria Cristina. I un moment molt comentat de la celebració no és el que van dir les jugadores, sinó el Rafa Juste. O sigui, el patriarcat els va passar una mica pel davant.
1: Qui és Rafa Juste?
3: El president Funcions.
1: Estava a la casita?
3: No.
1: Ah, Rafa, carinyo.
3: Però feia això, cantava així l'himne.
5: Tot el camp és un camp.
1: Però si va deixar la veu, aquest home, eh?
3: Si va deixar, jo no he sentit una mica d'aquest entusiasme avui per seguir amb el dia.
1: Clar.
3: O alguna cosa que es va prendre, la cosa mateixa que es va prendre ell, també la necessito. Sí, la majoria de jugadores estaven com espantades escoltant aquest home cantant
1: ja,
3: així.
1: Esclar.
3: Sort de Quica Nazaret, que a part d'enarbolar la bandera de l'Estelada, estava ballant tota l'estona i també va donar la nota cantant La Perla de Rosalía.
6: Sensibilidad. Hey boy, un campeón.
3: Bueno. Déu-n'hi-do.
1: Però està cantant, que fa molta gràcia, això ens ha passat a tots, que et dona la sensació que cantes bé.
3: No, però és que canta bé. El que passa, crec que hi havia alguna cosa de megafonia, per això el Rafa Juste, sembla que l'estigui cagant.
1: Ja, ella canta, ella també entona més.
3: Sí, però és perquè crec que no se sentien bé el retorn i com forçaven més del que tocava.
1: Sí, sí, sí.
3: Però bueno, jo no sé de qui anava dedicat tot això. Clar, perquè la Perla és com...
1: Ah, clar.
3: Potser no anava ningú, perquè ella va anar al confessionari de Rosalía a Portugal i potser es va quedar amb les ganes de cantar-la i la va cantar. Llavors jo des d'aquí us recomano que quan feu espectacles que tot tingui un sentit. El que es diu i com es diu, perquè si no ens perdem, saps? Sí, o sigui, Rafa Juste cantant d'aquesta manera, aquesta cantant La Perla, per
1: sí,
3: favor.
1: Per favor.
3: Que hi hagi algun, no sé, algun guionista.
5: Una guionista.
3: Perquè llavors no entenem què està passant,
1: no,
3: realment.
1: Passant
3: i potser no passava res.
1: Ja exacte.
3: És el que els va sortir. El que l'espectacle que sí que tenia sentit de principi i fi és el de Bad Bunny.
1: Ara,
3: concert,
1: ara.
3: Perquè jo també vaig anar.
1: Ara.
3: I, bueno, els jugadors del Barça. Vols que et digui la llista per veure
1: si... Sí, sí, a veure, diré.
3: Lamine Yamal, amb la seva nòvia, la influència Inés García. No, Dani Olmo, Lewandowski, Gavi, Cubarsí, Cancelo...
1: Ah, Lewandowski va entrar davant nostre, és veritat. Aquest també el vaig reconèixer.
7: Que també semblava el cangur, no?, de tots
1: ells. Aquest anava a dir, dic Lewandowski...
3: Però clar, però és millor,
1: Ho vaig buscar, Però té 41 tacos, Lewandowski.
7: Sí, sí.
1: O sigui, molt bé. Però Lewandowski no ho va deixar, el del Barça?
7: Sí, ha plegat.
1: Ah, val. La gent li deia, Lewandowski...
7: Se'n va a l'Aràbia, no?
3: Eric García, ni idea, no? Eric García.
1: No, jo no conec... Eren tots molt simpàtics, molt educats, he de dir. I,
7: molt joves.
1: I la xavaleria que anava amb ells també. Però, clar, molt nens, o sigui... És que em sembla... com et diria jo? Molt meritori, perquè jo els 21, 22, 23 anys que tenen aquest xaval, que són uns professionals d'això que fan i que ho fan tan bé, jo estava molt... bueno, no ho puc dir, però estava molt emporradeta, molt tiradeta por ahí, molt tiradeta. De fet, el meu sí que té mèrit, arribar al 51 a la casita, això sí que el trobo que té mèrit. Perquè m'hagués pogut pagar pel camí, diguéssim. O sigui, he arribat a la casita, fixa't tu.
3: Però tranquil, perquè ni la Inés García sabia qui era Lamine Yamal abans de ser la seva nòvia.
1: Home, jo sabia qui era Inés García abans de saber qui era Lamine Yamal, és que estic amb ella.
3: Perquè un vídeo a les xarxes que va fer ella fa temps va comentar que només coneixia els jugadors per les nòvies famoses que tenien. Sí, per exemple, justament va dir, qui és Lamine Yamal?
1: És
3: el nòvio de Nicki Nicole. Qui és Marc Bartra? Doncs el que va estar amb la Goicoechea, i etcètera. I anava fent una llista de jugadors i que ella els coneixia justament, això fa un temps. I era per defensar que les noves futbolistes no són unes aprofitades. I això va ser premonitori perquè ara a ella li ha caigut un odi brutal a les xarxes dient que només s'ha embolicat amb el jugador del Barça per diners i per fama i que vigili que el jugador no es distregui i baixi rendiment. Perquè, clar, ja sabeu que...
1: Ja sabem.
3: Si un equip va malament és per culpa de les nòvies. Ara, i de Yoko Ono i de tot. O sigui, aneu a cagar.
1: Aneu a cagar. I un aplaudiment per Inés García. Perdona. Però dic una cosa, Inés García la millor s'ha enrotllat amb Lamine Yamal perquè està ben bo, Lamine Yamal, eh? Dit sigui de passada.
3: Ah, doncs pues mira.
1: Doncs pues mira que t'ho dic sincerament, eh? Vull dir que a veure si ens entenem.
3: A veure, a veure.
1: Digue-li tonta, un altre tema fort d'Inés García. Jo ja t'hi coneixia abans Inés García que Lamine Yamal és molt fort, també. Jo estic amb ella total. Bueno, què més?
3: Doncs pues bueno, jo també vaig anar al concert.
1: Ai, va, va.
3: No vaig anar a casita.
1: Bad Bunny.
3: Que Bad Bunny no ens fa fàstic, Bad Bunny.
1: Bad Bunny no ens fa
3: fàstic. Els que comenten contra Inés García, sí, poc, ell no. Llavors, coses que jo diria d'aquest concert.
1: A veure.
3: Primer, que jo mai he anat a un concert igual en la meva vida.
1: Veus?
3: Tot vaja.
1: Jo tampoc.
3: Perquè justament la gràcia és que no és un concert en què algú actua i els altres miren, sinó que està concebut com una festa, com un holgorio, que diuen els portorriquenys, en el qual hi ha uns músics que et fan ballar, però l'espectacle es mou i el fem la gent que hi assistim amb les nostres històries
1: total,
3: particulars.
1: Total.
3: Llavors, per això, aquells que els aixafaven perquè es volien posar al davant, no, perquè això no és un concert
1: que
3: d'estar.
1: No era una verbena.
3: Era una festa, exacte, festa. Era una revetlla.
1: Una revetlla.
3: Llavors, que divertit que és ballar a una festa, no?
1: Clar. I a més té rima, de verbena,
3: o sigui, tot, perquè... Tot, clar, ell entra, surt,
1: sí, se'n
3: va. Llavors, al final és igual on sigui, perquè tu estàs allà ballant.
1: Sí, sí, sí, sí.
3: I això ho hem perdut. I llavors jo crec que no cal que ballem bachata, tampoc. Però també podem anar a una trobada dels bars dansaires i participar a un ball de gitanes, que l'efecte és el mateix. Però jo sí que m'he posat molt catxonda ballant al galop a una jota. És
1: home,
3: que no cal...
1: Ara.
3: No cal que sigui bachata, però ens ha donat la idea de que hem de recuperar una mica aquestes festes on s'anava a ballar.
1: També et diré que...
3: I no està allà com un pal dret.
1: També et diré que la bachata i els ritmes llatins que em dèiem te donen la possibilitat de que tu puguis moure't més o menys segons estiguis en el moment de la teva vida o de la situació en la que estiguis. Saps què vull dir? Que hi ha molta... Que el ball de bastons sí que has de saber on va el bastó, perquè si no...
3: No, però jo he anat a les trobades aquestes que llavors et diuen al final, balleu, vinga, feu això, i ho pilles de seguida.
1: De seguida, perquè és la cosa...
3: Jo reivindico la cosa aquesta de la festa
1: i la festa i el ball, total, ment d'acord. Perdona, jo estava davant, van venir una noia portorriquenya, a veure com ho dic això finament, no canònica, o sigui que no era...
3: Normativa.
1: No era normativa. Era zero normativa, de fet, que la tia es va posar a ballar reggaeton. Va començar a perrear.
3: Sí.
1: Va aparèixer un altre noi puertorriqueny, ho dic perquè vam parlar, i no es coneixien de res.
3: Sí.
1: Es van follar una a l'altra ballant, tranquil·lament, el reggaeton, que estic a favor total del reggaeton. Total. I després ells se'n van anar pel seu lloc, ella a la seva altra. I aquesta no normativa, i l'altra també, que era un upbuff, el tal.
3: Sí.
1: O sigui, ens van deixar
3: els
1: a la resta... Bueno, vull dir que era impossible arribar a allò, perquè allò és magnífic, diguéssim. No saps
3: no,
1: tu?
3: Clar, quina meravella. És virtuós.
1: És virtuós.
3: Però que tampoc cal, vull dir. Veure.
1: Tampoc cal, perquè mira, jo em vaig moure, m'anava movent els peus amunt i avall dalt, també aquells que tenia, els del Canotier, com diuen, que és un grup molt famós a Puerto Rico, que ara em sortirà el nom, també aquells senyors anaven fent pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, i no cal...
7: Llibertat, no? Clar, aquí,
1: clar,
7: que cadascú va allí com moure,
1: clar.
3: I llavors Bad Bunny porta allò local a l'escenari fins les últimes conseqüències, de manera que tots vam acabar sent portorriquenys, que això ho va
1: exacte.
3: Dir ell, i que és veritat, per una nit eren portorriquenys. I aquest és l'objectiu contra la globalització, o sigui, portar la cultura pròpia amb seguretat, sense concessions ni complexes, i el que no li agradi que no miri.
1: Bueno, de totes maneres, jo crec que de vegades sí que s'ha de fer diàleg, s'ha de concedir alguna cosa, no?
3: No, però em refereixo
1: a
3: que...
1: És a dir, que tu has de portar la teva cultura amb seguretat, sí, però com una ofrena, no com a una arma llancívola.
3: No, però en el sentit que tothom ho entén.
1: Sí,
3: o sigui,
1: sí.
3: És un llenguatge que tothom l'entén i tothom s'hi sent.
1: No de forma imperialista l'has de portar.
3: No, clar.
1: I de forma xenòfoba, que és el que...
3: Exacte.
1: Bad Bunny ni és xenòfob, ni és imperialista, ni... Exacte.
3: També hi ha algunes contradiccions que l'envolten, perquè s'ha de dir que quan Bad Bunny quan ve aquí doncs no es preocupa per l'imperialisme que ens toca als catalans o a nosaltres, però tampoc passa res, perquè no pot estar per totes les causes. I
1: bueno, l'imperialisme, sí que es preocupa per aquest imperialisme, perquè l'imperialisme de Puerto Rico és l'imperialisme que ens toca a tots, diguéssim.
3: No, però per exemple, que vam posar el vídeo de la granota aquella, o
1: sí,
3: no sé què és.
1: Una... Però això és perquè ell pugui anar cap a la casita. Clar.
3: Sí, posen un vídeo que surt una granota sí, i darrere hi havia
1: sí.
3: Tot el Parc Güell, la Casa Batlló...
1: Sí,
3: que és el turisme, o sigui, turisme
1: ja,
3: total.
1: És el teu barri.
3: Això és contra... Sí, sí, és el meu barri.
1: Si tu envies fotos... És que clar, això no ho diguis, perquè tu envies fotos... Vull dir que recordem també que a banda del turisme hi ha gent que viu en aquestes zones. I tu
3: no,
1: quan
3: ja,
1: envies fotos
3: ja,
1: de la
3: que...
1: família, a darrere apareix el Parc Güell, que està el meu nebot, saltant pel drac aquest, que qualsevol dia que s'ho fotran una multa, també t'ho dic. Però
3: sí, perquè no es pot.
1: Vull dir que nosaltres, les persones que viuen al voltant del Parc Güell, també utilitzen el Parc Güell, però només faltava.
3: Sí, però que tot el llenguatge era com en aquell vídeo,
1: bueno,
3: concretament.
1: havia d'anar ràpid. També hi ha gent que està reivindicant avui que per què Bad Bunny no va cantar en català quan els catalans tenen molt impacte a Puerto Rico. Bueno, a veure, l'impacte dels catalans a Puerto Rico no hauríem de parlar també de quin tipus d'impacte va ser, diguéssim.
3: Imperialista, perquè, també.
1: Dic jo, a veure, no?
3: No, no, però em refereixo a això, que a més m'és igual, a mi m'és igual. Que,
1: ara, això que, et dic. Sí, no agafa el Bunny, i ara fa el Bunny, està a la seva casita, i una persona que et vingui a casa seva, doncs pues jo...
7: Vindrà el cara del xou o no?
1: No, no crec que vingui el cara del xou, no. No ho sabem, jo crec que no. No ho sé, està convidat.
7: Estaria molt bé, l'entrevista.
1: Sí, però bueno, té molta feina.
3: Bueno, has d'estar a Madrid molts dies, o sigui que...
1: Sí, sí, sí.
3: Però bueno, que això, que no li importa el paralisme que ens toca als catalans, perquè és igual, perquè és molt mono, val? I ja està, no ens és igual.
1: Però que llavors, imperialisme que toca als catalans és el del Puerto Rico, és el mateix imperialisme.
3: Sí, però que, per exemple, jo què sé,
1: que hi ha imperialistes que són catalans que també practiquen aquest imperialisme, que l'imperialisme i el feixisme i la xenofòbia...
3: Però la Super Bowl anava vestit de Zara, no? Vull dir, aquest imperialisme em refereixo també.
1: Ah, bueno.
3: Bueno, que té una mica d'embolic, hi ha algunes contradiccions, però no passa res. I a més, jo he observat un fenomen sociològic increïble, que és que dones feministes independents de més de 40 anys estan totalment catxondes amb el Bad Bunny, val? Llavors a mi això no m'ha passat perquè jo sóc una dona madura que ha fet teràpia, però som les, vull dir, són les mateixes dones

0: fa reggaeton i tal.
1: A mi m'encantava, i... Els anuncis de Calvin Klein també m'encantaven, de calçotets de Calvin Klein. A mi és que a mi m'agradava, clar, per tota... Sí.
0: Però amb el nou disc, doncs, les senyores de 40 anys s'han tornat fans i això demostra que només que mostreu una mica interès en deconstruir-vos, de seguida us descansalem automàticament i us admirem moltíssim.
1: Us admirem totalment, totalment. De totes maneres, el perreo i el reggaeton, t'ho juro...
0: No, clar, és que...
1: Molt guai, eh?
0: Però és que és una cosa corporal.
1: Si tu tenia un tio...
0: És un ritme que
1: ja... Tu tenia un tio, a veure si ens entenem. Tu tenia un tio que faci perreo, que tu sabies perrear, i el tio et perre...
0: Sí, sí.
1: Un gentleman que et perre... Això és una cosa que no té preu, perdona.
2: Una experiència religiosa, quasi.
1: I no tios encarcarats, que hi ha una quantitat de tios encarcarats que no perrea. Aquí la cosa és, vostè sap perrear o no? Mou un poquito la cadera, mou la polla abans de res. Bum, perreo, cap a casa. I a més, fas el perreo i no cal res
2: ja estàs,
1: més, eh? Agafes i te'n vas. Totes aquestes que esteu preocupades. No, la meva filla està que està perreando. Que perre. Però sobretot els tios que perreen. Ho vaig veure claríssimament. Aquests dos de Puerto Rico. No saps el tio com perreava i la tia com perreava i com perreaven els de Puerto Rico. Que vaig dir Puerto Rico a tope.
0: I també pots perrear sola.
1: I pots perrear sola i elles controlen i tal. Molt bé. Bueno, escolta una cosa. Molt bé. Bad Bunny sempre. I ara amb tots vostès, parlant de casitas i d'habitatge, Eva Navea i Nacho Bedina. Bravo. A veure... Clar, aquest és un tema que ens interessa moltíssim perquè vosaltres formeu part de la CUP. Què tal esteu?
3: Bé. Molt bé, gràcies. Bé, no?
1: Em teniu una mica d'enveja que vaig anar a la casita o com? Perquè ara veig que...
3: Una mica.
1: Hi ha gent que serà...
2: Què passat seràs?
1: No, què passat, no? Bueno, a veure, una cosa. Vosaltres formeu part de la cooperativa d'habitatge Sutrac al barri de la Bordeta de Barcelona.
3: Sí.
1: Que, a més, engega una campanya per buscar socis. Sí. Llavors, clar, això és molt... Jo coneixia Cal Blanchat a Berga, per exemple, que també és una cooperativa d'habitatge. Però això el Sutrac no ho coneixia, el barri de la Bordeta. Llavors, què és Sutrac i quan es posa en marxa? Eva.
4: Vale. Sutrac neix el 2017,
1: sí.
4: Farà gairebé 10 anys. Un grup de famílies i unitats familiars que vivíem al barri de Sants, que el que volíem era incentivar que l'Ajuntament posés a disposició solar públic perquè hi hagués construcció d'habitatge protegit.
1: Val.
4: Llavors, després de diverses intentones tant d'ocupar el solar com de reclamar l'Ajuntament, finalment l'Ajuntament va obrir a concurs un solar al recinte de Can Batlló,
1: sí.
4: I en aquest concurs es van presentar 4 cooperatives, entre elles nosaltres,
1: val.
4: I vam guanyar el concurs en el 2020.
1: Val. Però, perdona, no es va començar a construir fins al 2024?
4: Efectivament.
1: Per
4: és
1: què?
4: El que tenia la pandèmia va fer que es retrasés molt la resolució, també es retrasés molt tot el procés d'inici de la construcció, d'aconseguir tots els materials, entremig van haver-hi altres problemes socioeconòmics mundials, no? Una guerra d'Ucraïna, que el fet dels materials també es anés retrasant. Però bueno, jo ara després de tots aquests anys...
1: Perdona, hi havia traves també administratives, per exemple?
4: Sí, també van haver-hi unes quantes. Sí.
1: Sí, digues, perdona, Nacho.
3: Ah, sí, perdona.
1: No, ho dic perquè tinc la sensació de que si de sobte es posa a concurs un sòl públic per fer un habitatge
2: cooperatiu,
1: que seria una mica un tipus de projecte que correspon a un tipus de ciutat que un vol o que és un tipus de línia editorial urbanística i d'un tipus de món, un tipus de solució a l'habitatge que jo trobo que està molt bé. A banda de tots aquests, que el marc internacional hi posi pegues, jo què sé, això, la guerra, una pandèmia, les 7 plagues d'Egipte, etcètera, tal, però també m'agradaria incidir en el fet que possiblement processos administratius que haurien de ser molt més àgils no ho són tants, no?
3: Bueno, en el cas concret de Sutrac vam tenir un problema pels terrenys on anava l'edifici, perquè eren uns terrenys que l'antiga propietat havia de cedir a l'Ajuntament, encara. O sigui, l'Ajuntament va posar en lloc aquests terrenys sense tenir-ne la propietat.
1: Val.
3: Llavors, això va fer que, bueno, clar, perquè l'Ajuntament ens cedís
1: havien
3: a nosaltres...
1: Seus, sí.
3: Havien de ser seus primerament i després passar per una sèrie de tràmits i això ens va portar, bueno, 4 anys de desert administratiu. Però bueno, ara sí que ja...
1: Però mentre aquests 126 habitatges públics van estar aturats a Can Batlló, de forma bastant àgil es van construir 985 habitatges de luxe.
4: Sí, certament.
3: Sí, sí. Això va passar en aquests anys... Bueno,
1: és a dir, mentre vosaltres teniu aquest retard, a veure, ho tornaré a dir, 126 habitatges públics van estar aturats a Can Batlló i mentre es construïen amb molt brio 985 habitatges de luxe.
3: Sí, sí, no? Als voltants. Val. Bueno, és una zona que, en la que ha hagut molta promoció immobiliària.
1: Muy golosa, que diríem,
3: hasta la casita. Muy golosa, perquè està en una zona...

0: ella muy golosa.
1: Sí.
2: Vale. Llavors, a veure, això de la Eva de l'habitatge cooperatiu, què collons
1: com
2: és?
1: Funciona?
2: Perquè clar, no ho entenem.
3: El que estem és cooperativitzant tant la construcció com la manera de viure com l'ús que fem de l'edifici.
2: Sí.
3: Llavors el que estem fent és, de manera col·lectiva, fer una aportació...
2: Ernest, posa'm una música que no sigui de dormir-se, perquè entre que jo vaig amb una amor fidel, és dilluns, tinc nostàlgia de Bad Bunny de Puerto Rico, de la meva terra, i m'estàs fotent aquesta música de... Posa una mica, vinga. Sí, potser no tant, però ja m'entens. Digues, digues, digues.
3: Ara que vull ballar, no?
2: Clar, clar, clar, clar. Allò, són habitatges? No, exacte, caf.
3: El que estem fent nosaltres és fer-ne un ús de l'habitatge. No busquem la propietat, sinó el que estem és cercant l'accessibilitat al màxim de persones possible i que aquell edifici tingui una continuïtat a futur, que ara som les famílies que som, però en un futur hi entraran unes altres i faran uns unes altres.
2: Ahà. I per tant no s'hereten aquests pisos?
3: No.
1: No.
2: Ahà, molt bé.
1: I per tant l'ús és també un temps concret? És a dir, vosaltres, els socis que posen diners per construir aquest edifici tindran dret a utilitzar durant uns anys aquests habitatges i després hauran de marxar o com va?
4: Tu fas l'aportació inicial... que amb la qual pues, la cooperativa pot enxergar, diguem, les obres.
1: I de quan és aquesta aportació?
4: Depèn del projecte. En el nostre cas ha sigut d'uns 28.000 euros.
2: Mm-hmm.
4: Llavors, és una aportació que que això et permet donar dret a l'ús d'aquest edifici en el moment en què tu deixes de ser sòcia voluntàriament o per qüestions, les qüestions que siguin, aquesta aportació se't torna.
2: Ahà.
4: I, en teoria, entra una altra persona en substitució. Llavors, sempre hi ha com una rotació.
2: Rotació. I ho pot entrar-hi un cop estigui construït i morir-hi.
3: Sí.
2: Podria passar, eh?
4: Podria passar.
2: El necessiti fins al dia de... Llavors, quin tipus de pis és? Són pisos individuals? Són lliteres? Això perquè entrem, si anem a la cooperativa, dius, mare de Déu, és una comuna? De què va això? No és una comuna, clar.
3: Tenim pisos de diferents tamanys i necessitats diferents. Hi ha pisos de dues habitacions i, bueno, són uns 63 metres quadrats, sí? Diguem-ho així. Aquest permet també la possibilitat de fer-ne tres. Després tenim un pis que és més gran, que serà d'uns 73 sí. metres quadrats, que aquest ja disposa de tres habitacions ja instal·lades. I després tenim els de 43-45, que estarien com més pensats per una sola habitació.
2: I després hi ha zones comuns.
3: Efectivament.
2: Quines són aquestes zones comuns?
4: Pues en el nostre cas, clar, també s'hauria de matisar que cada projecte cooperatiu és una mica diferent té diferents tipologies d'habitatges, etc. En el nostre cas pues, tenim aquests habitatges, després tenim unes sales polivalents comuns a la planta baixa, tenim una terrassa comunitària, tenim bugaderia, tenim un local comercial que llogarem a una empresa externa, bueno, i una... un terrat amb plaques solars...
3: I també tenim unes habitacions que li diem les habitacions satèl·lits, que tenen múltiples usos, entre ells algunes estan destinades com a habitació de convidats, i després tenim una planta específica que li diem clúster, que això vol dir que són les persones que volen viure allà volen conviure encara més. Llavors els seus espais privatius són com més reduïts, però tenen un espai comunitari molt més gran, específicament per aquella planta.
2: Això és aquest model de del cooperativisme... aquí hi ha altres barris de Barcelona i arreu de Catalunya n'hi ha força o no? Però sobretot a Dinamarca i Uruguai, no? M'apunten?
3: Sí, de fet...
2: És una forma
3: de una mica d'aquí aquesta idea més de la cessió d'ús, no? D'Uruguai i de Dinamarca. I el primer que es va fer aquí a Catalunya era Calcases.
2: Sí.
3: En concepte de cessió d'ús, eh? Òbviament, a les cooperatives
2: d'habitatge... Què vol dir això del concepte de cessió d'ús?
3: Que no és la propietat, o sigui, no, que no estàs cooperativitzant
1: el sol,
3: el
1: no?
3: sol per després ser propietari, sinó que estàs cooperativitzant per fer-ne un ús.
2: Val.
3: Que aquí és on hi ha un canvi, una mica de paradigma respecte a altres cooperatives que hi havien hagut en el passat. No? Una mica.
4: O sigui, la cessió d'ús és, diguem-ne, l'eina perquè no existeixi la propietat privada dels habitatges i, per tant, no es permeti l'especulació. Tu tens dret d'usar el teu habitatge i l'edifici, però no de fer negoci, de fer lucre.
2: Però això també passa amb la vostra cooperativa, no? Amb el vostre...
4: Sí.
2: Això també està passant.
4: Sí.
2: Llavors, vosaltres ara demaneu, perquè ara ha començat una campanya de recerca de socis. Llavors, la meva pregunta és... està construït aquest edifici ja? Està en vies de construcció? O...
4: Estem en fase final de construcció.
2: En fase final. Una altra cosa, suposo que hi ha una consciència de materials, tot aquest tipus de coses, es construeix d'una forma també sostenible i tot aquest tipus de coses? O?
3: Sí, l'edifici està fet de fusta, que permet justament reduir, no, l'emissions de CO2, i també tot l'edifici està pensat per reduir la necessitat d'energia, per tant és més eficient, i a més incorporem aerodinàmica.
2: És a dir, que hi ha una coherència entre el tipus de propietat o el cooperativisme va més enllà de la convivència i de la forma d'organitzar-se. Bé, llavors ara ve la pregunta al milió d'euros. Vosaltres heu començat aquesta campanya de recerca de socis, que en què consisteix exactament? Perquè, clar, les persones que utilitzen aquests pisos ja crec que ja estan assignades. Llavors, què és el que faria... O sigui, a veure, si ens expliquem. Si jo ara pogués aportar uns diners i fer-me soci d'aquesta cooperativa sense jo tenir dret d'anar a viure, i diguéssim, o sigui, què hi guanya una persona? Si ara jo li demano a les persones, facin-se socis d'aquesta cooperativa, on està des del punt de vista de mecanisme capitalista, diguéssim, què hi guanyo jo, què hi perdo?
3: A veure, sí, és que estàs apostant una mica perquè es converteixin, donar suport a que aquest model s'instauri dintre de les nostres ciutats i dintre dels nostres pobles, no? És una manera de donar suport. L'altre és que és una aportació, per tant vol dir que retorna. Vull dir, en cap moment ens quedem aquests diners, sinó que fem ús d'aquests diners mentre tu no els estiguis utilitzant, no? I que mentre estiguin allà dormint en el banc, que estiguin una mica desperts en els barris i en la realitat i no tant en mercats globals. I llavors la idea és que... a més, tenim l'avantatge que a nivell fiscal et pots fer una deducció.
2: D'aquest benefici jo parlava. Hi ha un benefici fiscal, sí. Claríssim, no?
3: Sí, a partir del decret que va sortir en el 2025, les persones que fan una aportació al capital a cooperatives d'habitatge es poden deduir el 20% de la seva aportació.
2: Que això...
3: Atenció, però, que el màxim que et pots deduir a l'any són 3.000 euros. Uh-huh. Això vol dir que si tu fessis una aportació de 15.000, et podries deduir aquests 3.000, que és el 20%. Uh-huh. És el màxim que podries fer a nivell anual. Òbviament, l'aportació pot ser superior o pot ser inferior, depenent de la teva capacitat i del que vulguis participar.
2: Per tant, aquesta aportació té a veure amb tenir una visió del món que passi pel cooperativisme, diguéssim, és a dir, per l'habitatge no especulatiu, no?
4: Sí, ui, perdó. O sigui, la idea seria... també contribuir amb els teus estalvis, diguem-ne, pues, a que els teus veïns, les teves veïnes, puguin una mica tirar endavant projectes que reforcin la xarxa d'habitatge no especulatiu de la teva ciutat, i a més tu pues, pots tenir pues, aquest retorn.
2: Per tant, té alguna cosa de defensa del barri, no? Que
4: per suposat,
2: estàs, per exemple,
4: sí, sí.
2: No? Clar.
4: Sí.
2: I també és una mica fer una picada d'ull o un crit d'atenció a les administracions. Escolta, nosaltres volem aquest
4: Clarament.
2: Tipus de model, que si això estigués extès seria molt positiu, no?
4: Clarament, o sigui, pensem que també cada nova sòcia que tenim, a part de que és veritat que quan tu ets sòcia de la cooperativa, per molt que potser en el moment no vagis a viure, sí que tens formes part de l'estructura de la cooperativa, formes part de les assemblees, pots tenir un canal de comunicació directe amb nosaltres, estàs implicada d'alguna manera en el projecte, també és veritat.
2: En el barri, per tant, sí.
4: Sí. Ara m'he perdut.
3: Que com
2: pues em va molt bé que t'hagis perdut, sí. Perquè no t'havies perdut perquè havies acabat tot el que havies de dir. Tu, encara que et sembli increïble, és perfecte. Si volem aportar, si algú s'hi vol sumar o vol més informació, on ha d'anar? Una frase, perquè estic fora de temps.
4: sutrac.org/novessòcies.
2: sutrac.org/novessòcies.
4: Noves sòcies. O un mail a novessòcies@sutrac.org.
2: Perfecte. Escolta, la Eva Nevea i el Nacho Medina són formen part del cooperatiu de xarxa Sutrac, al barri de la Bordeta. Aquest és un projecte de cooperativisme, cooperativisme, però n'hi ha altres a Catalunya, diguéssim. Que no sigui el futur, que no sigui una de les vies de resoldre quin és el teixit que volem als nostres barris, com volem que siguin les nostres ciutats i del problema de la vivenda. Moltíssimes gràcies a tots.
4: Gràcies a vosaltres.
2: Després de la publicitat hem parlat de Bad Bunny, que és la millor manera de començar, però acabarem també per tot l'UAL. Parlant de Liza Minnelli, bravo.
0: Vostè primer, amb Marc Giró.
5: Bravo. Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... i tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
6: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona? Esperat. Viatjar amb begudes incloses? Esperat.
7: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros? Inesperat.
6: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
8: Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
9: Valorado.
8: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
10: El éxito está asegurado.
8: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.

0: esports i molt més.
1: Cap i cap val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
0: Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions al corteinglés.es.
2: Espero que aquesta festa dels 90 sigui èpica!
3: I tu, què vas disfressat?
4: Aquest pista boníssim.
5: Navius? Cirera?
6: Res que no porti un iogurt de fruites del bosc.
3: No t'ho pon estrany, al final?
2: Ho sabia! Ens has drogat! Ets la millor, Paula!
7: No us he drogat. Us hem enverinat.
8: La promesa, a partir del 21 de maig, al Teatre Borràs. Entrades a balanyaenviu.com.
9: Securitas Direct és ara Verisure. Com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
10: Tres quarts en punt de dues. Amb tots vostès, Neus Cáceres. Bravo. Bravo.
11: Avui us vinc a explicar que la Liza Minnelli fa un parell de mesos va treure la seva autobiografia, que estava molt esperada perquè és una dona...
10: A veure, els de Sotrac, els mòbils a la taula no, eh?
12: Perdó.
10: A veure, Liza Minnelli, que estem parlant de Liza Minnelli.
11: De la Liza Minnelli.
10: Liza Minnelli, sabem tots qui és, no? Perquè aquí ha de preguntes segons què i no sap, la gent no sap res, ja.
11: Doncs va publicar la seva...
10: I total són quatre coses que s'han de saber. Liza Minnelli, Ava Gander i alguna cosa més. Exacte. Què més ja estaria?
11: És aristocràcia
10: de Hollywood.
11: Total. O sigui, no? I va ser un llibre que s'estava esperant amb molt de morbo perquè, clar, aquesta dona...
10: Fer la seva biografia, clar.
11: Clar, o sigui, és un totxo de 500 pàgines, eh? I bueno, la gent va sortir en trompa a comprar-lo perquè tenia moltes ganes de saber totes les històries que aquesta dona ha viscut a Hollywood.
10: Les ha viscut totes, no?
11: Totes. O sigui, d'entrada ja tenia els dos pares molt famosos. El seu pare era el Minnelli, que era un director de cinema. La seva mare...
10: Judy Garland.
11: Judy Garland.
10: Meravella.
11: Tela. I llavors ella també, per si, doncs, ha sigut...
10: Tu has buscat per YouTube, per exemple, actuacions de Liza Minnelli i la seva mare, Judy Garland? Mireu-la.
11: Molt fort.
10: Mireu-vos-la, sí, perquè sí, dius, sí, mare de Déu.
11: És que, clar, o sigui, tu imagina, ja neix, ella diu que
10: genial,
11: va ser,
10: eh?
11: La primera Nepo Baby.
10: I tant.
11: O sigui, la Nepo Baby per excel·lència, perquè, clar, amb aquests dos pares tan famosos, el que passa que ella en aquestes... Bueno, ja és ben conegut que va tenir molts problemes perquè la Judy Garland, la seva mare, era una persona que tenia moltes addiccions, o sigui, li va amargar la infantesa. Ella diu, per exemple, doncs que la Metro Golden Mayer, perquè recordem que la Judy Garland, la protagonista del Mago de Oz, famosíssima, és una persona també que ja de petita va ser actriu. I la Liza Minnelli diu en les seves memòries que la Metro Golden Mayer li va robar la infantesa a la seva mare, però que la seva mare li va robar a ella. Perquè, què passa? Doncs que la Liza Minnelli, als 6 anys, la seva mare es va intentar suïcidar quan ella estava a casa. Llavors, des de 6 anys, sempre estava molt pendent...
10: De que no suïcidés la mare.
11: De que no suïcidés la mare. Ja li llegia quan estava allò per amagar-li les pastilles. O sigui, és una persona que va viure una no infantesa. Val? Llavors, ella, als 20 anys, es va allargar a Nova York, que és com va començar...
10: Es va allargar a Nova York, que és puertorriqueño, o que és
11: Nova York. Se'n va anar a Nova York a començar la seva...
10: Es va allargar a Nova York, ho trobo boníssim, és que ho utilitzarem ara. Jo em llargo, tu et llargues, ell llarga.
11: Es va allargar a Nova York. Ja saps que parlo vintage. Total. Que se'n va anar a Nova York, evidentment, va ajudar molt tenir els pares que tenia, però, bueno, realment...
10: Però ella té un talent increïble, no?
11: Un talent increïble. Jo, de petita, a mi, la pel·lícula Cabaret...
10: Això, com la vas descobrir tu?
11: Em va trauma.
10: Com et va descobrir? Com la va descobrir tu, a Liza Minnelli?
11: O sigui, la Liza Minnelli estava, bueno, per tot arreu, diguem-ne. Era una persona... O sigui, a part de que en el llibre també ho explica tots els afers que va tenir. Es va liar amb el Martin Scorsese.
10: Normal.
11: Va... bueno, era un increïble.
10: Ha sigut molt yonqui, també,
11: molt
10: ella.
11: Molt yonqui, ella. Clar, perquè el talent s'hereta, però els gens també. Llavors, ella també va tenir... molts,
10: bueno,
11: problemes d'addicció.
10: I va trincar una època boníssima, la d'Estudio 54,
11: la coca així a les puertes,
10: la coca llama a tu puertas.
11: Als 20 anys, sí, sí, li van haver de fer una intervenció.
10: Una intervenció.
11: La seva germana, sí, li va fer allò, la va acorralar i li va dir, venga.
13: Una intervenció.
11: Que t'agafen, t'asseuen, està tota la teva família, darling, tens
10: Para una mica.
11: Tens un problema.
10: Ara, com havia de ser, vestida a Halston, a l'estudio 54, ets l'Aisa Minelli...
11: Impressionant, i era guapíssima. Passat a totes. Vosaltres heu
10: era guapa, però era especial, diguéssim.
11: Molt especial. Tu imagina't quina infantesa disfuncional ha de tenir aquesta persona.
10: Sí, però això ja queda clar, és igual. Ja la infantesa, però nosaltres volem ja la glòria, volem l'estrellada.
11: Cabaret, mira que no m'agraden els musicals, però l'he vist tropecientes vegades, clar. Perquè és que és impressionant. Aquell contrallum... Va haver-hi un abans...
10: No diguis que no ens agraden els musicals, que doncs ens truca el Roc Bernardí i ens canta la canya. A nosaltres ens encanten els musicals.
11: Doncs llavors, que tenia talent...
10: I sobretot Cabaret.
11: Evident. Llavors, en aquestes memòries, hi han, a part de molts anècdotes, hi han dos que especialment en la gent s'ha quedat parada, que és, primer de tot, ha deixat de pasta de merenga a la Lady Gaga. Ah. Perquè a la Lady Gaga se li va córrer una altra cosa que a les entregues dels Oscars, bueno, val a dir que la Liza Minnelli és una GOAT, que és aquelles persones que tenen Grammy, Oscar, Tony i la... No me n'en recordo.
4: Algo de música, deu ser.
10: Gold. No. I la onda tens tu. Com es diu Golda, és? Com ho dius?
11: Es diu Goat.
10: Com, la... I on la poses? Gold?
4: Goat.
11: Goat.
10: Goat.
11: Grammy.
4: Oscar.
10: Oscar.
4: La
11: Grammy. Òscar, Tony, i els Tony.
10: I els Tony.
11: Bueno, em perdonareu per aquesta decisió. Bueno,
10: però hi quedeu ser la...
4: Però
10: una cosa, perdona, digui, ha estat a la casita de Bad Bunny?
11: Digues-ho, no, aquella ha estat en moltes casites. Ella va estar en moltes
10: casites. Ella és la casita.
11: Ella és la casita.
10: Llavors,
11: va dir que la Lady Gaga la va humiliar perquè la va fer sentar. En principi estava previst que se sentés...
10: Ai, no es posis Lady Gaga tenint l'Aisa Minnelli. Què passaràs?
11: Cadires de director, però Lady Gaga li va dir, no, amb una cadira de rodes, que ella diu a les seves mòbils, dius, a mi no em feia falta una cadira de rodes, pues,
10: i perquè
11: diu que
10: va posar,
11: es va sentir
10: va posar...
11: molt humiliada, perquè llavors ella estava tan baixa que no podia llegir l'autocue, es va equivocar,
10: catastròfic.
11: I la deixa fatal. I després, el David Jess, que va ser el seu marit, que ella va dir que realment estava molt borratxa perquè casar-se amb aquell pallasso...
10: David Jess, qui és? Ara posa'm una foto, que tinc les mans...
11: Mira, jo els vaig veure, perquè a Londres vaig anar a un concert de la Dionne Warwick, ¿vale?, que és una cantant d'allò, i ella estava per allà, vaig veure i dic, hòstia, i vaig veure la persona que l'acompanyava i dic, hòstia, és com reptilià, m'encanta. Dic, és com reptilià, no, aquest senyor? Pues a les memòries escriu que li robava el maquillatge, li robava les pestanyes postisses, es va aprofitar d'ella.
10: Com?
11: I t'ho juro. I el vaig veure i és d'aquelles persones...
10: A veure, com, quina cara té?
11: Era
10: posa-m'ho.
4: Però el Egot mica... és Egot, no Goat, perquè Goat és això que els diuen als jugadors de futbol de Greatest of All Time.
10: Hòstia,
4: ella vol dir Egot, que és Emmy, Grammy, Oscar i Tony.
10: Ah, o sigui, l'A no n'hi havia. No hi ha...
4: No hi havia.
11: El Toni, no hi ha. Soc dislèxica, ja.
10: I tu què estàs apuntant, Esther? Perquè les...
4: Tots els premis que ha rebut, que són aquests, més el
10: però BAFTA... Però tu trobes que va d'una col·laboradora a fer la teva feina?
4: No, és que m'he quedat aquí.
10: A tu la teva feina te la fa o la Marta Caila per la tarda o una col·laboradora. Jo flipo. I què collons estan escrivint?
4: He anat a buscar tots els premis.
10: Però de tots els premis d'aquí, de totes les estrelles de Hollywood.
4: No,
10: de l'Aisa.
4: El Toni dos vegades.
10: Ui, aquest és una cosa, s'ha de casar amb un marica.
11: Amb un marica, Bruni. Estic ensenyant la foto de David Marica, ja t'ho dic.
10: Però David Jess és una...
11: Sí, una bujota.
10: Sí. Una bujota? Per favor, com ho va veure venir?
11: Una bujota.
10: Mare de Déu, sí.
11: I llavors ella va dir que és un dels errors de la seva vida.
10: Home, doncs i tant, l'Aisa. Sí, sí.
11: Però
10: és que l'Esther segueix buscant premis, que collons veus que ara?
11: És que en té molts, per això...
10: Esther, si no ho trobes a la primera és igual, perquè això de la... O sigui, a veure...
4: Ell volia... Que els he trobat.
10: Però és igual, però ara què vols? Que donem 25 pessetes per cada premi de l'Aisa Miguel? És que no t'ha...
4: No, és que jo no sé per què t'estàs...
10: Això ho hem de parar.
4: En el lloc on tu consideris, perquè t'has quedat aquí estancat, no entenc gaire bé per què.
10: Però et porta una persona, però tu comptes que una persona, parlant de l'Aisa Minnelli, la veig apuntant com una torrada coses, que està fent un crucigrama.
4: Estava apuntant els noms dels premis.
10: Ja hem vist que l'altre és un maricón, es casa amb un maricón, una bujota.
11: Una bujota.
10: S'equivoca. El God Wall i tot això de la Haga, ja sabeu què.
11: Demano per
10: l'error.
11: Però ho ha guanyat tot. Tot.
10: Vale, però és que bueno, és igual la més que ha guanyat ara. És que no ho entenc, jo no ho entenc.
11: Bueno, total, que aquesta... Es veu que és molt important, però el que hi ha hagut més polèmica és que resulta...
10: És que no tenim més.
11: No tenim més temps.
10: Però quina, ràpid.
11: Ràpid. Doncs que va vendre tots uns llibres que estaven signats a mà, que valien 250 euros.
10: Però això ho l'altre dia.
11: I es veu que és mentida, mi amor.
10: Perquè ho fa amb una màquina,
11: era,
10: no?
11: Era fake.
10: Va, filla, a veure, aquesta gent també ho vol tot,
5: Vostè primer, no, amb Matt Giro.
10: No, t'has apuntat l'altre? És que n'he implantat, però què collons t'apunta? Tu l'has vist o no?
5: RAC 1.
12: Ei, tio, casa Uber i res, oficina Uber i no hi ha samarreta. El Born Uber i boom, samarreta de campions del Barça. I a sobre signada per Gavi.
13: Ja t'he dit que avui és el meu aniversari?
12: Quasi, però no cola, eh? Si en vols una, agafa un Uber.
13: Vinga, tio, dóna-me-la, si ja tens 1.000 samarretes del Barça.
12: Mai són massa quan un és culer, nen.
14: Uber, partner oficial del Futbol Club Barcelona.
15: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
16: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
17: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
18: Sabíeu que hi ha una pintura d'interiors que fa servir l'energia de la llum per destruir els contaminants de l'aire, les olors i els virus i bacteris de forma permanent?
19: Fotodeco d'Activa està disponible en més de 10 colors i no només decora, sinó que us protegeix a tu i a la teva família.
18: Empresa catalana amb més de 20 anys d'experiència. Fotodeco Activa, pintura fotocatalítica, disponible a Amazon.
20: El Ballet Clàssic Internacional presenta El Llac dels Cignes.
18: La companyia de dansa clàssica reconeguda amb el premi al millor espectacle de dansa en 4 ocasions reuneix a ballarins de trajectòria internacional en una gran producció i una cuidada posada en escena.
20: El Llac dels Cignes, dues úniques setmanes, des del 17 de juny al Teatre Apolo. Entrada ja a la venda a teatreapolo.com.
18: L'Orquestra Simfònica del Vallès proposa un viatge musical pels astres, Els Planetes de Holst, dirigida per Xavier Puig.
20: Viurem l'estrena absoluta de Saturnàlia, el concert per piano i cor compost per Carles Marigó amb el cor de noies de l'Orfeó Català.
18: Del 29 al 31 de maig, al Palau de la Música, Sant Cugat i Sabadell. Entrades a osvallès.com.
21: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
20: Un viatge pel romanticisme alemany seguint el riu Rin, amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
21: Gaudeix d'una autèntica vetllada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu ritual.
10: Esther, estimada, bueno, després de tot això que has apuntat, què ens hauries d'explicar?
4: Mira, us he de dir que Seguritas Direct,
10: sí,
4: ha canviat el nom.
10: Clar.
4: Com es diu ara?
10: Ja faries que ho dius.
4: Com es diu?
10: Very Sure.
4: Molt bé, Very Sure.
10: Very, very Sure,
4: darling. Very Sure.
10: Però som de Puerto Rico, de collons som? Very Sure.
4: Very Sure. Ara very es diu Very Sure. Canvia el nom, sure, però no el que són.
10: Sure.
4: Sí, però es pronuncia Very Sure.
10: Very Sure.
4: Vale, doncs canvia el nom, però no el que
10: són. Sure.
4: Els primers a protegir Seguritas Direct, ara és Very Sure, la teva companyia de sempre més forta que mai.
10: Moltíssimes gràcies, fins demà, que vagi molt bé. Bravo.
22: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
23: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
0: Tiri.
1: T'agrada estar al dia de tota l'actualitat amb RAC1, oi? Doncs t'informem de la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, i amb la qual poses casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre què cobreix i què no, fàcil i ràpid pel que fa al servei, i fàcil perquè en quedes satisfet. Canvia't i et millorem el preu de l'assegurança directament. Truca al 917-700-700 o vine directe a liniadirecta.com.
3: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.
6: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat.
24: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros? Inesperat.
6: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.

0: joieria, esports i molt més.
1: Capicat val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
0: Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per Financiera Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions al Corte Inglés Ponés.

0: Plus Ultra es fa esperar, però el PP no el necessita.
1: Esto es insostenible. Y son los socios los que deben de moverse. No valen con declaraciones. Hay que dar pasos. Y nosotros estaremos a la altura de las circunstancias. Se lo puedo asegurar.
0: És el missatge del portaveu del PP, Borja Sémper, a partits com el PNB, que aquest cap de setmana ja apostava per eleccions. Moncloa confia, però, que tot es quedi en paraules.
2: Amb Núria Travessa i Albert Bassas.
0: El cas Plus Ultra continua marcant tota l'actualitat política i hi ha molta expectació per la publicació del sumari del cas en què el jutge José Luis Calama ha d'exposar què l'ha portat a imputar José Luis Rodríguez Zapatero. Problemes tècnics, però, l'estan retardant. Tenim en Jordi Armenteres pendent dels moviments de l'Audiència Nacional. També estem molt pendents de les carreteres. Tenim en marxa l'operació tornada del cap de setmana llarg de la segona Pasqua, bona part del país. Trànsit demana molta prudència i és que estan sent uns dies negres a les carreteres. Ja hi ha 5 víctimes mortals. I torna a ser una setmana clau pel sector educatiu. Demà hi ha una nova reunió entre el departament i els sindicats de mestres i professors d'educació. Ha anunciat que incorporarà prop de 1.800 treballadors al curs que ve per mirar d'acostar posicions. Pel que fa als esports, Albert Bassas, bon dia.
3: Bon dia.
0: 8 jugadors del Barça i cap del Madrid a la llista definitiva d'Espanya pel Mundial de Futbol.
3: Finalment, amb la inclusió de Joan Garcia, Gavi i Eric Garcia, que era dubte. Tots tres eleven fins a 8 la xifra de jugadors del Barça convocats, juntament amb Lamin, Ferran, Pedri, Cubarsí i Olmo. En canvi, no n'hi ha cap del Madrid, un fet històric que no havia passat mai. Ara bé, no és una qüestió que li preocupi gens ni mica al seleccionador Luis de la Fuente.
4: Que no sé si són 8, és que no tengo ni idea. Y si lo sé, se me ha olvidado ya. Jugadores de la selección española. Jugadores que pueden jugar en la selección, sean de aquí, de Burgos o de Cuenca, que me da igual. Son jugadores que pertenecen a la selección nacional, al equipo de la selección. Nada más.
3: Mentrestant, al Madrid, l'aspirant a la presidència Enrique Riquelme ha inaugurat aquest matí la seva seu electoral i li ha llançat el repte a Florentino que accepti un debat entre tots dos. Avui la Junta Electoral té previst fixar la data de la votació. Tot plegat en un dia de dolça ressaca per l'equip femení del Barça després de celebrar una nova Champions, amb rua prevista per aquesta tarda a Manchester per acomiadar Pep Guardiola com a tècnic del City i amb dol a Girona pel descens a segona divisió que obliga a reestructurar el seu projecte esportiu.
0: I l'últim titular, com sempre, pel temps, s'espera una tarda de calor de ple estiu. Mònica Usar, bon dia.
5: Bon dia, sí, amb temperatures que es dispararan tant com ahir, per tant màximes que es mouran entre els 28 i els 33 graus o fins i tot una mica per sobre cap a les comarques de Ponent. Tot plat amb sol i només algunes nuvolades que es formaran en zones de muntanya que podrien deixar algun ruixat aïllat cap al Pirineu més occidental. I els propers dies pugen més les temperatures, fins i tot a finals de setmana superaran els 35 graus en alguns punts de l'interior i pugen tant de dia com també de nit i de pluja. De moment se n'espera poca.
0: Ara passen 3 minuts i mig de les dues, ens hi posem.
2: 14-15.
0: L'Audiència Nacional enllesteix a aquesta hora la publicació del sumari que imputa José Luis Rodríguez Zapatero pels delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals. És un sumari molt llarg que durant tot el matí han anat digitalitzant. S'ha de fer públic i traslladar a totes les parts. És el sumari que justifica les imputacions en base als dos informes policials de la UNEF, de la UDEF, que ja es van conèixer aquest cap de setmana. Això sí, ara mateix l'audiència no concreta quan es farà públic aquest sumari. Anem cap a Madrid. Jordi Armenteres, bon dia.
6: Sí, bon dia. El jutge José Luis Calama té tancat el sumari. Si ara s'endarrereix és perquè s'està digitalitzant i s'hi ha estat treballant durant tot el matí, però la realitat és que en aquests moments des de l'Audiència Nacional no saben concretar a quina hora es farà públic. La setmana passada se'n va aixecar el secret, però encara no ha arribat a totes les parts. Els dos llargs informes de l'AUDEF aportaven desenes de converses entre els propietaris de l'aerolínia Plus Ultra i l'entorn de Zapatero que evidenciaven que s'havia intentat utilitzar l'expresident espanyol per aconseguir i el crèdit de 53 milions d'euros durant la pandèmia per rescatar la companyia. No només això, sinó que també es van intentar neutralitzar la investigació judicial quan va transcendir que s'estava investigant des de la Fiscalia. El sumari l'han de rebre primer totes les acusacions i, òbviament, la defensa. Hi ha tres acusacions populars, PP, Vox i la plataforma Hazte Oír. I n'hi ha cinc més que s'hi volen personar, però de moment no han fet tot el procés per pagar les costes, el cost que val poder ser part en tot aquest cas. En tot cas, al llarg de les properes hores, aquest sumari hauria de ser públic.
0: Gràcies, Jordi. Doncs mantenim línies obertes a Madrid per si hi ha qualsevol novetat des de l'audiència. Mentrestant, el Partit Popular pressiona els socis de Pedro Sánchez perquè el deixin sol davant la investigació oberta a Zapatero per aquest presumpte tràfic d'influències i cobrament de comissions il·legals. El PP els demana coherència i assenyala especialment al Partit Nacionalista Basc, això després que el president del PNB, Aitor Esteban, apuntés ahir que és irresponsable intentar acabar amb la legislatura en aquestes condicions. Els populars l'insten, però a passar de les paraules als fets, Segiró.
7: El PP diu que és la primera vegada que s'investiga un expresident per corrupció. Deixa caure que el Pedro Sánchez i el govern espanyol ja estan enfangats fins al coll i demana a l'oposició que deixin de fer de crossa. El portaveu Borja Semper no aclareix si els populars estan preparats per presentar una moció de censura, centrifuga les responsabilitats als socis d'investidura i els demana que moguin fitxa.
8: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen. No hay nadie en este gobierno ni en el Partido Socialista que diga hasta aquí hemos llegado. Creemos que tan culpables son quien hace como quien mira para otro lado. Y en este caso los socios del señor Sánchez son culpables por omisión.
7: Sempre recorda que avui fa tot just 8 anys que el PSOE va registrar la moció de censura per fer fora Mariano Rajoy de la Moncloa després de la sentència de la Gürtel. Assenyala més que el socialista que la va defensar a l'hemicicle era José Luis Ábalos, ara engarjolat a Soto del Real pel cas Coldo.
0: Mentrestant, la resta de socis eviten per ara demanar que Pedro Sánchez avanci les eleccions com ahir sí que va plantejar el PNB. De fet, sumar els socis al Consell de Ministres asseguren que el govern espanyol encara li queda corda.
7: Sí, sumar rebutja un avançament electoral. Això sí, demana al PSOE que doni explicacions i reclamen a Pedro Sánchez que aprofiti l'any que li queda de legislatura. L'ha parlat Eduardo Rubiño.
9: El Partido Nacionalista Vasco tendrá que explicar si lo que prefiere es que gobierne en este país el señor Feijóo y Abascal. Yo entiendo que no, nosotros tenemos claro para qué estamos en el gobierno. Desde luego que creo que el Partido Socialista tiene que dar explicaciones, tiene que ponerse las pilas y tiene que dar sentido a lo que queda de legislatura.
7: Més contundents són des de Podem. El portaveu Pablo Fernández assegura que tot el que s'ha anat coneixent de Zapatero fa pudor a socarrim.
10: Pinta muy mal y creo que a día de hoy se puede aseverar que no estamos ante un caso de loafer. Hay conductas que quizás sean admitidas, sean permitidas y sean jaleadas incluso en la derecha, conductas propias de gente como Aznar, conductas propias de gente como Felipe González, pero que sin duda son conductas inaceptables para la izquierda.
7: Això sí, Podem també evita demanar que s'avancin les eleccions.
0: Però atenció a les declaracions que acaba de fer el també expresident del govern espanyol, Felipe González, en un fòrum amb empresaris valencians. Ell sí que aposta perquè Pedro Sánchez convoqui eleccions i aquest any mateix.
11: ¿Cree que habrá elecciones? ¿Cree que no habrá elecciones?
12: Debería haberlas. Primera vez que lo digo, debería haberlas. Debería haberlas. O sea, debería haberlas ese año.
0: Són declaracions que, com dèiem, acaba de fer Felipe González fa només uns minuts des de València. I avui també és notícia un nou informe de Luco sobre el cas Begoña Gómez. La Guàrdia Civil no ha trobat moviments sospitosos als comptes corrents de la dona de Pedro Sánchez. En paral·lel, però, Cesc avisa que hi ha alguns contractes relacionats amb la càtedra irregular.
7: Sí, el que diu Luco és que tota la informació bancària de Begoña Gómez s'adiu amb el desenvolupament de les seves activitats professionals. És la conclusió que ha traslladat el despatx del jutge Peinado, que la investiga per 4 delictes: tràfic d'influències, malversació, corrupció dels negocis i apropiació indeguda. El que també apunta la Guàrdia Civil és que alguns dels contractes relacionats amb la càtedra a la Universitat Complutense es van fer al marge de la normativa. Parla d'adjudicacions premeditades.
2: 14-15.
0: Les 2:09. Educació incorporarà prop de 1.800 treballadors pel curs que ve. Seran mestres i professors pels centres públics, però també personal de suport als alumnes i administratius. Tot plegat a les portes demà que reprenguin les negociacions entre el departament i els sindicats per mirar d'aturar el conflicte al sector educatiu. Joel Penya.
13: La xifra que proposa el departament queda lluny respecte a la demanda de 6.000 professionals que fa el sindicat majoritari USTEC. Els nous treballadors que el govern aprovarà demà que s'incorporin suposaran una inversió de més de 90 40 milions d'euros. Desgranant-ho, més d'un miler dels professionals seran docents, però 450 seran de reforç, 400 per l'escola inclusiva i 272 seran administratius. La consellera d'Educació, Esther Niubó, defensa a l'Agència Catalana de Notícies que les noves incorporacions serviran per rebaixar les ràtios.
14: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
13: Demà el departament i els sindicats es tornaran a reunir. La propera vaga serà dimecres amb una convocatòria per tot Catalunya. Dijous tornarà a ser territorialitzada al Maresme i al Vallès i divendres pel Baix Llobregat i el Penedès.
0: Anem ara cap a Girona perquè 6 de cada 10 gironins fan servir el català com a llengua habitual, però només un de cada 4 el manté en una conversa. És el resultat de l'enquesta d'usos lingüístics de Girona, pionera a Catalunya, en què es constata un retrocés en l'ús del català també a la ciutat. Detalls, Bàrbara Julve, bon dia.
15: Bon dia. Un dels resultats principals de la primera enquesta d'usos lingüístics a la ciutat que l'Ajuntament va encarregar a la Universitat de Girona és que un 60% dels gironins fan servir el català solo combinat amb el castellà com a llengua habitual en les relacions socials, però només prop del 25% el manté en converses quan els responen en castellà. Núria Riquelme és la regidora de Llengua Catalana.
16: L'era del Girona RAI ha acabat. Tot i que les dades diuen que a Girona estem millor que a Catalunya, també diu que estem pitjor que en la majoria d'indicadors que la demarcació de Girona en conjunt, que les comarques de Girona. Per tant, no podem estar satisfets.
15: A les comarques de Girona, el percentatge de parlants que mantenen el català baixa fins al 19% i a Catalunya el 13%. L'estudi és pioner perquè fins ara se n'havien fet a escala de país o demarcació. En total s'han fet 500 enquestes presencials repartides per barris i franges d'edat.
0: Gràcies, Bàrbara. Ara passen pràcticament 12 minuts de les dues. Fem una pausa i parlem de l'operació tornada de la segona Pasqua.
17: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a AXA.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a AXA.es.
18: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22 euros amb 90 al mes, ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
19: Avui toca Barcelona. Reunions, compres, exàmens, metges, plans... En cotxe, el trajecte és teu. Surs quan vols, arribes on vols. Vine a Barcelona al teu ritme i a la teva manera. Amb Saba, per 17,99 euros, aparques tot un dia a Barcelona. Reserva multidia amb antelació a saba.es o a qualsevol pàrquing Saba o Saba Barcelona Bamsa. El teu millor pla.
20: Fàcil Mòbil obre dues noves botigues. Ara també ens pots trobar a Vilanova i la Geltrú, a la Rambla Principal, i a Barcelona, al carrer París, cantonada Casanovas. Cada vegada més famílies trien un Fàcil Mòbil. Per l'atenció, per la qualitat, per l'experiència. 45 anys ens avalen. Fàcil Mòbil, creixem amb tu.
21: Anar al cine és un pla cada cop més especial. Perquè ara, quan anem al cine, busquem el millor dia. El millor so, la millor companyia. I per descomptat, la millor pel·li. Ens hem tornat exigents, molt exigents. Ja només ens conformem amb el màxim confort i la millor experiència. Gairebé com si el cine fos un club privat, però per tots els públics. Movi Gran Sarrià Club, el cine més exclusiu per tots els públics.
22: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
23: Un viatge pel romanticisme alemany seguint el riu Rin, amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
22: Gaudeix d'una autèntica vetllada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu ritual.
24: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
25: Fàcil, intuïtiva i renovada.
24: RAC1.
26: If you've ever wondered... Arrenquem?
27: Vinga, va, som-hi,
26: vinga, va, tots cap avall. Vinga. Vinga, anem a fer la cercavila. Estem a la planta 15, comencem a baixar per les escales.
28: Vigila l'esglaó, Marcelina Vieja.
26: No correu. Estem baixant per l'escala d'incendis.
27: Som força gent,
26: Ole! Alegria, alegria.
29: Baila, baila.
26: Atenció, amb música, venga, i amb alegria.
28: Venga, planta 11!
26: Bueno, un aplaudiment per l'acordionista. Va bé vostè, senyor
1: Virgili? No, no em trobo gaire bé.
26: Vale, escolta, aquí estem a les fosques, no s'encén la llum.
3: Ostres, realment, la imatge és dantesca, eh? Atenció, atenció!
26: Planta 4, la propera...
4: De dilluns a divendres, de 3 a 8 del vespre, versió RAC 1, amb Toni Clapés.
26: Planta
28: 3! Ciutadans de Catalunya! Ja la tenim aquí!
4: RAC 1. Tots som un milió. 14-15.
0: Les 2:16 minuts, el Servei Català de Trànsit demana extremar les precaucions després d'un cap de setmana negre a les carreteres. De moment, els 3 dies de festa per la segona Pasqua ja han deixat 5 morts en accident de trànsit. Per això, en plena operació tornada, Trànsit fa una crida a posar tots els sentits al volant. A hores d'ara no hi ha complicacions importants a les carreteres, si bé registren algunes restriccions a la 2, a Sant Joan d'Espí, a la C32, a Castelldefels en sentit Tarragona i també a la C33, a Montcada i Reixac cap al nus de la Trinitat. Des de divendres han sortit de l'àrea metropolitana més de 600.000 vehicles i s'espera que en tornin 300.000 les properes hores al Becarnisser.
5: Trànsit fa un balanç molt negatiu, fins i tot el qualifica de tràgic i demana prudència, especialment pel que fa a les motos. De les 5 víctimes mortals d'aquest cap de setmana, 3 són motoristes. En total, aquest any han mort 49 persones a les carreteres, 20 d'elles motoristes. Aquest mes de maig està sent molt dolent, ja han perdut la vida 16 persones, 8 més que l'any passat en les mateixes dates. N'ha parlat el director Ramon Lamiel, que preveu una tarda complicada, especialment a l'AP7, que concentrarà gran part de la mobilitat.
6: No podem estar gens contents i més aviat estem bastant tocats. Dir que les motos és el vehicle que més ens preocupen, per tant en aquest retorn el que queda d'avui des d'aquestes hores, màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos.
5: Aquesta tarda Trànsit habilitarà carrils addicionals en sentit sud, des de Vilafranca fins a Molins de Rei i en sentit nord de Llinars fins a Montornès del Vallès. També hi haurà restriccions pels camions. Per evitar accidents, la Miel recorda que cal respectar les distàncies i que els vehicles estiguin en perfecte estat.
0: Més coses, un arqueòleg de Torredembarra, el tarragonès, ha passat prop de 30 anys pispant més de 300 peces procedents de les prospeccions arqueològiques on treballava. Entre les relíquies que ha pogut recuperar la Guàrdia Urbana de Tarragona en col·laboració amb els Mossos i la Fiscalia, hi ha peces d'època romana o un miler de monedes de la Guerra del Francès. Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
8: Bon dia, Núria. Sí, es tracta d'un arqueòleg ja jubilat que tenia una empresa especialitzada en fer excavacions i que es va anar fent la seva pròpia col·lecció, apropiant-se, presumptament, de part del patrimoni històric que anava trobant. Les peces, procedents de desenes i desenes d'excavacions arqueològiques, no van arribar mai a mans de l'administració. Segons sembla, no es van arribar ni a catalogar com marca la normativa. David Font, caporal de la Guàrdia Urbana de Tarragona i l'alcalde Rubén Viñuales.
9: Doncs arrel d'aquests danys que ha causat a la ceràmica, nosaltres li hem pogut imputar un delicte de danys contra el patrimoni històric i el tema de l'apropiació indeguda continuada d'aquest material arqueològic que hauria d'estar de la titularitat de l'administració o de l'interès comú públic.
10: És una actuació que protegeix patrimoni públic i evita la seva desaparició.
8: Una estela funerària romana, un capitell que s'atribueix al Fòrum Provincial de Tàrraco o la ceràmica de la façana de Cala Gapito de Tarragona, una de les que més valor té. L'arqueòleg tenia exposades part de les peces al jardí de casa i en un bar de la seva propietat a Torredembarra. De fet, aquest va ser el fil que van poder estirar la policia per començar la investigació. No consta que es dediqués a vendre les peces arqueològiques al mercat negre.
0: Gràcies, Esteve. Al Maresme, un home mort aquest matí per un incendi al magatzem on vivia, a Cabrera de Mar.
13: Els Mossos creuen que el foc hauria començat de manera accidental i s'hauria escampat per la resta del local fins a cremar-lo completament. L'avís s'ha rebut a les 8 del matí i s'hi han desplaçat 4 dotacions dels bombers que han comprovat que l'incendi afectava un magatzem de ferralla. Quan han entrat al local, han trobat el cos sense vida de l'home que encara no han pogut identificar.
0: Els Mossos investiguen una batussa multitudinària que hi va haver diumenge a la matinada al metro de Barcelona. Va acabar amb un ferit d'arma blanca.
13: La víctima és un home que va rebre una punxada quan intentava separar els dos grups en un vagó de l'L4 a l'estació de la Pau. Quan hi van arribar els agents dels Mossos d'Esquadra, els implicats ja s'havien dispersat. Ara treballen per identificar-los.
0: Detenen dos piròmans a Reus que havien provocat 4 incendis al Baix Camp.
13: Els detinguts són un home i una dona. El primer foc el van causar el 18 d'abril després d'incendiar un vehicle agrícola a Vilanova d'Escornalbou. La policia també els acusa d'haver provocat tres focs més en zona forestal a l'Argentera, Pratdip i Coll de Jou, tots a la tarda del dia de Sant Jordi. En total, els Mossos i els agents rurals apunten que els incendis que van provocar van afectar 600 metres quadrats, però tenien un potencial de 5.000 hectàrees. A més, la parella de detinguts ja tenien un antecedent. El 5 de maig els van detenir per cremar un camió a Móra d'Ebre.
24: 14-15.
0: Les 2:20, el Papa Lleó XIV alerta dels perills de la intel·ligència artificial en la seva primera encíclica. L'ha titulat Magnifica Humanitas i reivindica precisament el que ens fa humans. Per això assenyala com a gran rival de l'Església el feixisme tecnològic que s'ha gestat en algunes empreses de Silicon Valley i un bon grapat dels ideòlegs que envolten Donald Trump, Joel.
13: Sí, el text del Papa qualifica la intel·ligència artificial la Torre de Babel perquè separa en lloc de reconstruir. A més, assegura que aquesta nova tecnologia la concentra en unes poques mans i cal avaluar quines són les finalitats que els orienten. Tot i això, creu que si se'n fa un bon ús pot ser una eina valuosa. Per això ha demanat repensar la intel·ligència artificial.
1: La intel·ligència artificial ara demana ser desarmada i alliberada de les pràctiques que la converteixen en un instrument de dominació, exclusió i mort. Igual que l'energia nuclear, ha d'estar al servei de tots i del bé comú. Les decisions tecnològiques no ens poden separar mai de la consciència i la responsabilitat.
13: En el text, el Papa també diu que està preocupat per la normalització de les guerres, que diu que venen acompanyades d'una pèrdua de memòria històrica. Sense mencionar-lo directament, Prevost torna a assenyalar Trump per encetar conflictes bèl·lics.
0: La crida del Papa, de fet, arriba en plenes converses de pau entre els Estats Units i l'Iran. El règim dels ayatolàs confirma que les negociacions amb la Casa Blanca han permès fer avenços, però refreda les expectatives d'un acord imminent. Diu que hi ha encara opinions contradictòries. Segons Teheran, el pacte amb Washington, per exemple, inclourà la fi dels combats a tots els fronts, però no parlarà del seu programa nuclear. Si més no, de moment, diu, no n'han parlat. Mentrestant, Benjamin Netanyahu cada cop té més problemes per contenir les veus que li reclamen més mà dura. El ministre de Seguretat Nacional, Ben Gavir, li exigeix que faci un cop de puny a la taula de Donald Trump i torni a una guerra sense miraments contra el Líban. Els mercats, però, sí que confien que aquesta guerra a l'Orient Mitjà acabarà aviat. El preu del petroli està baixant més d'un 5% i el barril de Brent, de referència a Europa, cotitza a l'entorn dels 94 dòlars. Les borses europees també acumulen guanys a aquesta hora. L'IBEX 35 puja gairebé un 2% i la resta de borses europees també estan pujant.
24: 14-15.
0: En plan econòmic, l'Ajuntament de Barcelona diu que l'especulació immobiliària va a la baixa a la capital catalana. Una de les dades en què es basen per fer aquesta afirmació és que la compra-venda de blocs de pisos sencers per part d'inversors privats ha baixat més d'un 30% en un any. Montse Martí.
2: El comissionat d'Habitatge, Joan Ramon Riera, assegura que la venda especulativa s'està frenant arran de la regulació que n'està limitant els guanys.
7: Compra-venda de finques més grans de 10 habitatges, edificis sencers, doncs ha baixat un 31% a la ciutat de Barcelona en un sol any. És a dir, que l'activitat inversora, diguem, o especulativa per fer co-livings i tal i tot això, doncs es troba fortament desincentivada.
2: El 2025 hi va haver 149 operacions de compra-venda de blocs de pisos sencers a Barcelona, que és la xifra més baixa dels últims 5 anys. Totes les compra-vendes d'edificis sencers de més de 10 habitatges s'han de notificar a l'Ajuntament, que n'estudia l'operació segons la Llei d'Habitatge del 2007.
0: Cada dia s'obren al món nou clubs de pàdel. El negoci d'aquest esport del pàdel s'ha triplicat els últims 4 anys i ja mou 6.000 milions d'euros. Aquests dies el sector es reunirà a Fira Barcelona Gran Via en la cita firal més gran del pàdel a escala global. Montse.
2: La fira reuneix 140 expositors de més de 30 països. Més de la meitat dels expositors són internacionals en aquesta edició. El responsable del congrés, Àlex Ponsetti, assegura que Catalunya hi té un paper molt important.
11: De fet, és la comunitat que més llicències federatives té. Per tant, és una de les capitals amb més jugadors d'Espanya. A nivell de clubs també és de les autonomies que més clubs de pàdel té. És a dir, hi ha tot un ecosistema de pàdel molt potent aquí a Catalunya i també és un gran referent mundial. Ens agrada dir, no?, que és des d'aquí cap al món. Des d'aquí és d'on neix i des d'on es produeix gran part del que passa tot el món amb el pàdel.
2: Una altra de les dades que el negoci del pàdel no para de créixer i de ser popular és que s'han superat per primera vegada les 50.000 pistes de pàdel al món i cada any se n'obren de mitjana 8.000 de noves.
24: 14-15.
0: El banc de sang fa una crida a donar plasma. És un component de la sang que serveix, entre d'altres, per fer medicaments per persones amb malalties minoritàries. Si no en tenen prou per fabricar-ne, els han de comprar fora de la Unió Europea. Ara tenen por que, amb la situació política actual, els països exportadors, com és el cas dels Estats Units, tanquin l'aixeta i es quedin sense. Eulàlia Carrascal.
12: Sí, per això han engegat una campanya que per primera vegada demana alternar les donacions de sang i plasma. El criteri per donar-ne és molt similar. S'han de tenir entre 18 i 70 anys, bona salut i pesar més de 50 quilos. Ara bé, de plasma se'n pot donar molt més sovint. El director assistencial del Banc de Sang i Teixits, Joan Ramon Grífols, apunta a RAC1 que es pot donar plasma dos cops al mes.
14: Podem donar sang cada dos mesos amb un màxim de 4 donacions a l'any als homes i 3 a les dones. En canvi, el plasma pots donar cada 15 dies amb un màxim de 24 donacions a l'any. La donació de sang comporta uns 10-12 minuts i la donació de plasma requereix uns 40-60 minuts.
12: Ara caldria el doble de donacions de plasma per cobrir la demanda actual.
0: I la Fundació Arrels i el Termcat han editat el Diccionari del Sensellarisme. És un llibre que recull més de mig miler de conceptes sobre aquest col·lectiu. Més enllà de la definició, cada paraula del glossari està traduïda al castellà, l'anglès i el francès. Costa 14 euros i inclou també termes que no són al diccionari, però que confien que acabin sent-hi tard o d'hora, Joel.
13: Sí, el diccionari comença amb el concepte a la intempèrie i acaba amb zero absolut, que és la situació que es dona quan s'ha erradicat el sensellarisme. Tot i això, també hi ha conceptes aliens als diccionaris oficials com aporofòbia. Ho explica a RAC1 la directora de Fundació Arrels, Bea Fernández.
15: Aporofòbia institucional, que les mateixes institucions o les mateixes normes doncs són discriminadores cap a les persones en situació de sense sostre.
13: A més, també aclareix alguns conceptes estesos que estigmatitzen el col·lectiu.
15: Seguim escoltant doncs, el concepte d'indigent o rodamont, té un contingut ideològic o estigmatitzador.
13: És un treball que va adreçat a tota la població, però especialment als mitjans de comunicació i també la classe política.
15: Un glossari de conceptes per definir i per incorporar al llenguatge català doncs paraules que fan referència al sensellarisme que a vegades doncs, no s'utilitzen correctament, no s'utilitzen en matisos diferents o fins i tot en algun cas no fem servir paraules catalanes, sinó que fem servir paraules estrangeres.
13: El llibre es pot comprar a la pàgina web de la Fundació Arrels.
0: Ara el temps.
16: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
0: Fa calor i aquesta setmana encara han de pujar més les temperatures, Mònica.
17: Sobretot ho faran a finals de setmana, quan tindrem màximes que poden superar els 35 graus, fins i tot en punts del Pla de Lleida, l'interior de l'Ebre, la Catalunya Central i també sectors de l'interior de les comarques de Girona. Però de moment aquesta tarda també calor intensa, màximes de 28 a 33 graus i amb sol a bona part del país, només amb algunes nuvolades que creixen en zones de muntanya que podrien deixar algun ruixat aïllat en punts del Pirineu, bàsicament cap a la banda de Lleida.
0: Per cert, que Pedro Sánchez ha anunciat avui el llançament del Pla Social del Clima. Està dotat amb 9.000 milions d'euros. Ha sortit aquest dilluns a audiència pública. És pel període 2026-2032 i en total comptarà amb 9.099 milions. D'aquests, 4.700 es dedicaran a

0: Yo ahora mismo daba botes de alegría. Lo que sí, esa es la parte buena, pero la parte mejor es que está preparado para hacer todavía mucho más y lo va a hacer. Y qué mejor escenario que un mundial. Así que celebrando también tener futbolistas de este nivel.
1: Per últim, sobre els tocats, recordem especialment Lamine i Nico Williams, arriben justets. Diu De La Fuente que espera tenir pràcticament tots els jugadors a punt pel debut contra Cap Verd i, si no, ja a tots per al segon partit contra Aràbia. Però deixa clar que això és un mundial i que si algú ha d'arriscar, ho farà.
0: Estamos hablando del campeonato del mundo. No se arriesgará en la medida que no se pueda arriesgar, pero si hay que arriesgar, los futbolistas quieren arriesgar en un campeonato del mundo. Entonces, dentro de ese margen de máxima seguridad, de confianza y de que sabemos que tiene el fútbol y el que la parte que no tiene, porque en el fútbol sabemos que te puedes lesionar, los que hemos jugado al fútbol, pues como yo en una ocasión bajando de un autobús, entonces pues hay que tener la conciencia de que habrá que jugar cuando puedas jugar, pero si hay que correr algún riesgo, habrá que correrlo, porque esto es un campeonato del mundo y nos estamos jugando un título en un mundial y pasa por ganar todos los partidos.
1: La concentració començarà aquest dissabte a Las Rozas i finalitzarà el dia 4 de juny, quan Espanya s'enfrontarà a Iraq en una amistosa a Riazor. De La Fuente s'emportarà aquesta primera setmana una sèrie de jugadors de suport per ajudar als entrenaments, entre els quals hi ha Marc Bernal i també Gonzalo.
2: Doncs mira, 8 més Bernal. Encara, per cert, no t'ho he preguntat, Damià, a tu t'agrada? Ja te l'esperaves bastant, aquesta, eh?
1: Sí, me l'esperava. Crec que és una llista justa, on De La Fuente ha premiat el rendiment. En realitat, és un seleccionador més, que el que vol és guanyar i s'emporta els que creu que són millors i els que arriben en millor estat. I prova d'això és que Marc Pubill i Eric García, que potser algú podia pensar que no entraven en les travesses i que s'emportaria doncs, jugadors que, doncs, com Hausen o com Lenormand, amb qui havia comptat en el passat, doncs en canvi s'emporta a Eric i a Pubill, que encara no havien anat a la selecció espanyola amb De La Fuente, han estat els millors i s'emporta els millors més enllà. Jo me'l crec quan diu que li és igual a quin equip juguin, al Barça o al Madrid, però sí que és veritat també que el fet que n'hi hagi 8 del Barça i 0 del Madrid doncs reflecteix en quin moment està un equip i en quin equip està l'altre.
2: Queda dit, gràcies, Dami.
1: Molt bé, fins ara.
3: Sabiala! Tots del camp! Ara estem d'acord, estem d'acord! Ei, una bandera ens agermana! Va, veurà!
2: És, sens dubte, una de les imatges, un dels sons que ens va deixar la festa d'ahir del Barça per celebrar la Champions femenina aconseguida a Oslo. És el president Rafa Juste desfermat damunt l'escenari amb les jugadores en plena Avinguda Maria Cristina. Una festa, Gemma Montero, bon dia.
4: Bon dia.
2: Que va plegar més de 5.000 persones.
4: Sí, el Barça femení tancava així un cap de setmana rodó amb aquesta celebració a Avinguda Maria Cristina de Barcelona. El conjunt blaugrana ha completat una temporada perfecta i ahir les jugadores, ja alliberades, gaudien d'aquesta festa amb l'afició, amb càntics, com per exemple plaquet de catacoll.
5: Un dia de partit! Això és el Baixada! Només és de l'Arena! El Baixada Mura!
4: La protagonista, però, a priori, era Alexia Putellas, que va fer un discurs impecable com a capitana.
6: Sou increïbles. Gràcies per estar celebrant amb nosaltres aquí, aquest moment. També, durant tota la temporada, tots els partits, a l'Spotify Camp Nou, per suposat que l'hem tornat a obrir i l'hem omplert dues vegades. A totes aquestes increïbles companyes, aquestes jugadores que són les millors del món i que a sobre són culers.
4: I les seves companyes d'equip, conscients que el futur d'Alexia és incert, li volien retre homenatge, per exemple, a Marta Torrejón.
7: Només hi ha una reina! Alexia Putellas!
4: I li han preguntat a Alexia també per la final de Varsovia de 2027.
8: Què passarà l'any que ve a Varsovia?
6: Queda molt lluny, però si algú us podem garantir a aquestes jugadores i a aquest equip és que sempre, sempre, sempre ens ho deixem tot per aquesta samarreta.
4: Càntics, doncs, demanant a Alexia que es quedés, que no marxés, també per una balla amb Apileón, i la protagonista revelació, musicalment parlant, Kika Nazaret, amb La Perla de Rosalía.
2: Prou bé,
4: millor que molts de nosaltres, per exemple,
2: segur,
4: no?
2: Segur.
4: I un Pere Romeu eufòric, avui sortia una mica de guió ahir a l'Avinguda Maria Cristina.
9: Olele, olala, sé del Barça és el el millor que hi ha.
2: Sí, ahir va quedar clar que més d'un es va deixar anar. És el que tenen, les celebracions, el que tocava, i era un dia per passar-s'ho bé a Barcelona i a Manchester.
10: A first trophy for Pep Guardiola has led City to the Premier League title.
11: Treble winners! What a night in Istanbul! Titles in a row!
2: I és que parlant de celebracions, de festes, de cluendes de temporada, déu-n'hi-do la que es va viure a Manchester en l'adeu de Pep Guardiola com a tècnic del City, bany de multitud del català en el seu últim partit a la banqueta, i avui, doncs, més festa, amb una rua pels carrers de la ciutat, seguint tot plegat, i tenim l'enviat especial de RAC1 a Manchester, en Miquel Agut. Bon dia, Miquel.
12: Exacte. Bon dia, Albert Bassas. Sí, ni els cronistes més experts de Manchester sabrien moure's avui pel centre de la ciutat, perquè hi ha molts carrers tallats, tant el trànsit rodat com el pas dels vianants. A les cantonades més cèntriques, grans pantalles i també lones de grans dimensions amb els colors del club i alguns generadors per fer-les funcionar. A les cantonades no tan cèntriques, hi ha qui fa l'agost venent bufandes, banderes o samarretes del club, la majoria, això sí, vinculades a Pep Guardiola, i tot sota un sol estiuenc i una calor fins i tot empipadora. Els aficionats estan convocats a les 4 per seguir una rua que començarà a les 5 i que coincidirà en el temps amb una festa amb actuacions musicals a la qual s'afegirà la plantilla. Se celebrarà el Cop Live, un pavelló per gairebé 25.000 persones, i s'haurà de pagar entrada per tenir-hi accés. El més aclamat serà, segur, com ahir, Pep Guardiola, que reconeixia des dels budells de l'Etihad a RAC1 que necessita descansar.
13: Vull no, em vaig ple, no estic gens buidat. Estic molt cansat, molt, molt, però ja ens recuperarem, però molt, un ple ple de tantes coses xulíssimes que hem viscut.
14: I ara fas l'última de terminis, en tens algun o no, diguéssim, per veure més a les banquetes o no?
13: No, no, completament. Descansar. Paro, paro i paro.
12: Un Pep Guardiola que viu moments emotius de comiat, avui definitivament s'abaixarà el taló d'una etapa de 10 anys inoblidables, apassionants.
13: I ha sigut una aventura divertidíssima, molt plena, ho hem fet molt bé, ja ho poso en perspectiva, ho hem fet molt bé.
12: Guardiola serà el gran protagonista de la festa, però n'hi haurà d'altres, com John Stones i Bernardo Silva, futbolistes clau en el Manchester City de les últimes temporades, que abandonen també la disciplina del club, i els dos títols que han guanyat aquesta temporada, la Copa i la Copa de la Lliga.
2: Gràcies, Agut. Anirem escoltant aquesta tarda a vespre, i precisament a la Premier, a banda de la part alta en què ja estava gairebé tot decidit. Ahir es va certificar el descens del West Ham a Championship, el Tottenham finalment es va salvar, i el Sunderland va deixar el Chelsea sense un lloc per Europa després de superar-lo per 2-1, mentre que Itàlia també estaven pendents de la zona europea, amb Cesc fent història portant el Como a la Champions. Van golejar el Cremonese per 1-4 i es van classificar per primer cop per la màxima competició continental, beneficiats per la derrota del Milan davant del Cagliari per 1-2. D'aquesta manera, el Rossoneri i la Juventus s'hauran de conformar a jugar l'Europa League.
15: 14-15.
2: Celebracions que contrasten amb el que s'ha viscut aquest cap de setmana a Girona, amb el descens de l'equip de Mitchell a segona divisió, un cop duríssim que obliga el club a reestructurar-se a molts nivells. Albert Pedrol, bon dia.
16: Hola, Albert, bon dia. Per començar, en l'àmbit econòmic, el Girona passarà de cobrar 55 milions d'euros pels drets televisius a menys de la meitat. El pressupost de 75 milions aquesta temporada també baixarà, i de bracet amb aquesta rebaixa també s'acabarà la possibilitat de pagar futbolistes com Lemar, Unai, Ter Stegen o Artur Melo, entre d'altres. També és veritat que, com acostuma a passar amb els equips que baixen, la Lliga ajudarà a que es refacin amb un coixí d'entre 10 i 14 milions per a la temporada vinent, més 1,6 milions que s'ingressaran per acabar penúltim de primera, segons apunta el diari de Girona. En el vessant esportiu, la principal incògnita és saber si Mitchell continuarà o no, i sobre la gespa, hi ha 15 jugadors amb contracte, per bé que n'hi ha que quedaran alliberats, segur, perquè el club no els podrà mantenir, i d'altres que tornaran als seus clubs d'origen, com ara Ter Stegen, Vitor Reis, Hugo Rincón, Echeverri i Lemar. Una altra incògnita és saber quin serà el paper de la propietat del Girona, el grup City, el City Football Group. En declaracions ahir al Tu diràs de RAC1, l'alcalde de Girona, Lluc Salell, es va explicar que està convençut que el conglomerat del City continuarà donant suport al club, que això és el que li consta enmig d'un futur marcat pel nou estadi i l'acabament de la ciutat esportiva.
17: Tota la informació que tinc és que la propietat té ganes d'apostar pel club
9: i sempre que n'hem parlat, i n'hem parlat molt sovint de possibles escenaris de tot, m'han dit que el seu projecte era un projecte a llarg termini, una aposta clara i ferma per la ciutat i pel club, i per tant doncs estic convençut que això seguirà així.
16: L'alcalde de Girona també va dir que malgrat el descens, l'Ajuntament mantindrà el suport al club gironí. Això sí, va recordar que tant el projecte de l'estadi com el de la ciutat esportiva depenen de la inversió privada del club i no del govern municipal.
17: 14-15.
2: I els que també afronten una possible reestructuració després d'una temporada nefasta és el Madrid. De moment tindrem eleccions, Gemma, al Club Blanc, això ja ho sabem segur, però continuem pendents de saber encara la data oficial.
4: Sí, no està confirmada de moment, però a Madrid es parla del 31 de maig o el 7 de juny. Des d'ahir és oficial que hi haurà eleccions al club 20 anys després. La Junta Electoral Blanca va validar finalment la documentació d'Enrique Riquelme, que serà rival, doncs, de Florentino Pérez a les urnes. Riquelme avui ha inaugurat la seva seu i ha fet una promesa molt lligada a l'actualitat del dia d'avui. El Madrid, diu, tornarà a estar representat a la selecció espanyola.
18: Porque podemos ver como mucho, si tenemos suerte, los madridistas, un madridista irá a la convocatoria cuando nuestros principales rivales pues, van a llenar toda esta lista. Esperemos que, si los socios deciden, vamos a poder cambiar esa parte y vamos a devolver a la selección española a grandes jugadores, a grandes estrellas, que nos puedan hacerse sentir orgullosos parte de españoles en esa convocatoria.
4: No tenim gaire detalls del seu programa, però l'empresari alacantí sí que ha anunciat que dimecres explicarà un macroprojecte per qui creu és el gran oblidat del madridisme dels últims anys, el soci.
18: La parte del socio de los abonados, misma barra, mismos baños, tienes que salirte 10 minutos antes del primer tiempo para poder comprarte una bebida y un bocadillo. Esa es la reforma después de 1.700 millones, ¿no? Este miércoles os vamos a convocar a todos para anunciar la mayor transformación, el mayor proyecto transformacional para el socio del Real Madrid. En 120 años, el próximo miércoles presentaremos de lejos el mayor proyecto para el socio.
4: Riquelme vol que la seva candidatura es basi en el llegat, però també en el futur. Celebra que hi hagi eleccions, perquè és símptoma de democràcia, després d'haver aportat els avals més exigents de la història, 187 milions d'euros, i demanar a Florentino Pérez que hi hagi un debat sa entre candidats.
18: El president Florentino Pérez pidió en su rueda de prensa que buscaba también esa democracia y pedía debate para poder debatir entre proyectos. Pues ya están cumplidos todos los pasos, ahora lo que pedimos, nuestro trabajo está hecho hasta aquí, ahora lo que pedimos es ese debate. Podemos poder debatir las veces que sean necesarias entre dos proyectos de una manera sana, de una manera respetuosa.
4: Riquelme va prometre incorporacions importants en cas de guanyar, però de moment no n'ha donat cap pista.
17: 14-15.
2: I on baixen les aigües més tranquil·les aquests últims dies és a l'Espanyol, que ja prepara la propera temporada, una mesa primera amb la feina feta i amb el capità del vaixell, amb Monchi al capdavant de la secretaria tècnica, i no només ell, perquè si fem cas a les paraules de Mauier ahir aquí a RAC1, també amb entrenador, perquè Mau aposta, Gemma, per la continuïtat de Manolo González a la banqueta.
4: Sí, el conseller delegat de l'Espanyol diu que mai no va tema pel descens i sobre el futur del tècnic creu que la millor opció seria mantenir l'estabilitat a la banqueta blanca i blava. Són declaracions al Tuiràs de RAC1.
19: Jo crec que ha fet molt bona feina, 3 anys molt difícils, sempre hem parlat de projecte de construcció. Jo personalment crec que la millor forma de construir és tenir una certa estabilitat, no? I anar construint sobre el que ja has lograt.
4: Ye assegura també que el club vol fer un pas endavant la pròxima temporada.
19: La tendència és positiva, però a curt plaç hem patit 3 anys. Però ens hem sortit i l'any que ve hem de donar un passet més endavant per seguir creixent en aquest sentit. L'esforç en el pressupost i en l'encert, no? No és només els euros que tens, sinó com la gastes, no?
4: Tot i que, com dèiem, el dirigent blanc i blau era optimista respecte a la permanència, també va admetre que haver baixat hauria estat un contratemps molt important pel club.
2: Recordem Recordem, per cert, que no ho hem dit, que la Lliga es va tancar ahir amb la desfeta de l'Atlètic de Madrid al camp del Villarreal, 5-1, un resultat que permet als groguets acabar tercers i relegar els matalassers al quart lloc. I des d'ahir ja sabem també un altre dels rivals que es trobaran la temporada que ve dels recents ascendits de segona. Es tracta del Deportivo de la Coruña, que ja és nou equip de primera, falta d'una jornada pel final. Van guanyar ahir 0-2 al camp del Valladolid i d'aquesta manera s'afegeixen al Racing de Santander, que va aconseguir l'ascens la setmana passada. L'altra cara de la moneda, per baix, són l'Osca, el Saragossa i la Cultural Lleonesa, que van confirmar el seu descens a primera ref. Especialment dur el cas d'un Saragossa que no jugava a la tercera categoria del futbol espanyol des de l'any 1948. I parlant precisament de primera ref, ja tenim dates pel Sabadell, que jugarà els dos partits de les semis del play-off d'ascens contra el filial del Madrid en divendres. Els arlequinats jugaran tant l'anada a Madrid com la tornada a la nova Creu Alta un divendres a les 9 del vespre, el primer aquest divendres i el segon divendres, que ve una notícia no massa ben rebuda, com era d'esperar. A Sabadell, el seu president, Pau Morilla Giné, s'encaixava ahir, precisament aquí al vespre, el Tu diràs.
20: Creiem que un play-off d'ascens és una de les expressions més boniques del futbol. Emoció, desplaçaments, famílies, ciutats mobilitzades. Nens que recordaran aquell partit tota la vida. I costa d'entendre que un esdeveniment així es jugui en un horari que dificulta precisament tot això.
2: Recordem que l'Europa també jugarà aquestes semifinals del play-off d'ascens a segona. Ho farà contra el Celta Fortuna, en el seu cas, amb l'anada a Barcelona aquest diumenge a 4:15 i la tornada a Galícia diumenge 7 de juny. Deu minuts i seran les 3, obrim pàgina poliesportiva, deixem el futbol i parlem ara del que tenim en marxa, el que tenim ara en directe, tennis, primera ronda Roland Garros, perquè avui entrant en competició la gran majoria de tennistes espanyols, també ho ha fet Rafa Joder, la gran sensació del moment, i ja s'ha acabat el partit, Gemma, acaba de guanyar, oi?
4: Joder, no ha tingut problemes per desfer-se del nord-americà Alexander Kovacevic en 3 sets, finalment una 6, 0, 6 i 4, 6. D'altra banda, Pablo Carreño ha guanyat el txec Jiří Lehecka per 3 sets, també 6, 3, 7, 6 i 6, 3. I Roberto Bautista està aixecant el seu partit. Ara mateix està jugant contra el nord-americà Brandon Nakashima. Empat a un set, 2, 6, 5, 7 i en joc el tercer set i de moment 1-0 per Bautista. El balear Jaume Munar encara no ha començat a jugar, s'enfrontarà d'aquí uns minuts al polonès Hubert Hurkacz. I Cristina Buxa ha perdut, en el seu cas, davant la suïssa Susan Bandecki per 4-6, 6-2 i 4-6. Recordem que Alejandro Davidovich va passar ahir a segona ronda en superar en 5 sets el bosni Demir Zumur. A la categoria femenina han jugat els seus primers partits la polonesa Iga Swiatek contra l'australiana Emerson Jones amb victòria per Swiatek per 1-6 i 2-6. I l'ucraïnesa Lina Svitolina està jugant ara contra l'hongaresa Anna Bondar i de moment està perdent, ha perdut el primer set per 3-6 i l'hongaresa que continua al capdavant d'aquest partit, ara tot just comencen el segon set.
2: En canvi, avui en ciclisme, i com que és dilluns, no tenim activitat, és dia de descans.
4: La setzena etapa del Giro es disputarà demà, una etapa d'alta muntanya entre Bellinzona i Cari per encarar l'última setmana de la ronda italiana amb el final diumenge a Roma. Ahir el noruec Fredrik Bernes es va imposar en aquesta quinzena etapa amb una escapada èpica al costat dels italians Maestri, Marcellusi i Valls. I a la general, Jonas Vingegaard manté la malla rosa amb 2 minuts i 26 segons sobre el portuguès Afonso Eulàlio.
2: Més coses, obrim ara plana de bàsquet. El Madrid se'n torna d'Atenes amb les mans buides després de perdre de 7 la gran final de l'Eurolliga contra l'Olympiacos. Pedrol, és la tercera final consecutiva que perd el conjunt blanc aquesta temporada.
16: Sí, va perdre la final de la Supercopa contra el València el mes de setembre, va perdre la final de la Copa contra el Baskonia el mes de febrer i ahir va perdre la final de l'Eurolliga contra l'Olympiacos. L'equip de Sergio Escariolo arribava al partit, això sí, amb una plaga de lesions en el joc interior, però tot i així va competir fins al final. Prova d'això és que Andrés Feliz va tenir un triple per empatar el partit quan el Real Madrid perdia de 8 a 36 segons pel final. No va entrar i l'Olympiacos va guanyar l'Eurolliga a la pista del seu etern rival, el Panathinaikos. Escariolo va acabar content amb el seu equip malgrat la derrota. En canvi, Alberto Abalde va acabar empipadíssim amb l'arbitratge, tot i que va mossegar-se la llengua pel següent motiu.
21: Prefiero no hablar de eso porque no quiero empezar la temporada que viene con una sanción, entonces, bueno,
0: todos hemos visto el partido.
16: Va ser un diumenge nefast pel Real Madrid, que també va perdre la final de l'Euroliga Júnior. El seu butxí va ser el Barça, que es va imposar de 8 punts a l'OHK amb 20 punts de Kusturica.
2: Mentrestant, a l'ACB, la penya continua a l'alça en aquest tram final de temporada regular. Ahir va guanyar de 7 també el Burgos i encara manté alguna opció que va cinquè.
16: És complicat, molt complicat, però el més important és que la sisena Joventut té garantit acabar la temporada en zona de play-off i que, com a mínim, la sisena posició ja està garantida. El que no està garantit, en canvi, és el futur de Guillem Vives al Joventut. Després de revelar fa uns dies que el club no li havia dit res de cara a la temporada que ve, ahir l'Olímpic de Badalona es va pronunciar amb un càntic unànime de Guillem Vives, renovació. Després, un cop acabat el partit, el jugador va explicar a RAC1 que havia apropat postures amb el director esportiu Jordi Martí.
21: No hem parlat de contractes ni res en aquella reunió. Hem parlat molt honestament de la relació que jo tinc amb el Jordi des de que era soc petit i per què jo vaig expressar-me d'aquella forma. Em va escoltar i jo vaig poder expressar-li el perquè d'aquelles declaracions i va quedar tot entès i a partir d'aquí tot segueix igual, però com t'he dit al principi, no hi ha aquella fredor que hi havia abans.
16: La penya torna a jugar demà contra l'única a l'Olímpic de Badalona, o més ben dit, tornarà a jugar la segona meitat suspesa del partit contra l'Unicaja per problemes del videomarcador.
2: Alguna cosa més, Pedrol?
16: Sí, que l'Espart Girona ha fet oficial l'adeu de Juste Josite. La jugadora lituana ha tingut un paper molt important aquesta temporada amb l'equip de Roberto Iñiguez, però canviarà a Fontajau per la nova Lliga Internacional, que entra en conflicte directe amb la Lliga Espanyola perquè totes dues s'assolapen. I a l'NBA continua la màxima igualtat a les finals de la Conferència Oest entre els San Antonio Spurs i els Oklahoma City Thunder. Aquesta matinada la victòria ha estat pels Spurs de 21 punts. Wembanyama n'ha anotat 33 i l'equip texà que ha empatat l'eliminatòria a 2. Els Spurs, per cert, han deixat en 82 punts el millor atac de tota la Lliga.
2: I dit això, Gemma, què més ens falta per saber?
4: En futbol sala, el Jaén Paraíso va aconseguir la seva primera Copa del Rei de la història després de superar la gran final al Gimbe Cartagena per 3-5. I a la Fórmula 1, Kimi Antonelli és encara més líder del Mundial amb la quarta victòria consecutiva i el Gran Premi del Canadà. Hamilton segon i Verstappen tercer van completar el podi. Alonso va abandonar per un problema al seient mentre que Sainz va acabar novè.
2: 4 minutets i seran les 3. Pausa i ens actualitzem.
22: 14-15.
23: El que vull és un menú amb verdures de temporada o recuperar una bici vella. El que vull és un instrument adaptat o recuperar un paisatge. Demà serà un país que es construeix des del bé comú. Cada projecte, cada persona compta per tal de construir junts el demà que volem avui. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
24: ¿Sabías que aquí nació el castellano?
25: ¿En serio? ¿Aquí?
24: Sí, en este monasterio.
25: Y yo pensando que era una excursión más.
24: Si estos muros hablasen...
25: Es muy fuerte pensar que todo empezó aquí.
24: Sí, La Rioja siempre sorprende. La Rioja, el arte de las pequeñas cosas.
26: Gobierno de La Rioja.
27: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
28: Tuya, tuya.
27: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
28: Sí, tu prima.
26: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
29: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor...
30: ¡Valorado!
29: En España, vaya temazo, ¿eh? ¡Valorado!
30: Y otra... ¡Valorado!
29: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
31: Carrefour continua la festa amb milers de descomptes cada dia.
32: Sí, com el 20% en tots els olis d'oliva verge extra. Bescanviable en un cupó...
31: Que et dona per molt, només el 25 de maig.
33: Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
34: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
35: Necessites renovar casa teva? Arriben els dies sense IVA de Conforama. Preus increïbles en sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Preus realment baixos només del 22 al 27 de maig. Conforama.
0: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
1: Amb Aural, la vida sona bé. Escolta-la. En el teu centre auditiu Aural tindràs una atenció personalitzada perquè continuïs gaudint del que més t'agrada. Demana cita ara per una revisió auditiva gratuïta a Aural.es.
3: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
5: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
6: Escolta, que passo per la setmana de les ofertasses del Corte Inglés. Agafaré rentavaixelles Finish Ultimate, que no em queda i està amb la segona unitat al 80%. A més, han abaixat els preus en més de 1.300 productes de la compra diària. Bé, no?
7: Setmana de les ofertasses a Supercor i per Cor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? Ofertes vàlides del 21 al 27 de maig a la botiga web i app.
8: Ok, Nico, a la floristeria, parada curta, box i després directe al restaurant.
9: Fins i tot els pilots de Fórmula 1 condueixen cada dia. Audi Revolut Fórmula 1 Team recomana BP Ultimate amb tecnologia Active per arribar fins a 840 km més lluny l'any. Comparat amb combustibles bàsics i basat en un ús continuat de 13.000 km, els beneficis poden variar. Informa't amb ibp.es.
4: Són les 3, actualitzem la informació. Felipe González demana eleccions anticipades a Pedro Sánchez pel cas Plus Ultra.
10: ¿Yo haría una moción de censura ahora? Pues no. Pues no. Porque pasaría lo que tú me decías hace un momento. Dejaríamos de hablar de esto para hablar de la moción de censura. Y si fueran una oposición inteligente, no diría que se siga cogiendo esto, pero ¿por qué me voy a meter en el lío de una moción de censura?
4: És el Consell, però, que alhora dona al Partit Popular. Això sí, González defensa la presumpció d'innocència de José Luis Rodríguez Zapatero. Diu que no el veu capaç de muntar tota l'enginyeria financera que li atribueix l'UDEF. A l'espera que es publiqui el sumari del cas, el mateix Zapatero ho atribueix tot a una cacera política. Diu que les acusacions no tenen ni cap ni peus. Madrid, Jordi Armenteras.
11: Sí, un portaveu de Zapatero ho ha dit a Televisió Espanyola. Ell es diu Luis Arroyo. Ha explicat que l'expresident espanyol està al·lucinant i que si no parla és per centrar-se en la seva defensa i la declaració que ha de fer davant el jutge Calama la setmana entrant. Diu que si van condemnar l'exfiscal general de l'Estat, amb ell pot passar de tot.
12: Han condenado al fiscal general del Estado. Cinco, esto lo pongo yo, cinco magistrados a dos, ¿eh? Con un voto particular de dos magistrados tan válido como el de los otros cinco, ¿eh? O sea que si se han llevado por delante al fiscal general sin una sola prueba, bueno, cualquier cosa puede suceder.
11: I defensa que tota la facturació que fa és legal, que l'entramat empresarial és el mateix que tenen tant José María Aznar com Felipe González.
4: També estem pendents a aquesta hora de les carreteres. Tenim en marxa l'operació tornada del cap de setmana llarg de la segona Pasqua. 300.000 vehicles han de tornar fins a la mitjanit a l'àrea metropolitana i trànsit demana molta prudència. I és que estan sent uns dies negres a les carreteres. Hi ha hagut, de moment, aquest cap de setmana, 5 víctimes mortals, 3 de les quals motoristes. Pel que fa als esports, Luis de la Fuente convoca 8 jugadors del Barça per jugar al Mundial de Futbol, però no compta amb cap jugador del Real Madrid.
2: Per primera vegada a la història, cap futbolista del Club Blanc forma part de la llista per jugar al Mundial.
13: Yo no miro la procedencia de ningún jugador. Yo únicamente miro si el jugador tiene la posibilidad de jugar con nosotros. No miro si tiene de un equipo que de otro. Yo no tengo esa mentalidad local o localista que puede tener lugar algún aficionado. Lo mío es más global. Y miro como jugador de la selección española.
2: El Barça, en canvi, aporta Joan García, Gavi, Eric, Lamín, Ferran, Pedri, Cubarsí i Olmo, a més dels també catalans Marco Corella, David Raya, Víctor Muñoz i Marc Pubill. Precisament al Madrid, el candidat a la presidència, Enrique Riquelme, ha inaugurat aquest matí la seva seu electoral i ha promès un projecte en què els jugadors blancs tornin a la selecció espanyola. També ha demanat a Florentino unes eleccions amb debat i ha anunciat un macroprojecte de cara als socis. Avui la Junta Electoral té previst fixar la data de la votació. I en tenis, a Roland Garros, Pablo Carreño i Rafa Jodar han superat els seus partits de debut. Cristina Buxa n'ha quedat eliminada.
4: I al temps, la calor es mantindrà com a protagonista els propers dies, Mònica.
14: Sí, fins i tot s'accentuarà més aquesta calor a finals de setmana, quan tindrem valors que poden superar els 35 graus al centre del dia, sobretot a les comarques interiors. Són temperatures que pugen de dia i també de nit, per tant és probable que durant aquesta setmana tinguem moltes nits tropicals, sobretot en punts de la costa. I de moment aquesta tarda màximes d'entre 28 i 33 graus, amb sol a bona part del país i només amb algunes nuvolades que creixeran en zones de muntanya que podrien deixar algun ruixat aïllat al Pirineu més occidental.
15: Les 3 i 3, tanquem el 14-15 que hem fet amb l'Ernest Ferrer al control. Continuem pendents de l'actualitat als butlletins, al 9C, amb Mireia Garolera.
2: I aquesta nit el Tu diràs amb l'Aleix Pariser.
16: Bona tarda, Travessa Bassas, què tal, com esteu? Què el Rocamora, eh? Pont, eh? Pont llarg.
2: No, unes hores extres ha fet el cap de setmana, s'ha de ser honest.
17: Ah, clar, perquè feia el Tu diràs, que ens ho va dir divendres.
16: Ah, sí, ens ho va avisar.
2: I no fos que treballés massa, això també. Llavors, sí? Avui s'ha fet...
16: Tu creus que no treballa prou?
2: No, però ja ha fet les seves hores setmanals, per tant, avui, dia de descans. Ja torna demà bé.
17: Trabajar es de pobres.
16: Ara.
2: Això és un altre tema. Sí.
16: He de dir que ho fas tan bé, Bassas, que tampoc l'havíem trobat a faltar.
2: Ah, home, gràcies.
18: Bueno, no ho fa tan bé com el Girona, eh?
16: Ui, aquest comentari...
2: Ara m'has fotut una puntada...
17: Hijo de puta!
18: No, perquè el Barça és l'estiquer de Montilivi, clar,
16: ja,
18: també...
16: Ja, home, deu estar afectat, però el tractis així, bueno, tractar-la amb una mica de cures.
2: Seguirem sent, espero, a segona.
18: No, i tant, i el Girona tornarà, per favor.
2: Bueno, no? Sí, això és una frase feta que queda molt bé, però llavors s'ha de mostrar la gespa.
18: Està enfonsat, eh?
2: Bueno, són hores complicades, però bé... Havíem comprat masses números, a la loteria al final ens ha tocat.
18: Només un dubte, a tu, sent speaker de primera, et paguen un preu, a segona et paguen el mateix o menys?
2: Confiem que no.
16: Sí, encara no m'has parlat, això, eh?
18: Tu no has renovat, no?
2: Hem d'esperar que tothom acabi de pair el cop i després ja entrarem al despatx.
16: Ara buscaran un speaker de segona.
18: Portaran a Rocamora.
2: Ja ho faré més malament i ja està, no passa res.
16: Escolteu, mireu, avui estàvem mirant efemèrides i ha fet 23 anys que es va presentar a Eurovisió aquesta cançó.

0: Buah, se sóc tan fan.
1: No, no, tremendo, tomacle, i atenció...
0: I el videoclip et diria que és millor que la cançó.
1: És una obra audiovisual per l'any que era, amb aquells planos de la Sagrada Família,
2: sí,
1: tot allò.
2: Sí, que fa molt,
1: Déu meu, senyor. Demà Bet Rodergues en aquest estudi.
3: Bravo!
2: Home, doncs... Pues... Potser torno jo, en comptes de Rocamora.
0: Ets fan de la Bet o no?
2: Sí.
1: Sempre
2: m'ha agradat molt. Sí.
1: De tota la nova música que ha tret, parlarem davant d'ella, vull dir que...
0: Que també té una marca de línia de roba infantil i per
1: flipa.
0: Mare. Sí, sí,
2: ah,
0: sí, sí.
2: És veritat, és veritat, tens raó.
0: Moltes coses.
2: Doncs us escoltarem.
0: I el sopa de... Ui, si hem de parlar coses
3: de cabres, demà.
0: Ui.
1: Està bé?
0: Doncs què, fem el programa avui perquè pugui començar el de demà?
2: Sí. Home, sí, estaria
0: bé. Vinga,
2: va,
0: doncs comencem.
2: Treu el de sobre.
0: Adéu, Núria.
3: Adéu.
4: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1. Amb Marc Bala
5: i Guillem
4: Estanella.
5: És un normal, home.
6: Un passo de conya.
3: Pues vinga, anem.
0: Molt bona tarda a tothom. Passen 6 minuts de les 3. Som els d'Abans del Claper. Som...
7: Els
0: Molt bon programa, 396. Nois i noies, què tal, com esteu? Alba Segarra, Guillem Estadella, bona tarda.
3: Home. Molt bona tarda.
1: Nois i noies, com si fóssim 200, m'agrada, sí. M'agrada.
3: Nens i nenis.
0: Ara. Que darrere d'aquests micròfons no els veiem, però hi ha moltíssima gent.
1: Ah, no, bueno, pensa que... Bueno, de l'equip no, de l'equip som els tres.
3: Sí.
1: I l'Alba Castellví.
0: I la Folquet.
1: I la Folquet.
0: I la Luján.
5: Sí, qui és vostè?
1: Però els tenim compartits amb el versió, diguéssim que no som tutors legals seus. Bueno, bé, són els nostres tutors.
0: Però ells se senten molt dels taloners, eh?
1: Sí.
3: Sí,
1: la Luján. Sí, la Luján i la Folquet m'han dit que si fos parells deixarien el versió, eh?
0: Això t'han dit?
3: Home, clar.
1: Que estan cansats dels papers...
0: Sí, hi ha mala maró.
1: No sé si hi ha mala maró, però...
3: No, però fa olor naftalina, allò.
1: Qui, el Clapés o el versió?
3: Versió.
1: Ah.
3: Vale.
0: Si tu a Lujas et quedaries de 3 a 4, si...
8: ¿Cómo lo sabe?
0: No diguem molt.
1: M'encanta, no, perquè pots respondre sempre amb talls, eh? És el millor.
0: I a més, cada dia em va acumulant més.
1: Sí. Ai, Déu meu.
0: Escolteu, el vostre cap de setmana com ha anat? Ha sigut
1: bé,
0: tranquil·let?
1: Home.
0: Ha sigut tranquil·let? O us han convidat, com el Marc Giró, a la casita del Bad Bunny?
1: Home, Déu meu, eh?
3: Opa! Home, lo de la casita va ser molt gros, eh? Penseu que la casita és de les zones més exclusives del concert, on només uns pocs hi poden tenir accés. I el Giró estava allà, gossejant. Hasta bueno. El piso, que diuen. Com a gran VIP que és del nostre país.
1: Jo també vaig gossejar, perquè vaig estar amb la gossa sorda Cunit, clar.
3: Ah,
1: jo vaig ser un altre tipus de gosseig. Potser una mica... No tan VIP, no tan exclusiu.
3: De gosseig n'hi ha de diversos,
1: ara,
3: com
1: ara.
3: La vida misma.
1: Ara, s'ha de gossejar sempre.
3: Sempre que pugues.
0: Com allò que diuen, hi ha un gin tònic per cada persona, hi ha un gosseig per cada persona.
1: Totalment.
0: Mira, precisament avui el Marc Giró n'ha parlat al seu programa, el Vostè primer, i ens ha fet molta gràcia saber aquesta connexió entre Giró i Bad Bunny.
9: M'estranya molt que no em preguntis què tal estava jo a la casita de Bad Bunny, perdona. Ballar reggaeton bé és increïble, trobo que és la solució, eh? Si jo, què volíeu, que em tragués les tetes? És que balla més poc, em diuen. Jo, si jo em poso a ballar a la millor que de Bad Bunny...
2: Ridícul, clar.
9: Ridícul. I era el seu dia, diguéssim. Em van posar ells, diguéssim. Jo no vaig demanar res, eh? I a més és un procés màgic, eh? Que et diuen, escolti, vols venir? Si estic convidat i tal. Després et diuen, no, haurà d'anar a la casita. I vaig dir, va, la casita què és? Ho vaig haver de buscar, eh? Feu el que vulgueu, diguéssim. Però nosaltres podrem seure, perquè nosaltres estem esgotades, eh? I van dir, no, sí, dentro de la casita hi ha uns salons, com una penya. Saps allò que fan les festes majors al teu barri? Obren la persiana d'un garatge, hi ha un sofà, una barra... Saps això? Pues aquesta, això és la casita per dintre.
0: M'encanta que ho descrigui com una penya.
1: Sí, està bé.
3: Bueno...
0: Amb els seus sofàs, la seva barra, els seus tiradors...
3: Una barraca, no?
0: La típica barraca.
3: La plec del caragol. Però sense caragols.
0: Efectivament, que hi ha sigut...
1: Hi ha gent que també va veja, eh? El concert de Bad Bunny.
3: Sempre n'hi ha, també hi ha molt caragol.
0: I sent molt apretada, he vist, també, els vídeos. Mireu, es veu que va arribar abans que els jugadors del Barça, el Marc Giró.
1: Què dius?
0: Sí, puntualíssim, el noi.
9: Total, que nosaltres ens van enviar unes claus pel mòbil, les vam anar a seguir, vam aparcar el cotxe on ens van dir, s'obre una barrera, llavors et passen per sota de l'estadi, amb uns senyors del Bad Bunny. Vam veure passar el Bad Bunny, perquè quan vam arribar tard, perquè a mi em va dir, vine cap a les 6:30, 7. I vam dir nosaltres, 6:30, 7, si això comença a les 8, estem boges. Però total, nosaltres no arribem, perquè hi havia molt de tap.
2: Si els jugadors del Barça van arribar abans que tu.
9: Estava allà tota l'estona i estava allà. Perquè era tota una mica una guarderia. Jo semblava que tot la nani. Supernani, eh?
1: Oh, Déu meu.
6: Mentre anava cap a la casita, una em va preguntar: i qual és vostra canció favorita de Bad Bunny? I vam fer...
3: Robert, t'ha inventat alguna
6: cosa. A la Super Bowl, jo, se m'ha posat morcillona, eh? T'ho dic.
7: Por la mañana, por la tarde. ¡Ole!
1: Déu meu, quin geni Margiró, de veritat, eh?
3: És el millor. Oh,
0: sí. Doncs ja que parlem de la casita, per què no obrim la persiana de la casita, però de les altres versions?
3: Ara! Ara!
8: Es ser feliz y disfrutar que la vida es corta.
0: Ai, sí. Un filòsof, un filòsof. Va, que comencem l'altra versió del dia parlant de la calor. L'actualitat està molt boja, però hem de parlar de la calor perquè, com haureu notat, efectivament, fa molta calor.
1: Ara!
0: De fet, comencem una setmana que serà molt, molt calorosa, amb temperatures que superaran els 30 graus. Això ha provocat que aquesta nit hagi sigut la primera nit tropical a molts punts de la costa.
3: No, les nits tropicals recordem que són aquelles en què les temperatures no baixen dels 20 graus. Tot apunta que viurem alguna més aquesta setmana, ja que els propers dies els termòmetres encara pujaran més. Fins i tot amb valors de temperatures màximes que a finals de setmana es dispararan.
1: Déu meu, nois. L'estiu ja és aquí, eh? No vull ser pessimista, però l'estiu ja ha arribat, eh? No,
0: tant estiu que volíeu, no, doncs no, ja el teniu.
1: No, a mi t'he de dir que a mi no, això no. Posa trist, perquè sóc dels que encara els agrada dormir amb la manteta, una miqueta tapadet, sí. Saps? Una miqueta... Amb el nòrdic, una miqueta xou.
3: Amb el llençol, perquè si no sí. T'ataquen els monstres. Exacte. I el llençol el protegeix, no?
0: Prefereixo monstres que la xafogó, també. I tant. Dic, eh? Per tant... és allò que vas regulant. Ara obro finestra, tapo més. Clar. Tanco finestra, em destapo més.
1: Ha arribat aquella època en què jo em graduo, diguéssim, la calor del cos, traient una cama fora del llençol, saps? Una miqueta amb una cama fora, no? Depèn de si hi ha molta calor o no, treus una o l'altra, no?
3: O l'altra.
0: O l'altra.
1: O l'altra. Bueno, jo...
3: La qüestió és treure alguna cama.
1: Sí, aquí és el tema.
2: Una polla.
1: No, a l'Ujar, per favor.
0: Ho estem intentant fer delicat, a l'Ujar.
3: Ja és dilluns.
1: Perfecte. Jo el que he intentat és dedicar-li una cançó a la manteta, que la trobarem molt a faltar.
0: Home, adéu a la manteta.
1: Adéu a la manteta i atenció perquè ha versionat La Flaca. No d'Andrés Calamaro, no, la flaca de...
0: La nostra.
1: La nostra, la de Pau Donés, Jarabe de Palo. Alujas, no sé si això ho cantaré bé, eh?
0: Home.
3: Aquest cap amunt que et cau la corona.
0: Ara, confiança cega amb tu, eh?
1: No, no. Cançó dedicada a la manteta que ens acomiada, que ens deixa tirats cantant La Flaca.

0: Manteca.
1: Mireu, a qui no ha afectat gens aquesta nit tropical és als assistents de la rave que s'està fent des de fa 3 dies a Llardecans. No sé si esteu al corrent d'aquest tema.
2: Home, per
1: favor! Al Segrià, ara mateix, hi queden... Bueno, potser han anat marxant a casa seva o se n'han sumat més, però contem que hi poden quedar encara un centenar de persones.
3: Els Mossos d'Esquadra controlen els accessos per evitar que hi accedeixi més gent. La festa, però, no preocupa gens a l'Ajuntament de Llardecans, ja que és el tercer any que fan aquesta rave al municipi i l'alcalde diu que sempre ho deixen tot net. Podríem dir que és com una festa major.
2: Ah, mira, està clar que l'alcalde tot això li porta un rave, no?
1: Un què?
2: Un rave, no? Cabra. S'escriu rave, es diu rave, però...
3: Jo l'havia pillat i...
2: Que faig la conya de... Li porta un rave, no un rave.
3: No l'expliquis més, Cuca. Jo l'havia entès.
2: Però el rave...
3: Només els més moderns l'entendrem.
4: Per més caure en gràcia que ser graciós, no?
2: Bueno, escolta, a la vida... Mira, jo sempre dono una de freda i una de calenta. Per això he decidit avui trucar a Llardecans.
5: Ole!
2: Molt maco. Home, gent rabera, gent simpàtica. He decidit trucar una miqueta per saber com viuen això de ser, diguéssim, l'epicentre de la moguda rabera de Catalunya, no?
1: Que no estigui allà el Sergi López. Saps aquella pel·lícula?
2: Quina?
3: La de... Cirat.
1: Cirat.
3: Que allò que va com el Rosari de l'Aurora.
2: Ah, no l'he vist. No l'he vist.
1: Molt xula, te'l recomano.
2: Sí,
1: pues ja. Està rodada tota a Llardecans.
2: Me la miraré quan treguin el llibre.
3: Fotogràficament és molt guapa, això és el que es diu sempre.
1: I l'espai sonor.
3: Sí, l'espai sonor. Quan una pel·li no l'entens, has de dir això.
2: Atenció, perquè aquí comença un nou reportatge d'investigació a peu de bombo a tot drap. Bueno, he anat a Llardecans de manera virtual i només trucar a la primera persona. M'he sorprès perquè aquesta persona hi va ser a la rave.
6: Hola.
2: Hola, bon dia, què tal? Que això és Llardecans.
6: Sí.
2: Molt bé, que encara seguiu de festa per aquí, hem vist.
6: Ja diuen que no se sent gaire, això, però bueno.
2: Tu ja no sents gaire la rave, o què?
6: No s'ha sentit gens aquesta vegada, no.
2: Estem veient que a vosaltres us agrada això de que vingui la gent a fer rave, no? Que són una mica nets.
6: Home, pues sí.
2: A tu t'agrada pues o no t'agrada que vinguin a fer la festa?
6: No, que hi vam estar a la festa i tot.
2: Ah, perdó. Perdona un moment. Que vas anar a la festa tu també?
6: Home, clar. Ah,
2: hòstia, boníssim. Quan veu anar a la festa?
6: Quan vam anar el dissabte a la nit, clar. No hi havia plan i vam buscar un plan.
2: I fins quina hora vas quedar-te?
6: No sé, hasta les 4 del matí. Sí, aquí està tot molt desmuntat, una organització que... No
2: sí, va, home, ves que no haguem de fitxar aquesta gent de la rave per fer festes majors, que segurament...
6: Pues el xiringuito de la platja és que de cura, el xiringuito que teníem muntat.
3: Ole!
2: No. La senyora contentíssima, jo crec que encara tenia una miqueta de veu de ressaca, eh? D'haver viscut una rave intensa.
1: S'ha dit que la gent, diguéssim, professional de la rave,
2: sí,
1: és gent molt conscient amb l'entorn,
2: sí,
1: i amb l'espai, i que és veritat, com diu la gent de Llardecans, que després ho deixen tal i com ho han trobat.
3: Són pràcticament canalla de cau.
2: Com?
3: Que tenen el mateix funcionament que el cau.
1: Però amb més químic, segurament.
3: Bueno, no infravaloris dels caus, eh?
2: És l'Erasmus dels hippies, no?
3: No,
2: perquè tots són francesos i tot això.
3: Sí,
2: és un altre tipus d'expat.
3: És l'expat més de la natura, de la Pachamama.
1: Sí.
3: En falten d'aquests.
2: Sí, en falten.
3: Perquè no venen a robar-te el pis perquè són nòmades. Visca les raves. Segueix, Cuca, segueix, que és dilluns.
2: Bueno, m'he topat amb una senyora que, pobreta, no ha estat aquest cap de setmana, però ens explica que ja està molt contenta, també.
7: Digui'm.
2: Hola, bon dia, què tal? Tot bé per aquí o què? Com esteu? Com va la vida?
7: Anem fent.
2: Amb alegria o no, almenys?
7: Amb alegria, pues bueno, sí, la que podem.
2: Ah, vale, bueno, però aquest fin de teniu mogut del poble, que esteu aquí de rave, no?
7: Bueno, jo és que el cap de setmana no hi he sigut. Sí que hi havia una rave, però jo no hi he sigut el cap de setmana aquí al poble.
2: Ah, molt bé. I on has estat?
7: A la platja, a la platja.
2: Ah, vale, cap de setmana fora no t'has assabentat del que ha passat.
7: Bueno, jo sé que hi ha hagut una rave perquè la gent ho comenta, però la veritat és que com que no hi ha aixugut no et puc explicar res.
2: És que es veu que l'alcalde ha dit que li fa gràcia que vinguin a fer la rave perquè són gent neta.
7: Bueno, altres vegades que hem vingut, sí, sempre ho han deixat tot molt recollit, no han deixat brossa.
2: No.
7: Com que tampoc és ben bé el poble i no se tan sent gaire el poble, doncs no. L'estia al poble sembla que no en donen.
2: Bueno, una senyora tranquil·la, feliç, li és igual com ha estat a la platja aquesta senyora, però no sé què ha passat, atenció, perquè he aconseguit el telèfon de l'alcalde.
3: Ole!
2: He aconseguit el telèfon de l'alcalde.
1: Ara em diràs que l'alcalde ha anat a la rave, no, eh?
2: No, perquè no ha pogut. Ara ens ho explica. He aconseguit el telèfon de l'alcalde gràcies a redacció d'informatius de RAC1, l'Àlia Carrascal.
3: Que bons que són aquesta gent, xaval.
2: M'ha dit, escolta, que estàs trucant a Llardecans? Té el telèfon de l'alcalde. Dic, home, doncs anem a trucar a l'alcalde, perquè s'explica.
8: Bomba!
0: Digue'm.
2: Hola, bon dia. Aquell és l'alcalde del poble amb més marxa de tota Catalunya.
0: Sí, jo mateix.
2: Truco de RAC1, dels Taloners. Tot bé per aquí o no?
0: Ah, sí, home, aquí, fantàstic. Aquí muntem unes juergues, bueno, ja ho sabeu, aquí és rave per any.
2: No, no,
0: al final serà la capital de les raps, de Llardecans.
2: Clar, clar, clar.
0: Volem fer com la capital de les raps.
2: Esteu a tope,
0: la
2: no?
0: La pròxima, jo ja he quedat amb més perquè la pròxima ja aniré a fer un parlament per inaugurar-la.
2: Què dius?
0: Sí, home, sí.
2: Però tu coneixes la gent que organitza?
0: No es pot dir massa fort, no es pot dir massa fort perquè diuen els Mossos que això és il·legal, perquè si no tenen permisos, però nosaltres ho farem legal, si convé.
2: Fareu directament legal això perquè l'any que ve tornin i tinguin...
0: Bueno, ho mirarem de fer... No, no, ja és el tercer any que venen.
2: Clar, clar, clar.
0: Van vindre el 2023, el 2024, el 2025 i ara el 2026. Vull dir que al final muntarem com a Llardecans la capital de les raps.
5: Clar que sí, bravo! Bravo.
1: Aviam, em sembla un document sonor excepcional, Estadella, perquè s'ha parlat d'il·legalitats des de l'Ajuntament.
2: Sí.
1: Però, si aquest alcalde sí. vol que el seu municipi esdevingui la capital europea de les
2: raps,
1: ha d'aprendre a dir-ho. Primer no. Dic raves i després raps.
3: Amb ell no el marca ningú, ell és anarquista.
2: Totalment, totalment. Home, és un home molt simpàtic i seguir xerrant amb ell. Atenció, perquè no només ajuda el poble, això de les raves, com diu ell, sinó que també ajuda els pagesos.
0: De la manera que està el món i les notícies que hi ha, deixem disfrutar una miqueta del jovent, no?
2: Home, i
0: tant. Prou negre que ho tenen, els pobres.
2: Que la gent es distregui una mica, no?
0: Sí, sí, i en altres mos espanten els conills i mos va de conya, això.
3: Molt bé.
2: Això de la rave us va bé perquè s'espantin els conills?
0: Ah, mos fotem cap al terme de la vora, de Maials i Aitona.
2: Ostres, però això mira, té una cosa molt bona, també.
0: Sí, sí, claro, és que per Llardecans és bo, per això ho volem patrocinar i ho volem ser legal.
2: Ostres, boníssim.
0: Si podem, potser no mos deixaran, però...
2: Escolta, RAC 105 com a emissora oficial, ho hem de moure, això.
0: Sí, sí, sí, sí, jo, si voleu, un dia parlem en sèrio i mirem a veure com ho podem legalitzar.
2: Molt bé, molt bé. I escolta, tu hi has anat aquest any o no?
0: Bueno, jo m'hi vaig atendre, he estat els dos dies a fora i avui hi volia anar, però m'ha liat la feina perquè els alcaldes dels municipis petits, el problema més gran que tenim és que m'ho salia molt la feina.
2: Escolta, què he de dir que l'alcalde de Llardecans a favor de la rave i de fer oficial, eh? I ja intentarem que...
0: Sí, sí, al 100%.
2: RAC 105 emissora oficial.
0: Sí, sí, això mateix.
1: Això és un alcalde.
3: Mare
1: és
3: que meva.
2: Jo m'hi veig l'any vinent fent un bolo dels Taloners des de Llardecans a mig de la rave, escolta, eh?
3: I tant que sí.
1: En els definitiva. Taloners van de rava.
2: Ah, exacte. Efectivament, en definitiva, visca Llardecans i visca la rave.
1: Va, que hem de tancar les altres versions del dia parlant de concerts. Pels qui heu passat aquest cap de setmana dins d'una cova i no us heu assabentat de res, us hem de dir, com ja comentàvem al principi del programa, que aquest cap de setmana ha vingut marcat per dues Catalunyes dividides, eh? Les de Bad Bunny i les de la Gossa Sorda.
3: Per una banda, el cantant porto-riqueny ha mobilitzat durant el cap de setmana més de 100.000 persones als seus dos concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. D'altra banda, la Gossa Sorda, que feia 10 anys que no actuava a Catalunya, ha tornat aquest cap de setmana per la Porta Gran amb un doble concert a Cunit que va acollir més de 20.000 persones. I presentat pel cunitenc d'honor... Guillem Estadella.
1: Guiso!
2: Vam viure les dues Catalunyes un cap de setmana, les que saben moure els malucs i les que no, eh?
3: Ara!
2: I mireu, ho dic perquè la Gossa Sorda...
1: No van moure els malucs?
2: Home, sí, es van moure. Tinc un col·lega, l'Adrià, que es va posar quatre potes.
1: Què diu?
3: A fer de gossa, sí, clar.
2: A fer de gossa.
1: Vols dir que potser hi ha hagut massa foc mediàtic amb el Bad Bunny?
2: Totalment.
1: Quan el que...
2: Bueno, quan vaig veure el Víctor aquest de TV3, sí. Jo sé que fot TV3 a Cunit, que mai veniu per res. Si no es mor algú, no veniu a gravar coses.
1: Si no és per la Renfe, no veniu.
2: Si no és per la Renfe, no veniu.
3: A TV3 li costa passar alguna frontera. A Lleida tampoc no els veiem gaire. Com que tenen por de descobrir alguna cosa que els agradi.
2: No us entenen.
3: No, és això. No ens entenen. És exactament això. Va, TV3 no mos entén. Per això no podem parlar amb lleidatà a TV3. Ara. Perquè no mos entenen. És exactament això. Que intel·ligent.
1: Home, si hi ha un 324 en aranès, es podria fer un en lleidatà, no?
3: No, és que entenen més l'aranès que el lleidatà. T'ha prohibit.
2: Jo t'he dit que al principi, que clar, quan fèiem el programa veia el 324 i dic, ostres, algun grafista s'ha equivocat. Sí. Que era la versió en aranès a aquesta hora, la fan.
3: Jo també ho pensava que eren faltes d'ortografia. Que catetos que som. Sí. És que jo crec que hauríem d'estudiar l'aranès a les escoles.
2: Pues, mira, estic a favor.
1: Jo també estic
2: totalment.
3: De veritat que ho penso, però és un meló que podem obrir un altre dia. Ben, si sí. Des d'aquí m'escolta el conseller de Política Lingüística, sí. Que em truco.
2: Bueno, el conseller d'Aran, no? No ja tenen un consell.
3: Sí, però això s'hauria de fer des de la Generalitat.
2: Ah, vale.
3: La d'Educació i el de Política Lingüística. Haurien de
2: vale,
3: ser.
2: Pues...
3: O sigui que Niubó i Francesc Xavier, no sé què més es diu...
2: El nano aquest.
3: Truqueu-me.
2: Sí. Se'ns alia feina, hem de muntar raves i ara de parlar aranès,
3: sí.
2: Eh?
3: Sí, vinga, va!
2: Vinga, som-hi!
1: Va, que estem parlant de concerts d'aquest cap de setmana de Bad Bunny i la Gossa Sorda, però volem saber al carrer la gent com viu els concerts. Aquí comença un reportatge d'investigació a peu de carrer A peu de un altre, un altre.
3: Doncs, nens,
2: ai,
3: he baixat al carrer. I avui el carrer està desèrtic.
2: No hi ha ningú, eh?
3: Buah, és increïble, és la Barcelona que més m'agrada, la d'avui, quan no hi ha ningú. I m'he trobat a uns homes que passejaven i hem començat malament, perquè aquests homes, lo de Bad Bunny i Gossa Sorda, no... Escoltin, molt ràpid, aquest cap de setmana hi ha hagut un concert molt important a Barcelona i un concert molt important a Cunit.
8: Ni idea. Ni la més, ni idea. I tampoc no tenim moltes ganes, eh?
3: És Bad Bunny, se li dic Bad Bunny que...
8: Ni puta idea.
3: I la Gossa Sorda?
8: Menys.
9: Menys, eh? Menys.
3: No hagués anat al concert de Bad Bunny.
8: Si no sé qui és.
3: I l'últim concert que ha anat?
8: Sí, de fet, 70 anys.
3: De qui, de Raimon o...?
8: Ah, potser al llac.
3: Com li agrada de passar el temps a vostè passejant?
8: Estem passejant amb els amics, ja està.
3: I vostè no va fer cua per comprar les entrades del concert?
8: Cua? Què és això?
3: Ara la gent fa cua per internet per comprar les entrades.
8: Bueno, hi ha gustos que merecen palos.
3: A gustos que les den palos, diu.
8: Hi ha gustos que merecen palos.
2: Però què
1: vocalitza igual que Bad Bunny, eh?
3: Bueno, perquè és de puertorriqueño català, aquest home, segurament, de puertorriqueño català. Ell ha dit, a gustos que le dem, hi ha gustos que les dem palos. Bueno, total, que... M'he esperat una mica perquè m'he estat avui, ho tindrem fotut. Però m'he trobat unes noies esmorzant que elles sí que eren conscients dels concerts que ha hagut aquest cap de setmana. El que no són partidàries és del que costen aquests concerts. Ja hem parlat del tema.
10: És que la gent està una mica loca, pagant tant. O sigui, 500 euros per... Jo conec gent que ha pagat 500 euros per anar a veure Bad Bunny, i em sembla too much.
3: Però hi hauria algun artista pel qual pagaries aquests diners?
10: Mira, just ho estàvem parlant ahir, i jo crec que no.
3: No,
10: és que no sé què seria. Jo crec que uns 150 o 200 crec que seria el màxim,
3: I per qui pagaria 150 o 200?
10: Els he pagat per Coldplay.
3: Vale.
10: Sí, però aviam, és que per mi no té punt de comparació.
3: Quin és el teu modus operandi dins d'un concert?
10: Jo no puc estar-me tot el concert sentada. O sigui, si és un temazo, s'ha de ballar. Pista m'agòbia. I la gent que se'n va ja el dia abans a acampar allà al Palau Sant Jordi, no ho faria mai de la vida.
3: Ni per Coldplay ni per ningú?
10: No, per ningú. No sóc tan fanàtica de res.
3: O sigui, tu recomanes anar d'oreta, amb una cadira, perquè així no has de fer cua...
10: Total. Una cerveseta, al concert, i després o te'n vas a sopar, acaba sortint de festa...
3: I màxim 150 euros.
10: 200, màxim.
3: 200 si t'agafa premenstrual.
10: Exacte.
3: Sí, una noia que té els límits molt clars.
2: Sí,
3: i ella
2: ha dit,
3: Bad Bunny, jo no pago 500 euros,
2: totalment.
3: Com a molt 150 pel Coldplay aquest.
2: Ara.
3: Perfecte. I jo, literalment, m'he girat d'aquesta noia i m'he trobat un grup de noies que xerraven. Avui al carrer només hi havia vells i noies. Era com una espècie de país nou que s'ha creat. Unes noies en biquini.
2: Com?
3: Perquè,
2: noies en biquini per la Diagonal?
1: Has vist noies en biquini?
3: No passa res si hagués anat en biquini.
1: Per la Diagonal?
3: Aquest cap de setmana he estat a Copenhague, que no m'ho he preguntat, i com que allà no tenen platja, es foten a les places a prendre el sol en biquini.
2: Què dius? Allà a la loca de la plaça?
3: Perquè tenen jardins, aquesta gent. Ai. Jardins de veritat, no el Turoparc.
1: Tenen jardins nudistes? No, només.
3: Bueno, algun ensenya una miqueta la popa, però... Es posen, però allà on hi ha un raig de sol les trobes en biquini i allà agafen vitamina D.
2: Que bo,
3: però
2: que bo.
3: Això és per prescripció mèdica, perquè aquesta gent passa molt fred.
2: Allà es moren.
3: Unes noies aquí a Barcelona amb biquini sota de la roba, que jo pensava, no xerris amb elles perquè et fotran dentetes, perquè tenen festa, perquè avui hi ha gent que té festa, però nosaltres no tenim festa avui. Però he decidit parlar amb elles perquè he sentit que xerraven. I sabeu de què estaven xerrant? Del concert de Bad Bunny.
1: No fotis.
3: Perquè una d'elles hi va anar. Heu anat al concert de Bad Bunny d'aquest cap de setmana?
10: Sí, sí, els estava explicant.
3: Els estaves explicant just ara?
10: Ara mateix.
3: Com va anar?
10: No sé, dels millors concerts als que he anat mai. Molta il·lusió, o sigui, segueixo amb l'emoció del cos.
3: Quin dia vas anar, divendres o dissabte?
10: Dissabte, sí.
3: Vale. Per tant, tu i la Úrsula Corberó.
10: Sí, sí, sí, ella i jo. Bé, hi havia més gent, però ella i jo, principalment, sí.
3: I estaves a pista o a la graderia?
10: A pista, el millor, els deia, perquè com hi havia dos escenaris, si estaves a pista, ho veies tot.
3: Vas ballar molt?
10: Molt, moltíssim.
3: Quin ritual vas fer per aquest concert?
10: Pues res, vaig anar amb la meva germana i vam estar pues, des de les 3 de la tarda escoltant el disco i bebiendo ron cola, perquè per la mañana café i per la tarda ron,
3: clar.
10: I ja està.
3: Vas arribar al concert que no sabies ser Bad Bunny o Jordi Pujol?
10: Bueno, més o menys.
2: Molt bé.
3: Sí.
2: Vull dir, va entrar entonadíssima, no?
3: Ella va dir, si Bad Bunny va dir per la mañana café, per la tarda ron,
1: som-hi.
3: Pues, obeïm-ho, no?
2: Sí, sí. Totalment, totalment.
3: I en aquest grupet de noies hi havia una amiga seva que ella té una consigna molt clara, que és no als concerts grans.
2: No.
3: Concerts t'agraden a tu? Quin tipus de concerts?
11: Més petits, menys gent.
3: Més sales petites, menys macro.
11: Sí.

0: d'aquest equip tan meravellós com és els Teloners. Un somni fet realitat, treballar un dia festiu.
1: Això ha sonat una mica irònic, eh?
2: Però de què vas?
1: Mira, i a sobre... Però, i
2: de què vas tu ara?
0: Ja no porto ni auriculars. No,
2: Has tornat a Copenhague una miqueta pujadeta, eh?
0: Bueno, és que allà he vist el que mos falta.
2: I què ens falta?
0: Buah, faig una llista cuca.
2: Si no és gaire llarga, que hem d'anar a publicitat.
1: És que has vingut al primer món, eh?
0: He anat a dalt per tornar a baix.
1: Sí, sí, sí.
0: Però estic molt bé.
2: Passant per Lleida.
0: No, encara no hi he anat. Ah. Aquesta setmana hi vaig. Vinga, mos veiem demà.
2: Adéu, cuca, eh?
1: Vinga, 4 anuncis i a la tornada, ai, mar llibre.
3: Teloners, o publicitat!
4: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa't a endesa.com/empreses.
5: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
6: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat.
7: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros? Inesperat.
6: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
8: Amb BAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records. Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.
9: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
10: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
11: Sí.
10: I després a cala meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
11: Molt bé.
10: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
11: Perfecte.
10: Arribarem a tot?
11: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
12: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
13: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
14: Germans, ens estan contaminant Girona, aquesta gent, me cago en Déu. Això és casa nostra. Ens vindran aquí al barri vell, ple de turistes que ja n'hi ha, i estarà tot col·lapsat. Ens estan molestant molt.
15: Fot-li canya, va!
14: Molt enfadat. Els ciclistes són uns pallussos. Uns pocavergonya. Perdeus. Trasagòniums.
16: Rucs.
14: Perruts.
16: Pegasses.
14: No. Bueno,
16: malparits.
14: I ja està.
15: Per mi són el Fel, Faixedes i el Figuera de joves, eh?
16: Sí, t'anava a dir això.
15: Sou una mica això, eh? Pots fer-vos a vosaltres el càsting de la Rapunzel? Com
0: sí,
15: faríeu
0: sí,
15: una miqueta
0: sí.
15: El càsting, saps?
16: Mira, no em miris amb aquests ulls. M'estic quedant ben enamorat.
15: Ai, quins mots més bonics que em dius, petitó.
16: Rapunzel, vols que et vagi a buscar a dalt de la torre?
15: Oh, sisplau, tinc una mica de vertigen aquí dalt. Oh, si vols te'l llenço i així podràs pujar i escalar-lo.
16: Sí, em vull enfilar. Gràcies, Rapunzel.
15: Ai, el mort meu. Ara us heu de fer petó, no?
0: Oh, uau!
17: Bravo!
0: Olé!
17: Rapunzel!
18: Els Teloners del versió RAC1 i aprendre pel sac les migdiades.
17: Que aquí ningú vol enganyar-te, Rapunzel.
14: Fot molta mandra la publicitat. Dos quarts i quatre minuts de 4 de la tarda. Us he de recordar, família, que sí que sou molt d'anar amb bici.
2: Home.
14: Arriba la gran festa familiar de la bicicleta a Barcelona per fomentar una mobilitat sostenible i segura.
2: Molt bé.
14: El diumenge, apunteu, 31 de maig, torna la bicicletada i la festa de la bici. Un recorregut popular de 12 quilòmetres per la ciutat que culminarà amb una gran festa, tallers per tots els públics, circuits per totes les edats i moltes sorpreses. Apunteu

0: Busó, a les 10 del matí, al carrer Aragó, en passeig de Sant Joan. No hi falteu. Perdoneu, però és que abans de presentar el Marc Llibre, Alba Segarra.
1: Hola.
2: És que... avui he passat una cosa molt divertida, és que no l'hem deixat escapar, perquè avui està especialment pilingona. Què vol dir això?
0: Què et passa?
2: Està fullera, saps?
0: Sí.
1: Jo he dormit 5 hores, nens. O sigui, això passa. Estic com adormida. Llavors el meu cervell fa... Fiu!
3: A mi, dels 15 als 20, vaig estar tots els dies com tu.
1: Així, eh? Això és la marihuana.
3: Sí. Efectivament.
1: Pues és com si estigués consumida de marihuana. Sí.
3: De marihuana.
2: De marihuana colau.
1: Però
0: mare de Déu.
1: Només per falta de son. Llavors, l'Estadella no em deixa marxar.
2: No, jo volia que es quedi. Avui veient com està de marihuana, jo vull que es quedi.
0: Només us diré que tenim aquí unes teles molt grans a l'estudi.
3: Sí.
0: I s'ha dedicat a...
2: S'ha dedicat a fer el temps.
0: Sí.
2: O sigui, en aquesta pausa de publicitat, TV3 feia el temps i l'Alba ha decidit fer el temps. Sí. Però ha anat a la tele més alta i com comença, baixeta, no passa res. Et costava una mica arribar.
1: Clar, que no passa res, és una descripció.
0: És que li has tocat una mica d'entre pujar al Mauri, eh?
1: Poc, perquè no arribava a les ovares,
2: I diguéssim que li has assenyalat una mica el pito a Francesc Mauri.
1: Sí, sí, sí. La corba aquesta està bé tan amunt.
0: És que ve molta, calor, eh?
1: Que per arribar-hi m'he parat al pito del Mauri.
2: Des d'aquí una carícia al pito.
0: Això és el que passa durant la publicitat. Mm. Va, aquí hem d'entrar en matèria, que diria aquell, i hem de saludar el Marc Llibre. Marc, bona tarda.
3: Bona tarda. Bona
0: tarda. Aviam, repàs del cap de setmana informatiu pels que us acabeu de llevar ara a 4:15 de la tarda.
3: Pels més despistats.
0: És el nostre públic, eh?
3: He de dir que si jo no fes aquesta secció...
2: Sí.
3: Jo tampoc m'enteraria de la meitat de les coses que diré avui, per tant...
2: Ho fem més per tu que per nosaltres.
3: Ni que sigui per mi, té una mica de sentit.
1: Encara mos hauràs de pagar per fer això.
3: Sí, mira.
2: Bueno, pues, potser que ja li surt a pagar.
3: Sí, gairebé. Va, som-hi.
2: Ai, Déu meu. Tira la cinta, d'agra ahí. És l'hora dels
0: adeus i ens hem de dir... Marxes?
3: No, però... És que aquest cap de setmana ha sigut un cap de setmana de celebracions, concerts, esdeveniments, protestes i comiats.
2: Sí.
3: Moltíssims comiats.
2: Molts comiats, eh? Mm-hmm.
3: El primer, Arbeloa.
2: Home, sí.
3: D'acord? S'acomiadava dissabte de l'afició madridista i és que l'entrenador del Real Madrid deixa pas a José Mourinho per dirigir la banqueta blanca. Marxa la Titella per donar pas al Tita Llaire. Han quedat Pinocho per Gepetto.
2: Mira. Vale? Sí, és veritat que és Gepetto una mica, eh? Sí.
3: És Macario per José Luis Moreno. Sabeu qui és José Luis Moreno?
2: Home, per favor.
0: Clar.
3: L'evolució més gran professional que s'ha vist a Espanya. Va passar de Tita Llaire a narcotraficant.
2: I va pagant produccions, eh, el Moreno?
3: Sí, sí.
1: Que va de ros, ara, el Mourinho.
3: Va de ros, el Mourinho?
1: S'ha tenyit de ros, ara ho busco.
2: No, són canes.
1: Em va semblar veure que anava de ros.
3: Tenia el cabell
1: blanc. Que fort que torni, eh? Sí. Segons les parts mai funcionen.
0: Hi ha un sector que està molt content, que és el dels imitadors.
3: Sí.
0: Que la imitació de Mourinho sempre funcionava molt bé.
3: Era més fàcil que la d'Arbeloa, no?
0: Exacte. Ja us la poden treure al calaix, ara.
3: Doncs si és pels imitadors, també. Ja està bé. Al mateix temps, també s'acomiadava davant de la seva afició el lateral del Real Madrid, Dani Carvajal, el que seria el fill perfecte d'un matrimoni conformat per Ana Rosa Quintana i Santi Abascal. I també deia adéu aquest cap de setmana Pep Guardiola, que s'acomiadava de l'afició del Manchester City en el seu últim partit com a entrenador. L'afició es va despedir de Guardiola amb una emotiva ovació i una pancarta gegant que deia 10 anys en Pep, va canviar el joc, va fer història, acompanyada d'atenció d'algunes estelades.
2: Ai, que em poso... Oh!
3: Tots sabem, fins i tot...
0: Que volen ser independents allà a Manchester.
3: No, però saben que Guardiola és molt català i està molt compromès amb la causa independentista, per això porta 10 anys vivint a Manchester. Li encanta Catalunya.
2: És l'expatellà, no?
3: Sí. És que Guardiola és una mica contradictori amb les reivindicacions, també defensa la causa palestina, però alhora va ser ambaixador del Mundial de Qatar. Suposo que perquè els drets humans són com los pimientos del padrón, unos pican i otros no.
0: Sí, sí. Però es veu que aquesta vegada no s'ha buidat, eh?
3: No.
0: No. Ara s'ha cansat.
3: Ara ja, bueno, són temes d'estat.
2: Ai, pobre Guardiola.
1: Que s'havia buidat.
0: Sí, aquí a Barcelona es va buidar.
2: Ah, va dir que va estar 3 o 4 anys i va dir que es va buidar i que per això marxava.
3: La qüestió és que els passats som nosaltres, sempre. Sí. Desgastem, molestem...
4: L'error és molt simple, són 4 anys, el temps ho desgasta tot i jo m'he desgastat. M'he buidat i necessito omplir-me.
1: Sí. Hi havia un pare de 95 anys a la graderia que ja firmaria jo per arribar als 95 com aquest home.
2: El que s'omplés el Guardiola és la butxaca. Vull dir, amb aquests 10 anys...
1: A vegades et buides però t'omples la butxaca.
5: T'acaba dinero.
0: Escolta, ara m'ha nascut perquè títols n'ha guanyat, eh?
2: Sí, que són 20 títols en 10 anys, dos per temporada, eh?
0: Fort.
2: A veure, quin ha estat el festival del cap de setmana?
3: El festival de Cannes. I no, no em refereixo al festival del gos, aquest seria més aviat el que té muntat el Perro Sánchez amb el Partit Socialista i Zapatero. Jo parlo del reconegut festival de cinema francès amb els protagonistes espanyols.
2: Home, i tant!
3: En aquest cas, los Javis, els Tranques i Barranques del cinema, el Rull i Turull espanyols, que guanyen el premi a millor direcció per la seva nova pel·lícula, La Bola Negra. Jo dic que a mi se'm fan bola, els progrés aquests. Els pseudoprogrés aquests.
0: Sí, sí.
3: Sí, perquè és que ho reivindiquen tot, però menys si les coses són de Catalunya. Vull dir, no els he sentit mai parlar a caps d'aquests de la indústria audiovisual de res relacionat amb Catalunya ni amb cap injustícia.
1: Sí, això passa molt, és un eix que queda molt enrere.
0: Sí.
1: Això passa molt sovint, que és un eix que queda
3: molt enrere. No havien nascut, no, encara? Clar.
2: Pobrets.
1: 20 minuts d'aplaudiments,
3: Sí, molt bé.
1: 20 minuts d'aplaudiments.
0: Eren tot amics, els que aplaudien.
1: Jo proposo que demà fem 20 minuts d'aplaudiments en aquest programa. Mos els mereixem.
3: Bueno, per això ho fan, a vegades,
2: Sí, aquí tenim aquesta cosa que aplaudim massa. Jo crec que si aglutinem tots els... Això ja ho va fer el Sergi Pàmies,
0: sí?
2: Que
0: era
2: 14 minuts aplaudint durant tota la versió, ho dius molt gros, Són 14 minuts de programa,
0: Però va arribar a calcular d'aquests gairebé 30 anys de versió... Quants dies d'aplaudiment serien?
3: No, home, això és impossible.
2: Són 4 anys d'aplaudiment, ja t'ho dic jo.
0: 4 anys d'aplaudiment.
2: 4 anys d'aplaudiment al programa del Versió.
3: Bueno, és un rècord.
2: Home, és que el Versió tot el dia... A la mínima, hola, què tal? Aplaudiment. Tota l'estona, vull dir, ens tirem un pet i l'aplaudim.
0: Molt bon comentari, Guillem. Clar que sí.
2: Ens ha tret això. A veure, qui ha sortit als carrers aquest cap de setmana?
3: A València, 30.000 docents que continuaven manifestant-se per aconseguir millors drets laborals. A Madrid, 40.000 unineuronals que es manifestaven per aconseguir pitjors drets socials. Suposo que perquè no van aconseguir entrar a l'esdeveniment de Jordi Wild, no sé si heu vist el Dogfight. I a Barcelona, 15.000 psicòpates amb complexe de Forrest Gump que participaven a la 12a cursa Diagonal Dir Guàrdia Urbana. Quantes coses dolentes en un sol concepte. Running, Diagonal, Dir i Guàrdia Urbana. Els quatre geners de l'apocalipsis de Barcelona. Jo, per empitjorar el nom, li diria Diagonal, Dir, Renfe, Expat, Empanada Argentina, Ronald Araujo, Guàrdia Urbana.
2: O sigui, jo crec que trigues més a dir el nom que a fer la cursa,
3: Home, però què és aquest nom?
2: Tremendo,
0: Però corrien guàrdies urbanes?
3: No ho sé.
2: És com la festa dels bombers.
1: És com la dels bombers, la festa loco, la cursa dels bombers.
2: La cursa dels bombers. El que passa, la diferència és que un vans amb la porra i l'altre sense samarreta.
1: No, els bombers van amb el traje que pesa com 30 i pico quilos,
3: I amb amb la manguera, no?
1: Bueno, clar, que és clar.
0: Però no es pot evitar que els bombers sempre acaben millor.
3: Sí,
1: si és sense manguera, seria les Escolanets de Montserrat.
3: Ara.
2: Vinga, sortim del jardinet. Qui s'ha queixat aquest cap de setmana?
3: Els socorristes que demanen l'obligació de la seva presència a les platges i més recursos. Suposo que amb més salvavides, més crema solar i millor wifi a les garites per poder jugar al Candy Crush mentre un idiota s'ofega nedant fins a la boia.
0: Qui la boia negra, que és la...
3: La
0: dels Javis.
2: Qui ha estat la celebració del cap de setmana?
3: El Barça femení, que aconseguia dissabte la seva quarta Champions League davant de l'Olympique de Lió i que ho celebrava diumenge davant de l'afició culer acompanyats del seu animador de festa, Joan Laporta, i de la seva presidenta, la Cat. Començo a sospitar que s'han intercanviat definitivament els rols. Fixeu-vos que sempre Laporta balla a les celebracions i doncs entenc que la Cat deu estar gestionant el club, no?
2: La Cat és qui fitxa.
3: Clar, deu estar fent palanques, no sé.
0: Sí. Però molt bona celebració, ha deixat molt bons moments.
1: Molt,
2: que suposo que això es comentarà la versió, Déu meu, senyor, semblava un animador.
1: I els passos prohibits de Laporta. És que a mi Laporta té una cosa que em desperta, una tendresa.
2: Ah.
1: Li podria donar tots els meus diners. Jo no sé res del Barça, però Joan Laporta...
3: Tots els diners,
1: Tots... Bueno. Tampoc són masses, vull dir, podria esmorzar un parell de dies a que vagi a l'Europa, però tot per ell li donaria.
2: Sí, és simpaticot.
1: A mi m'ha sorprès, perquè jo pensava que avui tots els matinals obririen amb la Champions, i no, obert a Pep Guardiola. Un sol home segueix guanyant a tot un equip de ties que s'emporta una Champions. És curiós, això.
2: Ara! Veus com t'havies de quedar?
1: M'havia de quedar, tens raó.
2: Ja pots marxar.
1: Gràcies.
0: Ho ha decidit...
2: No, no, que és broma.
0: Ho ha decidit un home.
2: A veure... Quins han estat els concerts del cap de setmana?
3: Doncs ho heu parlat abans, dos de molt diferents, el d'un grup valencià que té el mateix nom el que jo utilitzo per referir-me a la mascota de la meva veïna, la gossa sorda, és igual, els cops que li diguis que es calli, que segueix bordant la filla de puta.
2: I la veïna?
0: La veïna o la gossa?
3: La gossa. No, la veïna en principi parla.
0: És que sí, la frase de la gossa de la meva veïna... Porta
3: problemes, no?
0: Sí.
3: I l'altre concert del cap de setmana ha estat el del Cuní Dolentó, també conegut com a Bad Bunny. Per tant, com veieu, aquest cap de setmana la música ha estat a càrrec de persones tèrien, Cunis dolents i gosses.
2: És veritat!
1: Tota la raó!
3: És El món animal és, m'interessa molt.
1: Penses molt bé, eh? Si la de la marihuana et va fer un favor a tu.
2: Sí, i els buos.
3: I algunes coses dolentes.
0: Imagina com seria sense la marihuana, eh?
2: Sí, va ser molt gros perquè va venir a Barcelona la gossa sorda conit i buos al Festival Observa de Sabadell. No, que fort, eh?
0: Ja la classe dels mussols, la classe dels gossets i la classe dels conillets.
1: I els caragols de Lleida. I la plec del cargol.
3: Veus? Que és l'única manera que els catalans entenguem les coses amb animalets.
1: Amb animalons.
3: Bueno, la gossa sorda tornava als escenaris 10 anys després i aquesta actuava el cap de setmana al Passeig Marítim de Cunit davant de 20.000 persones. 20.000 persones que espero que no fossin únicament de Cunit, perquè si no, la gossa sorda, tenint en compte que parla en català, això voldria dir que ningú ha entès res. O sigui, seria estar endavant del primer concert que ningú va entendre el que es deia. Possible,
2: sí, sí,
3: això?
2: Segurament, perquè a banda, a Cunit som 18.000 habitants, vull dir que haurien d'haver adoptat 2.000 persones. Jo crec que t'he dit que no he vist a ningú de Cunit.
3: No era ningú de Cunit, doncs ho celebro perquè tothom haurà entès una mica el concert. On tampoc s'entén res és el concert de Bad Bunny, amb aquella manera tan peculiar de cantar, milers de persones que han pagat un mínim de 100 euros per escoltar una persona que confon la R amb la L... Que això per uns 20 euros ho pots veure a qualsevol restaurant xinès i a sobre sopes i et donen una galletita de la suerte.
2: Marc, a veure.
0: No, mira.
1: Però per què m'heu fet quedar? Perquè tinc un atac de cor o què, bojos?
0: Marc. Targeta groga.
3: Perdó.
1: Marc demana perdó a tothom, perdó a tothom.
2: És que has ofès a molts col·lectius, tio.
3: Sí, perdó.
1: N'ha ofès a tants que conto que té el Premi Nobel de la Pau. No, saps? Que ha fet com la volta el
0: mitjó. I els de Cunit que estan pillant ara l'acudit d'abans.
2: Ah, no, Cunit escolten Radio 3 Taxi. Si la gent es pensa que treballo a Ràdio Cunit encara.
3: En tot cas, Bad Bunny aterrava aquest cap de setmana a Barcelona per presentar el seu nou treball, David Tirar-me's Fotos, títol una mica que sembla la campanya publicitària del Fotoprix. El Cunit durant tot va interpretar cançons increïbles com Nueva Yol, amb lletres brutals que diuen coses com Por la mañana café i Por la tarde ron, que és una frase que només pots dir a un concert de Bad Bunny o a una reunió d'Alcohòlics Anònims. Tu vas allà el primer dia, seus en aquella rotllana que sembla el plató de Sálvame, respires fons, aixeques el cap...
0: Sí que te les coneixes, no?
3: Me llamo Marc y estoy aquí porque bebo...
5: Por la mañana café, por la tarde ron...
3: Tremendo. I ja després et dono una pulsereta i comences a fer l'ús de l'1 dels 12 passos.
2: Tremendo. Bravo.
0: Ai, Marc Llibre, moltes gràcies per venir, guapíssim.
3: A vosaltres.
1: No, em fa gràcia això de, perdó, lo de David Tirar-me's Fotos. Sí. Es nota que Bad Bunny és un cantant per la gent jove. Perquè quan viatges amb gent gran, la de fotos que tiren.
3: Clar.
0: Que la gent gran fa moltes fotos.
2: Ah, no, sí, home, i quantes no surten bé?
3: Totes.
1: Totes.
2: Ah, vull dir, això és... Ho dius perquè aquest cap de setmana has fet moltes fotos o...?
1: No, jo no acostumo. Jo tiro fotos a roqueries.
2: Vale.
1: A molta roqueria. Perquè jo sempre penso que a Google hi ha una foto millor que la que tiraré jo.
3: Sempre.
1: Eh? Totalment. Llavors és com si vull ensenyar a Copenhague a algú... Em posaré Google i posaré Copenhague, mejores fotos. Us ensenyaré, mira, vam caminar per aquí...
0: I te les descarregues al teu arxiu de fotos com si l'hagués fet tu?
1: Exacte, com si l'hagués fet jo. Però jo tiro fotos tonteries.
3: Tu sempre estàs viatjant. Què cobres tu, més o menys?
1: Jo cobro molts diners.
3: Sí, no?
1: Sí, sí, soc molt avariciosa.
3: Et va bé, no, allò dels shows i tal?
1: Mira, jo tinc una expressió que utilitzo molt últimament, que és que ara mateix els quartos em cremen a la butxaca.
3: Ah...
2: Jo no estic entenent ara mateix això, eh?
3: No, jo era per saber una mica com és el mundillo aquest de la
0: faràndula. Però tens la percepció de que l'Alba fa moltes coses de rica.
1: Però no viatjo tant, eh? Anar a Lleida no és viatjar, bueno, anar a la Fuliola.
0: En aquesta temporada has estat a Jerusalem.
1: A Jerusalem, vaig anar l'any passat.
0: A les Canàries.
1: A Lanzarote, a Ibiza. Ara a Copenhague, el mes que veniré a Delft.
2: Bueno.
1: Al Japó.
0: Molt bona cantant, bueno.
1: Aniré a Delft.
2: Això és Escòcia.
1: No, això està als Països Baixos.
2: Ah.
1: Sí, farem una escapada romàntica.
3: I et sembla poc? O sigui, tu creus que no viatges massa?
1: Jo tinc gent al meu Instagram que riuten de la Taylor Swift aquesta.
2: Però és que jo, com a molt, amb el que portem d'any, he anat a Calafell, al Pinxo Pote.
0: Sí. Jo el més lluny que he anat ha sigut la Geltrú.
1: A Catalunya és molt maco, no cal sortir fora, també us ho dic.
2: Jo a mi cada cop em fa més mandra.
1: A mi t'he de dir que ahir, aquest moment... A l'avió m'agrada molt, però a l'arribar vés a buscar el cotxe al pàrquing, agafa el cotxe, vés a Barcelona... En aquell moment penso, no ha valgut tant la pena. Però un cop allà ho disfruto molt.
2: Que podent anar a Corbera de Llobregat...
1: Corbera és molt maco.
3: El Papiol.
2: El Papiol. Vaig anar a actuar al Papiol, boníssima.
1: Palau Solità i Plegamans.
3: Ui.
1: Millor nom de la història.
0: Parlant de noms xulos, aquest cap de setmana ha estat a Sant Pere de Riudebitlles.
1: Riudebitlles?
0: Sí, preciós.
2: Home, Sant Pere de Riudebitlles, perquè dona el nom del riu de Riudebitlles. Sant Pere de Riudebitlles, Guillem Cabestany, entrenador del Calafell. Un màquina.
1: Aquesta la setmana que ve, actuo a Caçada de la Selva, per exemple.
2: Perfecte, doncs deixem-ho fins aquí, anem a publicitat. Va.
0: Marc, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres.
6: Del versió RAC1 i aprendre pels sangles migdiades. RAC1.
7: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
8: Césped Solución.
9: Més informació a céspedsolucion.es.
10: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
11: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
12: Ho sents? És l'aigua Sant Aniol, que es filtra entre roques volcàniques mil·lenàries, enriquint-se lentament amb l'equilibri òptim de minerals essencials. Un regal pel teu cos, ara que tant ho necessita. Aigua mineral natural Sant Aniol, l'essència pura de la zona volcànica de la Garrotxa.
13: RAC 1. Per haver assolit una fita històrica de la ràdio superant 1 milió d'oients diaris.
14: Per culminar el seu 25è aniversari amb el millor any de la seva trajectòria com a líder indiscutible de la ràdio a Catalunya. El Premi Nacional de Comunicació Radiofònica és per l'emissora del grup Godó RAC1.
15: Aquest reconeixement és sobretot també per tota la gent que treballa a RAC1, per redactors, per productors, per als tècnics, per la gent de màrqueting.
16: També m'agradaria tenir un record en aquest premi. Aquí va ser el nostre primer director, l'Eugeni Sallent, aquí allà on estiguis, Eugeni, gràcies a ell, a la seva manera de fer, a la seva idea de ràdio.
17: També avui l'agraïment i aixecarem aquest trofeu per la memòria del Carles Villarrubí. Visca la ràdio i visca la ràdio en català.
18: RAC 1. Tots som Premi Nacional de Comunicació. Notícies, contingut exclusiu.
19: Podcast RAC més 1.
18: Tot RAC 1 és a RAC1.cat.
20: RAC1.cat.
21: Ahora se llama Anteria.
22: Jo només t'estic dient que sou uns antics, els tres, eh? Que aneu aquí de moderns i de guais.
23: Però tu la tens oberta, la relació.
22: Jo només t'estic dient que sou uns antics. Jo sóc Terian. A partir d'aquí...
24: Perquè és molt perra.
22: Jo sóc...
24: Ui, ui, ui.
25: Té molt de gust ser perra. Això.
22: Per tant, a veure si feu un pas endavant i us espavileu.
24: I obrim relacions.
22: Home, clar. Sóc Terian, faig d'animal i faig de goril·la al dir. Com que m'he de reproduir, doncs mira, tot això que... Tot el que tinc a favor. Jo sóc Terian i sóc goril·la albí.
24: Ets el foquet de neu?
25: Home. Per tot Catalunya.
24: Però no, espero que no llencis merda.
22: No, bueno, depèn. Bueno, sí. Segons qui ve...
24: Si t'ho demanen, no?
22: I tant que li llenço merda. Sí, sí.
26: Que alguien saque a mear a la chihuahua...
6: Els taloners del versió RAC1 i aprendre pels sangles migdiades.
27: Alerta boomer.
0: Mira, parlant de Tèria, arriba la bèstia de les tardes de la radiofonia catalana, Antoni Clapés, bona tarda. Bèstia parda.
28: No sé si és bo o és...
0: No, és bo, és bo. És bo.
28: Ah, és bo.
0: Va, sí. Home, sí.
28: Què vol dir parda?
0: Parda, una bèstia parda.
28: Ja, bèstia,
2: salvatge, però... salvatge, exacte.
28: Ah, salvatge.
2: Sí, sí. Tot, molt bé. Tu ets una mica salvatge.
28: No? Sí, sí, sí. De pel pèl, ho dieu pel pèl.
0: No, perquè vas per lliure.
28: Molt de pèl.
0: Tu ets un franc tirador.
28: Franc, això sí que és cert. Així ens en va també.
0: Home, sí que et va bé, Toni, home.
28: Home, no et pensis, eh? Té el seu preu, eh?
0: Sí, tu has de pagar preus o no?
28: Eh?
0: Has de pagar preus per fer el que fas?
28: Bueno, sí.
2: Però què t'ha passat? T'ha trist o alguna
28: cosa? No, a mi no m'ha passat res. Però sí, per quan vols ser, quan no ets d'una secta o d'una altra...
0: Una capelleta.
28: Ara, doncs, l'anar per lliure doncs, té un preu, però, escolta, ja el pago gustosament, vull dir, no tinc cap mena de... Dormo molt tranquil i molt, saps, allò amb la
2: cama. Això és molt important, eh? Hi ha gent que no dormeix per les nits, eh?
28: Mira, per tant, escolta, ben tranquil.
0: No sé on ho vaig sentir, que deien que l'èxit és anar a dormir tranquil i llevar-se content.
28: Doncs mira...
0: Aquest és l'èxit.
28: Doncs mira, ja... Doncs totalment d'acord. Sí, sí. Vull dir que ja està. Vos ja està, no?
2: No, tenim temes a comentar, home. No, has anat a Bad Bunny o has anat a la gossa sorda? Aquest cap de setmana, què has fet?
28: No he anat, ara escoltava el Mar Llibre, sí, amb qui estic totalment d'acord amb ell. No he anat al Bad Bunny, ni a la què? A la gossa.
2: A la gossa sorda.
28: Però això què és?
0: Un grup. Si va venir aquí tot el cantant.
2: Va. La gossa sorda.
28: No sé de què. No sé de què.
0: Posa-li a Lujas una mica de gossa sorda.
2: No sé, home. No sé. Poques més, poques esperar. Han tornat després de 10 anys a Catalunya i ho han fet acunit.
28: És que hi he fet, perdona, però he fet tot el contrari que m'esteu proposant.
2: El que has fet,
28: que he anat, he fet una trobada amb el Silenci.
2: Qui és aquest? Com?
0: Sí, has anat de retir espiritual?
28: He fet una trobada amb el silenci pràcticament més absolut. Allò que quan hi ha, o sigui, quan hi ha tant de silenci que se t'aixorda l'oïda. Us ha passat o no? Quan estàs dalt d'una muntanya, i aleshores hi ha tant de silenci, que hi ha un moment que l'oïda et fa com un...
2: Que el silenci deixa de ser silenci i és soroll, no?
28: Bueno, soroll tampoc, però vull dir que l'oïda... O sigui, hi ha un moment que tens com un... Saps? Com un...
0: Sí, com un zumbit.
28: Ara! No sé del, silenci que, del silenci que hi ha.
0: Sí.
28: Doncs això he anat a buscar jo.
0: Perquè quan més silenci, més soroll fan els teus fantasmes interns.
28: També. Bueno, jo aquest rotllo patatero que t'estàs traient de la màniga, tipus... Sebastià Darbó, no. Però, clar, he fet tot el contrari.
2: Però on has anat? Es pot saber o...?
0: Has fet un retir?
2: T'has quedat a Barcelona.
28: Que no!
2: Ah, on has anat?
28: Que he estat fora.
2: On, què vol dir fora? Que per tu fora, jo què sé, és Cornellà?
28: No, home, una mica més lluny.
2: On?
0: Per la Costa Brava.
28: No es pot saber, és secret.
2: Però que no es...
28: Bueno, va, us ho diré.
2: Ara. Tampoc t'hem apretat gaire, eh?
28: No, perquè després he de donar records a una parella que tenen una formatgeria a Josa del Cadí.
2: Home, i tant, que els conec!
28: És veritat, em van parlar de tu!
2: Home!
28: Hòstia, és veritat!
2: Clar, home, tenen un formatge boníssim. Sí.
28: Hòstia, sí.
2: Sí,
28: i em va dir que havies estat tu allà amb els teus amics i tal.
2: Sí, perquè tinc uns amics allà a Josa. Sí, pujo molt, sí.
28: Ah, doncs m'ho van dir.
2: A Calamador, boníssim, a Calamador.
28: A Calamador, que vaig estar, i després vaig estar a la formatgeria.
2: Home, boníssim.
28: Que es diu...
2: Sí, ai.
28: Serra, és que
2: voleu... Sí, la Serra, ai, mare.
0: Us deixem una estona, si voleu.
28: Serrat Gros,
2: sí, boníssim.
28: Serrat Gros,
2: sí, senyor. Ens escolten cada dia.
28: Exacte, cada dia em va dir, mira, jo escolto RAC1 i a cada hora sé el que hem de fer a la feina.
2: Total.
28: I aleshores em van dir a les 7, que és quan arriba el Raül, que és qui té les...
2: les ovelles, porta les cabres, ovelles.
28: Porta les cabres, em va dir, aleshores, a les 7 és quan munyim les ovelles, que és quan comença el temps afegit.
2: Sí.
28: I aleshores em vaig comprometre a saludar el Raül a les 7.
2: Ben...
28: El temps afegit. Quan muny les cabres, que té cabres per fer la...
2: Sí.
28: Cabrits, per... Bueno, té cabres i cabrits per fer la... Doncs mira, doncs aquí està jo.
0: Però si et van explicar això, tantes coses, no, tant de silenci no vas fer.
28: No, perquè ja, perdona, a veure si no hi ha silenci.
2: Home, allò és ideal.
28: Perdona, és ideal,
2: el que dibuixaró, tens el Pedrafort a tocar, ara, home, per favor. Ara.
28: I com que tots els de Can Fanga passen de llarg, tots se'n van a la Cerdanya. Tots se'n van cap a la Cerdanya. I aquí, en canvi, tu abans d'arribar a la Cerdanya gires cap a l'esquerra, hi ha tota una carretera...
2: Sí, cap a Bagà, Saldes,
28: ara,
2: tot allò.
28: Ara. Saldes, Gòsol.
2: Sí, Gòsol també, sí.
28: I estupendíssim.
2: He passat Gòsol.
28: Em vaig fer una fotografia al carrer de mossèn Ballarín.
2: Home, estupendíssim.
28: I vaig estar allà i em van donar molts records per tu.
2: Sí, és que hi era molt... I sempre pujo un cop l'any mínim a Josa.
28: Doncs sort que te s'han recordat, perquè jo ja no me'n recordo.
2: Doncs avui saluda el Raül.
28: Sí, em van parlar molt de tu. Sí. Hòstia, aquí ve molt l'Estadella amb els seus amics i tal, i fan menjar de tot. Sí, em van parlar molt bé.
2: Són molt simpàtics, escolta.
28: Aquí és on he estat jo.
2: Ah, doncs meditant. Molt bé. Home, estàs allà molt bé.
28: Molt de silenci, eh?
2: No, jo sóc el que dius, un poble molt petit, però l'estiu té una vida, allò. La gent va loca, eh?
28: No, ja m'ho van dir, que hi ha miniconcerts i que havia vingut fa poc l'Andrea Motis.
2: Sí, perquè fan una moguda a Calamador. Sí, sí,
28: exacte.
2: De fet, hi vaig actuar per Festa Major allà.
28: Mira, ara veus?
2: Vaig actuar per la Festa Major i vaig acabar de rave. Tu diries, on acabaràs? Vaig acabar de festa fins les 5 del matí a Josa del Cadí. No m'expliquis com.
28: I això que quan hi vas...
2: que no hi ha ningú.
28: Només hi ha la... Em sembla que es diu Mercè. La que porta la formatgeria, ningú més?
2: No.
28: Perquè vaig arribar i no hi havia...
2: Vaig sortir a festa amb el seu fill.
28: Doncs, bueno, sí, és que no hi ha molta gent tampoc.
2: Que, et diré més.
28: No sé si va sortir fins i tot la rave, la vas fer amb les cabres.
2: Vam acabar la festa i vam veure la Mercè entrar i vam dir, hòstia, sí que és tard.
28: Bueno, entra... perquè ella em va dir, no, és que es lleven a les 5, eh?
2: Sí, però jo la vaig veure ja a les 5.
28: I se'n va dormir a les 10, ens va dir, a les 5 ja comença pam, sí. Llavors té el ritme del Basté, diu, a cada hora que fem una cosa a RAC1, porta el timing.
0: Ja, a les 4 què fa? Perquè ara just estem arribant a les 4, eh?
28: Doncs crec que obre la botiga a les 5, sí. Per tant, ara a les 4 deu estar fent...
0: La migdiada.
2: No, que ens escolta,
28: No, però, escolta, sí, ens escolta. Cada dia ens escolta. Sí.
25: I de 3 a 4 a vegades fem una mica de siesta.
28: Sí, jo crec que sí, és l'hora. I a aquesta hora el Raül està amb les cabres. Sí. Està...
2: Bueno, pues, saludar a les 7, quan...
28: Sí, no,
2: aquesta que... escena de veure el Raül Muñí.
28: No, és que m'ho va dir, diu, és que a les 7, quan, si no va tard, ha d'estar ja, és quan comença a munyir les cabres escoltant el temps afegit.
2: Pues
28: i la veritat és que és un paradís.
2: Sí.
28: Millor no comentar-ho massa.
2: No, diguis.
28: De pixa,
2: que la gent no hi vagi, que és una merda tot allò.
28: Sí, exacte.
2: Una merda. Sí, no.
28: I es menja molt malament.
2: Menja fatal.
28: Molt malament.
2: I el formatge és una merda.
0: I molta gent.
28: I molt malament. No, mira, allà a Calamador, una de les coses que vàrem menjar va ser el pa. Tu fixa't quins misteris. Val? I aleshores, com que ens va sobrar... Bueno, ens va agradar molt el pa, l'Enric, ens va dir, porteu-vos això, i ens va donar un tros de pa. Pots creure que el pa han passat 3 dies i està igual?
2: Que les coses es fan bé, de veritat, amb amor.
28: Digue'm tu, quin pa comprat, per exemple, a Barcelona, t'aguanta 3 dies. És impossible. L'has de fotre a l'escombraria.
2: El postre allò de les boles de drac?
28: Sí, va ser tremendo allò.
2: No em va agradar?
28: No, però una mica més i em menjo el plàstic amb el que...
2: Tenen de postre com unes boles de drac.
28: Sí, unes boles extraordinàries.
2: Molt bones, però a mi se'm va dir això, és com si se't... corressin a la boca.
28: Sí, bueno això textualment, com que estava amb la meva dona, no m'ho va dir així.
25: Que no és un fan la sopa de blat escairat?
2: Pot ser, que l'amador, si no sé, fan un menú
28: així. I aleshores t'ho porten amb un plàstic i no hi vaig caure i li vaig fotre mossegada i collons! I em va dir, no, si això no es menja. Però escolta, no.
2: No, molt bo, molt bo.
28: I després vam estar a l'hostal de Francisco, allà al...
2: Molt bé.
28: A Gósol. I ni estrelles, ni recomanacions, ni res de res, saps? Allò que... I vaig menjar espectacular.
2: Molt bé.
28: Vull dir que tenim tenim un país per descobrir. De... No cal anar tan lluny.
2: No, fin de romàntic amb la dona, entenc, no?
28: Bueno, de retrobament.
2: Hi ha hagut...
28: Perquè havíem de saber... Que hi ha hagut què?
0: Ni pum, pum, pum, ni pam, pam, pam.
2: Has aprofitat que veu anar de fin de una miqueta d'alegria o no?
28: Una mica de tastos, no? Formatgeria... Ara m'està discutint qui va estar de mal humor el darrer dia.
2: Home! Vale,
28: no, diré més. Molt silenci entre nosaltres dos. Molt.
0: Però això és bo o dolent?
28: Bo. Jo crec que m'ha estat 3 o 4 o 5 hores sense dirigir-nos la paraula i llegint.
2: Muy bien, muy bien!
28: Tu saps el plaer que és estar en silenci amb la teva parella?
2: Això és molt maco, eh?
28: Cadascú amb els seus llibres... Les seves, saps? Les seves històries que està llegint després, al cap d'una estona, dius, què? Fem un gintònic? Un gintònic. O fem unes herbes i fem unes herbes. Que res millor. És que no demano res més.
0: És que a vegades les paraules s'obren.
28: Ens vam retrobar amb uns amics que viuen allà dalt,
2: molt bé.
28: Penjats com un fideu, però vull dir, fantàstic. Què més vols?
2: No, et veig que crec que ja comences la setmana molt diferent.
28: Clar, ja està, relaxat.
2: Estàs molt bé, estàs molt bé. Enhorabona, Cuqui.
28: Sí, sí. Després ja vaig tornar aquí i el de sempre. Clar, ja no et trobes ni el tio del globo amb la bicicleta, ni un tio amb el patinet, ni gent... Saps? Bueno, és igual. Ara entraria en detalls que potser no serien políticament correctes.
2: No. L'Alba... Em flipa perquè l'Alba estava molt... Sí, de cop i volta t'has apagat, eh?
28: Sí.
25: Jo escolto.
28: Sí. Que has dormit poc, no?
25: Molt poc, també.
28: Se't nota
25: 5 hores, només.
28: No sé com no t'han posat aquí un plegatín per anar dormint durant el programa. Volies
25: no,
28: demanar...
25: he estat activa fins que has explicat coses, tu.
28: Ah, bueno, t'agraï.
25: Les rondalles sempre m'adormen.
28: Està bé. Que consti que m'heu demanat que vingués abans, perquè no teníeu res més.
2: Sí, No,
28: potser que l'altre, el proper dia, res, una acotació, que treballi una mica més i aleshores no m'hauré d'aguantar, perquè si fos per mi, evidentment, no vindria ni un segon.
2: No diguis això,
25: ara.
2: Ara
25: li
2: trenca't
25: el fil.
28: És de bon rotllo. A sobre que us omplo 8 minuts perquè no teniu res, a sobre que si explico rondalles, el proper dia...
2: El
28: proper dia aneu aquí a Can Canal, agafeu una màniga de nata i ompliu l'espai que teniu.
0: Toni.
28: pugueu.
2: La setmana passada vam tenir molt
28: amics,
2: poc.
28: Amics, sí. Gràcies.
0: No, no, Toni!
1: No
0: l'aprenyis!
1: Toni!
0: Toni!
3: Els taloners, els que van abans del clapés.
4: Segur que has sentit parlar de la llei d'habitatge, però saps què diu? Diu que quan acabi el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden apujar. I també diu que si a la teva zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. En resum, que l'habitatge és per viure i no per especular. Això i molt més diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teva comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
5: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
7: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
8: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros. Inesperat.
7: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
9: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa a Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu.
10: Perquè puc. Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més, amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
23: Vine a Calvet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
29: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
30: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
29: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
30: Que bé!
29: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
31: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
32: Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, Diu et regala una experiència inoblidable. Sobrevolar Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família... Barcelona com mai abans l'has vista, des de l'aire. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
33: RAC 1.
34: Per haver assolit una fita històrica de la ràdio superant 1 milió d'oients diaris.
35: Per culminar el seu 25è aniversari amb el millor any de la seva trajectòria com a líder indiscutible de la ràdio a Catalunya. El Premi Nacional de Comunicació Radiofònica és per l'emissora del grup Godó RAC1.
15: Aquest reconeixement és sobretot també per tota la gent que treballa a RAC1, per redactors, per productors, per als tècnics, per la gent de màrqueting.
16: També m'agradaria tenir un record en aquest premi. Aquí va ser el nostre primer director, l'Eugeni Sallent, aquí allà on estiguis, Eugeni, gràcies amb ell, a la seva manera de fer, a la seva idea de ràdio.
17: També avui l'agraïment i aixecarem aquest trofeu per la memòria del Carles Villarrubí. Visca la ràdio i visca la ràdio català.
3: RAC 1. Tots som Premi Nacional de Comunicació. It's showtime.

0: Congrés dels Taloners, en directe, amb tots vostès, per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xènia Lobo i Anabel Luna. Els guions, Marta Gailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Esther Muñoz, Sergi Moral, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. En etapa de formació, Ariadna Corobines. El temps afegit, Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels màpets del programa, Oriol Cruz, el senyor Boigas, Edu Mutante i Marcelí Virgili. I ara, amb tots vostès, un locutor que creu que a l'hora d'enviar ajuda humanitària no es pot escatimar en cap producte.
1: ¿Qué cosas les pidió la embajada de Cuba a Morena? O sea, el gobierno de Cuba, la dictadura de Cuba. No crea que le pidió solo víveres. No, no, no. En la lista de apoyo humanitario solicitan sildenafil, normalmente conocido como Viagra. Han de querer levantarle la moral a la dictadura.
0: Toni Clapés.
2: Bona tarda. Bona tarda. Sigueu benvinguts en aquesta... en aquest dia, diguéssim, una mica estrany, on mig país treballa i mig no. Avui a nosaltres ens toca treballar, cosa que fem amb molt de gust, i ho fem, entre d'altres coses, saludant, com és habitual, a la nostra companya de viatge, avui, Marta Cailà. Marta, bona tarda.
3: Hola, què tal? A mi m'agrada portar la contrària. O sigui, quan la majoria de la gent... Ja ho saps que m'agrada molt.
2: Sí, home, sí.
3: En general, m'agrada portar la contrària. Però també amb
2: Marta Cailà, salmó.
3: Però en els dies festius,
2: sí,
3: que la majoria de la gent no treballa, sí, aleshores... La ciutat està buida, sí, arribes a la redacció i hi ha tranquil·litat.
2: Això t'agrada, eh?
3: M'encanta.
2: Doncs ara entenc perquè feies el cap de setmana a RAC1.
3: Per portar la contrària.
2: Doncs mira, avui jo m'ha passat totalment a l'inversa, perquè he sortit de casa i he vingut caminant, sí, i he pensat amb el Xavier Bundó. Aquí, des d'aquí, felicito pel seu premi a la trajectòria del Premi Ràdio Associació de Catalunya, i he pensat, com pot aguantar aquest home tants anys fent el cap de setmana? El dissabte, mira, encara hi ha gent que es mou, que va amunt i avall, però diumenge, per a Barcelona, és del més depriment que pots fer. He pensat en el Bundó, i mira, ara que ho dius, també us agrada aquest dia que et sent realment desgraciat.
4: Però no us queixeu dels embusos.
2: Sí, estic parlant amb la Cailà.
3: O sigui, a veure, jo vaig fer 13 anys al cap de setmana. 13. Sí, sí. I fins que no vaig recuperar els caps de setmana, o sigui, jo venia contenta a treballar, perquè venia tranquil·leta, m'ho passava bé.
2: Però
3: feia, jo ve feia,
2: però no tens la sensació que no hi ha ningú? O sigui, avui perquè hi ha mitja Catalunya que treballa, però quan surts al carrer i veus que no hi ha ningú...
3: I què?
2: Jo
3: baixava amb la meva bici, me'n recordo, eh? Venia amb la bici, baixava per allà, per Muntaner.
2: Per Muntaner. Sola, eh? Sola.
3: Sola. Jo em sentia com si fos, no sé, una crac...
2: Bueno, potser per aquestes i altres coses van otorgar el Premi Ràdio Associació de Catalunya pel teu podcast Sense Filtres. Encara no havia tingut ocasió de felicitar-te, cosa que em va fer molta il·lusió.
3: Gràcies,
2: per tant, aplaudiment.
3: Moltes
2: més que
3: gràcies.
2: Merescut, i premi merescut a la Marta Cailà, exequo amb Sílvia Tarragona.
3: Sí, senyor. Premi,
2: doncs,
3: compartit.
2: Bueno, moltes, moltes, moltes felicitats. Avui que te les puc donar en persona.
3: M'ha fet molta il·lusió el premi, eh? Ja t'ho he dit, que és com una autoestima que la tinc ara altíssima, eh? Avui em podeu insultar el que vulgueu, perquè tinc la dosi d'autoestima tan alta.
2: No, home, no.
3: Que no me la baixareu.
2: No, home, no. Al contrari, et volem felicitar i de retruc doblement aplaudir-te.
5: Molt bé, molt bé.
2: No només per aquest podcast, sinó per tota la teva trajectòria professional que has tirat endavant fent el Via Lliure i fent altres feines en el món de la comunicació. Dit això, senyor Virgili, bona tarda.
6: Déu us guardi.
2: Avui és aquest dia, com dèiem, estrany, de la segona Pasqua a Granada, que jo crec que... És festa per tothom o per ningú?
6: Amb això estic del tot conforme, perquè m'he queixat ja mil vegades al bisbat.
2: Però no el fan, no li fan cas.
6: No m'escolta ningú.
2: No li fan cas.
6: Perquè t'estic dient que fa segles segles que sempre havia estat festa a Catalunya. Sempre, eh? O sigui, no es pot explicar el que han fet una colla de gamarusos, perquè no se'ls hi pot dir d'una altra manera, que han dit Traiem aquesta festa i posem el 12 d'octubre o el 6 de desembre, festes estranyes, amb temps que fa fred. Avui que fa bo, imagina't poder fer la festa avui, que era el lògic i el normal.
2: Exacte, exacte. Que hauria de ser festa per tothom.
6: En que és la Pentecosta. Sí. És que, allò que baixen... Això, com que s'ha estudiat en un col·legi religiós, ho saps? Que al cap de 50 dies que va, que Nostre Senyor van...
2: Religió també la suspenia, eh? Li dic perquè tampoc se'n van quedar massa les coses.
6: Sí, però això sí que se t'ha de quedar, perquè això has vist, has de quadros, has vist quadros importants. Que baixa l'Esperit Sant i els apòstols, que fa 50 dies que és mort Nostre Senyor, que van ressuscitar Nostre Senyor, la Pasqua...
2: Fa 50 dies, ja.
6: 50 dies, Pentecosta, que vol dir... Vol dir 50 dies.
2: Miri, tot això que va venir. Sí. Una cosa més que sabrem a l'hora d'anar a dormir avui.
6: Exacte, que vol dir 50 dies que passa.
2: Pentecosta.
6: Aleshores vol dir que baixa l'Esperit Sant... Sí. Llavors hi ha com unes llengües de foc amb tots els apòstols que estan tots reunits allà, saps? Estan tots reunidets... amb la Mare de Déu i tot, i hi són tots, i una llengua de foc...
3: La racó, me quemo, me quemo!
6: Bueno, no es van cremar perquè era una llengua de foc sagrada, era una cosa mística. I aleshores van començar a parlar les llengües... Això davant de la gent, eh? I van començar a parlar les llengües de les persones que els rodejaven. N'hi havia un d'Egipte i van començar a parlar amb egipci, l'altre era de...
2: I per què va baixar...
6: L'Esperit Sant! L'Esperit Sant fa!
2: Els hi va donar aquesta potestat de...
6: I de treure dimonis... i de predicar, i de fer profecies...
2: Tot això els hi va donar ell.
6: L'Esperit Sant. O sigui, va baixar com una mena de colom.
2: Bueno, per coloms ja en vàrem tenir uns quants el que va ser el MotoGP... No sé què fest.
3: No, el FanFest.
2: FanFest, bueno. Com que tot és, nomenclatura en anglès ara, tot és FanFest.
6: No sé ben bé què van fer allí. Què vam fer? Era de motos, era cosa de motos.
2: Sí, home, què vam fer? Doncs van anar a vendre entrades perquè la gent anés al MotoGP.
6: I va venir un home.
2: Què es pensa que vam anar a fer allà?
6: No sé, però com que va venir un home que va començar a cantar cançons de coloms...
2: Sí, bueno, això era un homenatge a Plaça Catalunya i després en vam tenir un altre que va fer...
6: Un va
2: defensar els coloms i l'altre els gavines.
3: Sí. Va quedar molt equilibrat.
2: Va quedar molt equilibrat. Molt. Gavines. I van faltar les cotorres. Que és, però les cotorres no hi passen massa per a Catalunya.
6: No, què passa?
2: No ho sé. Hi vaig estar aquest cap de setmana i
6: què?
2: No...
5: Dame un poco de semilla, yo te digo... Yo te digo... Dame un poco de semilla, yo te digo...
2: Parlant del cap de setmana, aquí, si vols ser una persona, diguéssim, que marques un fet que ets una mica diferent a la resta, doncs... has d'haver passat pels concerts de Bad Bunny, això sí que et demostra que tens un altre nivell, o haver estat a la festa de celebració de la Champions amb el futbol del Club Barcelona Femení, que, recordem, va guanyar la Champions dissabte.
7: Ei, sóc el president Laporta.
2: President Laporta!
3: Felicitats.
7: Com a president electe, ahir no em podia perdre la festa. Penseu que fins i tot el Just estava animat i desfermat.
2: Sí, desfermat.
8: Sabia-la! Ara estem d'acord, estem d'acord. Ei, una bandera ens agermana. Va, paurant el vent.
6: Això és un president.
8: Un crit valent. Sabia-la, tenim un nom al sat.
7: Això és una festa, home, eh? I us asseguro que al costat de la festassa que vam fer ahir, el Bad Bunny era una orquestra de poble, eh? No tenia res a fotre. Si us voleu divertir, a seguir el Femení, i us ho dic cantant, Bad Bunny, que n'aprengui!
9: Si tu et vols divertir...
10: Barça!
9: Amb el Barça i amb passió...

Quarta Champions, com en la Porta va ser el rei del gol. Ei, amb la quarta Champions, el Barça és fantàstic, us pensa el Lió, la Soma i la Peyor van fer néixer el gol. De lau al lau, pim-pam, a l'Odegas, Big Fan, amb quatre golaços, bye-bye al Lió, James Bond.

0: L'ha vist. Prou ja de Max Mani.
1: L'ha tallat.
0: Prou ja de Max Mani.
2: Ens acaba de tallar el rotllo de cop.
0: Més que n'hi ha prou de dos Max Manis.
2: Bad Bunny, no Max Mani.
0: Max Manis.
2: Bad Bunny.
1: Bad Bunny.
0: Prou, home. Vaig estar-hi dissabte, a veure el Max Mani.
2: Vostè.
0: Bueno, perquè la meva filla tenia tres entrades i vam anar la meva neta, la meva filla i jo. Escolta'm, jo ho he viscut de primera mà. Horrorós, eh?
1: No li va agradar, eh?
0: Van venir uns d'aquests que van amb l'espiral a l'orella. Oiga, por favor, sí, aquí, que tiene usted el VIP.
2: Un problema amb les entrades?
0: No. Usted tiene el VIP i venga a la casita.
2: VIP?
0: Sí, el VIP. La meva filla tenia el passe VIP. Vaya a la casita VIP.
2: Perdona un moment. Vostè va anar
0: a la
2: famosa casita del Bad Bunny.
0: Sí.
2: Vostè?
0: Sí, el que sí.
2: Perquè aquest matí el Giró sí que ha explicat la seva estada a la caseta.
0: I era, també el vaig veure. Una gentussa. Una gentussa allà en aquella casa.
1: Però si van famosos.
0: Ple de sud-americans.
1: Escolti, per favor.
0: Jo estava ple de sud-americans.
1: No comencem.
0: I ho vaig passar por, eh? Mira, vaig agafar... vaig treure el Rolex, vaig dir, té.
1: Va, home,
0: els ensenyava,
1: va,
0: eh? La cartera. Dic, té, què eres esto? Toma, el Rolex a la mà. Que el vulgui si que l'agafi. Perquè... Dic, aquí, si no, em degollen.
2: Però vostè, perdoni, qui feia la caseta amb el...
0: Que no escoltes.
3: Tots eren sud-americans.
0: Sí, sí, senyor.
3: Tots sud-americans. Només hi havia... Dos xinos,
0: el Lewandowski i el Marc Giró. I prou. I els restos eren uns sud-americans.
2: És cert que vostè es va amagar el Rolex i la cartera.
0: Primer la vaig ensenyar. Agafeu-la i jo m'ho vaig amagar.
1: Lamentable.
0: I escolta, no s'ho van quedar, però allò de la casita era com quan... Saps quan vas a comissaria dels Mossos a fer la denúncia? Que hi ha un personal... Però un personal que pràcticament...
2: Es veu que sí, es veu
1: que
0: és com està Cambrians,
2: diu que
0: allò,
2: sí,
0: eh?
2: Diu que sí.
0: És l'antesala de l'Hotel Rejas.
2: Sí. Diu que sí.
0: Tots delinqüents?
1: Escolti, no, allà no hi havia cap delinqüent.
0: Pues era tal qual, ple.
4: No agraden ningú de los sud-americans. Es que són muy atrasados, muy animados.
0: Ja pot ser, sí.
2: Vostè, que, a més, no sé com s'ho va fer, ni això com...
0: Bueno, perquè la meva nena...
2: No sé com portava aquestes entrades VIP, la seva filla.
0: Coneix, no sé qui...
2: Però el que no entenc és què hi feia vostè a la casita, i un cop que estava a la casita li podia explicar a la seva filla que era un privilegi estar a la casita. Un
0: privilegi?
2: Home.
0: L'únic que vaig veure era Lewandowski, que vaig pensar, bueno, sí, buenas horas, ara que te vas, ara te conozco. Que tampoc no s'enterava de res. El Marc Giró, allà amb un racó, més perdut que jo. I escolta, i llavors entra un tio alt, així que semblava jugador de rugbi, amb unes ombres i allò, cantant unes cançons i d'allò, total, així amb unes ulleres i d'allò, tothom allà, hòstia, el Max Mani, Max Mani.
1: Bad Bunny.
0: Escolta, no s'entenia res del que cantava, que dius, vete al logopeda, nen. Vete al logopeda, que t'ensenyen a hablar.
2: Però vostè estava a la casita.
0: Collons, que no t'ho estic dient.
2: Bueno, és que no el veig, vull dir, no me l'imagino.
1: No hem vist cap foto, eh? No. També s'ha de dir que no hem vist cap imatge.
0: No, el mòbil el duia guardat, em vaig cosir les butxaques pràcticament. Home, el anirà ensenyant el mòbil.
1: És lamentable.
0: Jo vaig anar enganyat. Perquè a mi em van dir que era una cosa així com de boleros.
2: No, de boleros, de música porto-riquenya, sí, música caribenya.
0: Sí, caribenyo. Vaig pensar, bueno, hi haurà la Celia Cruz, que és cubana.
2: No, Celia Cruz és morta, és difícil que sigui.
0: El Moncho, que no sé si porta perruca o no, però també canta boleros.
5: I tant, és mort, me sembla, el Moncho.
1: Jo crec que és mort, eh?
2: Però aleshores, com vol que estigui?
0: Ni de broma, eh?
2: No, però aleshores, perdoni, com vol que siguin Moncho o Celia Cruz, si els dos malauradament hi han traspassat?
1: Sí, Moncho va morir el 2018, eh?
0: Com vol que dius, ara és mort?
1: És mort.
0: Però si era viu?
1: No, home.
5: Sí, esclar, bueno, era viu i és mort.
1: Era viu fins al 2018.
5: Exacte. Doncs
0: pues primera notícia, eh?
2: Home, primera, doncs pues ja fa temps, eh?
0: Mm. Ara, escoltem, perquè et portin a la casita aquella ple de gent detinguda, t'asseguro que és una penitència que no...
1: Que no era gent detinguda, que eren convidats.
0: Escolta'm bé, terrible, eh? Terrible, eh? Semblava que Antunis, allò,
5: eh? Sí, no t'hi vulguis trobar. No t'hi vulguis
0: trobar. No.
2: Hi ha hagut bufetades per trobar-se a la casita del Bad Bunny. Bé. Míriam Díaz, és de les que no hi va poder anar i que, per exemple...
1: El senyor Requesens.
2: Li hagués intercanviat les entrades...
0: Escolta, et pagava. T'hagués pagat perquè anessis d'un lloc meu.
1: Home, doncs sí. M'hagués buscat, home.
2: El que sí que he vist és queixes de la gent que anava, per exemple, a la zona VIP, on va anar el senyor Requesens.
0: Sí, VIP. No, deien VIP.
2: que, sí, VIP, la zona VIP,
0: VIP.
2: On es van queixar que no es podien ni moure, que hi havia fins i tot...
1: És que estaven pobres.
2: Doncs la promotora ha dit que no hi havia cap mena de saturació de públic en els seus, en el concert, i que la gent va estar d'allò més bé. Per tant, no tens dret ni a
1: no
2: queixar-te.
1: No podien fer res.
2: No, no, doncs res, que van estar amb condicions perfectes.
1: Un pobre noi que s'ha fet viral perquè va penjar aquests vídeos amb la seva xicota.
2: Doncs res, no té dret ni a queixar-se el pobre noi.
1: En fi, doncs mira, tenim en marxa l'operació tornada.
2: Sí, perquè els que vareu sortir divendres, exacte, doncs avui heu de tornar.
1: Avui heu de tornar, i clar, us trobareu doncs 300.000 vehicles més com vosaltres que volen fer el mateix.
5: 300.000, fixa't.
1: Fins a aquesta...
5: 300.000,
2: Sí, sí.
5: I potser van marxar 500?
1: 600.000 200... en van marxar.
5: Quants?
1: 600.000.
5: 600.000, i només no tornen 300?
1: 300.000.
5: Mort, ja n'hi ha que... Busca'ls.
2: Aleshores, perdona, no, la diferència on
1: perquè
2: estan?
1: Perquè han tornat abans o han tornat escalonadament.
2: Ah, escalonadament.
1: Exacte. Ah, sí. Però els 300.000 són els que es calculen que avui doncs, tornen.
5: Ja no els veurem mai més.
1: I per evitar cues, doncs, s'han creat 150 quilòmetres de carrils addicionats, sobretot a l'AP7, perquè recordem que és la via més problemàtica en una tornada doncs, que el Servei Català de Trànsit ha demanat, sobretot, extremar precaució, perquè ja hi ha hagut 5 morts en aquest cap de setmana allà, i tres d'ells motoristes. Anem a saber doncs, com se circula a aquesta hora. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
1: Com ho tenim?
6: Doncs, de moment, va engegant aquesta operació de retorn ara a primera hora de la tarda. Ja es va notant que hi ha més volum de trànsit. Aquest matí encara ha estat sostenible, per dir-ho així, però a aquesta hora ja es va notant que hi ha més moviment. Per exemple, ho anem notant a les vies de costa, a la C31, sobretot al tram de Santa Cristina d'Aro, en direcció Llagostera, o en el cas de la Costa Daurada, la C31, en aquest cas el tram de Cubelles, o també de Vilanova i Geltrú, en sentit Barcelona. En el cas de l'autopista AP7, tot just es va intensificant força el trànsit a la zona de la Roca del Vallès, en sentit sud, tot i que amb un tornès també hi ha una mica de lentitud en direcció contrària, en sentit Girona. I pel que fa a la resta, són sobretot punts amb intensitat. Pel que fa a incidències, únicament parlar de la zona d'Igualada, de l'autovia 2, on hi ha hagut un accident aquesta tarda, a primera hora, vaja, a migdia. En sentit Barcelona, hem tingut un carrer tallat, ara ja l'han pogut obrir i queda res, una mica d'intensitat. Hi havia 2 quilòmetres de cua que sembla que han anat netejant força. I per la resta, doncs una mica doncs això, a l'expectativa d'aquest retorn que es preveu encara complicat, sobretot en aquestes vies que comentàveu.
2: Sí, sí, perquè clar, si n'han de tornar 300.000, doncs abans que els tinguem tots a casa, això serà progressiu. Què tal, senyor Buigas?
7: Hola, bona tarda.
2: Bona tarda.
7: No, això s'hauria de fer és agafar gossos d'atura, la tornada, la pressió tornada, sí, que és tota aquesta manada de cotxes, sí, que són milions de cotxes que tornen tot cop de cop. Bueno, és com un cas de posar com un embut perquè puguin entrar dins.
2: Sí,
7: és que conduir cap endins perquè sí, la gent no s'aclareix, gossos d'atura, saps? A l'entrada, sí, que els gossos aquests són molt...
2: Sí,
7: molt
2: home, sí, això sí, ho hem vist sí, en el concurs sí, de, sí, en el concurs sí, de sí, Castella de Nuc, fan aquell concurs...
5: Volta la feixa, volta la feixa.
2: Home, i tant, que hi ha els pastors sí, que comencen
1: molt
2: amb el gos.
1: Gossos, clar. Eh?
2: Home, i som, ràpid que van totes les ovelles.
7: Sí, sí, molt més bé que nosaltres. Tu no ho faries tan bé, perquè t'avalaries amb tantes ovelles. I les dominen totes, eh? I les porten cap a dir, i van entrant, pom! En quan ho fan? 10-15 minuts?
2: Sí, sí,
7: en
2: res. En res.
7: En res.
2: En res. En res. En un moment.
7: Posa un pastor que va dir, sí, ja serà un pastor d'aquests que els hi vagi indicant, baix, stop, embrague, pum mort. Parte. Si hi ha un cop entre dos, que parte. Ja indiqui una mica la cosa. I vagin entrant. Podien agafar-me els del tricicle que feien aquells... Posa l'esquetge aquell que feien dels gossos. Ara que ja no fan obres, podria posar-los allà a la DGT, els tricicles.
2: Sí, crec que estan per altres coses, però home, és una proposta,
7: sí,
2: no?
7: Sí,
2: és,
7: sí,
2: ha de ser una proposta descabellada. Tot això a 3 minuts per 4:45, no sé si ho heu notat, però jo aquesta nit ja he començat a dormir fatal, fa molta, molta calor.
1: Us heu tret la funda nòrdica?
2: Jo m'he tret fins i tot la pell.
1: Sí. Jo he dormit amb calces.
2: Jo avui...
1: Sense tapar ni res, amb la finestra oberta.
2: Jo a casa m'he tret la pell, he dormit amb
5: només
2: la carn.
5: Només calcetes? Només calcetes.
2: Va, prou! Va, per favor.
1: Què passa? No, senyor, calçotets.
2: Prou. Va,
1: Ai, va, és que és fastigós aquest home, és un babós.
2: A veure, tal com els hi agrada el món de la meteorologia, ja hem posat nom aquesta primera nit com a primera nit tropical. Martí Oliveres, bona tarda.
8: Bona tarda. Què tal? Sí, jo no sé si aplaudiria amb aquesta calor, perquè jo també ja n'estic fins al
2: capdamunt. I és el primer dia.
1: Portem dos dies, Martí.
2: I és el primer dia.
8: Sí, la tornada
2: sí, però...
7: T'aplaudim per fer-nos vent a la cara, perquè tenim calor.
8: Mentalitzem-se.
2: Això va per llarg, no?
8: Això va per llarg. Ha començat un mes abans del que tocaria. Oh. Estem tenint temperatures de finals de juny, principis de juliol, i de moment, doncs, sí que és veritat que no cauen rècords pel mes de maig a Catalunya, a casa nostra, però perquè tenim dos precedents, el maig del 25 i el maig del 22, que va fer tanta o més calor.
2: O sigui, al maig ja havíem viscut aquestes onades de calor.
8: Sí, jo crec que aquest any és interessant el canvi tan sobtat que fins fa 4 dies parlàvem de neu al Pirineu,
2: sí.
8: I que feia fresca i plovia temperatures molts dies per sota durant la primera quinzena de maig, i ara sentim això ja. I cada dia... Tota la setmana, tota la setmana tindrem situació de ple estiu. Oh. I clar, aquesta calor per inèrcia s'anirà acumulant a les cases, i per tant aquesta nit de mal dormir que ja heu tingut,
2: ja començarà.
8: Sobretot a Barcelona, Barcelona, tot el que és la costa i prelitoral, aniran pujant les temperatures mínimes. I li sumarem també la calor que fa de dia. Avui, de moment, no hem arribat a 35, però creiem que hi arribarem durant la propera hora. Oh. Aquests 35 graus al Pla de Lleida, que el dia més càlid fins ara va ser divendres. Divendres, 36.
2: Quant temps viu una cigala i un grill?
8: Ah, mira.
2: I un grill. Perquè jo ja fa setmanes que jo els grills, vaig pensar, home, amb el fred que pela, sí que han arribat d'hora aquests. Jo escolta, hi ha grills que estaven fotent una tabarra. Que dius, hòstia, sí que t'hi has posat d'hora...

0: després caput.
1: Jo que sàpigues que sí.
2: Acabant amb el coll es veu destrossat, perquè, home, et de forçar molt. Pensa-t'ho aquest soroll, 24 hores al dia, que no paren ni la nit, eh?
0: Crec que no ho fan amb el coll, eh? Voleu dir que no és amb el fregament de les potes?
2: No.
0: Ah,
2: no?
0: Ara ho busco,
2: potes,
0: pareu.
2: No?
0: Sí, em sona, eh?
2: Ah, sí? Que són mudes, són mudes. Té mèrit, eh? Tu que però... l'has d'aquesta manera i ser mut.
3: Jo crec que les cigales i els grills el que faran és una mica adaptar-se a aquesta crisi climàtica, sí. I si ara tenen una vida de 8-10 setmanes, s'hauran de preparar, eh? Serà com una selecció de darbi.
1: Hauran d'aguantar més.
3: I arribar fins a la castanyada.
1: Hauran d'anar al gimnàs,
3: sí.
1: I preparar-se físicament.

0: cul, perquè realment...
1: No va fer bé,
0: una
1: no?
0: Mica més lluny, res, a vegades, potser un metro menys.
2: Un metro més.
0: Això no sé si podem moure la Terra una mica enrere. Jo, el més intel·ligent, perquè la Terra és grossa, potser és més intel·ligent moure la Lluna. Al moment que la Lluna faci un eclipsi solar, parar-la allà.
1: Ah, el 12 d'agost.
0: El 12 d'agost
1: tenim un eclipsi de sol.
3: Atenció a la idea, no?
0: La Lluna és molt més petita, és més manejable. Si allà hi va molta gent i salta a la vegada i la pot parar al moment que hi hagi un eclipsi, el canvi climàtic queda totalment neutralitzat.
2: El sol es mou també, eh?
1: Miri, podríem avisar a l'expedició de l'Artemis, que preparen ja la propera pel 2028, que és el moment que els humans han de baixar a la Lluna, els hi podríem dir, escolti, vagin entrenant aquest 12 d'agost, perquè és el moment de l'eclipsi.
0: I com que el senyor Mercè diu que el sol també és veritat que també es mou, ell s'ha ofert voluntari anar-lo a aturar, el sol,
2: sí,
0: no?
2: Ja,
0: vagi
2: ja
0: allà vostè
2: jo.
0: Amb la
2: ja
0: mà
2: ja,
0: i et doni-ho.
2: Ja hi aniré jo, amb la mà.
4: Molt bé, amb la mà...
2: La mà
4: que s'hauria de posar al cap.
1: Estarem pendents sobretot de dijous i divendres, deixa'm explicar que és el moment del pic d'aquesta calorada, d'aquesta primera situació, que ens portaria a prop dels 40 graus a Lleida. L'interior de l'Ebre. Si s'arriba a aquesta temperatura, sí que ja no tindrem precedents i, per tant, serien rècords a finals de setmana. Però parlant de rècords, n'hem tingut ja... Astúries. Aquesta nit passada, Oviedo, la capital, ha registrat la primera nit tropical de la història, des que tenen registres a la capital d'Astúries.
2: Oviedo,
1: I sobretot, ara és molt forta la calor a França i Anglaterra. Tenim rècord provisional a l'espera de confirmar a l'aeroport de Heathrow, de Londres Heathrow, amb 33,5 graus. I algunes zones de Londres han igualat la temperatura màxima per un mes de maig. Per tant...
2: Amb Guardiola,
1: I sembla que a finals de setmana la costa...
4: Guardiola està a Manchester.
1: No està una mica més al nord.
4: No està a Heathrow.
2: Però com que també deu arribar la calor, poc o molt.
1: Sí, molt, molta calor.
4: Poc o molt, sí, però no és on és Guardiola. És que vostè tot barreja, Guardiola, Londres, Heathrow...
0: És com un radiador. Tu estàs on està el radiador? Estàs al costat del radiador, no? I t'arriba la calor, no?
2: Exacte. I ets pas a dins.
4: Martí, en seguirem parlant.
1: Sí, agafeu aire, fins
4: gràcies. Bé, anem, Míriam, amb el cas fet a bé, perquè estem a l'espera que es faci públic. A hores d'ara encara no s'ha fet públic.
3: No.
4: El sumari del cas Plus Ultra, mentre creixen les veus que demanen a Pedro Sánchez que convoqui eleccions.
3: Sí, el cap de setmana el PNB és qui ha obert la veda. Avui s'hi ha sumat Coalició Canària, que també dona per finiquitada la legislatura, i des del PP, Borja Sémper aprofita per pressionar els bascos perquè moguin fitxa.
5: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen. No hay nadie en este gobierno ni en el Partido Socialista que diga hasta aquí hemos llegado. Creemos que tan culpables son quien hace como quien mira para otro lado. Y en este caso los socios del señor Sánchez son culpables por omisión.
3: Doncs Sumar i Podem, de moment, diuen que la legislatura continua, excepte que el cas esquitxi directament al PSOE. Justament avui, fa 8 anys, que els socialistes van registrar la moció que va fer fora Mariano Rajoy de la Moncloa després de la sentència de la Gürtel.
4: Doncs ja podem saludar...

0: El delegat de RAC1 a Madrid, Jordi Armenteres. Jordi, bona tarda.
1: Hola, bona tarda a tots.
0: Hi haurà sumari avui o s'endarrereix a demà? No ho sabem.
1: No ho sé.
2: Bé, doncs...
1: A veure, que s'està endarrerint és evident. Hi ha problemes tècnics a l'Audiència Nacional per digitalitzar tot el sumari. A veure, la pel·lícula era fins aquest matí, que ens deien que es publicava avui. A mig matí ja era probablement avui, però si no hi ha temps serà demà. I ara fa una estona l'última consulta que he fet era probablement demà, tot i que no es pot descartar encara que es pugui fer públic avui. Per tant, sí, estem a l'espera de tenir aquest sumari. Aquest sumari és tot l'argumentari del jutge Calama amb les acusacions concretes a José Luis Rodríguez Zapatero, el perquè del tràfic d'influències, i està basat en els informes de l'UDEF que es van filtrar dissabte a la nit. Aquelles 300 i pico pàgines que de cop i volta ens arriben dissabte, al mig del cap de setmana, en el cas de Catalunya, pot parlar majoria, vaja.
0: El que és fantàstic és que els diferents mitjans van publicant com si fos una pluja fina tot el sumari, a trossos, ara, per exemple, doncs mira, estic llegint un altre destacat del sumari, en aquest cas amb una alerta que m'arriba de La Vanguardia, la trama de Plus Ultra diu: realizó pagos a señoras, hay que cuidar a jueces, policías y funcionarios. Per tant, aquí es feien anar senyoretes, doncs això, amb jutges, policies i funcionaris. Clar, tot això es va traient del sumari. O sigui, em fa gràcia...
1: No, del sumari encara no, però, no és públic. Bueno, dels informes de l'UDEF.
0: Bueno, aquí posa el sumari. Escolta, si no truca els de La Vanguardia i parles amb ells... Jo estic llegint el sumari. La trama de Plus Ultra realizó pagos a señoras. Hay que cuidar a jueces, policías... És l'últim de fa 2 minuts.
1: Bueno, sí, el tinc, és que l'acabo d'obrir.
0: No, ho dic perquè, clar, aquí es van sabent coses i dius, bueno... I
3: però com és que se saben coses si no està... Si no...
0: no ho sé, no li sé dir. No ho sé, en tot cas, l'Armenteres, quan en sapiguem o quan tinguem el contingut...
1: Jo diria que això encara és les 300 i pico pàgines...
0: Que encara les anem desgranant.
1: A veure, se'n volen fer molts titulars d'allà, llavors, clar, comencem i comences a focalitzar en algunes coses, i llavors de cop i volta, vull dir, vas mirant i n'hi ha més, no? El que passa que inicialment no titules per aquí, llavors això és un petit detall. Ara em viu un WhatsApp a la Guindala, a veure què en sap.
4: No, sí, pel que estic llegint d'aquesta informació que acaba de publicar La Vanguardia, comença reproduint una conversa,
1: sí.
4: I a continuació hi ha un paràgraf que diu: la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscalia de la Policia...
1: Que és l'informe de l'UDEF, doncs.
4: Agents, sí. És l'informe de l'UDEF.
0: Per tant, no és el sumari.
4: No.
1: Sí, no, doncs, no és el sumari.
0: Bueno, el titular s'hauria de retocar o corregir.
5: El titular vostre de Telecinco.
0: Sí, quin és?
5: L'UDEF localitzó en una caja fuerte de Zapatero collares, braçaletes i relojes.
0: La pregunta és: quina credibilitat li doneu vosaltres a l'UDEF?
3: Tota. Ara tota. Abans no. Però ara...
0: Ah, val. M'agrada aquesta manera de veure les coses.
4: Aquesta covardia.
3: Quan era contra Catalunya...
0: No, per això li dic, perquè aquests són els mateixos, que van portar la causa contra Catalunya.
3: No,
0: ho dic, perquè és una policia que per mi, l'UDEF i la Guàrdia Civil, tot el que diuen, jo des de fa molts anys que ho poso tot en entredit.
1: Les investigacions judicials les porten moltes unitats policials, però és veritat que n'hi ha dues que són especialment famoses. Una és l'UDEF, que és la Unitat de Delictes Econòmics i Fiscals, una unitat especialitzada, i aquí estem parlant de malversació de fons i tràfic d'influències. I llavors hi ha la UCO, que és la Unitat Central Operativa, que no és de la policia, sinó que és de la Guàrdia Civil.
0: Doncs el que t'estimo.
1: Llavors,
0: doncs
1: mira, això depenent de qui és policia judicial i de com es fa tot, doncs va amb una unitat o una altra, i també del tipus de delicte que estiguem parlant.
0: Doncs la UCO o la Guàrdia Civil, no m'has dit?
1: La UCO és Guàrdia Civil, l'UDEF és Policia Nacional Espanyola.
0: Sí. Doncs a mi aquests dos cossos policials cada cop em recorden més a la Inquisició. Quan tu tires enrere, la Inquisició començava, fabulava i creava tota una causa contra tu fins que et portaven a la foguera. Si hi havia proves bé, si
3: perquè
0: no hi havia...
3: Perquè convenia. Perquè
0: doncs és igual. Doncs estem una mica amb els temps han canviat, però estem una mica les mateixes.
1: Per què és tan important que tinguem el sumari? A veure, l'informe policial és el que és, una altra cosa és el jutge quan agafa l'informe policial i agafa tota la informació que ell té, per una altra banda, evidentment arriba a unes conclusions. Sorprèn, és veritat, que en l'informe de l'UDEF hi haguessin converses on s'evidencia que van intentar captar José Luis Rodríguez Zapatero, on després diuen: hòstia, ens han pillat, hem de fer alguna cosa amb la fiscalia. Per tant, s'entén que van aconseguir els favors de José Luis Rodríguez Zapatero, però també té errors, alguns errors que són flagrants. Per exemple, parlen del cap de la SEPI, que hauria participat en tota aquesta història, quan realment no era cap de la SEPI encara, el van nomenar més tard. Llavors, clar, és molt important el sumari, perquè en el sumari el jutge argumentarà el perquè de les acusacions, el perquè de la imputació i fins a quin punt hi ha unes proves per determinar-ho, no? O sigui, hi ha una prova acusatòria...
0: Jo amb això no vull dir que Zapatero no estigui implicat amb la causa, però de moment, en les proves que m'està... O sigui, en aquest interlocutori que m'està llegint, a Zapatero no se'l veu per enlloc.
1: Ah, No, és conversa, bàsicament,
0: d'un tercer.
1: 6-7 persones. 6-7 persones són en total.
0: Clar,
1: sí,
0: com
1: sí.
0: Si jo ara parlo de Marta Cailà, però a Marta Cailà no se li veu ni rastre. Bueno, veurem a veure què és el que diu el sumari.
3: Però
0: vull dir
3: pobra
0: que...
3: Marta, ara...
0: Bueno, és un exemple.
4: Ah.
0: Un exemple, no la Marta. Bueno, anem amb... perquè Zapatero ja no parlarà més, Jordi, i ja ha designat una persona perquè faci de portaveu. De qui es tracta?
1: Doncs es tracta de Luis Arroyo, que és algú del seu cercle de confiança. De fet, ha fet una entrevista a Televisió Espanyola aquest migdia, que ens ha sorprès molt a tots, perquè tampoc estava anunciada. Sí, el plantejament que està fent l'expresident espanyol és: jo em centro a defensar-me el proper 2 de juny, dimarts de la setmana entrant, és quan està citat davant el jutge Calama a l'audiència, per declarar-hi en qualitat, no oblidem, d'imputat. Ja veurem si hi ha algunes mesures cautelars que es poden plantejar per part de les acusacions. Popular, segur, però són PP, Vox i Azteuir. Ja veurem què diu la fiscalia amb tot això. Llavors, aquest portaveu, que a Televisió Espanyola el presentaven com a portaveu oficiós, es diu Luis Arroyo. En podem sentir un parell de documents.
5: Sí.
1: Ell diu que creu que Sánchez està al·lucinant i justifica que no l'haguem sentit més després d'aquell vídeo amb els ocells de la setmana passada.
2: No es un presidente cobarde, asustado, para nada, en absoluto. Es un presidente con ganas de defender, por supuesto, su reputación y su verdad, y que, por otro lado, está alucinando. La palabra la pongo yo, no la pone él, pero está muy, en fin, muy sorprendido con unas suposiciones a lo largo de 83 páginas del auto...
1: L'auto és la interlocutòria del jutge de la setmana passada, on se li diu a Zapatero: estàs imputat i et cito a declarar pel 2 de juny. Refereix a aquell, no? Evidentment, al nou sumari. Què més diu? Que tota la facturació que ha fet Zapatero des que és president espanyol ho ha fet legal, amb total transparència i pagant els impostos que tocaven.
2: Si lo que hago es perfectamente legal, si lo hago con facturándolo, él considera que facturarlo a título individual es mucho más noble que interponer sociedades, etcétera. Entonces todo lo factura a cuenta de su IRPF, todo lo declara Hacienda, como ha explicado, etcétera. ¿Cómo es posible que se me atribuyan ser la cúspide de una trama criminal altamente jerarquizada? ¿Jerarquizada de qué? Pero sobre Gertrudis, sobre su secretaria, que conocemos medio mundo, sobre sus hijas, pues cómo no va a estar jerarquizada, es el padre y el empleador de una secretaria, pero de verdad, entonces es todo un disparate.
1: Diria que la feina a la Gertrudis no li paga ell, sinó que li paga l'Estat. És allò que els expresidents tenen dret a seguretat, vehicle i personal al seu equip. També el que ha dit és que creu que hi ha una trama de la dreta per derrocar-lo, com en el seu dia van derrocar el fiscal general de l'Estat amb un judici sense proves. Però això ja és una valoració que fa a títol personal Arroyo.
4: I de qui ha parlat de tot aquest tema és Felipe González, l'altre expresident socialista, que s'afegeix a les veus que demanen eleccions.
6: ¿Cree que habrá elecciones? ¿Cree que no habrá elecciones?
7: Debería haberlas. Primera vez que lo digo, debería haberlas. O sea, debería haberlas ese año.
4: Ha estat en un acte amb empresaris valencians, Jordi, on li han preguntat, òbviament, pel cas Zapatero, i ha vingut a dir una mica que no veu a Zapatero capaç de crear ni liderar un entramat.
1: No, i de fet el podem sentir, és bastant clar, González, amb això.
7: Si yo no lo veo, digamos, con capacidad para montar una ingeniería financiera como la que estoy viendo. Digo, oye, que esto no significa nada más que eso. Dice que él va, que Zapatero haya llegado en su carrera vital a saber lo que es, no sé qué, una sociedad, no sé, offshore, una no sé, pues no lo veo.
3: No el veu capacitat.
1: Per cert que...
0: O sigui, d'una manera subliminal, li està dient que el veu molt justet.
3: Molt bueno, curt de campans.
4: Limitat. Sí, home. No, no. Limitadet, sí, sí.
0: Sí, sí.
1: No, que està per altres històries. A veure...
0: Bueno, a veure, no. Que l'ha vist que no...
4: No. Que no està capacitat.
0: No està capacitat.
1: Això, a veure, això, és curt durant campals. Un cap de setmana ja ho hem explicat, sí, sí. Però l'entramat empresarial que té José Luis Rodríguez Zapatero és molt semblant al que tenen tant Felipe González com José María Aznar, que són empreses familiars. Llavors, en aquesta empresa familiar, doncs, de cop i volta, un dels quatre o cinc integrants pot fer una feina i la factura en aquesta empresa. I, evidentment, qui fa més feines, en tots els casos, és el president espanyol, però al final això és a repartir entre tota l'empresa. És una forma legal, total i absolutament, de no pagar tants impostos, sobretot en el dia demà, quan hi ha successions i totes aquestes històries. Llavors, imagina't, jo què sé, que jo soc José María Aznar, cobro 500.000 euros per fer una conferència, perquè al final els preus són aquests, jo no ho facturo a nivell personal com un autònom, però sí que ho facturo en una empresa que on hi ha representada la meva dona, hi ha representat doncs, la meva filla, el meu fill, potser també hi ha el gendre, la GAC, no ho sé, no en tinc ni idea. Però al final aquestes estructures societàries funcionen i els tres presidents espanyols funcionen així. De fet, l'amic portaveu de Zapatero també deia no, és que tenen el mateix, i aquí on deia és que l'Aznar i el González facturen molt més, 4 o 5 vegades més del que pugui facturar José Luis Rodríguez Zapatero. Felipe González també deia una altra cosa, crec que tenim el tall, deia, no és capaç de fer això, però potser s'ha deixat enganyar pels veneçolans.
7: Que se deje arrastrar por Maduro y por la Delsi que le llama principito. Yo, es que estoy muy en desacuerdo políticamente con él. Dicho todo eso, la presunción de inocencia para Zapatero y su derecho a defenderse me parece absolutamente indiscutible.
3: Però insinua...
0: No, diu que obre la porta que algú potser sí que...
3: L'ha enredat.
0: A tot això, que abans parlàvem de la UCO, ves per on... Avui, Jordi, aquesta unitat de la Guàrdia Civil d'Investigació, avui, després d'un any i mig, avui han arribat a la conclusió que el Begoña Gómez, la dona del president, va operar correctament, que té nassos al tema.
1: Sí, a veure, d'informes policials n'hi ha hagut molts.
0: Això, perdona, perdona l'expressió, i rodons.
1: A veure, el jutge Peinado d'informes policials en té molts. Bueno, ja, llavors, ara n'hi ha un de més, que aquest és el de la Guàrdia Civil, que li diu no hi ha moviments sospitosos als comptes corrents de Begoña Gómez. Tota la informació bancària que hem pogut analitzar, la conclusió és que ella ha fet factures per aquest valor i ha cobrat per aquest valor i totes les factures són legals. Sí que és veritat que li busca les pessigolles dient que ella, quan estava a la càtedra de la Complutense de Madrid, que aquest és un dels problemes que li busca el jutge Peinado, algunes de les contractacions, alguna de les gestions que es van fer relacionades amb aquesta càtedra es van fer al marge de la normativa vigent a la Universitat Complutense. A veure, això és aquella pel·lícula que dues o tres notícies per separat te les escoltes, però si ho posem tot en una mateixa coctelera, acaben saltant altres coses. Ara fa una estona la Complutense ha anunciat que suspèn a classes, redueix grups perquè té un problema de finançament molt greu. Per què? Perquè a la Comunitat de Madrid el finançament de les universitats públiques s'ha reduït dràsticament aquests últims anys. Llavors, la Complutense és la gran universitat pública de Madrid. Per què s'ha reduït? Doncs perquè s'està primant a Madrid els estudis privats, les universitats privades i les universitats d'elit. Val? Llavors, aquí hi ha un problema de la Complutense. I si voleu, encara hi podem afegir una altra cosa, que és que al final a Zapatero l'estan buscant per aquests 53 milions d'euros amb el cas Plus Ultra. Però, si no oblidem, el govern espanyol va rescatar les companyies aèries amb 800 milions d'euros en crèdits. I van anar també Vueling, i va anar Volotea, i va anar Air Nostrum, això era no un concurs públic, però sí que et podies adherir a un programa d'ajudes durant el Covid. Però hi va anar Air Europa, també. 400 i pico milions d'euros a Air Europa, que era Europa és qui patrocinava aquesta càtedra de Begoña Gómez, i de fet el jutge Peinado fa un any i mig que està intentant trobar una comissió per la qual Begoña Gómez hauria cobrat pel tema d'Era Europa. i no l'ha trobada, i al final va acabar trobant la càtedra perquè un dels patrocinadors de la càtedra és Europa. Era Europa. Llavors, saps? És com si tanquéssim el cercle. I si a tot això hi afegim un altre fet, aquest dijous és quan es jutja a Badajoz el germà de Pedro Sánchez, David Sánchez. Per què? Per enxufisme. Sembla que l'expressió, que no és correcta en català, s'entendrà perfectament. Tenia aquella posició d'agregat cultural a la Diputació de Badajoz, on no sabia ni on treballava. Doncs dijous comença el judici.
5: No sabia ni on tenia el despatx.
0: No.
1: Exacte, això.
0: Sí. Ho haurem de, a partir de dijous també li haurem de posar el focus. Jordi Armenteres, com sempre, magnífica feina. Moltes gràcies.
1: Fins després.
0: Adéu-siau. No, tenim línia oberta amb la Moncloa. Presidente, bona tarda.
8: Buenas tardes, Toni. Un placer estar en este fantástico programa,
0: Sánchez.
8: Como siempre.
0: No, gracias a usted por atendre'ns.
8: Mira, solo me gustaría decir una cosa. A todos estos que tanto me critican por el caso Plus Ultra, les digo solo una cosa. Que se presenten a las elecciones todos los que están participando en esta campaña contra mí. Por cierto, no me está gustando nada el giro que ha tomado la cadena SER y el hecho de que se vaya Àngels Barceló. Creo que, mira que mi abuelo me suscribió a la SER hace muchos años con un transistor, pero creo que me voy a dar de baja. Pero insisto, que se presente quien quiera.
9: Que se presente.
8: Claro, que se presente.
0: Es que ahora me está recordando a Florentino Pérez, no sé por qué, pero me está...
8: En mis 9 años de presidente hemos conseguido que reine la concordia entre los españoles, que desaparezca el independentismo. Hemos convertido a España en la locomotora de Europa. Hemos aprobado la regularización de inmigrantes más grande de la historia. Y además, hemos liderado la lucha anti-Trump. Y yo me he convertido en el nuevo Nelson Mandela. Pero oye, que si hay alguien que no lo considera suficiente,
0: que se presente.
8: Si esto no es una democracia, no hay ningún problema. ¿Entiendes? Si no hay ningún problema. Que se presente el tonto.
9: Que se presente.
8: Claro, que se presente el tonto de las gafas, que no sabe ni hablar, el Feijóo. Venga, que se presenta, preséntate. Y el otro, el de la barba, Blabascal, el fantoche, que se presente.
9: Pues que se presente.
8: ¿A qué están esperando? Venga, preséntate, que no muerdo.
0: Gracias, president Sánchez. Bé, avui Míriam Díaz hem estat pendents a la redacció de RAC1.
4: Ui, tot el matí,
0: Les coses a les que ens enganxem a la redacció. A la tradicional cursa del formatge a Anglaterra, Marc Serra.
10: Sí, home, ha sigut extraordinari. Una tradició que s'ha de mantenir durant els anys i que m'ha portat a pensar per què a Catalunya no fem aquestes coses.
1: Exacte.
10: Per què no hi ha una cursa de gent darrere d'un formatge?
0: Bueno, cursa, a més, amb diferents categories.
10: Sí. Pujada i baixada, que això ho hem descobert
0: pujada
10: avui.
0: Pujada i baixada, cursa femenina, els cursa masculina,
10: infantil.
0: Infantil, sènior...
11: En baixada es fa a Catalunya, però es fa amb un mango.
4: Els nens pujaven, per exemple, i després hi havia molta gent disfressada.
0: És aquella cursa que es llença el formatge que li agrada tant a vostè, senyor Virgili.
4: Sí, és la que li agrada a vostè, que es diu Cheese Rolling, que es fa a Gloucestershire des de fa anys i panys.
10: Més de 200 anys.
4: I és, en teoria, il·legal. Va començar sent una cursa il·legal en el seu moment, però aquesta vegada la retransmet fins i tot la BBC.
10: Perdona,
4: que m'ha estat seguint.
10: Amb una cobertura, la BBC.
4: Sí, espectacular.
0: En riu tant tu de la cobertura que fa TV3, per exemple, ahir celebrant la quarta Champions de l'equip femení.
4: Sí, sí.
0: En riu tant tu de la cobertura que ha fet TV3.
10: És extraordinari.
4: Doncs tenim un youtuber alemany que ha guanyat per tercer any consecutiu, que es diu Tom Kopke, 24 anys, i és el guanyador d'aquesta cursa, i al final ha dit: si aquest turó és l'infern, jo sóc el diable. Atenció, la declaració d'intenció...
10: És estil Rambo.
4: I, òbviament, com no, dintre de del friquisme d'aquesta... Doncs hi havia d'haver-hi un espanyol participant, un youtuber que es diu Fernando Santolaria, alias Yo Soy Santo, el seu nickname a YouTube. L'any passat hi va participar també, va quedar cinquè, i va tornar dient: jo tornaré l'any que ve, fins que no guanyi, no em rendiré. Doncs... I cada any va disfressat de la bandera espanyola, perquè ell és molt, molt patriota. L'any passat anava despullat, literal, amb uns shorts grocs i tot el cos pintat de vermell.
10: I aquest any li ha dit al presentador de la BBC que va ser molt mala idea anar despullat l'any passat.
4: Clar, sí, és clar. És un turó amb herba, sots, sorra...
12: Home, per favor, havia acabat amb una quantitat
4: esgarritxat. Aquest any ha preferit anar tipus Ferrari, Toni,
0: amb una granota de Fórmula 1.
4: Amb una granota vermella sencera, amb el nom d'Espanya, el seu nom, etc, i la cara pintada també de la bandera espanyola, no fos cas que no se'l veiés des de tot arreu. Tot i que t'he de dir que ha començat liderant la baixada, a mig fer, un mal rebot l'ha fet anar més lent. I res, després l'ha entrevistat la BBC i ha avisat
9: que la tercera va la vençuda.
13: Vinga. I came back because the last year I promised me I will give the chest to Spain.
14: He tornat perquè l'any passat em vaig prometre que portaria el formatge a Espanya i no ho he aconseguit, però això és la vida. A la vida les coses no surten ni a la primera, ni a la segona, ni a la tercera. No m'importa els anys que hagi de venir. Represento Espanya i m'emportaré el formatge.
13: I'm representing Spain and I'm going to give the cheese to Spain.
10: És un discurs que fa la Champions,
9: sí, sí. Posa una audició,
0: És un discurs, discurs propi de Hansi Flick. Bé, tot seguit, Marc Serra, obres la porta a un tema que ens va cridar molt l'atenció en aquest cas amb un dels podcasts, perdó, concretament amb un dels destacats de la cadena SER, al voltant de les declaracions d'un doctor en la matèria.
10: Ara escoltarem aquest doctor, és un tema que està recomanat als que ens esteu escoltant tancats al cotxe, en plena operació tornada, perquè
0: tots aquells que estigueu al cotxe tancats, que a més, si fa no fa, una estoneta, heu dinat, ara és el moment per plantejau-vos el tema que tot seguit us proposem.
10: I ens ho aneu explicant. El titular és el següent. Des d'un punt de vista mèdic, perquè aquí som rigorosos, no és gens recomanable aguantar-se els pets. S'ha de deixar anar. La matèria no es pot quedar dins. No ens enganyem, és un tema que ens afecta a tots. També de salut general, per exemple, he vist que a Austràlia un organisme governamental demana a la població que registrin les seves ventositats a través d'una aplicació. I els australians... Moment, us ho explico. Tu tens una aplicació i aquest organisme va demanar als australians que anoteixin a través d'aquesta aplicació la durada, la intensitat o fins i tot la fortor dels pets. Per analitzar com està la salut intestinal del país, perquè una cosa està molt ben relacionada amb l'altra. Ara parlem d'aquest tema amb un especialista que està molt a favor de la llibertat, de les ventositats sobretot. És el doctor Fernando Fernández Bueno, cirurgià oncològic i gastrointestinal de l'Hospital Gómez Ulloa. Doctor Bueno, bona tarda, buenas tardes.
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Nos llamó la atención el titular y queremos un poco más de detalles, sobre todo, como decíamos antes, dedicados a la gente que está en el coche y que le puede interesar por el espacio reducido que tienen esta tarde. Contaba usted en la cadena SER que tras una intervención de cirugía abdominal, las ventosidades de los pacientes se aplauden.
15: Sí, no es que se aplaudan, es que además es muy recomendable y es un síntoma de buena evolución de los pacientes. Hay que recordar que cuando intervenimos a los pacientes de una cirugía abdominal, generalmente con algunos tumores del tracto digestivo, ya sea del intestino delgado o del intestino grueso, cuando hacemos la extirpación del tumor, tenemos que volver a unir los extremos de ese intestino que hemos resecado y se hace de una manera técnica. Para que el paciente pueda tener una buena salud, es imprescindible que tanto las heces como los gases pasen por esa nueva unión. Entonces, una de las cosas que les preguntamos y desde el primer día es: ¿ha ventoseado usted? ¿Ha ido al baño? Y cuando el paciente nos dice, ya he ventoseado, eso es, una alegría para cualquier cirujano de cualquier país del mundo, porque indica que el tránsito se ha continuado y es buenísimo para el paciente.
10: Pues me alegro muchísimo. Entrando en lo que sería un poco más la terminología, de estar por casa, la educación y también un poco la lógica nos dice que no vayamos soltando gases o ventosidades, pero su recomendación es: ¿nos lo quedamos o lo soltamos?
15: No, pues hay que soltarlo. La verdad es que hablamos aquí ya de temas culturales, es decir, en el mundo puramente animal no hay ningún tema de cortapisa. Aquí, cuando estamos en temas culturales, y hay países donde eructar, por ejemplo, expulsar los gases por la boca o ventosear, no está mal visto, está dentro del orden. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que indudablemente eso genera un malestar general, generalmente por el olor, que además de hacer gracia, pues es que, como dicen, el que se tira un pedo solo le hace gracia al que se lo tira, ¿no? Es como los petardos, ¿no? Que solo le hace gracia al que lo pone, ¿no? Exacto. Entonces, es un tema cultural, pero realmente genera muchos problemas. De hecho, la gente cuando va en los aviones, por ejemplo, es bastante habitual comentar, decir, joder, pues es que me dolía la tripa y me he estado aguantando y el mal rato que he pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque esos gases producen una distensión abdominal, bajan la tensión arterial, generan disconfort, es decir, tiene un montón de cortapisas, pues por no dejar que la fisiología humana, pues permita eliminar el gas que se está produciendo por las bacterias intestinales que tenemos.
10: Voy al otro extremo, la gente que lo va a soltar, ¿es muy normal ir soltando o hay, está estudiado cuántas veces al día o de qué depende?
15: No depende. Cada persona tiene una microbiota intestinal diferente que se ve influenciada por muchísimos factores, tanto genéticos como medioambientales y por supuesto de lo que comemos. No es cuestión de ir por la calle o por un avión o un vehículo con alguien y pues decir muchas veces, como hacen entre los amigos, venga, tira del dedo, tal, no, una cosa así. Pero una cuestión es, pues si hemos comido pues algunos alimentos, pues por ejemplo, pues coliflor, escarola, brócoli, o alimentos que tienen mucho picante, mucha pimienta, esos alimentos, o incluso las proteínas, ¿no? Las proteínas de la carne, sobre todo de la carne roja, lo que nos van a hacer es aumentar el número de flatulencias que tenemos. Si nosotros vamos a tener algún acto, pues vamos a ir a un teatro, a un cine, alguna cosa, pues intentar minimizar los productos que comemos, pues para intentar pasar una buena tarde y hacer que los demás también tengan una buena tarde, indudablemente.
10: Bueno, vamos a entrar en el mundo de las curiosidades, pero insisto, es que es algo que nos pasa a todos. A veces la ventosidad es señal, es la antesala de que, bueno, viene sorpresa. ¿Por qué a veces no? Bueno, ¿por qué a veces sí y a veces no?
15: Sí, porque el gas se produce a través de las bacterias, pero el tránsito intestinal, es decir, la movilidad de nuestro intestino, lo que va a hacer es movilizar los productos de desecho de los alimentos. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces nuestra ampolla rectal, es decir, la parte final de nuestro intestino, está tan dilatada y llena de heces que el gas pues pasa entre ellos y en algún momento nuestro sistema esfinteriano, es decir, con lo que nosotros apretamos, porque quizás a veces la gente dice, uy, es que me apreté más que las tuercas de un submarino, ¿no? Algo así. Pues lo que hace es que no deja salir el gas, pero parte de esas heces, que pueden ser líquidas o algunas sólidas, pues deja pasar ese típico frenacillo que alguno, pues alguna vez hemos tenido en algún momento de nuestra vida y que tan desagradable es, ¿no?
10: Que nos ha pasado a todos, es que esto es así. Vamos afinando un poco, ¿eh? A veces, digamos, puede ser aire puro, por decirlo así, a veces es aire y a veces es la cocina del infierno. Esto, ¿de qué depende?
0: Qué ujanera, ¿no?
10: Sí.
15: Pues depende de los alimentos. En nuestro intestino tenemos diferentes bacterias que no todas son iguales. Todas en conjunto trabajan para una buena salud intestinal, para un correcto eliminación de los productos de desecho y absorción de los nutrientes, pero claro, cada una de ellas tiene, digamos, una predilección por algunos alimentos. Hay algunos alimentos que se van a descomponer mejor en la parte final del intestino delgado, otros se van a condensar en el intestino grueso, en la parte del colon ascendente, y otros en el descendente. En función de lo que comamos, vamos a tener diferentes olores por los alimentos que hemos tomado. Y de hecho todo el mundo sabe pues que si tomas pues eso, el brócoli o el ajo, por ejemplo, o algunos picantes, o las carnes procesadas, sobre todo, la típica hamburguesa esta que te comes en cualquier hamburguesería típica, pues el olor va a ser diferente que si te comes un arroz, por ejemplo, o te tomas una sopa de pescado, por ejemplo, ¿no? Y es producido por esos diferentes tipos de proteínas, de grasas y de hidratos que nuestras bacterias lo van a ir descomponiendo.
10: Doctor, bueno, me queda la parte instrumental de la cuestión. A veces es más es interpretación corta y a veces la orquesta interpreta
9: más silencio. A veces son silenciosos.
10: Sí, esto es así. No sé, aquí, ¿qué nos puede contar?
11: Te robo.
15: Bueno, eso depende de la movilidad. Nuestro intestino tiene una movilidad sostenida, pero que no es continua. Es decir, lo que hace es que se llama peristaltismo. En algunas personas ese peristaltismo está aumentado, tanto en tiempo como en forma, y en otras personas pues es un poco más lento. Entonces algunos acumularán y harán una distensión más grande de esa ampolla rectal, y con lo cual pues echarán un cañonazo al final pues muy grande, mientras que otros pues lo tendrán un poco más pequeño y tendrán un peristaltismo mucho más rápido, y echará pues el típico pedete trompetero que todos alguna vez hemos tenido. Pero es una cuestión, de fisiología, y la verdad es que hace mucha gracia y es muy divertido, pero tenéis que ver la cara de nuestros pacientes, a los que nos dedicamos a esto de la cirugía digestiva y sobre todo de la cirugía oncológica, con lo mal que lo pasan, la cara de alegría cuando nos ven a nosotros o incluso se tiran un pedo delante de nosotros y dicen, ve, doctor, ¿cómo ha sonado? Y claro, la familia pone cara de tal, pero es una alegría y es una maravilla. Así que vuelvo a repetirlo, igual que comenté en el programa del Faro con Mara Torres en Cadena Ser, que es que hay que hacer un poco de apología y quitarnos un poco esas cortapisas. Yo entiendo que bueno, pues aquí depende ya del pudor de cada uno y de las cosas, pero bueno, pues con todo, como todo en la vida, con un poco de orden y concierto, pues no pasa nada.
16: Nunca mejor dicho
15: lo del concierto.
5: No, pero yo soy una persona muy educada y cuando me sucede esto que dices, esto va a estallar, me levanto y voy al baño. Pero cuando llego al baño ya no hay
10: hay orquesta.
5: No pasa nada. ¿Esto es malo? ¿Esto es bueno? ¿Qué tengo que hacer?
15: No, es que cambia. La movilidad, cuando nosotros animamos a nuestros pacientes a que caminen después de estas cirugías, aparte que tiene unos beneficios pues cardiovasculares, etcétera, lo que hace es que la movilidad, caminar, correr, favorece el tránsito intestinal, hace que nuestro sistema digestivo se ponga de nuevo en marcha y funcione. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tú estás apretando mucho y estás aguantando, el gas no solo tiene, aparte, solo un movimiento de salida, sino que la ampolla, la orden que tú le envías a tu cerebro es, oye, macho, no te vayas a soltar aquí el gas, que estás pues en antena ahora mismo con los compañeros y le vas a poner fino filipinos, que has comido brócoli y verás tú la que va a salir. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa ampolla rectal no se queda ahí, sino que vuelve a subir un poco en la parte ascendente del recto, ¿no? Pasaría, digamos, del recto bajo, pasaría al recto medio o al recto alto.
5: Pero esto es malo.
15: Entonces, no es malo, es diferente. Simplemente lo que se va a acumular y después, cuando te levantas justo en ese momento, pues tienes que darle tiempo otra vez a que vuelva a bajar. Si esperas un ratillo, vas al baño, pues probablemente pues vuelvas a ventosear o justo de camino, de vuelta otra vez al estudio, pues digas, vaya hombre, que ha venido por el camino, o vas por el camino pues como un saxofonista, ¿no? Entonces, pues le vas dando ahí alegría al asunto y ya está. Pero no es malo. Lo que es malo es intentar tanto aguantarse las heces continuamente, que eso favorece el estreñimiento en los niños, es horrible, favorece las fisuras anales, los procesos hemorroidales, como aguantarse los gases, porque muchas personas, una de las consultas más frecuentes que tenemos es la distensión abdominal, ¿no? Gente que le cuesta mucho ventosear y a veces es por un problema de educación, ¿no? De educación mental, me refiero.
17: Pues, por mi parte, nada. No sé si hi ha una consulta.
0: No, no allargaria, però és que estem fora de temps.
17: No, ja continuarem.
0: Ha sigut molt, però interessant. Molt interessant. Sí, sí. Molt interessant.
10: Doctor, bueno, muchísimas gracias. Recordem, cirurgià oncològic gastrointestinal de l'Hospital Gómez Ulla.
15: Ulla.
10: Sí, abans ho havien dit malament. Doctor, gràcies. Sí. Un abrazo.
15: Un placer. Que tengáis muy buena tarde.
0: Gràcies, doctor. Bueno, un dels factors per anar més, diguéssim, més millor al millor de ventre, sí. Hi ha gent que ho fa al matí, és un cafè i un cigarret.
10: Home,
4: sí,
10: i tant.
4: Un cafè.
0: Sí, no faré la rodolí perquè
4: seria molt que desitja. Favor. Ara parlem de cafè, però cafè bo, perquè ara. No sé si ho
0: prens. Bueno, sigui bo o dolent.
4: Però el que jo us vull recomanar és bo. En aquest cas és bo. Jo no sé si sabeu que cada vegada es consumeix més cafè en gra.
5: Sí.
4: I això es fa per ecologia, per sostenibilitat.
5: Diu que sí.
4: I sobretot també perquè està boníssim. Cafès Novell, aquí ve el nom de la marca, presenta la nova gamma de cafè en gra Novell Atelier. Ofereixen una exclusiva selecció per gaudir a casa dels millors cafès en gra d'origen. Podeu trobar el vostre cafè Novell Atelier al web cafesnovell.com. Cafès Novell, des de 1958, a les millors cafeteries i ara també a les millors cases.
0: Gràcies, Marta. Fem re un... Fem una petita aturada. Saludem a veure què tenim avui dia dels companys d'informatius per la Mar Poyato. Avui també ens acompanyarà. Ara parlem amb ella. I d'aquí res, ens acompanyarà Toni Muñoz i la causa del cas Andic, entre d'altres coses. Ah, prou!
16: RAC 1. El cap de setmana del 30 i 31 de maig vine a descobrir el Port de Barcelona com no l'has vist mai. Tornen les jornades de portes obertes amb activitats per terra i mar, gastronomia, música, cultura i molt més. I com a novetat, un espectacular ball de vaixells. Descobreix el programa complet a portdebarcelona.cat/portesobertes. T'hi esperem!
18: Abona't a la nova temporada del Teatre Nacional de Catalunya. Gaudeix del millor preu i d'avantatges exclusius amb els abonaments del TNC. Fins a un 45% de descompte. Viu al Teatre Nacional.
19: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
20: Avui toca Barcelona. Reunions, compres, exàmens, metges, plans... En cotxe, el trajecte és teu. Surs quan vols, arribes on vols. Vine a Barcelona al teu ritme i a la teva manera. Amb Saba, per 17,99 euros, aparques tot un dia a Barcelona. Reserva multidia amb antelació a saba.es o a qualsevol pàrquing Saba o Saba Barcelona Bamsa. El teu millor pla.
21: Fàcil Mòbil obre dues noves botigues. Ara també ens pots trobar a Vilanova i la Geltrú, a la Rambla Principal, i a Barcelona, al carrer París, cantonada Casanovas. Cada vegada més famílies trien un Fàcil Mòbil. Per l'atenció, per la qualitat, per l'experiència. 45 anys ens avalen. Fàcil Mòbil, creixem amb tu.
22: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
23: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
24: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
23: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
24: a Android Auto
23: i a Apple CarPlay.
24: Tots els podcasts de RAC1.
23: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
24: Noves funcionalitats premium.
23: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
24: Fàcil, intuïtiva i renovada.
23: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
0: Són les 5 i 12 minuts. Mar Poyato, bona tarda.
25: Bona tarda.
0: Gemma Montero amb els esports. Gemma, bona tarda.
25: Bona tarda.
0: Com dèiem, operació tornada. Com tenim les vies de tornada, Mar, a aquesta hora?
25: Doncs mira, la P7 comença a concentrar els principals problemes de trànsit d'aquesta operació tornada de la segona Pasqua. De moment no hi ha grans cues, però s'espera que durant la tarda uns 300.000 vehicles tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona. Fins a les 4 ja ho han fet 109.000 vehicles. Donem un cop d'ull a les carreteres des del Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez.
26: Bona tarda. Doncs certament va augmentant gradualment aquest volum de trànsit. Es va notant, com dèieu, a l'autopista AP7, al tram del Penedès, sobretot a partir de Santa Margarida dels Monjos, la zona de Vilafranca i una mica també més amunt a Sant Sadurní d'Anoia, tot això en sentit nord, i en el tram nord d'aquesta autopista AP7, especialment a la zona del Vallès, a la Roca del Vallès, Cardedeu, la Roca, en sentit sud, en sentit Barcelona. També les vies de la costa, en el cas de la Costa Brava, ja fa estona la C31, que va força carregada entre Platja d'Aro i Santa Cristina d'Aro, en sentit Llagostera. I pel que fa a la Costa Daurada, aquí a la zona de la C31, punts com a Cunit, Cubelles, Vilanova i la Geltrú, o la C32 també, entre Viladecans i Sant Boi, tot plegat en sentit Barcelona. Com dèieu, sense grans complicacions, cues quilomètriques de moment encara no, però sí un volum de trànsit que es va notant ja a molts punts. És tot, bona tarda.
25: Gràcies, Eduard. Trànsit demana extremar les precaucions després d'un cap de setmana que ha deixat 5 morts a les carreteres, 3 dels quals són motoristes, ho ha explicat el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamell.
1: no podem estar gens contents i més aviat estem bastant tocats. Dir que les motos és el vehicle que més ens preocupen, per tant, en aquest retorn, el que queda d'avui, des d'aquestes hores, màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos.
25: En total, des de principis d'any han mort 49 persones per accident de trànsit, gairebé la meitat de les quals eren motoristes. En crònica política, Pedro Sánchez assegura que està tranquil davant del cas Zapatero. El president espanyol ha defensat públicament José Luis Rodríguez Zapatero i ha insistit en la presumpció d'innocència. Sánchez s'ha pronunciat abans de viatjar a Roma per reunir-se amb el papa Lleó XIV i preparar la visita que el pontífex farà a Espanya. Qui també defensa la presumpció d'innocència de Zapatero és un dels grans barons del PSOE, Felipe González. Ara bé, l'expresident espanyol li demana a Sánchez que convoqui eleccions anticipades.
2: ¿Yo haría una moción de censura ahora? Pues no. No, porque pasaría lo que tú me decías hace un momento. Dejaríamos de hablar de esto para hablar de la moción de censura. Y si fueran una oposición inteligente, no diría que se siga cogiendo esto, pero ¿por qué me voy a meter en el lío de una moción de censura?
25: De moment van sortint documents del sumari del cas i el que diu Zapatero és que tota aquesta investigació està plena de conjectures esbiaixades. I el Suprem diu que no té competències per jutjar Marta Rovira pel procés independentista. L'alt tribunal ha confirmat el processament de l'exsecretari general d'Esquerra Republicana per desobediència i ha enviat el seu cas a l'Audiència de Barcelona. Segons la sala penal, Rovira ja no és aforada i, per tant, el Suprem no la pot jutjar. Recordem que el 2018 el Tribunal Suprem investigava Marta Rovira per un delicte de rebel·lió i el dia que estava citada per declarar, Rovira no s'hi va presentar perquè va marxar a Suïssa.
3: Ei, que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada! Doncs espavila perquè només en queden 500! De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fòmiga o el nou directe de Joan Dausà! Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
6: I als esports, el Real Madrid espera que la Junta Electoral marqui la data de les eleccions al Club Blanc. El candidat a la presidència, Enrique Riquelme, ha inaugurat avui la seva seu electoral. Ha demanat a Florentino Pérez unes eleccions amb debat i ha anunciat un macroprojecte de cara als socis. Riquelme ha promès també un altre projecte en què els jugadors blancs tornin a la selecció espanyola precisament el dia en què s'ha fet pública la llista d'Espanya per jugar al Mundial d'enguany. Per primera vegada no hi ha cap jugador del Real Madrid convocat. Luis de la Fuente ha citat 8 jugadors del Barça, però no compta amb cap jugador del Real Madrid. Els blaugranes són Joan Garcia, Gavi, Eric Garcia, Lamin, Ferran, Pedri, Cubarsí i Olmo. De la Fuente també compta amb els catalans Marco Corella, David Raya, Víctor Muñoz i Marc Pubill. En tenis, el Roland Garros, Pablo Carreño i Rafa Jódar han superat els seus partits de debut. Cristina Buxa i Roberto Bautista, en canvi, n'han quedat eliminats. I en bàsquet, el Real Madrid perdrà el pivot Usman Garuba durant gairebé un any per un trencament complet del tendó d'Aquiles de la amb esquerra i haurà de passar pel quiròfan.
25: Pel que fa al temps, comencem una setmana que estarà marcada per l'ambient de ple estiu, especialment a l'interior del Pirineu, amb termòmetres que cada dia superaran els 30 graus, però de cara a dijous i divendres es podrien fregar els 40 al Pla de Lleida i l'interior de les Terres de l'Ebre. De nit també es notarà aquesta calor amb nits tropicals a la costa i el sol continuarà dominant a tot el país.
7: Versió RAC 1.
8: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts. Continues menjant, fins i tot si menges fora de casa. Perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris en salut. Elaborat per Laboratoris Clinic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900 494 134. Recorda, 900 494 134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
7: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
0: 4 minuts passen d'un quart de 6 de la tarda. Aquí estem en directe des del Versió RAC1 i ja podem saludar el periodista de successos i tribunals de La Vanguardia i col·laborador de RAC1, el Toni Muñoz. Toni, bona tarda.
9: Bona tarda.
0: Bé, el primer tema que abordarem amb el Toni Muñoz és el cas Endic, la defensa de Jonathan Endic, el fill d'Isaac Endic, que està preparant un recurs d'apel·lació per presentar-lo, atenció, al davant de l'Audiència Provincial. Ara, tot seguit, el Toni Muñoz ens explicarà què vol dir això. A més, l'advocat Cristóbal Martell ha contractat els serveis de l'agència de detectius Mètode 3 per demostrar que la jutgessa del cas s'equivoca. Recordem que, segons la magistrada, Jonathan Endic va planificar la mort del seu pare, el fundador de Mango, Isaac Endic, per frenar la intenció del pare de desviar part de la seva fortuna cap a una fundació benèfica. Toni Muñoz, anem a pams. Per què la defensa de Jonathan Endic vol presentar aquest recurs d'apel·lació a l'Audiència Provincial?
9: Bé, el que volen és recórrer aquesta decisió, no, que va dictar la jutgessa la setmana passada, d'aquesta presó per Jonathan Endic, que al final va ser eludible amb una fiança d'1 milió d'euros, no, que va pagar en 5 minuts, però al final aquí el que tenim és un escrit on es decreta presó provisional perquè considera que hi ha uns indicis molt clars que apunten directament a l'autoria de Jonathan Endic de la mort del seu pare, Isaac Endic. Què pretén la defensa? Doncs tenir, diguéssim, una segona opinió d'un òrgan superior que intenti desmuntar aquesta tesi acusatòria que de moment compra la jutgessa d'instrucció del jutjat de Martorell. Aleshores, amb aquest recurs que presentaran a l'Audiència de Barcelona, doncs entenem que començaran a intentar desmuntar aquesta tesi, no? Una tesi en la qual hi ha fins a 8 indicis incriminatoris que acorralen a Jonathan Endic i que vam conèixer la setmana passada. Ara, si vols, els començarem a explicar, però sí que és veritat que la defensa té feina i, com bé deies, ha contractat els serveis de l'agència de detectius Mètode 3, que no és tan estrany, és a dir, Mètode 3 treballa per molts despatxos d'advocats, també va, en aquest cas, doncs, va treballar amb Cristóbal Martell en el cas, per exemple, de Dani Alves. Vull dir, van fer un informe, doncs, per intentar sostenir la defensa de Dani Alves. Després Dani Alves va canviar d'advocat, però aquell informe, doncs, constava també a la causa, i ara, diguéssim, doncs, Mètode 3 també està fent tota una sèrie d'investigacions, també com a pèrits, no? És a dir, com a experts, que ajudin a desmuntar aquesta tesi acusatòria. Per exemple, una de les coses que podem explicar...
0: Bueno, si et sembla, ja podem...
9: Sí, ara repassarem, però una de les coses que ha fet Mètode 3 és, per exemple, una simulació, una recreació de com es va produir la mort d'Isaac Endic el 14 de desembre de l'any 2024. M'han explicat que va ser pràcticament com una pel·lícula de cine en la qual hi havia, doncs, els actors que recreaven aquella, com havia anat tot.
0: Fixa't.
9: I anaven un darrere l'altre, i fins que arribava la caiguda que ells sostenen que va ser accidental d'Isaac Endic. Tot això també deixa al descobert una altra cosa, i és que Jonathan Endic ja s'estava preparant una futura defensa, per tant, això vol dir que ell més o menys ja s'imaginava que l'acabarien imputant per aquest cas. És veritat que el que va sorprendre la setmana passada és que el detinguessin, però que ell ja se sabia investigat per la mort del seu pare, jo crec que això no ho dubta ningú, i fins al punt que Mètode 3 ja estava fent simulacions i recreacions del que va passar
0: abans que el detinguessin.
9: Abans que el detinguessin. Mm-hmm. Per tant, aquí ja podem entendre que ja fa temps, doncs, que Jonathan Endic s'està preparant la seva defensa i, doncs, aquest informe de Mètode 3, el primer que presentaran davant la jutgessa d'instrucció, està pràcticament acabat i en els pròxims dies es presentarà.
0: A la interlocutòria de la jutgessa, a veure, que abans tu preguntava la Marta Gailà, micro tancat, clar, hi ha molts indicis, però et preguntava la Marta si amb tants indicis tu pots condemnar a una persona, és a dir, si pots arribar a demostrar que aquella persona va cometre aquell assassinat, si no hi ha una prova per entendre'ns definitiva o concloent.
9: Clar, una prova directa no és un requisit indispensable.
0: No.
9: Si és veritat, el que tu necessites és una suma de molts indicis que al final, doncs, acabin demostrant que aquella persona ha fet aquest determinat fet. Per exemple, el crim de la Guàrdia Urbana, no va aparèixer mai l'arma del crim, la prova directa, però sí que és veritat que hi havia, diguéssim, tota una sèrie, una suma d'indicis que al final acabaven, doncs, van servir per acabar condemnant aquelles dues persones. En aquest cas estaríem parlant del mateix, prova indiciària, que es diu. És a dir, suma d'indicis que al final fan pensar, almenys en aquest punt de la instrucció, que Jonathan Andic pot estar al darrere de la mort del seu pare. Anem a quins són aquests indicis? Vinga. I entre tots, doncs ja, i els nostres oients poden començar a veure si són prou contundents o no, doncs per una futura condemna, o almenys per obrir un possible judici contra Jonathan Andic per la mort del seu pare. Primer indici que assenyala la jutgessa. Les contradiccions en les declaracions que va fer Jonathan Andic en el moment dels fets, el 14 de desembre, i després quan el van citar com a testimoni el 31 de desembre. Què va dir el 14 de desembre? Doncs que ell anava caminant 4-5 metres per davant del seu pare, que el seu pare es va aturar per fer unes fotografies amb el mòbil, que ell no el tenia a la vista, i que mentre ell caminava va escoltar un soroll com d'una mena de pedra caient i va sentir un fort cop i uns crits de dolor del seu pare. Aquí entenem que és el moment de la caiguda.
0: Això, això és el mateix dia.
9: El mateix dia. És a dir, què ha passat? Ell explica això. Què diu el 31 de desembre? Doncs ell explica que tenien el costum de parlar amb el seu pare mentre passejaven, que ell havia fet el mateix camí unes dues setmanes abans de l'accident, que el seu pare va fer servir el telèfon al principi del recorregut i que després ja no el va veure més amb el mòbil, i va dir que la relació amb el seu pare era molt bona, sense desavinences, i doncs que a l'any 2015, i aquí després tirarem enrere, però l'any 2015 és quan Jonathan Andic és rellevat com a màxim cap de Mango, no? Com a director de Mango, i el relleva el seu pare perquè no anava bé. No? Doncs ell què diu allà? Diu, no, diu, jo tenia màxima responsabilitat a l'empresa, i l'any 2015 el meu pare va tornar a dirigir l'empresa, però no em va suposar cap problema professional, ni personal, ni familiar. Val? Això és...
4: Però això no contradiu el que va explicar no. Quan va caure, no? El que ens acabes de comentar?
9: No. De moment no, però aleshores, contradiccions. Val? Aquí diu, el bolcat del mòbil d'Isaac Andic queda clar doncs, que només va fer servir el mòbil al principi del camí, va fer unes fotos i un vídeo. Per tant, aquí es contradiu amb la primera explicació que dona, no amb la segona. Val? I, a més, es troba que el cadàver, és a dir, el cos sense vida d'Isaac Andic, portava el mòbil a la butxaca. Per tant, no estava en aquell moment fent unes fotos. No? Però en el moment dels fets, ell diu que sí, que el seu pare estava fent unes fotos, que es va aturar i va caure. Val? Per tant, aquí rectifica, diguéssim, el que va dir en el primer moment. Després, la jutgessa diu que Jonathan Andic havia dit que no podia veure amb claredat què és el que va passar, no? Perquè anava 4-5 metres per davant. Diu, bé, això és poc probable, diu, perquè si anaves caminant amb ell, doncs és molt raro que no el poguessis veure, perquè aquell dia doncs feia un dia molt clar, i això vol dir doncs, que no estaves a 4-5 metres, sinó que havies d'estar molt més lluny. I després, diu, quan va dir que hi havia anat feia dues setmanes, sí. Doncs els Mossos localitzen el seu cotxe en el lloc dels fets els dies 7, 8 i 10 de desembre. L'accident o la mort d'Isaac Andic és el dia 14. Per tant, no són 15 dies abans i una vegada, sinó que hi va estar
0: tres
9: vegades,
0: tres cops.
9: Una setmana abans, el 7, el 8 i el 10 de desembre.
4: Podria després, ser que l'hagués conduït algú altre?
9: Ells estan segurs que és Jonathan Andic. I aquí, ara després us explicaré més coses, però bàsicament és que ells tenen les càmeres de vigilància d'entrada a Collbató, i les càmeres de... bé, de la, com es diu això? De la zona de baixes emissions de Barcelona que detecten quan entres i quan surts. Per tant, ells detecten que surt aquests dies, no? El 7, el 8 i el 10 de desembre, i que entra a Collbató i que aparca al mateix lloc on va aparcar el dia que va passar tot. Segon indici. Informes tècnics. Diu... totes les simulacions i els simulacres que han fet els Mossos d'Esquadra, una mica com allò que explicaven de Método 3... doncs han demostrat doncs, que la trepitjada que va quedar, la marca que va quedar després de la caiguda d'Isaac Andic, consideren que és deliberada i simulada. I consideren que no pot ser una trepitjada fortuïta. És a dir, tu rellisques i caus. Doncs diuen que no. Que almenys aquesta acció del refregament de la sola de les bambes és necessari que es faci com a mínim quatre vegades en els dos sentits. Cap endavant i cap enrere. Diu, per arribar a aconseguir una trepitjada similar a la que es van trobar els Mossos quan van arribar al lloc dels fets. Diu, els agents dels Mossos d'Esquadra de Muntanya diuen que s'ha de realitzar l'acció de forma deliberada exercint una pressió al terra que aquella marca, bueno, i que aquesta marca no es pot fer de forma fortuïta. I després diu que és un camí, diu que no presenta cap dificultat, i que no és necessari un calçat específic, que es tracta d'un camí que no presenta una exposició a la caiguda, excepte només en un punt concret, que és on es produeixen els fets. L'informe de la unitat de muntanya conclou que després de repetir 4 vegades l'acció de generar aquesta trepitjada, fregant fortament la sola de les bambes, es conclou que fent un únic frotament cap endavant simulant una relliscada no es pot generar una trepitjada com la que es va trobar. És a dir, si no, tu només fas una, no queda com va quedar.
0: L'has de fer expressament. Has de forçar la trepitjada perquè quede marcada.
9: Exacte. I després també diuen, si la distància entre el fill i el pare era d'uns 3 o 4 metres, la visibilitat d'aquell dia era bona i va poder veure, sense cap gènere de dubtes, la caiguda. Perquè era un dia que era completament clar, que hi havia una màxima visibilitat.
10: Bueno, però anava al davant, no, diu?
9: Això diu.
4: Clar, si vas mirant cap endavant.
9: Tercer indici, les trucades al servei d'emergències. Jonathan Andic truca al sistema...

0: 7, 8 i 10, i també doncs, que van veure com el seu cotxe entrava els dies 7, 8 i 10 a Collbató, i que ho va captar el sistema de vigilància de trànsit de Collbató. Cinquè indici, el canvi de mòbil de Jonathan en Dick, el dia 25 de març del 2025. Val? Aquí ja ha passat diversos mesos dels fets, i aquí la jutgessa el que diu és que Jonathan en Dick es va canviar el telèfon mòbil per un altre terminal, un iPhone 14, es va comprar un iPhone 16 Pro, i va esborrar tot el contingut de l'antic telèfon. Aquí, clar, tu pots pensar, bueno, doncs pot canviar el mòbil. També et diré que si no tens res a amagar, doncs no cal que l'esborris, el telèfon, no? I aleshores això li sembla sospitós a la jutgessa instructora. I aleshores diu, la desaparició en estranyes circumstàncies de l'anterior telèfon diu que li va ser robat a Quito, a l'Equador, en un viatge llampec que fa d'anada i tornada el dia 24 de març i que torna el dia 26 de març. Aquesta setmana, a La Vanguardia, el Maica Navarro va publicar que quan ell se'n va en aquest viatge llampec a Quito amb el seu telèfon i és allà on,
1: diu on, li, roben.
0: On li roben, aquell telèfon no es va ni posar en marxa. No el va ni encendre. Val? Aleshores, això a la jutgessa li sembla sospitós.
2: I pot ser que diguin que no va fer la denúncia, que l'havien robat?
0: I que no va fer la denúncia, efectivament.
2: Allà
0: aquí. Això ho vam dir a La Vanguardia. Crec que aquí no surt, en aquesta interlocutòria. Sisè indici, l'autòpsia. Val? Diu, la caiguda del senyor Isaac Andí, que és com si s'hagués llançat per un tobogan amb les cames per davant, i totes les lesions de la relliscada són del costat dret i en forma ascendent. Diu, no presenta lesions als palmells de les mans i es descarta una relliscada amb una pedra o una caiguda cap endavant. Per tant, si no té lesions als palmells de les mans, perquè clar, tu en principi, si tu caus, tu el que fas és t'intentes protegir, no? Doncs aquí està dient que no tenia ferides a les mans. Per tant, això és estrany. Aquí no s'ha explicat, veieu que aquest paràgraf és molt curt, però què ens pot estar dient aquí la jutgessa? Què poden haver trobat? Doncs una, dos. O que Isaac Andí, que estava inconscient quan va caure. No?
2: És que és molt estranya aquesta caiguda.
3: Sí.
2: Clar. Sí, o sigui, si el va empènyer, imaginem això, és estrany. Com el va empènyer perquè...
1: Però què vols dir
2: perquè
1: això?
2: Fos com una relliscada.
1: Què vols dir? Què ens vol dir la jutgessa? Què vols dir?
0: Clar, és a dir, hi ha vegades que...
1: Que no estava mort quan va arribar al final.
0: No, que sí que estava mort, però vull dir que en el moment en què cau,
1: sí,
0: ell no fa cap gest
3: per agafar-se
0: o per cobrir-se dels cops. És a dir, quan tu caus, tu mira que rellisques i caus, el que fas és t'intentes protegir. I ell no ho fa.
1: Això és quan t'agafen, quan és un acte... Quan t'agafen...
2: Acte reflex.
1: No, vull dir, no. Vull dir que això és quan sorprenentment et donen una empenta, no tens temps de amb un accident, no tens no tens temps de preparar-te.
0: Clar, però és a dir, la caiguda eren més de 100 metres, vull dir, o una de dos, o els cops que rep Isaac Andí mentre cau en aquesta caiguda, el primer cop ja és mortal.
1: És possible.
0: Que és possible.
1: Clar. És que...
0: O no va tenir cap mena d'acte
1: per intentar fer-te el menys mal possible.
0: Setè indici que porta aquí la jutgessa i diu i parla sobre la relació entre Jonathan en Dick i el seu pare. El Jonathan en Dick doncs, va dir que era una relació sense desavinences, però han analitzat el contingut de WhatsApp i tu diràs, home, si vas borrar el mòbil, d'on han tret els missatges de WhatsApp? Doncs del mòbil del pare, que sí que el recuperen perquè el portava a la butxaca. I diu que els missatges de WhatsApp es demostra al contrari. Diu, sent el motiu principal d'aquesta mala relació, l'obsessió que té Jonathan en Dick pels diners, fins al punt de demanar-li una herència en vida, que el senyor en Dick es va veure obligat a acceptar per continuar tenint relació amb el seu fill, propiciada per una psicòloga, van fer teràpia doncs, per intentar llimar les seves desavinences, i la qual doncs, va incitar a que li dongués finalment doncs, l'herència en vida al seu fill. Diu, del resultat de les anàlisis de les converses es desprèn que Jonathan en Dick, a mitjans de l'any 2024, va ser coneixedor que el seu pare tenia la intenció de canviar el testament

0: creen una fundació per ajudar les persones necessitades. I és en aquell moment que es produeix un canvi notable en el senyor Jonathan Andic, el qual pretén reconciliar-se i reconeix que la seva actitud amb els diners no és la correcta. El pare, en un intent de reconciliar-se, jo crec que això és molt important, eh? Això també és molt important. El pare, en un intent de reconciliar-se amb el seu fill, accepta l'excursió que el seu fill li proposa per parlar tots dos. És a dir, aquella excursió que es va que fan a Collbató per anar a les coves del Salnitre és a instàncies i a iniciativa de Jonathan Andic, que Jonathan Andic ha visitat aquell camí l'última setmana tres cops, el 7, el 8 i el 10 de desembre. El 14, finalment, convenç el seu pare perquè l'acompanyi. És a iniciativa seva per refer aquesta relació amb el seu pare. I és aquell dia on es produeix la mort d'Isaac Andic. Per tant, quina és la conclusió a la qual arriba la jutgessa? Tots la coneixem, doncs que Isaac Andic suposadament va participar de forma activa en la mort del seu pare, i ho diu, doncs, atesa la mala relació del fill amb el pare, l'existència d'un possible mòbil econòmic amb la creació d'una fundació, una planificació i un estudi previ del lloc dels fets. Quan parlem de planificació, aquí la jutgessa està obrint la porta a imputar en un futur, si tot avança com ella creu, un delicte d'assassinat. Perquè, clar, la planificació és un assassinat, no és un homicidi. Un homicidi seria, s'han discutit, li ha fotut una empenta i aquell senyor ha caigut, fruit de l'empenta. Aquí ja s'hauria de veure si és més intencionat, el que sigui. Però en aquest cas està parlant d'una planificació i un estudi previ del lloc dels fets. Un intent de crear una situació i unes circumstàncies concretes el més discretes possibles prèviament als fets. En el mateix moment i durant els minuts posteriors a la caiguda, les diferents versions i afirmacions que no es corresponen amb la realitat el dia dels fets, les lesions que reflecteixen a l'autòpsia, que descarten pràcticament que la caiguda fos producte d'una relliscada o d'una ensopegada, l'obsessió del senyor Jonathan Andic pels diners, la manipulació emocional del senyor Jonathan Andic sobre el seu pare per aconseguir els seus objectius econòmics, haver verbalitzat en els seus escrits sentir odi, rancúnia, idees de mort i culpabilitzar de la seva situació el seu pare. Trobar una solució única per rebre l'herència en vida o que la figura del pare deixés d'existir del pensament o en vida. Aquest cúmul d'indicis podrien implicar el senyor Jonathan Andic a la mort del seu pare Isaac Andic.
1: Això que expliques podria portar en el moment del judici que fos citada a declarar la psicòloga?
0: Sí, i tant. Segur que serà citada a declarar.
2: Perquè la psicòloga que va intermediar... És que hi ha diversos oients que volen saber si a la petjada, aquesta que segons els Mossos va ser forçada, si es va fer amb la sabata del pare, és a dir...
0: La recreació, els estudis...
2: O sigui, sí. Diu, com pot ser que la petjada es fes quatre vegades amb la sabata del pare viu? O sigui, amb la sabata del pare, si el pare ja havia caigut. No sé si es nota, d'alguna manera, el dibuix de la sabata o no es veu res.
0: Bueno, nosaltres el que sabem és que van fer el mateix i van dir, per aconseguir aquesta petjada... Clar, sí que és veritat que si ja ha caigut, no? És
2: clar, dir, clar, és el que no pots agafar la sabata...
3: Sí, però si el terra és com de gravilla, no se marca la sola.
2: No queda marcada la sola.
0: Entenem que no devia quedar marcada la sola i sí que queda, diguéssim, aquest rastre d'haver anat dues vegades endavant, dues vegades enrere... que el que diuen és que van simular doncs, aquesta relliscada.
2: I després, si van accedir ràpidament al telèfon del pare, perquè tu dius aquest el van poder agafar i analitzar, i van veure que a les converses que havia mantingut amb el seu fill hi havia mala relació, com és que no van demanar-li el telèfon al fill ràpidament? Perquè van deixar prou temps, que passés prou temps, com perquè aquest mòbil desapareixés d'una manera estranya.
0: Sí, suposo que ells estaven esperant a tenir-ho més sòlid. És a dir, ells ja tenien els missatges, no? Perquè al final els tenien... Sí, però per això volien esperar a veure si realment el podien investigar o no. S'ha de dir, doncs, que quan li demanen el mòbil a Jonathan Andic, que és pràcticament... És a l'octubre del 2025, quan l'aturen pel carrer i li demanen el telèfon mòbil.
4: Prop d'un any després.
0: Sí, prop d'un any després. I ell decideix canviar-se... o decideix, o li roben el telèfon mòbil.
1: A Quito,
0: el 25 de març del 2025.
1: També és mala sort, vas a Quito dos dies, et roben i no encens ni el mòbil que t'han robat.
4: Ja passen aquests...
5: Uns anys hi passen, en aquests països.
0: Bueno.
2: Escolti, no comenci.
0: No comenci. I la jutgessa el que diu és que curiosament, o durant estranyes circumstàncies, es produeix aquest robatori del mòbil de Jonathan Andic i que coincideix en el temps en què el diari El País, el dia 4 de març del 2025, havia publicat que s'havia reobert la causa per homicidi. Fins aleshores estava arxivada aquesta causa. I, de fet, uns mesos abans, al gener del 2025, es va publicar, i de fet crec que va ser un comunicat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en què deia que la causa quedava arxivada perquè s'havia arribat a la conclusió, doncs, que la mort era accidental. Dos mesos després vam tenir aquesta notícia, el diari El País publica que s'ha reobert la causa i s'investiga la causa com un possible homicidi. És en aquell mateix moment que, clar, Jonathan Andic diu, home, si jo sóc l'única persona que està allà, òbviament m'estan investigant a mi per homicidi, i la jutgessa diu, home, doncs si ho posem en un cronograma, en una cronologia de temps, veiem com, si el dia 4 ell s'assabenta que hem reobert la causa i que ja l'estem investigant per homicidi, doncs és curiós que 20 dies després ell se'n vagi a Quito i li robin el mòbil.
1: Bé, tancaríem aquesta primera carpeta de Jonathan Andic. D'aquí uns moments parlarem amb el Manel Pérez, farem una segona carpeta de què podria passar. I ara fem ciència-ficció, o ens posarem en el supòsit que Jonathan Andic finalment és condemnat. Què passaria amb l'herència que, doncs, han tingut amb la mort d'Isaac Andic els seus fills? Doncs d'això en parlarem els propers minuts amb el Manel Pérez. Però abans voldria, Toni, parlar d'aquest crim de Figueres que ha deixat molts serrells oberts. Recordem que dimarts un home va matar ganivetades a la seva parella en ple carrer a Figueres i que posteriorment al crim es va saber que l'havia agredit els dies anteriors sense que la justícia fes res per protegir la víctima. Ara el jutge apunta contra la fiscalia. A veure, Toni, recordem els antecedents que tenia l'acusat d'aquest assassinat, perquè no era la primera vegada que actuava contra aquesta dona.
0: No, ni contra aquesta dona ni contra d'altres. De fet, ja havia estat condemnat per maltractaments en diverses ocasions, però el que més indigna d'aquest cas és que aquesta persona havia agredit la seva parella, la que va acabar matant aquell dimarts, des del diumenge. I ella havia assistit a diversos hospitals, havia assistit a la justícia, i la justícia era coneixedora que aquesta dona estava sent maltractada per la seva parella, i no ho van impedir. Aleshores, clar, quan tu veus tots els antecedents, quan veus d'on veníem i com va acabar, clar, és quan et preguntes...
1: Aleshores, que... la pregunta que ens fem és per què no es va actuar d'una altra manera.
0: O sigui... Doncs perquè es va menystenir o minimitzar el risc que en realitat corria aquesta dona.
1: Però amb ella l'agredeix dos cops abans de matar-la.
0: Sí, sí.
1: És a dir, no un cop, sinó dos cops. Uh-huh. Per tant, l'alerta ja era doble.
0: Mira, el diumenge, dia 17 de maig, aquest home és detingut per maltractar la seva parella.
1: Diumenge.
0: Passa a disposició judicial i aleshores es fa una valoració policial, és a dir, és una enquesta on els policies, d'acord amb el que han vist, han de dir si aquella persona té risc o no de tornar a ser maltractada per la seva parella. En aquell moment, els policies posen no s'ha apreciat risc de patir una agressió física greu. A aquest senyor, doncs, li van intervenir un ganivet de 10,5 centímetres i la víctima presentava diverses contusions a la cara, diverses ferides, deia que l'havia amenaçat amb tallar-li el coll. I que...
1: Això a la primera detenció. I la policia fa l'atestat de que no han vist...
2: No hi ha risc.
0: Aleshores, l'endemà, aquest senyor continua...
1: Bé? Que pas,
0: continua detingut.
1: Ja sé que és una expressió de senyor gran, de l'estil del senyor Virgili, però no passen més coses perquè
4: Déu no vol.
1: Bé, aleshores, amb aquests antecedents, el posen en llibertat?
0: El condemnen. És a dir, arriba a un acord de conformitat l'acusat i aleshores diu, bé, doncs pactem una pena de presó de 6 mesos, però com que és inferior a 2 anys, el que fa la justícia és suspendre la pena, val? Amb el compromís de que no tornaràs a delinquir. Val? Això és ja el dia 18 de maig, que és dilluns. Val? Aleshores, aquest senyor surt del jutjat i torna a ser detingut aquell mateix dia perquè torna a estar agredint a la seva parella en ple carrer. L'endemà passa a disposició judicial i aleshores se li fa... no es pot fer una valoració del risc perquè la dona no es presenta. Ella va al CAP a que, doncs, la
1: Per segon cop.
0: Per segon cop. i com que no es presenta al jutjat, consideren doncs, que no es pot fer una valoració del risc i aquest senyor també el deixen en llibertat. Surt l'endemà, eh? Estem ja parlant de 19 de maig. Doncs tan bon punt com surt del jutjat, es troba amb la seva exparella al carrer, tenen una discussió, van a comprar un cartró de vi, es prenen el cartró de vi en una plaça de Figueres, aquest home se'n va un moment a un basar, compra un ganivet, torna a la plaça, li clava diverses ganivetades a la seva parella, la deixa morta enmig de la plaça, se'n va a una font a rentar-se les mans plenes de sang, tal que és com ha quedat després doncs, de matar la seva parella.
4: Davant de tothom.
0: Davant de tothom. Arriben els Mossos, el detenen i ell reconeix el crim. Com deia, això va passar dimarts. Des de diumenge, aquesta dona havia denunciat dues vegades doncs, a la seva parella. Aquest senyor havia estat detingut dues vegades per agredir a la seva parella i el tercer dia doncs, va tornar a ser detingut, en aquest cas ja, per matar-la. Què és el que diu la justícia o el jutge? Doncs que no va decretar la presó perquè la fiscalia no ho va demanar. És veritat que el jutge no pot decretar, si ningú li demana, la presó provisional. I aleshores, clar, al final, la responsabilitat de qui és? Doncs que la fiscalia no va advertir prou risc ni prou perillositat d'aquest individu. I no
2: ni
0: va...
2: la policia tampoc.
0: Ni la policia tampoc.
2: I se'ls pot acusar de no haver fet bé la seva feina perquè per culpa seva... per culpa d'aquesta gent que ni va veure risc, ni van decidir protegir la víctima, ni van fer res de res, aquesta dona és morta.
0: Alguna cosa s'hauria de poder fer, evidentment. Aquí al final ha fallat tot el sistema, no? Tant el sistema de prevenció, sí. Però ja no només de prevenció, sinó de vigilància d'una situació que s'estava donant davant dels seus ulls i que ningú va ser capaç doncs, de protegir aquesta dona, no?
1: Doncs avui, Toni, ho deixarem aquí. Com que cada dia ens, en fi, hi ha un grapat de coses, que no és que aquesta setmana tornem a trucar, perquè
0: sí,
1: això és un
0: no
1: parar. Han quedat algunes qüestions pendents, però intentarem posar-les en les properes hores. Ho dic perquè ja es coneixen més detalls del sumari del cas Zapatero, ara ens explicarà Jordi Armenteres.
3: No hay caso, que ja ha dit la secretària que les joies que se van trobar eren de la seva dona i que eren una herència.
1: No, bueno, si és
3: que... no hay caso, no hay caso.
1: Bueno, ara parlarem d'unes joies que han trobat a la Caixa Forta. Bé, dit això, ho parlarem amb el Manel Pérez. Toni Muñoz, com sempre, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Res, fem una pausa de 2 minuts i entrem en matèria. Parlarem del que dèiem. Què pot passar si finalment el Jonathan Andic és condemnat? I també parlarem, entre d'altres coses, de... el cas Zapatero. Quina lectura en fa el Manel Pérez? Doncs,
3: ¿Y no vais a hablar de rapel? Le han hecho 2 transfusiones de sangre.
1: Doncs no, de rapel no ho tinc previst aquesta tarda.
3: 2 transfusiones.
6: Versió RAC 1.
7: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'estan en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
9: Podem estar d'acord en moltes coses o en cap, però en una estarem sempre d'acord. Si és bo, ha de ser realment bo. Embotits i carns de raça rústica, Ral d'Avinyó. Realment, menjar bé comença amb Ral d'Avinyó.
10: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
11: I què?
10: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
11: Oh.
10: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
12: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
13: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final... no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
14: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
15: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
6: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
11: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
16: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
11: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
16: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
11: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
17: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
1: Nou minuts, arribarem a les 6. Com se't donen els arrossos?
2: A mi m'encanten els arrossos.
1: Vinga, a mi també.
2: M'agrada menjar-los i m'agrada cuinar-los.
1: A mi m'agraden ben fets, tot. Perquè hi ha gent que fa arrossos, que et convida a fer un arròs i realment pots passar una setmana amb grans problemes intestinals. aquesta mania de que tothom sap fer arròs, no sap fer arròs.
2: No, és complicat fer arròs,
1: La gent comet atemptats per la salut fent arrossos quan et conviden a fer un arròs.
2: Jo us vull parlar de l'arròs montsià, que és l'arròs de la nostra cuina. Cada paquet d'arròs montsià té al darrere, atenció, un conjunt de famílies de pagesos i pageses arrosseres que cultiven l'arròs amb tota la passió del món dins del Parc Natural del Delta de l'Ebre. Hi ha separació varietal de l'arròs, això és un fet diferencial, perquè cada varietat té el seu temps òptim de cocció i absorció del sabor. Per això, arròs montsià és el millor arròs per cuinar.
1: Sí. Doncs bé, la Marta un dia ja ens prepararà un arròs aquí a l'Estudi 3, a veure com se't dona. Però abans, primer de tot, deixeu-me saludar el periodista especialitzat en informació econòmica i adjunt al director de La Vanguardia, és en Manel Pérez. Manel, bona tarda.
18: Hola, molt bona tarda.
1: Benvingut. Bé, han transcendit nous detalls de la investigació a José Luis Rodríguez Zapatero. Aquesta tarda hem conegut que els agents de la UDEF que van entrar dimarts al seu despatx, van requisar agendes, una trentena de joies de la Caixa Forta i també diversos discs durs. I atenció, perquè sembla que en el tercer informe de la Unitat de Delictes Econòmics i Fiscals de la policia s'inclouen també algunes converses del propi Zapatero. A veure, d'aquests últims detalls, Jordi Armenteres, de nou bona tarda.
19: Hola, bona tarda. No,
1: què podem ampliar del respecte al que hem comentat ara fa aproximadament una hora?
19: A veure, són tres informes, concretament, de dos de la policia, un altre directament de l'Audiència Nacional. Tot això forma part del sumari. El que hem d'aclarir és si ja ho tenim tot o encara ens falten detalls de tot aquest sumari. Això és el que en aquests moments s'està transmetent a totes les parts que hi ha en aquest procés que barreja Plus Ultra i José Luis Rodríguez Zapatero. A veure, efectivament, hi ha un informe que són, espera que t'ho dic bé, per no equivocar-me, 28 pàgines de l'escorcoll que es fa al despatx de José Luis Rodríguez Zapatero de la setmana passada. És veritat, tu deies, hi ha joies. Ara aclarim d'on venen les joies que explicava la Carlota Guindal a les 4 de la tarda. És l'informe policial que forma part del sumari sobre l'escorcoll del que es troba dimarts. I efectivament, en una caixa forta hi havia aquestes joies, hi havia rellotges. Hi ha una part de la informació que no tenim encara, que probablement serà la més important, que és que tenien les dues memòries externes, els dos discs durs que estaven dins la caixa de seguretat. L'UDEF, de moment, o no les ha obert, o de moment encara no ha emès l'informe per avisar el jutge, el jutge Calama de l'Audiència Nacional, del que hi ha allà dintre. I probablement la informació que hi hagi allà dintre serà molt concloent amb com avanci tot aquest procés. Llavors hi ha un altre informe que va molt més enllà, que treu més conclusions de les dues pel·lícules que explica l'UDEF al cap de setmana. És allò que dèiem abans, l'UDEF al cap de setmana treu aquell informe, filtra aquell informe dissabte a la nit, on hi havia sobretot converses de tots els intermediaris i alguns dirigents de Plus Ultra. Ara aquest informe va una mica més enllà i treu conclusions. Ara, si vols, Toni, podem llegir alguns fragments. Diu, per exemple, lo anterior se ve reforzado por todo esto, que la naturaleza delictiva de las actividades investigadas, donde se evidencian indicios de desvinculación interesada y búsqueda de opacidad por parte de José Luis Rodríguez Zapatero, va justificant que no hi hagi converses de Zapatero, que hagi sigut molt meticulós a l'hora de donar les ordres per tal que els seus intermediaris parlessin amb Plus Ultra per tal que es cobressin també les suposades factures de comissió per fer tota aquesta feina. Insisteixo que després hem de veure si hi ha tràfic d'influències o no. És veritat que hi ha una conversa on José Luis Rodríguez Zapatero agraeix la feina feta a un seu intermediari, però tampoc concreta quina feina és exactament. Llavors, a partir d'aquí, són, insisteixo, més de 200 pàgines en aquests moments que les anem processant de mica en mica.
1: Molt bé, Jordi Armenteres, moltíssimes gràcies. Bé, Manel, per entrar en matèria, en un article de fa uns dies tu apuntaves bueno, que els informes són indicis, però que concretament dius... apuntaves que parles d'indicis d'unes conclusions que han arribat als agents de la policia i que han estat, diguéssim, servits i lligats pel jutge, però que parles d'un lideratge no visible, un lideratge invisible de José Luis Rodríguez Zapatero. O sigui, deies que hi transita com un fantasma. De tot el que tu has pogut veure, continues mantenint aquesta percepció, com defensen alguns d'altres, que de moment a Zapatero no se'l veu per enlloc?
18: Bé, de moment, aparentment, pel que...
1: Sí, sí, pel que anem coneixent, anem perquè coneixent... el que ens acaba d'explicar el Jordi Armenteres tampoc no hem acabat canvia... de... Les joies, deies, Marta,
2: sí.
1: Que...
2: Hi ha una descripció de les joies...
1: No, però dic que s'han conegut que eren unes joies de la...
3: Una herència.
1: De la seva dona.
2: De la seva dona, sí.
18: Efectivament. Llavors, clar, aquí hi ha plànols diferents, no?, que de vegades poden confondre l'opinió pública, no? Per una banda està les relacions del Zapatero amb una sèrie de senyors que probablement siguin reprobables i que siguin... diguem, que no es diuen d'un expresident de govern que vol conservar una certa imatge pública de persona honesta i de més, i després està el que es demostra en una causa judicial. Llavors, l'auto, el primer auto que ha fet el jutge imputant l'expresident Rodríguez Zapatero, no recull cap mena de participació o presència activa, visible, de l'expresident. És a dir, no apareix en cap conversa, no té cap WhatsApp, no té cap email, no té cap gravació de conversa telefònica. Llavors, malgrat això, i probablement induït per l'informe policial, ell arriba a les conclusions que hi arriba, però en aquell moment a l'auto no aportava cap element que sostingués aquesta lectura de que ell estava al vèrtice, perquè, vull dir, d'alguna manera, perquè tu arribis a aquesta conclusió has de tenir realment proves materials de la seva participació, no? Hem vist molts casos en els que hi ha gent que s'arroga la representació d'algú que després no és tal, no? Vull dir, i en cas de, per exemple, en el cas Gürtel, hem vist evidències molt directes que feien referència a l'expresident del govern, Mariano Rajoy, que no han estat acceptades, no? Llavors jo crec que això, de moment, pel que s'ha conegut, no ha canviat. És a dir, no ha aparegut encara una participació activa, una petjada real de l'expresident Zapatero. Que hi ha moviments de diners? Efectivament. Que aquests moviments de diners s'han d'explicar i no estan gens clars? Òbviament que sí. Però, per exemple, aquest cap de setmana, divendres a la nit, i va ser motiu de molt enrenou, perquè en aquest cas, clar, hi ha un moviment informatiu absolutament desbocat que està constantment fent peces i fent informacions sobre temes ja coneguts, amb matisos, amb petits canvis. És molt difícil realment fer un seguiment objectiu, però divendres a cap a la nit va sortir que l'informe policial denunciava com una prova de les males arts criminals de l'expresident, que havia cancel·lat una hipoteca de 500.000 sí. euros...
1: De la seva casa.
18: De la seva casa, no? Vull dir, no, jo no seguia la vida personal de Zapatero, però més o menys tothom sabíem, com a mínim els periodistes, que ell tenia una casa que va vendre, amb la casa que va vendre es va comprar una altra i que mentrestant que feien obres a la casa nova vivia de lloguer, vale? Pues resulta que aquesta hipoteca, que era... un indici criminal per l'informe policial, doncs efectivament la hipoteca s'havia cancel·lat amb els diners de la venda de la primera casa. Per tant, aquí no hi havia res més a parlar, no? També hi va sortir dient, això és afirmació de part, òbviament, però li atribuïen negocis amb una petrolera xinesa que li havia enviat una carta, i ahir va sortir, com a mínim ha dit, sí, cartes d'aquestes m'arriben moltes, però jo ni la vaig contestar. Vull dir que... I vull recordar, una mica perquè s'entengui, l'escepticisme que alguns tenim, Jo crec que està el món periodístic està força dividit. A Madrid determinats mitjans juguen obertament a condemnar ja l'expresident, altres diem, anem a veure. Tots comptem, especialment a Catalunya, amb una llarga experiència amb els informes de l'UDEF.
1: Home,
18: amb
1: tant.
18: La qual cosa sí, sí. Ho hem d'agafar
1: tot. I de l'UCO.
18: Efectivament, hem d'agafar-ho tot absolutament amb pinces i ser molt curosos a l'hora d'assegurar coses que es diuen als informes que després acaben no estant veritat. O sigui, no només que siguin dubtoses, que no són veritat, no? És així la cruda realitat. I jo crec que del que s'ha conegut fins ara, aquell diagnòstic, jo el que deia és una mica el fantasma de la causa, perquè l'invoquen, avui uns companys de La Vanguardia publiquen a la web que surten 210 referències policials al nom del Zapatero en els informes. És fantasmal, perquè malgrat aquestes referències no apareix ell activament en cap moment. I això no ha canviat. A hores d'ara encara no s'ha modificat.
1: Doncs, et volia preguntar sobre... Clar, aquí es parla d'unes ajudes del rescat de la companyia aèria Plus Ultra, tot i que abans ho comentàvem amb en Míriam Díaz i amb la Marta Gailà, van ser un grapat d'empreses aeronàutiques sí. Que van ser rescatades amb ajudes, perquè si no, durant l'època de la pandèmia, doncs haguessin tingut problemes. Aquests dies s'ha parlat molt de les ajudes de lobbies i de tràfic d'influència, i de fet és un dels temes que va plantejar el diputat d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián. Escoltem-lo.
20: ¿Dónde acaba el lobismo y empieza el tráfico de influencias? Si esto es verdad, es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor, que hemos visto muchas veces, demasiadas veces. Pero merece una respuesta.
1: La pregunta, Manel, és... I parla del lobby i de tràfic d'influències. La línia... On està?
18: Sí, és molt difícil, és molt, realment molt complicat. Jo acostumo per entendre, quan tinc conversa sobre aquest tema, intento buscar un element definitori o que discrimini, tot i que és molt difícil, no? Perquè quan un fa de lobby està defensant interessos d'algú, òbviament, no? I els defensa davant de les autoritats públiques, siguin legisladors, membres de govern, per tant... I el tràfic d'influències és influir al seu torn sobre els legisladors i governants, també en defensa d'interessos d'algú. Quina és la diferència? Primer, jo crec que qui fa tràfic d'influències ha tingut recentment una posició pública com a funcionari, com a membre de govern molt important i, per tant, té una autoritat moral que pot fer servir i, sobretot, en el terreny material, que mentre que el que fa lobby, en teoria, mou interessos generals, per exemple, que en una determinada legislació es tinguin en compte determinats interessos, el que fa tràfic d'influències normalment està buscant un objectiu concret, que és un projecte, un contracte, una adjudicació d'algú, i cobra en funció d'obtenir-lo o no obtenir-lo, mentre que el lobbista normalment cobra per fer aquesta tasca una mica d'explicar punts de vista i no va tant, no cobra una comissió per aconseguir no se sap què. No? Aquesta seria la distinció, tot i que és filar molt prim. Tenim en compte que, tal com estan les coses, tràfic d'influències pot arribar a ser trucar a algú i dir-li, escolta, mira't, això em cura. Això podria ser tràfic d'influències, ja. No? Ja. I des del cas que ens ocupa, des del punt de vista del cas que ens ocupa, no hem d'oblidar, el jutge ho diu en el seu auto, de vegades no s'ha ni de fer res. Si un li ven a un tercer que està fent tràfic d'influències al seu favor...
1: Ja, i diu que ja és un delicte.
18: Efectivament, sí. Això ja ho considera un delicte. Amb la qual cosa...
1: Vols dir que no prepara aquí el jutge el terreny ja per condemnar Zapatero? És a dir, tot i que no fa acte de presència i no apareix, com que ha sonat el seu nom, se'l pot condemnar.
18: I després, un altre tema és, seria legal o no la concessió... Perdó, canviaria la situació penal si fos legal o no la concessió del crèdit, per exemple, a Plus Ultra, no? Encara que fos legal, si hi ha hagut intervenció aliena al procés administratiu normal, és a dir, si hi ha hagut allà alguna influència perquè es tracti bé, encara que fos legal la concessió del préstec, podria considerar-se delicte. De tota manera, segons diuen els penalistes que saben d'això, que això ja és un terreny que jo controlo menys, no hem d'oblidar que els jutges, quan opten per atribuir tràfic d'influències, estan optant O sigui, ja han hagut de descartar les coses més grosses, és a dir, les estafes, altre tipus de delictes més grossos, més durs, més potents, i que, com que el tràfic d'influències és una cosa més entre fàcil i lleugera, està molt menys parada al Codi Penal, molt menys castigada, pues que de vegades és l'única sortida quan ja no tens res més.
1: Bé, fa un moment parlàvem amb el Toni Muñoz de la causa del Jonathan Andic. Tu l'altre dia, bueno, escrivies sobre què passaria amb l'herència en cas de condemna. Un article molt interessant, el del Manel Pérez. Atenció, perquè estem parlant de 3.000 milions d'euros, que es diu aviat, que es calcula que ha rebut Jonathan Andic després de la... Bueno, aquest seria el total, i després de la mort d'Isaac Andic es va repartir això entre els tres, fills. El Codi Civil Català recull aquesta situació sota el nom d'indignitat successòria en el cas de que Jonathan Andic fos condemnat. Què diu exactament el Codi de Catalunya i què passaria amb aquests diners que, en principi, ja han cobrat els tres fills?
18: Bueno, el Codi Civil de Catalunya, l'article 412.3, estableix que aquesta situació que tu esmentaves és quan algú...
1: Perdona, m'apunten, és que clar, són xifres tan grosses que són 3.000 milions d'euros cadascun.
18: Sí, per cap.
5: Hòstia, eh?
1: És que pensava que era repartir.
5: Mira,
1: sí,
5: això no t'ho sé passant pessetes.
1: 3.000 milions d'euros per barba.
18: 500.000 milions.
5: Pues imagina't, culleres.
18: Efectivament. Eren, diguem, eren especulacions perquè sobre el volum del patrimoni, perquè, vull dir, Mango no cotitza borsa i el conjunt del patrimoni d'Isaac Andic tampoc cotitza borsa majoritàriament, però era una estimació de per sobre dels 8.000 milions. Dividit entre 3, doncs podem calcular 2.700, més o menys, per fill, però això fa un any i molt. Llavors, des de llavors, s'han cobrat dividendos...
1: És el que anava a dir. Tu expliques que es van repartir dividends de societats patrimonials i de Mango, que es van anunciar, a més, unes xifres històriques que van arribar als 206 milions d'euros pels tres membres de la família, és a dir, 70 milions més per
18: correcte,
1: cadascun.
18: Correcte, això només de Mango. Després hi ha immobiliàries, hi ha moltes activitats...
1: T'imagines que et vagin... O sigui,
2: ja de milions, eh?
1: Que et vagin, o sigui, però... que et vagin ruixant, perquè això és com un... És una orgia...
2: Milions, eh?
5: De monetària.
21: De tio Gilito.
1: Bueno, és que, clar, és el que diu el Manuel Pérez. Això només de Mango.
18: Sí, sí, efectivament. Bueno, si ho comparem amb...
1: amb Amancio Ortega, que són
18: mil quilos a l'any, només d'Inditex, doncs, bueno, ja imagineu-vos, no? Però, bueno, el tema és que, per això deia que entre el que va heredar directament més els dividends i el que van a rebent d'altres activitats, podríem parlar al voltant de 3.000 milions. També és veritat que s'ha de deduir el que pogués haver pagat d'impost de successions, ja. Però vull recordar que la part gruixuda d'aquesta herència d'aquest patrimoni, que és la part de Mango, pràcticament està tot any... no paga impostos per un estatut especial de l'empresa familiar, que si tu és accionista d'aquesta empresa familiar, no pagues impost de successions ni de patrimoni.
1: Però no pagues per què?
18: Perquè es considera que és un actiu pel país, per l'economia del país, i per tant, si haguessis de pagar, potser podria...
1: Sempre paguem els mateixos.
18: Es posaria en perill el futur de l'empresa i, per tant, no tens una exenció pràcticament total. Això no només a Catalunya, sinó tota Espanya.
5: Fas el bé, eh? Uh-huh. Sí. Dones molta feina, eh? Hòstia, sobre en cas de pagar.
18: Llavors, aquesta situació d'indignitat que tu esmentaves es dona quan algú ha volgut matar o tenir un comportament dolós cap al causant, o sigui, cap al que et dona l'herència.
1: Per haver matat, o, diu aquí l'article, per haver matat, o per haver provat matar dolorosament, tal com apuntes, el correcte causant, el seu cònjuge, la persona amb qui convivia en parella estable, o algun descendent o ascendent del causant.
18: Efectivament. En tots aquests casos, que com veus són forces, sí, sí, encara que són tots molt grossos, perquè estem parlant de... No? En tots aquests casos, quan hi hagués sentència ferma, es perdria l'herència i els rendiments que hagués tingut, o sigui, hauria de tornar tota l'herència, més els diners, dividends, tot el que hagués rebut. Això, òbviament, en el cas que fos considerat culpable i en sentència ferma, eh? O sigui, al final del recorregut...
1: Sí, això, recursos, parlem d'anys.
18: Efectivament, i, diguem, sempre preservant la presumpció d'innocència d'aquest senyor, que de moment hi ha indicis, ja sabeu que hi ha una gran polèmica sobre si són o no són prou sòlids aquests indicis.
1: Però durant aquest temps ell té els diners? O sigui, ell els podria moure i... Ara suposem, em poso, fem un ciència-ficció, però suposem que d'aquí 3 anys la sentència és ferma i ha de tornar els diners. Si diu, mira, jo ja no els tinc, estan invertits a les
18: això,
1: illes...
18: Això no...
1: Papalloe?
18: Això no ho podria fer fàcilment, no. Perquè podrien fins i tot, probablement, desconec, però probablement atribuir-li algun tipus d'aixecament de béns. Mm. No podria, jo crec que hauria d'anar en cura amb els moviments que fa, i sempre queda oberta la possibilitat, que de moment no hi ha indicis, però sempre queda oberta la possibilitat de que la jutgessa del cas imposés mesures cautelars, com per exemple...
1: Ah, congelació.
18: Un administrador, limitacions en la disposició d'aquest patrimoni... En fi, hi ha possibilitats que ja veurem com evoluciona el cas.
1: Aquests dies, com diu, tal com dius, estem parlant de Mango, però tu apuntes no només Mango. Dius que una de les activitats és un holding que es diu Puntanà, que sona com si no tinguessis més noms i poses el primer que et ve al cap, que és un holding. Que és un holding. Aquestes empreses... No és de Mango, això. És una altra.
18: Aquesta és la que està per sobre i d'aquí pengen totes les activitats. Penja... el 95% de Mango, perquè un 5% el té el president de Mango i antic soci d'Isaac Andic, però les tres branques, els tres germans tenen el 95% restant, i d'aquí pensen, per exemple, societats que gestionen molts immobles, entre ells molts que són les botigues, les botigues de bandera importants de Mango. És a dir, Mango paga un lloguer a aquestes botigues que són propietat d'una societat de la família Andic, no? Per exemple. És una holding amb diverses activitats que no només són... Mango és el buque insígnia, és la més important, però hi ha altres.
3: O sigui, pago un lloguer a mi mateix.
18: Correcte, això és molt comú. Inditex també...
1: Bueno, Inditex, exacte, que té també una secció patrimonial que tampoc te l'acabes.
18: Efectivament. És molt... És molt habitual, sí, sí. I, bueno, de fet, hi ha molts negocis que quasi funcionen al revés. Vull dir, el negoci, per dir alguna cosa, per introduir un element nou, el negoci de McDonald's, la marca McDonald's, és més el lloguer del local, que molts cops, majoritàriament, el local el gestiona un tercer, el que li venen serveis, és un franquiciat, que no pas la venda en si de...
1: De les hamburgueses?
18: Efectivament.
1: Ah, sí?
18: Sí, sí. Així funciona.
1: No, hauràs de venir més sovint a fer-nos classes de... Perquè
3: si estem peixos.
2: No ho dominem gens. Si li traguessin tots aquests diners, posant-nos en el cas que el declaressin culpable, aquests diners se'ls haurien de repartir les altres dues germanes?
18: No, perquè la situació aquesta d'indignitat és personal i, per tant, no afecten els hereus que vinguessis després. Per tant, l'hereu d'aquesta...
1: d'aquests diners.
18: De fortuna passaria a ser el seu fill.
2: Mm.
18: Que ara és menor d'edat, sí, i per tant seria la mare l'encarregada, mentre ell no fos major d'edat, de tutelar aquest patrimoni.
2: Però tutelar vol dir que se'ls pot gastar la mare o no?
18: Bueno, que s'ha de gestionar tenint en compte els interessos del seu fill.
1: Mm. I quina feina fan els tres fills d'Antic en aquestes empreses?
18: Bé...
1: Que tu apuntes que, bueno, estan...
18: Sí,
1: allà, no?
18: Sí. El pare, Isaac Andic, va provar, com tots sabeu, i de fet s'especula com una de les causes de la maramaró entre el pare i el fill, va intentar que el seu fill assumís la gestió de la companyia. Li va deixar i ell es va dedicar una volta al món. Sembla que la cosa no va anar bé, va tornar i des d'aquell moment va imposar un model que separa propietat i gestió. ¿Vale? La propietat continua estant de la família Andic, però hi ha un gestor que és el que s'encarrega de portar la companyia, té només un 5% del capital, però és el president i és el primer executiu. Vale? Llavors
1: és el senyor Ruiz.
18: Correcte. I que separa clarament la propietat de la gestió. Llavors, això succeeix amb Mango, que és el gran valor del negoci familiar, i els fills tenen funcions, són a la holding, ocupen a la holding que va més enllà de Mango, ocupen presidències i vicepresidències, però el que és el negoci de Mango no tenen funcions executives. Tampoc és tan raro, hi ha moltes empreses familiars a Catalunya, a Espanya i arreu del món, en el que les famílies no tenen un paper important a la gestió, precisament per evitar que hi hagi problemes.
1: Deixa'm preguntar-te per una altra qüestió que també apuntaves en el teu article. Segons s'ha publicat el butlletí oficial del registre mercantil, Mango hauria fet una reorganització important dels seus poders interns i del seu sistema de signatures. En quina línia van aquests canvis?
18: Sí, bueno, són sobretot canvis d'ordre tècnic, d'apoderats, de representants i tal, que bueno, les companyies van fent regularment, es produeix molt, molt sovint.
1: No? Perquè és bo que es va fer un dia abans de la seva detenció.
18: Sí, jo crec que no sabien res que l'anava a detenir, però que es fan moltes companyies, ho ha fet Mango, i que, bueno, d'alguna manera són actualitzacions del que va passant a la vida de les empreses, però jo crec que no ho vincularia a la causa judicial.
1: Escolta, abans que marxis, cosa que t'agraeixo molt que ens acompanyis, parles de la visita del Papa, que tot ara mateix són lluances, però tu expliques en el teu article que això, que els costos són molt elevats i que s'està intentant fer un viatge una mica a mida per veure qui fa de partner, no? Qui paga una mica la festa.
18: Sí.
1: I aquí s'estan fent tot un seguit de moviments per veure qui, convidant-lo, podríem dir com una estada VIP, no? Com va fer doncs Bad Bunny fa uns dies, no? Allò a la casita, sí. Doncs a veure qui convidem properament perquè pagui la festa. Tan elevat és el cost de la visita del Papa?
18: Bueno, algunes xifres han publicat, es parla de 15 milions d'euros, seria el mínim del cost de la visita, que clar, per l'Església són força diners, com ja sabeu, no, el Vaticà no va molt sobrat de recursos, no? I a més, per altres assumptes, està havent de pagar moltes indemnicacions per
1: yeah.
18: dels menors, no? Llavors, han organitzat, abans, el mes passat i encara aquest mes de maig, sopars amb grans companyies de l'IBEX, a les grans bancs, al Cort Inglés, en fi, les grans empreses espanyoles, demanar-los ajut, no? I d'alguna manera aquest ajut dona accés més privilegiat o no a determinats elements de l'agenda del Papa, no?
1: Llavors, sí, algunes... si fas d'esponsor, no? Tens possibilitats d'estar més a prop.
18: I quan més fas...
1: Ja, més a prop.
18: Efectivament, ja. Més a prop. Llavors, algunes empreses, jo dic a l'article sotto voce, molt discretament, no volen tenir lius, però bueno, un viatge car, perquè ens demanen molts diners. Bueno, algunes és diners i altres són serveis, òbviament. Posar un exemple, no ho sé, però a Telefònica suposo que li demanaran pues, que faciliti tot el tema de les comunicacions, no? Especialment a mòbils, quan hi ha molta concentració de gent a un lloc, pues, que funcionin bé i tal, no? Llavors, alguns estaven queixosos, no? Vull dir, bueno, pues, ens toca pagar, i en fi, aquí tothom tira llarg contra d'altres, no? Una mica seria la lectura, no?
1: No t'han convidat a tu per veure
18: no,
1: si esquitxes...
18: No, efectivament, no, bueno, no he tingut la possibilitat.
1: A tu, Marta,
18: el cardenal no m'ha parlat.
2: I a tu, Toni?
1: A mi ho dubto. A mi veig que no ho dubto.
2: No compten amb tu,
4: Ets una heretja.
5: I això que havies anat a un col·legi religiós, sí, però t'has perdut.
1: Per això, exacte. Per això ja no em conviden. Manel Pérez, moltíssimes gràcies.
18: Encantat.
1: Que tinguis una molt bona tarda. Periodista especialitzat en informació econòmica i adjunt al director de La Vanguardia. Durant la tarda van passant moltes coses. Entre d'altres, mira, ara llegeixo a través de La Vanguardia, en una última hora, que Itàlia ha activat... espera, ho tinc per aquí, que se m'acaba de tancar... no ho dic perquè és allò que és un no parar. Itàlia activa la vigilància de l'èbola després d'hospitalitzar a dos viatgers d'Uganda amb febre. O sigui, que això de l'èbola hem d'estar al cas també, a veure què és el
5: Covid, el mateix.
1: Que, bueno, sí, que és el
5: va començar així. Va començar així.
1: No, però només dic que...
5: El carnaval, sí,
1: que estiguem al cas. En fi, fem una petita pausa i tindrem... aquestes i altres notícies amb Marc Poyato i després
5: farem
1: Rocco Eisenhauser. Fins ara.
21: RAC 1. Filla, quan era el teu aniversari?
22: Un altre cop, papa?
21: Si els oblits es repeteixen, actua. Pregunta al teu metge o farmacèutic per Suvenaid amb una combinació única de nutrients. I si et preocupa la memòria d'algú que estimes, descobreix el nostre test gratuït a la teva farmàcia. Suvenaid. Preocupar-te per la teva memòria és fer el primer pas.
0: Estic venent casa meva i no me'n surto.
4: Has provat EmproperFi? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta properfai.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfai. Estalvien comissions i regala't il·lusions.

0: Ganas de més, ganes de bombón.
1: Demana l'altuar o cafeteria.
2: Quan arriba el bon temps, la Terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
3: Anar al cine és un pla cada cop més especial. Perquè ara, quan anem al cine, busquem el millor dia, el millor so, la millor companyia. I per descomptat, la millor pel·li. Ens hem tornat exigents, molt exigents. Ja només ens conformem amb el màxim confort i la millor experiència. Gairebé com si el cine fos un club privat, però per tots els públics. Movie Gran Sarrià Club, el cine més exclusiu per tots els públics.
4: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
5: RAC 1. Tots som 1.
6: Doncs ja tornem a ser amb vosaltres. 7 minuts són els que passen d'un quart de 7 del vespre. Mar Poyato, bona tarda.
7: Bona tarda.
6: A veure, entrem en matèria amb la policia, que diu que la casa de José Luis Rodríguez Zapatero era l'escenari, això ho diu la policia, on es donaven les instruccions més importants del cas Plus Ultra.
7: Sí, aquesta és una de les qüestions que consten en un dels informes de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Espanyola i que està inclòs dins del sumari del cas, que fins ara era secret. Aquesta tarda, el jutge de l'Audiència Nacional que instrueix el cas ha fet arribar tota aquesta documentació a les parts implicades. Detalls des de Madrid, Jordi Armenteres.
8: Sí, són dos informes policials més i un altre de la pròpia Audiència Nacional, en total poc més de 200 pàgines més. Un amb el detall de l'escorcoll de tot el que es va trobar al despatx de José Luis Rodríguez Zapatero, que es va escorcollar la setmana passada. Es parla de joies, de rellotges i també d'aquests dos discs durs, ho dèiem abans al versió, del qual encara no n'hi ha informació del que hi ha a la seva memòria. La UDEF, a més, fa un dibuix de tota la trama en un nou informe que va més enllà del que ja es va conèixer durant el cap de setmana. La policia el que conclou és que l'epicentre de tota la trama d'empreses és la societat a nom de les dues filles de Zapatero i Sonsoles Espinosa, la seva dona. Hem posat veu des de la redacció aquest informe policial i d'aquesta manera justifica aquest entramat.
9: De l'anterior se concluye, la sociedad What the Fab SL se perfila como elemento finalista del entramado investigado y se erigiría como un centro de redistribución de flujos económicos, facilitando la canalización de fondos de los clientes y de la propia red organizada.
8: What the Fab és el nom de l'empresa de les filles de José Luis Rodríguez Zapatero. Tots aquests informes formen part del sumari, però en principi encara queda pendent les conclusions de tota la investigació del jutge Calama, les conclusions que treu en base a totes les peticions que fa la policia. No està clar que les coneguem avui. El jutge fins i tot es podria esperar a la declaració testifical que ha de fer el propi Zapatero dimarts de la setmana entrant.
7: I a aquesta hora també estem pendents del trànsit per l'operació tornada de la segona Pasqua. Fins a les 6 de la tarda han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona el 57% dels vehicles previstos. Donem un cop d'ull a les carreteres. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez.
10: Bona tarda. Ara mateix, sobretot, comencem destacant un tram d'uns 4 quilòmetres de retencions a l'autopista AP7 per una topada que hi ha hagut a l'altura de Vilafranca del Penedès. Els vehicles, això sí, ja són al voral, però vaja, queden aquests 4 quilòmetres entre Santa Margarida dels Monjos i aquest punt de Vilafranca en sentit nord. Aquesta autopista continua intensa, amb volum de trànsit, més amunt, a la zona de la Granada, també a Gelida, tot plegat en sentit Barcelona, i en el tram nord d'aquesta autopista, entre Cardedeu i la zona de la Roca, també de forma intermitent, intensa i plena en sentit sud. Altres punts a aquesta hora aturades, la C-17, al punt de Parets de Vallès, on hi ha hagut també aquesta tarda un accident, això en sentit sud, en sentit Barcelona, l'autopista de Maresme, de moment el tram de Cabrera de Mar, vies de costa en general, força volum de trànsit, tant la C-31 a la zona de Cubelles-Vilanova com també la C-32, la zona de Gavà-Viladecans, tot plegat en sentit Barcelona. I per últim destaquem a la Costa Brava, la via que va més carregada és la C-31, el tram entre Platja d'Aro i Santa Cristina d'Aro en sentit Llagostera. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
7: Gràcies, Eduard. En crònica de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen l'apunyalament d'un home a Badalona. Va passar la matinada de dissabte a diumenge durant una baralla en ple carrer al barri d'Artigues. De moment, la policia ha identificat diverses persones gràcies a les imatges que s'han difós a les xarxes socials. Durant la batussa, un home va rebre una punyalada per l'esquena i el van haver de portar a l'hospital.
11: Ei, que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada! Doncs espavila, perquè només en queden 500! De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fòmiga o el nou directe de Joan Dausà! Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
7: Acabem amb la previsió del temps. Durant tota la setmana es mantindrà l'ambient de ple estiu, especialment a l'interior i al Pirineu, amb termòmetres que cada dia superaran els 30 graus, però de cara a dijous i divendres es podrien fregar els 40 al Pla de Lleida i l'interior de les Terres de l'Ebre. El sol continuarà dominant una bona part del país, però creixeran nuvolades de tarda que podrien deixar algun ruixat o tempesta al Pirineu, sobretot a partir de dijous.
6: Gràcies, Marc Poyato. Ja tenim aquí l'Arnau Vila. Arnau, bona tarda.
12: Bona tarda.
6: Avui el temps afegit amb bueno, no sé. No sé
12: va calent, el temps
6: com
12: afegit
6: sempre
12: avui.
6: Em dius, amb moltes coses. A veure.
12: No, avui dic que va calent, el temps afegit. Perquè avui hem conegut la llista de la selecció espanyola pel Mundial. Ho recordem, ja s'ha dit moltes vegades durant el dia, però 8 jugadors del Barça que s'emporta Luis de la Fuente al Mundial.
6: Va.
12: 8 que frega el rècord, que són 9, si no m'equivoco, de l'any 94, però 8 jugadors, que és moltíssim, entre ells Joan García, Eric García, Cubarsí, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres i Lamine Yamal.
13: Tots coixos.
12: I
13: tots
12: per aquest motiu,
13: coixos.
12: Per aquest motiu, si m'ho deixa explicar, hem fet una pregunta del dia al nostre Instagram, als stories, que per cert li acabo d'ensenyar al senyor Marcelí com sí, es vota els stories d'Instagram.
14: Més de 1.000 vots, eh?
12: Més de 1.000 vots.
13: He votat, sí.
12: Ja ha votat el senyor Marcelí amb 3 opcions. Avui, després de veure aquesta llista, què sentiu? Preguntem a la nostra audiència.
15: Fàstic!
6: Però quina és la pregunta?
12: No, això, després de veure la llista, què sentiu?
15: Què sentiu?
6: Ah, ja està, és oberta.
12: Sí, no, perquè són 3 opcions.
6: Llavors,
12: les opcions són, primer de tot, orgull de club.
15: Una merda.
13: Va.
12: Segona opció, ràbia infinita.
15: Sí, senyora.
12: I tercera opció, ho pagarem amb lesió.
6: Home!
14: Aquesta última és la més votada.
6: Com tenim ara mateix l'enquesta?
12: Hi havia molts vots, com ho he mirat jo.
14: Sí, més de 1.000 vots i ara mateix un 62% dels oients diuen que ho pagarem amb lesions.
6: Hombre.
14: Un 28% diuen que senten orgull de club i un 10% ràbia infinita.
13: 28%?
14: 28% orgull de club.
12: A tot això, pel temps afegit, m'he mirat dades de... Perquè tots tenim al cap que potser un Mundial fa que el Barça no comenci bé la temporada. M'he mirat dades de què ha passat l'any després...
15: No m'interessen les
12: dades. L'any després d'un Mundial.
13: Ara, molt bé.
12: L'any després d'un Mundial.
13: Quants anys enrere estirem?
12: He fet el tall al Barça modern quan va arribar Cruyff a la banqueta, el 88.
13: Conforme.
12: I m'he mirat tots els anys de després del Mundial del 88 per saber com li ha anat. Sabem després a les 7 com li ha anat al Barça.
15: Podem ser tots morts.
12: No, no, el tema és com li ha anat al Barça a nivell de títols l'any després d'un Mundial.
13: Malament.
12: Doncs potser se sorprèn, és el que explicarem al temps afegit.
13: Malament.
12: Que no deixarà indiferent a ningú.
13: Malament.
6: Molt bé. Molt bé, Arnau, doncs moltíssimes gràcies. Ens retrobem d'aquí una estona.
12: Fins ara.
6: Ja ens acompanya el Rocco Eisenhauser. Rocco, bona tarda.
16: Bona tarda, company.
6: Bona tarda, Catalunya. Bé, ja ho tenim aquí, els comiats de...
17: Bueno, exacte, que tu... Mira, Barcelona, recordo en aquest programa que vas dir... Ho vas dir? Compte amb Àngels Barceló, s'especula que podria deixar l'edició, és a dir, la presentació del Hoy por Hoy a l'Acer, i també vas fer referència a Carlos Alsina de si faria un canvi d'emissora, però
16: no.
17: El que no fa Carlos Alsina és un canvi d'emissora, sinó un canvi d'horari.
16: De fet, ell ho ha explicat aquest matí a les 8 en el seu davantal, el per què ho vol deixar, o vol com a mínim baixar una mica la intensitat del seu dia a dia. I anem a escoltar el que ha dit l'Àngels aquest matí.
17: Sí, em sembla molt bé.
16: I el Carlos Alsina.
17: Perfecte.
16: Perquè podeu comparar una mica què és el que vol fer.
18: La SER anunció el viernes que Àngels se va, que este programa cierra una etapa, abrirá otra, y nosotros, pues esa es la verdad, estamos tristes, no estamos bien, quizá nos lo van notando, y por eso yo sí quería decir, lo digo yo, pero lo digo también en nombre de toda esta gente que
19: están todos ahí en el otro lado, hasta el que libraba.
18: Estamos muy orgullosos de nuestra gente, que es la gente de la SER.
19: Yo solo puedo decir gracias a todos esos y a los que han pasado por ahí antes.

0: salvo algún par de información y de opinión, creo que son una buena marca. Suficiente marca. Y mire, al cabo de tantas mañanas, y antes de tantas noches, y sumando de tantos años, he llegado a la conclusión de que me he gastado.
1: Pues vete,
0: cuando tienes 25 años, te comes el mundo, y cuando tienes 56 para 57, pues ya te conformas con que el mundo no te coma a ti. Estoy gastado.
1: Con Guardiola.
0: Y además, me vendría bien madrugar menos.
1: Pues
0: y me vendría bien llevar una vida menos plena de obligaciones y con más tiempo de libre disposición.
1: A mi que me importa. No me interessa.
2: Què t'ha semblat?
1: L'única cosa que ha fet interessant a la seva carrera és preguntar-li al senyor Rajoy i l'europea? Això sí que va ser l'única cosa.
2: No, perdona, perdona. Quan va entrevistar a José María Aznar, que ell deia, Aznar, que deia que Televisió Espanyola, quan estava ell governant, era un lloc on tenia directius que, que no estaven escollint.
1: No m'interessa.
2: Tenia un director... Ell, a l'Alcina, de seguida va reaccionar, va dir, home, vostè va posar una persona molt propera del Partit Popular dirigint Televisió Espanyola, José Antonio Sánchez, que ara està dirigint Telemadrid. Esto lo puse yo. Lo pusimos nosotros. Es del partido. I l'Alcina, hòstia, va ser molt bo perquè el tio va reaccionar molt ràpidament.
3: És que l'Alcina...
2: mentalment...
3: mentalment és molt ràpid.
2: És molt ràpid.
3: És
2: escolta
3: ràpid.
2: Molt bé sí. I repregunta.
3: Sí, sí.
2: I repregunta, que
3: a
2: això està
3: polítics,
2: molt bé.
3: Molts polítics, que un dia és per fer un recull, els sí, ha deixat amb el peu canviat quan ell repregunta.
2: Sí, sí, sí, sí.
3: I que fins i tot a l'Ayuso recordo un... hauríem de fer un recull, que mira, el podríem fer demà mateix, però recordo una entrevista amb l'Ayuso que també la deixa fora de joc, és a dir, que tenia que té aquesta habilitat, però... Per tant, Carlos Alsina no se'n va a l'acer,
2: no, ell ha dit,
3: sinó que
2: ell
3: farà
2: ha dit,
3: el que seria
2: la segona part,
3: la segona part, i l'Àngels Barceló, que no se sap qui serà el seu relleu.
2: No se sap, i el que presenta la brújula serà el que farà els matins a Onda Cero, en aquest cas el tram del matí.
1: La que era bona collant els convidats era la Mònica Terribles. Aquesta sí que els apretava, que els deixava, però contra les cordes,
4: no
1: eh?
4: No sabien què dir.
1: I repreguntava, si el convidat se'n anava allò de,
4: fugint d'estudi.
1: Pels matons.
2: Tinc un missatge per
1: ella
2: tu.
1: Tornava a preguntar.
3: Que s'hauria la... dic, a banda del matí de Catalunya Ràdio,
1: la nit al dia.
3: La nit al dia
1: nit al
3: era
1: dia.
3: Un dels millors programes informatius que s'han fet.
2: Sí, i a més, en una hora que estava molt bé. Sí. 11, un quart de 12...
1: Per què no ho torna a fer? Per què no ho torna a fer?
3: Doncs no sé.
2: Ara ja tenim a la Marina Romero fent el més nit...
1: Que ho facin el 33, la Terribles ho feia el 33.
3: Sí, jo crec que...
4: I tant, per revitalitzar el canal.
3: Sí, suposo que la Rosa Romà la trucarà a la Terribles perquè faci la nit al dia.
1: Ja sé.
3: És que no la truquen perquè faci la nit al dia.
2: A la Mònica?
3: Sí, perquè, perdoneu, clar, parles de la
2: millor ella que no
3: de la
2: fer,
3: Romero,
2: no.
3: Però ho fa el 324...
1: Sí, no, el 324
2: no
1: ho diguis.
2: 3
3: 3
2: no
3: has
2: de dir 324.
3: Bueno, jo diré el nom que em ve primer. Ja em costa els noms, jo dic 324.
2: Jo, per descomptat, no penso canviar el nom a TV3.
3: Això és com el Spotify Camp Nou. No, jo dic el Camp Nou.
1: Camp Nou.
3: No em paguen per dir Spotify. I pel que fa al 324, 324. I si hi ha la Marina Romero, que està al 23... Això, la Terribles ho podia fer a TV3.
2: El millor és que la Mònica no vol fer-ho. Clar, que seria també l'opció de preguntar-li.
1: Truca-la.
2: Escolta'm, tinc un missatge per tu, perquè vaig estar dissabte a Roses.
3: Ah?
2: Corries per allà, per la Costa Brava?
3: No, no, no. Aquest cap de setmana...
5: Ha estat
3: capat.
5: Per una altra àrea.
3: Doncs jo, he estat...
2: Bé, has agafat l'avió?
3: No, què avió? He anat a fer natura, a la muntanya, anat a la muntanya.
2: Doncs
3: he deixat al mar i m'he anat a la muntanya.
2: He estat a la Ciutadella, allà al Roses, preciós, aquella zona, preciós, i em vaig trobar el Tomàs Molina.
3: Home!
2: Que et va veure. Us vau trobar. Ara, no diguis, no t'avancis. Que el pregunto... Em tenen por? No ho entenc, em tenen por?
6: Toni, que tinc aquí el Tomàs Molina, que me l'he trobat de casualitats amb la seva dona.
7: Coses de la vida.
6: Coses de la vida. Vols dir alguna cosa a la trup del Versió?
7: Hola, què tal? Estic aquí amb en Rocco i estic callat tota l'estona perquè em fa pànic aquest dia. O sigui, només que facis un petit comentari sobre alguna cosa, ella em fa com una notícia com elaborada. I jo estic aquí només dient les paraules justes.
6: Dius que et vas trobar el Toni l'altre dia? On te'l vas trobar?
7: Es pot dir o no?
6: Sí.
7: Et trobava gent Werther, al Liceu.
6: Al Liceu.
7: Sí, molt bé, ens va agradar molt, l'òpera és així una miqueta escasseta, perquè és l'escenari una mica poca cosa, però està bé.
6: Anàveu mudats els dos?
7: No,
6: anàvem... Aquests jocs anàvem mudats, eh?
7: Ja no és el lloc que era, al Liceu.
6: Ah, no?
7: No, t'ho juro, ja no és... No, ara es va casual.
6: Casual.

0: casual. Hi ha molts estrangers que van molt poc casual. No sé si m'explico.
1: Ah, amb xancletes.
0: Amb xancletes, literalment. A l'estiu hi ha molt, estranger amb xancletes.
1: Això s'hauria de prohibir.
0: Això ja no és el que era.
1: Bé, bueno, doncs envia una salutació. Continuaràs a TV3 una temporada de més, no?
0: Ja hi som, ja hi som.
1: Quan t'incorpores al Parlament?
0: A finals de juny de l'any que ve.
1: Ah, encara queda. Sí, encara queda. Encara et veurem.
0: Tindràs temps d'avorrir-me.
1: Menges molt al migdia amb el melero, eh?
0: Menja bé, ella, eh?
1: Menja bé.
2: Sí, sí, doncs es fa un zap, o sigui, fins a, no aquest mes de juny, sinó el proper.
3: El següent, el del
2: 2027. I ja, sí que falten temps, sí que falta temps per les eleccions.
4: Sí, jo pensava que era més d'hora.
5: Sí, sí, i jo crec que no tornarà, eh?
2: A on?
5: Un cop que acabi el Parlament.
6: Ah, no?
5: Ah. Parlament, quants anys són de l'abans del Parlament? 2 anys, 3 anys?
6: Ah,
2: si torni, jo estic mitjà... Perdoneu, si crec que són 5 anys al Parlament anys, Europeu, per tant, clar...
6: M'ho parteixo.
2: Amb ell li tocava...
6: 2 i mig.
5: Dos i mig, la meitat, sí. Em sembla que el Tomàs té 60 ja per l'edat de jubilar-se. Dubto molt que torni. És a dir, que tindrem encara un any més. Però amb la Melero, cada mitjà es fa uns àpats. Perquè la part final fa la cuinera...
2: Ah, perquè hi ha el cuiner...
5: Sí, sí. Sí, sí. Jo l'agafo abans d'acabar i es mengen uns àpats. Bé, continuem. Escolta, em vaig estar ahir diumenge veient Anatomia D a la Sexta, que parlaven de Jesús Gil.
2: Ah, oi, que bo. Home, per què no em vas avisar?
5: Mira, vaig estar a punt, t'ho juro, eh? Vaig estar a punt, però vaig pensar que com no passaves divendres, diu, ha d'estar por ahí.
2: No, perquè estava diumenge al vespre, estava veient la cursa de Fórmula 1 i pel que vam fer els de McLaren, era millor no...
3: Decepció, eh? Tu podries haver estalviat.
2: Sí, però ja només els primers 5 minuts, eh?
5: Bé, doncs explicava't...
4: Cada any te passa el mateix.
2: Sí, sí, vaig dir, mira, avui que era les 10...
3: Però ell es manté fidel, eh?
2: Sí, home, clar, m'hi vaig posar, dic, a veure. I ja, que va ser absurd, ja el McLaren va equivocar els pneumàtics, només sortir, vaja, van haver d'entrar, els van posar...
5: On ho feien,
2: nous, al canal de Fórmula 1.
5: No, però dic, quin país?
2: Canadà. I res, van canviar els pneumàtics, i ja van quedar últims, sí. I després se li va espaiar el cotxe, i pensava, bueno, adiós.
4: Escolta'm, quants anys fa que no guanyeu?
2: No, perdoni, hem guanyat 2 anys, 2 temporades seguides.
4: Ah, sí?
2: Home, es nota que està totalment desconnectat. La temporada passada... Mundial de Constructors, ah, McLaren, i Lando Norris, campió del món.
4: Ah, caram.
2: I l'anterior, McLaren, campió del món, i campió de pilots, ah, el Max Verstappen.
4: Ah, caram.
2: Vull dir que portem 2 anys seguida. Aquest any ja no guanyarem perquè ja no...
4: Ja veus que no.
2: Ja veig que no.
5: Bé,
2: no,
5: doncs...
2: No, de sort no ens acompanya.
5: L'Anatomia de Jesús Gil, sí, era un repàs, exactament, dels seus anys a la política.
6: Era
5: no a l'època de futbol, sinó a l'època de la
6: boníssim
5: política. I explicava com volia Jesús Gil que tornés a la Marbella dels 80, amb aquell glamour... de tota aquella, tot aquella gent que hi havia per allà, home, les goniles...
2: Com es deia aquell...
4: Jaime de Mora i Aragón.
2: Oh, quina ràbia em feia aquest tio.
4: Jaime de Mora i Aragón.
2: Era el Conde Broker, el Dràcula dels Muppets?
4: Era un home...
2: Era el Dràcula dels Muppets.
4: Era un home molt intel·ligent.
2: Quina ràbia que feia.
4: No, era molt intel·ligent, aquell senyor.
5: Sí, molt intel·ligent, però...
4: Era de la noblesa catalana,
5: Finalment, Jesús Gil no va aconseguir tots aquells perfils de gent que hi havia als 80, sinó que va aconseguir uns altres perfils. Quins?
7: El candidato del Gil arrasa en Marbella. Logra la mayoría absoluta con un 53% de los votos y barre del mapa político marbellí al PP y a Izquierda Unida.
8: ¿Quién formaba la jet set marbellí de aquellos años?
9: Pues los famosos estaban antes que Gil, los buenos. O sea, Gil empieza ya a llevar famoso, pero los friki ya. Dinio, Rapel, Parada...
6: ¡Ay!
9: No, los famosos buenos se fueron retirando de él.
10: O sea, la Marbella aquella gloriosa de los 80 a los 90, con Gil decae. Entonces había pues desde empresarias de discotecas que eran medio francesas, hasta Sean Connery con su mujer, hasta todos los jeques, porque nos creemos que lo de los jeques y los petrodólares es de antes de ayer, ¿no? Eso lleva muchísimos años existiendo. Y todos convivían ahí en una especie de armonía.
2: Escolta, no ho van fer, això?
5: A la Sexta.
2: Ah, pues,
5: és de la productora del Jordi Évole. Que
6: pues me voy a quejar porque...
2: No, mira, ho aniré a rescatar.
5: Rescatar perquè...
2: Però bueno, a veure, tenir 5 Connery no està malament.
5: Home, no.
2: Ara sí que és cert que la cosa... Ara, tampoc hi havia... També hi havia
5: Dinio i Margarita Díaz.
6: Rapel.
5: Ara pararem de Rapel, que el tenim.
2: I Encarna Sánchez.
5: Encarna Sánchez, sí.
6: Bueno, las cenizas d'Encarna las tiran con el barco de Jesús Gil.
5: Ah, sí, cert.
2: Ara hi ha Banderes, també.
5: Banderes,
2: sí. Però sí que ha anat la cosa...
5: Van fer
1: fer un repàs dels insults de Jesús Gil, perquè en van fer molts, i a més, és que era
2: boníssim. Era, era el
1: nivell,
2: millor.
1: El nivell era...
2: El millor.
11: Era un jugador importante y me he enterado que es maricón. Digo, no, ese no le meto en el vestuario.
12: ¿Por qué?
11: Porque me he enterado, iba a fichar un jugador y tal, me he quedado helado.
13: Y Jesús Gil era puritito entretenimiento.
14: If I think that you black and say black, black, black all days, it's very bad. The color no is problem.
7: El insulto y las amenazas empiezan a marcar su estilo político.
15: Vete por ahí, vete por ahí. Tú vete por ahí, gilipollas. Vete por ahí, anda, vete por ahí. Ladrón, vete de aquí.
11: Yo lo único que te puedo decir, que los comunistas solo dais consignas.
6: Almeida, que es una Almeida.
16: Me agota, me da pereza, y se lo digo...
11: Te voy a contestar.
6: Ahí.
11: Yo creo que tú la careta la tienes permanentemente, pero por deformación.
16: Es verdad, pero tan contenta con esta, con este careto.
17: Siempre has tenido odio de acomplejado que eres. Eres un pobre desgraciado.
11: Yo antes de pagar 1.380 millones a Hacienda, que no los debo, los mato a todos. Pero yo también me río, mira, hoy me río de todos estos hijos de puta.
1: Nivell.
3: Quin nivell.
1: Però va, escolta, però la gent el va votar.
2: Bueno, sí, era el millor.
1: Va arrasar.
2: Si tu ara fas alguns paral·lelismes amb Donald Trump, és el mateix, sí. És Jesús Gil, sí, a la Casa Blanca.
1: Sí. De fet, en el programa ho comenten.
2: Engega amb una la merda, l'altre li
3: sense
2: diu
3: problemes.
2: Que no te contesto.
6: Que és maia.
2: Exacte, vull dir que, bueno, si fa no fa, ha arribat Donald Trump a la Casa Blanca.
1: Del cap de setmana, deixem destacar el col·lapse del dissabte que va liderar i va portar els germans Torres, els cuiners germans Torres.
2: Ah, sí. Sí,
1: escolta'm, tres estrelles Michelí?
2: El que no ho sabies?
1: Sí. Home, jo, bueno, no,
2: sí,
1: no, no, sí, no el tinc controlat.
2: Des que estan a la nova, al nou restaurant, que està... No faig dir on, però...
1: Sí, ara buscarà
2: la... No, perquè abans estaven per allà a Diagonal, després han canviat dos o tres cops, i ara estan en una mena de nau...
1: De nau.
3: Al carrer del taquígraf Serra, exacte. Número 20, pot ser?
2: Que era el somni dels germans Torres. I què van explicar els Torres?
1: Bueno, doncs van posar a un del públic que estava assegut allà, que va explicar que havia anat al seu restaurant a menjar. Ostres, i m'ha cridat l'atenció un dels plats que va menjar aquest espectador.
2: Ai.
1: Que, ostres, després, de la manera que ho explica, a mi em fa molta cosa, a veure si t'agrada tu aquest àpat.
2: Però un moment, atenció, que ho havien cuinat ells o no?
1: Sí, sí, és una de les coses que havia en el menú.
2: A veure, que m'apunten que està a les Corts, l'actual restaurant dels germans Torres està a les Corts.
3: Tenen també un bar al Mercat.
2: No, el restaurant. Una nau, ara, gràcies, veus, ja m'ho apunten. A una nau, que és una nau, que ells van reconvertir en restaurant.
1: Doncs,
2: a les Corts, la nau dels Torres.
1: Doncs escolta bé el plat que va demanar aquest espectador que estava assegut allà entre el públic, perquè em fa una mica de cosa el que va demanar.
18: Vaig menjar, que estava fora de menú, la llamperna...
19: La lamprea. És primitiu, això, eh? Hòstia, sí.
11: Què és això?
19: La lamprea és un dels animals més antics és de riu, però no hi ha... Només ens suporta un senyor que quan la lluna està plena i la lamprea puja al riu i los astros se alinean i... Tenim, bueno, l'amprea. L'amprea és un... Com es diu això?
1: Un paràsit.
19: Un paràsit que s'alimenta, xucla la sang dels peixos. Sí, sí,
11: això
19: és brutal.
11: Menjar,
18: això vas menjar,
19: Xavi? Està boníssim, eh?
18: Molt bo.
11: Sí?
18: I ho fan estofat i queda... I després la reducció de la salsa. I és molt tendre.
19: I és com si fos una carn, no saps...
20: Doncs molt atrevit, sí, perquè no tothom... Sí.
18: No, jo m'atreveixo tot, eh?
11: Però no, a mi tu m'expliques això de la sang i de tot això. Ni boig,
1: diu el Jordi, ni boig. És que després vaig estar...
20: A veure, la bèstia, mireu-se la bèstia, que fantàstica.
1: Senyali la bèstia.
3: És fastigós, és com una anguila, com un...
1: Sense dents.
2: Perdona, però aquesta bèstia és la que va inspirar a la sèrie de pel·lícules de Dune.
3: Sí.
6: Els cucs aquells escarosos de la terra.
3: Sí, aquella boca.
2: Home, acabo de veure això, dic, això és la pel·lícula d'un? Està inspirat amb això?
3: Sí.
2: Jo, perdona, però per segona setmana coincideixo amb el Jordi González. Jo això no m'ho menjo.
1: Doncs l'espectador va dir que era exquisit, eh?
2: Sí, bueno, sí.
1: I si ho tenen a la carta, sí, si ho tenen a la carta, no, els Torres, vol dir que ha de ser una cosa boníssima.
2: Bueno, no perquè ho tingui una cosa a la carta, te l'has de... que se la fotin ells, no sé si m'explico. Pot estar molt bé, però... Això és com hi va haver una època que es va posar de moda, o sigui, anaves als restaurants, hi havia un cuiner, és igual, sí, bueno, a part d'això, hi va haver una època que es va posar de moda i, per exemple... el tendó de la vaca. Llavors, tu anaves al restaurant i el plat dels licients
20: era... El tendrum, vols dir?
2: El tendó d'Aquiles, el tendó de la vaca, que era molt gustós, era molt no sé què. I jo deia, bueno, però a veure, porta'm el filet.
6: No.
2: Deixa't d'invents. No. Un altre, la ungla de la vaca en cocció de 200 graus.
6: Emulsionada.
2: No sé què. El motllo de l'os, el moll de l'os, que la baixa temperatura genera un...
3: El mugró del porc.
2: El mugró del porc, que la truja... Sí. Bueno, jo, el peix, les... no és el peix, és les espines del peix, que les emulsionem i les
3: tractem...
2: I són cruixents. Escolta,
6: a veure...
2: Jo és per dir, sí. No, això era la tonteria que us he dit. Escolta, a veure, para la màquina ja. Ja, prou. Ja.
20: Porta carn i peix, o sigui, a veure, normal.
2: Tens un peix, tens un pollastre, tens ànec, tens... Pues, escolta, treu el producte i deixa't de... Perquè dius... Bueno, i la resta de vaca, on cony ha quedat?
20: Un cony.
2: Clar, perquè el tendrum de no sé què, recordo que era el taló, o sigui, el lligament de la vaca.
5: Sí, però segur que has menjat alguna vegada alguna cosa que es diu, bueno, vaig a tastar.
2: Jo li vaig a veure, un farcellet de mongeta tendra. Jo a casa, collons, agafo 5 grams de mongeta tendra, me la bullo, i no cal que me la fotis amb un farcellet, amb un
20: forrillet.
3: Però era bo
20: o
3: no? Era bo?
2: Bueno, sí, però a veure... I no, o sigui, no de
3: lugar. No era bo,
2: no.
3: Eh?
2: Senyoria, no. No de lugar. No, home, no. No.
20: Prengui el pèl.
2: Sí, no, mira
5: el menú.
2: Dius, a veure, mongeta tendreta, allà,
3: saps?
2: Un farcellet amb un... No, home, no.
5: Mira el preu, a veure què val un preu, un menú degustació.
2: I 3 estrelles.
5: Menú degustació.
2: Jo, el Kid Cook, jo no me'l menjo.
5: No te'l menges?
2: Jo no. Jo estic com el Jordi, treu-me coses més... No. Però si hi ha un munt de coses que
5: sí,
2: no
5: te les acaba. Sí, però hi ha moltes coses que no has menjat mai i que dius...
2: No
20: m'interessa. No cal.
2: Si no les he menjat, per alguna cosa serà. Això és com la gent que viatja
5: a Corea. Ja, viatges...
2: Que fan els gossos...
5: Sí.
2: I hi ha gent... Tu que has tingut gos. Ah, clar.
5: No.
2: Ofereixen gos.
5: No.
2: Bueno, doncs jo gos no tinc cap mena d'interès a menjar-ne de gos. Clar, vull dir,
5: a
2: veure...
5: Home, a Cuba va una època del període especial que cuinaven gats. Menjaven gats, bueno, perquè sí, tenien no, carència de menjar.
2: No seria la primera vegada que han donat gat per llebre a algun restaurant.
3: Sí. Mira, el menú del restaurant Cocina Hermanos Torres, que dèiem que està aquí a les Corts, al carrer del Taquígraf Serra, que és el que dèiem abans.
2: Sí, sí.
3: Menú, costa. Ai, ara se m'ha anat el que tenia aquí reservat. Espera't, reservat no.
2: Ja has fet una reserva, ja, al restaurant.
3: Mira, 320 euros al menú.
2: Hòstia.
3: I si vols maridatge de vins,
2: això del maridatge,
3: 195 euros més.
2: Vas,
3: però això...
2: Vas a morir.
3: Acabes fatal, amb el maridatge, perquè et van canviant els vins i acabes...
5: Però hi ha gent que vol restaurants i estan encantats amb els vins.
3: 320 més 195.
2: Hòstia.
20: Però què dones?
3: Si ho vols tot.
2: Això del maridatge, això d'aquests menús llargs amb maridatge, el perill és que entre plat i plat vas fent un glopet i allò és com una immersió que vas fent amb alcohol.
3: No va bé, eh?
2: Saps? I al final vas fent immersió i al final ja arribes a l'apnea, que és quan ja estàs torrat fins a dalt de tot d'alcohol que t'han fotut, i llavors has d'aixecar-te i anar al lavabo. Llavors sí que és...
20: Com si estiguessis
2: amb una galerna, sí, o sigui, és el Titanic.
20: És el Titanic.
2: I tu vas, però que ja t'has fotut.
20: Sí,
2: ja?
20: Sí. No, el Titanic.
2: I us vaig sumint al lavabo.
3: És horrorós.
20: I t'has d'anar aguantant per les
2: poderes. Hi ha un restaurant... No diré el nom, perquè...
5: Home, ho has de dir.
2: No. Cada mes el lavabo està baixant unes escales. Estàs mort!
5: Home, hi ha molts d'aquests que estan a baix.
2: Mort! El lavabo baixant les escales.
20: No.
3: Que pots cap on rodar. Agafant-te de la barana.
5: Ho estàs gravant, sèrie, això? Està gravant?
20: És horrorós.
5: És que l'hauríeu de veure.
2: I després, quan ja has orinat o el que sigui, has de pujar.
3: És com si fos un vaixell, amb totes les onades.
2: Amb una galerna i tu allà... Llavors arribes a la taula i... Bueno, ja estic.
3: A més que no pots més, arriba un moment que dius... Prou.
2: Ara anem als postres i tenim uns licors que hem preparat.
5: I ja cau rodó, ja.
1: ja necessita que et vinguin a recollir el taxi. El taxi ja ha d'entrar al restaurant.
2: Arriba un moment ja que el taxi... Però... Exacte. Tiren enrere que...
1: Tiren enrere que...
2: Pues no és saludable, això. No és saludable.
1: Escolta, doncs 300 euros no ho trobo car, tampoc, per ser un restaurant 3 estrelles Michelin.
2: Bueno, 50.000 pel·les. Això ja ho deia el Ferran Adrià. Si vas a Europa, no. 400 euros. No.
1: Per això...
2: I que...
1: Ara...
2: Jo,
1: tu no vas anar als Germans Roca un dia que
2: sí. van pagar mira, l'equip? Convidat per l'equip de tot el Versió quan em van donar crec que
3: Londres.
2: Per Londres,
1: Sí,
2: a la trajectòria. Els Londres me'l van donar al revés. Primer em van donar el de la trajectòria i era pel programa de tot.
20: Igual, no,
2: però a l'equip, que escolta,
1: sí, van pagar tots. Van pagar
2: i és
1: tots,
2: la primera i última vegada que he anat. Ah. No hi ha mai taula.
1: No hi ha mai taula. No, però si fas una trucada segur que t'agafa.
2: A mi no m'agrada aquest rotllo de... Ja, això... Hola, què tal? Soc el Toni Clapé.
20: Tindríeu una taula...
2: Bé. Hola, què tal? Hola. Hi ha gent que posa primer el nom, perquè així ja es colen. Hola, sóc el Toni Clapés. Ja, hòstia. No, jo no.
1: No, res.
2: No, però a part... No, escolta, jo sempre dic una cosa i també li deia al Ferran. Però amb la de gent que hi ha esperant taula, ara d'anar jo... Si ja hi vaig anar, ja està.
20: Per fer el venir, ara pots venir, si vols.
1: Però exacte. Tinc moltes ganes de veure la sèrie aquesta del Bullier. Sí. A veure, que s'està preparant. Bé, escolta, canviem de tema. Sí. El Miquel, ahir el programa de la Sílvia Abril a la 2CAT, deixa'm passar per allà perquè va...
3: Mira, perdoneu, la Maria Cantú doncs diu la meva parella va fer el menú amb maridatge al Disfrutar i va tornar a casa sense el cas posat. Ja no sabia d'on venia ni on anava el pobre home. Vull dir, clar, és que és perillosíssim.
1: És molt perillós.
3: És molt perillós.
1: No pots anar ni amb moto ni res, de tornar amb taxi.
2: No, t'has de portar amb el camió el camió que recull les deixalles els dimarts.
1: Sí.
2: Bueno, els dies aquest camió que recull els mobles
20: vells.
2: Que hi ha gent que abandona el pis sencer, pues aquest...
20: Ho deixen tot allà, hasta
2: enciclopèdia. Jo fa poc ho vaig exposar amb una persona que té rellevància a l'alcaldia i li vaig dir, però com tolereu això, que hi hagi gent que buidi el pis... Que buidi el pis, és a dir, que tu passes pel carrer i veus que han tret els armaris de la cuina.
20: Tot.
2: Els armaris del lavabo.
1: Ja, però quina opció
2: els dones? Els armaris.
20: Quina ho fas?
2: Home, jo soc de la Guàrdia Urbana i dic, a veure, això d'on és?
1: Del pis aquest?
2: Molt bé. Doncs vas al pis i vas i li dius, a veure, i vostè, qui el propietari o l'empresa que està? Un dels dos pagaran la multa de...
1: No, però hi ha
2: 10.000 euros.
1: Ja, però hi ha dies concrets que pots baixar
2: no,
1: els trastos.
2: No, però això l'Ajuntament... No, són trastos. Moment, això l'Ajuntament no hauria de tolerar. I això ja ho vaig dir jo amb un alt càrrec de l'Ajuntament. I no se'n va... Vas veure una mica... No. Mala praxi de l'Ajuntament.
20: Exacte.
2: Una empresa que buida un pis i fa unes reformes, si buides el pis, tu te n'encarregues de portar-ho a la deixalleria i no deixes totes les merdes del pis que estàs buidant perquè ets una empresa... O perquè tu, és igual, t'han contractat d'estranquis i tu has dit que faràs la reforma.
20: Hombre.
2: Doncs la persona que avui del pis, o el propietari, o els que fan la reforma, aquelles deixades les han de portar a casa. I si no, els hi pots una multa.
3: Però baixar un moble en concret...
2: Un moble és una cosa.
3: Pel dia que passa l'Ajuntament, això sí, no?
2: Sí, però Cailà, no comencis
3: a fer la... No, perquè tu dius tot el pis.
2: Home, és que hi ha pis...
1: Sí, han buidat el pis.
2: Buidat,
1: sí,
2: home.
3: Que dius, però què han fet aquí?
2: Sí. Escolta, davant de al costat de casa meva, al costat, van tenir la jeta, el bar que hi havia al costat de casa, van buidar tot el bar, tot un bar, cadires, neons...
3: Tot el carrer.
2: Van buidar-ho tot, van ocupar tota la part de la vorera, tota, que la gent havia de sortir pel carrer, i allà no va venir ningú. Jo vaig trucar a la Urbana i vaig dir, escolta, això és intolerable. Clar. Tu creus que va venir algú?
20: No.
1: És que no, quan truques no et fan casa.
2: No, home, no, hòstia, Clapés, bloquea. Que no hi ha més este pesau. Això és una de les coses que no haurien de passar. O sigui, això hauria d'estar perseguit. Aquí la gent, per no pagar segons què, vinga.
20: Home, però pagues impostos,
2: bueno, acabem,
20: eh?
2: Perdona,
3: no, acabem. Mira, segons l'Ajuntament de Barcelona, el que es poden recollir són sofàs, portes, sí, mobles, cadires,
2: sí, però no pisos,
3: caixes
2: no
3: obres i llistons senceres, de fusta, sí, persianes o joguines trencades entre d'altres.
2: Un dia,
1: frigorífics.
3: Però no, neveres, no frigorífics, no aparells d'aire condicionat.
1: Doncs neveres...
3: Tot això s'ha de portar al punt verd. Sí, no ho pots deixar al carrer.
1: Com portes una nevera al punt verd? Si la nevera pesa el que no està escrit.
6: Ha de llogar una furgoneta.
2: El que ve... Després... Normalment, el que li compres la nevera s'ha d'emportar la vella i la porta... Que ja ho pagues, perquè jo...
3: Pagues
2: ja
3: un extra,
2: pagues un extra perquè la portin al,
6: ja,
2: a la
6: tassa.
2: Bueno, va, acabar la nevera, acabes.
1: Demà continuarem,
2: Però ja et dic, ja els hi vaig dir. Home, això sí que no. Oh, bueno, no, escolta. No, aquí, això...
3: Molt malament.
2: I després, un dia que també li diré aquest al càrrec de l'Ajuntament, això que van fent de les voreres, que van arreglant les voreres,
1: sí,
2: però sense cap mena de criteri.
1: Què vols dir?
2: O sigui, em sembla al·lucinant.
1: Però què vols dir?
2: Jo crec que tenen un bingo allà a l'Ajuntament i aleshores... Posa'm la música del bingo, Àlex. Llavors,
6: era Telecupón.
2: Telecupón, posa'm el Telecupón. I llavors, estan allà a l'Ajuntament. Espera que ho estava buscant.
20: Espera un moment.
2: Espera que ho farem bé. Ja
20: ves un minut.
1: Sí. Això s'ha de...
3: Fa gràcia fer-ho amb la música.
1: S'ha de vestir bé.
2: Posa'm.
12: Senyores, senyors, anem a procedir al sorteig de l'arranjament de la vorera de... Ara veurem quin carrer. Carrer Rosselló. Entra. Ha caigut la voluntari, Pau.
6: Complementari?
12: I el complementari, Enric Granados.
6: Bravo.
19: Bravo.
12: Aixecarem aquell carrer, però no l'hem vist mai. Gràcies.
20: Perquè no té cap problema aquell carrer, però és igual.
2: Exacte. Aixequen tot el carrer...
20: Que no hi passava res.
2: I en canvi, jo passo per un... Que sembla que estiguis baixant allò dels formatges que hem vist avui, que et mates i trenques els turmells, i dius, hòstia, però ningú ho veu que aquest carrer és molt més urgent d'arreglar que l'altre? Doncs no.
1: Pues no.
2: Vull dir, no entenc el criteri.
20: I després arreglen alguna regió.
2: També ho vaig preguntar i tampoc.
20: Tampoc no
1: van. Saps el que he notat molt, que acabo justament de fer-ho ara, a incidències de la via pública, a l'aplicació aquesta?
2: Sí, m'agrada que treballis.
1: No, no, ara pujant aquí, hi ha un... Han obert, perquè no sé quines obres han fet. Això tenia que haver recollit tot allò el 15 de maig. Estem a la data que estem. Obren, i després ho deixen tirat i ja no tornen a tancar-ho. Llavors, hi ha les incidències de l'aplicació de l'Ajuntament, i obres, i els hi faig la foto...
2: Bueno, però això fan cas,
1: i al cap de... Sí, escolta'm, al cap de 48 hores hi ha uns operaris tancant. Però la pregunta que... No hi ha cap inspector de zona que faci aquest control i que vegi que aquesta incidència ja ha caducat i que ja poden
2: tancar.
1: També
2: deixa'm dir que a vegades el que ve a fer la reparació és un nyapes de nassos, eh?
1: Sí.
2: Allà on falten a vegades rajoles, i posen ciment i andant.
1: Aquest panots, és un altre debat, ja.
20: Espera un moment. Aquells panots que a vegades es perden o ballen,
2: dius
20: que ara ho arreglen, i arreglen 3 o 4 o 5 panots, i al cap de 10 minuts ja tornen a ballar els panots.
2: Bueno, és que també hauries de mirar els operaris que fan la reparació,
6: Com professionals.
2: Jo he vist com aixequen tota una vorera i la tornen a posar, i els individus que ho fan...
3: Ai.
2: No saps? O sigui, crec que no han vist mai una rajola en sa vida,
3: No donen confiança.
20: Ni un trist nivell.
2: Els veus que no tenen ni punyetera idea.
3: Escolta'm, sobre la retirada de mobles, mira el que ens explica el Joan Ramon, que és veritat que això de vegades passa. Diu, jo em vaig comprar un sofà amb retirada inclosa del vell.
2: Sí.
3: I l'endemà me'l vaig trobar al vestíbul de l'edifici. L'empresa que s'emportava el vell...
2: Doncs aleshores, no.
3: Doncs
2: aleshores... Perdona. Aleshores... No, aleshores l'Ajuntament ha de posar una denúncia i una multa a aquesta empresa.
20: Bueno, el van retirar de casa. No va sortir a l'edifici.
2: Escolta, que hem d'acabar, són les 7.
20: Va, calla,
1: Tinc un amic que va recollir unes cadires... que estaven al carrer, que les necessitava. Ah, doncs mira, ja tenim cadires noves perquè estaven justets de diners, i va trobar unes cadires, i va pujar 3. I la mare li va dir de tot. Que no vull aquestes cadires, a saber si estan ple d'infectes, tot així. Es va emprenyar, va trencar una de les cadires, i casualitats de la vida, dins de les cadires havia forrat l'home que havia deixat les cadires, diners. Diners. Van començar a obrir les altres cadires i, efectivament, ple de diners. Oh. I diu el fill, diu, però m'he deixat 3 cadires més a baix, va baixar corrents i havia desaparegut.
20: Oh!
3: I hi havia gaire diners, o no?
1: Doncs eren, en aquella època eren pessetes, eh? Però pessetes, i vinga, havien guardat tot. Ho havia tot...
20: Però bitllet o...
1: Bitllets.
2: Bueno, va, que són les 7.
3: Que et presentis a l'alcaldia, torna a dir els oients.
2: No, home, no, que ja hi ha... No patiu, que hi ha prou candidats per l'alcaldia.
1: Home, aquella broma que vam gastar va ser bona, eh? Te'n recordes?
0: Que la gent s'ho creia, eh?
2: Jo, en el fons, m'hi volia
0: posicionar. La gent
2: s'ho
0: creia, eh?
2: Si jo tingués mitjans i tal, jo m'hi proposava, però...
0: Perdona, és qüestió de buscar la gent, per fer-ho.
2: És qüestió de saber quin és el teu límit. I jo, personalment, no estic preparat per ser alcalde de Barcelona, punt.
0: Però, i escolta'm, per exemple, hi ha alcaldes que han hagut a les ciutats que no estaven preparats, que van
2: fer
0: un ereductor, un ereductor...
2: Sí, però cadascú ha de saber els seus límits. Jo els meus els tinc claríssims.
0: No, depèn, no saps mai els límits. A la millor, escolta'm...
2: La Colau...
20: Estava preparadíssima.
2: Perdoni, però ella... No té cap límit. Si fos per ella, sí, estaria...
0: Seria ministre, alcaldessa...
2: Estaria a les Nacions Unides.
0: I tant.
20: Jo votaré el Daniel Cirera.
2: Hi ha gent que té el seu... Saps quins són els seus límits? I hi ha gent que no. Ara tornem.
21: RAC 1.
22: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
23: Supermercat Plus Fresc. El gust de casa nostra cada dia a prop teu.
24: A Plus Fresc sabem que menjar bé comença fent una bona compra. Amb aliments de proximitat, qualitat i confiança. Fruita i verdura dels pagesos d'aquí. La carn 100% criada a Lleida i el peix més fresc de la Llotja. Quan consumeixes el que és nostre, guanyes sabor i ajudes els productors locals.
23: Plus Fresc. Nova apertura a Barcelona. Al carrer Indústria 92, cantonada amb Marina.
25: Viu les finestres d'una nova manera. Vine a Finestral Studio Finestres Vidal i descobreix les qualitats d'una finestra perfecta. Vols veure i provar tots els productes personalment? T'esperem a Finestres Vidal, al carrer Comte d'Urgell 264 de Barcelona. Tota la informació a finestresvidal.com.
26: Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGH Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la zona franca, la maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MG ha canviat. Ara toca tu. Quadis British Punès.
27: RAC 1. La gente de No Lo Sé es tan maja y tan simpática que justo cuando me aprendí el nombre de la presentadora, bueno, y me lo cambian tú, ay, ay, ay. Pues eso, cada día a las 8 de la tarde seguimos con el periodismo, con el rigor, con la mejor tertulia en el No Lo Sé. Ahora con Mireia Galú, Garú, ¿cómo es, compañeros?
28: Garulera. Garulera.
27: Así no, compañeros, venga.
28: Cada vez para la hora de sopar y fins que torni l'Anna Ballonesta, l'anàlisi del día al No Lo Sé.
27: Venga, que nos vamos.
25: No Lo Sé. Amb Mireia Garulé.
27: Voz corporativa, compañeros.
25: RAC 1.
27: Tots som...
25: 1 milió.
27: Repátamelo.
25: Bien.
27: Muy fino. Venga, Mireia, Garru, Churru, ¿cómo es?
29: Fàcil, intuitiva i renovada.
25: Descarrega l'aplicació de RAC 1 i gaudeix de tots els continguts de RAC 1. Versió RAC 1.
30: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
31: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
32: Compres l'entrada, ho dones tot i... Gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
33: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
34: Espero que aquesta festa dels 90 sigui èpica!
35: I tu, què vas disfressat?
36: Aquest vista boníssim.
37: Navius? Cirera?
38: Res que no porti un iogurt de fruites del bosc.
35: No t'ho pon estrany, al final?
34: Ho sabia! Ens has drogat! Ets la millor, Paula!
35: No us he drogat.
3: us hem verinat.
4: La promesa, a partir del 21 de maig, al Teatre Borràs. Entrades a balanyaenviu.com.
5: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda Jaeco de Catalunya.
6: Securitas Direct és ara Verisure. Com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
7: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
2: Set de la tarda, 6 minuts, va, queda saludar a un, bueno, un no sé si dir-li company, bueno, seria un oient, seria correcte, gràcies, un oient i un conegut, tal com diria Josep Pla. Ara queda saludar perquè ara aquesta hora està munyint les cabres.
8: Però abans em deixes que expliqui una cosa, home, de Securitas Direct, que ja sabeu que ara ha canviat de nom.
2: Sí, home,
8: es diu Verisure.
2: Verisure.
8: Que estem repetint el nom. Verisure. Sabeu per què ha canviat de nom? Jo us ho explico. És perquè recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes al món. I el que volen fer és unificar la marca a escala global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca, que és Verisure. Només canvia el nom perquè continuaran sent els primers a protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva, els primers a respondre davant del perill en menys de 20 segons i els primers, també són els primers en tot, en oferir un servei extraordinari valorat amb un 9 sobre 10. Recorda-ho, Securitas Direct ara és Verisure, la teva companyia de sempre més forta que mai.
9: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
2: Doncs va, primer de tot, Edgar Fornós, bona tarda.
10: Molt bona tarda.
2: Arnau Vila, bona tarda.
11: Bona tarda.
2: I ara, amb el vostre permís, em vaig comprometre que avui dilluns saludaria a l'hora del temps afegit el Raül, que a aquesta hora a Josa del Cadí està munyint les cabres. Ai, a aquesta hora, a les 7, ja m'ho he dit, a les 7, amb el temps afegit. Cada dia, per tant, ja anem amb 8 minuts de retard, cada dia muny les cabres per fer el formatge, un formatge excel·lent, per cert, de la formatgeria Serrat Gros, uns formatges, escolta, extraordinari.
10: De qualitat.
2: I res, em vaig comprometre a saludar i dic, pues, escolta, ja ha quedat saludat. Per sí, tant, des d'aquí, una forta abraçada al Raül i a la Mercè.
8: Ole.
2: I amics, entre d'altres, de l'Estadella, que ves per on, aquest l'Estadella.
10: Tot arreu.
2: Allà on vas.
8: I mira que és un lloc que tu deies petit i...
2: Aniré al Vaticà i em preguntaran qui és el que està al costat de l'Estadella. Vull dir, em preguntaran qui és el que està al costat del Papa, que serà l'Estadella, perquè és una cosa, te'l trobes a tot arreu. Doncs bé, dit això, que diríem que ja he fet, diguéssim, ja...
10: Està molt bé que ens acompanyi.
2: He complert la promesa. Podem entrar en matèria perquè tenim molts temes a desenvolupar.
10: I venim d'un cap de setmana de moltíssimes emocions.
2: Llista de selecció. Tenim a...
10: Mopoño.
2: Tenim el Girona. Parlem del Girona. Parlem del femení del Futbol Club Barcelona. Correcte. Vull dir que tenim moltes coses a desenvolupar.
10: Sí, també declaracions d'Enrique Riquelme. I així aprofiteu els que esteu tornant d'aquesta operació tornada de cap de setmana, així, d'aquest cap de setmana llarg, aquesta segona Pasqua. Així podeu anar escoltant totes aquestes emocions i notícies del dia. D'entrada, la pregunta va sobre precisament l'última hora que hem conegut aquest migdia, a quarts d'una, la llista de De La Fuente. Doncs finalment han estat 8 els jugadors del Barça que ha convocat. I us preguntem què sents després d'haver sabut si vostè, senyor Vicenç Martí, ho ha deixat clar des del principi que vostè sent fàstic. Més o menys tindran aquesta opció els oients per votar. Les tres opcions que us donem després de preguntar-vos què sents és orgull de club, ràbia infinita, com el senyor Vicenç Martí.
12: No, feia fàstic.
10: Ah, fàstic, perdoni. Fàstic o ho pagarem amb les lesions.
12: I tant.
10: I avui tenim un trident fantàstic per poder analitzar aquesta i totes les qüestions. Són tres exjugadors i tres analistes ara als mitjans de comunicació. Eloi Amagat, com està?
13: Bona tarda.
14: Bona tarda.
10: I molts ànims, deixa'm-ho dir, d'entrada, molts ànims. De seguida en parlarem del Girona, però d'entrada, no sé, avui com t'has llevat?
0: Bé, no és el millor dilluns ni el que m'hauria imaginat. Encara és molt recent el que vam viure dissabte a Montilivi i per Girona es respira tristesa, no? Per tot el que s'ha perdut, que era realment important.
10: Hi ha una imatge abans de començar.
2: A sota que hi ha un perico,
8: sí,
2: eh?
8: Sí,
2: allà, tocant la pera, com a tècnic.
1: No facis bromes, eh?
8: Home.
2: Ah, em diu que ho va posar quan l'Espanyol estava a punt, sí, de parir. Val, val. Sí, sí, sí. Perquè, saps, aquí estem farina avui, això has d'anar molt...
1: No facis bromes, eh?
10: Sí, sí, sí. Bé, seguint en el trident d'analistes i exjugadors, la Gemma Mallorca, de 3CAT, que ve en aquest cas amb una ressaca emocional positiva. Va ser a Oslo dissabte i també ahir a la festa que es va fer amb les campiones. Com està, Gemma?
3: Jo molt, molt contenta. Em sap greu per l'Eloi, evidentment, però jo estic feliç de la vida ara mateix.
10: I felicitats per la gran narració que vas fer
3: gràcies,
10: dissabte,
3: gràcies.
10: Juntament amb la Maria i companyia. I també ens acompanya el míster Lluís Carreras. Com
2: Don Lluís!
11: Bona tarda. Hola, hola, bona tarda.
10: Jo et pregunto pel Barça perquè va ser un partit tan descafeinat que potser n'eren altres coses, eh?
11: Home, però què vols, Edgar? Si entra en Bad Bunny, el sopar, PortAventura, el Mundial, sense Lamin, sense Fermín, sense Rafinha, sense Joan, sense Pedri... Normal, no? Que passi això.
2: Bueno, és el que avui li deia...
11: Sí, sí.
2: Comentant la jugada amb l'Edgar aquest matí, dic, clar, com vols concentrar-te si has anat de sopar el dijous, després a PortAventura, després Bad Bunny, i després, no, ara a jugar un partit.
11: Clar,
2: ara, després em va fer gràcia Flick, no, s'ha d'estar concentrado. Bueno,
10: sí, jo crec que l'únic que està concentrat era Flick, els altres sí. No... Ell és normal. Però a veure, Lluís, d'entrada, avui que hem conegut sí. La llista de la Fuente, amb 8 jugadors del Barça, tu el primer que has sentit, què és?
11: Home, fàstic no, aquest orgull tampoc, però bueno, estic content de que el Barça representi una altra vegada a la selecció en majoria. Jo encara me m'hagués emportat més, eh? Bueno, evidentment, si Fermín no hagués estat lesionat i hagués anat, jo m'hagués emportat a Gerard Martín, però seguríssim, no segur per ser titular, però seguríssim. Però bueno, és igual, crec que demostra que el Barça ha fet molt bé les coses a la Lliga, a la Champions, que és un bloc que la selecció té una idea de joc, de la Fuente ha agafat les coses bones del Barça, i clar, és que com no t'has d'emportar a tots aquests jugadors. Patiré per les lesions? Bueno, sí, clar, però tots estem exposats. I si a sobre hi afegeixes, doncs que hi ha Frenkie, hi ha Koundé, hi ha Araujo, hi ha Cancelo, hi ha Rafinha, hi ha Rashford, doncs imagina't. Patirem, però ho intentarem disfrutar, va.
10: Ho deia Lluís, un punt d'orgull també, fins i tot. A veure, sí, Gemma. Sí.
3: Jo miro el futur i pateixo ja amb les lesions de la següent temporada. Molts minuts acumulats a l'esquena dels futbolistes, mai és positiu. És un mundial i ho donaran tot damunt la gespa, és evident, i per tant jo ja pateixo.
10: Pateix. Eloi, a veure.
0: Sí, i sobretot perquè el futbol modern s'ha convertit en un esport molt i molt físic, cada cop més. Jugadors, entrenadors es queixen de l'acumulació de partits quan en una temporada, en el cas del Barça, jugues Lliga, Copa, Champions. Hi ha molt poc descans i ja s'ha notat, en aquesta temporada, totes les lesions que hi ha hagut, doncs n'afegeixes una i n'afegeixes una que per tot futbolista segurament és el màxim, no?, que pots aspirar, i aquí sí que no et gradues el més mínim. Per tant, bé, crec que hi ha una part de les dues, no? S'ha de tenir orgull perquè és sinònim de feina ben feta, ja no només en quant al joc, sinó de resultats, que hi vagin tants jugadors del Barça, però amb el temor del que passarà la temporada que ve quan comenci.
10: Sembla que s'ha quedat sol Vicenç Martí amb el tema del fàstic. Veurem si l'audiència va per ràbia o no.
8: L'audiència va per ho pagarem amb lesions.
10: Ah, mira.
8: Atenció, perquè avui han votat 1.400 persones, en aquesta enquesta, vull dir, molt participativa. Doncs bé, un 62...
2: Ah, ja, què?
1: Què et sembla poc?
8: No,
2: eh? És un comentari estúpid, però...
1: No facis bromes, eh?
8: Però si no estem fent bromes, estem explicant la llista.
2: Avui li ha sentat fatal la convocatòria de Luis de la Fuente al dels jugadors del Barça.
8: Bé, doncs un 62% dels 1.400 oients que han participat a l'enquesta diuen que ho pagarem amb lesions. Un 27% diuen que senten orgull de club, que això és el que no li agrada al senyor Vicenç Martí.
1: Bah.
8: I un 11% ràbia infinita.
1: Parlades! Sóc en Jaume Creixellentano de paper. No us apunteu amb una barra de gel, el que us diré ara. A la caverna mediàtica molt criticar el Barça, molt negre i moltes hòsties. Però quan fan convocatoris de la selecció espanyola, la majoria d'on són? Del Barça.
2: Sí, perquè del Real Madrid, a la llista, ni un jugador.
8: Zero.
10: Per primera vegada a la història, eh?
1: Ja fot anys que ho vaig dient. Llavors, aleshores, aquest cop han sigut 8. Però més que no acabin, siguen 12, com en moltes altres ocasions, que jo ja ho he denunciat, això.
12: Que la trae floja. Todo lo que hay en la caverna mediática y todo eso. 12 del Barça a la selección española. 12 del Barça a la selección española. 12, ¿entendido?
13: Jaume, Jaume, Jaume,
12: Jaume, Jaume,
13: Jaume, tranquil.
12: Cojones, i a l'Eurocopa, 12 del Barça.
1: I si no tens raó, me la tallo, em faig monja.
12: Ho diu el Jaume Teixell, me la porta fluixa. Si no tens raó, me la tallo, em faig monja. Bon Nadal a tothom.
2: A veure si ens calmem una miqueta, que hem començat, que les cabres, si no, no donaran bona llet.
10: Exacte.
2: No les esteu tensionant.
10: És veritat, espero que sí, que les aïlli del creixell, perquè s'ha d'estar tranquil·la per ser
1: unida. 12!
10: S'ha d'estar tranquil·la. Bé, en qualsevol cas, hem parlat molt de la Fuente, que si els 8 del Barça, però no sé si ho haurà explicat o haurà entomat de la mateixa manera el míster de la Fuente sobre aquesta convocatòria de 8 futbolistes del Barça.
14: Que no sé si son 8, es que no tengo ni idea. Y si lo sé, se me ha olvidado ya. Jugadores de la selección española. Jugadores que pueden jugar en la selección, sean de aquí, de Burgos o de Cuenca, que me da igual. Son jugadores que pertenecen a la selección nacional, al equipo de la selección. Nada más.
10: Són 8 jugadors del Barça i, com deia el míster, Fermín hagués sigut el 9è, Marc Bernal...
1: I Fermín.
10: I Fermín, exacte, Fermín hagués sigut el 9è, el 10è, atenció, hagués sigut Marc Bernal, que està en situació de si un falla entre ell, i segurament Gerard Martín hagués pogut ser l'11è, és a dir, pràcticament un equip sencer de futbol hagués pogut ser convocable...
1: 12, ja ho he dit jo, collon!
10: I Jaume Creixell, també li hem preguntat sobre... Escolta, què passa que no ha convocat vostè a ningú futbolista del Real Madrid?
1: Collon, ja!
14: Jo no miro la procedència de ningú jugador. Jo únicamente miro si el jugador tiene... la posibilidad de jugar con nosotros. Yo para mí soy jugador de la selección española, del equipo de la selección española. No miro si tiene de un equipo que de otro. Yo no tengo esa mentalidad local o localista que puede tener igual algún aficionado. Lo mío es más global. Y miro como jugador de la selección española.
2: Això que és Luis, don Luis, bona tarda.
15: Muy buenas tardes.
2: Lo tuyo es más global, ¿eh?
15: Es más...
2: A un nivel más...
15: Global. Ya. Ha llegado la globalización.
2: Sí, sí. Sí, sí, no.
15: Bueno, no miro si son de Burgos o si son de Cuenca. Miro, pues, para el...
10: Sí, sí, está claro.
15: La selección nacional, Toni, al final...
2: Sí, sí, lo suyo es más global. Ha quedado claro, sí. Más global.
15: Claro, bueno, ya me hubiese gustado quedarme en el campus de Luis Carreras, o con Eloy en Girona, en La Escala, o con Gema en Mallorca, pero bueno, en fin, la verdad es que 8 jugadores de Barcelona y es muy poco para mi gusto, pero nos tendremos que conformar. Estuve viendo la final de la Champions el sábado.
2: Ahora en parlarem.
15: Y bueno, también pedí llevarme a Alexia Putellas, a Mapi León, Salma Parayuelo, Cata Coll y Serra Jordi. Pero la FIFA no me dejó porque son mujeres, una pena. El fútbol debería ser más inclusivo y más global, pero bueno, nos tendremos que conformar con estos 8. Deberíais estar contentos que los jugadores del Barça sean la columna de la selección, como pasó en la última Eurocopa y en el Mundial de Sudáfrica. ¡Qué mejor orgullo! Ay. ¡Servir a la selección y a vuestro país!
2: ¡Como poño!
15: ¡España! ¿Qué? ¡España!
2: ¡Como poño!
15: ¡Viva el rey!
2: ¡Viva el poño!
15: ¡Viva España!
2: ¡Como poño!
16: ¡Viva el Barça! ¡Viva el rey!
15: ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva el rey!
2: Bueno, crec que a Luis de la Fuente al
16: que
2: final...
16: ¡Que va ser!
2: ¡Como poño! Bueno, basta ya.
16: La convocatòria...
2: ¿Tú has visto cómo se ha puesto, Gavi?
16: El vídeo de la convocatòria l'ha fet el rey. Apareix el rey a la convocatòria, sí. I també hem de dir que
2: rei,
16: és el viva, mundial, no. És el mundial amb la selecció
2: arriba, la Guàrdia Civil
16: espanyola.
10: Per favor. Calma, calma.
16: Això, una dada que incendiarà Vicenç Martí. És la selecció espanyola mundialista amb més catalans de la història. Fins a 9 catalans.
2: Com ha rebut la notícia
15: Gavi, tete.
2: Gavi, que estava a la ciutat esportiva?
15: Estava ahí con los tetes. Gavi! Uno y noi. Soy yo.
10: Això estàvem veient en un dels monitors que hi ha a la ciutat esportiva al vestidor. Estaven veient, però només amb Gavi, perquè era dubte. I quan han anunciat...
2: Tanca el micro, aquest idiota.
10: I si no heu vist el vídeo, us el recomano perquè és bastant diferent a les convocatòries de la selecció espanyola. I gent anònima del carrer, gent anònima, amb diferents professions... Ja m'ho ha passat l'Adri. Doncs gent amb diferents professions anaven enumerant els jugadors. Hi ha hagut una noia, que no sé quina feina en aquell moment estava fent, i ha dit Gavi, i bueno, s'ha llançat a sobre, i el vídeo qui l'ha publicat és Lamine Yamal, el seu company d'equip al Barça. A veure, és normal, entenc, que per la temporada que ha fet el Barça hagi passat el que ha passat, i també la temporada, la mala temporada que ha fet el Madrid, és a dir, hem d'entendre com a lògica la convocatòria de la Fuente, Eloi?
0: Sí, entenc que sí, i és el que dèiem, no? Aquest sinònim de la feina ben feta. I és sorprenent, no?, que per primera vegada a la història no hi hagi un jugador del Madrid a la convocatòria. Aquí denota poca identitat, no?, que aquests jugadors del país, de la casa, no?, que sempre són necessaris per crear un bloc potent, doncs el Madrid aquesta temporada no ho té, o almenys en el nivell que s'esperava per estar a la selecció. El que deia el seleccionador, jo sí que crec que no mira gaire, perquè al final ho hauria de fer una mica més, sobretot en les convocatòries durant la temporada, que ja hi ha hagut certes polèmiques amb el Barça, en moments on Lamin tenia els problemes de pobàlgia, no? Crec que ha de ser molt curós, no?, sobretot pel seu interès. Per tant, sí que és veritat que no mira ni procedències ni clubs.
3: Jo crec que ho ha fet durant la temporada i en el moment del Mundial ha dit: m'enduc els millors. Per això va Joan Garcia, per exemple. Perquè vol guanyar el Mundial, Luis de la Fuente, i convoca 8 jugadors del Barça perquè són els millors en la seva posició a l'estat espanyol actualment. I és així de fàcil i fàcil de resumir.
10: Mira, de fet,
15: no sé ni de
11: sí.
15: Com no sé ni de dónde es, Joan García. No?
10: Mira, Joan García és de Sallent.
15: De Cuenca o de Burgos?
10: De Sallent. Mira, míster, ho deia la Gemma, hi ha hagut dos noms que han cridat l'atenció. Joan García i l'altre és Eric García, perquè són jugadors que, per exemple, de la Fuente mai havia convocat a Eric, no havia anat amb ell mai, era un jugador més de Luis Enrique i de més, i ara ha anat. O sigui, suposo que ha fet aquesta lògica de dir: ei, si està en forma i són els millors, me'ls emporto, encara que no entrin en dinàmica de selecció habitualment.
11: Sí, aquest és el percentatge més petit, eh? Jo un any vaig preguntar perquè tenia curiositat de veure com treballava la selecció, diferents seleccions, i en concret l'espanyola, i vaig preguntar: escolta, quins paràmetres feu servir a l'hora de convocar jugadors, no? I vaig quedar molt sorprès perquè un, i que pot tenir la seva lògica, amb un percentatge molt alt, i te'l xifrarem un 70%, i després et diré l'explicació i el jugador en concret, és: valoren el rendiment del jugador quan va amb la selecció. Això és molt important, ho valoren moltíssim. I et posaré diversos exemples. Unai Simón ha fet una temporadeta molt normaleta.
10: Molt discreta, sí.
11: Aymeric Laporte ha fet una temporada molt normaleta. El mateix Rodri en el City, el mateix Martín Zubimendi. Després hi ha jugadors que quan estan amb la selecció ho fan molt bé, però, per exemple, a Mikel Merino està lesionat, Fabián ha estat lesionat, Iñaki, Nico Williams ha estat lesionat. Per tant, ell prima això. Després, com bé deia la Gemma i l'Eloi, premia a jugadors que hagués sigut insultant que el millor defensa de la Lliga que ha estat Eric i el segon podia estar per mi Covergí i després Marc Puig, no anessin a la selecció. També prima. Però fixeu-vos que d'aquests jugadors que han estat molt, molt bé durant la temporada, n'hi ha pocs, eh? Podíem parlar d'Eric, podíem parlar de Puguill, podíem parlar de Mikel Oyarzabal, que també quan està amb la selecció ho fa bé, i poca cosa més. I després també ens hem de mirar els nostres. O sigui, en temporades irregulars, per exemple, en jugadors com Ferran i com Olmo, que han tingut temporades irregulars, sempre que hi ha hagut selecció, sempre hi han anat. Sempre. Perquè confia en ells, no? Per tant, és interessant el fet aquest, que ell sap quan els jugadors van a la selecció com li rendeixen. I ho he exemplificat amb Baena. Sí. Baena ha fet una temporada molt normal. I ell ho ha explicat, a l'hora de premsa. Dic: no, jo el porto perquè el conec des de fa 12 anys, quan venia a les inferiors, i sempre que ha vingut a mi m'ha demostrat que aquest jugador serveix pel que jo li demano. Per tant, és això.
10: Com Cucurella i molts altres. Per cert, amb el tema de...
15: Cucurella, sí, com una paella.
10: No sé si us sorprèn, ara que abans escoltàvem la reacció de Gavi, que estava molt emocionat, i jo crec que s'entén perquè ha jugat 11 dels 57 partits amb el Barça. Ha jugat molt poc. No sé si és una espineta, una assignatura que té pendent de la Fuente en convocar Gavi, perquè se'l van portar a Valladolid, es va lesionar contra Georgia. Si té alguna espècie de carinyo especial amb Gavi, que li deu una.
3: Jo crec que té molt, molt carinyo a Gavi. Sempre ho ha dit en roda de premsa, és un dels seus nens mimats, sense cap mena de dubte. I Gavi va patir una lesió molt greu i ha tornat, crec, a un grandíssim nivell. És que si Gavi no hagués demostrat el que ha demostrat en els últims partits, no hagués anat convocat per al Mundial. És a dir, no és un favor que li fa De La Fuente, sinó que Gavi està al nivell, rendeix. Jo crec que coincideix també que hi ha la baixa de Fermín, i a partir d'aquí, Luis De La Fuente diu: escolta, me l'enduc.
10: I es nota. Així n'ha parlat De La Fuente de Gavi en aquesta roda de premsa.
14: Y Gavi, pues, lo que significó aquella lesión, lo mal que lo pasamos, lo mal que lo pasé, y porque es un jugador muy querido, primero, en lo humano, muy querido, muy apreciado, muy reconocido.
15: Juguete.
14: Es el juguete de todo el equipo, y lo digo con todo el cariño. Y a la vez, futbolísticamente, no tengo que descubrir a Gavi.
10: Doncs ja, ja ho he vist, eh? També se'n recorda aquella lesió Valladolid contra Georgia en aquell partit de classificació on Espanya ja ho tenia fet i tot i així va forçar i es va acabar lesionant durant tota la temporada. Abans parlàvem del Barça, parlàvem de Flick. No crec que... No li ha fet gaire gràcia a Flick que la gent estigui pensant tant en el Mundial. En parlava. Només hem volgut destacar aquest fragment de Flick quan li preguntaven sobre si els jugadors podien estar pensant en el Mundial.
13: A huge event.
17: Hi ha un esdeveniment immens al Mundial i tots sabem que per qualsevol jugador és un somni jugar-lo, però al final el que compta és el Barça. Això és el que vull veure la temporada que ve. Quan la comencem vull veure tothom ben preparat pel repte perquè serà molt més dura que aquesta temporada. N'estic 100% segur. Tenim grans, grans objectius i vull el 100% de tothom. I això és el que he dit ara als jugadors i a tothom de l'staff.
13: Say to the players, say to everyone in the staff.
10: Doncs ja ho has vist, míster, eh? Hansi Flick, que vol deixar aquest encàrrec abans de marxar de vacances, per si de cas, eh?
13: Sí, doncs ho té clar, perquè la majoria van a la selecció, només tindran vacances Gerard Martín, Balde, Casado, que no sé si estarà aquí, i no sé qui més, tots els altres aniran al Mundial, bueno, depèn del que aguanti, no? I superin, sí. I superin fases, però serà una temporada difícil, però jo penso que per tots, bueno, no, menys pel Madrid, que aquests podran descansar els nacionals tots, perquè també té internacionals.
10: Exacte, i que sabíeu que aquesta temporada és la primera que si els segons quin equip arribi a la fase final del Mundial o a la final, la Lliga començarà més tard, sí, per aquests equips, eh? Per tant, sí, això també s'ha de tenir en compte. Bé, passem per Can Madrid. No hi ha cap futbolista que hagi anat a la selecció espanyola de moment, però sí que hi ha ambient, perquè Enrique Riquelme ja ha inaugurat la seva seu just davant del Santiago Bernabéu, amb el nom de Legado y Futuro, que segons l'Arnau...
2: Té nom de pernil ibèric. Aquesta candidatura...
18: Sí, sí, havia...
2: Té nom de pernil ibèric. Legado y Futuro.
10: Enrique Tomás...
2: Enrique Tomás, vull dir, té una vessant pernilera.
10: Que ha fet l'Arnau, ha posat molt NPC. I què és NPC?
16: No, se m'ha acudit perquè en els videojocs l'NPC és el non-playable character, que són aquests que surten pel voltant, que es van creant i van regenerant, i se m'ha acudit que aquest nom és el típic nom que poses en una màquina i dius, genera'm un nom per les eleccions, i t'ha sortit això.
2: Sí, sí, Legado y Futuro.
10: Entre això que m'ha enganxat tant.
2: Pot ser d'una marca de pernils.
10: Doncs bé, promesa electoral, com és habitual sempre, i crítica al nou Santiago Bernabéu.
19: La parte del socio de los abonados, misma barra, mismos baños... Tienes que salirte 10 minutos antes del primer tiempo para poder comprarte una bebida y un bocadillo. Esa es la reforma después de 1.700 millones, ¿no? Este miércoles os vamos a convocar a todos para anunciar la mayor transformación, el mayor proyecto transformacional para el socio del Real Madrid. En estos 120 años, el próximo miércoles presentaremos de lejos el mayor proyecto para el socio.
10: Bé, si ho veus, la imatge no acabava de convèncer, eh? La seva cara tampoc, si ho veieu, tampoc acabava de convèncer, però molta atenció perquè ha proposat o demana un cara a cara amb Florentino Pérez.
19: El presidente Florentino Pérez pidió en su rueda de prensa que buscaba también esa democracia y pedía debate para poder debatir entre proyectos. Bueno, pues ya están cumplidos todos los pasos, ahora lo que pedimos, nuestro trabajo está hecho hasta aquí, ahora lo que pedimos es ese debate. Podemos poder debatir las veces que sean necesarias entre dos proyectos de una manera sana, de una manera respetuosa.
3: És que si hi ha un debat és important que no surti el guió Florentino Pérez com va fer en l'última roda de premsa, perquè pot perdre les eleccions en només un dia.
2: Cuidado. O sigui,
3: si fa un debat...
18: Què guió?
3: Sí,
18: què
3: sí.
18: Guió, niña?
2: És que, perdona, jo crec que el candidat, l'Enrique...
3: Riquelme.
2: Riquelme ho sap. Amiga,
18: no?
3: Clar, per això el demana.
2: Clar. Si fa un debat, sap que té totes les de guanyar. Perquè després del que vam veure al Florentino Pérez, que no està en les millors èpoques, crec que té moltes les de guanyar. O sigui, el pot enganxar... És a dir, per això. Però jo dubto molt, no sé, veurem a veure què passa, però que Florentino li dongui... En fi, li dongui l'opció a un debat. No sé, veurem a veure què proposa. Diu dimecres, no?
10: Exacte. Sí,
3: jo crec que no s'esperava, Florentino Pérez, que finalment no. Enrique no. Riquelme arribés als braços.
2: Clar, però és que Florentino, no sé on ho he llegit, que coincideixo amb aquest plantejament, ningú de nosaltres sabíem qui era Enrique Riquelme. Mm. Fa aquella roda de premsa... comença a parlar de que se presente, i tothom dient, bueno, però aquí se tiene que presentar. O sigui, ho van començar a buscar i aleshores de cap i volta, no, sembla que hi ha un tal Enrique Riquelme que hi ha el Florentino dient que si era mexicano...
16: Les elèctriques...
2: Exacte, i vam començar a buscar i de cop i volta va ser Florentino que ens el va presentar, o sigui, Florentino és qui el posa per
3: dir, a l'aparador, sí,
2: a l'aparador per fer les eleccions.
18: Hay que tener la cara muy dura para pedir un cara a cara conmigo.
1: Pero si no le gusta el servicio de comida al Bernabéu, que se ha quejado el tío este, pues que se traiga un bocadillo de su casa.
2: Bueno, ya voy a decir que trigas 8 minutos en sortir y 8 minutos en entrar.
1: Pues muy bien, y como es sudamericano, pues bueno, pues...
2: No, es que no es sudamericano, es que es...
16: Es d'Alacant.
2: Es d'Alacant, no sudamericano.
1: Tiene acento sudamericano.
2: No, que no, tiene un acento...
8: Es que tampoco no tiene acento sudamericano.
2: Tiene acento de pijo.
15: Lo finge.
1: A ver si le voy a tener que poner...
2: Pijo.
15: Lo
2: finge. Pues me encanta el bocadillo, pues... Sí, jo el veig que... Oh, ¿m'entiendes?
8: No vocalitza gaire.
2: No, sí, perquè clar, no, o sea, sí, tienes sí. que salir 10 minutos del campo y volver.
1: ¿Y qué quiere que le ponga?
2: ¿M'entiendes?
1: ¿Eh? Un tenderete con tacos
2: no,
1: y quesadillas.
2: No, no vocalitza. És del sector aquest pijero que no vocalitza.
10: Podria ser germà...
2: Quan més pijo, menys vocalitza. Això també és una norma que aquí a Pau Casals, si poses l'orella, ho detectes automàticament.
10: Bueno, ara, això i molt estranger...
2: I tots en castellà, això sí. I, bueno, la majoria amb estranger.
10: Exacte.
2: Avui he sortit de casa.
16: Ai.
2: I he vingut a peu... I no he escoltat en cap moment ningú parlar en castellà ni català. Tot el recorregut, t'ho prometo. Anglesos, alemanys, holandesos, francesos...
1: Sud-americanos.
16: Molts nòrdics.
2: Mozambiquenyos, sí. Tot. Però català i castellà no hi havia ningú.
8: Els expats.
2: Els expats, que són els... Escolta, i s'estan 18 o 12 anys i no aprenen ni català ni castellà, no, tants els infos. No. Aquests els calentava bé, jo.
16: Mira, al camp de l'Europa, que l'Europa està de moda, que sapigueu... que hi ha molts grupets d'expats que s'han fet socis de l'Europa i que viuen l'Europa, club de barri, en anglès, en grupets.
8: Es poden pagar, l'abonament.
10: Molts holandesos.
8: L'abonament anual se'l poden pagar.
16: Arriba fins allà,
2: Home, i tant, es poden pagar pisos d'un milió i dos milions d'euros. Vull dir, imagina si no es poden pagar en l'Europa.
15: Que se presenten.
10: No sé si a Girona, oi, això passa també a Girona.
2: Que se presenten. A Girona també.
10: A Girona també, vas caminant i tots són estrangers. Molts ciclistes.
2: Molts ciclistes.

0: El Rafa Juste,
1: que, bueno, no sé, l'hem vist...
2: Desfermat.
0: A mi m'ha espantat i tot,
1: semblava Rafael en les seves millors èpoques.
3: Va ser històric.
1: Amb aquell gir que ha fet, que sembla...
3: Et diria Rafael...
1: Jo!
0: No, que canti
2: Julio Iglesias.
3: No, ah, sí, Julio Iglesias. Oh, perquè té el tipus de Julio Iglesias. Mira.
4: Ara estem d'acord, estem d'acord. Hey, una bandera.
1: Hey, hey, Julio Iglesias, sí.
4: Veuran el vent, un crit valent. Sabiala, tenim un nom al set.
3: Rafa Juste a l'escenari de Maria Cristina, que es va instal·lar per la festa al Barça. Rafa Juste, que en principi a l'himne sempre es canta la primera paraula pel que el públic acompanyi, però es va venir tan amunt que el va cantar tot. Ja ho veieu, que va cantar tota l'estrofa ell. No havia de parlar, no havia de dir res, ni ell, ni el president Laporta, ni Àngel Riudalbás, ni tampoc Xavier Puig, que són els directius...
1: Bueno, perquè tu vas estar de mestre de cerimònies, no?
3: Efectivament, fent parella amb Andrea Ginés, i mai millor dit, vam estar allà liderant aquesta presentació, que va començar a les 5, però a les 3, que vam arribar, ja hi havia gent a primera fila esperant, i gent que havia estat a Oslo, fins i tot, i van arribar allà amb un sol que queia allà a Maria Cristina.
5: Sí, bon bot, ara soc Maria Cintas.
1: Tu ets un dels que estaves davant de tot, no?
5: Sí, sí, la primera fila, sí, sí, soci 65.432, portava el carnet, eh? Estic molt decebut, eh? Molt decebut, perquè ahir vaig estar, com dèieu, i no van regalar res, eh? Quatre globus de Vueling, que me'n van robar dos nens petits.
3: Bitllets d'avió vam regalar.
5: Sí, bueno, però no em va tocar res. No vau regalar samarretes, no vau regalar mitxetes suades, no vau regalar pilotes, no vau regalar res. Ei, a sobre em vaig cremar...
1: Perdona un moment, la gran celebració de la quarta Champions del Barça femení, el gran regal
5: és
1: un globus de Vueling?
3: El gran regal...
1: Està molt mal, o sigui, la veritat.
3: Va ser, Toni, el regal va ser la presència de Figaflowers, que, per cert, les van triar les jugadores com a grup.
1: No, però això veus, ho vaig trobar bé. O sigui, perquè, a veure, comencem a celebrar les coses. Jo vaig reclamar un grup o dos grups per celebrar el títol de Lliga al Barça, no el que es va fer, que va ser...
2: És molt millor això que una rua.
1: Home, és que allò de la... Bueno, i la rua hi havia molts trossos, tot i que no es reconeix, hi havia molts moments que la gent acompanyava el bus, però no hi havia ningú. Vull dir, la gent són els mateixos que van acompanyant el bus. Però, bueno, això, deixant de banda això...
6: Van seguint
1: el bus, ho veies al dia de veure. Però, clar, munta una festa a l'estadi amb un parell de grups, Mishima, que t'ho farà de franc, perquè hi ha el Caravent allà. Que està en nòmina, però collons, que vingui el Caravent amb Mishima, que ja està, de gratis. I segur que trobes algun altre grup, que els dels bus...
6: Mont DJ,
1: ja t'estic fent. Mont DJ, els bus, Caravent... I els Figaflowers, ja està.
6: No.
1: I muntes allà un xou, i el John Dausà. I escolta, ja tens la festa, bueno, John Dausà, no sé, però és igual, John Dausà, vinga. I ja tens la festa muntada.
2: Sí.
1: I els Figaflowers va estar bé. Ara... El regal només uns globus, com diu Marcel Cintas, de Vueling.
3: Manel, van regalar, l'únic que és veritat que no et va tocar, perquè ho vas fer molt malament, que et vaig veure, et demanàvem al públic que intentés fer l'avió, i qui el públic votés que feia millor l'avió...
1: Però escolta'm una cosa.
0: Això és un esplai.
1: Ara, un moment, perquè jo entenc que tu eres el presentador i estaves allà venent la moto i que ara m'ho defensaràs. Però el Barça no pot portar unes pilotetes o unes gorretes, ni que siguin caducades. De l'època del Schuster, saps? És igual, del Figo, i regalar-les al públic. O sigui, o d'aquesta marca de samarretes que és la marca pròpia del Barça. BLM, que això no la sabeix ningú. Que tens 300.000 en un armari. Quan pots regalar algo, una gorra, no sé, uns preservatius, alguna cosa del Barça. No, globus de Vueling. Home, va. Anem a donar la volta.
7: Un ratito, los catalanes, un ratito.
1: Som uns cutres. No és de ser celebració cutre, home, per favor.
5: Em vaig cremar,
2: A la rua tampoc van regalar res, no? A la rua del
1: no regalen res. Ni carmelos, cony. Fes com la cavalcada de Reis.
6: Cavalcada
1: de Reis, perdona, encara són més generosos que el Barça.
2: I tant,
1: i a la final de la cavalgada hi ha en Carmelo.
6: I tampoc són els més esplèndids.
1: No, però és que el Barça ni això. Són uns rancis.
7: Un ratito.
1: Hòstia.
5: I escolta, hi he hagut de dormir tota la nit amb una banyera amb aigua freda.
1: Jo estic totalment d'acord amb vosaltres.
5: I untat amb Silvederma, eh?
1: Una vergonya, home. És que són, perdona, celebracions cutres. Són celebracions de club pobre, d'un club que no té diners.
7: Puta mierda generalitzada.
1: Sí, exacte.
3: No, però t'he dit, Toni, que no sé, la Gemma potser que va estar allà amb nosaltres. Tinc la sensació que la gent s'ho va passar bé.
1: Sí.
2: Tu ho vas passar molt bé, a més.
1: Sí, però
2: sí, bueno. Sí, i la crec que la gent també, molt
1: bueno,
2: bé.
1: Bueno, però si tu regales unes gorretes, ja et dic, caducades, és igual.
5: Uns pòsters.
1: No sé, de Figo. No, si la gent s'ho quedarà.
6: Uns ventalls per la calor del Barça.
1: Uns ventalls, mira.
2: Això n'hi havia, no?
1: Què val un ventall?
3: Ventalls hi havia.
5: Barrets
1: de palla del Barça.

0: Mira, mira, si t'estic dient jo, la llista Mercè, aquí, fem, aquí a RAC1, que no hi ha un duro mai, eh? Ens inventem, mira, un any per Sant Jordi, uns llapisos que els van regalar pràcticament. Després,
1: la tassa
0: regalades pel senyor Velasco de Torrons Vicent.
2: Sí,
0: aquí no vam posar un duro. Mira si hi ha coses a fer. Uns punts de llibre també per Sant Jordi, que res, únicament si ens donen les gràcies a la impremta on vam anar. Pues cony, el Barça que té 34.000 tios allà pensant, pues xato, pensa, cony.
3: Podríem llançar llapisos i pins, que és ara una cosa ideal per buidar
0: bueno,
3: uns.
0: Anem al que ens ocupa.
2: A l'escenari... van brillar, no, per exemple, jugadores que ara en parlarem.
0: Anem al tema, a veure, perquè hi ha molta sortida que no s'ha comentat.
2: De fet, i ahir ho vam percebre molt, també es va percebre molt a l'escenari, jugadores que habitualment sempre prenen iniciativa, com Mapi León, ahir no volia parlar, s'estava amagant, van intentar que digués alguna cosa i va cantar campiones. Hi han quatre futbolistes, Gemma, que el futur podria passar per fora de Barcelona. Estem parlant d'Alexia Putellas, de Salma Parayuelo, d'Ona Batlle i de Mapi León. D'aquestes quatre, què podem saber ja a aquestes alçades sense l'oficialitat de cap d'elles?
4: Maria León i Ona Batlle marxen segur. Marxen segur a Anglaterra. Ona marxa a l'Arsenal...
2: El mateix equip?
4: No, Ona marxa a l'Arsenal. Maria León marxa al London Lioneses, que és de la Michel Kang, per cert. I després, Alexia, a mi el que m'està sorprenent són els timings, perquè jo ho tenia coll avall de que marxava segur, i em sorprèn que avui encara no hi hagi cap notícia. Entenc que s'esperen a demà, però clar, dimecres juguen l'últim partit a casa. I entenc que si és l'últim partit d'Alexia, que potser s'ho ha repensat, perquè crec que ho tenia ja molt decidit, però potser s'ho està repensant en els últims instants, hauríem de fer una roda de premsa demà, no?, per acomiadar una llegenda com és Alexia. Ja ho van fer Melanie Serrano en el seu moment, per exemple. Salma Parayuelo és la que tinc més dubtes de totes. Crec que també s'ha guanyat el dret, no?, perquè és veritat que quan es va plantejar la seva sortida era en un moment on encara no acaba de girar rodó, i crec que en aquest tram final de la temporada s'ha guanyat el dret de tenir un contracte damunt la taula.
2: I de moment no s'espera cap altra sortida, d'aquestes quatre, alguna sorpresa.
0: Et semblen pocs?
2: No, pregunto, perquè avui... ho dic perquè parlem d'aquests quatre noms.
4: No, però després el mercat és molt llarg. O sigui, això ja ho sabem, que també que pot haver-hi algun altre, esperem que no.
2: Ara, és curiós, perquè fixeu-vos, el discurs que hi havia a l'inici, i ahir es va recordar molt, a l'inici de la temporada era aquesta temporada no pinta molt bé, poques jugadores, plantilla curta, hi ha jugadores que no hi són, etc. I s'ha guanyat el pòquer, com va passar el 2024. I aquesta temporada... torna a haver el mateix fantasma, no? Ui, aquest any segur que ja no, si no es guanyava aquest any la Champions, ja vés a saber quan la tornem a guanyar. Tu creus, Gemma, que pinta un altre cop una temporada que sembla que no, però serà sí? O, francament, ara, amb les marxes d'aquestes futbolistes, podem estar davant d'una temporada complicada pel Barça?
4: Jo crec que, entre cometes, és un canvi de cicle, en el moment que marxen llegendes com són Alexia, que encara no ho tenim al 100%, però Maria León, que durant tants anys ha vestit la samarreta blaugrana, o Navalla, que a dia d'avui per mi és la millor lateral dret del món, crec que s'acaba una mena de cicle. Però no vol dir que s'acabi un cicle guanyador, sinó que crec que també el Barça és conscient de que si et marxen peces claus, com... És que Maria León ja va anunciar fa setmanes al club que marxaria. I Ona Batlle també, s'ha estat des de fa temps. Per tant, encara tenen marge de maniobra per alguna arribada important d'alguna jugadora.
2: A Pere Romeu, en principi, continuarà. Sí. També el van mantejar. Míster, tu com a entrenador, sí, no sé com pot afrontar un entrenador que ho ha guanyat tot una següent temporada i sabent que pot ser un pèl més complicada que l'anterior.
5: És que l'avantatge és que està creant tendència, o sigui, el Barça està creant una tendència, més enllà de qui hi hagi jugant i entrenant, perquè s'ha demostrat que els tres entrenadors que han passat han estat capaços de guanyar la Champions, no? Per tant, aquest retoc, si són 4 millor que 5, si són 3 millor que 4, vol dir que primer t'has de reforçar amb gent de futbol base. Clara Rajordi va ser titular i pot demostrar que pot ser titular en tots i cada un dels partits. La Quica Nos ha aparegut també, no tan sols al terreny de joc, sinó fora també, a fer aquest vestidor també tan important amb un equip de futbol. Per això et diria que més enllà de noms, és veritat que jo crec que potser la marxa més significativa seria per mi la d'Alexia, per el que és, no pel que segurament podia portar en el camp, sinó la de Salma, que crec que desequilibri dalt en el futbol, a qualsevol tipus de futbol i a qualsevol categoria es nota, i aquesta per mi sí que faria més mal.
2: Doncs tant de bo que l'equip pugui seguir guanyant més enllà de quin entrenador hi hagi, perquè tots han anat guanyant, i que sigui un tema de model i no pas d'aquí a la banqueta. Fem un petit descans i de seguida, ara sí, entrem amb tot el que ha passat a Girona i ens preguntarem, i ara què?
6: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
7: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... i tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí. Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
8: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona? Esperat. Viatjar amb begudes incloses? Esperat.
9: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros? Inesperat.
8: MSC Cruceros. Best Holiday Ever. Reserva ara a msccruceros.es.
10: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
11: Jo no puc treure'm del cap això.
12: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarma es dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
13: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
14: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
15: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
16: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
17: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
16: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
17: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
16: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
18: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1.
19: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
0: Doncs va, 15 minuts i arribarem a les 8. Va, entrem en matèria pel que fa al Girona.
2: Mira, d'entrada, Toni, comparteixo la reflexió que va fer Eloi Amagat unes 12, hores, unes 12 hores després de la desfeta, ja després d'haver dormit, que ha dormit sempre...
0: Bueno, dormit coses, poc.
2: Dormit molt poc, però sé, quan et lleves sempre torna a sortir el sol, com diuen, i es mira tot diferent. Diu, tristesa absoluta per tot el gironisme que no mereixia aquest desenllaç. A vegades tocar fons és necessari per a una reconstrucció imprescindible, recuperar l'ànima, la identitat i el sentiment. Avui tot és fosc, però que aquest equip, que aquest descens serveixi per tornar a ser nosaltres. Tornarem. A veure, Eloi Amagat, és un missatge de tristesa, lògicament, però també d'esperança. No sé per on vols començar, si per analitzar una mica què ha passat o ja mirant de cara al futur.
20: No, jo crec que s'haurà de fer, i encara és molt recent, perquè dissabte es va viure una de les nits més complicades a Montilivi. Vaig veure molta gent patir realment perquè se li donava la importància que té, ja no només per al futbol, pel Girona, per la gent que li agrada el futbol, sinó s'ha de ser conscient que l'estar a la primera divisió repercuteix en molts sectors i la ciutat de Girona també quedarà afectada d'això, no? Va ser una setmana que crec que va haver-hi una molt bona comunió entre la ciutat, l'afició, el club, amb vídeos emotius, realment que haguessin emocionat el més insensible, però després va arribar l'hora del partit i crec que no es va veure reflexat al camp, no?, tota aquesta importància, aquesta transcendència del partit que es jugava. Crec que va faltar un punt d'energia, un punt de cor, no? A vegades aquests partits que són finals, que són tan transcendentals, una mica has de deixar a part els aspectes més tècnics, tàctics, perquè això ja ho has treballat, ja portes tota la temporada, no? I aquests s'han de jugar amb ànima, amb esperit, que jo diria es va trobar a faltar una mica el dissabte.
2: Mira, amb això que diu l'Eloi, sempre recordo una frase que va dir Luis Enrique quan el Barça B va haver de pujar a Sant Andreu, el míster se'n recordarà.
3: Clar que m'acordo.
2: Que va dir, tota la temporada vam fer un futbol excels, i d'atac, i de joc, i de molta elaboració. I aquell dia va dir, avui oblideu-vos de tot el que heu fet i el que us he dit. Avui, sí o sí, hem de pujar a segona divisió A. I va ser un partit molt, molt anàrquic i es va fer el que s'havia fet. Potser era el que demana l'Eloi en aquest sentit. A veure, míster Lluís, sí. Com hem arribat fins aquí? Ho dic perquè és veritat que la temporada va començar malament. Crec que ho dèiem ara, un punt de 15 dels primers només arrencar la temporada, però després el Girona va arribar a estar 8 punts per sobre del descens a falta de 8 partits, després de sortir viu del Bernabéu, però acaba baixant. És a dir, com t'expliques aquesta temporada al Girona?
5: Mira, una cosa sempre et diem, són les sensacions i l'altra els números, no? Quan tu mires els partits o has vist tots els partits, la majoria dels partits del Girona, no t'ha deixat una bona sensació en general, Penso que hi ha hagut baix rendiment general de molts jugadors, baixes importants al tram final de jugadors que havien de ser definitius, però clar, vas als números i és curiós que el Girona, que suposadament és un equip que té una proposta ofensiva de joc, hagi estat el tercer equip que menys gols ha fet a la Lliga, per davant del Getafe, que n'ha fet 32, i del Real Oviedo, que n'ha fet 26. Només 39 gols. I han encaixat 55 gols, que està a la meitat de la taula. O sigui, hi ha 9 equips que han encaixat més gols pel Girona. Per tant, diria que el problema del Girona no ha estat la defensa, sinó els pocs arguments ofensius que ha tingut l'equip per marcar gols. I de fet, i ara ho exageraré, ha estat un gol, O sigui, amb un gol, el Girona estaria primer, Sí, crec que l'anàlisi ha de ser molt més general i si repasses individualment, exceptuant, et diria Arnauetti, Vitor Reis, no sé si trams d'Unagi, i Poquet de Bànat, és que no et puc treure cap jugador que m'hagi dit, ostres, tu, mira, és que ha sigut mala sort, perquè ho hem intentat, ho hem lluitat, hem sigut superiors a molts equips. És que no, és que t'he de dir que no. Em sap greu, però és que t'he de dir que no.
20: Sí, d'acord amb en Lluís, no? Hi ha hagut molt pocs jugadors que han destacat aquesta temporada. Crec que tots coincidirem que la plantilla, els noms, no eren per estar en aquesta situació, per dissabte jugar-t'ho tot a una carta. Però he dit plantilla i jugadors, no he dit equip, que al final ja són diferències, no? Tu has de crear un bloc que sigui potent en quant a mentalitat, en quant en els partits més decisius, i això li ha mancat en el Girona aquesta temporada.
4: Jo crec que és el que parlàvem abans amb l'Eloi fora. És complicat a vegades convèncer jugadors que venen de lluny a entendre que han de morir per un equip que a vegades ni sents els colors. És que es va veure quan va baixar el Girona qui realment estava afectat. Veies l'Arnau afectat, Witsel sí que és veritat que va
3: donar
4: alguna llàgrima, Stuani evidentment, Mitchell, perquè és l'entrenador, però no vaig veure tampoc gaire jugador afectat i jo crec que aquesta és la gran clau de perquè el Girona ha baixat a segona.
11: Bona tarda.
2: Mitchell, molts ànims,
11: Mitchell. La verdad es que están sent uns dies tristos, però bueno, s'ha de mirar tot des de la part positiva. Ja sabeu allò que diuen, de que quan una porta descien, una finestra...
3: La porta es tanca, una porta es tanca.
11: I bueno, doncs tinc algunes ofertes i estic en converses amb Manchester.
3: Amb Manchester?
11: Sí.
3: O sigui, oferta del City o del... En aquest cas, seria del City o del...
11: Com?
3: Perquè del United...
11: No. La Manchester. La productora de Ricard Ostrell, que m'ha trucat per fer un documental sobre el descens a segona del Girona. Però bueno...
3: Bueno, no seria el millor...
11: Estic content, tampoc, perquè sembla que és el més a prop que podré estar d'entrenar al City.
3: Sí, entrenar al City em sembla que no. Avui, per cert, s'està acomiadant Pep Guardiola.
2: Efectivament, hi ha hagut una rua des de les 5 de la tarda.
3: Que aquests jugadors que també venen cedits, no? Eloi, el que deia fa un moment la Gemma, crec que hi estaríem bastant d'acord, que arriben, estan un temps, marxen, tampoc tenen molta arrels. Implicació amb el club, no?
20: Sí, és que no busco culpables en ells.
3: No, és una barreja de tot, no?
20: És lo normal. normal, no se'ls hi pot exigir a jugadors que acaben d'arribar fa poc temps, no, que no estan empapats, no, de la dinàmica ni del club, ni de les costums, ni de la ciutat, exigir-los aquest valor afegit que jo crec que és tan necessari, però és que tu has d'intentar trobar aquesta compensació, no? El Girona ha tingut la capacitat d'anar al mercat i fer fitxatges importants de jugadors que es pressuposen de més categoria, que t'han de donar aquest salt de qualitat, no? Però és que després també has de tenir aquests jugadors, el que dèiem abans, amb necessitat...
0: Però el Girona, disculpa, té planter? O sigui, té el que en diríem una masia? Té jugadors que puguin fer el salt al primer equip? O sigui, que es doni l'oportunitat a jugadors com el Barça? O com l'Espanyol? No?
20: No sé si aquest nivell, però s'està treballant en els últims anys molt.
0: Ho dic perquè deies tu gent implicada, ho veiem amb el Barça, no? Els que estan més implicats són, en aquest cas, els que venen de la Pedrera.
20: Sí, però és que jo sempre ho he dit, que per tenir aquest sentiment de pertinença no cal haver nascut a la Clínica Girona. Hi ha jugadors que venen de fora, que porten temps, que s'han volgut empapar des del primer moment. Mitchell és un altre cas, sí, no? Des del primer moment jo m'adapto a on arribo, amb la llengua, amb les costums, no? I això no es crea d'un dia per un altre, es va fent, es va cuinant a foc lent, no? Per tant, jo també crec que és una manera de fitxar, d'anar a buscar el mercat, no? Jugadors que tinguin aquesta intenció d'adaptar-se al lloc on venen, i després també m'agrada el perfil de jugadors que tenen fam, que tenen necessitat, que tenen ganes de fer-se un nom en el món del futbol del màxim nivell, no? I crec que s'ha d'aconseguir aquesta compensació.
0: Lluís, no sé si vols afegir alguna cosa més pel que fa al que hauria de ser aquest esperit, que és el que deia la Gemma, no? De jugadors implicats amb l'equip i que estiguin, en fi, que ho posin tot en no només en tots els partits, sinó en partits com el de l'altre dia, no?
1: Clar, és un punt afegit aquest, eh? Jo li dono molta importància al futbol base, a la Pedrera, a la cantera. Segurament el Girona doncs sempre ha d'anar a remolc del que és el Barça i o l'Espanyol. Crec que és un mercat, el català, on hi ha en si molts jugadors susceptibles d'algun dia poder jugar en els primers equips, però s'ha de cuinar a foc lent. És que estem mal acostumats nosaltres, i ara em desvio al Barça, que nanos de 18 anys estigui jugant al primer equip. No és normal. Per això sempre dic que aquest procés de maduració, igual hi ha un nano de 21-22 anys que li queda res per poder jugar en el primer equip, però ja el veiem gran. És que ja en té 22. No en té 22, que és jove, que li queda molt, potser li queden 15 anys, no? Crec que ha d'anar a detectar aquest talent, i sobretot crec que el Girona s'ha d'incidir molt en la formació del talent català, del que hi ha aquí, que n'hi ha molt, i després buscar aquestes cosetes fora. Però clar, ara aquest descens a segona implica econòmicament un susto gran, eh? O sigui, el primer any segurament no, però en el cas de no tornar a pujar, compte que no t'acostumis a aquesta nova categoria, que podria ser un perill, sí.
2: Clar, com ho hem d'afrontar per evitar que no passi, el míster ho coneix bé, un cas Saragossa, és a dir, com s'ha de fer perquè el Girona no estigui gaire temps a l'infern? Com s'ha de gestionar tot plegat?
20: Sí, i ara pensava, que no fa tant, recordareu, fa un any el Girona va viure una situació semblant, va estar al límit, va aparèixer els Salvadors, diria fins i tot jo, Estuani, Porto en aquell moment, i es va aconseguir la permanència per una victòria, no? I lamentablement es torna a repetir aquesta temporada, i és una pena, però sembla que fins que toques fons de veritat, com pot ser el cas actual, no te n'adones, no, que hi ha d'haver una reestructuració, que jo crec que és necessària, que ja es valorarà, evidentment, internament, els canvis que s'han de fer, els errors que s'han comès. I crec que perquè no passi el que veiem constantment, no, d'històrics que estan patint...
0: Mira, ara m'apunta el Martí Gironell, per exemple, el Depor, que s'ha passat 8 anys per pujar. 8 anys.
20: El Racing, em penso que 13...
2: El 14. Això, des del 2012, que no estava a primera divisió.
20: Doncs imagineu, no, històrics amb ciutats molt importants a Espanya, que tot el que els hi ha costat. S'ha de mantenir una mica els fonaments, no, del club, que és evident que ha crescut moltíssim en els últims anys, no, amb feina molt ben feta, amb la solvència que t'ha portat, no, en aquell moment quan tant ho necessitava el club, aquest grup City, però evidentment hi han coses que s'han de canviar, perquè si no hauries arribat a un descens que serà dur per per al gironisme.
2: Doncs tant de bo, que l'infern duri el menys possible una temporada i que l'any que ve podem tornar a parlar d'un Girona de primera. Moltes gràcies, Eloi Amagat. Molts ànims, bona setmana. Gràcies, Gemma Mallorca i Mister Lluís Carrera.
0: Don Lluís. Adéu.
6: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC 1. Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
21: Un viatge pel romanticisme alemany seguint el riu Rin, amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
6: Gaudeix d'una autèntica vetllada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu ritual.
22: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
6: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
22: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
6: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972 62 45 20.
22: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca a Begur.
23: Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
24: Arriba al Teatre Goya l'Ultimàtum, un espectacle d'indigest escrit i dirigit per Jordi Oriol.
25: Maleïda incertesa.
26: No podem preveure res.
27: A ver si entendí bien, profesor. Toda esta incertidumbre es debida a ese principio cuántico suyo.
28: No és meu. El va postular Heisenberg.
27: Heine, ¿quién?
29: Joan Carreras, Mia Esteve, Carme Milán, Carles Pedregosa i Lara Segú.
6: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
30: RAC1.cat és un portal de notícies.
31: RAC1.cat és una finestra a la ràdio.
30: RAC1.cat és fàcil.
31: Notícies.
30: Actualitzada.
31: Ràdio en directe.
30: Tot RAC1 és
31: a RAC1.cat.
0: Doncs ja saludem a aquesta hora la Mireia Gaurolera. Què tal, Mireia?
4: T'has quedat en blanc, ara, eh?
0: Mireia Gaurolera. Ja m'he trebat amb el Mireia. Ja
4: només fa 20 anys que dius el meu cognom.
0: Algun dia m'hauria de dir malament.
11: Pareces un americano.
4: Estàs de segona Pasqua.
0: Sí. No, perdona, que crec que hem fet un molt bon programa.
4: I per això, bueno...
0: Me'n vaig allò avui amb la consciència tranquil·la.
32: Vamos a Carillanos. Vamos, tenemos cara a cara, Mireia.
0: Cara a cara de què?
32: De Enrique Riquelme i Florentino.
11: Jo coneixen.
4: Estem esperant a veure què passa.
0: Què passa?
33: Ja ho heu vist, que ha sortit l'alerta, Hi ha un altre espanyol que té lo de la rata.
4: L'antivirus.
0: Està confinat.
33: Sí, bueno, però això dels que tu, de lo que tu et diuen. De lo que tu et diuen.
4: Siqui, per favor. Està molt aïllat.
0: Vols que es quedi el teu
4: programa?
33: Com que rebeu subvencions, només dieu el que interessa.
4: Vinga, va, a les 8 en punt, bon vespre.

0: Ja coneixem la lletra petita del sumari del cas que persegueix José Luis Rodríguez Zapatero. La policia conclou que l'expresident espanyol ha mantingut durant anys una posició discreta de lideratge d'una trama d'influències. Se l'acusa de diversos delictes, el més important, tràfic d'influències i malversació de fons públics. De seguida, el Jordi Armenteres, des de Madrid, ens detallarà quina informació aporta el sumari del cas. Mentrestant, Zapatero, el protagonista de tot plegat, insisteix que les acusacions contra ell no tenen ni cap ni peus i que tot plegat forma part d'una cacera política. L'expresident espanyol ha enviat el missatge a través d'un portaveu, Luis Royo.
1: Todo lo factura a cuenta de su IRPF, todo lo declara Hacienda, como ha explicado, etcétera. ¿Cómo es posible que se me atribuyan ser la cúspide de una trama criminal altamente jerarquizada? ¿Jerarquizada de qué?
0: Felipe González defensa que s'haurien de convocar eleccions aviat aquest 2026, arran de tot el que està passant amb aquest cas Zapatero. En canvi, Pedro Sánchez diu que està tranquil. El cas Zapatero, però, el que fa és anar encerclant i anar ofegant el govern de Pedro Sánchez. Avui, però, el president espanyol ha pogut agafar una mica d'aire amb el nou informe de la Guàrdia Civil sobre el cas de la seva dona, Begoña Gómez Luco. No ha trobat moviments sospitosos als seus comptes corrents. A aquesta hora, que s'acaba l'operació tornada del cap de setmana al llarg de la segona Pasqua, les principals retencions han estat sobretot a la P7, tot plegat després d'un cap de setmana negre a les carreteres on han mort 5 persones, 3 d'elles motoristes, i un cap de setmana en què també ha fet molta calor i, de fet, la calor agafarà més protagonisme perquè la temperatura, Martí Oliveres, encara ha de pujar més els propers dies.
2: Sí, l'ambient d'estiu de moment ha arribat per quedar-se perquè durant tota la setmana es mantindrà aquesta calor molt intensa per l'època, sobretot a l'interior i al Pirineu, i atenció de cara a dijous i divendres perquè es podrien batre rècords de calor en un mes de maig o quedar-nos-hi ben a prop. La calor també es notarà de nit, amb nits tropicals, i el sol continuarà dominant, tot i alguns xàfecs o tronades de tarda al Pirineu.
0: I ho hem sabut fa poca estona, el Ministeri de Sanitat ha detectat un altre cas d'antivirus entre els espanyols que viatjaven al creuer Ondius. Són les 14 persones que fan quarantena en un hospital de Madrid i entre els quals ja hi havia un primer positiu. Després de detectar aquest segon cas, ja han portat el pacient a la unitat d'aïllament del nivell de l'hospital. I un dels noms del dia també és el del Papa Lleó XIV, que quan falten 25 dies perquè aterri a Espanya de viatge oficial, ha alertat de la perillositat de la intel·ligència artificial. Diu que qui la controli imposarà la seva visió moral i alerta que això pot alterar fins i tot les democràcies i les dinàmiques econòmiques. Tot plegat en aquest dilluns, festiu per molts, on encara porten cua els dos concerts de Bad Bunny a Barcelona. Avui s'ha viralitzat la foto del president Salvador Illa amb el cantant porto-riqueny a la Sagrada Família. Són les 8:04. Pep Tormos, bon vespre.
3: Bon vespre.
0: El setge José Luis Rodríguez Zapatero s'estreny. La policia conclou que l'expresident espanyol ha mantingut durant anys una posició discreta de lideratge d'una trama d'influència. Això inclou tota una xarxa empresarial per cobrar comissions i a l'epicentre de totes les societats i a l'empresa de les seves filles. L'UDEF les acusa d'emetre factures per encobrir pagaments per un suposat tràfic d'influències.
4: La policia situa el domicili particular de la família Zapatero com el centre per prendre decisions, però la coordinació operativa de tota la trama es feia des del despatx de l'expresident espanyol al carrer Ferraz de Madrid, just davant de la seu del PSOE. Això és el que sosté la policia, però el jutge va desestimar l'escorcoll del domicili particular de Zapatero la setmana passada. De l'escorcoll a l'oficina de l'expresident, la policia es van portar joies, rellotges i dos discs pendents d'analitzar.
0: Hi ha molts detalls de tot el que conclou la policia i que el jutge afegeix al sumari per citar Zapatero la setmana que ve com a imputat. Serà dimarts que ve. Se l'acusa de diversos delictes, els més importants, tràfic d'influències i malversació de fons públics. Més detalls des de Madrid. Jordi Armenteres, bon vespre.
5: Sí, bon vespre. L'UDEF dibuixa i utilitza croquis per fer-ho el detall de com funcionava suposadament tot l'entramat empresarial. Hi ha 9 empreses col·laboradores que matien o cobraven factures i s'acredita un moviment de capitals que, segons la policia, seria la manera de camuflar el cobrament de comissions. Primera conclusió, que l'empresa de les seves filles, que es diu What the Fab, és l'eix de tot plegat. Hem posat veu des de la redacció a aquestes conclusions policials.
6: De lo anterior se concluye, la sociedad What the Fab SL se perfila como elemento finalista del entramado investigado y se erigiría como un centro de redistribución de flujos económicos, facilitando la canalización de fondos de los clientes y de la propia red organizada.
5: Per tant, el que diu la policia és que la Societat Instrumental és l'empresa de les filles de Zapatero i Sonsoles Espinosa, perquè tota la direcció la porta Zapatero i totes les gestions es fan amb ordres a la seva secretària de confiança, Gertrudis Alcázar, un altre dels noms que ha sonat molt en tot aquest entramat. La Fiscalia, per cert, es fa seves totes les tesis policials i demana investigar-les fins al final.
0: En aquests mateixos documents, la policia també posa el focus en el paper discret que suposadament hi vol tenir Zapatero, Jordi.
5: Si la UDEF conclou que intenta amagar Zapatero totes les gestions que fa tant com pot.
6: Lo anterior se ve reforzado por la naturaleza delictiva de las actividades investigadas, donde se evidencian indicios de desvinculación interesada y búsqueda de opacidad. Por esta estructura dual de funcionamiento observada, donde consta que tanto en la recepción de envíos como la emisión de facturas, análisis irrelevante, figura su domicilio particular, lo que evidencia que su ámbito de actuación operativa trasciende de la oficina.
5: Ara bé, que diu la policia, que tot i aquesta opacitat, també conclou que tot el que m'han fet no seria possible sense la influència de Zapatero.
6: José Luis Rodríguez Zapatero se erige como la figura principal de la red de influencia. Su intervención resulta determinante para la proyección de la red a las diversas esferas de influencia. Además, dispondría de una red de contactos institucionales y empresariales que serían empleados por la red organizada de la que este se desvincularía interesadamente.
5: Parla de patrons repetitius en l'emissió de factures per gestions concretes. El dibuix que fa de tota la trama és, bàsicament, Zapatero i la seva família, la secretària i tres amics de l'expresident espanyol que actuen com a intermediaris i que són els qui protagonitzen la gran majoria de les converses transcrites per l'UDEF amb plus ultras. De converses del propi Zapatero, només n'hi ha una. I no es concloem per res, perquè és una conversa on fa un agraïment, però sense concretar el per què.
0: A més, de la trama també se'n desprèn que es van pagar prostitutes per satisfer jutges, policies i funcionaris.
5: Sí, la IDEF el que fa és recollir converses sobre el pagament a dones de companyia, on, entre d'altres, hi ha la que havia estat parella de l'exministre José Luis Ábalos, empresonat ara pel cas de les mascaretes. En el telèfon d'un dels investigats es parla del pagament a dones en metàl·lic, després d'haver rebut uns 50.000 euros d'una suposada comissió. La frase que l'acompanya és «Hay que cuidar a los jueces, policías y funcionarios». I després riu, fa jejeje. En la conversa apareix el nom de dues dones més, que cobrarien una 3.000 euros i una altra 2.000.
0: Gràcies, Jordi. Aquesta trama també hem sabut que es va endur la policia espanyola de l'oficina que Zapatero té al carrer Ferraz. Sabem el que es va endur, la policia espanyola d'això, de l'oficina que té Zapatero al carrer Ferraz. La van escorcollar dimarts entre desenes i desenes de documents. També van trobar gairebé un centenar de joies a la caixa forta. Segons la secretària de l'ex-president, algunes són herència familiar de la dona de Zapatero i altres regals de viatges, la Colomer.
3: Sí, les joies és segurament el més cridaner de les desenes i desenes d'objectes que la policia espanyola es va endur del despatx de Zapatero dimarts passat. De fet, a l'informe de l'escorcoll apareixen totes fotografiades. Hi ha desenes de collarets, arracades, anells i braçalets, també 8 rellotges. Tot estava guardat en una caixa forta que, segons la secretària de Zapatero, Gertrudis Alcázar, és del domicili de l'expresident i la seva dona, Sonsoles Espinosa. A l'escorcoll, la policia també va decomissar diverses carpetes amb documentació, algunes amb el nom de diverses empreses implicades en la causa, que ara els agents han d'investigar. De fet, també dimarts passat van buidar tres ordinadors, entre ells el de la secretària, i diversos correus electrònics, com el de Presidente Zapatero. A més, es van endur alguns telèfons mòbils, un parell de discs durs i diverses agendes.
0: En aquests escorcolls que va fer l'UDEF destaca el que van trobar a la casa de l'empresari Julio Martínez Martínez, el presumpte testaferro. I van descobrir 286.000 euros en efectiu amagats en una bossa de golf, al lavabo i en un radiador. Els bitllets estaven amagats en diferents zones de l'habitatge. Això ho van trobar al desembre, en la primera fase de l'operació del cas Plus Ultra. L'empresari el van detenir al cap de 3 dies. I enmig de tots aquests nous detalls que van sortint sobre el cas, José Luis Rodríguez Zapatero diu que les acusacions no tenen ni cap ni peus i que tot plegat forma part d'una cacera política. L'expresident espanyol ha volgut llançar aquest missatge, però no ho ha dit en persona. Ha fet servir un portaveu. El més probable és que Zapatero no comparegui en públic fins al dia que declari a l'Audiència Nacional dimarts que ve. Mar Poyato.
7: José Luis Rodríguez Zapatero insisteix que tot el que va fer era legal i no entén totes les acusacions que se li estan fent. L'expresident espanyol ho ha verbalitzat a través del seu portaveu, Luis Arroyo, que ha parlat a Televisió Espanyola.
1: Si lo que hago es perfectamente legal, si lo hago facturándolo, él considera que facturarlo a título individual es mucho más noble que interponer sociedades, etc. Entonces, todo lo factura a cuenta de su IRPF. Todo lo declara Hacienda.
7: Tot i insistir que és innocent, Zapatero veu complicat sortir-se'n sense cap conseqüència.
1: Si se han llevado por delante al fiscal general sin una sola prueba, cualquier cosa puede suceder.
7: Per la seva banda, Pedro Sánchez assegura que està tranquil davant d'aquest cas. El president espanyol ha defensat públicament José Luis Rodríguez Zapatero i ha demanat respecte per la presumpció d'innocència.
0: I davant de totes aquestes revelacions, de moment Pedro Sánchez assegura que està tranquil. És el que ha respost ràpidament a la premsa avui quan li han preguntat pel cas. En canvi, qui ja ha aixecat el dit per demanar que es convoquin eleccions ha estat Felipe González. L'expresident espanyol creu que haurien de ser aquest mateix any.
8: Debería haberlas. Primera vez que lo digo, debería haberlas. O sea, debería haberlas ese año. O sea, deberíamos también tener respeto por la infantería. Vamos a ver, el liderazgo que yo aprecio es el liderazgo no mercenario. El que no se ejerce para beneficio propio, sino que se ejerce para beneficio de la población.
0: Això sí, l'expresident socialista veu Zapatero incapaç d'haver orquestrat tota la trama que descriu la policia espanyola, Laia.
3: Sí, Felipe González assegura que l'escàndol per la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero està passant factura a tot l'estat espanyol. Per això és partidari que Pedro Sánchez avanci les eleccions. En canvi, rebutja que el PP presenti una moció de censura.
8: ¿Yo haría una moción de censura ahora? Pues no. Pues no. Porque pasaría lo que tú me decías hace un momento. Dejaríamos de hablar de esto para hablar de la moción de censura. Y si fueran una oposición inteligente, no diría que se siga cogiendo esto, pero... que no hi ha meter en el lío d'una moció de censura.
3: Com ja va passar la setmana passada, Felipe González demana respecte per la presumpció d'innocència de Zapatero. De fet, creu que es devia veure arrossegat.
8: Que se deje arrastrar por Maduro y por la Delsi que le llama Principito. Es que estoy muy en desacuerdo políticamente con él. Dicho todo eso, la presunción de inocencia para Zapatero y su derecho a defenderse me parece absolutamente indiscutible.
3: González ho ha dit en una trobada d'empresaris a València.
0: El PP, doncs, que en Felipe González ha guanyat, podríem dir-ne un aliat. Els populars pressionen els socis de Pedro Sánchez perquè el deixin sol d'una vegada per totes i assenyalen especialment el Partit Nacionalista Basc. Ahir, el president del PNB, recordem, Aitor Esteban, va apuntar que és irresponsable acabar la legislatura espanyola en aquestes condicions. I ara el PP l'insta a passar de les paraules als fets. Sergi Giró.
9: Els populars no aclareixen si faran el pas de presentar una moció de censura, centrifuguen responsabilitats i assenyalen els socis d'investidura. El portaveu Borja Semper els demana que moguin fitxa i deixin de fer de crossa del PSOE. Està convençut que el govern espanyol hi està enfangat fins al coll.
10: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen. No hay nadie en este gobierno ni en el Partido Socialista que diga hasta aquí hemos llegado.
9: De moment, però, sumar evita fer sang. Eduardo Rubiño, de Madrid, no parla d'avançament electoral, es limita a demanar explicacions al PSOE i exigeix a Sánchez que aprofiti bé el que queda de legislatura.
11: El Partido Nacionalista Vasco tendrá que explicar si lo que prefiere es que gobierne en este país el señor Feijóo y Abascal. Yo entiendo que no. Nosotros tenemos claro para qué estamos en el gobierno. Desde luego que creo que el Partido Socialista tiene que dar explicaciones, tiene que dar sentido a lo que queda de legislatura.
9: Més enllà del PNB, per ara cap altre partit ha parlat obertament de replantejar la legislatura.
0: Aquest cas judicial ara mateix ocupa les portades de tots els diaris i també és interessant analitzar quines lectures en fan tant els diaris editats a Catalunya com els de Madrid, Ona Pardo.
3: La Vanguardia es fixa en el que han trobat al despatx i titula Agendes, unes 30 joies en la caixa forta i discos durs. És pràcticament el mateix titular que han fet El País i l'Ara. El periòdico va més enllà i assenyala que la trama ha blanquejat 240.000 euros amb rellotges de luxe. En canvi, el diari Punt.es dona més pes a la versió de Zapatero i directament recorda que, segons l'exdirigent, les joies són d'herències i viatges. Fa el mateix al Nació Digital. La Razón és més crític i diu que al despatx del socialista hi han trobat un botí de joies. El Mundo també fa referència a les peces de valor i diu Zapatero digne d'una emperadriu. I l'ABC creu que el cas perjudica a la relació del PSOE amb Junts.
0: Doncs bé, sobre els nous detalls del cas judicial contra Zapatero i la repercussió política que pot tenir en Pedro Sánchez, avui li hem preguntat al vicedirector de La Vanguardia, Enric Sierra, què en pensa.
12: El cas Zapatero ha impactat greument a la línia de flotació de la legislatura i ha obert una via d'aigua que pot tenir conseqüències per la viabilitat del govern. L'actual president ha sobreviscut a altres impactes, com el de la investigació a la seva dona, el seu germà o a dos dels seus més estrets col·laboradors del partit. Però aquesta vegada és diferent. A la vista del que s'ha conegut en el sumari, la imputació de Rodríguez Zapatero té un calat polític profund, perquè la figura de l'expresident ha estat utilitzada pel PSOE com el guardià de les essències polítiques del partit i, com a tal, ha estat en negociacions complicades que comptaven amb l'aval de la seva integritat personal i política. Si és veritat el que apareix al sumari, aquesta figura es desploma. Així ho estan llegint actors polítics proposant la convocatòria d'eleccions aquest any. A la Moncloa fan càlcul de danys, però a ningú se'ls escapa que l'avaria és greu i pot ser més determinant que qualsevol altra.
0: I en paral·lel al cas Zapatero, avui també es notícia un nou informe de l'UCO sobre el cas Begoña Gómez. La Guàrdia Civil no ha trobat moviments sospitosos als comptes corrents de la dona de Pedro Sánchez. Això sí, afegeix dubtes a la càtedra que codirigia la Complutense.
4: L'UCO diu que tota la informació bancària de Begoña Gómez s'adiu amb el desenvolupament de les seves activitats professionals. És la conclusió que ha traslladat al despatx del jutge Peinado, que la investiga per 4 delictes: tràfic d'influències, malversació, corrupció als negocis i apropiació indeguda. El que també apunta la Guàrdia Civil és que alguns dels contractes relacionats amb la càtedra a la Universitat Complutense es van fer al marge de la normativa. Parla d'adjudicacions premeditades. Conclou que Gómez va pagar el registre del programari que es va apropiar de la universitat amb un compte que comparteix amb Pedro Sánchez.
0: I per acabar-ho d'adobar, en aquesta corrua judicial que afecta el PSOE, aquesta setmana arrenca el judici al germà de Pedro Sánchez pel cas de la Diputació de Badajoz. Hi ha una desena d'investigats per tràfic d'influències i prevaricació administrativa. Està previst que David Sánchez, germà del president espanyol, declari el 4 de juny. Passen 3 minuts d'un quart de nou, pendents aquesta hora de l'operació tornada del cap de setmana llarg de la segona Pasqua. Fins ara han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona 234.000 vehicles, el 78% dels 300.000 previstos. Les principals retencions aquesta tarda han estat a l'AP7. Tot plegat després d'un cap de setmana negre a les carreteres. En només 3 dies han mort 5 persones, 3 d'elles motoristes.
4: El director de trànsit, Ramon Lamiel, s'ha mostrat especialment preocupat per les dades. De fet, ha qualificat el cap de setmana de tràgic i posa el focus en els accidents de motoristes. Des que va començar l'any, han mort 49 persones a les carreteres i 20 anaven en moto.
13: 5 víctimes mortals. No podem estar gens contents i més aviat estem bastant tocats en aquest sentit com a Servei Català de Trànsit i els companys també de Mossos d'Esquadra de Trànsit.
4: El Servei Català de Trànsit ja preveia molta mobilitat aquest cap de setmana, marcat sobretot pel bon temps i les escapades a les zones de costa.
0: Una operació tornada, doncs, com dèiem, marcada per la calor, sobretot a l'interior, on els termòmetres s'han tornat a quedar ben a prop dels 35 graus, i de cara als propers dies la temperatura encara es pot disparar més en valors inèdits en un mes de maig. Martí Oliveres, bon vespre.
2: Bon vespre.
0: Com pinta aquesta setmana? Tocarem sostre?
2: Sí, sembla que sí, de cara a dijous o divendres. Ja en parlarem, però sembla que aquesta calorada va per llarg, ha arribat per quedar-se aquest estiu prematur. Recordem que encara falten ben bé 20 dies per entrar a la nova estació i tenim un escenari de ple estiu, sobretot a l'interior del Pirineu. És veritat que l'agost encara, doncs, durant el dia sí està prou bé, arran de mar, però ja hem tingut les primeres nits tropicals a Barcelona durant aquest cap de setmana i això anirà arribant a més barris, a més pobles i ciutats de Catalunya durant aquesta setmana, perquè això, de cara a dijous i divendres, podríem arribar a temperatures a prop dels rècords en un mes de maig a casa nostra. N'estarem pendents, però pinta que la calorada, doncs, s'ha d'intensificar. Avui 34 graus al Pla de Lleida, però de cara a dijous i divendres podríem parlar de 37, 38 o 39 en aquestes zones més càlides de l'interior. També la Vall de l'Ebre, el Priorat, la Conca de Tremp, el Bages, zones tradicionalment molt càlides, doncs haurem de seguir de ben a prop aquest termòmetre que es dispara i moltíssim.
0: Totalment disparat, sí. Temperatures d'estiu absolut, no?
2: I que fins i tot molts dies d'estiu no tenim, per tant, déu-n'hi-do.
0: Aquesta calor, però, Martí, no és una cosa només de Catalunya, perquè hi ha llocs on avui s'han batut rècords.
2: Sí, comencem per altres punts de la península, per exemple, a la zona d'Oviedo, a Astúries, han tingut la primera nit tropical de la història, aquesta època de
0: l'any. De la història.
2: Al maig, des que tenen registres, a la capital asturiana no s'havia registrat una temperatura mínima tan alta de més de 20 graus en aquesta zona. Però si marxem de la península Ibèrica cap a França i el Regne Unit, s'ha viscut un dilluns realment sufocant. Temperatures que han fregat els 35 graus de màxima a Londres, als jardins de Kew, diuen, jardins botànics d'aquesta zona del sud-oest de la capital anglesa. És una temperatura que no s'havia registrat a aquesta època de l'any i que fins i tot bat el rècord del 1922 en el cas de l'aeroport de Heathrow, amb una temperatura de 33 graus i mig. O sigui que tenim unes temperatures disparades en aquesta època. A més, el canvi és molt sobtat respecte a fa 4 dies que tenien temperatures fresques i encara tenien fins i tot precipitacions en forma de neu als Alps o aquí als Pirineus. O sigui que l'escenari ha canviat per complet.
0: Com un metge, sí, sí.
2: Sí, i sembla que, atenció de cara a la zona de França i Regne Unit, perquè entre dijous i divendres, com explicàvem aquí, que viurem una situació de moltíssima calor, allà possiblement més i tot, i allà sí que encara serà més descomunal a l'arribada possiblement d'alguns rècords, perquè ja serien excepcionals a l'estiu. Imaginem-nos aquestes alçades de l'any, que és molt aviat en el calendari.
0: A veure, Martí, la pregunta és què fa que tinguem aquesta calor tan intensa en aquesta època? És a dir, hi ha alguna mena de fenomen o què està passant?
2: Sí, a veure, tenim com una zona en omega, que en diem, una configuració atmosfèrica que fa que tinguem dues borrasques lluny de casa nostra i al mig un passadís perfecte des del nord d'Àfrica, una situació d'altes pressions, és a dir, de cel serè, d'estabilitat. Aquesta pressió atmosfèrica molt alta fa que aquesta situació de calor es vagi acumulant. A més, en alçada també tenim temperatures molt per sobre del que tocaria, de 6 a 8 graus per sobre, i es va acumulant perquè no hi ha cap mecanisme de trencament d'aquesta falca, d'aquesta dorsal anticiclònica. És un anticicló, sempre parlem de borrasques i anticiclons, doncs ara tenim un anticicló situat damunt de casa nostra i que també arriba a la resta de l'Europa occidental, hi ha un bloqueig. D'aquesta manera la temperatura es va acumulant i per això, per inèrcia, anirem tenint cada cop més calor a mesura que avanci aquesta setmana i es vagi escalfant a la temperatura en tots els nivells, tant aquí, arran de superfície, com a cotes més altes. És una situació inèdita, com dèiem, per aquesta època de l'any, perquè és molt més propi doncs, del pic de l'estiu.
0: Sí. Doncs haurem d'anar seguint, perquè tela els propers dies, eh?
2: I tant.
0: Vinga, Martí, fins ara.
2: Fins ara.
0: Vuit i 23 minuts. A aquesta hora estem pendents de l'actualitat al Real Madrid i de les eleccions a la presidència del Club Blanc. La Junta Electoral ha de confirmar quina serà la data definitiva de les votacions. Pau Bombardó, bon vespre.
14: Bon vespre. Inicialment estava previst que es publiqués la data avui mateix, però a hores d'ara la Junta Electoral encara no s'ha pronunciat. Qui sí que s'ha pronunciat és el candidat Enrique Riquelme, que avui ha inaugurat el seu local de campanya i ha volgut remarcar la importància d'aquestes eleccions.
15: Creo que esto es algo totalmente importante y democrático para el madridismo. Hay una oportunidad para todos los socios que puedan votar, que puedan debatir entre dos proyectos totalmente diferentes. Hace más de 20 años que no hay ese debate.
14: I parlant de debat, Riquelme també s'ha referit a la possibilitat de tenir un debat electoral amb Florentino Pérez.
15: El presidente Florentino Pérez pidió en su rueda de prensa que buscaba también esa democracia y pedía debate para poder debatir entre proyectos. Bueno, pues ya están cumplidos todos los pasos. Ahora lo que pedimos, nuestro trabajo está hecho hasta aquí. Ahora lo que pedimos es ese debate. Podemos poder debatir las veces que sean necesarias entre dos proyectos de una manera sana, de una manera respetuosa.
14: La data màxima per celebrar les eleccions és el 8 de juny, un dilluns. Aquest dia coincideix amb la visita del Papa a Madrid, així que la data que pren més força és el diumenge 7. Tot això a l'espera de que la Junta Electoral confirmi la data en els propers dies.
0: Amb el calendari realment és apretat tot, eh?
14: Déu-n'hi-do.
0: Sí. Avui també hem conegut la llista, per altra banda, de convocats de la selecció espanyola per al Mundial d'aquest estiu, una llista que inclourà 8 jugadors del Barça i, atenció, que això és història, cap del Madrid.
14: Sí, sí, de fet, és la primera vegada a la història d'una convocatòria del Mundial que el seleccionador no inclou cap jugador del Club Blanc. Val a dir que s'han complert la majoria dels pronòstics, però el seleccionador Luis de la Fuente ha volgut defensar-se de les acusacions de convocar massa jugadors del Barça.
16: Que no sé si són 8, es que no tengo ni idea. Y si lo sé, se me ha olvidado ya. Jugadores de la selección española. Jugadores que pueden jugar en la selección, sean de aquí, de Burgos o de Cuenca, que me da igual. Son jugadores que pertenecen a la selección nacional, al equipo de la selección, nada más.
14: El Barça tindrà com a representants Joan García, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Dani Olmo, Ferran i Eric García. A més, també hi seran els catalans David Raya, Marco Corella, Marc Pubill i Víctor Muñoz. Per cert, De La Fuente ha confirmat que Lamine Yamal estarà disponible o bé pel debut o bé pel segon partit. I un últim apunt en clau mundial, perquè ahir Leo Messi va haver de ser substituït en el seu partit amb l'Inter de Miami per molèsties físiques. El club ha de confirmar si hi ha lesió i pot perdre's algun partit, però en principi Messi hauria d'estar disponible pel Mundial.
0: Haurem de seguir, doncs, què tal l'estat de salut de Messi. Aquesta hora s'està celebrant l'última rua de Pep Guardiola com a entrenador del Manchester City.
14: Sí, el tècnic català ja va seure's ahir per última vegada a l'Etihad Stadium i va acomiadar-se de l'afició en un acte emotiu. Avui ha recorregut els carrers de Manchester oferint als seguidors la FA Cup aconseguida aquesta temporada.
0: Seguint aquesta rua a Manchester i tenim el Miquel Aguts. Bon vespre.
17: Bon vespre, Mireia. Si vols fer una bona festa, parla'm un anglès. Seria el resum de la jornada d'avui, perquè realment el comiat a Pep Guardiola i també a Bernardo Silva i John Stones, jugadors llegendaris del millor City de la història, està a l'alçada dels protagonistes. Una rua que ha reunit centenars de milers de persones pels carrers de Manchester sota un sol estiuenc. El Martí Olivera segurament també trobaria rècords de temperatura aquesta època de l'any a la ciutat anglesa. En aquests dos últims dies ha recorregut els carrers fins que ha arribat aquest mateix autocar en un pavelló amb 19.000 aficionats ple fins dalt de tot, i els dos autocars, el del masculí i el del femení, han entrat per rebre l'aclamació dels aficionats. Ara està començant la festa amb els parlaments de l'equip femení. D'aquí uns minuts serà el torn de l'equip masculí amb Pep Guardiola com a principal protagonista.
0: Gràcies, Miquel. Fins ara. I, Pau, què més tenim de l'actualitat esportiva?
14: Doncs que en tenis, a Roland Garros, Rafa Hoder ha superat amb facilitat el seu rival en primera ronda. Davidovich i Carreño també han passat ronda, mentre que Jaume Munar, Bautista i Mérida han quedat eliminats.

0: I ho hem sabut fa poca estona. El Ministeri de Sanitat ha detectat un altre cas d'antivirus entre els espanyols que viatjaven al creuer Ondius. Són les 14 persones que fan quarantena en un hospital de Madrid i entre les quals ja hi havia un primer positiu. Després de detectar aquest segon cas, ja han portat el pacient a la unitat d'aïllament del nivell de l'hospital.
1: Les autoritats sanitàries expliquen que el cas s'ha detectat dins del dispositiu d'aïllament previst, de manera que no comporta més risc per la població general. Tampoc cal modificar les quarantenes de la resta d'espanyols aïllats. Aquest positiu s'afegeix, per tant, a l'altre que van detectar l'endemà que el creuer arribés a les Canàries fa dues setmanes. Per tant, del grup de 14 espanyols, de moment, dos han donat positiu d'antivirus. Els altres, 12, en canvi, han tornat a donar negatiu a la prova que els han fet aquesta setmana.
0: I encara en l'àmbit de la salut, el banc de sang fa una crida a donar més sang, però també més plasma. És un component de la sang que es fa servir, entre d'altres, per fer medicaments per persones amb malalties minoritàries. Ara, si no en tenen prou, en compren fora de la Unió Europea, però els fa por que amb el context polític actual hi hagi països que parin de vendre'n. Per això demanen que creixin les donacions i que s'alternin amb les de sang. Eulàlia Carrascal.
2: Ara de mitjana es dona plasma dos cops l'any, però la xifra podria ser molt més alta. El motiu és que se'n pot donar molt més sovint, cada dues setmanes en comptes de cada dos mesos, com passa en el cas de la sang. Les persones han de ser majors d'edat, tenir bona salut i pesar més de 50 quilos. El director assistencial del Banc de Sang i Teixit, Joan Ramon Grífols, explica a RAC1 que l'idoni seria combinar totes dues donacions.
3: Tant necessitem sang, que és el missatge que històricament sempre hem anat incidint, com també necessitem plasma, i que amb dues donacions es poden anar combinant i un donant pot de forma alternativa anar donant sang o plasma amb el decurs dels períodes que ell realitza la donació.
2: A banda, hi ha una altra diferència. Les donacions de plasma són més llargues, poden trigar 40 minuts en comptes dels 10 que suposa donar sang, però la recuperació també és molt més ràpida.
0: Arribem a 9:15. El govern aprovarà demà la creació de 1.800 places de personal educatiu. N'hi haurà de docents, de personal d'atenció educativa i també d'administratius. Una inversió de 90 milions d'euros que permetrà rebaixar les ràtios, impulsar l'escola inclusiva i millorar la formació professional. Tot això a les portes d'una altra negociació demà entre el departament i els sindicats, Eulàlia.
2: Aquestes 1.800 places noves no són ni un terç de totes les que demana el sindicat majoritari, USTEC. Creuen que en caldrien com a mínim 6.000. De tots els llocs de treball nous, més d'un miler seran per docents, 450 per personal de reforç, 400 per l'escola inclusiva i gairebé 300 d'administració. La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que així es reforça la qualitat del sistema educatiu.
4: Aquesta setmana el govern aprovarà una ampliació de la plantilla de professionals docents de cara a reforçar la qualitat de l'atenció educativa durant el proper curs, 26-27. Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
2: Tot i la reunió de demà, els sindicats mantenen les 8 vagues convocades fins a final de mes. La propera serà aquest dimecres a tot Catalunya. Per demà n'hi ha una altra d'estudiants de secundària i universitat.
0: El papa Lleó XIV alerta del perill de la intel·ligència artificial en la seva primera encíclica. És una de les notícies també d'aquest dilluns. A la carta adverteix que qui la controli imposarà la seva visió moral i això pot alterar fins i tot les democràcies i les dinàmiques econòmiques. El pontífex demana repensar la IA i posar-la al servei de la humanitat. Joel Penya.
5: El papa compara la intel·ligència artificial amb la Torre de Babel i la reconstrucció dels murs de Jerusalem. És a dir, la divisió actual que provoca en contraposició a la comunió que podria generar si estigués ben utilitzada. Per això, demana repensar la intel·ligència artificial i convertir-la en una eina valuosa.
6: La intel·ligència artificial ara demana ser desarmada i alliberada de les pràctiques que la converteixen

0: tropes d'un acord imminent. Segons Teheran, el pacte amb Washington inclourà la fi dels combats a tots els fronts, però no parlarà del seu programa nuclear. Mentrestant, el mercat té esperances que la guerra a l'Iran acabi aviat. Avui baixa el petroli i han pujat les borses. El barril de Brent, de referència a Europa, s'ha baratit un 5% i cotitza al voltant dels $95, i la borsa espanyola ha guanyat més d'un 2%. En aquest sentit, el ministre d'Economia s'ha reunit amb les últimes hores amb els agents socials per fer el seguiment de l'impacte econòmic de la guerra, i de moment no s'ha pres cap decisió sobre si la rebaixa de l'IVA dels carburants al 10% s'haurà de mantenir més enllà del 30 de juny. El govern espanyol assegura que hi haurà més reunions les properes setmanes. Alhora, la crisi del combustible continua passant factura a les aerolínies. Barcelona perd temporalment la ruta fins a Tànger, que oferia l'empresa estatal del Marroc, i que no és l'única. La mateixa companyia ha paralitzat 12 rutes més amb Europa i Àfrica arran de l'augment del preu del combustible. Passant 4 minuts de 9:15, nou capítol en el cas de Paula Bonet i el seu assetjador. L'artista denuncia que l'home va quedar en llibertat fa uns dies i que han entrat al seu taller. Ella mateixa ha fet una publicació a Instagram en què confessa que pateix per la seva integritat física.
1: L'home va sortir del centre psiquiàtric ara fa 10 dies i era des del juliol de l'any passat, i ara la il·lustradora ha viscut un robatori al seu taller. Diu que li han trencat el vidre de la porta i li han robat peces. La policia encara no ha identificat qui ha estat, però Bonet ho relaciona amb l'assetjador, aquí i la justícia va absoldre dels delictes d'assetjament i amenaces perquè tenia un trastorn de personalitat. Bonet el va denunciar l'any 2019, després d'intentar fer vida normal aquest últim any i de deixar d'anar amb protecció policial. Ara, diu, torna a tenir por.
0: I atenció, aquest cas, la policia ha localitzat a casa d'un arqueòleg de Torredembarra, al Tarragonès, més de 300 peces procedents de desenes de prospeccions arqueològiques on havia treballat. L'investigat es defensa i assegura que l'operació amaga una gestió desastrosa de el patrimoni arqueològic a Tarragona. Més detalls, Esteve Giral.
2: Sí, l'operació policial ha permès recuperar peces de l'època romana o un miler de monedes de la Guerra del Francès. L'investigat, un arqueòleg ja jubilat, que tenia una empresa especialitzada en fer excavacions i que es va anar fent la seva pròpia col·lecció, apropiant-se, presumptament, de part del patrimoni històric que anava trobant. David Font és el caporal de la Guàrdia Urbana de Tarragona que liderà la investigació.
3: Doncs arrel d'aquests danys que ha causat a la ceràmica, nosaltres li hem pogut imputar un delicte de danys contra el patrimoni històric, i el tema de l'apropiació indeguda continuada d'aquest material arqueològic que hauria d'estar de la titularitat de l'administració o de l'interès comú públic.
2: L'arqueòleg investigat ha negat rotundament les acusacions al digital Torredembarra Actualitat i diu que és una operació només de màrqueting que amaga la pèssima gestió del patrimoni arqueològic a Tarragona. Assegura que si les va guardar a casa seva és perquè l'administració no tenia capacitat per fer-ho.
0: Gràcies, Esteve. En crònica de successos, els Mossos investiguen la mort d'un home aquest matí per un incendi al magatzem on vivia. Es tracta d'un local reconvertit en habitatge a Cabrera de Mar, al Maresme.
1: L'avís s'ha rebut a les 8 del matí i han anat 4 dotacions dels bombers. Han comprovat que el foc afectava un magatzem de ferralla i que havia calcinat tot el local, amb un home dins. Segons les primeres investigacions, la policia creu que va començar de manera accidental.
0: A Reus, la policia ha detingut 2 piròmans per provocar almenys 4 incendis del Baix Camp.
1: Primer haurien calat foc a un vehicle agrícola a Vilanova d'Escarnalbou el 18 d'abril i 5 dies després en zones forestals de l'Argentera, Pratdip i Coll de Jou. La parella de detinguts, un home i una dona, tenien antecedents. A principis de maig els van detenir per cremar un camió a Móra d'Ebre.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla multitudinària al metro de Barcelona que va acabar amb un ferit per arma blanca.
1: Va passar la matinada de diumenge en un vagó de la línia 4 a l'estació de la Pau. La víctima és un home que intentava separar els dos grups. Ara els Mossos els intenten identificar.
0: I a Lloret de Mar, una altra baralla acaba amb 4 ferits per arma blanca, 2 de greus.
1: Va passar diumenge cap a les 4 de la matinada, una vintena de joves de dos grups diferents es van començar a barallar i un de 19 anys en va ferir 2 més de gravetat. El van portar d'urgència a l'Hospital Josep Trueta de Girona i a l'atacant el van detenir.
0: I els Mossos investiguen una tercera baralla aquest cap de setmana al barri d'Artigues de Badalona.
1: També va acabar amb una víctima per arma blanca. Va passar dissabte cap a la 1 de la matinada i haurien participat una desena de persones. La policia ja n'ha identificat algunes i manté oberta la investigació.

Arrels Fundació i el Termcat publiquen el Diccionari del Sensellarisme, un glossari que recull més de mig miler de paraules i conceptes sobre el col·lectiu. L'objectiu és fer-ne pedagogia per fer desaparèixer els estigmes, Joel.

0: El diccionari arrenca amb a la intempèrie i acaba amb zero absolut, la situació que es dona quan en una zona s'ha erradicat el sensellarisme. La directora de Reals Fundació, Bea Fernández, explica a RAC1 quina és la idea principal del diccionari.
1: Un glosari de conceptes per definir i per incorporar al llenguatge català doncs paraules que fan referència al sensellarisme i que a vegades doncs, no s'utilitzen correctament, no s'utilitzen en matisos diferents o fins i tot en algun cas no fem servir paraules catalanes sinó que fem servir paraules estrangeres.
0: El llibre inclou des de conceptes poc coneguts com aporofòbia.
1: Aporofòbia institucional, que les mateixes institucions o les mateixes normes doncs són discriminadores cap a les persones en situació de sense sostre.
0: Fins a paraules malenteses que van en contra del col·lectiu.
1: Seguim escoltant doncs, el concepte d'indigent o rodamont, té un contingut ideològic o estigmatitzador.
0: L'obra costa 14 euros i es pot comprar a la pàgina web de Reals Fundació.
2: L'Ajuntament de Barcelona, per altra banda, comença a veure brots verds en la batalla contra l'especulació immobiliària. Assegura que va a la baixa perquè la compravenda de blocs sencers de pisos per part d'inversors privats ha baixat més d'un 30% en un any.
3: El 2025 hi va haver 149 operacions de compravenda de blocs de pisos sencers a Barcelona, que és la xifra més baixa dels últims 5 anys. El comissionat d'habitatge, Joan Ramon Riera, assegura que la venda especulativa s'està frenant arran de la regulació.
4: Compraventa de finques més grans de 10 habitatges, edificis sencers, doncs ha baixat un 31% a la ciutat de Barcelona en un sol any. És a dir, que l'activitat inversora, diguem, o especulativa per fer co-livings i tal i tot això, doncs es troba fortament desincentivada.
3: Totes les compravendes d'edificis sencers de més de 10 habitatges s'han de notificar a l'Ajuntament, que n'estudia l'operació segons dicta la llei d'habitatge.
2: I a Girona, una enquesta pionera sobre els usos lingüístics revela una davallada de l'ús del català a les ciutats. El 60% dels gironins el fan servir habitualment, però només el 25% el mantenen quan la conversa continua en castellà. Més detalls és a Girona. Bàrbara Julvem.
5: La primera enquesta d'usos lingüístics a la ciutat que l'Ajuntament va encarregar a la Universitat de Girona, conclou que un 98% dels gironins entén el català. Un 60% el fa servir sol o combinat amb el castellà com a llengua habitual en les relacions socials i només prop del 25% el manté en converses quan els responen en castellà. Lluc Salellas, alcalde de Girona, diu que cal incrementar aquestes dades.
6: Es queda curt amb allò que hauríem de voler com a ciutat i com a societat. Hem de treballar per poder arribar al 70 i al 80% en els propers anys. Aquest és el nostre compromís i hem d'aconseguir també començar per al mantinc en català.
5: El percentatge de parlants que mantenen el català baixa fins al 19% a les comarques de Girona i a Catalunya el 13%. L'estudi és pioner perquè fins ara se n'havien fet a escala de país o demarcació. En total s'han fet mig miler d'enquestes presencials repartides per barris i franges d'edat.
2: I demà arrenca a Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat el Padel World Summit. És la fira més important del sector a tot el món i reuneix 140 expositors. Més de la meitat són internacionals.
7: EAE Business School us ofereix aquest espai.
2: El sector del pàdel fa anys que viu un bon moment. Cada dia s'obren al món nou clubs de pàdel i és que el negoci d'aquest esport s'ha triplicat els últims 4 anys, Montse Martí.
8: El negoci del pàdel ja mou a nivell mundial uns 6.000 milions d'euros. Una altra de les dades que el negoci no para de créixer i de ser popular és que s'han superat per primera vegada les 50.000 pistes de pàdel al món i cada any se n'obren de mitjana 8.000 de noves. El Padel World Summit reuneix avui i demà 140 expositors i més de la meitat són internacionals. El director de la fira, Àlex Ponsetti, explica a RAC1 què hi haurà en aquest congrés.
9: Molts fabricants de pistes, tenim també les principals marques fabricants d'equipament, de pales, pilotes, calçat, i també tenim aquí tots els proveïdors de tot el que és l'ecosistema pàdel, no? Des de il·luminació, gespa, etc. I també tota la part tecnològica, que és el que ara veiem que està creixent tant.
8: El responsable del congrés assegura que Catalunya és un referent mundial, a més en el sector. És el territori que té més llicències federatives de pàdel, prop de 30.000 i més de 380 clubs.
7: Amb BAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records. Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.
2: I en plana cultural, en cinema, atenció aquest estudi, una dona de 60 anys té menys possibilitats de protagonitzar una pel·lícula que un animal. Així ho diu un informe fet al Regne Unit que avui ha publicat The Guardian. L'estudi de la plataforma Age Without Limits ha descobert que els últims 3 anys hi ha hagut 4 vegades més pel·lícules sobre animals que no pas sobre dones de més de 60 anys.
3: El document també apunta que hi ha més pel·lícules protagonitzades per un home anomenat Chris que per dones d'aquesta edat. Per fer l'estudi, els experts han estudiat les 100 pel·lícules més taquilleres al Regne Unit entre el 2023 i el 2025. Només 5 de les 100 pel·lícules les protagonitzaven dones de més de 60 anys, entre elles La substància, de Demi Moore, però mentre que 20 eren d'animals que parlen i 6 d'homes protagonistes que es deien Chris.
2: I acabem, com sempre, abans de la tertúlia amb l'Anna Salvador, que ja la tenim per aquí. Què tal, Anna?
10: Hola, bon vespre.
2: Anat bé el cap de setmana?
10: Sí, molt bé.
2: Sí? Hi has anat o no hi has anat, tu?
10: No hi he anat, no hi he anat.
2: I què, et sents malament, no, ara?
10: Una mica, perquè sembla que va ser una bona festa.
2: Clar, era allò, no era o no he anat on havia d'anar, no?
10: Sí, sí, es va intentar, però no...
2: No vas poder. A veure, em sembla que vols parlar de la ressaca dels concerts de Bad Bunny, no?
10: Sí, sí, perquè els dos concerts de Bad Bunny a Barcelona, doncs, encara porten cua.

0: posat aquesta i no sé,
1: a Nova York, no? A mi aquesta m'agrada bastant.
0: T'agrada? Molt bé, sí. Molt bé, està bé, està bé.
1: Diem que els concerts encara porten cua per diverses raons, Mireia, si et sembla, sí. Anem a pams. La primera és segurament una de les imatges del dia d'avui i és la selfie de Bad Bunny amb Salvador Illa, sí, a la Sagrada Família.
0: Sí, sí, sí.
1: És una foto que ha publicat el mateix president a les seves xarxes socials, però la trobada al temple va ser ahir. Segons expliquen fonts de presidència, el cantant volia visitar la Sagrada Família abans d'anar-se'n de Barcelona i allà es va trobar doncs, amb Salvador Illa, que la publicació que ha fet li ha agraït que hagi començat la gira europea a Barcelona.
0: Per tant, va ser com casualment. Arribo a la Sagrada Família i em trobo amb el president de la Generalitat.
1: No hi ha massa informació, em sembla, de com es va organitzar tot plegat, però sí, això és el que...
0: És el que venen, almenys.
1: Exacte. Com dèiem, aquesta visita va ser ahir, després dels dos concerts de Bad Bunny a Barcelona, divendres i dissabte. El primer, el de divendres, el vam seguir aquí, sí, en directe al 9C, i en aquell moment ja vam explicar que un dels convidats VIP de la famosa caseta dels concerts va ser Marc Giró.
0: Sí, el Marc Giró, sí. Sí. Estava com a l'última línia, al fons, sí, sí, de la caseta, allò que costava veure'l.
1: Sí, sí, sí, sí. Doncs ell mateix ha explicat avui al Vostè Primer una mica com va anar a parar allà durant el concert.
2: Ja van posar ells, diguéssim. Jo no vaig demanar res, eh? I a més a més és un procés màgic, eh? Que et diuen, escolti, vols venir a la moció, estic convidat i tal. Després et diuen, no, haurà d'anar a la caseta. I vaig dir, va, la caseta què és? Ho vaig haver de buscar. Segur que vulgueu, diguéssim. Total, que nosaltres ens van enviar unes claus pel mòbil, les vam anar seguint, tu, vam aparcar el cotxe on ens van dir, sobre una barrera, llavors et passen per sota de l'estadi, tu, amb uns senyors del Bad Bunny. Vam veure passar el Bad Bunny perquè quan vam arribar tard, perquè a mi em va dir, vine cap a les 6:30, 7. I vam dir nosaltres, 6:30, 7, si això comença a les 8, estem boges.
3: Si els jugadors del Barça van arribar abans que tu.
2: Estava allà tota l'estona i estava allà. Perquè era tota una mica una guarderia. Jo semblava que fos la nani, supernani.
0: Això és el que ha explicat avui el Marc Giró al programa.
1: Exacte. Això pel que fa a la caseta aquesta famosa que va tenir convidats de luxe, però mentrestant, els espectacles de Bad Bunny i l'Estadi Olímpic també han aixecat bastanta polseguera perquè algunes persones que eren a la pista, en aquest, sí, cas, s'han queixat de que hi havia molt poc espai. És el cas, per exemple, d'un noi que en un vídeo que s'ha fet absolutament viral denuncia que no es podia ni moure tot i haver pagat una entrada de 500 euros.
4: Estamos aquí, 500 pavos de entrada en la VIP de Bad Bunny. No podemos movernos, no podemos hacer nada. Está sonando Bad Bunny ahí, me encanta, sí, pero no puedo moverme, no puedo bailar, no puedo hacer nada.
1: Tot i les queixes com la d'aquest vídeo, avui la promotora dels concerts de Bad Bunny a l'estat espanyol, que és Live Nation, ha sortit a defensar-se i diu que sí que hi havia prou espai i explica que aquest noi del vídeo tenia poc espai perquè era la primera fila, precisament, del voltant... Exacte, tocar de la caseta, que és, per tant, una zona de molt d'interès i, per tant, molta gent estava allà agrupada
0: empenyent-lo,
1: per veure les,
0: no?,
1: persones VIP. Exacte. I expliquen que és per això, però que no hi havia cap problema d'espai. Després, ara sí, d'aquests concerts a Barcelona, els propers concerts de Bad Bunny són els 10 que farà a Madrid.
0: Que això també impacta, eh? 2 Barcelona, 10 Madrid.
1: Exacte.
0: Molt bé, però sí, ha anat, sí, a veure la seva família.
1: Exacte, això sí.
0: Vinga, gràcies, Anna. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Passen 2:03.
5: A RAC1, no ho sé, amb Mireia Garolera.

0: Som amb la tertúlia d'aquest dilluns 25 de maig. Isabel Lleuger, Jordi Cominal, Joan Julivert i Estefania Molina. Us dic bona nit a tots quatre. Què tal?
1: Bona nit.
0: Bona nit des de Madrid, Estefania.
2: A veure,
0: ja sé que ara teniu ganes de dir coses amb això que dèiem del Bad Bunny i tal, però, Julivert, has començat a dir, llavors ho deies en nof, Mon, què passa?
3: No, aviam, que m'ha sobtat molt que una persona que es posa a primera fila d'un escenari pretengui tenir moviment per ballar. No sé quants concerts hauran anat aquesta persona, però aquells que, per exemple, ens dediquem a això de muntar concerts, ja sabem que la primera filera...
0: És la pitjor, el fer. Vull dir, molta visibilitat...
3: O la millor, depèn del que vulguis.
0: Però no pots...
3: Si tu el que vols és tenir-lo a prop i, si pot ser, poder-lo tocar, perquè de vegades els artistes baixen cap al públic i els primers que es troben són aquests. Però pretendre tenir moviment per ballar en la primera fila d'un escenari... Home, em sembla que no ha anat a molts concerts, aquest noi. Està confonent una discoteca amb un concert, per entendre'ns.
4: Aquesta viralitat va donar peu a una conversa a casa, ja em perdonareu.
0: Sí, a veure, què dius? Les teves filles? No.
4: Sí, perquè el noi aquest feia gràcia perquè té el braç aixecat en l'aire, allò amb el pal o selfie, que no el pot ni baixar d'això.
0: Amb el pal sí que el va aconseguir.
4: El va aconseguir baixar, sí. I llavors, nosaltres dèiem, un concert d'aquests, que és un espectacle, anar assegut és una garantia. Però llavors dèiem, però si vas a pista, la gent ja s'ha oblidat de lo bé que s'està a darrere de tot.
0: Clar.
4: Que tens accés a la barra.
3: Però això depèn, no sé què, depèn,
4: o sigui, que pots ballar, que
3: és depèn de quin sigui el teu objectiu.
4: Llavors, quan parlàvem dels objectius, vam dir, i una excepció. Perquè alguns, a la nostra època jove de militància,
0: l'època d'abans,
4: Dèiem, el nostre paper d'estar a les primeres files d'algun concert, com per exemple el Bruce, era que com a mínim sortissin 10 estelades a les imatges internacionals.
3: Això pels activistes i pels fans de Bruce Springsteen. Jo he estat a molts concerts de Bruce Springsteen, m'encanta estar al davant. Però estar al davant és per veure davant el bosc, sabent que no em permetrà moure'm més enllà de la mirada.
0: Clar, has de decidir què fas, perquè si estàs darrere de tot, també és veritat que, clar...
3: Veus unes pantalles?
0: Sí. Veus unes pantalles, okay. Això també és veritat. Has de valorar.
4: Vius el concert, dona molt de si un espai...
0: A darrere de tot.
5: Sí. Jo la veritat és que, com que prima molt la raó versus l'emoció a mi, no sempre això és veritat, però sí que quan jo vaig a concerts o quan he anat a concerts, a mi tot això de posar-me absolutament en el meollo del que està passant em fa una certa basarda. Llavors, a mi, per exemple, a mi m'he anat a molts concerts. Jo me'n recordo un concert molt mític fa molts anys, Tina Turner, que va ser un gran espectacle a Barcelona, però fa, doncs, potser estem parlant de fa 30-35 anys, quan eren aquests inicis de concerts on realment l'estar era una miqueta el que ara és Bad Bunny, no? És a dir, aquesta necessitat de veure la teva estrella, no? I jo sempre he estat una miqueta lluny, no? I a mi veure espectacles lluny, després sí que és veritat que hi ha les pantalles, etc. Ja em serveix. Jo soc una persona que m'emociono molt i sóc molt fàcilment emocionable, però que el frec a frec amb la multitud em fa una certa basarda.
3: Sí, però jo entenc que... jo ho dic perquè, en tant que em dedico en part en aquesta indústria, nosaltres quan muntem aquests escenaris veiem una gent que és que ho viu molt intensament, això d'estar al davant i d'estar prop de l'artista. Jo puc entendre aquesta emoció, fins i tot amb el risc d'una lipotímia a l'estiu, sí, no? Sí. Perquè estan tots apretats i, per exemple, en aquests festivals ens dediquem, per exemple, a repartir aigua a les files capdavanteres, precisament perquè sabem que és un lloc per evitar lipotímies, etcètera.
5: Clar, jo quan em
3: però sabem
5: això,
3: que
5: penso...
3: ho viuen molt intensament.
5: Clar, però jo
3: és una experiència per ell.
5: Anar a un concert que et fa molta il·lusió, que tal... que estiguis disposat a que et doni una lipotímia, a mi penso, no.
0: Hi ha gent que és veritat que fent cua, deien, que, clar, si et passes un dia fent cua, entre que no dorms, se suposa que algú et porta menjar, però, clar, el tema també de primeres necessitats en general.
5: D'anar al lavabo, diguéssim.
0: Exacte. Vull dir que arribes al concert mort, no?, bàsicament, perquè, clar, ha sigut com una mena de proesa.
5: Petita,
3: però forma part de l'experiència.
0: Forma part de l'experiència, no sé.
3: Cadascú busca l'experiència. En un concert, cadascú busca la seva experiència.
0: Digues, Estefania, digues.
2: No, dic que... Però que ja la vida funciona així, no? En allò que ens esforcem més és perquè creiem que té més valor, i pel fet de patir aquesta mena de calvari sembla que té més valor. Però he de dir que a mi em crida molt l'atenció estar disposat a fer això per un cantant. Jo, els meus cantants preferits, no he anat a concerts seus. Només amb un, en el dels Amics de les Arts. Ho sento, Bad Bunny, però jo sóc molt dels Amics de les Arts, però em sobta que la gent estigui disposada a patir tot això per veure un cantant que potser el veus, no sé, a mig quilòmetre de distància.
0: A mig quilòmetre, exacte. No sé si ara faig un petit gir perquè necessitem ara connectar-hi i llavors ja podem seguir amb Bad Bunny i el que vingui, Zapatero. Però tenim el Miquel Agut, que també està una mica en aquesta situació ara mateix des de Manchester. Miquel, què tal? Bona nit de nou.
6: Bona nit. No estic a primera fila, Mireia?
0: No?
6: No, perquè si no, no podríem parlar. Hi hauria tal merder i tal problema de cobertura que no podríem parlar. Però, vaja, és com si estigués en un concert una mica, sí.
0: Te'ns explica què estàs vivint i perquè estàs ara, això, en la celebració de l'última rua de Pep Guardiola com a entrenador del Manchester City.
6: Sí, avui és un dia de festa i de comiat, un dia agradós, perquè els seguidors del City agrairan a Guardiola aquests 10 anys, però també estan començant a tenir una sensació de buit per la marxa del tècnic català, que avui amb els jugadors ha passejat pels carrers de Manchester en una rua davant de centenars de milers d'aficionats i que ara mateix està sent homenatjat a dins d'un pavelló que està al costat de l'estadi del City davant d'unes 20.000 persones que l'omplen de dalt a baix. L'entrada tant de l'equip masculí com del femení amb l'autocar amb el qual han circulat durant la rua dins del pavelló ha estat apoteòsica. A partir d'aquí han començat a desgranar els 20 títols que Guardiola ha guanyat a la banqueta del City, cadascun portat per un portador diferent. Ara, per exemple, el líder d'Oasis, Noel Gallagher, amic de Guardiola des que va aterrar aquí, és qui presenta un d'aquests títols. Abans, per exemple, hem vist Chiqui Begiristain, els fills de Guardiola, o també Vincent Kompany, exjugador del City i ara entrenador del Bayern de Múnich. S'espera que d'aquí uns minuts hi hagi alguna actuació musical interessant i que Guardiola adreci les últimes paraules a la massa com a tècnic del Manchester City en un festival del Manchester City i d'amor al tècnic català.
0: Doncs Miquel, si et sembla, qualsevol cosa que vegis interessant que haguem d'explicar, línies obertíssimes aquí al 9C de RAC1.
6: Perfecte, així ho farem.
0: Molt bé, doncs vinga, fins ara. Ja veieu que, sí, ha set... Pobre Miquel, clar, no pot estar, evidentment, com a periodista a primera línia, però vaja, que també és un sarau, quan estàs en festivals d'aquest tipus. No és un concert, però és una...
3: Però pràcticament, jo és que crec que estem en una societat que, com que ha tingut tants desencants, necessita herois. Mm-hmm. I Bad Bunny és un heroi, Guardiola és un altre heroi, sens dubte, no? Però aquests herois també van en funció dels targets. Abans es venia de llar, Amics de les Arts. Home, no és el target de Bad Bunny. Diguem-ne que el públic... però... no és exactament el mateix.
0: No?
2: Però, escolta, però a mi m'encanta Bad Bunny també. He de dir, és més, a Madrid farà més concerts que a Barcelona, crec.
0: Home,
2: que Barcelona...
0: 10. Sí, sí, 10 i a Barcelona 2. Sí?
2: També, clar, també sabem que a Madrid doncs, hi ha un públic molt de Llatinoamèrica. Segur que hi ha molta gent que, doncs, que és del seu país i d'altres zones que també el percep com a cantant molt proper, però a mi també m'agrada molt Bad Bunny i la Super Bowl va ser molt, molt guai.
0: Sí, digues, Jordi.
4: No, jo ja que has fet un link amb Manchester, jo no parlaré de Bad Bunny, parlaré del Pep Guardiola.
3: El que és capaç de generar el Barça, si ho mirem bé.
4: I ell, evidentment, i ell mateix, no? És a dir, per mi el millor entrenador de la història del club, comptant que el Johan va ser el millor jugador i el millor entrenador de la història del club, però és que a més el Pep com a deixeble del Johan, capaç de reinventar una vegada més el futbol i ser un gran ambaixador de Catalunya al món, no? Jo crec que en aquest si aconseguíssim evitar aquelles mirades que a vegades tenim en aquest país, doncs tots estaríem molt, molt contents de la feina que ha fet el Guardiola. I com sempre, aquella pregunta a dir: els de Manchester l'han gaudit 10 anys com a entrenador i els de Barcelona només van poder fer durant 4 anys. Per tant, tothom el recorda pensar, no? Però en tot cas, felicitar-lo per la seva brillant trajectòria.
5: Sí, jo crec que a més és veritat que Pep Guardiola reputacionalment ha construït una base molt ferma, molt robusta, no? I crec que el seu pas per al Manchester ha reforçat tot això, no? És a dir, ha sigut una persona que hi havia qüestions, detalls que feien que tothom se'l sentís proper, com el fet de parlar alemany un mes i mig després d'arribar-hi, no? És a dir, o menys, no? És a dir, qüestions que emocionalment agafen una trajectòria que fa que prestigis a l'individu, no? A part de que ha tingut uns èxits professionals sense sens dubte, no? Jo crec que, però que aquestes qüestions que arriben molt en l'estómac de la gent van construint una reputació positiva, no? I que llavors també és una persona que, a més, t'agradi o no t'agradi, s'ha posicionat en molts de temes, temes que no han sigut gens fàcils, segurament, no? És a dir, amb el tema també del procés, és a dir, va haver un moment on sabia que hi havia el 50% com a mínim de la societat catalana que no estaven a la mateixa tessitura i ho va fer. Llavors, amb uns ens va agradar més i altres ens va agradar menys, però no ha estat mai amagant-se d'una determinades qüestions i, per tant, jo crec que això és un valor positiu que li pertany a ell, no? I crec que realment aquí acaba una etapa, però estic segura que no acaba l'etapa.
0: Veurem. Estefania, no sé com ho veus, això, el paper de Guardiola, etc. La teva visió des de Madrid.
2: Doncs mira, jo ara penso que torna Mourinho, que ens donarà tardes de glòria, i que, clar, no tindrà Guardiola per enfrontar-s'hi, que també crec que és un període daurat del futbol. I, bàsicament, jo crec que Pep Guardiola ha canviat molt el futbol modern, ha sigut un mestre per molts entrenadors i demostra que allà on va, doncs, els seus equips els fica al capdamunt i no té res que veure amb si els equips tenen més o menys diners per fer fitxatges. Ell té un sistema de joc i tots els jugadors que han passat per ell sempre diuen que n'han après molt de futbol amb ell.
0: Doncs ara veurem què tal, com va aquesta festa de comiats. Si hi ha alguna última hora, evidentment, el Miquel Agut ens ho farà saber i entrarà, evidentment, en directe. Ens acostem a les 9, segons, i serem les 9 del vespre. Fem una petita pausa i de seguida ens hi posem amb tot el tema del sumari, del cas Zapatero, Jordi Armenteres, que em sembla que ja no sé si es tirarà d'alta baix de no sé on, perquè no para de llegir, d'escriure, de fer la... Bueno, potser fins i tot a vegades pots fer la vertical pont un cop allò per dir, doncs ara me necessito concentrar-me una mica després d'haver llegit no sé quanta estona. Veurem com està l'Armenteres, que porta tota la tarda, doncs això, anar llegint el sumari.
7: No ho sé, amb Mireia Garolera.
8: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
7: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
9: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
10: Vine a Calvet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
11: Plutó!
12: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
7: RAC 1. Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
13: Un viatge pel romanticisme alemany seguint el riu Rin, amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
7: Gaudeix d'una autèntica vetllada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu ritual.
14: Ei, tio, casa Uber i res, oficina Uber i noia samarreta, el Born Uber i boom, samarreta de campions del Barça, i a sobre signada per Gavi.
15: Ja t'he dit que avui és el meu aniversari?
14: Quasi, però no cola, si en vols una, agafa un Uber.
15: Vinga, tio, dóna-me-la, si ja tens 1000 samarretes del Barça.
14: Mai són massa quan un és culer, nen.
16: Uber, partner oficial del Futbol Club Barcelona.
17: Avui toca Barcelona. Reunions, compres, exàmens, metges, plans... En cotxe, el trajecte és teu. Surs quan vols, arribes on vols. Vine a Barcelona al teu ritme i a la teva manera. Amb Saba, per 17,99 euros, aparques tot un dia a Barcelona. Reserva multidia amb antelació a saba.es o a qualsevol pàrquing Saba o Saba Barcelona Bamsa. El teu millor pla.
11: Viure en blau és obrir els ulls i veure-ho tot clar.
18: I sense ulleres, perquè arriben a Baviera els dies blaus amb 120 euros de descompte en la teua operació de miopia, hipermetropia i astigmatisme.
11: I a més, la primera consulta és gratuïta.
18: Demana cita al 900-180-100 o a clinicabaviera.com, perquè els dies blaus són dies sense ulleres.
19: RAC 1. Tots som 1. A RAC 1. No ho sé, amb Mireia Garolera.

0: Seguim aquí al 9C, temps de tertúlia d'aquest dilluns, avui amb l'Isabel Lleuger, el Joan Julivert, el Jordi Cominal i l'Estefania Molina. I un dia més tenim the special guest is Jordi Armenteres. Què tal? Com anem?
1: Bé, seria molt més fàcil parlar de Bad Bunny i de Pep Guardiola, més discreparia a tots vosaltres.
0: Per què?
1: Que no del que parlarem, però
0: per què? Per què?
1: Això de Bad Bunny jo no l'entenc, no li trobo cap mena de mèrit. La música per mi és una altra cosa, això és un
2: espectacle. Fes un esforç, Jordi, fes un esforç.
0: Vols dir, Armenteres, sí, no, hi ha 10 concerts aquí a Madrid, eh? Vull dir, no sé.
2: Sí, prepara.
1: Sí, sí, prepara. Sóc molt conscient.
2: Encara acabaràs a la casita.
0: Exacte.
1: I després ve la Shakira amb 10 concerts més, que em venen bastant més de gust, també us ho dic.
0: Home, mira, aquí estàs obrint un meló, que tela. Aquí.
1: Però aquesta és la gràcia, que obrim melons, per això hi ha les tertúlies.
3: I amb el Guardiola també discreparies, has dit, Jordi?
1: Hòstia, sí.
4: Mira, Armenteres, un moment, Jordi, jo dic fora de micro que hi ha una part del barcelonisme molt important que es va sentir molt traït per el senyor Pep Guardiola.
1: No és que sigui tan futbolero, però és que això és com el dia que RAC1 fa el milió d'oients que el Basté marxés, no? Doncs Guardiola va fer això, i ja sí, està, sí, no? Sempre sí. Es poden fer moltes més coses i precisament
2: quina
1: no sé qui deia...
2: Quina pressió li has fotut al Basté.
1: No sé qui deia, sort dels de Manchester, que l'han pogut tenir durant 10 anys, dic, no, la sort no és seva, la desgràcia és del barcelonisme. Que precisament hi ha un consens que és un dels millors entrenadors del món i de la història del Barça, no?
3: No li van posar fàcil.
1: És que més he vist tot un consens al voltant d'aquestes figures que dic, hosti, algú ha de discrepar, si no hi ha tertúlia, no?
0: No, això crec que és l'efecte sumari, no? Una mica, Armenteres, que estàs ja aquí discrepant de tot, o què? Estàs viu o no?
1: És d'aquells dies que tens a l'ordinador tantes pestanyes obertes que no saps quina obra és cada cop que la cliques perquè no hi entra el capítol.
2: I has trobat una via d'escapatòria amb el Bad
0: Bunny. Clar, Bad Bunny, el que faci falta.
1: Era molt fàcil. A més, tothom està parlant de Bad Bunny, vull dir, és que no té més la pel·lícula.
5: Zapatero a la casita de Bad Bunny.
2: Exacte.
0: Sí, no, que per cert, només un petit break amb això, la foto aquesta de Salvador Illa a Bad Bunny, també, això, per analitzar, també.
1: Sí, no, els memes de demà seran espectaculars a les xarxes.
2: Però no hi ha res com tenir un dircom que t'ho recomani.
1: Això juguen, efectivament.
5: Molt bé pel president Illa, però a mi no m'ha agradat que Bad Bunny portés el cap tapat. Jo crec que en una catedral no pots portar el cap tapat.
4: Els homes, en teoria, no.
5: Els homes?
4: Exacte, les dones sí, però els homes no.
0: És bona pregunta bona reflexió, perquè és veritat això que acabeu de dir, però també, clar, l'efecte que ningú no el reconegués, no? O que sí que és poc reconegut. S'entén que es va colar per la foto que hem vist amb tot de gent, clar, que estava visitant la Sagrada Família. Vull dir, no era la Sagrada Família per Bad Bunny, sol. Ah. Vull dir que... Però vaja, que res, que no ens desviem de la cosa. A veure, som-hi, Armenteres, què tal? Com ha anat això del sumari del cas Zapatero? Perquè encara en diem cas Zapatero, no, Jordi?
1: És cas plus ultra, però cas plus hi ha una peça separada. Hi ha una peça separada, desconec si hi ha nom, amb tot el que he llegit no ho he trobat, però és una peça separada del cas plus ultra. A veure, podem explicar coses, però també podem explicar molts dubtes que tenim o més dubtes que se'ns han generat amb això.
0: Perquè, Jordi, un moment, perquè ens situem també a l'audiència per qui estigui, per exemple, tornant de cap de setmana llarg i digui, què ha passat avui? Doncs ha passat, que el que hem tingut és la informació del sumari de tot aquest cas, per tant, de tot el que la policia li ha anat donant al jutge, no? I també l'explicació, ara podem entendre una mica més perquè el jutge ha decidit citar-lo a Zapatero la setmana que ve i de què, presumptament, se l'acusa, oi?
1: Sí, dimarts de la setmana entrant, entre d'altres, els càrrecs més importants són malversació de fons públics i haver actuat fent de lobby, però amb tràfic d'influències. Aquest és el delicte, vaja.
0: Tràfic d'influències, malversació de fons públics, exacte.
1: A veure, expliquem com va això. El sumari, efectivament, són tots els documents que el jutge ha anat rebent i arreplegant al voltant d'això i totes les investigacions que hi ha hagut obertes, sobretot en base a l'operació de l'UDEF, de la Unitat de Delictes Econòmics i Financers de la policia. Sabem per un índex que hi ha més de 700 documents. ni en pintura tenim aquests 700 documents, encara. Alguns són documents d'una, dues, tres pàgines, amb actuacions concretes, amb ordres, amb posicionaments de la Fiscalia, i d'altres són informes de 150, 170, 180 pàgines, on hi ha transcripció de converses. En tots els casos sempre són intermediaris, cercle de José Luis Rodríguez Zapatero, amics, un suposat testaferro, amb dirigents, amb representants, l'advocat, per exemple, també, de Plus Ultra. A l'eix de l'huracà hi ha aquest crèdit de 53 milions d'euros que en el seu dia el govern espanyol, un consell de ministres, concedeix a la companyia aèria per tal de rescatar-la. Un crèdit que no s'ha tornat en aquests moments, un crèdit amb interessos. Hi ha altres companyies aèries que sí que l'han retornat. A partir d'aquí, quina és la gran novetat d'aquesta tarda? Que la UDEF va més enllà en les acusacions que ja hem anat escoltant des de fa uns quants dies. Insistim, són posicionaments policials que el jutge es fa seus i que la Fiscalia, aquesta és una altra de les novetats d'aquesta tarda, també es fan seus. Què diuen, bàsicament? Doncs dibuixen tot un entramat empresarial, a més hi ha molts diagrames, els documents policials de l'UDEF, on apunten que l'empresa de les filles de José Luis Rodríguez Zapatero i Sonsoles Espinosa, la seva dona, aquesta empresa és la que feia d'anexa de tot el cobrament de suposades comissions, canvi de tractes de favor o per influir davant el govern espanyol pel rescat. Llavors hi ha uns quants diagrames de tot això. Aquesta és la primera novetat, que es va una mica més enllà. Ja ens van dir, el jutge ja va assumir la setmana passada, que l'empresa What the Fab, que així es diu aquesta empresa de les filles, és el nucli de tot plegat, és l'eix de tot plegat. Ara hi ha més posicionaments de l'UDEF apuntant cap a aquesta via. Segona conclusió, molt destacada. L'UDEF agafa moltes converses i molts missatges de tot l'entorn de Zapatero per demostrar que l'expresident espanyol volia tenir una actitud d'opacitat davant d'això, però en paral·lel també conclou que Zapatero era qui manava, que les decisions més transcendentals s'esprenien a la casa familiar, que hi ha una cosa que no s'acaba d'entendre, perquè la setmana passada, quan s'ordenen els escorcolls, ja, ara perdo la memòria, em sembla que són 6 escorcolls la setmana passada, però la policia demanava la possibilitat de fer un escorcoll al domicili particular de José Luis Rodríguez Zapatero, i això el jutge ho veta, i la Fiscalia també diu que no és necessari. Llavors s'escorcolla només al despatx. I la policia el que diu és que a la residència familiar, a la seva casa particular, és on es prenien les decisions transcendentals, i la base operativa era el despatx. El despatx és el carrer Ferraz de Madrid, no és a la seu del PSOE, sinó que és un edifici que hi ha just al davant. I a partir d'aquí molts detalls, entre d'altres, abans ho explicàvem, de tot el que s'emporten de la casa, del despatx de José Luis Rodríguez Zapatero. No, la casa no, insisteixo, la casa no hi han entrat. Què s'emporten d'aquell despatx? Joies, braçalets, pulseres, rellotges... Llavors hi ha un tema que és que encara no ho tenim, i acabo aquí, que és que hi ha dos disdús que estaven dins d'una caixa forta, que no sabem què hi havia dintre, no hi ha informe policial d'això encara, tampoc sabem el que hi troben en tres ordinadors que estaven funcionant en despatxos. Aquest despatx de José Luis Rodríguez Zapatero és un despatx molt gros que té cinc sales amb cinc posicions de despatx. L'utilitza ell en funció del que necessiti, també hi ha alguna sala de reunions i evidentment hi ha el seu equip treballant allà. Llavors, clar, una de les claus probablement serà saber què s'ha trobat allà.
0: Armenteres, però del que has pogut llegir, tenim proves, informació nova?
1: Doncs de moment no. O sigui, la setmana passada l'argument de Moncloa i el mateix argument de José Luis Rodríguez Zapatero és que no hi ha cap prova perquè no hi ha absolutament res. De proves, de converses on ell faci alguna gestió, no n'hi ha cap de transcrita. Només hi ha una conversa en aquests milers de pàgines. Evidentment jo no m'ho he mirat tot, però sí que els documents claus on hi haurien de ser, hi ha una conversa on José Luis Rodríguez Zapatero parla amb un dels seus amics, amb un tal Julio Martínez. Hi ha dos Julios Martínez en aquesta trama, quins liarem molt? Un Julio Martínez Solà, que és el propietari de Plus Ultra, i un altre Julio Martínez Martínez, que és amic de Zapatero, que és el suposat testaferro, que és l'amic de Running, perquè això del PP fa mesos que se n'han fot molt, de l'amic de Running de José Luis Rodríguez Zapatero. Aquest senyor és el que en el seu dia, ja fa uns mesos, se li van trobar 286.000 euros en metàl·lic amagats a casa seva. On els tenia amagats? Doncs al lavabo, en una bossa de golf, en diversos llocs.
0: Amunt pot ser també amb una, com se'n diu, a la calefacció? És a dir, amb una...
1: Sí, amb una caixeta darrere. Sí, llavors...
0: Amb un radiador, sí, exacte.
1: Aquest, o sigui, hi ha una conversa de Zapatero, amb aquest tal Julio Martínez Martínez, parlant d'un agraïment, però un agraïment de què? Tampoc ho acabem d'aclarir. Llavors, això és el que en aquests moments en genera molts dubtes. O sigui, que sí que hi ha moltes sospites, sembla que hi ha fins i tot evidències, però no hi ha cap prova real absolutament de res. Sí que és veritat que es dibuixa tot un entramat societari on hi ha 9 empreses, o sigui, mira, les tinc totes aquí davant. Hi ha What the Fab, que és la de les filles del Zapatero, que suposadament seria l'eix de tot plegat. Hi ha aquesta empresa que es diu Análisis Relevante, que té aquesta factura tan sospitosa, que seria l'1% dels 53 milions d'euros, que són 53.000 euros. Análisis Relevante és la que fa la factura a What the Fab i el pagament. Hi ha una altra empresa que es diu Idela Consulenza Estratègica, que és de Julio Martínez i que formaria part, per això es diu que és el testaferro, i d'aquesta manera podríem fer un llarg etcètera d'unes quantes més. Però a partir d'aquí, o sigui, sí, es dibuixa una estructura corrupta, però de la mateixa manera com amb el cas Santos Cerdán hi havia unes converses, hi havia uns moviments que eren molt claus i se li talla el cap des del PSOE perquè l'evidència era palmària, és que no tenia més, en aquests moments sembla que falti alguna cosa. Té el jutge aquesta cosa? Falten documents encara del sumari? Potser sí. Falten aquests disdurs que es van emportar del despatx de Zapatero i pot ser que hi hagi alguna cosa? Potser també. La imputació és molt greu, és molt seriosa, és un expresident espanyol i això va dimarts. O sigui, parlant en plata, l'Audiència Nacional no sabia qui era M. Rajoy. Però, en canvi, l'Audiència Nacional dibuixa un entramat societari brutal que, a més, ha pagat impostos. Vull dir que hi han coses que ens han d'explicar molt bé i a partir d'aquí poder-ho explicar bé nosaltres també. I de moment aquestes respostes sembla que no les acabem de tenir.
0: Perquè ara, pel que fa al calendari, avui hem començat a conèixer el sumari, ha de declarar la setmana que ve dimarts a Zapatero i a partir d'aquí veurem el jutge que decideix, no?
1: Sí, veurem què decideix. Evidentment, podem donar per fet que les acusacions particulars, que són PP, Vox i Azteuir, i Ciutadans també, perdó, que aquest migdia, dos quarts d'una al migdia, l'Audiència Nacional ha acceptat el posicionament com a acusació popular de Ciutadans, que també sorprèn. Entenem que aquestes acusacions demanaran alguna mesura cautelar, no sabem si presó o no. Ja veurem quin és el paper de la Fiscalia, el document de la Fiscalia que emet la setmana passada, quan té les evidències de l'informe de l'UDEF, la Fiscalia es fa seva tota l'operació i demana anar fins al final. Ja veurem quin posicionament fa la Fiscalia. Zapatero en silenci, com a mínim fins dimarts de la setmana entrant, això ho ha dit aquell portaveu que avui han entrevistat a Televisió, sí, Espanyola, abans el sentíem també.
0: Sí.
1: I llavors, a partir d'aquí, ja veurem. També el calendari polític és molt controvertit tota aquesta setmana. Pedro Sánchez demà i demà passat és a Roma. Demà passat té roda de premsa. Serà la primera vegada que se li podrà preguntar directament a Pedro Sánchez. Avui feia un acte que, evidentment, tenia cobertura periodística, però no podien preguntar als periodistes. I si hi ha hagut una companya de la Sexta que, quan sortia, li ha dit: president, està vostè tranquil? Diu: sí, muy tranquilo, però res més. És una conversa de dos segons, aprofitant que ell marxa molt ràpid d'un lloc. Dimecres serà quan hi haurà preguntes. Dijous, atenció, que dijous al matí comença el judici al germà de Pedro Sánchez, a David Sánchez. Recordareu la pel·lícula, és el seu germà que treballava a sou de la Diputació, però no sabia on tenia el despatx. O sigui, un cas sembla clar d'enxufisme, on hi ha d'acusats ell i l'expresident de la Diputació de Badajoz, que va ser el candidat del PSOE a les últimes eleccions a Extremadura i que va dimitir després d'aquell resultat tan pèssim. Llavors, tot això ens situa ja a dimarts de la setmana entrant, dimarts, que és on Zapatero anirà cap allà, i entenem que després esperarà tot perquè ve el papa. I quan el papa ve, espera tot, no?
0: Per cert, Armen, a tot això dels casos que estan encerclant a Pedro Sánchez, sí que avui podríem dir que hi ha com una mínima de bombona d'oxigen amb el cas que afecta la seva dona, Begoña Gómez.
1: Sí, sorprèn molt que es trigui avui. Era un informe que de moment no s'esperava. És un informe de la UCO, de la Guàrdia Civil, que el que ve a dir és que tots els diners que ha cobrat Begoña Gómez aquests últims anys, la parella de Pedro Sánchez, els ha cobrat legalment i se diuen a les factures que ha fet i a les feines que ha anat fent. Sí que és veritat que posa en dubte alguna cosa menor de contractació de la Universitat Complutense, de la càtedra que ella dirigia, al voltant de tota la normativa que hi ha per fer totes les inversions que s'ha fent una càtedra i totes les despeses que s'han de gastar. Diu, hi ha un petit problema per aquí, però vaja, no s'ha detectat absolutament res. Mira, i si ja estem amb això, a la tarda feia una frase amb el Clapés, que crec que se diu molt amb tot el joc. És allò que a vegades una notícia sola no s'acaba d'entendre, però quatre o cinc posades al mateix còctel, doncs potser sí que tenen un altre efecte, no? Per una banda tenim el cas Begoña Gómez, sí, amb aquesta notícia que ajuda a respirar una mica a Pedro Sánchez. Begoña Gómez perseguida en aquests moments per la càtedra de la Complutense. Avui la Complutense ha anunciat que retalla dràsticament classes, professorat i alumnat de cara a l'any que ve, perquè té un problema de finançament molt greu. A Madrid, com sabeu, hi ha una política universitària molt dura afavorint les universitats privades i penalitzant molt les universitats públiques, fins al punt que els augments de finançament que han tingut les universitats públiques són molt pobres, res a veure amb el que ha passat a Catalunya en aquests últims anys. Begoña Gómez, que no oblidem, el jutge Peinado la intentava buscar pel rescat d'Air Europa. Per què? Perquè la càtedra de Begoña Gómez a la Complutense, entre d'altres, té un patrocinador que és Air Europa, i allà Peinado hi deu un tràfic d'influències. Ara bé, tant l'Audiència en Madrid com el Tribunal Superior de Justícia de Madrid l'han dit a Peinado, no pots tocar, perquè això ja s'ha demostrat que està tot auditat, que tot va passar pel Tribunal de Comptes, que tot va passar pels tribunals europeus i que aquell rescat va ser legal i que no hi ha evidència de cap comissió per part de Begoña Gómez. Sí que és veritat que hi ha el patrocini de la Complutense. Amb el rescat de Plus Ultra, i tornem on érem, que suposadament afavoreix la companyia, la gestió de José Luis Rodríguez Zapatero, l'argument legal és el mateix. O sigui, el Tribunal de Comptes espanyol, els tribunals espanyols, els tribunals europeus han validat tant les lleis com els 53 milions d'euros que acaba rebent Plus Ultra en el seu dia. Però ara apareix aquest possible tràfic d'influències.
0: Un segon, Jordi, que vull preguntar ara també aquí a la taula, com veuen tota aquesta, la part, diguéssim, la pota judicial, no? Tot aquest sumari, les informacions. Començo per tu, segueixo Madrid amb l'Estefania Molina.
5: Parlo jo?
0: Sí, tu.
5: Sí, sí, aviam. Aquí hi ha moltes coses. Per exemple, el que més està ara, veig, mobilitzant la gent és això de les joies. Això de les joies jo crec que fins i tot és el menys problemàtic de tot, perquè és fàcil, jo crec, seguir la pista de si aquestes joies són d'una suposada herència familiar, si li ha regalat algú, home, si li ha regalat algú quan era expresident, o perdó, quan era president, les hauria d'haver entregat a Patrimoni Nacional, o tributar per elles, etc. Però això és anecdòtic. O no, ja es veurà. Però per mi aquí el moll de l'os és com el jutge, en aquestes 800 pàgines, d'alguna forma li dona solidesa al que Zapatero s'haurà d'enfrontar el dimarts. I cada cop la cosa pinta pitjor. D'una banda, fins i tot això està esquitxant a la seva secretària, la senyora aquesta Gertrudis, que se sap que és una persona,
0: la Gertru,
5: de la màxima confiança d'ell. De fet, surt en aquell documental dels quatre expresidents. No sé si recordeu que fa poc es va fer un documental i ella surt en aquest. És una persona que el jutge li dona un paper presumpte de centralitzar la paperassa, de les factures, dels contactes, etc. Clar, caldrà veure el paper d'aquesta dona. Després, una altra cosa que s'està dient des de Moncloa sobre el suposat suborn que aquests 10K, sembla ser, o presumptament, s'hauria endut el senyor de la SEPI, aquí diverses coses. És una vegada es va ja adjudicar el rescat de Plus Ultra. Per tant, aquesta persona va arribar després, un cop estava adjudicat aquest rescat. Ara bé, veurem què és això del 10K. Segons el jutge, sí que li dona, com ha dit l'Armenteres, un paper de que podria ser un suborn. Però aquí Moncloa el que diu és, bueno, aquesta persona va arribar després. Bé, compte, perquè el mal ja estava fet abans, però potser allà hi havia gent que sabia del que estava el que havia passat. És a dir, ho vam dir la setmana passada, aquest rescat és molt estrany. L'empresa no tenia els criteris d'idoneïtat, plus ultra. Això s'ha denunciat també en instàncies europees i es va dir que això era cosa d'Espanya i que cadascú al seu país doncs, que respongués. La Seguretat Social va ajornar un deute perquè es pogués donar aquest rescat. Després, el jutge va arxivar la causa de la investigació del rescat perquè es veu que va haver-hi un canvi de jutge i no estava informat de que havia de continuar amb aquesta investigació i, per tant, es va arxivar. Per tant, hi ha com una gran quantitat de coses estranyes al voltant de tot això que jo crec que el jutge el que ve dir és encara que vingui una persona després, doncs no és culpable del rescat, però no sabem quin paper se li otorgava a aquest nou senyor que estava a la SEPI. Tot això, evidentment, presumpte, perquè, però el que es dibuixa i al capdavall és que Zapatero presumptament hauria utilitzat els seus contactes per fer negocis, i això és el que al final està en entredit. I compte que potser el jutge arriba a la conclusió de que tu pots ser perfectament un lobista i això no és un delicte, però veiem que la cosa cada cop és més escandalosa.
0: Jordi Cominal.
3: Clar, no seré jo qui sortia a defensar Zapatero, suposo que...
0: Això, aquesta frase la introdueixes quan ve dir sí. Amb el Sánchez, no? Ho has dit alguna vegada?
3: Sí,
0: no seré
3: però, jo, però jo intento ser coherent. I és, davant dels informes de la UCO i de la UDEF, que porto més de 10 anys dient que són uns muntatges policials, que a Espanya no existeix la democràcia perquè es fomenten proves en contra de gent innocent i els jutges et vesteixen unes pel·lícules... que la majoria queden desmuntades, això sí, al cap de 15 anys en un judici, on ja no té cap importància el que passi en el judici, sinó que el que té importància és la mort civil d'aquella gent que no pensa com l'estat profund, doncs, d'acord, van sortint coses, algunes, això de les joies, això de les reunions amb l'empresa xina, de no sé què, de Venezuela, hi han cosetes, d'acord. D'aquí a que jo pugui donar ara d'entrada amb el que tenim validesa als informes d'aquests cossos policials, per mi totalment antidemocràtics, totalment polititzats, doncs no, jo segueixo pensant, evidentment, que la corrupció és estructural a l'estat espanyol i com a analista polític, en aquest sentit, crec que tindrà molt poca incidència a l'hora de moure majories, a l'hora de provocar determinats canvis, etc. Veurem, però en tot cas, la corrupció s'accepta com un element natural del sistema polític espanyol, sigui el partit que sigui el que mana en el seu moment, i, en canvi, fomenta la tesi que fa 10 anys enrere, doncs, uns senyors que vesteixen toga van decidir que feien un cop d'estat i que a partir d'aquí tot allò que no els agradi anirà via tribunal i tot aquell qui no els agradi anirà via de la mort civil. Aquesta és la meva tesi d'entrada. Veurem com evoluciona. Tot just està avui, acabem de saber el sumari. Ho dic també pel que hem anat visquent en els últims anys. És a dir, el primer dia tothom té la presó de les notícies i tothom és culpable perquè la història que explica el jutge, evidentment, porten uns temps treballant i per tant, ara té una certa versemblança i et donen píndoles que dius doncs és veritat, no? Els punts lliguen i, per tant, culpable. Llavors hi ha una declaració, llavors surten uns testimonis, llavors no oblidem que l'estat de dret ha de demostrar que aquella persona és culpable, no fer veure que segons què, no? Llavors això costa més. Bueno, estem justament al principi de la pel·lícula.
0: Isabel.
4: Bé, sens dubte, primer de tot, que un expresident del govern estigui acusat d'un tema com tan delicat com aquest i tan greu com aquest, doncs reputacionalment té moltes implicacions, no només amb ell com a individu, a les institucions també i al socialisme. Per tant, ja hi ha una lupa fiscalitzadora davant de tot el que representa o ha representat el president Zapatero. Jo crec que això té transcendència perquè jo sí que penso que les corrupcions no són patrimoni d'un territori, és a dir, la corrupció és algo tremendament greu que passa a qualsevol territori, a Catalunya i a la resta de l'Estat. Per tant, a mi aquí no vull col·locar segells d'identitat nacional vinculats amb la corrupció. El que sí que crec és que no es pot banalitzar que reputacionalment això té un cost. També em sembla que la Estefania parlava que evidentment trobar joies en una caixa forta no és sinònim d'un fet delictiu, ni molt menys, és a dir, després veurem quina traçabilitat tenen aquestes joies i si realment són fruit d'una qüestió que sigui susceptible de ser un delicte, perquè al final fer servir, i també ha parlat de lobby, jo crec que això és important, és a dir, al final fer servir els contactes per fer unes determinades gestions, això, sempre que no hi hagi un funcionari que corrupte, que faci una qüestió il·legal, això tampoc és un delicte, no? Però sí que crec que hi ha una qüestió, que és que No és gens maco tot el que està sortint. Ja veurem a veure quan vagi a declarar el dia 2 de juny el president Zapatero què és el que, de què s'ha de defensar, perquè jo crec que el Jordi Armenteres també ens deia que en aquest discurs narratiu del jutge i de la fiscalia hi ha elements que no s'acaben de saber i que, per tant, buscar una traçabilitat que puguis acabar argumentant com a periodista que hi ha indicis de delicte, pues no s'acaba de veure aquesta traçabilitat, no? I, per tant, jo crec que estem en un moment delicat on tot és susceptible de que s'iniciï una causa judicial i això és voluntàriament i té una certa voluntat tendenciosa? Segurament. Segurament per què? Perquè al final associar... actualment, ara mateix, hi ha una realitat, no? El president Sánchez és un element a abatre i és un, necessiten tenir un discurs que no tingui contemplacions polítiques a l'hora d'eliminar aquest rival polític. Todo vale, no ho sé, jo la presumpció d'innocència ha d'estar sempre sobre la taula, però també és veritat que reputacionalment aconseguir que això es reverteixi és molt difícil. Avui també hem conegut el tema de la senyora Begoña Gómez. Al final, que la UCO acabi dient que el que ja són errades administratives o qüestions administratives de la càtedra universitària té molta transcendència, perquè al final la qüestió reputacional, si això queda amb això, estem massa acostumats a que la ciutadania interpreti que tot és un delicte i ens estem equivocant, perquè llavors hi ha un desapego absolut amb tot el que representa la política, i ho sento molt, en un estat democràtic, que jo sí que confio en que Espanya és un estat democràtic, confiar en la política és imprescindible.
0: Joan.
6: Sí, aviam, aquí jo crec que hi ha una diferència entre la qüestió reputacional i la que tu preguntaves, que és la qüestió judicial. I en la línia del que indicava l'Armenteres, no sembla que hi hagi proves, sembla que hi ha indicis. Però crec que són indicis molt ben elaborats per fer una narració que tendeix cap a la prova. No sé si se m'entén. Jo el que dedueixo de tot el que he llegit avui del sumari és que hi ha algunes persones que podrien utilitzar, no sé si perquè podien, perquè tenien el permís o sense tenir-lo, el nom de Zapatero per poder influir, per poder beneficiar els seus negocis. A partir d'aquí, entra la qüestió reputacional i la qüestió del paper dels expresidents o fins i tot dels presidents. En aquest país tenim una presidenta d'una comunitat autònoma que va donar un negoci de mascaretes al seu germà. Això és així. I no va passar res, ni es va judicialitzar. No?
1: Està pendent, que... en aquest cas.
6: Està pendent, però de moment...
1: Que passa que és un cas que s'ha alentit molt, de manera molt estranya.
6: Exacte, de la mateixa manera que no vam saber qui era M. Rajoy, gent que té una gran intel·ligència i una gran formació, no van saber qui era M. Rajoy, etcètera, etcètera. Aleshores, jo llegint el que he llegit, perquè, per exemple, té joies en una caixa forta. Jo crec que hi ha moltes persones que tenen joies en les caixes fortes. Perquè jo sé, no és delicte, no sé que aquestes joies siguin robades, etcètera, etcètera. Aleshores, però sí que des del punt de vista reputacional té una especial incidència. I la té perquè no afecta igual la corrupció a la dreta que a l'esquerra. Perquè el votant de l'esquerra té una exigència moral que ens pot agradar més o menys, que està molt per damunt del votant de la dreta. El votant de la dreta que el germà d'Ayuso cobri per unes mascaretes de la Comunitat de Madrid li és bastant igual. No li és igual al votant de l'esquerra que el senyor Zapatero tingui unes joies en una caixa forta, sigui o no sigui delicte. De la mateixa manera que no li va perdonar a Pablo Iglesias que s'anés a viure a una urbanització com Galapagar. I no era delicte. Era una qüestió estètica. L'estètica a l'esquerra té molta importància. Ens pot agradar més o ens pot agradar menys, però té molta importància. I, per tant, jo crec que el jutge, i aquí jo no hi veig, no sé si hi ha intenció o no per part del jutge, per part de l'UDEF ja tinc més dubtes de si hi ha o no aquesta intenció. Però sí que és veritat que hi ha un relat mediàtic i social que està anant a la línia de flotació del que és el votant de l'esquerra, que és aquesta qüestió estètica. Zapatero, acabi sent delicte o no, ha quedat totalment tocat com a referent moral de l'esquerra. Ha quedat absolutament enfonsat. Ja no el podrà fer servir Pedro Sánchez. Però és més, a Pedro Sánchez de l'esquitxa, perquè precisament en el valor que s'havia agafat, recordeu com van anar les últimes eleccions, el paper que va tenir l'última setmana de campanya de Zapatero, el valor que s'hi havia agafat era precisament a Zapatero, que era l'únic president de la democràcia espanyola que no havia estat esquitxat per cap cas de corrupció, per cap ni un, en tot el seu executiu. Amb la qual cosa, jo crec que el que deies tu, no, reputacionalment, està tocat i enfonsat, i però... ho demostra el fet que surti el PNB, també rentant-se les mans, però dient aquesta legislatura l'has de donar per acabada. No vol ser responsable el PNB d'acabar-la i d'ajuntar-se en una moció de censura amb Vox i PP, que no ho compraria el seu electorat, també per qüestió estètica, però sí que li demana a Pedro Sánchez que fes el pas endavant

0: farà de portaveu en les properes setmanes, que el primer que ha de parlar és Zapatero davant el jutge dimarts de la setmana que ve, però sí que és veritat que ha dit moltes coses. Ha dit que l'expresident espanyol creia que tot això era al·lucinant, que era un atac en tota regla perquè no hi ha cap mena de d'evidència de totes les acusacions que hi ha en aquests moments sobre la taula i de les quals ell s'ha de defensar, i el que ha dit és que era tot legal, el sentim.
1: Si lo que hago es perfectamente legal, si lo hago con facturándolo, él considera que facturarlo a título individual es mucho más noble que interponer sociedades, etcétera. Entonces todo lo factura a cuenta de su IRPF, todo lo declara Hacienda, como ha explicado, etcétera. ¿Cómo es posible que se me atribuyan ser la cúspide de una trama criminal altamente jerarquizada? ¿Jerarquizada de qué?
0: Y después, de fet, ha comparat aquest cas amb un altre cas, que és la inhabilitació del fiscal general de l'Estat.
1: Han condenado al fiscal general del Estado. 5, esto lo pongo yo, 5 magistrados a 2, ¿eh? Con un voto particular de 2 magistrados tan válido como el de los otros 5, ¿eh? O sea que si se han llevado por delante al fiscal general sin una sola prueba, bueno, cualquier cosa puede suceder.
0: A partir d'aquí, en principi, Luis Arroyo no parlarà més, insisteixo, fins dimarts de la setmana que ve, com a mínim. Dimarts de la setmana que ve, la vista judicial a la seu de l'Audiència, al carrer Gènova de Madrid, amb Zapatero a porta tancada amb el jutge Calama, i ja veurem quines explicacions tenim.
2: Isabel, comences tu, després l'Estefania, que éreu les que havíeu aixecat els dits.
3: Sí, jo crec que aquí hi ha una qüestió, que és com es poden unir, no?, dos qüestions que són importants. No? Per un cantó, no deixar que la dreta converteixi, doncs, el socialisme en sinònim de sospita, és a dir, col·loquem el socialisme ja en sinònim de sospita, i per tant aquesta qüestió estètica que parlava en Joan, que jo estic d'acord, no?, que al final sembla ser que l'esquerra ha de ser més moralment impecable que el que hauria de ser la dreta, quan en realitat la impecabilitat de la moralitat hauria d'estar en els dos bandos, no? però aquesta voluntat, no?, de deixar que la dreta converteixi el socialisme en sinònim de sospita, però tampoc podria passar-nos, no?, que la defensa política o la defensa sigui una defensa precisament emparant-nos en això, sinó que realment hauríem d'exigir també una total transparència i una reivindicació absoluta de que aquest sumari acabem concloent o acabem sabent què és el que realment hi ha, sense falses voluntats de tapar res i sense una permissivitat, precisament perquè ens estan atacant, perquè la dreta, diguéssim, o perquè els poders judicials molt vinculats a la dreta estan volent fiscalitzar l'exercici dels socialistes, no? Per això jo crec que el PSOE ha de fer una feina de responsabilitat, no actuar amb victimisme, que crec que seria un error, i també, a la vegada, dir sense pudor, que ja ho està dient, doncs, des de fa temps, que hi ha una voluntat clara, no?, de fiscalitzar el que representa el que ha representat aquests anys de gestió socialista, i com que amb la gestió socialista, doncs, més o menys han de claudicar que no ha anat tan malament, han de posar el focus en aquestes qüestions moralment execrables que podrien acabar siguent, si són una veritat, doncs podrien acabar sentenciant al final d'una determinada etapa, no? I jo, només per acabar, no? Jo crec que també el que hauríem de reivindicar és que la instrucció aclareixi, més que deixar-nos en una nebulosa, perquè si no acabem associant que tot és un escàndol i res acaba sent veritat. I quan tot és un escàndol, qui perd és la ciutadania.
2: Estefania.
4: En primer terme, jo no estic d'acord que la corrupció li passi més factura a l'esquerra que a la dreta. Jo crec que passa factura igual o depèn. Vull recordar que a Rajoy li va sorgir Ciutadans l'any 2000, bueno, quan va fer el salt Ciutadans a Espanya, a Madrid, i crec que va tenir com uns 40 escons, i veníem de tota la de tot el període Rajoy, de 1.000 casos judicials. Després li ha sorgit Vox com un malestar com a conseqüència de la mala gestió del procés independentista, que creien que calia més mà dura. És a dir, jo crec que les qüestions estètiques també les valora el votant de la dreta, i és que és més, Pedro Sánchez, jo qüestiono la major de que això li estigui passant factura, ha instaurat una mena de nova normalitat on aquí s'ha dit que, bueno, pues es pot tenir dos secretaris d'organització que han passat per presó o en procediments judicials, però això no se l'han de demanar explicacions a Pedro Sánchez. Aquí tenim un expresident que no és una persona aliena, és que aquest rescat s'ha adjudicat per

0: Consell de Ministres, i aquí per mi sí que s'ha de separar. Una cosa és Zapatero i l'altra cosa és que el rescat de Plus Ultra passés per Consell de Ministres. I en el Congrés, els socis que haurien de fer aquesta feina, no tant la vida de Zapatero i els judicis de Zapatero que tingui o no tingui, sinó el rescat de Plus Ultra, jo veig que hi ha una voluntat de dir, doncs vinga, tot és Laufer, perquè ara han hagut de baixar el pistó i dir que no creuen que sigui Laufer, però la setmana passada sí, i per tant, a mi, jo sincerament cada cop em fa més por aquests relats populistes del Laufer orientats a que la gent no fiscalitzi mai el que hagi hipotèticament fet la classe política, perquè en el cas de Zapatero ningú ha pogut qüestionar l'escrit del jutge. Altra cosa és la qualificació penal o no que això pugui tenir, però tothom està dient que és un jutge impecable, que no ha tret això enmig d'una campanya electoral andalusa, amb el mal que podria haver fet, que no ha anat contra Zapatero directament ni a fer exhibicions de detencions ni coses estranyes, i que els fets que descriu, doncs la gent considera que són indicis. I vull fer un parèntesi: en un escrit d'aquests preliminars no hi ha proves, hi ha indicis, és a dir, no podem esperar proves. Proves seran el judici o la qualificació que tingui el que allà s'aporti, si hi ha un judici. Però jo no estic d'acord. Jo crec que Pedro Sánchez, al contrari, ha instaurat una mena de nova normalitat on s'està menjant els seus partits a l'esquerra, aquells que deien que venien a fiscalitzar el bipartidisme, i se'ls està menjant amb totes les trames que hi ha obertes al seu voltant. I per últim, jo crec que el problema de fons, i es demostra, ho sostindré sempre, Rajoy no va caure per la Gürtel. Va caure perquè als socis els hi convenia fer-lo caure. L'independentisme es volia venjar per l'1 d'octubre, i em sembla legítim, però es volien venjar per l'1 d'octubre, però la cosa no és una sentència en ferm o no. Algú creu que això ja va al lloc, aquesta legislatura? És a dir, el PNB no deixa caure Pedro Sánchez perquè té por de Bildu. Junts, ja ho han dit, per l'amnistia. Esquerra perquè era ultradreta. Però en condicions normals, amb tots els casos que hi ha al seu voltant, fins i tot traient la família, els exsecretaris d'organització i ara un rescat que has adjudicat tu i que estàs en tela de judici o d'investigació, home, doncs jo crec que aquí el que no podem fer és el joc a la classe política, on sempre aquí la culpa és de tothom menys del qui la gent ha votat.
1: Jordi.
2: Sí, jo en l'última part estic d'acord quan jo deia que la corrupció és estructural. No ho dic pel territori, ho dic per la manera de fer. És a dir, per on situes més el valor de les coses, no? I és aquí, el rei emèrit sospites de corrupció, ja, però és el rei. Per tant, que marxi, però aquí no hi haurà cap conseqüència legal. I en aquest cas, les esquerres tenien opcions de poder fer determinades accions, ningú ha fet res. Ni Podemos, ni Sumar, ni el PSOE contra una persona que havia, etcètera, etcètera, etcètera. Molt bé. En el cas de Gürtel, el Rajoy té unes conseqüències polítiques, perquè evidentment hi ha una moció de censura i té èxit, per tant, en aquest sentit, paga políticament. Podem estar d'acord amb els arguments de l'Estefania, si era per la corrupció, era per interessos. En tot cas, va llapar. Val? Però en canvi dius, i això jurídicament, M. Rajoy no sé qui pot ser. És a dir, està absolutament protegit per la justícia, tot plegat. I en el cas de les esquerres, és el que jo ara deies, és perquè és estructural la corrupció. Perquè estan dient, és que si fem qualsevol cosa vindrà Vox. Per tant, com que Vox és el pitjor, hem de poder assumir la corrupció pròpia com un element no desitjable, però malauradament assumible. I en aquests els paràmetres polítics on es mou l'estat espanyol en aquests moments. Respecte a aquest tema de l'esquerra, Joan, ostres, jo diria que quan parles de que s'ha de ser molt curós i que les esquerres és més exigent i tal, jo crec que la figura de Felipe González ha d'avergonyir absolutament a tothom que és d'esquerres. És a dir, absolutament a tothom.
3: Crec que ja estan prou avergonyits, eh?
2: Per tant,
1: tenim els documents de Felipe González, de fet. Però acaba Jordi, el recuperem.
2: No. O llavors, a l'hora de posar-nos estupendos en determinades coses, és a dir, que Felipe González està fent el mateix que Aznar i que els dos siguin presidents del govern, van formar part de consells d'administració posteriorment d'empreses que van ser regulades o subvencionades o ajudades pels seus propis governs. Això és un escàndol i està absolutament normalitzat. Voleu més paràmetres d'això de l'esquerra? La majoria dels dirigents de les esquerres, Catalunya i Espanya, quan deixen la política se'n van a treballar a fundacions i entitats que durant tots els seus mandats polítics han estat finançats pels governs on ells formen part. Això és un escàndol, però això es viu amb una certa normalitat. Doncs aquest tema de que ho sembli, home, si rasques una mica, és complicat d'aguantar. És estructural. Uns ho fan amb empreses que han regulat i que han ajudat, i uns altres ho fan amb fundacions i entitats que han inflat a subvencions, en alguns casos no justificades, quan ells estaven als seus mandats.
1: Escoltem a Felipe González, que l'expresident espanyol, que avui ha tornat a parlar arran de tot aquest cas que esquitxa a Zapatero.
4: Debería haberlas. Primera vez que lo digo, debería haberlas. O sea, debería haberlas ese año. O sea, deberíamos también tener respeto por la infantería. Vamos a ver, el liderazgo que yo aprecio es el liderazgo no mercenario. El que no se ejerce para beneficio propio, sino que se ejerce para beneficio de la población.
1: Aquí és quan diu que hi hauria d'haver, doncs, eleccions, etc. Però és que ha dit més coses.
4: Que se deje arrastrar por Maduro y por la Delsi, que le llama principito. Es que estoy muy en desacuerdo políticamente con él. Dicho todo eso, la presunción de inocencia para Zapatero y su derecho a defenderse me parece absolutamente indiscutible.
1: Què us sembla el paper de Felipe González a tot això?
3: No sé, ara el Jordi indicava que si l'esquerra... Jo crec que l'esquerra està prou avergonyida de Felipe González. De fet, ja no el situen a l'esquerra. Jo veig molts líders de l'esquerra que el situen en el Partit Popular, fins i tot de Vox. Vull dir que...
5: Això ho porta molt malament ella.
3: Exacte. Però vull dir que ha passat, això ha passat molt en aquest malament. País. Jo només vull fer una reflexió. Ja veurem en què queda això de Pedro Sánchez. Perquè
1: és
3: Zapatero. Ja veurem en què queda, perquè probablement té concomitàncies amb el que han fet Aznar, amb el que ha fet Felipe González, amb el que ha fet tants ministres, tants consellers i tants alcaldes, que és del que tu parlaves. I probablement la millor defensa del Partit Socialista seria ara treure un debat que és el debat important. Perquè de vegades no és que hi hagi una corrupció des del punt de vista penal, és que hi ha una corrupció sistèmica. És que el sistema permet que Felipe González, que va començar la privatització d'empreses, ara estigui en aquests consells d'administració d'empreses. Segurament pels favors prestats. Però també Aznar. I també diversos ministres d'aquests governs. I per tant, o per exemple, el que dèiem abans de Ayuso, etcètera, etcètera. Tot això, crec que la millor defensa és un bon atac, farien bé als socialistes i als socis d'oposició de treure aquest debat per regular el Congrés abans que arribi la majoria que ells no volen que arribi, perquè aquesta segur no ho regularà, quin ha de ser el paper d'aquelles persones que han passat en els càrrecs de l'administració.
5: Perquè hi ha una certament... llei de lobbies en aquests moments que s'està tramitant, Joan.
3: Exacte, però a banda d'aquesta llei...
5: I aquesta és la resposta de Sánchez dimecres passat dient hi ha una llei de lobbies que en aquests moments està aturada, entre d'altres, perquè hi ha una majoria de dretes, que això inclou PP, Vox i Junts, que no la tiren endavant, entre d'altres, perquè hi ha un tema d'esmenes pel mig.
3: Clar, però a mi m'agradaria saber, Jordi, els detalls, perquè, per exemple, el que és lleig,
5: no
3: molt
5: sabem.
3: Lleig, és que hi hagi les filles de Zapatero. Sí. Què hi fan aquí les filles de Zapatero? Què hi fan? És com el germà de Ayuso. És a dir, què hi fan les famílies implicades en elements d'interessos particulars a persones que han tingut un càrrec públic, que han aprofitat aquest càrrec públic que li han donat entre tots per tenir aquests contactes i tenir aquestes influències? El problema és que el sistema això ho permet. Uh-huh. El sistema això ho permet. I, per tant, la millor defensa en aquests moments dels socialistes i els seus socis a l'esquerra i a les perifèries nacionals seria que agafessin aquest debat i diguessin, perfecte, anem a regular això de manera que el sistema ja no permeti aquesta corrupció.
2: Estic molt d'acord.
3: Perquè jo, quan llegia el sumari, estava veient una frontera molt difícil d'escatir entre el tràfic d'influències o el lobbisme que han fet tots els expresidents, consellers, exministres, etcètera, etcètera.
6: Precisament per això, ara, quan en Jordi Armenteres deia, i això també és un bany de realitat, no?, que aquesta llei de lobbies que s'està tramitant i que no tira endavant per unes esmenes i que no tira endavant per PP, Junts i Vox, també hem de posar sobre la taula que quins interessos mouen perquè aquesta llei de lobbies no vagi tirant endavant, no? Perquè al final aquí no pequem d'ingenuïtat, no? No és que tots siguin blancs. Senzillament aquí tothom està intentant blindar aquelles prebendes, aquelles qüestions que els beneficien o que els han beneficiat els seus exconsellers, els seus expresidents, els seus exministres, etcètera. Per tant, el bany de realitat també ha de ser aquest, no? És a dir, exigir nosaltres com a ciutadans que la llei de lobbies, per exemple, es tira endavant i, per tant, criticar en aquests partits que no la tiren endavant o que l'estan dilatant en el temps. Després t'has dit una cosa que a mi em sembla important i que té molt a veure amb una cosa que hem vist que ara fa molt poc, que és el judici de la família Pujol, ¿vale? A la família, és a dir, com quan entra la qüestió familiar, això també reputacionalment té una factura molt important, és a dir, poder, família i diners és un triangle dilapador, també, no? Per què? Perquè llavors aquí es conjuren tota una sèrie d'elements que la traçabilitat posterior i final, vés a saber quin és, perquè ja hem vist tots el judici dels Pujol després de 12 anys, que no sabem si es podrà demostrar o no es podrà demostrar, i tot el que hem anat veient durant el judici no tenia molta pinta que sí. Per tant, però, col·locant aquí les filles del president Zapatero, lleig. Col·locant aquí empreses que estan cobrant i que s'haurà de demostrar si hi ha factures o no hi ha factures que responguin a aquests cobraments, no? Però de nou, la qüestió ambiental, la qüestió de maquillatge és una qüestió que està plena de grunes i plena de forats i plena de sensació de això, aquí està passant alguna cosa molt lletja, no? Però s'haurà de veure i demostrar-ho.
3: Jo volia fer una pregunta al Jordi, perquè, clar, jo crec que no és casual que Luis Arroyo hagi tret el fiscal general de l'Estat. I no és casual perquè crec que a Madrid hi corre una certa brama en relació a què sabien del Partit Popular sobre aquest cas de Zapatero, que feia dies que feien insinuacions directament amb els Palantes, i etcètera, etcètera. No sé, Jordi, això com s'està contemplant a Madrid, perquè a mi em sembla que amb això també hi ha prou soroll.
5: Sí, hi ha molt soroll, bàsicament. El Palante és aquella frase que fa Miguel Ángel Rodríguez, que és el director de gabinet d'Isabel Díaz Ayuso, que en el seu dia va ser ministre portaveu en un govern d'Aznar. Els feia més abans que ara, diríem, eh? I, de fet, darrerament amb algun s'ha equivocat. Però ens hem acostumat a Madrid, que de cop i volta segueixes el Twitter de Miguel Ángel Rodríguez i cada 8, 10, 12 dies hi ha una expressió moltes vegades en metàfora apuntant que passarà alguna cosa i després ho posa un palante. Palante vol dir la justícia persegueix i tanca el cercle al voltant de Pedro Sánchez. Palante vol dir això, en aquest cas.
3: Però vull dir que tenen, llavors, sí, tenen accés
5: per entendre'ns. Perquè, evidentment, a veure, no oblidem una cosa. Recordeu aquell tal Ignacio Cosidó, que va ser director general de la policia, després va ser senador del Partit Popular, amb un missatge dient, tranquilo que controlamos la sala segunda del Tribunal Supremo por la puerta de atrás. Aquest palante s'interpreta com es va interpretar en el seu dia aquest missatge, que el Partit Popular té una posició de domini en molts tribunals, per tant pot influir i per tant també té una posició de privilegi a l'hora de saber algunes informacions, i el palante demostra que efectivament hi ha càrrecs del Partit Popular que saben coses. I és veritat, Feijó, 3-4 dies abans de la imputació José Luis Rodríguez Zapatero, en un acte públic a Andalusia, va fer una frase que es va interpretar dient, eps, a la que hi hagi eleccions passarà algun Zapatero de manera molt immediata. I efectivament, les eleccions van ser diumenge i el tema de Zapatero salta dimarts, diria, sí.
1: Dimarts, sí.
5: Dimarts al matí que hi havia Consell de Ministres, efectivament.
1: Estefania.
0: Aviam, bueno, jo crec que aquí el que sabia o no sabia el PP, no seré jo qui l'exoneri, però no crec que sigui el més important. De fet, jo crec que el PP una cosa s'hi ha après. Quan l'altre dia Aznar Suri diu que ell no opinaria d'això i abaixa molt el pistó, no?, el to, jo vaig pensar, ràpidament saben que mentre el teu rival doncs està en problemes, el millor que pots fer és no ficar-te tu en el centre de la polèmica. I després el tema de Felipe González, jo crec que és com el més simpàtic de tot això. Jo crec que Felipe González no té una bona opinió de Zapatero ni de Pedro Sánchez, és el meu parer. Però també ha estat com molt prudent de dir, bueno, no, aquestes coses em sembla massa per que això ho hagi fet Zapatero, com dient, em sonaria molt descabellat tot això. Aquí ningú vol ficar-se com a ase dels cops, al centre de la polèmica, perquè sí que hi ha una realitat, aviam. El projecte de Pedro Sánchez, de forma indirecta, tot i que ell no va ser el candidat de Zapatero, va ser Susana Díaz, Pedro Sánchez és el major hereu polític de Zapatero en la qüestió de rehabilitar Bildu per la política espanyola, els apropaments a l'independentisme, els apropaments a Podemos, és a dir, un PSOE que se surt d'allò que fins ara s'havia entès com el projecte del bipartidisme, on el PSOE era més Felipe González que els altres. I, de fet, avui hi havia una entrevista a La Vanguardia de Tegui que deia una cosa que m'ha cridat l'atenció, que suposo que és la línia argumental que tindran els socis. Ara hi ha aquí el rumor de que hi ha unes conspiracions profundes dels poders a Madrid perquè el PSOE deixi de ser aquest PSOE pro-Podemos, pro-independentisme, i torni a ser un PSOE old school, és a dir, un PSOE doncs, com el de Felipe González, que no vulgui pactar amb aquesta gent, perquè jo crec que la pantalla encara ve més enllà. Hi ha gent que sospita que tot això aboca a que hi haurà gent que el cas que Pedro Sánchez marxi, guanyi Feijó les eleccions, hi haurà gent que li demanarà al PSOE que s'abstingui perquè governi el PP. Perquè, en el fons, Pedro Sánchez és l'únic que ha trencat aquest enteniment tàcit entre el bipartidisme, no? Això sí que és veritat, és a dir, l'abstenció la fa el vell PSOE, no la fa Pedro Sánchez perquè governi Rajoy. I Rajoy...
5: Pues Pedro Sánchez marxa precisament en el seu dia perquè el van obligar a abstenir-se
0: clar.
5: El seu dia.
3: I arrasa les primàries per haver fet això.
0: És efectivament. Exacte. I aquest és el projecte...
5: És un altre PSOE que no té res a veure amb aquell PSOE de Felipe González.
0: Exacte, i de fet, bé, jo per una banda no crec que els això dels poders a mi em fa una mica de gràcia, jo mai he estat en aquests cenàculos que diuen i aquests mentideros, o sigui, potser no sóc tan important, però jo crec que de vegades la gent li fica cullerada. Però segur que quan passi Pedro Sánchez es demanarà un PSOE, també sociològicament, perquè la representació que té un partit avui com Podemos és a les tertúlies encara superior al que té com a votants. És a dir, aquest espai polític està molt marmat. I es demanarà, jo sí que això, suposo, un PSOE que torni una mica més cap al centre. Però ja sembla que els socis especularan amb aquesta idea de que en el fons tot són conspiracions per acabar amb Zapatero i amb Pedro Sánchez perquè el PSOE torni a ser el PSOE de Felipe González.
1: Jordi, ho hem d'anar deixant aquí, Jordi Armenteres, perquè no sé si alguna última hora, alguna cosa que vulguis destacar, si no, ja tornem a connectar amb tu demà, que segur que tindràs cosa nova.
5: La nit probablement serà llarga, perquè, insisteixo, l'índex argumental del sumari són 700 pàgines, de les quals no les tenim ni molt menys totes. Sí que és veritat que ara el diario.es, ara fa uns minuts, traia una informació que m'ha cridat una mica l'atenció. Nosaltres aquest document no el tenim, per això precisament et cito al diario.es, sí. Que el jutge Calama acusa un dels antics propietaris de Plus Ultra de desviar diners a paradisos fiscals. Entre aquests diners desviats hi hauria els 53 milions d'euros del rescat. Quins paradisos fiscals serien? Suïssa, Gibraltar, Illes Maurici, parla també de Montenegro. Montenegro és aquesta ciutat una mica estranya perquè està en vies d'entrar a la Unió Europea, precisament per un tema de fiscalitat i de secret bancari encara no entra a la Unió Europea. Això ho podem lligar amb més informació que tenim. A veure, els propietaris de Plus Ultra, que és una empresa espanyola amb connexions a Venezuela, sí que és veritat que tenen investigacions obertes no per la companyia, sinó per altres qüestions, que són exportació d'or des de Venezuela, exportació d'altres tipus de materials... I aquesta és una de les sospites en tot aquest cas. O sigui, el Clas Plus Ultra inicialment és com a rescat a una companyia que té un avió en propietat i en té uns quants en leasing i se li donen 53 milions d'euros. És veritat que la xifra és molt baixa en comparació amb els 200 i pico de Vueling, els 400 i pico d'Air Europa o els 10.000 milions que rep Air France KLM dels governs francès i alemany, no? Llavors, a partir d'aquí, clar, aquests 53 milions d'euros, aquests diners van servir per alguna altra cosa que no fos la companyia aèria? Era la gran pregunta, no? I ara el jutge Calama diu, ei, al tanto que aquests diners podrien anar per aquí.
1: Armen, doncs ho anem seguint tot plegats. Espero que puguis dormir en algun moment i això. I gràcies per atendre'ns un dia més.
5: Salut, que vagi bé, bona nit.
1: Vinga, vagi bé. Res, fem... abans de tancar la tertúlia, mira, connectem, tornem cap a Manchester. Tenim el Miquel Agut per aquí. Miquel, bona nit.
7: Bona nit, Mireia.
1: Què, com ha anat això? Encara està en marxa, aquest comiat a Guardiola?
7: S'ha acabat fa 3-4 minuts, aproximadament. Realment... ha estat un espectacle. Ha durat ben bé una hora i mitja entre una cosa i l'altra. Un homenatge tan sentit com espontani a Guardiola i a jugadors legendaris, com hem dit abans, Bernardo Silva i Stones, altres equips del club, com el femení o el juvenil, que han fet una bona temporada, i evidentment, si no ets del City, vens aquí, acabes anant a comprar-te'n la samarreta i a fer-te'n soci, perquè ho han fet realment molt bé. Ha estat gairebé com un programa de televisió fet festa, amb pantalles molt grans i amb un contingut molt ben elaborat i, a més, no cal dir-ho, amb una qualitat musical fantàstica. Guardiola ha tingut una sorpresa que no sabia, que ha estat l'actuació de Mishima.
1: Oh,
7: hi ha hagut, en un moment determinat, sí, una picada d'ullet als orígens de Guardiola i hi ha hagut, en un moment determinat, l'actuació de Mishima que han fet una doble actuació amb dues cançons, la primera, la de Tot torna a començar, i la segona, una versió d'una cançó que es va fer famosa aquí a Anglaterra a l'època dels Beatles, als 60, de Dave Clark Five, que es diu Glad All Over, i que aquí versionen amb Guardiola. I és una cançó que entre els aficionats del City és com una bíblia, i Mishima l'ha versionada en directe. Realment ha estat un moment bonic, emotiu, i Guardiola no se'n sabia venir des del mig de l'escenari. Gairebé 20.000 persones han omplert aquest pavelló, que ja es va buidant en una gran nit. Realment es fa difícil d'evitar la comparació amb el comiat de Guardiola al Barça, o els comiats, primer com a jugador i després com a entrenador, amb el que ha tingut entre ahir i avui aquí a Manchester.
1: Aquí és una anàlisi que suposo que també el tu diràs, segur que fareu, això, la comparativa, no, Miquel, d'un copiat i de l'altre.
7: Això és a la finestreta de, això, Mireia, és a la finestreta de l'Esperis Emiliano.
1: Exacte.
7: Sí, això t'ho dirà ell. Però vaja, en tot cas, sí que és una cosa, i ho he pogut comentar amb algun altre català aficionat al futbol, etcètera, etcètera, que avui era aquí i que em feia aquesta reflexió, i jo hi estic d'acord. Quan ell era jugador en un estadi mig buit, el van aixecar espontàniament, el van portar a les espatlles alguns jugadors, però no hi va haver res organitzat, i com a entrenador, doncs sí, hi va haver un últim dia al Camp Nou, però la roda de premsa de comiat de Guardiola es va anunciar Tito Vilanova. O sigui, no hi va haver la pompa que hi ha hagut aquí en cap cas. Després de 10 anys, jo trobo que l'han sabut acomiadar molt bé i que gairebé l'han fet un dels seus.
1: Mm-hmm. Doncs, Miquel, gràcies també per explicar-nos-ho aquí en directe al 9C de RAC1, i que acabi d'anar bé aquesta nit aquí a Manchester.
7: Segurament millor no pot anar, però vaja, l'acabarem de passar. Gràcies, Mireia.
1: Vinga, vagi molt bé. I també us haig d'acomiadar a vosaltres quatre, Estefania Molina, Joan Julivert, Jordi Cominal i Isabel Lleuger. Bona nit a tots quatre i gràcies.
8: Bona nit. Bona nit.
1: Adéu. Les 10, actualitzem la informació. Cat Tormos, bona nit.
9: Bona nit.
1: Què és el més destacat a aquesta hora?
9: Doncs que José Luis Rodríguez Zapatero assegura que les joies que van trobar a la seva oficina són herències de la seva mare, de la sogra i diversos regals. És la primera reacció després que s'hagi publicat el sumari del cas per part del que s'ha erigit com a portaveu de l'expresident espanyol, Luis Arroyo, que ha conversat amb l'agència EFE. Diu que les joies eren al seu despatx perquè ara no tenen una casa en propietat, sinó de lloguer, i el matrimoni va preferir deixar-les a la caixa forta al despatx del carrer Ferraz. Tot plegat després que aquesta tarda, com dèiem, s'hagi publicat el sumari, la policia conclou que Zapatero ha mantingut durant anys una posició discreta de lideratge d'una trama d'influència. Això inclou una xarxa empresarial per cobrar comissions i l'epicentre de totes les societats i a l'empresa de les seves filles. L'UDEF les acusa d'emetre factures per encobrir pagaments per un suposat tràfic d'influències.
1: El Departament d'Educació, per altra banda, i els sindicats tornen a tenir demà una trobada clau per resoldre el conflicte.
9: Tot i la reunió de demà, els sindicats mantenen les 8 vagues convocades fins a finals de mes. La propera serà aquest dimecres a tot Catalunya. Per demà n'hi ha una altra d'estudiants de secundària i universitat. Justament avui, per acostar posicions, el govern ha anunciat que aprovarà demà la creació de 1.800 places de personal educatiu. N'hi haurà de docents, de personal d'atenció educativa i també d'administratius. Una inversió de 90 milions d'euros que permetrà rebaixar les ràtios, impulsar l'escola inclusiva i millorar la formació professional.
1: I demà arrenca a Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat el Padel World Summit, la fira més important del sector a tot el món.
9: Reunirà 140 expositors, més de la meitat internacionals. El sector del pàdel fa anys que viu un bon moment. Cada dia s'obren al món nou clubs de pàdel, i és que el negoci d'aquest esport s'ha triplicat els últims 4 anys. El pàdel ja mou a nivell mundial 6.000 milions d'euros. Una altra de les dades que el negoci del pàdel no para de créixer i de ser popular és que s'han superat per primera vegada les 50.000 pistes de pàdel al món. Catalunya és el territori que té més llicències federatives, prop de 30.000 i més de 380 clubs.
1: Gràcies, Pep. I els esports, Aleix Pariser, bona nit.
10: Hola,
1: i ben tornat.
10: Moltes
1: ben
10: gràcies.
1: No sé si encara...
10: Doslo, eh? Sí, sí. Vam aixecar amb RAC1, la va aixecar el Barça femení, però vam explicar-ho a RAC1
9: aquesta quarta Champions de la història. No, anava a dir, abans de fer el resum d'esports, sí, que el Jaume Molló és gran amant del pàdel, vull dir, i el Damià López. Vull dir, a la redacció tenim dues persones que cada setmana, i el Pou, també.
1: És que hi ha molta obsessió amb això del pàdel. Sí, sí. Catalunya i pàdel, ho hem anat comentant també.
9: Però
1: hi
9: juguen cada setmana, és com una religió. Vull dir, hi ha molta gent a la redacció.
1: Doncs mira, sí, a veure si fas una secció fixa, ja.
9: Potser sí que ho haurem de fer, tens raó.
1: A veure, què tenim avui? Perquè, esclar, ara ens estava parlàvem amb el Miquel Agut, des de Manchester, clar, molta cosa, no?
9: Sí, és. Ha estat un cap de setmana molt intens, realment espectacular, amb alegries, amb emocions, amb aquest comiat de Pep Guardiola, que avui s'ha allargat fins avui. Evidentment, avui al Tu Diràs parlarem d'aquesta festassa que li han fet a Pep Guardiola a Manchester, de la llista de Luis de la Fuente, que és una de les grans notícies del dia, la llista oficial ja
1: 8-0,
9: no? Pel Mundial de Futbol, amb 8 jugadors del Barça i cap del Madrid. Per primer cop a la història dels Mundials, Espanya no tindrà un representant del Real Madrid, una cosa, insisteixo, que no havia passat mai. Ho comentarem primer, com sempre, els dilluns, al nostre consell, amb Santi Nolla i Antoni Bassas, i després farem tertúlia amb Fernando Polo, David Bernabéu i Marc Guillén. Amb la Marta Ramon repassarem algunes qüestions del mercat de fitxatges del Barça, ara que s'ha tancat la temporada, i trucarem algú que ha estat molt a prop de Pep Guardiola i dels jugadors del City durant aquesta celebració.
1: Ah, mira.
9: Vull dir que...
1: I no és el Miquel.
9: El Miquel ens explicarà el que ha estat la notícia i ens farà sentir alguns moments interessants de la celebració, però llavors hi haurà algú que ha estat molt a prop de Pep Guardiola i dels jugadors que avui el Tu Diràs ens explicarà una mica, doncs, això, què ha passat al backstage. I com sempre ho trencarem amb el final feliç, amb el David Llorenç.
1: Ara anava a dir que no serà, però m'imagino. No serà Mishima, no?
9: L'estem buscant, a veure si el David Caravent també ens pot atendre, però és una altra persona.
1: Ai, doncs mira quins nervis, comencem aquí.
9: Ja ho descobrireu.
1: D'acord, doncs va, fins ara.
9: Gràcies, fins ara.
1: Què, Martí?
8: Doncs res, preparats per la calor, no?
1: Més manega tiretes, no, ja, sí, directament, tota la setmana.
8: A veure com podem, com molt bonament puguem passar-ho, doncs millor, perquè serà una setmana de calor, en parlarem, i s'intensifica molt aquesta calor de cara a dijous i divendres. Tocaran sostre els termòmetres a finals de setmana, fins i tot es passarà dels 30 graus arran de mar, amb un vent del sud-oest, amb poca humitat, i a prop dels 40 cap a l'Ebre o al Pla de Lleida. O sigui que escenari que fins i tot molts dies d'estiu no tenim, i ara molt abans en el calendari.
1: Com si fóssim agost, no?
8: Sí, i molts dies ja et dic que no s'hi arriba. S'hi suma també ja l'aixafogor a partir de mitjans de setmana a la costa, més nits de mal dormir, això que cada persona doncs ho porta com pot, anirà a més aquesta situació de nits de mal dormir, i amb domini del sol, absència pràcticament de núvols, com a molt alguna tronada al Pirineu que, si es té sort, doncs refrescarà una mica, i sembla que a finals de setmana sí que podrien arribar aquestes tempestes més fortes al nord de Catalunya. Després de molta calor, no haurem d'estar pendents que no facin mal.
1: Doncs anem seguint, Martí. Vinga, fins ara.
8: Fins ara.
10: No ho sé, amb Mireia Garolera.
11: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més?
10: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
12: Ràdio en directe.
10: Actualitzada al minut.
12: Alertes d'última hora.
10: RAC més 1.
12: Notícies. Podcast.
10: Contingut exclusiu.
12: Escolta.
13: Navega.
12: Descarrega.
10: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
12: Fàcil, còmoda,
13: intuïtiva
12: i renovada.
10: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
14: Ok, Nico, a la floristeria, parada curta, box i després directe al restaurant.
15: Fins i tot els pilots de Fórmula 1 condueixen cada dia. Audi Revolut Fórmula 1 Team recomana BP Ultimate amb tecnologia Active per arribar fins a 840 km més lluny l'any. Comparat amb combustibles bàsics i basat en un ús continuat de 13.000 km, els beneficis poden variar. Informa't a ibp.es.
16: Et ve de gust descobrir un lloc ple d'aventures, de sol i de màgia? A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als quatre increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb el Com Viatges i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney i, a més, vol directe a Orlando. Consulta les condicions. Vine a Walt Disney World amb el Com Viatges. Sabem de viatgers.
17: Aquest mes el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
13: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
18: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
19: RAC 1. Sabíeu que hi ha una pintora d'interiors que fa servir l'energia de la llum per destruir els contaminants de l'aire, les olors i els virus i bacteris de forma permanent?
20: Fotodeco d'Activa està disponible en més de 10 colors i no només decora, sinó que us protegeix a tu i a la teva família.
19: Empresa catalana amb més de 20 anys d'experiència. Fotodeco Activa, pintura fotocatalítica, disponible a Amazon.
21: Viu les finestres d'una nova manera. Vine a Finestral Studio Finestres Vidal i descobreix les qualitats d'una finestra perfecta. Vols veure i provar tots els productes personalment? T'esperem a Finestres Vidal, al carrer Comte d'Urgell 264 de Barcelona. Tota la informació a finestresvidal.com.
22: Anar al cine és un pla cada cop més especial. Perquè ara, quan anem al cine, busquem el millor dia, el millor so, la millor companyia i, per descomptat, la millor pel·li. Ens hem tornat exigents, molt exigents. Ja només ens conformem amb el màxim confort i la millor experiència. Gairebé com si el cine fos un club privat, però per tots els públics. Movie Gran Sarrià Club, el cine més exclusiu per tots els públics.
23: RAC 1. Tots som 1.
24: No ho sé, amb Mireia Garolera.
1: Passen gairebé 10 minuts de les 10.

0: I ja ho sabeu que cada dilluns a aquesta hora al 900 posem... No sé si romàntics pot ser la paraula que et sembla.
1: Algun dia sí, algun dia no tant.
0: Depèn, perquè en dies també sí, un pèl més agres, podria dir.
1: Un pèl més agres, un pèl més durillos, més fosquets.
0: Sí. Perquè és l'hora del Paraules d'amor, amb la Clara Caraltó. Què tal, com estàs?
1: Bé, amb la veu recuperada.
0: Que les dèiem, això.
1: Que la setmana passada vaig fer la secció dels amors epistolars amb veu de Colombo. L'endemà un oient em va dir, què passa a casa teva, que no teniu pastilles joanoles o què? Anem posant el dit a la llaga, saps?
0: No, home, però això és un clàssic que li passa a tothom, això, no? Que de cop i volta et trobes allò... Sí, el que va ser curiós en el teu cas és que va ser com entrar, jo no sé, entrar a l'estudi i quedar-te sense veu.
1: I ja està,
0: no?
1: sí, una cosa ben curiosa.
0: Però llavors vas fer una, com els bons partits de futbol, una bona remuntada.
1: Vinga, fins al final fins a intentar-ho, sí.
0: I cada cop la tenies millor. Sí.
1: De fet, t'he de dir que a la secció d'avui parlarem, és a dir, jo he anat pensant amb la setmana passada i amb això que la meva gola em volia sotmetre al silenci.
0: Ui, i llavors, a veure, i com ho, això com ho relaciones?
1: Amor silenciats.
0: Oh!
1: Ja està, ja ho tenim. Aquí al final hem de trobar maneres per anar trobant nous temes.
0: Però ara ens ho expliques, però són amors que s'han consumat o que no s'han dit que hi ha un interès i un enamorament d'un a l'altre?
1: Això, Mireia, ara ho veurem, perquè ja veuràs que trobarem una mica de tot.

0: Home, com és que has recuperat en David?
1: Silencio tan grande, tan vacío y tan muerto des del 2001 i d'aquella Operación Triunfo, David Bisbal,
0: sí,
1: inspirant-nos.
0: David Bisbal, home.
1: Jo, mira, ara et confessaré aquí que a mi m'agradava molt mirar el canal 24 hores d'Operación Triunfo.
0: Sí?
1: A mi m'agradava molt.
0: En la primera edició,
1: sí, la primera edició, jo tenia 14 anys, clar. Llavors a mi m'agradava molt veure com seien a taula i com menjaven, què deien, o sigui, coses que no tenen més interès, però sí, sí que en tenien, saps? Perquè de cop i volta, a quina cançó els hi tocava assajar, tal i qual. I fins aquí l'apunt David Bisbal del dia, eh? Amors silenciats.
0: A veure.
1: Si jo dic amors silenciats, Mireia, tu ara em deies això com de s'han consumat, no s'han consumat, però el primer que ens ve al cap amb amors silenciats és per què s'han silenciat, no?
0: Clar, és per, si és per interès d'un mateix o perquè la vida ha portat... Clar,
1: clar, no? Els amors silenciats, segurament una de les primeres coses
0: no,
1: que ens ve al cap...
0: perquè no tocaven,
1: exacte,
0: clar.
1: Exacte, no? Aquestes, els desitjos, les relacions afectives que han estat censurades, que han caigut en l'oblit i en el silenci i perquè han estat fora de la norma, no? De fet, és aquest el primer que vull començar a explicar. I mira, hi ha un llibre del Sebastià Portell, que és aquest autor mallorquí, que es diu Amor sense casa. I és una antologia, ell diu que és un recorregut molt personal, però és una antologia poètica d'autors catalans, poetes catalans dels últims 100 anys que han viscut el desig o la identitat de gènere no normativa. Val? Llavors, ell agafa aquest títol, Amor sense casa, d'un poema de la Maria Mercè Marçal. Sabem sí. que la Maria Mercè Marçal és la primera que posa al centre de la seva poesia l'amor lèsbic, i té un poema que es diu El meu amor sense casa. I explica molt bé el Sebastià Portell, no?, aquesta idea de l'amor hegemònic, l'amor heterosexual...
0: El que toca...
1: El que toca, sí. És el que ha tingut una casa. Ha estat emparat per les lleis, per la societat, sí, per l'església, pels llibres d'història de la literatura, i en canvi aquests amors queer, aquests amors no normatius, han quedat fora i no han tingut casa. Llavors ell deia, aquest llibre és una manera de donar-los i aixopluc, no? De fer-los un refugi a aquests amors que han hagut de viure en la clandestinitat.
0: Que maco, no? Dit així.
1: La idea és molt bonica. Per exemple, no? Biel Mesquida, que és una de les, una de les veus que hi ha, no n'hi ha 100, dic dels últims 100 anys, no n'hi ha tants, diu, entabanàvem el temps amb la fortor d'un perfum censurat. Biel Mesquida, n'hi ha més, hi ha la Maria Antònia Salvà, el Blai Bonet, la Marçal, que ja l'hem dit, el Sebastià Alsamora. Perquè, clar, al final, l'important és tenir paraules per definir-te, per ser, no? De fet, mira, l'altre dia també en la nostra secció pseudo-silenciosa que citàvem la nostra estimada Virginia Woolf,
0: sí.
1: que també va estimar, doncs, sí, que aquesta dona,
0: sí,
1: no,
0: sí.
1: la Vita. La Virginia Woolf, que la citen en el pròleg del llibre, deia si després de llegir tot el que els homes han escrit sobre les dones hagués hagut de llegir allò que les dones havien escrit sobre els homes, l'aloe, que floreix un cop cada 100 anys, hauria florit dues vegades abans jo no hauria agafat paper i ploma. Ella, amb aquesta ironia, no, ens parla de la mancança que suposa que una comunitat no es pugui expressar amb la pròpia veu i de la desproporció enorme de qui ha tingut veu i qui no n'ha tingut, no? Clar, després també hi ha una cosa interessant que va una mica en contra del que fem aquí al Paraules d'Amor, que és que el pròleg del llibre diuen, en realitat, no, el Sebastià Portell diu, jo he agafat aquests autors i m'ha interessat resseguir la seva poesia, però a mi no m'interessa amb qui se'n van al llit, ni si practiquen celibat. A mi m'interessa el que s'expressa en la seva poesia. I estem d'acord per una antologia i estem d'acord en el món acadèmic,
0: però
1: en el Paraules d'Amor l'únic que fem
0: la resta.
1: És gratar la vida de amb qui se'n van al llit, amb qui no se'n van als llits els autors, i això és una mica el que farem ara.
0: Doncs vinga. Les

0: que és ben bé perquè ja et vaig coneixent, Clara, però ai, clar, de David Bisbal ara passar de Goll de Gom a l'himne dels Pirates, no sé, això ho has d'explicar molt bé.
1: Però és difícil no cantar-la,
0: No, un clàssic. Home, que tenim tots a dins. Sí,
1: fortíssim,
0: sí.
1: És que molt bo ha de ser perquè no puguis no cantar-la, perquè hi ha hagut platees i platees de gent plorant. Sí, a veure, ens anarem del David Bisbal a l'himne dels Pirates.
0: Que el David Bisbal, per cert, amb la Xenoa, era el contrari d'un amor silenciat.
1: Ah,
0: no?
1: Sí.
0: Però ja està, tanquem parèntesi.
1: Tanquem parèntesi, però i aquella cobra que li va fer...
0: És veritat, sí.
1: Ai, algun dia parlarem dels amors... cobrístics, no sé, alguna cosa així. Què trobarem,
0: públics,
1: ja?
0: Público-cobrístics.
1: Exacte. No, ens n'anem a l'himne dels Pirates perquè ens anem a Marisal, perquè ens n'anem a Àngel Guimerà, aquí que vull anar, val?
0: Sí.
1: L'Àngel Guimerà va ser un home públic, va ser un pilar de la Renaixença, va ser un heroi nacional, però hi ha part de la seva vida que ha quedat bastant al silenci, ha quedat bastant a l'ombra. Se n'ha anat parlant, però jo crec que tampoc se n'ha parlat tant, i és la seva relació amb els homes. No sé si t'havia arribat, això.
0: No, a veure.
1: Ara t'ho explicaré. A veure, de Guimerà en sabem moltes coses. En sabem, per exemple, que va néixer a Tenerife, que els seus pares es van casar quan ell havia nascut, quan ell era un amic, tenia 7 o 8 anys, i que això el va afectar, perquè era com aquesta irregularitat...
0: Era raro, no?
1: Sí, diuen que d'alguna manera queda, no?, i que després en la seva obra aquesta idea doncs, de la il·legitimitat, la vergonya social, no? De Guimerà sabem que va escriure obres mestres de la literatura catalana, que és gairebé el fundador del teatre català modern, no? Maricel, Terra Baixa, Maria Rosa... Sabem que gairebé guanya el Nobel, no?, de literatura... I el que queda una mica més...
0: La seva vida privada,
1: la seva vida privada, aquest és el vessant més personal, no? Sabem, per exemple, que 6 anys després que el Guimerà morís, el Dalí va fer una conferència a l'Ateneu Barcelonès, pensa que el Guimerà l'havia dirigit, l'Ateneu Barcelonès, i el va qualificar, el Guimerà, de el gran porc, el gran pederasta, l'immens putrefacte pelut. Això va dir. Aclareixo, pederasta a l'època era sinònim d'homosexual, no tenia la connotació que té ara.
0: Que té ara.
1: Llavors es veu que el públic es va indignar i va haver de baixar de l'escenari. El Dalí, que podríem haver pensat que estava en un moment com d'intensitat surrealista. Va?
0: Sí.
1: Però és que resulta que el Guimerà, durant 40 anys, durant tota la segona... 40 anys, va viure al carrer Petritxol amb el Pere Aldaver, que era el fundador de la revista La Renaixença. Sabem que ells dos es van atorgar poders mutus. I sabem, i a mi això em sembla un detall superrevelador, que estan enterrats tots dos a la mateixa tomba a Montjuïc.
0: No, clar. Claríssim.
1: Però és que jo, quan vaig saber això, vaig dir, home, no, ja està, claríssim, no hi ha dubte. Però és que resulta que no vivien sols, perquè el Pere Aldaver estava casat. És a dir, en el pis del carrer Petritxol hi vivien el Guimerà, el Pere Aldaver, la dona del Pere Aldaver, les dues filles del Pere Aldaver i una criada. Clar, molta intimitat no tenien, sembla ser. I jo no sé quina mena de pacte hi havia, si era una relació poliamorosa...
0: Un trio.
1: Si hi havia una estructura familiar no normativa, clarament, no? A finals del segle XIX.
0: Però de portes endins es vivia allò i de portes enfora segur que hi havia una estructura...
1: Sí. De fet, el Josep Pla va escriure, no és que fossin inseparables, és que eren la mateixa cosa. Sí. I escolta'm que abans del Pere Aldaver havia viscut al Vendrell, al Guimerà, i es havia cartejat amb un home del Vendrell i li deia... li deia, diu, ben, el convidava a casa i li diu, ben, pues te convida la diosa Euterpe i jo te recordaré a Cupido. He cenado, no está feliz mi musa, pero sí lo está mi cuerpo. Adiós, te espero, tu incompatible. Una mica s'agradaven. Aquesta relació va ser anterior, val? Llavors, el que sí que diuen els experts és que aquesta cosa silenciosa, perquè pensa que el Guimerà va ser un home del segle XIX i va ser un home conservador del segle XIX. És totalment lògic que ell no expliqués i no se sabés això gaire, no? Però sí que hi ha alguna cosa que va projectant els seus personatges, que sempre estan atrapats en triangles amorosos, en amors castigats per la societat, en tensions identitàries, no? Al final, són personatges que no poden estimar amb llibertat.
0: Sí, clar. Al final és traslladar a la teva obra la teva vida personal. És que és una equació que repeteix moltes vegades, això, no?
1: Clar, i no parlaré d'un home que s'estima un home, però parlaré d'un amor que no es pot portar a terme, no? És aquest crit, aquesta ràbia de...
0: Perquè no se li coneix família, diguéssim, eh?
1: No, ell no es va casar... No es va casar mai. Només se sap que es va cartejar d'adolescent amb una dona. Un flirteig. Res més.
0: Home,
1: està clar. Sí, jo crec que... Jo, a veure, jo avui el reivindico, el nostre Guimerà més queer. Vinga, seguim.

0: U2.
1: Sí, sí. Ai, sí, clar, jo ho dic en és català. Sí. Una cançó que parla del retrat de Dorian Gray. Perquè, mira, si el Guimarà potser no es va atrevir mai a parlar una mica més, no, del seu amor, és perquè expliquen que al finals del XIX Europa va viure com un gir purità, perquè havia crescut molt la prostitució i el continent va quedar bastant trasbalsat perquè es va jutjar Oscar Wilde per la seva homosexualitat i se'l va empresonar. Això segurament, pensa que això va ser el 1895, segurament havia arribat a Guimarà. Per tant, anem a Més amors silenciats i anem a Oscar Wilde. Oscar Wilde ja era una persona molt famosa a finals del segle XIX, poeta, dramaturg, era literalment la persona més famosa de tot Londres, val? Casat, amb fills, i darrere aquesta imatge d'home casat amb fills, era bastant sabut que ell preferia la companyia masculina. Tot això la societat victoriana ho va anar tolerant i ho va anar portant bé, fins que el pare del seu amant, de l'amant noi d'Oscar Wilde, el va denunciar. De fet, el marquès de Queensberry, que és el senyor que el va denunciar, hi havia anat algun dia a alguna obra de teatre de l'Oscar Wilde i a mitja obra de teatre l'acusava de sodomitzar el seu fill. Anava molt a fondo, aquest home. Però què va passar? Que l'Oscar Wilde, que devia ser més xulo que un buit, el va denunciar amb ell per difamació.
0: Clar, i llavors qui guanya?
1: I aquí se li va girar en contra. Se li va girar en contra i el van condemnar a 2 anys de presó, treballs forçats, en una presó que estava a 70 quilòmetres de Londres, una presó dura. De fet, el van haver de canviar perquè va tenir problemes de salut i tal, no? Mira, pensa que les setmanes que va durar el judici era el tema. Tothom parlava d'això. Evidentment, la seva gloriosa carrera literària se'n va anar a la merda. I quan ell estava en aquesta sala abarrotada de gent del judici, és molt famós el que va dir, perquè va dir: l'amor que no s'atreveix a dir el seu nom i pel qual sóc avui aquí és preciós, està bé, és una de les formes més nobles d'afecte que existeixen. Fort.
0: Sí, clar, al final, però, el balanç de la seva trajectòria ha acabat guanyant, al final, sí, el seu nom, no?
1: Sí, com... però clar, quina vida a partir de llavors, perquè...
0: No, terrible.
1: Pensa, tu mira, estava casat, la seva dona se'n va anar a Suïssa, es va canviar el cognom. Quan ell va sortir de la presó, al cap de 2 anys, es va haver d'exiliar a París, era com un apestat. Pobre, i no va escriure res més, i ho va intentar. Va morir al cap de 3 o 4 anys, no tenia ni 50 anys, i no va poder escriure mai més res. De fet, l'última cosa que es publica seva, i a més la tenim editada en català, és una carta que li escriuen al seu amant, el pare del qual l'havia denunciat, que es diu De Profundis, que en llatí vol dir De les profunditats, i on volca tot el seu dolor i li diu: ostres, és que has passat de mi olímpicament, no m'has fet cas, m'han empresonat, i a més es culpa amb ell mateix per haver-se deixat portar per un amor totalment superficial, no? Clar, jo també penso, Mireia, perquè després vinguin des de segons quines ideologies i ens diguin que amb el tema de la visibilització, que a vegades no, que ens fem pesats, que no, que cadascú faci el que vulgui a casa seva, però que no cal mostrar-se, penso, és que venim de tots aquests silencis, saps?
0: Sí, sí, clar. Evidentment, i ara, de cop, que exploti tot, no se costa de canalitzar.
1: Costa de canalitzar. I una cosa que no sabia és que el 2017 el govern britànic, a títol pòstum...
0: El 2017,
1: el
0: ara,
1: 2017,
0: eh?
1: Sí, clar. Sí, sí. El que va fer el govern britànic va ser indultar-lo.
0: Mm.
1: Sí. Igual que ell, a 50.000 homes més que en el seu moment havien estat acusats d'indecències greus, en deien, però que s'ha acabat demostrant que eren relacions homosexuals consensuades.

0: mi per un...
1: Sí, quins casos, eh?
2: Quins casos.
1: És per anar-hi pensant, eh?
2: Sí, però ara saps què? Ara rebaixem una mica l'atenció, Mireia. Sí? Ara sí que deixem la vida i els llits dels autors i ens anem a un personatge de ficció. Val? Així ho acabem una mica.
1: D'acord.
2: És un personatge d'una obra de ficció arxiconeguda. Si jo et dic teatre, perquè és un personatge de teatre, teatre, personatge, espasa, nas...
1: Jo
2: podria
1: dic,
2: ser...
1: Cyrano?
2: El Cyrano de Bergerac. Sí, el Cyrano. Ell és un personatge de ficció, és una obra de teatre d'Edmond Rostand, que està ambientada al segle XVII, i el Cyrano de Bergerac, ell és un soldat, però a més és un poeta, no? És molt sensible, molt orgullós, té do de paraula, però té un nas enorme i això la complexa molt. De fet, els seus amics li diuen que és un lladre d'oxigen, perquè té aquell nassarrot.
1: Lladre d'oxigen.
2: Lladre d'oxigen.
1: És que, no sé, és una manera de dir-ho també.
2: Sí.
1: No sé si se'm hagués acudit, eh?
2: I resulta que el Cyrano està enamorat de la seva cosina Roxane, que aquí, obro, i ja parlarem un dia dels amors incestuosos i familiars, val? Perquè que estigui enamorat de la seva cosina és zero el tema, en aquest cas. Ja està. El que passa és que la seva cosina Roxane està enamorada de Christian. I el Christian és una mica més sabatot, no és tan sensible com el Cyrano, però és molt guapo.
1: Ah, bueno, a vegades... Sí.
2: A vegades va així, això.
1: Sí, sí.
2: I llavors el Cyrano fa un pacte amb el Christian i li diu, mira, deixa'm que jo escrigui les cartes, val? Que tu, i les enviem en el teu nom, i així d'alguna manera jo puc expressar-li l'amor que sento. I a més, com que escric tan bé, tan bé, no pararà d'enamorar-se de tu, val? Total, que fan el pacte, i està el Christian i està d'acord, i els hi va de meravella. O sigui, pensa que arriba un moment que la Roxane diu, ostres, és que jo m'he començat enamorant de tu, del teu físic, però és que ara estic completament enamorada de la teva ànima, i és que m'hauria pogut enamorar de tu encara que fossis la persona més lletja del planeta. Demolidor pel pobre Cyrano, saps? Que jo, sempre que penso en el Cyrano, em ve el cap... T'ha passat mai que... És que ara me'n vaig una mica, però... T'ha passat mai que, rotllo, algú està conduint... Ai, que em truco... Agafa el WhatsApp i digues que ara el truco... Que quan... Que jo dic, no, jo el primer que faré és dir... Soc la Clara? Saps quan algú...
1: Aquesta no parlo plenta... en nom d'un altre,
2: però
1: sí,
2: per altra banda, quan jo rebo un WhatsApp d'algú altre... Ei, sóc la no sé què, jo penso, no, del WhatsApp de la Mireia, és la Mireia que em parla, saps aquesta situació? Res, tornem al Cyrano. Total, més que quan em passa això hi penso. El Cyrano i el Christian se'n van a la guerra contra els espanyols, el Christian es mor, i llavors li diu, si us plau, explica-li la veritat a la Roxane. I el Cyrano, doncs, passen anys, passen 15 anys, i llavors se'n va al convent, cap de 15 anys, que ella s'ha tancat en un convent.
1: Ah, anava a dir, el convent és...
2: Sí, perquè... s'ha tancat al convent quan s'ha mort el seu enamorat, ella i les cartes, i ja està. I si algú vol saber si aquest amor surt o no surt del silenci, doncs que es llegeixi el Cyrano de Bergerac o que agafi la pel·lícula del Gerard Depardieu. Però, bueno, 15 anys en silenci passen segur, val? I mira, que jo t'he dit que era fictici, és un personatge de ficció, però es veu que va existir el Cyrano de Bergerac. Va ser un autor, de veritat, del segle XVII, que tenia el nas gros. I amb això l'autor de l'obra doncs,
1: es va inspirar per poder...
2: Sí. I una altra cosa que m'ha agradat molt de saber és que la idea del Cyrano, mira si la literatura no explica la vida a vegades, eh? La idea del Cyrano explica diversos comportaments psicològics. Per exemple, es parla de l'efecte Cyrano quan una persona experimenta plaer...
1: Sí.
2: Plaer sexual o molt de plaer a través de les històries amoroses d'un tercer.
1: D'altres,
2: canalitzades, per una banda. Després... Síndrome Cyrano. La síndrome Cyrano. Ara que vivim en l'era de les pantalles del món digital, dues persones enamorades a través d'una construcció purament digital, és a dir, que no saps qui hi ha darrere, saps? Aquesta cosa que no es coneixen a la vida real, però se n'han enamorat a través de... I en l'àmbit laboral es veu que també es parla d'això, de l'efecte Cyrano, amb aquesta gent que, per evitar ser el centre d'atenció, deixen que el reconeixement que s'emportarien ells se l'emporti una tercera persona. Sí, per no haver d'afrontar.
1: Mira, home, doncs...
2: Has vist quantes coses?
1: Sí, sí, sí, no. I més, moltes, múltiples opcions.
2: Múltiples opcions.
1: Per parlar
2: aquesta idea una mica, no, del no sóc ben bé jo, no? I fins aquí, escolta, mira, jo el que sí que pensava és que avui, per sort, no, que ja no anem a la presó per estimar qui volem.
1: 100%, sí.
2: Però existeix l'efecte Cyrano, jo penso, no sé, a vegades si esteu parlant amb el vostre ligue de Tinder i de cop sembla un Premi Nobel de Literatura, potser hi ha un amic lletraferit allà al costat, o potser hi ha un ChatGPT, saps? Per tant, siguem nosaltres mateixos, estimem qui volem estimar.
1: Paper i boli,
2: exacte.
1: Quan es quedi amb la cita de torn.
2: I per quedar en silenci a la foscor, escolta, ja tenim el compte corrent, tu.
1: Vinga, Clara, que vagi molt
2: moltes
1: bé.
2: Moltes gràcies.
1: Anem tancant el 9C. Us deixem amb el Tu diràs. Bona nit. Bona nit.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Dos quarts d'onze, bona nit, benvinguts al Tu diràs en aquest dilluns 25 de maig del 2026. És un dia festiu a alguns punts de Catalunya per la segona Pasqua, per exemple, aquí a la ciutat de Barcelona, des d'on estem emetent el programa, des de l'estudi de RAC1. Per tant, ha estat dia d'operació tornada, per moltíssima gent que ha pogut gaudir d'aquest cap de setmana llarg a finals de maig. Espero que hagueu arribat bé a casa i ara poseu-vos còmodes, que arrenca un gran programa de ràdio, un gran Tu diràs avui, perquè si el cap de setmana ha estat intens, la setmana i aquest dilluns també han arrencat amb molta força, sobretot per la llista de la selecció espanyola pel Mundial d'aquest estiu que ha fet pública aquest migdia Luis de la Fuente. Hi van 8 jugadors del Barça i cap del Madrid. Aquest és el gran titular. 8 jugadors del Barça representaran la selecció espanyola i cap jugador del Madrid. És històric, no havia passat mai. Sempre que Espanya ha jugat la fase final d'un Mundial, com a mínim hi havia un jugador del Real Madrid. Per tant, és una llista que passa a la història i que, evidentment, demostra les coses que està fent bé el Barça amb el seu planter, amb jugadors de casa, i les coses que està fent malament el Madrid amb la seva fàbrica, que no treu cap mena de jugador interessant per disputar un Mundial amb la selecció espanyola, amb la selecció del seu país. Del Barça en seran 8, les grans sorpreses, totalment merescudes per mi, Joan García, Eric García i Gavi. Eren dubte, però De La Fuente els ha inclòs a la llista. La resta eren els esperats, Lamine Yamal, Ferran, Pedri, Cubarsí i Olmo. I falta Fermín. Si no hagués estat lesionat, segur que haurien estat 9 futbolistes del Barça amb la selecció espanyola. Ara trucarem al Damià López i ho comentarem i sentirem les explicacions que ha donat el seleccionador espanyol en aquest acte que ha fet aquest migdia. Un dilluns també de festa a Manchester, amb una celebració espectacular per acomiadar Pep Guardiola. Ahir vam fer l'aperitiu a l'Etihad Stadium i avui han muntat un show brutal en un pavelló, el Cub Arena. Més tard ho resumirem amb el Miquel Agut. Ahir ell era a l'Etihad, podia entrevistar Pep Guardiola, el vam sentir aquí al Tu diràs, una conversa de 3 minuts cara a cara a Miquel Agut Guardiola, i avui s'ha quedat també aquesta rua que han fet pels carrers i aquesta celebració que han fet dintre del pavelló. I també trucarem algú que ha estat molt a prop de Guardiola i dels jugadors del City en aquesta celebració. No us ho perdeu avui al tram final del Tu diràs. A més, hem d'actualitzar ja les carpetes més importants del mercat de fitxatges del Barça. Ho farem amb la Marta Ramon. Ara que s'ha acabat ja del tot la temporada pel Barça de Flick, començarem a mirar cap al futur. Ja us hem anat donant algunes informacions, però avui posarem els punts sobre les is del que vol i el que està treballant el Barça al seu mercato. I hem de seguir assegurant

0: per Florentino Pérez, el senyor Enrique Riquelme. Ara ho comentem. S'ha acabat la Lliga i pràcticament la temporada de clubs, però, com veieu, el dia ve molt, molt carregat. I el tu diràs, tenim els millors analistes possibles per analitzar-ho. Obrim el nostre consell.
1: El consell del tu diràs.
0: Hola, Antoni Baixas.
2: Bona nit.
0: Hola, director de Mundo Deportivo, Santi Nolla.
3: Bona nit.
0: Què tal? Bona nit, benvinguts. Bé, Déu-n'hi-do, eh? Quin cap de setmana, tu. Champions, descens, la deu de Guardiola... I el dilluns també ha començat fort, eh? Amb aquesta llista. Us ha sorprès alguna cosa de la llista de la Fuente?
4: Bé, home, jo volia saber què passava amb Gerard Martín, per exemple, o això, no? Però, en general, doncs, s'ha confirmat... Jo crec que hi ha una gran lògica en tot això, no? Vull dir, el Barça és l'equip que ha fet millor futbol. I després, com diria el Johan, esto es pura matemàtica. És a dir, si tu en una plantilla de 23 jugadors només en tens 5 d'espanyols, tu mateix rebaixes molt les probabilitats que et seleccionin algú pel Mundial. Si a més fas una temporada desastrosa, aleshores ja, francament, és impossible. Per tant, el 8-0 no m'estranya. Mm. I deixa'm dir-te, de tota manera, que encara que pot semblar que és el món al revés, fixa't, 8 jugadors al Barça, cap del Madrid, és relativament congruent. Home, aquí les magnituds realment són bastant descompensades, però històricament el Barça és l'equip que més jugadors ha portat a la selecció espanyola a les fases finals del Mundial quan Espanya s'ha classificat. I a partir d'avui és l'únic club que sempre ha tingut jugadors a una fase final del Mundial. Bueno, i per no anar gaire més lluny, qui va guanyar el Mundial del 2010? Sí, és una obra col·lectiva, tot el que tu vulguis, però sense el talent de Xavi, d'Iniesta, de Busquets, de Piqué, de Puyol...
0: De Pedro, de Villa,
4: de Cesc... Bueno, allò... O sigui, la Copa del Món de Sud-àfrica del 2010 té un to blaugrana tremendo, no? Encara me'n recordo el titular del New York Times d'un èxit fabricat a la Masia. O sigui, això ho veia tothom, no? Per tant, avui el que hem vist és la lògica aplicada a una llista del seleccionador, i des d'aquest punt de vista, doncs, tot això que se'n beneficiarà, perquè, clar, si voleu després ho comentem, no?, el rei en el vídeo, doncs gairebé et diria que serà més popular la selecció espanyola a Catalunya que a Madrid. La qual cosa, des d'un punt de vista polític, a Espanya li va de fàbula, però bueno, aquesta és una altra història.
0: Temporada en blanc del Madrid i en blanc també al Mundial amb la selecció espanyola, no? Vull dir que per tancar el cercle, Santi.
3: Sí, ho ha explicat bé el Toni. Jo el que voldria destacar és sobretot la valentia i la honestetat del seleccionador. No és fàcil. O sigui, no és fàcil no convocar a Huijsen. No és fàcil convocar a Eric en lloc de Huijsen. No és tan fàcil convocar Joan Garcia. Una cosa és que sigui merescut i que sigui lògic, però una altra cosa és que sigui fàcil, i no ho és. I a més, l'aposta de Pubill, deixar fora Carvajal, Morata, deixar fora Lenormand, deixar fora Vivian, que en principi podia ser la quota basca, encara que entri Merino. Però, diguéssim, jo crec que és una llista... feta des de la honestetat i des del rendiment, o sigui, des de l'anàlisi del rendiment. O sigui, tu observes i mires la temporada d'Eric o la temporada de Huijsen i no tens dubte. Només si és necessari una quota o si hi ha pressió i tal, és quan entra. Aleshores, la sensació que jo tinc és que és una llista sense quota. La qual cosa em sembla realment bé. També diré una cosa: el mataran.
0: Com no li vagi bé?
3: Bueno, això serà...
0: Però això ha passat tota la vida amb Luis Enrique. Amb Luis Enrique va passar igual, també, clar.
3: Aquí hi haurà un sector de premsa que diuen que són molt nacionals i després no? Acaben sent del Madrid, i que anirà per l'equip segur. Vaja,
0: ell ha dit, en la línia del que explica el Santi, de la Fuente ha dit això sobre el global dels 26 convocats.
5: Creo que ha sido una lista... muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel que el que tenemos, hemos decidido en esta ocasión.
0: Doncs això, madurada, treballada i
3: pensada.
0: Però
3: és que, diguéssim, sí. Qui falta?

0: Gonzalo del Madrid.
1: Sí, falta Fermín,
2: però està lesionat.
0: Però Baena està bé, és una bona solució, portar Baena en lloc de Fermín. I Gonzalo no està titular. Huisen no està titular. O sigui, no hi ha cap jugador que dius, no? Perquè no... Allò que dius és que s'ha oblidat... De què?
1: No, fins i tot Arbeloa li ha tret qualsevol argument a Carvajal. Vull dir que no...
0: No, però és que diria Remiro. És que tampoc.
2: Ha fet un tram final de Lliga amb fluix, Remiro,
0: fluix,
2: potser.
0: Fluix, o sigui,
2: sí.
0: Que en el nivell de rendiment no pots dubtar de portar Joan García. Però no des del prisma culer, t'ho dic de veritat, o sigui, des d'un prisma de lògica, aplastant en el sentit del rendiment. Mm. Aleshores, a veure... Ha estat honest i jo crec que valent.
1: No, però és veritat el que comenta el Santi, en el sentit que per la narrativa espanyola, si tu ara... No, vinga, va, els mitjans, va, les ràdios, anem al Mundial, va. Bueno, de qui t'enamores? Qui vens? Lamine? Se'ls hi fa molta ràbia. O sigui, de què hem de parlar? De Pedri, si el van tenir a prova i no el van voler. O sigui, és que, saps? És tot, allà miris on miris, no hi ha on agafar-se. Jo crec que De La Fuente no cau la meitat de malament que caia Luis Enrique, que això hi feia molt. O sigui, jo recordo comentaris, jo, des que està Luis Enrique no me identifico para nada con la selección española i no sé què. O sigui, això no serà tan així. Però tu necessites vendre alguna cosa implícitament, no? Bueno, doncs de què ens estranyem, insisteixo, eh? Si no hi havia pràcticament jugadors espanyols i han fet una temporada desastrosa, a què esperaven, no?
2: Mm, sí, jo sé que hi ha molta gent que ens està escoltant que és del Barça i que no s'identifica amb la perdoneu, amb la selecció espanyola, però pels jugadors, heu vist la reacció de Gavi avui? Que s'ha filtrat a les xarxes socials, tirant-se a terra, celebrant-ho. És a dir, pels jugadors del Barça, l'altre dia ho deia el Jordi Roura també i alguns exjugadors. Escolta'm, interessa que mentalment tinguin aquest premi, perquè volen jugar al Mundial, sigui amb la selecció espanyola, si sentin més o menys identificats políticament, volen jugar.
0: Si jugar al Mundial,
2: interessa perquè arribaran eufòrics si va bé, si va millor.
1: Posar sobre els jugadors catalans, perquè no ho hem dit, hi ha 8 jugadors del Barça, però hi ha 9 jugadors catalans, perquè hi ha Pubill, hi ha Cucurella. Posar sobre els jugadors catalans cap mena de càrrega política perquè van a jugar amb Espanya, escolta, si hi hagués selecció catalana jugarien amb Catalunya, però la federació, l'esport espanyol està organitzat de manera que les seleccions catalanes no poden competir oficialment. Llavors, escolta, un futbolista professional, el seu somni és disputar un Mundial. Aquí entrarem després en qüestions de sentiments nacionals o no? Però... A més, en el cas de Gavi, em sembla absolutament lògic que li faci una il·lusió brutal a jugar un Mundial, tenint en compte que es va lesionar amb Espanya greument i que, en certa forma, ell ha donat la volta en una situació amb molt de treball, amb molt d'esforç i amb una temporada sensacional.
2: Jo el que vull dir és que potser arribaran cansats, perquè si arriben a la final és el 19 de juliol. La Lliga arrenca el 15 d'agost.
1: Ah, sí, sí.
2: Llavors, pot ser que arribin cansats, pot ser que la temporada vinent en algun moment diguem clar, és que van jugar al Mundial, ja ho sé. Però els jugadors volen anar-hi i interessa que mentalment tinguin aquest premi per créixer. És a dir, Lamine Yamal no seria el jugador que és ara sense aquella Eurocopa que va guanyar i que va créixer com a futbolista. Per tant, interessa que aquestes grans competicions hi siguin, els jugadors.
1: Però jo insisteixo... Si
2: I ells hi volen anar.
1: El problema no és el Mundial. El problema és alguns partits de la selecció que s'obren...
2: Durant l'any.
1: Durant l'any. Sí, insisteixo, jo crec que la Lliga Espanyola amb 18 equips passaria i s'estalviaria 4 jornades. Un mes de competició,
0: sí,
1: imagina't.
0: Les competicions aquestes de la Nations i afegir competicions... és molt... El Mundial no té cap comparació, és el millor que hi ha en el nivell de seleccions.
2: Sabeu que aquest any canvia, no?, això de les aturades FIFA. Vull dir que n'hi haurà només dues, però una és molt llarga, entre finals de setembre i principis d'octubre.
1: Excel·lent, quan ha començat el campionat, molt bé.
2: No, però com a mínim no és com cada any, que cada any arrencaves 3 jornades a l'agost i paraves la primera setmana de setembre. Ara no, ara començarem, començarem a mitjans d'agost i anirem fins al 20 de setembre. És a dir, com a mínim tindrem un mes de competició seguit i després el 20
1: FIFA.
2: De setembre esperarà durant 15 dies
1: que
2: la competició.
0: Que hi ha que guardar-se vacances.
2: Sí, s'ha de guardar vacances ja del 20 de setembre al 6 d'octubre, aneu guardant alguna cosa. cosa, sí. Bé, doncs això, ja hi ha llista, ara la seguirem analitzant i ara sentirem amb més calma què ha dit De La Fuente de tots els implicats, eh? Sobretot dels noms propis. Joan Garcia, Eric, que era el gran dubte, jo crec que Gavi sí que teníem coll avall que acabaria entrant, i Lamine Yamal, com està Lamine Yamal, si jugarà al principi, si no, la idea, com ja us hem explicat, és que...
0: Bobby podia ser, però tampoc era... Estava Lenormand anant molt, sí, molt temps, en canvi... També és una aposta per jugadors que poden jugar en més d'un lloc, o sigui, Eric o Pubill no són jugadors només especialistes de jugades centrals.
1: És que això és important. En un Mundial és molt important.
2: Sí. El 11 de juny arrenca el Mundial i la selecció espanyola debuta el 15 contra Cap Verd. Un partit interessantíssim ja la primera jornada.
1: He vist avui que Mèxic, la presidenta de Mèxic, ha dit que Iran pot estar a Mèxic si convé.
2: Si als Estats Units no el deixa estar allà, no?
1: Que estigui a Mèxic.
2: Entre això i les 48 seleccions estarem distrets a partir de l'11 de juny.
0: Lamine podia debutar amb Uruguai.
2: Sí, el tercer partit, segurament. És el més lògic.
0: Hi ha gent que reclama ja des del primer, però...
2: No.
0: Que podia debutar...
2: Que Espanya té Cap Verd, Aràbia Saudita, i després l'últim partit de la fase de grups és l'Uruguai. El més lògic és que estigui en condicions pel tercer partit, però ho anirem veient. Anem a una altra de les qüestions del dia. Pep Guardiola. Ara parlem de la Champions femenina i del descens al Girona, però és que avui a Pep Guardiola li han fet un homenatge brutal, ja ahir, però avui ha estat increïble tot el que ha passat als carrers de Manchester i després al pavelló. Han actuat els Mishima, per exemple, per sorpresa, i han cantat en català davant de milers de persones.
1: Han fet una rua,
2: de Manchester.
1: No?
2: Sí, han fet una primera rua i després han acabat amb un pavelló. Avui t'he llegit a Mundo Deportivo, Santi, que parlaves d'això, de Guardiola i de la Champions femenina, no?, que han estat els grans protagonistes d'aquest cap de setmana, més enllà del descens del Girona. I tu, Antoni, ara deies... Recordaves una esbroncada de Pep Guardiola i ho has lligat amb una encíclica del Papa amb intel·ligència artificial, vull dir...
1: Bueno, sí, tenia un dia inspirat ahir, sí.
2: No... Què volies dir?
1: Hòstia, si no ho has entès vol dir...
2: Sí, ho entès, tenia un dia molt inspirat. Si ho entès, però explica-ho pels oients.
1: No, molt senzill. És a dir, el Pep hi ha un dia que els hi clava una bronca tremenda perquè han perdut, però sobretot perquè han tingut molt mala actitud i no han jugat a res... I els hi recorda, amb una esbroncada molt ben... amb pausa, sembla aquest silenci. Saps quan portaves males notes a casa i el teu pare et deia, nano...
2: Sí, comptes a renyar-te a fer un silenci.
1: Sí, un silenci, sí. Et quedava mirant, tu creus que això és normal? Bueno, tot allò, no? Sí, sí. I al final els hi diu, i diumenge anem a Old Trafford, i aquells tenen molta gana, estan esperant per matar-nos, i vosaltres no en teniu de gana, ja ho he vist. Bueno, vosaltres mateixos, i fum, se'n va amb un cop de porta. Jo dic que la intel·ligència artificial et pot escriure un discurs, però al costat d'això sempre serà pla. És a dir, la passió, el sentit de la responsabilitat, de l'oportunitat de dir avui és el dia que haig de fer el cop de puny sobre la taula, tot això les màquines no t'ho donen. Però i ho vaig treure perquè, en efecte, avui el Papa ha publicat la seva primera encíclica, bueno, i l'ha presentat, sobre la intel·ligència artificial. Però bueno, ja en deuen haver parlat a les 8, no cal que hi tornem ara.
2: Val. De Pep Guardiola, què en podem dir?
0: Juste va fer un Guardiola.
2: Hòstia!
0: Sí, no era intel·ligència artificial.
2: El càntic, no, vols dir? Va cantar l'himne del Barça a l'escenari.
1: Sí, ja. Home, jo no diria que és un Guardiola, eh?
2: Bueno, es va deixar anar, Es va deixar anar davant de les masses.
0: Jo crec que va ser... Sí, jo crec que és un homenatge molt... molt merescut, que Guardiola és una llegenda del City i que ho van muntar realment bé. A veure, un entrenador que en 10 anys guanya 20 títols, és impressionant. És cert que les dues darreres temporades hi ha hagut un declivi, no? Això ha baixat. I que en les dues darreres temporades el City no ha pogut guanyar ni la Premier ni estar, diguéssim, amb el que és
2: la
0: Champions. Aquesta darrera, a més, va perdre amb el Madrid d'Arbeloa, no? Però sí que està bé que no es vegi només les dues darreres temporades, sinó el que és la trajectòria. I la trajectòria és una trajectòria absolutament extraordinària que està bé celebrar-la i que, a més, ho mereix perquè ha estat un entrenador pel City absolutament sensacional.
1: Mm. Bueno, jo crec que desborda el City, no? Vull dir, en general, tots els entrenadors que aquesta setmana els hi han preguntat sobre Pep Guardiola han vingut a dir, home, hi ha un abans i un després en com es juga al futbol, sobretot a Anglaterra, però no només, també al món. És a dir, és algú que ha marcat una tendència, que ha fet alguna cosa més que una escola, i a més, com recordava l'altre dia Simeone, ha guanyat, no? Sempre podem dir, posar en una balança la inversió econòmica del teu club i els resultats que treus, no? però em sembla que després de... Bueno, no els he comptat, però del munt de títols que ha guanyat el City i en general en la seva carrera com a entrenador, no només ha estat influent, sinó que ha fet guanyar els equips que l'han contractat, i el futbol també va d'això.
2: Ahir ens deia això, el tu diràs, en una conversa molt breu que va tenir amb el Miquel Agut, ens deia això, per exemple.
3: Vull no, em vaig ple, no estic gens buidat, que estic molt cansat, molt, molt, però ja ens recuperarem, però molt, un ple ple de tantes coses xulíssimes que hem viscut.
4: I ara fes l'última de terminis, en tens algun o no, diguéssim, per veure més a les banquetes o no?
3: No, no, completament. Paro.
2: Paro. I no m'he buidat, a diferència del que va dir quan marxava del Barça, sinó que me'n vaig ple, però que necessito parar perquè estic esgotat mentalment i físicament després de 10 anys molt intensos. I vull obrir un debat que no sé si serà un debat molt gros o no, però vull fer-vos la pregunta ja que heu viscut les dues etapes. Johan o Pep han estat més influents en el futbol o són etapes diferents que no es poden comparar ara mateix? Perquè, clar, era un futbol molt diferent quan hi havia el Johan, ell canvia una manera de fer, no? I el Pep també ha evolucionat d'alguna manera el futbol, no? Perquè Anglaterra juga un pèl diferent, perquè Alemanya també juga un pèl diferent, perquè molts entrenadors el volen copiar,
0: jo,
2: però...
0: Jo crec que volem sempre personalitzar, no? I acabar reduint les coses, no? A noms i a llegendes, no? Jo crec que és fruit de diverses èpoques, de diversos entrenadors, de tot arrenca una mica amb l'escola holandesa. O sigui, a veure, el futbol estava dominat per Brasil, aquí tothom era de Brasil, i Brasil era un equip que jugava molt, diguéssim, el que es podia dir el tiki-taka o jogo bonito, o el, no, el control de la pilota, el domini sobre el rival, amb defenses sensacionals, i a més una davantera molt, molt potent. D'allà es va passar, diguéssim, el que és l'escola holandesa, no, que del 70, en la que Kovacs i Michels van Buckingham aquí al Barça va ser el primer que va començar a introduir,
2: que és aquella la naranja mecànica que perden les finals, no?
0: Sí. Però diguéssim que Buckingham al Barça va ser el primer, un anglès però que havia entrenat a l'Àgia, i va ser el primer que va començar l'escola holandesa, i d'aquí bueno, i Cruyff, que era el jugador emblemàtic d'aquell Ajax que va guanyar 3 Copes d'Europa. I d'allà, d'aquesta escola holandesa, Cruyff com a entrenador va desenvolupar el que Michels, el que Buckingham, Michels havien posat ja dintre del Barça. Després Guardiola segurament ho va sublimar. Abans jo crec que Rijkaard va, que és una persona que no se li té molt en compte en el Barça, va fer una qüestió bàsica per lo que era el sistema. Rijkaard el que va fer és va barrejar l'escola holandesa amb la italiana de Sacchi, i això va portar a que el Barça, que havia jugat sempre amb un 4 tècnic i poc defensiu, canviés a un 4 defensiu, i els èxits van ser absolutament també immediats, no? Diguéssim,
2: amb el 4 vols dir el pivot
0: que finalment
2: Busquets, no? Sí.
0: I això que passa també llavors, el que jo crec és que és una evolució en la que hi ha molta gent implicada, no? I que no és qüestió de personalitzar. Cruyff i Guardiola, els dos, han estat sensacionals, fruit de el que és la cuna d'una escola de futbol holandesa.
2: Això ho fem habitualment, la minya mal, i és veritat que n'hi ha 10 més que l'han d'ajudar a fer les assistències. Però si t'he entès, m'agrada molt el background que has posat, Santi.
1: Bueno, i amb un detall més molt important, què hi ha darrere de tots ells al Barça? Al Barça? És un club que li agrada veure el seu equip jugar bé a futbol, que marqui gols i que té planter. Això no és per tots els clubs. I és més, i el Barça és un club porós, obert a les aportacions internacionals. És un club que porta primer els hongaresos i després els holandesos. És a dir, aquí no ens hem tancat mai. Ara, tornar...
0: Però, sí, perdona, un matís, però amb Samitier, amb Jansan, amb Biosca... O sigui, bueno, la base del Barça dels èxits, la dels 50, sempre ha estat una base de jugadors de la Pedrera i catalans.
1: Bé, però aleshores, tornar a la teva pregunta, jo crec que Pep és una conseqüència de Johan. Perquè, a diferència d'alguns altres entrenadors que han sortit fa un moment, Johan té una cosa molt important, que és continuïtat en els èxits. Són 4 lligues seguides, és la primera Copa d'Europa, és una recopa. És a dir, aquí hi ha algú que canvia la filosofia, és a dir, reforça la filosofia futbolística del Barça, i una cosa molt important, li treu tot el victimisme i el converteix en un club desacomplexat i guanyador, i després d'això, diguéssim, ja se'n van beneficiant tota la gent que ve al darrere, que ja ve una final i no es posa a plorar pensant que els pals quadrats de Berna o els penals de Sevilla, sinó que diu una final, bueno, doncs anem a guanyar-la, no? Jo crec que sense... És difícil dir-ho, però segurament sense Johan no hauria hagut Pep. Entre altres coses, no hi hauria hagut un Pep jugador, perquè un nano prim i escanyolit com ell, amb qualsevol altre entrenador que no fos el Johan, no hauria jugat mai al mig del camp. És a dir, jo crec que una cosa és conseqüència de l'altra, i que després cadascú doncs, pot apuntar èxits amunt o avall. No?
2: La sort, com deies tu, és que ho hem viscut aquí a Barcelona.
1: Johan era molt més genial, el Pep era molt més treballador. És molt més treballador.
2: Sí, per això ha acabat.
1: Bueno, a mi una vegada m'ho va dir el Johan, diu, está loco, trabaja demasiado.
0: Sí, els dos van tenir també dos segons de molta alçada, no? Sí. El Charlie com el Tito. Per això t'ho dic, diguéssim, que jo no personalitzaria tant, no? A veure, és evident, les quatre lligues del Barça van ser sensacionals, moltes al darrer minut.
1: Sí, però per guanyar el darrer minut, primer has d'estar en condicions de poder-la guanyar el darrer minut, i t'has de creure que la pots guanyar, perquè altres temporades el Barça a l'última jornada ja no guanyava mai res, perquè ja arribava derrotat, no?
0: Mm. Jo després els equips venien al Gamper i se li donava al president una insígnia.
2: El Tenerife, no recordo.
1: El Tenerife no només va venir, sinó que va guanyar un Gamper.
2: Sí, tenia tota la raó del món. Mira, com que queden res, 5 minuts per tancar el Consell, hem de fer una pausa, però mira, la farem al final avui, i així ja rematem el Consell.
1: No, molt bé.
2: Del cap de setmana, de la Champions femenina, del descens del Girona, voleu comentar una cosa, com ho heu viscut? Teníeu ulls per veure-ho tot? És que era apassionant. No,
1: per primera vegada no vaig veure el Barça, vaig veure només el partit del Girona.
2: Li ha passat a molta gent, això.
1: Sí.
0: Jo vaig veure el Barça.
1: Sí, doncs la cara i la...
2: Pues quina derrota també et vas empassar, no? Déu-n'hi-do, sí, sí. Partidets.
1: La cara i la creu. Sí, això de... I això que el partit de la final va començar amb el gol aquell anul·lat a l'Olimpíc i 0-0 a la mitja part. Dius, bueno, aviam... Però després va ser fantàstic, va ser... I també catacoll, eh? S'ha de remarcar la portera que va salvar l'equip, va aguantar l'equip en moments delicats.
0: Les Champions són molt de porters,
1: i de porteres, sí.
0: Molt, eh?
2: Es guanyen a les àrees, eh?
0: Sí.
2: Es guanyen a les àrees.
0: Les finals, les
1: Argentina, el Mundial passat...
2: El Dibu. I llavors més, i els altres.
1: Exacte,
2: sí.
1: No? Per tant...
2: No, el Barça va guanyar a les àrees, aquesta final. Sí. Perquè si no hi ha la portera, no pots després a la segona part fer els gols.
1: I
2: no?
1: Després tinc l'impressió que el Girona doncs, ja fa molt temps que va començar a baixar-se. Ara és fàcil dir-ho, eh? Però realment és que ha estat un partit en la línia del que l'hem anat veient. I es fa una miqueta estrany, perquè és veritat que no tenia la plantilla de temporades anteriors, però creia que les coses estaven una mica més consolidades. No ho sé, no estic prou, diguéssim, en l'interior del club i en la filosofia de joc com per poder dir ha sigut culpa d'això, però ha sigut molt... És molt amarg, perquè a més jo crec que el futbol català necessita, gairebé diria que mereix tenir almenys 3 equips a primera divisió.
0: Sí, jo no sé si seguirà Pere Guardiola. Al final, aquí els màxims responsables estan sempre a dalt. I a dalt el president del Consell d'Administració és ell, ha que veure. Tenen en compte que, per exemple, l'afició de Girona ha culpat, no ha culpat tant els jugadors ni l'entrenador, sinó que va acabar cridant directiva
2: dimissió,
0: no?
2: Sí.
0: O sigui, més alt. No hi ha hagut tampoc una... No, crec que va haver alguna declaració del Delfí Geli...
2: Al final del partit.
0: Al final del partit, però no hi ha hagut els... No? Des de el que és la part del despatx, no? Una...
2: De la gestió no hi ha hagut tant més declaració.
0: Escolta, mira, aquí anirem, no. Seguirem, el que sigui tal, encara a mancar. I jo crec que hi ha una profunda decepció a Girona, no? I no sé ben bé com ha acabat de funcionar això del Citigroup amb un equip històric, emblemàtic, i que segurament jo crec que necessitaria més el suport de gent i d'empresaris i de gent de Girona que no l'està en mans de grups de xeics.
2: Sí, i a veure què passa amb Mitchell, i a veure com refan la plantilla.
0: Sí, a veure que Mitchell s'anirà, segurament s'anirà a l'Àjax, i difícil que segueixi, crec, no?
2: No, la sensació que fa és aquesta.
0: Que en els darrers anys hi ha hagut una política a l'equip ha baixat la plantera era molt pitjor aquest any que fa dos o tres anys. O sigui, sí. Això ha anat cap avall. Segurament la Champions va marcar una mica, perquè va ser molt, molt dur, però a veure, aquí s'ha descapitalitzat l'equip. Hi havia jugadors sensacionals que no han seguit.
2: Ara han d'encertar-la bé, perquè si entres en la dinàmica d'estar al Pou de segona molts anys, no? Pot ser que el projecte...
1: Però mira, el Depor ha pujat després de 8 anys.
2: De 8 anys,
1: no?
2: Però d'aquests 8, 3 o 4, primera ref. Tu imagina't, sí, va tastar el Pou,
0: baixat,
2: Pou,
0: Ha baixat el Saragossa.
2: Ha baixat el Saragossa, primera ref.
0: El Racing, una altra història.
1: El Saragossa jugarà al camp del Sant Andreu.
2: Sí, sí. Sí, sí, tota la raó del món, sí. I pot ser que jugui contra el Sabadell, si el Sabadell no puja, contra l'Europa, si l'Europa no puja, jugarà sí. Segur contra el Nàstic.
0: I fixa't que diguéssim, equips de barri, l'Europa, el Sant Andreu, que tenen un...
2: Estan pujant.
0: El Rayo.
2: El Rayo jugarà dimecres.
0: El Rayo jugarà la final europea. La final de la conference. Eh?
2: Que, per cert, la fem en directe a RAC+1.
1: És l'equip més europeu de Madrid, no?
2: Ara mateix, sí.
0: És l'equip número 1 de Madrid.
1: No, de Madrid en aquests moments.
2: La fem a RAC+1 dimecres. Com que ja no hi ha futbol de clubs i ens sentim orfes, hem decidit que dimecres obrirem la finestra de...
0: No, ja et dic una altra cosa. La posarem.
2: Sí, m'encanta. Sí, sí, obrirem la finestra de l'aplicació i qui vulgui seguir amb l'estil de RAC+1...
1: Però tipus Rayo... Madrid o a favor?
2: No, anirem al Rayo, ens cau bé. Abans que el Crystal Palace, jo crec que anirem amb el Rayito, no? Un equip de barri, de la calle Payaso Fofó, vull dir que està bé.
0: Home, és que si som del Crystal Palace em costarà també, no? Reconèixer.
2: Sí,
1: no hi ha cap connexió catalana amb el Crystal Palace ni res, no?
2: No, crec que no. Per cert, tanco el consell amb una declaració d'Enrique Riquelme. Hòstia, aquest tio, a diferència de Florentino, que va fer la roda de premsa esperpèntica després de l'entrevista i s'ha amagat, aquest tio està tot arreu. Ha dit...
1: Home, esclar, és que necessita que el coneguin.
2: Entrevista a l'ABC, avui. Bé, es publica demà. Tenemos a dos estrellas internacionales ya fichadas, si gano las elecciones.
0: M'ha dit una cosa que tenia gràcia, perquè el Florentino ha fet una...
2: Una lona, una pancarta, sí.
0: Per favor. A la porta.
2: Sí.
0: I posava les 7 copes d'Europa. I ha fet una declaració dient, home, hi havia... I les altres 8.
2: Clar, que són 15, no? Clar, com dient, només compten les seves, no? Sí, sí. No, és llest, aquest nano, Enrique
1: Riquelme. El que trobo al·lucinant és que crec que el BBVA i el Santander no li han volgut firmar l'aval, eh?
2: Bueno, ell va parlar de pressiones. Ha habido pressiones en este país que...
1: És molt, però això vol dir el poder d'aquell altre, eh?
2: Clar.
0: Acabes imagina. Fent-ho amb l'Andbank.
2: Amb Andorra, no?
1: O sigui, bueno...
2: Sí, així va. Avui dia 1 de les eleccions, a veure quan es fan, perquè no hi ha data fixada per la Junta Electoral. Espero que les pròximes hores sapiguem exactament quan es faran les eleccions al Real Madrid. En parlem dilluns que ve.
1: Vinga.
2: Gràcies. Gaudiu del cap de setmana. Gràcies, Santi. Gràcies, Antoni. Vinga, una pausa molt ràpida i seguim parlant de totes aquestes qüestions a la tertúlia.
5: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
6: En aquests 20 anys d'Obramat hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients, llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
7: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
8: Les notes del nen, les obres a casa...
7: El manteniment del cotxe...
8: Ah, no, això no és cap càrrega.
9: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
10: Peugeot.
11: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
12: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el...
13: 99.784-99784.
12: Sèrie...
13: 37037.
12: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari al sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
14: Pareu l'orella.
15: Hola, bon dia, majestat.
14: A casa, al cotxe o allà on estigueu, això us agradarà.
16: De sobte, es van adonar que els tubs de les escafandres estaven plens de petits forats.
14: A RAC1 Podcast tenim tot un món de contes.
15: Ha desaparegut, ja no hi és, com pot ser?
14: Contes desexplicats. Relats clàssics capgirats com un mitjó a càrrec dels vivint del cuento. I ara també els contes de les fruites.
10: Tu, Avantà Fox, que és el teu lloc.
14: Tot el catàleg de contes el trobareu a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
10: Disculpi l'interrupció, eh? Podem seguir amb la festa.
13: RAC1 Podcast.
14: Tots som un milió.
13: RAC1.
17: Per haver assolit una fita històrica de la ràdio superant 1 milió d'oients diaris.
18: Per culminar el seu 25è aniversari amb el millor any de la seva trajectòria com a líder indiscutible de la ràdio a Catalunya. El Premi Nacional de Comunicació Radiofònica és per l'emissora del grup Godó RAC1.
19: Aquest reconeixement és sobretot també per tota la gent que treballa a RAC1, per redactors, per productors, per als tècnics, per la gent de màrqueting.
20: També m'agradaria tenir un record en aquest premi. Aquí va ser el nostre primer director, l'Eugeni Sallent, aquí allà on estiguis, Eugeni, gràcies a ell, a la seva manera de fer, a la seva idea de ràdio.
21: També avui l'agraïment i aixecarem aquest trofeu per la memòria del Carles Villarrubí. Visca la ràdio i visca la ràdio en català.
14: RAC1. Tots som Premi Nacional de Comunicació.

0: 11 i 5 minuts, això és el Tu Diràs, la nit esportiva de Catalunya. De seguida obrim tertúlia amb Fernando Polo, subdirector de Mundo Deportivo, David Bernabéu, company del diari Esport, i el Marc Guillén, l'analista del Barça, juga a RAC1. Abans us recordo que heu d'anar a Obramat i descobrir totes les solucions que tenen de climatització, ara que arriba la calor. S'adapten a qualsevol espai, amb la millor tecnologia i eficiència energètica. Splits, multi-splits, conductes, cortines d'aire, amb marques de qualitat professional i sempre al millor preu. A més, Obramat et garanteixen els preus més baixos del mercat i el millor assessorament professional amb l'atenció personalitzada que necessites. Ho trobaràs tot a obramat.es. 20 anys construint junts. Obramat. Hola, David Bernabéu,
1: Què tal, Aleix? Bona nit.
0: Bona nit. Benvingut. Sempre puntual a la cita, el gran Bernabéu.
1: Sempre.
0: Mira, ja veig entrar per la porta de...
1: Ja saps que si es tracta de fer-te millor
0: aquí
1: del que
0: estàs,
1: ets,
0: no?
1: Aquí
0: pel
1: estic,
0: pel sempre. Sempre agraït, jo sempre agraït, ja ho saps. Ja veig per la porta que entra el gran Fernando Polo.
1: Per la porta de la història.
0: Per la porta de la història.
1: Com diria el gran Antoni Bassas, no?
0: Sí, senyor, que acaba de marxar.
1: No, d'aquest any 100.
0: Després del Consell.
1: Entren per la porta de la història.
0: Sí, sí. Quin gran programa era aquell, t'he de dir.
1: Molt me l'empassava.
0: Sí. Passaran els anys...
1: Feien els divendres, pot ser, o... Sí, no me'n recordo.
0: No,
1: passen els anys i...
0: Passaran els anys i encara...
1: I sempre recuperen coses d'allà.
0: I la dels protagonistes que tenia, que ara serien impensables, en aquell programa.
1: Me'n recordo molt emotiu amb Neskens, per exemple.
0: Maradona va passar per allà.
1: Maradona, sí. Johan, ja no tinc res, no?
0: Sí, imagina't.
1: Sí.
0: Mira, ja per aquí el Damià López, també. Hola, Dami.
2: Hola, bona nit a tots.
0: Fent una mica de vintage televisiu, també.
1: El Dami fet avui dobleta.
0: Sí, ja t'he vist.
1: Primer he vingut a la possessió
0: i després... Ja t'he vist.
1: El primer és el primer, Farisen, ja ho saps.
0: Sí. Però ara aquí és on dirà les veritats, dirà
1: del barquero.
0: La informació.
1: Les verdades del barquero.
0: Hola, Fernando Polo.
3: Hola, bona nit.
0: Què tal? Benvingut. Tot bé?
3: Bé.
0: Dilluns festiu, no, avui, per tu?
3: Avui sí.
0: Hòstia, però t'agraeixo molt que hagis vingut.
3: Bueno, si es pot, es pot.
0: Bueno, es puc gaudir del dia, tranquil.
3: Sí.
0: Quina calor que fa per això.
3: Sí. El cap de setmana no l'he gaudit, he hagut de treballar, que l'he gaudit treballant, perquè havia, home, la final de la Champions i la celebració posterior, però avui, sí, avui hem descansat una mica.
1: Però festiu de veritat o no?
3: Bueno, sí.
1: No, t'has creuat cap WhatsApp en tot el dia?
3: Bueno, o sea, però això és inevitable.
0: Ah, però això és de formació professional. Bé.
3: No, home, hem estat entretinguts amb la llista de... La de la Fuente, no? Era una bona hora i, a més, amb alegries blaugranes, un 8-0 amb el Madrid.
1: Home, hòstia, aquest 8-0
3: és brutal.
1: És un títol, és un altre títol.
3: I sense Fermín.
0: És un títol.
3: I sense Fermín.
0: Si no hagués estat un 9-0, imagina't.
1: Clar. I el que és increïble...
0: Sí,
1: és que
0: temporada avui... en blanc del Madrid a la gespa i també la convocatòria en blanc.
1: No m'he cansat de llegir avui a madridistes, fins i tot alguns...
0: Sí. Il·lustres?
1: No, diré periodistes, va, és igual, seré generós.
0: Voceros, opinadors, va.
1: Sí, sobre... No, parlant de la desafecció que això els hi genera de cara a la selecció espanyola i de que no poden entendre com els jugadors del Madrid han de fer el triple que fan els jugadors del Barça per a la selecció. Aviam, que heu fet alineacions aquesta temporada, 11, amb 0 futbolistes seleccionables.
3: A veure, es veia...
1: És que clar, o sigui, és ja que és la mentida i l'excusa permanent.
0: Es veia venir perquè no pots forçar a fotre Carvajal.
3: Home, però si no ha jugat,
0: clar.
3: Si no l'ha posat.
0: I Hausen,
3: al contrari de Gavi, Hausen, que Gavi, Flick, no suposo que veia que necessitava aquest rodatge, li ha donat, i el Gavi ha respost, perquè si no respon, molt rodatge que li donguis, no tira, però ha tirat. Però és que, a més, ha tingut a Hausen, que quan s'ha recuperat Militao, l'ha escombrat.
0: Sí.
3: I a més amb Carreras, que va costar 50 milions, tot s'ha de dir, i Hausen també va costar 50-60, ha posat fins i tot a Mendy.
1: Sí, però tu pots...
3: A Mendy!
1: Sí, però és que jo vull... Fernando, vull arribar a tall, perquè tu pots dir, mira, jo no hagués portat a Gavi, i dius, doncs, i que surti algú i digui, ostres, mira, jo és que abans de Gavi hagués portat, jo que sé, Fornals, que ha fet 9 gols i 8 assistències amb el Betis, que em sembla un gran jugador, Fornals,
0: Moleiro, per exemple. Jo he arribat
1: avui a llegir gent que reivindicava la presència de Thiago Pitarch abans que Gavi.
0: No.
1: Perquè ha jugat simplement sota el prisma que ha jugat més que ha jugat més partits en el tram final de temporada, però amb qüestió que Gavi tenia lesió, que això. Sí, clar, vull dir...
3: Però quin empaque té Thiago Pitarch en el Madrid?
1: No, i que Gavi, que t'agrada més o menys, però Gavi forma part del grup, la selecció.
0: Hola, Marc Guillén,
4: Hola, què tal, com estem?
0: Què tal, bona nit. Mira, ara que parlàvem d'això, és brutal... La imatge de Gavi a les xarxes avui quan ha sabut que era convocat oficialment pel Mundial. Mira.
5: Gavi.
0: emocionadíssim el nano, que t'ho imagina't, la il·lusió, no? Després de,
3: molt,
0: de les dues lesions, no?, que ha tingut
3: greus. I una
0: greus.
3: Se la va fer amb la selecció espanyola, la greu, sí, la, sí. La més greu. Mm. Se la va fer amb la selecció espanyola, amb De La Fuente de seleccionador.
0: Però aquest any ha estat, què, 4 o 5 mesos, també, no?
3: 5 mesos.
0: Ah, imagina't, imagina't.
3: Bueno, perdona, li van obrir el genoll per 5 setmanes...
0: Ah, sí, recordo la polèmica aquella de si l'operaven o no l'operaven, no?
3: Sí, sí, no, no, però és que l'obren per 5 setmanes i quan veuen el que hi ha, l'operen per 5 mesos. Però és que l'home, quan es desperta, el xaval, li han de dir això.
4: Jo estava convençut que no arribava al Mundial. Mm. Estava convençut, sí, perquè ell s'ho proposava i sabíem que ho volia i que arribaria. I jo pensava, no arribaràs, perquè quan tornes a donar això així, tardes temps. Clar. A Gavi li va costar tornar la primera vegada, a Bernat li ha costat, és el més normal. Però és que la veritat és que ha tornat com un tronc.
1: Perquè estava per veure, Marc, el nivell que tindria. Com que ja havia tornat un cop d'una lesió, i ara el va haver de tornar novament... pensàvem quin nivell tindrà quan torni i no imaginàvem que pogués trobar continuïtat.
0: A mi m'ha sorprès molt com acabat.
1: També és veritat que la favorit que De Jong en el seu moment es va lesionar i aleshores això ha donat peu a un espai perquè l'entrenador apostés per Gavi i li donés continuïtat.
0: Però l'havia d'aprofitar. Jo pensava que no estava per grans partits. I ara ha jugat a un nivell...
4: L'altre cop, quan va tornar, és veritat que va ser una lesió més llarga, però li va costar mesos tornar a ser el Gavi. I en canvi ara ha tornat ja des del primer dia a un nivell competitiu molt, molt interessant i a sobre, no sé, com que sembla que s'hagi fet una mica més madur, està més tranquil, més ben col·locat, sempre va agressiu, però no ha perdut tant el nord. Era un jugador que, home, que anava una mica a destemps, de vegades a unes entrades molt, molt cridaneres. I, en canvi, aquests dies, sempre amb un llistó molt alt d'agressivitat, però no sé, m'ha semblat que es controlava molt més, vaja, que estava molt més sencer.
3: Ha madurat, ha tingut temps per madurar, experiències molt dures, però s'ha refet, i jo crec que també, és veritat que els anys van passant també, o sigui... No és...
0: Farà 22 anys a l'agost.
3: Sí, és molt jove, però ja no són 18, i són partits, i és convivència amb companys, i consells que et donen, i jo penso com el Marc, o sigui, agressiu sempre, sense por sempre, que un tio que ve de dues lesions de genoll, ostres, pots entendre que en alguna pilota dividida no hi vagi amb tot. Que un altre Fermín, que l'he vist algun cop, que dius, hòstia, en un Mundial aquí, bueno, molt a prop, no vagis amb tot, però van amb tot. Però és que Gavi a sobre té futbol, és un jugador que dintre de tot no grinyola. Hi ha jugadors que es posen i grinyolen més, ell no grinyola. Hi haurà altres més brillants, o hi haurà altres que tinguin més arribada o més clarividència, però jo crec que per una selecció espanyola on tu has d'anar a un campionat curt i que has d'anar a tope, i amb la motivació que tindrà, bueno, és perfecte.
1: Després una altra cosa volia dir, que és veritat, el Dami m'ho aguantava avui aquesta tarda.
0: Ja, ara sentirem De La Fuente parlant d'això de Gavi, de l'elecció.
1: El Dami m'ho deia aquesta tarda i té raó. És a dir, el vídeo de Gavi demostra la importància per un futbolista que té al Mundial.
0: Bueno, és el que dèiem ara amb el Nolla i el Bassas. Vull dir, et molestarà més o menys que es desgastin, però per ells, mentalment, és un subidon mentalment.
1: Que és evident que segur que Gavi també té guanyar una Champions pel Barça entre Seia i Seia, però que no podem oblidar que és l'esdeveniment més important de l'esport mundial. És a dir, és l'esport de masses, per excel·lència, és l'esport rei, que és el futbol, i un mundial. No hi ha res igual. Per mi, ni uns Jocs Olímpics. Aleshores, clar, per un futbolista professional, ostres, un moment com aquest, després d'haver patit lesions, vull dir, jo entenc perfectament la reacció i realment veies el vídeo i se't posava la pell de gallina.
3: No, i està bé, i el vídeo, hi ha companys allà amb ell, no? Està Frenkie, està
1: Pablo,
3: Héctor Ford, no?
1: El preparador aquest, sí, que surt el documental, que
3: però explica
1: molt
3: bé, perquè el Barça si té una cosa... I ara l'exemple és fàcil de fer, no? Però parlem del 8-0 amb el Madrid, doncs que crec que la relació de la plantilla i dels jugadors entre ells també és de golejada del Barça cap al Madrid, i no és perquè s'hagin hostiat, però...
0: Ah, vols dir de l'ambient que hi ha intern?
3: Bueno, jo crec que l'ambient al Barça... A veure, hi haurà grups, també, no? Perquè sempre hi ha gent que es fa més amb uns que amb altres, no? Però crec que, en general, la cohesió de la plantilla del Barça és potent. I gràcies a Flick, també, que és un tio que... Bueno, que fa de pare, que intenta que hi hagi bon rotllo, ell ho destaca molt, allò de la família... Al Madrid, no dic que no sigui una família, però molt mala vinguda.
4: I això de la Fuente, jo crec que això ho té en compte, o també, això suma. A l'hora d'adoptar si
3: aquest
4: porto...
3: nucli...
4: clar, si porto Gavi o no, si porto Eric o no, si porto Joan Garcia o no, suma que sàpigues que l'entrar dintre el vestidor serà un mes, sumarà una pinya. Que tinguis un bloc fort és important per una selecció. Crec que és una de les coses que De La Fuente tenia present, per això volia mantenir els porters, o per això intenten repetir de vegades certs jugadors, que potser hi ha algun tram de la temporada que no estan del tot en forma, però els repeteixen, perquè és important que es vagin generant aquest clima al vestidor, i en aquest sentit tenir un nucli fort d'un dels equips, i en aquest cas és el Barça, jo crec que suma perquè el vestidor doncs hi hagi un lideratge, hi hagi una pinya, hi haurà els externs, però els externs s'hauran d'ajuntar amb aquests nucli dur.
0: Mira l'exemple del 2010, per exemple, no?
4: Sí.
0: A la final de jugar amb 8 o 9 del Barça i acaba...
3: I amb els altres també tenen bon rotllo, perquè amb el, per exemple, el Nico Williams, que a mi m'estranya, no que m'estranya que hagi entrat, és un jugador de confiança de La Fuente claríssim, però és veritat que ha jugat molt poc, ha jugat al final i amb alguna... no ha recaigut amb alguna lesió muscular, però bueno, té molt bon rotllo amb la Minya Mal.
0: No, i el que et pot donar en una competició tan curta, en un partit determinat, et pot donar aquella explosivitat i aquell rendiment que no t'ha donat en tota una temporada sencera.
1: Nico Williams, si no...
0: Sí. Per mi no està per ser titular ara mateix amb la selecció espanyola, però et pot donar.
3: A mi el dubte de la selecció espanyola és que hi ha molts jugadors que arriben amb problemes físics. O sortint de problemes físics, o que encara els tenen, com la Minya Mal, que no oblidem que està de baixa, o amb jugadors que han sortit fa poc de situacions...
0: Però ara hi ha 3 setmanes llargues...
3: Sí, certament, però crec que Víctor Muñoz també venia d'una lesió muscular, per exemple. Són jugadors explosius, són jugadors que... No sé, que tant de bo arribin, bé, però que s'haurà de filar prim, perquè quan tu vens d'aquestes situacions... I a més, suposo que amb les temperatures que hi haurà allà i el canvi d'hàbits, d'horaris i tot això...
1: I això per mi...
3: Crec que no és el més
1: aviam. Pel tema de la Minya Mal, no? Perquè, aviam, l'escenari és diferent al 2024. El 2024, si tu te'n vas a les hemeroteques i mires què es deia de la selecció espanyola 15 dies abans que comencés l'Eurocopa, no només no la consideraven favorita, sinó que creien igual que hi havia moltes possibilitats que no fes un bon paper. O sigui, hi havia molt escepticisme amb la selecció espanyola, no? Arribes allà i guanyes l'Eurocopa. Ara, 2 anys després, l'escenari és completament diferent. És a dir, el llistó d'exigència està molt més alt.
0: Ja t'esperen.
1: Ja has guanyat. I com que has guanyat, t'exigeixen que també guanyis el Mundial. Aleshores, clar, aquest nivell d'exigència l'hem de traslladar a l'equip des del punt de vista col·lectiu i també individual. A la Minya Mal se l'exigirà que sigui la referència, el far de la selecció espanyola, que desequilibrin l'1 contra 1, i vindrà... O sigui, segurament reapareixerà, pel que es diu, la tercera jornada contra Uruguai, vindrà de 2 mesos llargs sense competir. I els experts et diuen que quan tu et donen d'alta amb una lesió com la que ha tingut la Minya Mal, durant el mes i mig següent, hi ha un percentatge més o menys considerable de poder tenir una recaiguda si està sota estrès, si està sota exigència... Clar, i ell, escolta'm, vol guanyar el Mundial, anirà a totes. I jo crec que això és traslladable als altres futbolistes. A Nico Williams també, que és veritat que pot fer 7-8 partits bons encara que hagi fet un any dolent per culpa de la lesió i de la pubalgia, però també li exigiran, per això se l'han endut. No tens Eric Merino, no tens una sèrie de jugadors que...
3: No,
1: que
3: Merino, els... Merino... Sí.
1: No tens Eric Merino, vull dir... Baker Merino...
3: Miquel Merino. No, però sí que va, però també surt de lesió.
1: Miquel Merino.
0: Sí, surt de lesió.
1: Ve de 4 mesos sense competir, Miquel Merino. D'acord? No tens a Fermín. A més, Rodri ha vingut jugant amb regularitat ja amb el City últimament, però haurà de mostrar en un Mundial i en una gran cita, que és el jugador que va guanyar la pilota d'or fa 2 anys.
3: No ha arribat al seu...
1: Clar, és a dir... Ostres, i veig que l'escenari d'exigència per a la selecció és brutal. O sigui, que se la considera una de les favorites, que segurament no és... Vull dir que ja ho veurem.
0: Això ho anirem veient al llarg de la preparació, que arrencarà aquest dissabte. Aquest dissabte es concentren i comencen a jugar un parell d'amistosos i després ja arrenca el Mundial l'11 de juny. És que queda res perquè arrenqui ja aquesta cita mundialista.
3: Per sort, la primera fase d'Espanya, la fase de grups, és...
0: Cap Verde, Aràbia Saudita i l'Uruguai.
3: És facileta.
0: En principi, sí. Ara et vull sentir també a tu, Damià, tu que segueixes l'actualitat de la selecció espanyola, i escoltem el que ha dit Luis de la Fuente en tots els casos. Per què ha convocat Gavi, per què ha convocat finalment Eric García, me n'alegro molt jo pel nano, perquè en tenia moltes ganes també de, amb la temporada que ha fet de jugar al Mundial.
3: Decisió molt intel·ligent, sí. També. És un jugador molt polivalent.
0: El per què del 8-0 Barça-Madrid, n'ha parlat de la Fuente, d'això d'arriscar o no arriscar amb jugadors que arriben tocats, també n'ha parlat, vull dir que és molt interessant avui tot el que ha dit el seleccionador espanyol. De seguida amb el Damià López.
5: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
6: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado. Y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
7: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents. I comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
8: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulon.
9: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
10: 3 de desembre del 1934.
9: I el número de la sort, el...
10: 2.
9: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
5: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser. For the sign to wake
0: up. No more putting up a show. Ja tornem a seguir, 8 i 2 quarts de 12. Damià, què en penses de tot el que hem dit? Tu que seguiràs el Mundial per RAC1, als Estats Units, a Mèxic i al Canadà.
2: Home, doncs diverses coses, però crec que el més important és destacar que la llista és una llista justa. Crec que De La Fuente porta els millors, cadascú té els seus gustos, però en general diria que s'emporta els millors futbolistes, com a mínim els que millor han acabat. Evidentment hi ha matisos, no? Potser algú no s'hagués emportat a Baena, però De La Fuente confia en Baena, i altres s'hagués emportat a Moleiro o a Fornals, però jo crec que el resum de la convocatòria, de la justícia de la convocatòria, és el fet que De La Fuente s'emporti a Pubill i a Eric García, no? Perquè fins i tot algú podia pensar, bueno, s'emportarà un dels dos. Bueno, però per què un dels dos, no? Si els dos han acabat bé i han acabat millor que Lenormand o que Hausen, no? Jo, Aleix, em crec total i absolutament a De La Fuente quan diu que li és igual, que si són, ara ho escoltarem, que si són 8 del Barça o 0 del Madrid. També és veritat el que deia ara el Marc Guillén, i això s'ha demostrat històricament, que quan una selecció ha tingut una base d'un equip determinat, i no només parlo d'Espanya 2010, sinó en general... Alemanya 74, per exemple, tenia la base del Bayern de Munic, i així, en general, això es nota, no?, en l'estabilitat, en les dinàmiques de grup, en les maneres de treballar, etc. Però jo em crec que De La Fuente, és que De La Fuente és un seleccionador com qualsevol altre, que l'únic que vol és guanyar, que busca la victòria, que busca complir els seus objectius, ara al Mundial i a la Nations. Vull dir que a mi m'està bé que porti a 8 del Barça ara, igual que crec que De La Fuente els ha de portar quan li cregui convenient. Saps què passa? Que els bons estan al Barça, normalment, i l'equip que treballa bé és el Barça, i això té la implicació que se te'ls emporten ara al Mundial i se te'ls emporten a la Nations, no? I clar, ara està bé que ara estem contents, i els del Madrid es queixen, i després arriba el setembre i potser no estem tan contents, però així és la vida, i crec que De La Fuente, que és un tio que agradarà més o menys, però va a sac, absolutament a sac, ell vol guanyar el Mundial, i després també vol guanyar el grup de la Nations League. Vull dir, aquest és el context de la situació, però en general a mi m'encanta la llista. Potser hi hauria algun matís, potser Borja Iglesias, que és un jugador que amb la selecció espanyola no té números i crec que tampoc té bon feeling. Jo aquest no el tinc tan clar, però en general et diria que la llista està bé.
3: Sí, la Nations és una camama, Damià?
0: Val?
3: La Nations és filfa. És una camama.
0: Bueno, comparat amb un Mundial i una Eurocopa, doncs sí, clar, és la doncs tercera sí, competició doncs europea. Clar.
3: I com que tu has d'intentar portar-te bé amb els clubs, que són els que donen els futbolistes, està bé que en un Mundial vagin els millors i a les fases de classificació pel Mundial. Però sí que hi ha partits de fases de segons quines competicions que crec que pots modular més.
0: Vale.
3: Però bueno, és aquell debat que sempre tenim.
0: Sempre tenim.
2: Sí, bueno, però això al setembre ja el tindrem, perquè a més tindrem una aturada,
3: sí,
2: una
3: aturada
2: de 4 partits, molt, vull dir que això ja, pel setembre ja estarem animats.
0: 17 dies d'aturada, del 21 de setembre al 6 d'octubre. Sí, sí. És l'aturada.
3: La gent ho demanda.
11: Sí. Després les altres seran
0: més
11: curtes. Seran més curtes les altres.
0: No, ja està. No. Ja aquesta del
11: 21 de setembre.
0: Hi ha aquesta del 21 de setembre al 6 d'octubre i n'hi ha una de 9 dies al
1: s'ha eliminat una aturada.
0: Sí.
1: S'ha eliminat una aturada. Abans
2: n'eren 3 i ara n'eren 2.
0: Sí, s'han ajuntat.
2: En lloc de fer 2-2-2, fas una de 4 i una de 2.
1: Exacte. Exacte.
0: 2-2-2 a partits, diu el Dami. Comptes a fer 2-2-2 partits, setembre, octubre, novembre...
1: Però aturades, quantes... Abans hi havia 3.
0: Ara dues.
1: No, en la temporada. Ara n'hi haurà dues.
2: No. Abans hi havia setembre, octubre, novembre, març i juny.
1: Al març, crec, no?
0: Sí.
2: No, abans hi havia setembre, octubre... Bueno, abans no, ara. Hi ha setembre, octubre, novembre, març, juny. I ara hi haurà exactament el mateix, però les de setembre i octubre
0: s'ajunten
2: en una.
1: Elimines una aturada abans del final d'any, vols dir.
0: Però l'elimines?
2: No. O sigui, la novembre es manté.
1: Aturar-te.
3: Sí, a la selecció, a la Lliga fas un break.
0: Aviam, vinga, tanquem aquest capítol, que és molt fàcil. Abans paraves 8 dies al setembre i 8 a l'octubre, i ara els han ajuntat. Pares els mateixos dies, però els han ajuntat, ja està.
2: Però la novembre es manté.
3: La Lliga i ara faràs dos.
1: Exacte, és el que vull dir.
3: La Lliga s'aturarà dos cops abans de final d'any.
1: Clar, és el que vull dir.
0: Sí,
1: el dia és una aturada abans de final d'any.
0: Això ho hem dit bé.
1: Era senzill.
0: Gavi, sí, tal. Doncs mira, 5 minuts, hem estat. Gavi reaccionant a crits i Eric ha fet un post que deia diciembre de 2022, eliminados del Mundial de Qatar, amb una foto. Ell estava eliminat allà a la banqueta vestit d'Espanya. Diu, esa fue la última vez que vestí la camiseta d'Espanya. Desembre de 2022. Desde entonces tuve que tomar muchas decisiones y trabajar mucho sin hacer ruido para ser mejor dentro y fuera del campo. Para volver a jugar y competir por todo con mi club. Y 4 años después me llega la oportunidad de poder vivir mi segundo mundial. Más preparado y motivado que nunca. Agradecido a todos los que me apoyan y ayudan a ser mejor cada día. Per tant, també contentíssim, Eric García. Anem a sentir que ha dit de la fuente de tots aquests noms propis, Dami.
2: Sí, reaccionant de la fuente al vídeo de Gavi, a més li han comentat en directe a la reacció, a l'emoció desfermada de Gavi, i aquestes són les paraules que tenia de la fuente ja referint-se a aquella lesió de finals de 2023.
12: Gavi, pues lo que significó aquella lesión, lo mal que lo pasamos, lo mal que lo pasé, y porque es un jugador muy querido primero en lo humano, muy querido, muy apreciado, muy reconocido, muy... Es el juguete de todo el equipo y lo digo con todo el cariño. Y a la vez futbolísticamente no tengo que descubrir a Gavi. Y luego además también el aspecto emocional se va a encontrar de nuevo en la selección, con sus compañeros y en un Mundial. Creo que a nivel de motivación es que no se puede ofrecer más. Y seguro que va a estar al nivel que hemos visto a Gavi, porque ya hemos visto cómo está recuperando y ya estaba rindiendo a un nivel muy alto en su club.
2: De Gavi passem a Eric. Tu recordaves, Aleix, en aquest post que ha fet a xarxes, no participar amb la selecció espanyola des de l'eliminació al Mundial de Qatar contra Marroc. És a dir, no ha participat en tot el cicle de la Fuente. Increïble. O sigui, passa de Mundial a Mundial sense haver jugat cap partit ni de la Nations League ni classificatori per l'Eurocopa, cap amistós. És, a mi em sembla brutal, això. Arriba just a temps, Eric, de jugar el seu segon Mundial i de manera més que merescuda pel seu rendiment amb el Barça. Així ho ha destacat De La Fuente.
12: Eddie García ha estado conmigo en la Sub-19, en la Sub-21 y en los Juegos Olímpicos. Conozco a Eric, sé el tipo de persona que es, no me genera la más mínima duda. Sé que va a vivir, llega a este grupo, que es uno más de este grupo, por circunstancias, durante estos últimos tiempos no ha estado, no significa nada, simplemente en la medida que comentaba antes de otros compañeros, porque pensábamos que otros jugadores estaban en el mejor momento, encajaban mejor en el planteamiento que teníamos, las decisiones que hay que tomar. Y Eric es uno más de los nuestros.
2: Recordem els 8 del Barça, Aleix: Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres i Lamin. Els del Madrid surten ràpid, perquè no n'hi ha absolutament cap. 8-0 és absolutament històric pels 8 del Barça, que això ja havia passat, i pel 0 del Madrid, primera vegada a la història que la selecció espanyola es presentarà a jugar un Mundial des de 1934, que Espanya va jugar el seu primer Mundial sense futbolistes del Madrid. Aquí De La Fuente no ha volgut fer sang, no ha volgut donar-li importància, diu que li és igual d'on sigui la procedència dels jugadors.
12: Que no sé si són 8, es que no tengo ni idea. Y si lo sé, se me ha olvidado ya. Jugadores de la selección española. Jugadores que pueden jugar en la selección, sean de aquí, de Burgos o de Cuenca, que me da igual. Son jugadores que pertenecen a la selección nacional, al equipo de la selección. Nada más.
2: Aquí li havien preguntat pel fet pregunta que havia fet el company Ferran Martínez, pel fet que la selecció espanyola tingués una base de futbolistes del Barça. Ara anem a sentir què ha dit quan li han preguntat pel fet històric que Espanya es presenti a jugar al Mundial sense cap jugador del Madrid.
12: Es que yo, afortunadamente, soy seleccionador nacional, yo no miro la procedencia de ningún jugador. Creo que también lo he comentado en diferentes ocasiones. Yo únicamente miro si el jugador está, tiene la posibilidad de jugar con nosotros. Yo para mí soy el jugador de la selección española, del equipo de la selección española. No miro si tiene de un equipo que de otro. Yo no tengo esa mentalidad local o localista que puede tener igual algún aficionado. Lo mío es más global. Y miro como jugador de la selección española. De verdad, no tengo, no sé si viene más de uno que de otro. Es que no creo que es que no, ni nos interesa, ni creo que tenga mayor interés que para las cábalas que puedan hacer algunos. Pero desde luego nosotros no.
2: Algun document més de Luis de la Fuente? Porteria. Debat a la porteria. Bé, finalment s'ha ficat Joan García, queda fora Àlex Remiro. Ha explicat Luis de la Fuente que no ha parlat amb tots els absents. Sí que ho ha fet, per exemple, amb Carvajal, Morata, ha tingut un record per Fermín, i amb Àlex Remiro sí que ha tingut una conversa. A part dels tres porters, Unai Simón, David Raya i Joan García. Li han preguntat si creu que pel fet que hi sigui Joan, porter d'altíssim nivell, titular amb el Barça, porter que juga Champions, etc., campió de Lliga, si pot haver-hi debat Unai Simón, Joan García. I aquí sí que, d'alguna manera, diu que s'espanta Luis de la Fuente pel fet que no li preguntin i que no entri en el joc o en aquesta possibilitat de poder ser titular, segons els mitjans de comunicació, David Raya, porter campió de la Premier i que ha de jugar a la final de la Champions.
12: ¿Por qué no hablamos de David Raya? Es que es tremendo, es tremendo. De verdad, yo de verdad me quedo asustado. Y hablamos solo de Unai, de este caso de Joan. Hablemos también de Unai, de David Raya. Es que estoy muy tranquilo. Es que sé que el portero que vaya a jugar... Es que fijaros que tres porteros tenemos. Y se ha quedado Ale Remiro fuera, y se ha quedado otros compañeros fuera. Es que tenemos los mejores porteros del mundo. Entonces, el debate será el que sea, pero en cualquier caso... El 33% de la población estará con uno, con otro y con otro, y vamos a aceptar seguro. O sea que estás muy tranquilo, de verdad, muy tranquilo.
2: Aquest serà un dels debats segur des del dia 1 de la concentració a Chattanooga, Estats Units. I un últim document, ara és important, quan li han preguntat pels jugadors tocats, entre ells Lamine Yamal, Nico Williams, Miquel Merino, Víctor Muñoz, etc. Com estaran? Ell diu que espera comptar amb tots o gairebé tots pel primer partit contra Cap Verd, almenys això és el que ha dit Luis de la Fuente, i si no, ja amb la totalitat de la plantilla, segons la informació que té a dia d'avui, pel segon partit contra Aràbia dia 21. I ha dit de la Fuente que si es tracta de forçar, d'arriscar, doncs que es farà, perquè això és una Copa del Món i aquí ningú regala res.
12: Estamos hablando del campeonato del mundo. No se arriesgará en la medida que no se pueda arriesgar, pero si hay que arriesgar, los futbolistas quieren arriesgar en un campeonato del mundo. Entonces, dentro de ese margen de máxima seguridad, de confianza y de que sabemos que tiene el fútbol y el que la parte que no tiene, porque en el fútbol sabemos que te puedes lesionar, los que hemos jugado al fútbol, pues como yo en una ocasión bajando de un autobús, entonces pues hay que tener la conciencia de que habrá que jugar cuando puedas jugar, pero si hay que correr algún riesgo, habrá que correrlo, porque esto es un campeonato del mundo y nos estamos jugando un título en un Mundial, y pasa por ganar todos los partidos.
0: Amb aquesta resposta haurem de respirar fons i veure amb calma com evoluciona el Mundial. Entenc el que vol dir. Per ell és la seva final de la Champions, i un jugador del Barça o del PSG o del City arriscaria per jugar una final de la Champions, igual que ho farà qualsevol jugador per jugar una final d'un Mundial. Però hi ha matisos, és a dir... Hòstia, si va bé amb Cap Verd i amb Aràbia Saudita i no poden jugar els jugadors tocats, doncs espera.

0: Però jo crec que farà una bona gestió intel·ligent pels interessos d'Espanya, també. Vull creure que De La Fuente ho farà així.
1: Aviam, jo no em puc creure, tot i que hi ha algun precedent, perquè mai entendré, per exemple, perquè es va forçar Lamine al descans, sabent que tenia molèsties d'aquell Turquia-Espanya. 0-Espanya 6, quan anava 0-3 al descans. Vull dir que alguna cosa hi ha passat. Jo entenc que, per més que sigui un Mundial, si Lamine reapareix contra l'Uruguai, serà perquè contra Uruguai Lamine estarà en condicions. Si no el forçaran amb molèsties, no el forçaran bastant tendre, perquè, a més, com deia l'Ami, ho pot pagar després a la pròpia competició. Ara, que inclús fent les coses així, oblideu-vos, el risc és important, perquè portes més de 2 mesos sense competir i s'afegeix en un Mundial l'exigència física, l'exigència competitiva, i que vens d'una no activitat. I, per tant, des del punt de vista de l'estrès i de l'exigència mental i de saber que tu has de desequilibrar i que és un jugador explosiu, no és un mig centre.
0: Però, David,
1: no és un jugador posicional,
0: vull creure
1: és un jugador
0: que ha de desequilibrar. Però vull creure que hi ha professionals a la selecció espanyola de fisioteràpia i de doctors que li diran ell, hoy està para 30 minutos sí, i tranquilito.
1: Jo crec que contra Uruguai no jugarà tot el partit,
0: no sé,
1: però que tot i amb això pot arribar un dia que tingui un problema, que no ho vulgui, perquè es lesioni, i aleshores la gent igualment sortirà, òbviament, a dir, què ha passat aquí?
2: Aquí la clau és el jugador.
1: Avisem.
2: Aquí la clau és el jugador. Perquè l'entrenador o seleccionador ja t'ha dit que si cal arriscar, s'arrisca. I ell està a favor d'arriscar. Entre altres coses, perquè ell és el responsable del grup i si en un partit... Tu imagina que perden el primer. Que no crec que perdi, perquè és que perd. Només segur que guanyin. Però si no guanyen...
0: No, l'Arabia Saudita va guanyar l'Argentina. Bueno, al Mundial 2022.
2: A la inauguració, no? El primer partit. Ja vas apretat.
3: Fernando, aquest exemple que has posat és el d'Iniesta, el Mundial de Sud-àfrica 2010 contra Suïssa, sí, que acaba tocat, acaba lesionat, i ja l'escenari que ells contemplaven amb Del Bosque i companyia era que Iniesta, o sigui, guanyar contra Suïssa, guanyar contra Xile, si us en recordeu el segon partit, sí, i descansar fins a 8 anys. Ja no el van poder fer descansar mai.
2: Clar,
3: ja va estar entre 8 anys sempre.
0: I van a Suïssa.
3: I van perdre Suïssa. Que és boníssim aquest exemple que poses, perquè si perden contra Caper, dius, no perdran, bueno, pots perdre, perquè ja vas perdre contra Suïssa, que és un equip de major entitat. Però si perds i tens un jugador tocat, clar, que tu l'has fet
2: final,
3: posar, ja no el pots fer descansar.
1: I aquella vegada els hi va sortir
3: perquè el necessites.
1: Perquè crec recordar que contra Xile fins i tot marca un gol.
0: No, fa Villa un golaç, l'altre no sé qui el fa.
1: No, l'altre el fa Iniesta.
0: Pot ser.
3: Sí, a porta gairebé...
1: Des de fora de l'àrea.
3: Des de fora de l'àrea, ajustant el pal.
1: Però que en tot cas... Ja ho juga tot i va sortir bé.
3: Ja ho juga tot.
1: Un any horrorós.
3: Sí, però no entrenava, eh? No entrenava.
1: Venia de l'any després de Roma.
2: I t'ho porto al club també, en recordeu la final de Roma, amb Iniesta.
0: Que no pot xutar.
2: Que no pot xutar.
1: Allò és heavy, eh?
2: Vale, i tu arrisques.
1: El
2: que passa és que això se'n va al teu club, una cosa i l'altra amb la selecció. Però el que dic és que si el jugador no ho atura, si el jugador no ho atura, i Lamine té personalitat per aturar-ho, s'ha d'admetre. I Lamine ha evolucionat. I Lamine ve d'aquest partit de Turquia i d'aquella polèmica en què la selecció deia que no havien actuat sobre ell perquè no sabien les molèsties i queden, anava a dir una paraula...
0: Retratados.
2: Sí. Perquè hi ha una punxada amb un analgèsic que la federació admet que li va fer. Si tu li punxes un analgèsic a un jugador és perquè saps que té molèsties. ¿Vale? Li va posar el cap dels serveis metges de la federació, el doctor que es diu Claudio, no sé com es diu més, el coneixerà el Damià. Aquest personalment el punxa. Amb la qual cosa, aquí ja hi ha un episodi, suposo que Lamine va aprendre d'allò. I crec que per molt que vulgui arriscar l'entrenador, el seleccionador, si ell veu que té risc, que dirà alguna cosa. Ara bé, és que a la final pot ser el segon partit. O el tercer, amb sí. Uruguai. Mm. Que no vam... que no són fluixos ni...
0: Aquest rasquen una mica, sí.
2: Bueno.
0: 11:38. Fem una pausa i ara en seguim parlant i repassarem algunes dades interessants de Gavi i d'Eric, dels mèrits que han fet per ser en aquesta llista mundialista.
4: RAC 1.
5: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a axa.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a axa.es.
6: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
4: L'aplicació de RAC1 ara...

0: actualitzada.
1: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
0: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
1: a Android Auto
0: i a Apple CarPlay.
1: Tots els podcasts de RAC1.
0: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
1: Noves funcionalitats premium.
0: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
1: Fàcil, intuïtiva i renovada.
0: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
2: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: 20 minuts i la mitjanit, aquí seguim el Tu diràs amb Fernando Polo, David Bernabéu, Marc Guillén i també amb el Roger Saperes. Hola, Sape.
1: Què tal, Pariser? Bona nit.
0: Què tal, bona nit. I la Marta Ramon, hola, Marta.
2: Hola, bona nit.
0: Què tal, bona nit. I el Damià López, que el tenim amb aquesta llista mundialista que avui ha donat Luis de la Fuente. Mira, abans de continuar amb la tertúlia, ja sabeu que n'hi ha que aparenten i n'hi ha que són. Això passa en general a la vida i també amb els cotxes. Com el nou Jeep Compass, que és un vehicle amb disseny, caràcter i esperit 100% Jeep, preparat per destacar a la ciutat i per escapar-te quan tu vulguis a la muntanya. Descobreix-ne tota la gamma, ara disponible també en plug-in híbrid, híbrid i 100% elèctric. I aprofita una oportunitat única. Ara Jeep t'anticipa fins a 4.500 euros del pla autoincentiva. Informa-te'n a Jeep.es o visita qualsevol concessionari de la xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya. A veure, volia repassar sobre això que dèiem de la llista i aquests debats que teníem, algunes dades de Gavi i Eric. Quins mèrits han fet Saperes per ser el Mundial?
1: Sí, ja que han estat, diguem-ho així, dues de les sorpreses en clau Barça d'aquesta llista de Luis de la Fuente, començant per Eric, que en té un de clar. És el jugador que ha participat en més partits aquesta temporada amb el Barça, juntament amb Gerard Martín. Ho han fet en 51 partits. Per tant, una peça important, evidentment, per Hansi Flick. Desglossats d'aquesta manera, 34 partits de Lliga amb 32 titularitats. Va marcar un gol contra l'Oviedo al Tartiere, ha repartit dues assistències contra l'Atlètic i amb el Llevant a casa. 11 partits de Champions, 10 com a titular, 4 partits de Copa, 3 de titular, 2 de la Supercopa d'Espanya, va jugar d'inici en tots dos. Per tant, unes xifres més que bones. En total, 3.954 minuts ha disputat Eric García amb el Barça aquesta temporada.
0: I a més, en posicions diferents, com abans destacàveu, polivalència garantida per qualsevol moment del Mundial per Luis de la Fuente. I Gavi?
1: Doncs marcat, evidentment, el seu rendiment per la lesió, el trencament del menisc intern del genoll dret que el va obligar a sotmetre's a una artroscòpia i està 6 mesos de baixa. Dels 11 partits de Lliga que tenia l'equip un cop recuperat, Gavi ha participat en 9 jugant sencers els dos últims contra Betis i València. Es va perdre el de casa contra el Rayo i el del camp de l'Alavés, on va ser suplent. A la Champions és a la banqueta, a l'anada i tornada dels vuitens contra el Newcastle, juga la segona part a casa contra l'Atlético i és titular al Metropolitano a la tornada dels quarts de final d'aquesta competició. Per tant, juga en 13 dels 15 partits possibles des del retorn el dia 15 de març, el dia de les eleccions, aquell partit contra el Sevilla, 700 minuts a les cames i reparteix també una assistència.
0: No, li ha donat bola, Flick. 13 dels 15 que ha pogut jugar, vull dir que és veritat que ha tingut un rush final de temporada molt interessant i jugant molt bé a la base de la jugada.
3: Tot i que va haver un dia que es va empipar molt, en Flick.
0: Ah, sí? No el recordo.
3: El dia del Newcastle. El d'aquí, el del Camp Nou.
0: El del 7-2?
4: A la primera part.
3: No, no. Perquè crec que al minut 60 el Barça ja ho té líquida.
0: Sí, és quan fa aquells gols seguits.
3: Hi ha una reacció que el Barça es posa, no sé si... Sí. Que amb,
0: sí, 4 o 5 o 2.
4: 3 o 4 gols.
3: Sí. Sí. I en aquell moment el Gavi, que espera? Home, és Champions, ho hem liquidat, ara em toca a mi. I crec que no va jugar ni un minut.
1: No va jugar en cap dels dos.
3: Llavors, aquí ell... I diria que queda un partit abans d'una aturada de seleccions. El següent partit és un partit que es posa una mica xungo, que és el del Rayo. I diria que en aquell partit tampoc...
0: El Barça guanya 1-0. Patint.
2: Va trigar Hansi Flick i ell tenia ja pressa.
1: És un dels partits que es perd de Lliga, el del Rayo i el del camp de l'Alavés. Doncs, aquell dia tampoc va jugar.
3: La seqüència de Newcastle, que es pensava jugar, i el del Rayo, que pel marcador no surt, i després l'aturada... està calentet. Després li ha donat molta bola, el Flick.
4: Sí, però ja avanço que aquest tema... L'any que ve, compte, perquè si no es lesiona ningú, té molta gent al mig, i Gavi ve d'un procés en el que ha hagut d'acceptar durant moltes setmanes no jugar, o jugar poc, perquè venia de lesionar-se i no tenir activitat.
3: Bueno, però escolta, de competència... Ara... Competència?
4: No.
3: Ja estàs traient el tema.
4: No estic traient.
0: L'holandès volador,
4: No
2: estic traient. Estem veient tots.
3: No te'l treuen.
4: No té res a veure. No té res a veure perquè hi ha altres actors
0: implicats. Ara per ara, Gavi està parlant de Frenkie.
4: Hi ha altres actors implicats. Hi ha altres actors implicats. Si aposta per Bernal, més Pedri, Olmo i un quart migcampista, que és Fermín, Gavi ja no té lloc.
3: El Barça ha d'anar
4: a tope. És a dir... que tindrà molta més gent i que Gavi ha acceptat tot aquest procés perquè s'ha lesionat dos cops i l'han hagut d'intervenir dos cops. Si l'any que ve està bé i hi ha overbooking al mig del camp i Hansi pren segons quines decisions, doncs ja igual la reacció no serà la mateixa. Bueno. Serà similar a la que tu acabes de comentar. S'haurà de manera més continuada.
0: Però s'haurà de guanyar, no?
4: Marron.
0: S'haurà de guanyar.
3: Sí, però al final, si és marron, perquè...
4: Igual ja deixem de veure el pare i veiem l'entrenador.
3: Però si és marron, perquè hi ha molta gent bona
5: que vol jugar.
4: Sí, sí,
5: i
4: no,
5: Sant Pipa, per no jugar, es deixin la pell i el millor que jugui.
4: Ell ha de gestionar la plantilla com si oportuna.
5: I un que Sant Pipi perquè el canviïn al 60 i l'altre que Sant Pipi perquè només juga 30 però que juguin un 60 i l'altre 30 a saco.
4: I ja que tu has tret de manera molt intel·ligent el tema de Jong. Escolta'm,
0: mundialista,
4: si de Jong no s'hagués lesionat en aquest tram final, Gavi no hagués jugat els minuts que ha jugat. I això ho sap. Hasta l'acomodador del Camp Nou.
2: Jo crec
5: que li hagués donat bola igual.
2: Jo et dic que no.
0: Depèn del rendiment, és que tot depèn del rendiment. Si ho ha fet bé Gavi, m'ha deixat jugar, no?
4: Havia acabat entrant molts minuts.
2: A part, que l'havia sorprès molt el nivell que havia trobat.
4: Vosaltres, en igualtat de condicions, a la millor versió de tots els jugadors, qui creu que jugarà l'any que ve, de titular?
0: Hi ha partits de tot tipus.
2: Crec que és molt d'hora per fer aquesta afirmació.
0: Però ara mateix, veient el tram final de temporada, jo posaria Gavi.
4: Home, perquè Jong no ha arribat bé, perquè s'ha lesionat i està tot més aturat.
5: I que serà un any postmundial, no oblidem, que estem parlant d'un mundial el més llarg de la història.
4: Perquè s'ha lesionat. No tinguis cap mena de dubte.
0: No ha sigut la millor temporada.
4: Em sap molt d'aigua per tu, Aleix Pariser, però jugarà de Jong si està en la seva millor versió, perquè li agrada molt més a Hansi Flick.
0: No ha sigut la seva millor temporada i potser l'ha decebut una mica.
4: I si no, haurem de fer un judici sobre l'estat de Jong.
5: Futbolista. Aquest any ha jugat
0: un any més haurem de fer
5: aquest any ha jugat força bé, però si Flick té altres jugadors que li donen un altre registre i que també estan en el seu millor nivell, com a mínim un partit jugarà un partit jugarà l'altre, no, podrà canviar.
4: Tindràs més rotacions, però això també valdrà per Gavi, no ho jugarà tot.
5: Ah, però dependre d'un jugador
0: Marc,
5: sol...
0: Marc, vols afegir alguna cosa a aquest debat?
6: Han dit moltes coses, eh?
0: Sí.
5: No sé, aquest treu el tema sempre.
4: No, me l'heu tret vosaltres.
6: De qui centre o...?
0: Sí. No, que Gavi de Jong, pues sí, que hi hagi competència, jo crec que és molt sa, no?
6: Sí, Hivernal. Jo no tinc gens clar qui acabaria jugant. Són tres perfils molt diferents. Fins ara de Jong ha sigut el preferit, això està clar. I jo crec que és el que amb qui juga millor Pedri, jo crec que és el que millora més a Pedri, és el que li facilita més la vida, és el que és el soci que sempre pot tirar-li la pilota amb els ulls tancats, amb qui ha jugat més, segurament. Però Bernal és el mig centre més clàssic del Barça, a mi potser és el que més m'agrada, o que crec que té més projecció i el que ha d'acabar sent el mig centre del Barça. Però Gavi t'ha donat una cosa que és molt bèstia, que t'ha donat una mica el que Eric t'ha donat quan ha jugat a mig centre, que defensivament et dona un plus que aquest equip de vegades necessita. I jugant així una mica amb doble pivot, jo no el descartaria. La veritat és que jo no tinc gens clar. La temporada que ve no tinc gens clar quin d'aquests tres pot jugar, i això em sembla que és una fantàstica notícia, perquè alhora són, potser Bernal no tant, però Gavi i De Jong són jugadors reciclables. O sigui, hem dit, ens hem passat molts dies dient quin substitut té de Pedri? No té substitut. I com ell no en tenim cap, però vet que el seu substitut pugui tenir un nivell com el que podria ser De Jong o Gavi, ostres, tu, seria...
5: No, a veure, De Jong pot jugar... Mira, el partit de l'Elche.
0: Deixa'm acomiadar el Dami. De
5: Jong va sobrat.
0: Estem mirant cap al Barça.
5: PSG-Gavi, a donar canya...
4: Però tu, no tinguis por perquè surti el tema de Jong. Jo et dic que aquest debat ven molt. Perquè ara t'està escoltant molta gent, molta més gent a Catalunya de la que t'escolta habitualment cada nit.
0: L'holandès que faci un bon mundial i a veure si torna millor del que ha acabat. No, anava a dir que... Com que esteu mirant cap al Barça, Dami, vols afegir alguna cosa més en clau mundial?
7: Sí, que m'ha encantat la salutació que Frenkie de Jong li ha enviat avui al David Bernabéu a la possessió. Brutal. Brutal la salutació
0: que li ha dit.
7: Que li ha enviat. Aviam, si vols tres detalls...
0: Però, què t'ha dit? T'ha dit alguna cosa?
4: Ha saludat a l'equip de la possessió i ha dit un salut a David, però nadie más.
0: Va, és l'únic que el defensa, clar, que és així. Què més?
4: Bueno, si ens sumat. Digues, Dami. Damià i Alfredo, si ens sumat.
7: Sí, tres detalls molt ràpids per completar el tema del Mundial. A banda de que hi ha 8 jugadors del Barça, hi ha 4 catalans més, David Raya, Cucurella, Marc Pubill i Víctor Muñoz. Per tant, de 26 convocats, 9 catalans, més d'un terç. És una dada significativa.
5: Una cosa, entre aquesta dada i el 8-0 al Madrid, en alguns foros costarà.
1: Avui algú li costarà dormir, avui.
4: Ja està costant.
7: A banda d'això, De La Fuente farà servir la setmana que ve una sèrie de jugadors de suport, que se n'ha dit. Algun jugarà el partit contra Iraq, el primer amistós.
0: A Corunya.
7: A la Corunya, sí. I és Marc Bernal. Per tant, Marc Bernal, una mica més, hi podria haver entrat, també. Marc Bernal, que ja formarà part claríssimament del grup que mirarà cap a l'Eurocopa de 2028. I també et dic que ha sortit la llista de Colòmbia, t'ho dic perquè ara que mires cap al Barça, un nom, Yerry Mina, que jugarà al Mundial de Mèxic, Canadà, Estats Units.
2: M'he quedat esma perduda, Damià.
7: Per si voleu parlar una mica de Yerry Mina i recordar...
4: És que no oblidaré mai el seu ball, després de fer un penal a la Copa Catalunya.
0: Yerry Mina, vaig veure ahir que ahir ell, amb el Cagliari, guanya a San Siro al Milan, sí, sí, i deixa el Milan sense Champions i el Como de Cesc, gràcies a aquesta victòria de Jerry Mina amb el Cagliari.
7: Jugarà al costat de Luis Díaz i James, que està convocat també.
0: James està convocat? Mora,
7: sí, un altre Last Dance tindrem al Mundial.
0: L'havia oblidat.
4: Però una cosa de mi, d'aquests nou jugadors que van a fer suport aquests dies, que deies que entre els quals hi ha Marc Bernal i també Sergio Gómez.
0: El badaloní.
4: Sí. Em sembla que De La Fuente va precisar un dia que si hi havia una baixa important als 26, tiraria de la llista, o sigui, de la prellista.
0: D'aquests nou?
4: No, no de la prellista de no hi era cap d'aquests jugadors.
7: Clar, perquè si et fixes, o sigui, per exemple...
4: Que si lesiona un mig centre, Bernal no té opcions d'anar.
7: No, si et fixes, per exemple, el porter, si parlem dels porters, no hi és Ramiro, sinó que hi és Leo Román. Si tira un altre esgraó inferior.
4: Exacte.
3: Però fins quan es poden fer canvis? Si hi ha una lesió?
7: Tu pots tirar de la prellista. Jo crec que fins a principis de juny. Aquesta llista no és definitiva a nivell FIFA.
0: Tu l'has de presentar a FIFA uns dies abans de que arrenqui el Mundial.
7: De fet, hi ha seleccions que la fan pública el 2 de juny, 3 de juny. Vull dir que no és definitiva. No.
0: Molt bé, Dami, ens seguim parlant. Una abraçada,
7: Perfecte, igualment.
0: Vinga, adéu-siau, gràcies. 9 i la mitjanit. Ens queda una pausa i després ja anem fins al final de la tarda.
3: M'hi agrada, Dami, el tema de selecció.
0: Ara seguim. M'hi agrada molt, massa.
8: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
9: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
10: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
11: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
12: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
8: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser. I've been tired of walking.
0: Walking with my head down. People see me cry. Ja tornem a ser aquí. A veure, per tancar-ho, i ara anem amb novetats del Mercato del Barça. No hi haurà Mundial per Gerard Martín, tot i que ara deies que ha participat en 51 partits, igual que Eric.
1: Juntament amb Eric García, els mateixos, els que més partits han participat del Barça, Eric García i Gerard Martín, que també tenia l'esperança, encara tot i que molt mínima, no estava, diguem-ho així, en les travesses, però, vaja, volia esperar a veure aquesta llista per saber si hi era, no ha estat així, i s'ho ha pres prou bé. Insistim, Gerard Martín, com hem pogut comprovar en un acte del Club Super 3.
13: Aquest migdia estava mirant la tele, aviam si hi havia sort, però al final no, però sí, sí que m'hagués agradat molt. Casos com l'Eric, el Joan i el Gavi, ara que tornava de la lesió i tal, que hagin pogut anar, pues, molt contents per ells perquè s'ho mereixen molt, que han jugat molt bé aquest any i que ho gaudeixin.
0: No, jo crec que era difícil que Gerard Martín hi anés, però si continua aquest nivell, per què no de cara a les pròximes convocatòries? Recordo, doncs, Joan García, Gavi, Eric, i després els 5 que ja estaven previstos, Lamin, Ferran Torres, Pedri, Olmo i Cubarsí. Aquests són els 8 jugadors del Barça que disputaran el Mundial. Per completar la informació mundialista, sí. Què li ha passat a Messi? S'ha lesionat o no?
1: Sí, aquí cadascú amb la seva dèria. Doncs que en el partit d'aquesta passada la matinada contra Filadèlfia, 6-4 per Miami, resultat així com molt normal. Ha demanat el canvi al minut 72 per unes molèsties a la part posterior de la cuixa dreta. El tècnic Guillermo Hoyos ha dit que no tenia més informació a la sala de premsa, més enllà que el jugador estava molt cansat, ha dit. Gastón Edul, que és un dels periodistes argentins més ben informats sobre la selecció, ha assegurat que no hi ha lesió, que simplement té unes molèsties a l'isquio i que hauria demanat el canvi per precaució. Recordem que som a 17 dies de començar el Mundial, a 23, que Argentina debuti contra Argèlia.
0: Que es tapi, home, que jo tinc ganes de veure les dents de Messi, les dents de Cristiano.
6: De Neymar.
0: De Neymar, també serà segurament les dents.
4: 41 anys.
6: Vaja.
0: Qui? Cristiano.
4: Cristiano.
0: Ah, val. Neymar, no, Neymar és una mica...
4: Neymar no. Però Cristiano 41, sí.
0: Té mèrit, eh? Sisè mundial que disputa, eh? Has d'estar molt en forma,
4: eh? Sí. Bueno, Messi també, eh? Sisè.
0: Messi també, clar, tens tota la raó del món, perquè el 2006 ja juga, no? Ja com molt jovenet.
4: L'altre dia vaig sentir que per Madrid...
2: Tot i que Pekerman no va entendre tot el potencial que li podia donar.
0: José Pekerman, eh?
2: Jolín.
4: I l'altre dia escoltava per Madrid que algú es traia el barret amb Cristiano perquè portava 6 mundials.
0: Bueno, Messi també.
14: El següent ja va ser Maradona.
0: No? El següent seleccionador va ser Maradona a Sud-Àfrica 2010, que arriben a quarts de final.
14: 4-0 que es va endur.
0: Quin espectacle donava la banda, eh? Vull dir, jo no sé si dirigia bé o no com a seleccionador, però...
14: Aquella
0: siguen xupando, no? Va dir-ho.
14: Aquella classificació pel Mundial, que es va llançar en aquell partit que plovia, el gol de Martín Palermo llançant-se fent... Vaja.
0: Bé, tindrem des de seguir parlant del Mundial. Avui era la notícia del dia, la llista de la Fuente, amb aquestes bones notícies pel Barça i pels jugadors del Barça. Anem ja al Mercato. A veure, gràcies a Peres, eh?
14: De res, que vagi bé, bona nit.
0: Adéu-siau, vagi bé. Marta, ens quedem amb tu perquè volem explicar i actualitzar com està el Mercato Blaugrana, ara que s'ha tancat ja definitivament i oficialment la temporada i els partits del Barça de Flick.
4: Il·lusiona'ns, Marta.
0: Sí. Va. Atenció, perquè el fitxatge d'un central està descartat perquè Flick està encantadíssim amb el rendiment de Gerard Martín.
2: Sí, es podria dir que el fitxatge, l'aposta a l'eix de la defensa és Gerard Martín, ni bastonis ni res de res, almenys ara per ara. Gerard Martín ha convençut Hansi Flick fins al punt que el missatge de l'entrenador cap a Deco és que tots els esforços se centrin en reforçar l'atac. Si no ha de venir ningú que millori radicalment les prestacions que té a l'eix de la defensa, doncs no cal destinar els diners a aquesta demarcació. Aquesta és l'opinió de Hansi Flick. El creixement de Gerard Martín no és cap secret, ha captivat l'alemany i després d'un primer tram de temporada en què estava inquiet perquè no tenia un substitut clar per Íñigo Martínez, ha acabat la temporada molt segur amb la parella que formen Cubarsí i Gerard Martín. Convé remarcar que Gerard Martín ha fet canviar d'opinió a Flick, que a l'hivern, recordem-ho, quan va arribar a Cancelo en condició de cedit, era partidari d'incorporar un central de perfil esquerrà i la carpeta va quedar aparcada per al mercat d'estiu sent Bastoni l'escollit. Des del gener al final de temporada, el salt que ha fet Gerard Martín s'ha imposat en els plans del cos tècnic i això ha frenat l'arribada de Bastoni i, per tant, doncs, la carpeta central queda aparcada perquè Gerard Martín, doncs, es consolida. A Mestalla vam preguntar-li a Flick per la progressió de Gerard Martín i va destacar la mentalitat que l'ha portat a arribar fins aquí després que el provessin per primer cop de central a la gira de l'estiu.
15: We spoke about that with the coaches and you can see he has everything for.
16: El cos tècnic van parlar d'aquesta possibilitat i s'ha vist que ho té tot per jugar en aquesta posició. La seva actitud, la seva mentalitat és increïble, molt bona. Ha millorat molt. Quan veus els seus números, són fantàstics. Estic molt content per ell, per nosaltres i pel club, perquè agafar un jugador del Barça bé i que tingui aquest rendiment en la seva segona temporada al primer equip és increïble i molt bo. Això és el que vull d'ell. Té l'actitud i la mentalitat que el Barça necessita i, és clar, la temporada que ve ha de fer un pas endavant. I estem treballant, però ell està preparat per fer-lo. Està 100% compromès en això i és genial.
2: I el mateix Gerard Martín parlava en declaracions Esport 3 de la comoditat que ha sentit aquesta temporada jugant de central.
17: Al principi no m'ho esperava perquè no havia ni jugat de central i em va tocar canviar, però bueno, crec que he treballat molt i que això se m'ha fet mitjanament fàcil aquesta posició, em trobava molt còmoda i bueno, això crec que està molt bé allà.
2: A més, s'ha de tenir en compte que en la demarcació de central renovarà Christensen per les properes dues temporades, per tant, a la nòmina de centrals, per darrere de la parella titular Cubarsí Gerard Martín, hi haurà com a alternatives el polivalent Eric, Araujo i el danès. A més, també puja amb molta força Álvaro Cortés.
0: Això m'agrada molt, el dia de Mendizorroza. Per tant, ara en parlarem, que és molt interessant aquesta aposta de Hansi Flick. Ara us pregunto què us sembla. Però, abandonada l'opció de reforçar la posició de central, la feina de Deco ara està centrada en el que dèiem sempre i el que fa setmanes que repetim, que és el gran objectiu, substituir Lewandowski i trobar un nou, no?
2: Sí, però l'encàrrec de Flick és reforçar l'atac amb dues peces. Un nou que no ha de ser un nou clàssic i un extrem. El nou que no ha de ser un nou clàssic ha de ser un davanter mòbil que s'associï bé amb els companys, també ho hem anat parlant aquí a RAC1, i algú que entengui el joc com quan Dani Olmo ha ocupat aquesta posició. Ha de fer gols, però és imprescindible que tingui una comprensió del joc col·lectiu alta. I insisteixo en aquest concepte de com es mou Dani Olmo quan ha ocupat aquesta posició això sí, molt esporàdicament. Julián Álvarez és el gran desitjat des de fa mesos, ho hem reiterat moltíssim, però João Pedro del Chelsea s'ha erigit també com a alternativa potent, amb un nou viatge de Deco a Londres, per cert. De Julián Álvarez en va parlar ahir el Cholo Simeone durant el postpartit en declaracions a Movistar. Li van preguntar si creia que seria el seu entrenador la temporada que ve, i ara mateix el Cholo no en té ni idea.
18: No és una pregunta per a mi, és una pregunta per a Julián. És una pregunta per a Julián. Ya bastante grande para saber lo que va a ser y bueno, tendrá su decisión, me imagino, tomada.
2: Per tant, obert al futur de Julián, els companys que segueixen l'actualitat de l'Atlètic de Madrid destaquen que Julián està donant llargues al club per donar resposta a l'oferta de renovació que té damunt la taula. Per tant, un senyal de cap on van una mica els trets. Pel que fa a l'extrem, és cert que a Flick li agrada Rashford, és el que li ha transmès el jugador, però deixa en mans de Deco que pugui arribar una opció millor. El club ara per ara, ja ho hem anat explicant, no està disposat a pagar els 30 milions de l'opció de compra per Rashford. A RAC1 també vam explicar en el seu moment que el club s'havien fixat, per exemple, en Anthony Gordon del Newcastle, que és una de les opcions que té Deco a la seva llista de possibilitats.
0: Sí, i sobre això que diu la Marta, de buscar dos jugadors atacants, un nou que no ha de ser un nou clàssic, sinó que s'ha de saber associar bé i entendre el joc col·lectiu del Barça, i un extrem, si és Rashford perquè el United saber a fer una altra sessió o és una opció que interessa al Barça econòmicament, doncs potser serà Rashford, si no un altre. Llegeixo a Roger Torelló a mundodeportivo.com: nuevo viaje de Deco a Londres por João Pedro, no? Clar, veient que Julián està molt car, doncs anem provant, no?, també, i jugant. Evidentment, el Barça s'ha de moure en el mercat. I hi ha un tapat. El Barça té un altre jugador que no ha sortit dels mitjans, amb el qual està treballant i que també té a la llista Deco. Per tant, Julián, João Pedro i algunes opcions més que estan sobre la taula i que el club no vol que es filtrin o intenta que no es filtrin per poder treballar millor, no?, i que no s'encareixi el preu i que pugui fer-se la millor operació possible.
3: És normal. A veure, des de la marxa de Lewandowski, el gran forat està a la posició de nou, això és obvi. I ara has guanyat dues lligues i et demanen la Champions, i guanyar la Lliga un altre cop. I l'aportació de Lewandowski aquest any ha estat menor, però perquè ha jugat molt menys. Si hagués jugat més del que ha jugat, potser s'hauria anat amb 25 gols. Mm. I ha baixat, ha minvat, també per això ha jugat menys, però és una figura que del no-re et fa un gol. L'altre dia a Mestalla, Ferran xuta, se'n va al córner i ell posa la cama, allò, i això és instintiu, això es té o no es té, i va dintre. Bueno, potser no busquen un davanter tan golejador com més de combinació, però entre tots hauran de fer els gols que fan falta.
0: Això sí, com ha passat aquesta temporada, que està molt repartit. Ara ho barregem tot plegat, amb aquestes dues carpetes. M'interessa molt la teva opinió sobre això de Gerard Martín. Tu t'ha convençut, li compres el pla de Flick de dir, escolta, va, no fitxem un central top, sinó que amb aquests dos nanos de la casa anem fent, i si no, mira, ja Eric, ja Araujo, ja Christensen, tot i que, clar, veient els precedents, no sé jo si tens massa cosa més, però bueno.
6: A mi no m'agrada.
0: No, m'agrada que et mullis.
6: No, a mi no m'agrada, o sigui, aviam, jo Gerard Martín crec que ha fet, sens dubte, un pas endavant, és una de les revelacions de la temporada, en pilota té una autoritat que ha sigut sorprenent, vull dir, la sortida de pilota al final no ha sortit per Cubarsí, ha sortit per Gerard Martín, vull dir que és un jugador supervàlid, com s'ha demostrat, i vull dir, jo no em limitaré a elogis el que ha fet Gerard Martín, i és un jugador per jugar de titular al Barça. Sí. Però si tu vols aspirar a la Lliga de Campions i tu tinguessis el pressupost que voldries tenir, aniries a per una altra central. O sigui, tu quan vols jugar al que s'està jugant els grans equips d'Europa, el Bayern, el PSG, el que ha volgut jugar al Barça de Flick, que és un Barça vertical, un Barça d'atac, un Barça de pressionar a dalt de tot, això t'acaba exposant en defensa i t'acaba exposant en situacions d'un contra un que necessites un defensa que sigui una bèstia competitiva, un animal, un jugador que realment et pugui aguantar un cos a cos amb un gran davanter d'Europa. Gerard Martín això no ho podrà fer. Vaja, o segueix creixent físicament i augmentant les seves virtuts, o en aquest cos a cos, amb espais, amb metres, Gerard Martín, quan no ha tirat bé la línia del fora de joc, li han guanyat l'esquena i no els ha caçat. I no és una qüestió tàctica, és una qüestió de les seves condicions. Llavors, pots jugar amb Gerard Martín? Sens dubte, però hauràs de jugar una mica més recollit, o quan et tirin el fora de joc i tu no facis bé la línia, que tard o d'hora t'acabaran enganxant, quan t'agafaves Julián Simeone, doncs no el caçaves. Si tens un jugador que sigui doncs, el Pacho del PSG, els centrals de l'Arsenal...
0: Salivà,
6: clar, doncs aquests tios, algun el cacen. Araujo és el que havia de fer si hagués sigut l'Araujo, el gran Araujo, però Araujo ja fa un parell de temporades que ja no és aquell jugador tan bèstia físicament, no? Llavors, per mi, sentir això, els grans elogis que apareix Gerard Martín i renovar Christensen, per mi és una clara demostració, doncs, que hi ha els diners que hi ha, que la prioritat és davant. I t'ho puc comprar, eh? Puc dir, pues, segurament és el que no et queda més remei. I doncs posar els diners del davant i a darrere doncs tirem el que tenim, que és competitiu, que és competitiu. Jo no estic dient que no sigui competitiu, eh? Però si tu vols aspirar a màxims, si tu tinguessis diners, estic segur que Hansi Flick es quedaria Gerard Martín, segur. Però porteu-me'n un altre i porteu-me'n un de gros que li pugui fer... I que després Gerard Martín és millor que aquest. Doncs escolta'm, felicitats i fantàstic. Això pot passar, que pot passar. Però Araujo i Christensen, per exemple, amb Gerard Martín, si vols, ho podem discutir. Araujo i Christensen no t'han demostrat que siguin ara mateix
0: els centrals. Jo anava aquí. A mi el que em preocupa és que... No, cinc centrals. Bueno, Araujo no te l'has cregut. O sigui, no ha jugat... No ha jugat ni quan la Lliga estava guanyada gairebé. Va jugar l'altre dia més talla, però suposo perquè no quedava ningú més. Però no sé què ha passat. Entenc que els problemes de salut mental és un procés lent. Però no.
2: També el Mundial a la vista, eh?
0: Eh?
2: També el Mundial a la vista.
0: Val. Tant de bo recuperi i tornem a veure una gran versió d'aquest jugador. Tot i que, amb la sortida de pilota, mai ens ha acabat de convèncer i sempre els rivals l'han posat en problemes. I després hi ha l'altre, Christensen. Com pots confiar en un tio que no ha jugat en tota la temporada?
6: Christensen, a mi sempre que ha jugat, a mi m'ha agradat i a mi em sembla un tio... Aquest sí que, a mi, per exemple, a mi m'agrada, eh? No, sí. També no estic dient que sigui un d'aquells centrals top dels que estic reclamant per la Champions, però a mi Christensen m'agrada molt. El que passa és que, clar, no és gens fiable. No és gens fiable ara mateix com per anar amb ell i comptar gaire amb ell amb la plantilla. I Araujo, tant de bo per ell i per tothom, tant de bo que li vagi molt bé el Mundial i pugui trobar un club on ell pugui jugar a gust. Jo crec que Araujo és un tros de central, però no pel Barça. Jo crec que és un central que en un equip més defensiu, un equip que no exigeixi treure la pilota jugada, un equip que estigui una mica més endarrere, un equip que no jugui la línia del fora de joc, em sembla Araujo que pot ser, és que s'ho pot passar teta i pot ser un jugador importantíssim, perquè és un central molt bo. Però jo crec que no és de l'estil del Barça i que aquí patirem, anirem patint tots plegats i tant de bo trobés un altre lloc.
0: Què en penseu? Perquè tot lliga, vull dir, no hi ha central i volem reforçar l'atac, no?
3: Jo estic totalment d'acord amb la visió del Marc. Jo penso exactament el mateix. De fet, aviam, Flick, quan respira, t'arriba que clar, que només acceptaria un central si realment és un central top, que millori el que té. Però ell és conscient que això té un preu al mercat. Jo estic absolutament convençut, efectivament, que si ell, el club li hagués transmès, escolta'm, Hansi, et podem donar tot el que tu consideris, tenim tot això per gastar, no hi ha cap problema, podem reforçar l'última línia, podem reforçar la primera línia. I al mig del camp, si fos necessari. Jo crec que ell voldria un central. Està claríssim, necessita jerarquia darrere. Això no va en detriment del rendiment de Gerard Martín, jo estic d'acord, però si ell vol fer un salt de qualitat endavant, necessita més jerarquia darrere, per, sobretot des del punt de vista individual, guanyar més duels amb una esquena que et queda de 40-50 metres cada partit. Jo això estic convençut. Què fa Flick? Flick és conscient que el club té les limitacions econòmiques que té, és conscient que has anat a preguntar per Bastoni i l'Inter t'està demanant d'entrada entre 60 i 70 quilos per Bastoni,
2: sí,
3: que és una barbaritat, i aleshores ell que diu, doncs escolta'm, tiro amb el que tinc a darrere i aquests 60, 70, 50 els posem en el sac dels dos puntes de dalt.
2: I que el mercat és llarg, sí, que poden passar coses, poden moure les peces, clar, i potser l'escenari que ara està d'aquesta manera, igual d'aquí un mes, clar, i mig o dos, està d'una altra manera, clar, perquè ja sabem com funciona tot això.
3: I crec que ell pensa, home, si faig això, aviam si el club pot aconseguir ser més ambiciós en atac. Jo, sincerament, sí, si al final el Barça només va pels puntes o pel davanter, jo no descarto res. No descarto ni a Harry Kane.
0: A mi és el que més m'agrada.
3: No, però vull dir que no descarto que el Barça vagi a per Harry Kane. I crec que totes les operacions que està fent el Barça, per exemple, aquest viatge de João Pedro i tot això, són, no dic que no interessi João Pedro, que segurament interessa, però són qüestions que li permeten al club
0: vehicular un missatge.
3: Vehicular un missatge, fer paral·leles
0: i alhora treballar
3: intervencions en diverses direccions. I et dic una cosa, jo crec que si al final... el de Julián Álvarez més o menys hi ha avisos de poder encarrilar, jo crec que el Barça oferirà uns quants més de 100 milions d'euros.
4: Jo estic convençut. Sí. Perquè al final, tu has, sí, jo crec que 120-130 perfectament pot ser una oferta que el Barça faci a Julián Álvarez, segur. I això ja no és sensació ni opinió. Això ja et dic jo, que és informació.
0: Que el club està per gastar-se això,
4: veu
0: està.
4: Que dius, escolta'm, amb aquest tio ho hem de posar tot, i ja està. Oi que no podem fer un central d'una qualitat suficient com perquè vingui un Van Dijk de la vida i que realment convenci l'entrenador? Doncs escolta'm, si hem de reforçar... estem acomiadant a un jugador que ha fet 30 gols per temporada durant 4 anys. 120 gols.
0: N'has de trobar un que faci els mateixos.
4: Home, per favor. Hòstia,
3: doncs de... jo et dic la veritat.
4: Això està claríssim.
3: O sigui, posar molta pasta en el davanter, sí. Jo et dic que per mi Julián no és un jugador de 120 milions. Ni és un jugador de 35 gols per temporada. Potser m'equivoco, eh? Igual el Barça, en un altre hàbitat i un altre ecosistema, aquí... ho fa, eh? Jo crec que és un bon jugador, però entre Harry Kane i Julián...
4: Bueno, però això no ho saps mai. Kane
0: amb... bueno, jo em quedaria amb Kane.
3: Mai, però com Kane no està aquí a opinar...
0: Jo em quedaria amb Kane, no?
4: Jo sí puc fitxar Kane.
0: Jo em quedaria amb Kane.
3: Jo em quedaria amb Kane.
0: Jo em quedaria amb Kane, també.
3: Per què? Perquè és un especialista i perquè, a part de ser un grandíssim davanter, quan surt de l'àrea té un criteri brutal i té un peu magnífic.
4: Sí, però Julián Álvarez també el té el criteri.
3: Sí, però crec que té més gol Harry Kane. Tinc la sensació que té més gol. A veure, jo... tinc la sensació de que a Flick li han posat bastoni i no li ha fet el pes, pel que sigui.
0: Aplaudeixo, Flick.
3: Bueno,
0: a mi no em va agradar, des del primer moment no em va agradar.
3: Però vull dir que se li ha posat allà i diu que no. Ara, si tu apostes per Gerard Martín, saps el que tens i com pots jugar i si et fan... la 13-14, que tant fan sempre...
0: El que deia el Marc. Sí, sí.
3: Igual no arribes, ho ha comentat el Marc. ¿Vale?
0: No, i si es lesiona algun dels dos?
3: Bueno, però ara mateix, si tu renoves a Christensen, que viu lesionat, però si renoves a Christensen, que li agrada molt, perquè ha demanat ell la renovació, si tens Araujo i no surt...
4: Jo no el renovaria, Christensen.
3: ¿Vale? Que té contracte fins al 2031, crec.
4: Per temporada, sí. No el pots
3: renovar. Tens a Cubarsí, tens a Eric i tens a Gerard, sí, sí. Tens 5 centrals potencials.
0: Sí,
3: ¿vale?
0: Potencials.
3: Luis Enrique tenia, me recordo que tenia 5 centrals, també li agradava tenir un central.
2: Què passa que ja són centrals tots, excepte Pau Cubarsí. O sigui, n'hi ha molts amb asteriscos.
4: Home, esclar, són centrals que omplen la plantilla.
0: L'incertesa és, Gerard podrà repetir la bona temporada que ha fet, Araujo estarà bé mentalment, Christensen estarà bé físicament, vull dir, aquestes són les incerteses.
3: Si l'entrenador és el que li posa, és el que s'inventa Gerard Martín i per tant li vol donar continuïtat, perquè això no oblidem que també va així, me l'he inventat jo... i jo li dono continuïtat per sobre d'altres. M'agrada Christensen, viu lesionat perquè es tornuda el pobre i es lesiona.
0: Sí. Malauradament.
3: Però,
0: gran exemple.
3: Però, mira el seu historial. Sí. Fantàstic com a jugador, eh? I a la Lliga de Xavi, capdalt amb Araujo, eh?
2: Sí, sí.
3: Fixa't
2: sí,
3: que va d'aquí 3 anys, eh? Sí. 3 anys després o 2 anys després.
4: No pots renovar.
3: Bueno, doncs 2 anys.
4: Futbolísticament no
3: pots renovar. 2 anys li faran. Suposo que perquè genera fair play
2: dos anys.
3: I perquè a l'entrenador li agrada, vale? Llavors tens a Eric, que ha anat a la selecció jugant de tot, però de central juga un ou, tens a Cubarsí i tens a Araujo, que no es fia, però que objectivament és el jugador que corre millor cap enrere.
4: Ah, una cosa,
3: Fernando. Cap endavant i amb la pilota és una altra història, però cap endarrere és el que més corre. Ara, s'haurà d'empenyar amb això, si no hi ha central, i haurà de fer que l'equip jugui millor defensivament amb això.
4: Bueno, escolta'm una cosa.
3: És la seva responsabilitat.
4: Jo t'explico una cosa. Flick ha fet una composició de lloc d'aquesta temporada. I ell està convençut, això t'ho dic, ell està convençut que el problema d'aquest any no ha estat defensiu. Ha estat ofensiu.
3: Perfecte, doncs
4: ha estat ofensiu perquè ha perdut dues de les tres potes del trident i perquè en molts partits la sensació d'arribada que ha tingut l'equip i tal no s'ha traduït al marcador final. D'acord? I em pots dir, home, però la primera part de l'anada de Copa contra l'Atlètic de Madrid va ser un desastre, sí, va ser un desastre col·lectiu, començant per la pressió alta, que va ser un drama. D'acord? Va ser un tema col·lectiu.
2: És que ell sempre es fixa molt en això,
4: clar,
2: en la part de dalt.
4: Però recorda't, primer, plantilla curta, la plantilla és curta, o sigui, no cal ni veure quan tens baixes com acabes els últims 10 minuts contra l'Atlètic de Madrid a la tornada de Copa, que pots remuntar, faltant 20 minuts et queda un gol, i Pedri no podia ni caminar. Ja amb De Jong lesionat, Pedri ja no podia ni caminar i acaba el Marc Bernal acaba amb rampes, és a dir, aquesta és la situació, però ell creu que, per exemple, l'anada contra l'Atlético, més enllà de les expulsions, l'equip té un problema amb el gol. Té un problema amb el gol. És a dir, el Barça no fa un partit per acabar 0-2. D'acord? I a la tornada, fins i tot, també.
0: No, té prou ocasions Rashford, per sentenciar el partit. Rashford falla, recordo aquella Champions, és a dir, Rashford farà molts gols.
3: Sí, però també ho ha dit Rashford.
0: Ferran també falla, no? Lewandowski.
4: Ell creu que se li cau... ell veu que ara per Lewandowski, que ja li ha caigut aquest any paradat, i que, a més, Rafinha l'any passat dues recaigudes i fa la meitat de la meitat dels gols que havia fet la temporada anterior. Bueno, aquesta és la composició d'allò que fa. Aleshores dius, aviam, entre l'última línia i la primera línia, en quina en quedo? Perquè no tinc calés per reforçar-ho tot. O no tinc fair play per encabir-ho tot. Doncs en quedo amb la...
5: No, si això està bé. Jo l'únic que demano és un exercici de realisme, que si no pots reforçar la defensa, com a mínim, genera escenaris en què l'esquena de la defensa no pateixi tant. Perquè si has d'estar esperançat a que l'esquena de la defensa te la recuperin els que hi ha ara, doncs jo crec que et faran el mateix rendiment que t'han fet ara.
2: És que jo, sobretot...
6: Veurem per això com evoluciona una mica el joc els dos últims mesos, des que no hi ha hagut la Minyamal,
5: també. Ha modulat una mica,
6: ha tirat una mica més endarrere, no s'ha pressionat tant amunt, les línies han estat una mica més juntes, s'ha jugat un tacs una mica més llargs, veurem, seria una solució...
5: Clar, jo dic per això, no ser... que sigui realista i s'adapti al que
4: però tingui. Però si ell veu que té potencial ofensiu, si ell veu que recupera el potencial ofensiu, que fitxa un gran nou, que torna a tenir la menya mal endollat, Marc, fes-me cas,
2: serà rock and roll,
4: anirà altra vegada el que feia sempre. Jo... Això ho ha fet perquè ha vist que ell havia perdut amenaça en atac.
6: Bé, però si això ho té, com a mínim, ho va treballant per deixar anar les bèsties endavant, però que en algun moment, algunes fases, o quan la Lliga de Campions algun dia t'apreti, saber també tirant darrere, això.
5: És que hi ha fases, hi ha partits, hi ha micropartits.
2: No, només volia puntualitzar que no és tan capacitat econòmica ni un tema de fair play, perquè recordo que hem anat explicant que el Barça aquest estiu doncs es troba en un escenari nou que llargament esperat amb el fair play i que no hi haurà problemes per fitxar. El que passa és que com que saben que costarà molts diners l'aposta per l'atacant que t'ha de marcar la diferència, jo crec, interpreto per la informació que tenim, és que d'entrada totes les cireres es posen en aquest cistell. Sí. Que, clar, l'escenari ideal seria poder fer una enorme inversió en el nou i també fer la mateixa enorme inversió que tu creguis en el central.
0: Però han de prioritzar...
2: Aquest és el matís. No és que no hi hagi prou diners per reforçar-ho tot, és que els diners que hi ha i la capacitat que tu calcules que tindràs per inscriure, d'entrada vas a jugar-t'ho allà on tu creus que realment és la necessitat màxima.
0: I després pot haver-hi alguna venda inesperada.
2: I que es poden passar coses al llarg de l'estiu, escenaris nous, el que deia abans, que l'escenari que pintem ara potser no té res a veure amb el que dibuixem d'aquí un mes i mig.
4: Fixeu-vos la direcció en la que van totes les declaracions que recentment hem sentit. L'altre dia Deco, quan se li pregunta a entrada, descartes a Julián?
0: Julián
4: se acabamos de empezar. Sí,
0: queden dos meses.
4: Sí, és una resposta i és una aclaració.
2: Sí, no sé què dia de mayo, saps?
4: I Flick, fa poc, en una roda de premsa, va dir diverses vegades que no podien cometre... Que no podien fer les anades i tal, que havien d'encertar i tal. I en l'última que va parlar d'això, me'n recordo que va fer servir l'expressió en plan... hem de ser intel·ligents i esperar molt.
2: Sí.
4: Te'n recordes, Marta?
2: Sí,
4: I ser pacients, esperar amb el volant. I això serà molt llarg, i nosaltres l'objectiu que volem és prou car com esperem el seu moment.
2: Sí, sí.
4: Escolta'm, si vas a per Joao Pedro, no fas aquestes declaracions.
2: Sí.
4: Les fas perquè tu estàs pensant en Harry Kane, que se li il·lumina la mirada,
2: quan li
4: diuen el nom de Kane.
0: Bueno, perquè juga al Bayern, i ell té un carinyo pel Bayern.
4: O amb Julián, amb un caldo gros. Si no, no fas aquestes...
0: Perdona, si l'estiu acaba amb Harry Kane vestit del Barça i Julián vestit del Barça, escolta'm, et faig el regal que vulguis.
4: Però prepara també una fulla d'informació de Joao Pedro, perquè igual has de fer un programa qualsevol dia d'aquests dient que Joao Pedro s'ha escollit, o sigui que aviam...
5: No, però a veure, al Barça hi ha tres davanters que els considera que són els que estan a la part de dalt, i hi ha d'altres que estan per sota. I trec d'aquí a Mbappé i a Haaland, eh? Mbappé és impossible i Haaland... Mbappé és al Madrid i Haaland jo diria que econòmicament ja tothom sap que amb el contracte que té, i tot i que se'n va a Guardiola, crec que el pare, quan està dormint, demana comissions.
0: Sí, només per respirar.
5: Vale? Només per respirar demana una comissió. Llavors, tret d'aquests, els tres que conceptuen com nivell top són Kane, Julián, Joao Pedro... A mi Joao Pedro no m'acaba de... No és que no m'acabi el pes, no el tinc tan conceptuat, però perquè no l'he vist. Ara, l'impacte en el seu primer any a la Premier, al Chelsea, un club que està fatal, però al Mundial de Clubs va guanyar, i la seva actuació va ser molt bona. En el primer any a Europa, Llavors, d'aquests tres, jo crec que Harry Kane és molt complicat perquè està molt feliç.
0: A Múnich.
5: Clar, i té una plantilla, un entrenador, un club, un estadi, una afició... home, ha arribat a semis, ha fet el millor partit de la competició contra el PSG, ella ha demostrat que està en plena forma, han guanyat la Lliga, la Copa...
0: Votador, no, diria?
5: Sí, sí, però et dic una cosa, però acaba el 27. I no ha renovat.
0: Vale,
5: és a dir, ho té tot a favor per seguir allà, però no ha renovat. I si el Bayern li diu, com que ets molt gran, t'hem de renovar any a any, bueno, igual l'home no veu tan clar que li facin un any. Aquí a Lewandowski li van fer 4, eh?
0: 34. 36 gols ha fet Harry Kane, que vale, serà votador.
5: Però me'n recordo que el Barça de Lewandowski amb 34 vamos, anys li va fer 4 anys, eh?
3: Sí. Qui té un preu de mercat, segons Transfer Market, de 65 milions.
0: 65,
5: vale,
0: no?
5: Llavors, jo el veig difícil, però és una opció.
2: Voleu començar la campanya Harry Kane?
5: Bueno, no, però que és un davanter de rendiment allò immediat.
0: A mi m'agradaria més que Julián.
5: Julián, tens un hàndicap, que és que si de veritat el PSG va per ell,
0: t'ho oferirà més calés.
5: Però
0: aquí depèn, aquí depèn del jugador.
5: Això és important. És important, però dic,
3: això també ha de fer un pas endavant.
5: Però dic que si el jugador ha de ser molt fidel al Barça i no deixar-se entabanar per la pasta i perquè és el millor equip ara mateix de la competició al PSG. Això no ho hem
0: de dir. El dia 30 de...
5: I jo, Pedro, doncs, bueno...
0: El dia 30 de maig ho veurem, si l'Arsenal li fot el...
5: Bueno, sí, però et dic una cosa. 2 anys consecutius...
0: No, és bèstia, és bèstia.
5: I me'n recordo quan es deia, perquè tot s'ha de dir, que el PSG té un hàndicap, que és que té una competició domèstica molt fluixa i es nota quan arriba a la Champions que aquest entrenament que té en el dia a dia no val per res. Doncs mira, arriba el Luis Enrique i els ha ficat 2 cops a la final.
0: A veure, dissabte, gran final. A veure, bé, seguirem parlant del Mercato. Marta, gràcies.
2: Bona nit a tots.
0: Vinga, va, adéu-siau, bona nit, que són les 12:20, se'ns tira el temps a sobre. Sota, algú té furgoneta o teniu pensat en una furgoneta?
6: No, però estaria bé.
0: Estaria bé.
5: He vist una d'una marca alemanya que m'agrada molt.
0: Sí, Volkswagen, no?
5: Sí?
0: T'agrada aquesta. A Car House Volkswagen Vehicles Comercials Service Plus t'ofereixen l'Express Service. És el manteniment de la teva furgoneta, hòstia, per anar de viatge, per treballar, pel que vulguis, en només una hora. Express Service. O sigui,
5: una hora només?
0: Et fan el manteniment en una hora. Sí, sí, garantit, eh? O si no, et tornen els diners, la gent de Car House.
5: Estàs amb el cronòmetre allà, eh?
0: Que no volen que paris, no volen que la furgoneta pari i et fan l'Express
6: Service.
5: Has d'anar amb compte, que les rodes igual s'obliden un...
0: De veritat, si teniu una furgoneta i teniu un negoci, necessiteu allò que no pugui parar la furgoneta dia a dia, repartir o el que sigui, Car House, Volkswagen, Vehicles Comercials, Service Plus, t'ofereixen aquest Express Service, sense esperes, amb cita prèvia i amb la màxima puntualitat, perquè saben que el teu temps val or. Tot gràcies a aquest Express Service de Car House Service Plus. Només a Car House Sant Boi, concessionari oficial de Volkswagen Vehicles Comercials. 12:22, ens queda una qüestió a la tertúlia d'avui, que és aquesta, mira.
19: And now, a leader, a winner, a footballing genius, history maker, game changer, 6 Premier League titles, a treble, record shattered, memories that will last forever.
20: But more than the trophies, he gave us belief,
21: Manford,
20: passion and football we could only dream of. Manchester, get on your feet, raise the roof for our manager, our champion, our legend, Pep Guardiola!
0: La presentació més bèstia que li han fet avui en aquesta festa, que ha seguit el Miquel Agut. Ahir festa a l'Etihad i avui pels carrers i en un pavelló que es diu Cup Arena. Hola, Miquel Agut, good evening, a good night.
22: Good evening, Aleix Paris Emilian.
0: Què? Avui més festa, no? O sigui, com si no li haguéssim fotut un bon homenatge ahir amb la grada al seu nom, ja li van fer focs artificials, parlament allà al mig de la gespa, i avui més, no?
22: Tot és poc per Guardiola a Manchester. T'he de dir, Aleix, que a mi, venint d'on venia dissabte a la nit, del drama que venia, i que encara, evidentment, m'afecta, venir aquí aquests 2 dies ha estat com anar a una teràpia, perquè tothom està content, tu. Aquí tothom riu, tothom celebra. Està en un punt nostàlgics ja, perquè Guardiola deixa de ser l'entrenador del City, però, vaja, venint de Girona, aquests 2 dies a Can City han estat d'una felicitat màxima, i sí, avui no hi ha encara registres de la gent que hi ha hagut als carrers seguint la rua de l'equip, però, vaja, centenars de milers segur, sota un sol de justícia, devia estar a prop dels 30 graus la temperatura avui a Manchester, i després l'autocar que portava la plantilla del primer equip del City i l'autocar que portava també l'equip femení ha entrat al pavelló on s'ha fet
0: clar,
22: la
0: perquè,
22: festa
0: perdona,
22: de celebració.
0: El femení ha guanyat per primer cop la Superliga anglesa, també. O sigui, la Lliga. Vull dir que han fet Lliga i les dues copes al masculí. I ha entrat al pavelló.
22: He pensat, Aleix, que hi havia un moment, ahir que Alexia va fer el discurs i que especulàvem si diria alguna cosa del futur, de si es queda o se'n va, avui, ara em falla el nom, però una de les estrelles del City ha aprofitat la festa per dir que es quedava. O sigui, ha estat gairebé un moment televisiu el que s'ha viscut al pavelló, mm-hmm. I en aquest cas sí que hi ha hagut veredicte i, a més, feliç per l'audiència d'aquesta futbolista del City que continuarà vestint de blau cel.
0: Val. I llavors, un cop al pavelló, clar, és que jo ho he estat seguint per internet, a mi m'ha semblat brutal el que han muntat. Han sorprès Guardiola, hi ha hagut música dels Mishima en directe, el David Carabén ha tocat en català al Cup Arena una cançó, no? És que ha passat de tot, no? Ha sortit tothom, han posat les 20 copes que ha guanyat en 10 anys allà.
22: Sí. Bé, és que ha estat un espectacle realment rodó. Pel meu gust ha estat rodó per durada, per emotivitat, però tampoc sense sucre. A més, s'ha sabut tocar la fibra de Guardiola. S'ha sabut tocar la fibra del Manchester City perquè un trofeu dels 20 que ha guanyat Guardiola l'ha portat Chiqui Begiristain a l'escenari. Un altre l'ha portat Vincent Kompany, actual entrenador del Bayern de Munic i líder del City de Guardiola a la gespa durant uns quants anys. L'entrenador del Bayern de Munic avui a la festa del Manchester City, no és poca cosa. Els fills de Guardiola n'han portat un altre. Jack Grealish, que ja no és jugador del City, però que ho va ser i que va deixar molta empremta entre els aficionats. Vull dir, ha estat un dia rodó a nivell de celebració i segurament, si ets seguidor del Manchester City, avui deus haver sortit totalment, plenament feliç d'aquest pavelló i d'aquesta jornada. I sí, hi ha hagut una actuació sorpresa enmig de tot el festival i ha estat la de Mishima. Pep Guardiola no en sabia res i de sobte ha passat això.
7: Now Pep, you have given us all so many special memories, so we've now got a special bot treat for you, boss. One of your favorite bands has come in all the way from Catalonia. Please make some noise for Mishima!
22: Això és el que deia el presentador de l'acte. Ens has donat molts moments inoblidables, doncs nosaltres te'n volem tornar algun, com per exemple amb una actuació d'un grup acabat d'arribar de Catalunya, com ha estat Mishima. I ha estat espectacular perquè la intervenció, l'actuació de Mishima ha estat des de gairebé el sostre del pavelló. Hi havia un escenari muntat en un dels fons i just a sobre d'aquest escenari, a sobre d'una lona molt gran amb els colors del City, tocant el sostre, allà és on han aparegut els Mishima per actuar i per cantar dues cançons. La primera és Tot torna a començar,
0: oh,
22: evidentment.
0: Que maca.
22: Sí. Mira, aquesta. Així ha sonat aquesta cançó avui a Manchester. I després han cantat la cançó Glad All Over, que és la que l'afició, en comptes de dir això, diuen We've Got Guardiola, doncs fa servir per animar Pep Guardiola des del primer dia que va arribar aquí. I entre cançó i cançó, David Carabén ha pres la paraula.
9: You will have to learn to miss him.
21: Haureu d'aprendre a trobar-lo a faltar, tal com hem fet nosaltres durant els últims 14 anys i un mes. Però almenys heu tingut la sort de gaudir-lo durant 10 anys magnífics.
9: You got to enjoy him for 10 wonderful years.
22: Això és el que deia Carabén abans d'interpretar la segona cançó en una part àmplia de la festa dedicada a Guardiola. Després també hi ha hagut temps per Bernardo Silva i John Stones, futbolistes clau en aquest City dels últims anys, que avui també han viscut l'últim dia com a jugadors del Manchester City.
0: Què?
23: Déu-n'hi-do.
0: Com t'has quedat aquestes 48 hores?
23: La veritat és que em fa molt feliç per ell, per tots els que ens ha fet gaudir tant, que ens l'estimem d'alguna manera, i sobretot també un punt, no sé si d'enveja, però sí que jo crec que ha de ser un referent, ha de ser un exemple de com lluar les teves llegendes, els teus grans emblemes que han passat i que tant t'han donat. A més, perquè doncs, els dos últims anys, tot i que ha seguit guanyant títols i han seguit jugant i sent competitius, doncs no han acabat trobant els grans títols que aspirava el mateix City. La temporada anterior va ser la pitjor, segurament, de Guardiola en una banqueta, i no li han tingut en compte, tot el contrari. Coses que aquí, que potser sembla mentida, però sí que passarien. La veritat és que ho han fet molt bé. Està clar que del tema de l'espectacle, del show business, no són americans, però jo crec que fins i tot són millors. que ho dominen i que ho saben fer molt bé i que la veritat és que s'ho han currat. Fins fa ben poquet no se sabia, com a mínim públicament, i vaja, jo crec que fins i tot en cercles bastant propers no estava tan clar que Guardiola doncs, marxés, i el club hi ha algú ho devia saber o han treballat molt i molt ràpid perquè doncs, ha plegat totes aquestes llegendes, tota aquesta gent, doncs home, doncs és una organització bèstia.
0: Sí, mira, hi ha un moment, ho has comentat, Agut, que ha aparegut Michael Jordan per aquí al mig o no?
22: No he comentat, però sí, ha aparegut Michael Jordan, i mira, si vols, i l'Oriol Montfort el localitza, sí. El tall de Michael Jordan, de felicitació, ha d'estar ja doblat.
0: Sí, sí.
22: I, doncs mira, Michael Jordan li ha dedicat també un missatge de comiat a Pep Guardiola.
8: Hey Pep, this is Michael Jordan.
10: Hola Pep, sóc en Michael Jordan. Només volia felicitar-te per la teva increïble carrera. Gaudeix de la teva retirada. Sort amb el golf i a seguir endavant. Enhorabona.
0: Pep Guardiola s'ha fotut les mans al cap quan ha vist el vídeo, la cara de Michael Jordan, dient-li, hòstia, sóc...
23: Encanta la NBA, no, no. Supermitòmana.
0: És que no s'ho esperava, vull dir, t'imagina't, tot això era sorpresa per ell. No?
22: I si hagués vist en Saperes, imagina't, perquè...
23: Tenia un deix, tenia un deix a
22: Saperes. No, sí, jo l'he vist, a mi m'he recordat bastant.
0: Saperes ha doblat la veu de Jordan, perquè...
4: Supermitòman i un dels seus ídols, Michael Jordan, com el de tanta...
0: Mira,
4: de tanta generació.
0: El Saperes em deia abans...
4: Comparava Messi amb Michael Jordan, recordeu-vos-en.
0: Saperes em deia abans, diu, m'he mirat què va durar el comiat de Guardiola del Barça. 7 minuts va durar la roda de premsa, i quan va sortir Pep Guardiola per la porta de la dreta, per la de l'esquerra, van presentar Tito Vilanova.
23: I encara hi ha gent que diu, perquè li va saber greu allò, però si no, passava res.
4: El camp va estar bé, eh? El comiat.
0: El comiat, sí.
4: De la gent.
0: O aquella lona que van
4: desfotre. La lona que van fer, el
0: públic, Messi va fotre 4 gols, no?
4: Guardiola, el parlament seu, Messi 4 gols, l'abraçada de Messi amb ell, després el passadís que li van fer tots els jugadors, tota la gent de l'estaf, tota la gent que formava part de la plantilla, va estar bé. Una altra cosa és el dia que anuncia el seu adeu en roda de premsa, que ja d'entrada diu que se'n va perquè no es faria mal, i després i l'anunci justament en aquell mateix acte, un error per mi, però fos Pep el que sortia o fos un altre, d'anunciar l'entrenador que venia, encara que fos el Tito en pau descansi, no? Jo crec que d'aquí se'n va dient que està ple,
0: sí.
4: I d'allà se'n va...
0: Ahir li va dir al micròfon de la
4: 8. Se'n va anar dient que estava buit, I jo crec que són les dues frases que s'han d'analitzar. Crec que hi ha una mica de tot, perquè també s'ha parlat molt de la mala relació que tenia gent de la Junta, que és cert, però també hi havia un desgast molt important al vestidor amb molts jugadors, això ho sap tothom. I també jo crec que hi ha un punt que el Pep és una d'aquelles persones, a mi em sembla el millor entrenador del món, i tant de bo s'hagués quedat 25 anys al Barça. És una d'aquelles persones que m'ha amat barcelonisme fins a les tranques i que ha de saber el pa que s'hi dona al Barça. Ha de saber el Barça. I el Barça, doncs, fluctuen, ara unes directives, ara unes altres, hi ha una pressió que no està al Manchester City, hi ha una filosofia de vida des del punt de vista dels entorns, dels mitjans de comunicació, el futbol espanyol, i en aquest cas el Barça, per la seva grandesa, que no té res a veure amb la que tenen a Anglaterra, amb la cultura anglosaxona i el que és el Manchester City, on pràcticament no hi ha ni mig periodista cada dia a l'entrenament. I aleshores, si hi ha una persona al món, com passava també amb el Xavi, per exemple, que ha de saber això, és el Pep. Aleshores, bueno, és un cúmul de coses que a mi... És a dir, jo me n'alegro per ell, pel que ha fet, perquè, a més, escolta'm, probablement, una altra cosa no, però defensar-lo a la caverna potser sigui un dels periodistes que més l'ha defensat a la caverna, aviam si m'entens. Però també hi tinc un punt... Tinc un punt de tristesa
0: de
4: veure com pràcticament hi ha molta gent el considera com a entrenador igual més llegenda del City que no pas del Barça, quan jo crec que la millor etapa de la seva carrera, per més que han estat 10 anys, ha guanyat 20 títols, la primera Champions i única del City que no havia guanyat mai la Copa Europa, etc, però fer 14 títols de 19 al Barça i fer el futbol que va fer, que no l'ha fet, es digui el que es digui, ni al Bayern ni al City, perquè allò no ho tornarà a veure mai més.
0: Va ser únic, allò.
4: Jo crec que continua sent l'etapa més increïble de la seva carrera com a entrenador, i fixa't tu si té etapes. Ostres, a mi em sap greu.
23: Sí, però jo crec que la seva... No, o sigui, la seva trajectòria, que és molt llarga i serà difícil destacar que és el millor, però segur que l'equip que recordava Guardiola, el millor equip, segur que és el del Barça. Segur. Allò més rodó que allò, no hi ha hagut res. Ara, sí que és cert que en el seu llegat, enganxat amb això, anirà que ha canviat el futbol anglès i el futbol del món. I això no el va canviar estant al Barça, sinó que l'ha canviat quan ha anat allà. Que li van dir, això no serà possible, això no podràs, no ho aconseguiràs, tots allà, els tòtems d'allà van dir no ho faràs, i ho ha fet.
0: I ho ha fet. Ah, i ho ha fet això, tres o quatre vegades, perquè aquesta és la quarta plantilla que refeia. Imagina't, Fernando.
3: No, jo, a mi em sap greu que no s'hagi anat guanyant la Premier, perquè es va enganxar al final i hagués estat un final...
0: Es va posar líder, no? Fa una jornada.
3: Sí, però crec que el Gefi aquest... va tenir una errada en un partit...
0: Ah, sí, el defensa aquell,

0: Aquest 30 i 31 de maig, aprofita la promoció especial de l'Aquàrium de Barcelona. Els nens i nenes fins a 10 anys entren gratis acompanyats d'un adult de pagament. Vine a descobrir el nou Aquàrium i deixa't sorprendre per la nova projecció de benvinguda, la ciutat submergida, l'univers de Gaudí sota el mar. Compra les teves entrades a aquariumbcn.com.
1: Regnat a la Premier, fins i tot per sobre del Liverpool d'un tal Jürgen Klopp, que també va fer un gran equip, no? I el Guardiola també és suposo que és aquesta tradició dels managers britànics o del futbol britànic en què dones una confiança brutal i si un any que no guanyes, doncs te la mantenen. Aquí és més complicat. I seguir la línia del que deia el David, és veritat, pots estar 10 anys allà, però segur que no hi ha 10 tertúlies al dia sobre el Manchester
2: City. Que no hi ha tanta pressió.
1: Que podia potser per contingut futbolístic, per estrelles, per joc, podien tenir-les, però segur que no les tenen. I aquí, doncs, et despertes pensant en el Barça, parles amb els amics al bar al Barça, a la feina, i te'n vas a dormir sentint aquest programa parlant del Barça. Amb la qual això es multiplica per 10, la pressió, la tensió, l'estrès, la murga que et donen la família, els amics, els companys i els coneguts i els saludats, i evidentment doncs això crema. Però no oblidem, aquí va guanyar 3 lligues
2: De 4?
1: I 2 Champions.
2: Que haurien d'haver estat
1: i 2 semis 4, de Champions.
2: Haurien d'haver estat 4 de 4. 4
1: jo no et dic guanyar les 4, però 2 semis de Champions que almenys arribar a la final, a la de l'Inter, segur que se la mereixia, i diria que la final era contra el
2: l'Ayer de Bengal.
1: Al Bernabéu.
3: A les dues semifinals, Amèrica i Superior.
2: Hi ha una persona que ha viscut in situ i molt a prop de Pep Guardiola aquesta celebració, i és el Jordi Basté. Hola, Basté, què tal? Bona nit.
4: Bueno, mort, però bé.
3: Escolta, Basté, passen minuts de 2:15. Has de fer un programa.
2: Demà vens, no?, a fer el programa.
4: Sí, esclar que vinc. De fet, ara és bastant probable que quan arribi em sentiré a mi mateix a la repetició. O
2: sigui, és sensacional.
4: Acabo d'arribar ara mateix, aquí, acabo d'aterrar ara a l'aeroport.
1: Aquí hi ha un plegatín, aquí a la cantonada,
4: sí,
1: eh?
4: Sí, ja, calla.
2: Com ha anat això? Si ja has anat avui ràpidament i has tornat aquesta nit, no? I què tal, allà?
4: Sí.
2: Com ho has viscut, allà?
4: Bueno, és que clar, és una altra història. Però ara, el que deia el Fernando, té tota la raó. Sí, és que, esclar, allà n'hi ha tertúlies, allà les tertúlies es fan amb una cervesa a la mà i enfotent-se'n de l'un i de l'altre, i ja està, no hi ha aquesta cosa de que programes de ràdio cada dia, 3 diaris esportius més els 2 de Madrid, el Chiringuito, el no sé què, tot això, no. És a dir, això no existeix allà. O sigui, tot allà és una altra història, és una cultura, diguem-ho, esportiva diferent, en general, no només futbolística, però esportiva diferent. El presentador més gran que ha tingut la televisió britànica esportiu ha sigut un tio que es deia Gary Lineker. Clar, és que estem parlant d'una altra cosa, estem parlant d'una altra, és a dir, una altra galàxia, d'una manera de veure el futbol molt diferent.
3: D'un altre context. Sí,
4: una cosa absolutament diferent que no té res a veure aquí, que hi ha molta més passió, que ser president, amb això del Madrid, que encara estic al·lucinant, doncs amb això del Madrid, doncs veus una mica, i el tarannà del que és, també el Barça, i tot plegat, vull dir, què vol dir, doncs? Que aquí la manera de viure el futbol és absolutament diferent. És a dir, aquí, per exemple, Guardiola va marxar amb una roda de premsa que ja li van dir el nom del substitut, i allà li han fotut catifa, no? 14 catifes, perquè lo d'aquests dies, no, jo és que lo d'avui jo no ho havia vist mai.
2: No, és que anem a dir, clar, el que dius tu, ha treballat amb molta més tranquil·litat, per això ha estat aquí 10 anys, no?, pel que deies, i llavors, lo d'avui, és que jo he al·lucinat, ara ho dèiem, o sigui, ell no sabia res, ni del Cravent, no sabia res.
4: Res. Si sí. tot era un secret, menys el... O sigui, aquí hi havia una història muntada que era que hi hagués alguna cosa de Catalunya, i llavors han aparegut els Mishima per sorpresa, i això es va organitzar fa 3-4 dies, i va ser Soriano qui va dir, escolta'm, com es pot fer això en català i tal, no sé quant, Mishima han estat allà, a més pensava que aniria només el Caravent sol, i llavors ell mateix va dir, no, jo els porto tots. I van marxar ahir, van veure el partit, però que més que no ho veies ningú, només ho va veure la família del Pep i tot plegat, però ell no sabia res, ha flipat amb tot.
2: Clar, jo, tot i que no l'he vist plorar bé, potser ahir una mica, però l'he vist sorprès, però aguantant molt bé.
4: Avui estava ja deixat. Avui he estat dinant amb ell, i estava deixat, però deixat vol dir deixat.

0: sigui, deixa't anar. O sigui, avui era... o sigui, ahir va ser la festa i tal, i després avui, clar, ell no s'esperava allò de la... Clar, és que tampoc està acostumat a que li fotin aquesta història de 20 i pico mil persones en un pavelló. Que això, jo, clar, jo sóc el primer que m'he quedat, dic, hòstia, que és que han aparegut Company, ha aparegut...
1: Sí.
0: Ha aparegut Ederson, no? Ha aparegut Chiqui, ha aparegut Ederson, ha aparegut Noel Gallagher portant un dels trofeus, i al final no puc tenir el De Bruyne, però si no hagués anat, també, o sigui, és que, clar, és que
1: faltaves tu, fotent un trofeu allà, no?, la quota catalana, també.
0: Bueno, calla, que jo havia de sortir un moment i m'he cagat a sobre.
2: Què ha passat? Ostres.
0: Sí.
1: Què els has dit, que no, última hora?
0: No, sí, bueno, sí. Bueno, aquí la història era que aquí... Bueno, m'ha substituït Gallagher, ja t'ho dic ara.
2: Home, està mal.
0: El que havia de donar pas a Mishima era jo. I llavors dic, no m'atreveixo jo, ja que ja vaig dir que no m'atreveixo.
2: Que bo que ets.
1: Que bo que ets, Marte.
0: Sí, no m'atreveixo, dic, no, home, no surti aquí.
1: I escolta'm, i ara què? Ja que has dinat amb ell avui, el que puguis explicar avui, ara...
0: Bueno, tranquil·litat, la família i tots plegats allà, sí.
1: Què farà, golf, tranquil·litat, res... Ahir ens deia aquí a RAC1, diu, res, jo plego i plego, no vull entrenar, no vull saber res.
0: El de l'últim de l'agut que va dir...
1: Sí.
0: Com era la frase?
1: Paro i paro.
0: Exacte, paro. Doncs aquest és el titular, paro. És a dir...
2: Sí, ell, però ara et dic una cosa, tu Tuchel se la fot al Mundial i no,
0: home,
2: jo la terra
0: oferir-li
2: el càrrec i
0: ell... A veure, opinió de debò que és personal, perquè no, evidentment, no he parlat. Què faràs ara? No, bé, si ell para... I ell el que vol és gaudir de la vida, del que no ha pogut fins ara, i disfrutar de Barcelona, disfrutar de la vida, i disfrutar. Quan durarà això? Bueno, els que coneixem una mica la bèstia, doncs la bèstia l'acabarà tirant al monte. Quan? Un mínim, segur, seguríssim. I dos tampoc ho descartaria gens. I després veurem, perquè és que clar, què fas? Una selecció, sí, quina? Itàlia, Anglaterra, quina? Estats Units, Brasil... És que el Mundial falta 4 anys, perquè ens entenguem, del Mundial queden 4 anys. Ara,
2: si no fots la mà al foc perquè torni a entrenar.
0: No, que torni a entrenar. No, jo crec que pot ser que torni a entrenar.
1: Ah, val.
0: Jo crec que sí, que pugui entrenar, sí. Ara, a curt termini, no, radicalment no.
1: No. I potser el repte de la selecció, que això és una cosa que potser et desgasta menys
2: Jo crec que, per exemple, si després del Mundial li ve la selecció anglesa i li ofereix, destitueixen a Tuchel perquè no ha anat bé i li ofereixen portar-la, ostres, jo crec que li costarà molt dir que no, Jordi.
0: Bueno, però haurà d'esperar un temps. És a dir, jo crec que això, ara, o sigui, el primer any, vamos, descartadíssim en majúscules, jo crec que ell ara, i el segon justet, perquè jo crec que el que ell vol ara és descansar, aquest tio és un malalt mental,
2: sí,
0: de
2: anys,
0: futbol,
2: molts anys.
0: I molts anys de molta pressió, i hòstia, i que si això, que si l'altre, que si era aquest jugador, que si era guanyar, que si era, hòstia, és molt bèstia.
2: Què li ha dit al Jordan? Golf, no?
0: Doncs, golf. Bueno, clar, aquesta és una altra cosa que també m'he quedat quan estava, dic, hòstia, això, quan he vist a Jordan allà, he pensat, hòstia, noi, quina diferència, perquè amb això sí que crec que hem d'aprendre, i això no costa tant. És a dir, quedar bé, les llegendes no costa tant. És a dir, ja no parlo només de Leo Messi, però és que podíem parlar de Leo Messi, però podíem parlar de Xavi, i podíem parlar d'Iniesta, i podíem parlar de tants altres, i del propi Pep. És a dir, fer què? Hòstia, pues, és que la Rua és magnífica, és una cosa que no la farà ningú millor que el Barça, això és meravellós. Ara, aquesta festa final, això de que algú hagi pensat, hòstia, trucarem a Jordan, perquè Jordan és, el Pep és, l'ídol del Pep és Jordan, i trucar al del golf, perquè ell haurà de jugar a golf, i ara trucarem amb el Company perquè també vingui a donar el premi, i que, hòstia, és que això és molt bèstia, clar, és a dir, això és molt gros, juntarem les noies amb els nois i els nens, i tots allà els posarem allà dalt, clar, hosti. Està molt... És una altra manera de pensar.
1: Treballat, en tot amb un sentit, no?
0: Bueno, té un sentit, és a dir, primer perquè, clar, aquest tio, no oblidem que estem parlant d'un tio que ha estat 10 anys allà i 20 títols, amb la qual cosa ja ho entenc, que hagin organitzat això.
2: És que hi ha un punt d'agraïment...
0: Molt bèstia,
2: clar. Molt bèstia, clar, és que els ha fet grans.
0: Clar.
3: Bueno, és que, per exemple, a Leo, això...
1: A veure, Agut, què deies? Perdona, sí.
3: No, abans de Guardiola eren 18 títols del City, a Guardiola sol en són 20. Sí, sí, i el City ara no sé si té 145 anys d'història o no sé quants.
1: Clar,
3: i a més hi ha una altra cosa, que és que avui jo crec que amb Guardiola pel mig, que és el que ens toca de més a prop, però al final ho han trebat tot molt bé, perquè també era el comiat de Bernardo Silva i de Stones, i al final han fet un acte collonut i han acabat cantant tots el Wonderwall, els jugadors, les jugadores, els presentadors, les presentadores i el públic.
0: El Gallagher...
3: Clar, vull dir, és que ha estat una cosa, per mi, gairebé com un programa de tele, guionat com un programa de tele, en un pavelló i un espectacle.
0: Sí. No, jo em sembla, jo m'he quedat de pasta de moniato. És veritat que ara molta gent dirà, és que s'ha gastat molta pasta. Bueno, mireu una cosa, perquè això també és una cosa que no s'acaba de mirar gaire, això, que és, en els últims 10 anys, ingressos-vendes. Ja m'ho sabreu dir?
1: Del City, vols dir?
0: Sí, clar. Ingressos-vendes. Ja ho sabreu dir? Si ha gastat molts calés, sí, mireu les vendes.
1: Ja, també han ingressat molt.
0: Que és una altra cosa, que és a dir, el City ven tan bé com el Madrid, i tan malament com el Barça, que és un equip que històricament ha vengut malament, històricament, ara cada vegada sembla que millora una mica. Però bueno...
2: No, i que no és l'únic club que gasta, Jordi, de la Premier.
1: No, hi ha
2: molts clubs que inverteixen molt.
1: Hi ha molts calés allà.
2: Al final, el que guanya és ell, clar.
0: El Chelsea? Sí.
2: Clar, no,
1: el United?
2: El United porta 10, 12, 14 anys...
1: L'Arsenal?
2: Fent pena i...
0: L'Arsenal?
1: El Tottenham s'ha gastat també una milionada, també.
2: Al final és difícil guanyar i sobretot és difícil deixar el llegat que tu deixes. Jugar els teus equips, el que representen...
1: No, mira, hi ha una dada que no m'he cansat de repetir aquests dies. Des del 2016, que arriba Guardiola, el 2026, aquests 10 anys, el City ha guanyat 20 títols. El següent equip anglès en aquests 10 anys en guanyar títols és el Liverpool amb 9.
2: No sé, sí.
1: 20
2: no,
1: a 9. Sí. La resta d'equips anglesos estan per sota.
2: Passaran els anys i es parlarà molt més del Barça Guardiola que va fer el triplet i el sextet que del Madrid que ha guanyat 6 Champions en 11 anys.
1: Sí.
2: I
1: això està claríssim. És així.
0: Sí. Dit això, he vist un moment, no m'he pogut estar, he vist un moment a Bernardo Silva.
1: Què?
0: I he dit, oye...
2: Sí, tio, no te l'has portat.
0: Piso, si quiero, te busco piso, si quieres. Sí. Jo crec, i mira, no sé, tinc una sensació. No sé.
1: Això al tio li agradaria venir, no?
2: Home, és que lliu... Bueno,
1: que t'ha deixat d'entrar a veure que ve,
0: o què? Com que al tio li agradaria venir?
2: Home, segur.
0: Vol venir, ja t'ho dic jo. Vol venir, vol venir.
2: Però si queda lliure, jo ja et dic. Jo vaig dir, jo me l'enduria. Queda lliure.
3: La dona de Bernardo Silva és catalana, no?
0: No, això no ho sé.
2: Que sí, una germana seva viu a Barcelona. Jo diria que és portuguesa, però que té alguna cosa a la Costa Brava.
0: Sí. Ell vol venir, sí o sí, primera. I després jo l'altre dia vaig veure una cosa que li vaig dir l'altre dia amb el Pep, i vaig dir, hòstia, això no és que no ho veig, sinó que és així. El dia de l'Arsenal, quan li foten el gol amb el porter, com es diu, amb el... el porter de l'Arsenal, coi, com es deia?
1: El Donnarumma.
0: Quan li fotre aquell gol de Pixarrí, el primer que va buscar-lo és ell. Però és que després, quan el Foden, que no està passant per un gran moment ni físic, sobretot mental, el que va a buscar-lo i el que li dona ànims i tot és Bernardo Silva. Clar, Bernardo Silva amb Fermín, Pedri, Gerard Martín, Lamine, o sigui, aquests fent de papa de totes aquestes criatures, hòstia, és que ho veig molt, i cost zero.
2: Clar, clar.
1: Sí.
2: És el clau.
1: Hauria d'adaptar-se una mica al sou.
2: I Haaland, ara que
1: això no va dir. No, és que he vist una foto del Basté a les xarxes, que s'ha fet una foto amb la bèstia, diu. Sí. I què?
0: Haaland?
1: Aquest no li has dit
0: Haaland. Opinió meva, que sortirà a l'As, al Marca, tot arreu, al Riquelme aquest, a Haaland. I jo crec que l'any que ve Haaland està al City, sí o sí. Opinió meva, jo crec que...
2: Però pel Barça no li has tirat una mica l'am?
0: No, jo crec que ara no, ni de conya. Però és que saps el que val aquest tio? Aquest tio, la pasta que no m'ho vull ni imaginar. Jo continuo pensant que el Barça fitxarà Julián Álvarez, però bueno, ja veurem això.
1: Va, ho veurem. Escolta, Bastet,
2: no sé com pots parlar cada dia de política, Jordi, però
0: sí, és que això... Ara me'n vaig, vés a preparar el zapatero de la Maia.
1: Molt bé.
0: Això és un divertiment. Ara, dic una cosa que això sí que em mata. Això sí que em mata. Que és que s'hagi acabat la Lliga.
1: Sí.
0: Això em mata.
1: Mira, que sàpigues que estem tan nostàlgics nosaltres també, que dimecres amb el Molló hem decidit que fem la final de la Conference amb el Rayo Vallecano contra el Crystal Palace.
0: I bueno, escolta'm una cosa,
1: però això...
0: Escolta'm, és igual a RAC més 1 o a RAC 105, se me'n refot, però em sembla una gran idea.
1: Clar.
0: És una gran idea. Sort que arriba el Mundial, que veurem el partit de Cabo Verde contra...
1: Espanya, Cabo Verde, Espanya és el primer partit.
2: A veure, també està la final de la Champions.
1: Sí, que també la fem, RAC 1, aquest dissabte.
2: Sí. Tens molts partits a les 3 de la matinada, Jordi, pots empalmar.
0: Sí.
2: No, anar guanyant dies.
1: Perdona, hi ha un partit a les 5 o a les 6 del matí que l'enganxa quan obre el món a RAC 1 al juny. Vull dir
0: però, escolta'm, i una altra cosa.
1: Sí.
0: Tu, vosaltres veu veure la selecció francesa com va anunciar la convocatòria de França pel Mundial.
1: Sí.
0: Us en recordeu, oi?
1: Sí.
0: Valen. Heu vist avui lo de la selecció espanyola,
1: sí,
0: no?
1: Amb el rei i tota la...
0: Ni una punyetera imatge de Barcelona.
1: No.
0: Valen? Sí, ho dic perquè, no sé... perquè jo juraria que hi van molts al Barça, però no és igual.
1: N'hi van 8
0: on
1: i,
0: hi ha estatus,
1: i 9 catalans, Ivan, imagina't. Escolta, gràcies per la crònica, una abraçada forta, descansa, demà et sentim.
0: Anem en nom de Déu.
1: Adéu. Vagi bé, Jordi Basté, en directe, animat, 10 minuts per la 1. Sí, sí, no, lo millor és que esclar, ell no entendrà res perquè se sentirà a les 5:50, sí, saps? A 10 minuts abans de començar se sentirà la repe.
2: Has de votar, anar-te'n a dormir, perquè estàs...
1: Està eufòric, ja estàs
2: per començar.
1: Sí, està per venir. Que vingui ja, i empalmem, ja està, no?
2: Sí, sí, tres tallats i avall.
1: Sí, sense més. Vinga, us deixo marxar, que ara de seguida fem el final feliç, però actualitzarem l'última hora de les eleccions al Real Madrid, que això ens han de tenir distrets aquests dies, no? Té raó el Basté, el que deia ara, que Haaland, aquest, serà un dels noms que traurà Riquelme, segur. Va,
2: avui ha dit que tenen fitxades dues estrelles internacionals.
1: Dues estrelles, dit, sí, sí. Ara el sentirem. Hola, Pau Bombardó, què tal, bona nit?
4: Què tal, bona nit?
1: Vinga, anem a saber l'última hora d'aquestes eleccions al Madrid, perquè avui la Junta Electoral s'havia de pronunciar sobre la data en què s'havia de votar. De moment no sabia res, no?
4: No. De fet, Enrique Riquelme va presentar la seva candidatura dissabte a la tarda, que era l'últim dia que ho podia fer. Diumenge, la Junta Electoral va admetre aquesta candidatura i la va proclamar oficial. A partir d'aquí, es va obrir un termini de 2 dies per presentar al·legacions. Aquests 2 dies acaben dimarts, per tant, és a partir de llavors quan esperem que la Junta Electoral fixi aquesta data oficial de les eleccions, entre dimarts i dimecres. Els estatuts del Madrid diuen que la data no pot excedir els 15 dies des de la presentació de l'última candidatura. També és veritat que poden ser menys, però tot apunta que la data escollida podria ser el cap de setmana del 6-7 de juny, molt probablement el diumenge 7, i aquests dies, per si no fos prou la cosa, doncs coincideixen amb la visita del Papa a Madrid. Per tant, el més probable és que les eleccions es facin a Valdebebas i no al Santiago Bernabéu, que serà l'escenari, de fet, d'un dels actes del Papa aquells dies. Per tant, tot apunta a unes eleccions el diumenge 7 de juny a Valdebebas, a l'espera de confirmació oficial per part de la Junta Electoral. Això pel que fa estrictament al que són les eleccions. Però avui Enrique Riquelme ja ha començat a fer campanya, aprofitant la inauguració de la que serà la seva seu, fins que es facin aquestes votacions. I atenció, perquè s'ha dirigit directament a Florentino Pérez demanant-li de fer un debat.
5: We spoke about that with the coaches and
6: El presidente Florentino Pérez pidió en su rueda de prensa que buscaba también esa democracia y pedía debate para poder debatir entre proyectos. Pues ya están cumplidos todos los pasos. Ahora lo que pedimos, nuestro trabajo está hecho hasta aquí. Ahora lo que pedimos es ese debate. Podemos poder debatir las veces que sean necesarias entre dos proyectos de una manera sana, de una manera respetuosa.
1: A veure si li recull el guant. I tenim un debat que serà molt interessant veure un cara a cara Florentino Pérez Enrique Riquelme. Escolta, Agut, que no t'he dit adéu. Vagi bé per Manchester, gaudeix.
3: Jo aquí com un estaquirot esperant el teu goodbye. I,
1: goodbye.
2: Descansa. Busca jugadors per atacar la Hypermotion.
1: Ja has vist aquí l'escout que ha fet Basté.
3: Calla, tu, Hypermotion.
1: Adéu, Agut, una abraçada.
3: Adiós.
1: N'hem parlat. Adiós. Què més de Riquelme?
4: Doncs, de moment, Riquelme ja ha carregat contra la gestió de Florentino amb el nou Bernabéu. I escolteu també el que ha anunciat.
6: La parte del socio de los abonados, Vima Barra, Vima Baños, tienes que salirte 10 minutos antes del primer tiempo para poder comprarte una bebida y un bocadillo. Esa es la reforma después de 1.700 millones, ¿no? Este miércoles os vamos a convocar a todos para anunciar la mayor transformación, el mayor proyecto transformacional para el socio del Real Madrid.
1: Vinga, doncs a veure quin és. Dime que ens estarem pendents.
4: I ho heu comentat, però avui Riquelme ha concedit la primera entrevista a un mitjà generalista, ha sigut el diari ABC, i...
1: Home, que ja no té la
2: subscripció.
1: Ja no té la subscripció de Florentino, no la podrà llegir demà.
4: Doncs ha donat en aquesta entrevista els primers detalls del seu projecte esportiu.
7: Hay fichajes cerrados. 2 grandes estrellas internacionales fichadas para el Real Madrid. Un acuerdo que si yo soy presidente del Real Madrid, hay 2 grandes estrellas internacionales que jugarán en el Real Madrid y son necesarias para el proyecto deportivo de corto, medio y largo plazo del Real Madrid.
1: Molt bé. Doncs a veure quines són, a veure si les deixen en algun moment de la campanya. Molt bé, Pau, res més?
4: Res més.
1: Així ha anat el primer dia. Demà més, amb Enrique Riquelme i Florentino Pérez.
2: Que ha dit Florentino, per cert, que no accepta cap debat.
1: No? Ha dit que no?
2: Amb Riquelme. De moment, això és el que t'has sentit.
1: Endavant.
2: O sigui que res.
8: Visca la democràcia.
2: Para que la gente
8: i la
2: vote,
8: pluralitat.
2: Pero yo no acepto ningún debate y además te meto 198 millones de aval. De aval. Tienes que tener 20 años.
1: Sí, sí. Has d'anar
2: no
1: a Andorra.
2: Meter una moción de centro.
1: Has d'anar a Andorra.
8: A més amb la xuleria. Que se presenten.
2: Que se presenten. I ara quan es presenten...
1: No vol, no vol. Sort que tenim debats aquí, que això sí que ens agrada, eh?
8: Home, això sí.
1: Ens ho passem bé.
8: Ens en falten.
1: Sou molt bons. Gràcies, per aguantar fins a aquestes hores.
2: Bona nit.
1: A descansar. Penseu que dormireu més que Basté. Imagina't. Això...
2: Marxem d'hora avui.
1: No us ho treu ningú. Una pausa i de seguida el final feliç. Adéu.
9: RAC 1. El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
11: El nou GLB de Mercedes-Benz és molt més que espai. És versatilitat, gràcies a les seves 5 o 7 places, i és tranquil·litat, ja que la tecnologia avançada protegeix el que més t'importa. Visita el teu concessionari i gaudeix-lo en versió elèctrica o híbrida.
12: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
13: En els seus 5 anys de vida, pel Rack and Go han passat investigadors, empresaris, cuiners, professors, esportistes, viatgers, polítics o informàtics. Tots són gent com tu, amb una cosa en comú. Tenen una idea de negoci i estan disposats a tirar-la endavant.
14: Rack and Go, el podcast per a emprenedors.
13: Perquè tots podríem tenir un emprenedor a dins.
14: Rack and Go, amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de Rack 1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol. Rack 1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. RAC 1. Tots som 1. Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Abans del final feliç, deixeu-me que us faci una pregunta. Necessiteu un vehicle líder, però líder de veritat, eh? Un vehicle comercial per al vostre negoci? A Ford Pro no són de moltes paraules, ells ho demostren amb fets. Fets com el de portar 10 anys sent el número 1 en vendes a Europa en vehicles comercials. Escolliu entre elèctric híbrid, elèctric endollable o dièsel. Ford Pro, fets, no paraules. És un missatge de la xarxa Ford de Catalunya.
9: Final feliç.
1: Un dilluns més tenim per aquí el David Llorenç, company de Mundo Deportivo. Hola, David.
15: Què tal?
1: Què tal? Bona nit. Vinga, entrem ja en l'última setmana de maig.
15: Sí, mira, no me n'he pogut estar d'anar una mica a cua de l'actualitat, perquè com que avui el Mortadelo Mazao ha donat la llista d'Espanya...
1: Luis de la gente. ¿Eh? Luis de la gente.
15: No, Mortadelo Mazao. És com el Mortadelo, però catxes. Tal qual. Mortadelo Mazao.
1: Per mi serà
15: Mortadelo
1: Mazao. Perfecte, molt bé.
15: Bueno, doncs com que Mortadelo ha donat la llista de 26 que han d'anar al Mundial i tota la història, doncs ja posats, i donat que és un Mundial ridícul de 48 països, que dius, aviam, la meitat no tenen el nivell per participar en un torneig d'aquesta...
1: El més llarg de la història serà.
15: Bueno, clar, no m'estranya.
1: 39 dies. Bueno, 104 partits.
15: 48 països, o sigui, et dic jo que la meitat no tenen el nivell per afrontar un torneig de primer nivell com aquest Mundial, com el que hauria de ser un Mundial. Clar, tu comences a repassar i dius, aviam, Haití, Curaçao, Cabo Verde, Iraq, República Democràtica del Congo, Uzbekistan... O sigui, aquí podem tenir... La cosa no pot acabar bé, o sigui, podem tenir coses com una mica ridícules. Però per anar fent boca, ja que estem com estem, el que porto avui són les 5 pitjors seleccions de la història dels Mundials.
1: De futbol, eh?
15: Dels Mundials de futbol, les 5 pitjors. I les 5 pitjors, atès als resultats, eh? Vull dir, no és un tema de sensacions, que si juguen bé, que si juguen malament i tal. No. Aquí és de menys dolenta a més dolenta, és a dir, començarem amb el número 5 i acabarem amb l'1. Farem un repàs als 5 desastres més grans de la història dels Mundials.
1: Va, m'encanta.
15: I el primer és la selecció de Bolívia, que va participar al Mundial de 1950, que es va disputar a Brasil. I en Bolívia segurament seria el país sud-americà, excepte Guyana i Surinam, amb menys nom en quant al futbol es refereix, perquè evidentment Argentina, Uruguai, Paraguai, Brasil, Colòmbia, fins i tot Venezuela, Perú, tenen més recorregut. Però Bolívia no seria una potència del futbol. O sigui, en la seva història ha disputat 3 mundials. Uruguai 1930, Brasil 1950 i Estats Units 1994.
1: Bueno, el primer, doncs.
15: El primer que va disputar, perquè ara entrarem en matèria. Aviam, en aquestes 3 participacions no ha guanyat mai cap partit. El seu balanç és de 6 partits jugats, saldats amb un empat i 5 derrotes. I el balanç de gols és com molt significatiu. Un a favor, 20 en contra. No està mal.
1: No està mal.
15: Però...
1: Heroi nacional, el tio que ha fet l'únic gol a la història dels Mundials.
15: Sí, segurament. El cas és que ja t'he dit que hem triat el primer que van disputar, el de Brasil 1950, perquè va ser un torneig peculiar. En aquella època els mitjans de transport no eren els que eren, el Mundial no era el monstre mediàtic, comercial i esportiu que és ara, era una altra cosa. I va ser un torneig on hi havia 4 grups, 2 d'aquests grups eren de 4 equips, un altre grup era de 3 equips i el tercer grup era només de 2 equips, perquè França, que havia de participar, es va donar de baixa a última hora. I aquests 2 equips eren Bolívia i Uruguai. És a dir, si Bolívia hagués guanyat un partit, s'hagués classificat per la següent ronda. Però què passa? Que només va jugar... O sigui, arriba al Mundial, juga un partit i perd 8-0. 8-0. En el seu descàrrec s'ha de dir que Uruguai va acabar guanyant aquell Mundial amb el famós Maracanazo, guanyant a Brasil a la final, etcètera, etcètera. Però bé, pobres bolivians, doncs no van començar bé, no. I no ho han millorat amb el pas dels anys. El segon pitjor equip dels Mundials de la història és Grècia, l'únic representant europeu, el 1994, el Mundial dels Estats Units.
1: Sí. Aviam. El record. És el primer que recordo amb certa claredat. Sí?
15: Jo el primer que recordo, no entraré aquí, però va ser el 74. Va ser una de les primeres col·leccions de cromos.
1: Alemanya-Holanda,
15: al final. Sí. Bé, al igual que Bolívia, Grècia només s'ha classificat per disputar 3 mundials. I el primer va ser el d'Estats Units 1994. Els altres dos van ser el 2010 a Sud-àfrica i el 2014 a Brasil. I no ha tingut gaire recorregut. Aviam, sí que és veritat que no van tenir molta sort, perquè en aquest Mundial de 1994, el primer partit els va tocar amb Argentina. Clar, i cauen 4-0...
1: De Maradona, eh?
15: Clar, de Maradona.
1: Abans del dopatge, no?
15: Correcte, bueno, abans de dopar-se. Abans de donar positiu. Deixem-ho aquí.
1: Sí.
15: Bé, van caure 4-0 amb Argentina amb hat-trick de Batistuta i un gol de Maradona.
1: Hòstia.
15: I no van tenir molta sort. Mites. El segon partit tampoc van tenir molta sort. Els va tocar la Bulgària de Stoikov.
1: Sí, que va arribar a semis.
15: Correcte, i van perdre 4-0 amb 2 gols de penal tots dos de Stoikov, precisament. I en el tercer i últim partit del grup, que ja pendents d'un miracle impossible, van perdre per 2-0 davant Nigèria, que dius, hòstia, Nigèria, sí, però els que van marcar els gols segur que et sonen. Un era Finidi, jugador del Betis.
1: Hombre.
15: I l'altre era Mokachi. Te'n recordes que aquest va fer un Mundial?
1: El rei de la finta i l'esprint, no?
15: Correcte. Total, 0 gols a favor, 10 en contra i cap a casa. Això sí que té un final feliç, té un asterisc. Perquè 10 anys després, el 2014, Grècia està en 150-1 a les apostes.
1: 20 anys després.
15: 20 anys després, sí. Perdó. Sí, estan 151 a les apostes. Va guanyar l'Eurocopa el 2014 contra tot pronòstic.
1: Sí, va guanyar el 2004 a Portugal.
15: No, doncs ja ho he dit bé.
1: 10 anys després. Sí, sí.
15: Correcte. Doncs guanyen els tios, estan 151 a les apostes, que és segurament la sorpresa més gran de la història de l'Eurocopa en quant a títol es refereix.
1: I la recordo perquè guanyen l'Eurocopa de Portugal contra Portugal a la final.
15: Sí, correcte.
1: No, jo deia 20 anys del Mundial 2014, del 94 al 2014 al Mundial, però 10 anys a l'Eurocopa, tens raó. Sí.
15: Correcte. I ara anem amb el tercer pitjor, que és Haití, que precisament el tindrem en aquest Mundial de Mèxic, Estats Units i Canadà. Haití del 1974, que és la seva, fins ara, única participació en uns mundials. Va ser a Alemanya l'any 74 i els caribenys van quedar fora de la fase de grups, evidentment, després d'encaixar una pallissa darrere l'altra, però també s'ha de dir en el seu descàrrec que no van tenir molta sort perquè el nivell de rivals era altet. Van anar de més a menys, perquè el primer partit va ser contra Itàlia i van perdre 3-1, que dius, bueno, 3-1 contra Itàlia, un país petit com Haití, sí, sense tradició i tal, val, perfecte. Però clar, el segon van jugar contra Polònia, que va acabar tercera en aquell Mundial i que comandava un jugador que es deia Gregor Flato, que no et deu sonar de res, però era molt bo. Mm. Contra Polònia van perdre 7-0.
1: Wow.
15: I en l'últim partit contra Argentina van perdre 4-1. Total, 2 gols a favor i 14 en contra.
1: Aquest any tenen Brasil, el Marroc, que és,
15: ho va fer molt bé, molt potent,
1: i Escòcia, que els hi fotrà també canya.
15: Doncs mira, empitjorar-ho sembla difícil, però aquí està el repte d'Haití, eh? 2 gols a favor, 14 en contra. Aviam com acabem. Vull dir, d'aquí unes setmanes sabrem si han sigut capaços de superar-se a si mateixos o no. El segon pitjor equip de la història dels Mundials és El Salvador, Hòstia. De l'any 1982, del Mundial d'Espanya.
1: Espanya, sí, sí.
15: Sí, sí, sí. És un altre país molt poc habituat als Mundials. N'ha disputat només dos, a Mèxic 1970 i el d'Espanya 1982. Spoiler de la seva participació en Mundials, en aquests dos Mundials. Un gol a favor i 22 en contra.
1: Wow.
15: Que déu-n'hi-do. A diferència d'Haití, que va anar de més a menys, ells van anar de menys a més. Bueno, si és que es pot dir més, perquè no és gaire... Bé, el seu partit de debut va ser desastrós. Van jugar contra Hongria, que era... No és que no fos una potència en aquell Mundial, és que era de la meitat cap a sota, però bastant cap avall. I van perdre 10-1. Clar, tu comences a un Mundial i què fas?
1: 10-1?
15: 10-1.
1: Déu-n'hi-do.
15: Doncs segueixes pel pedregar. Després van jugar contra Bèlgica, que Bèlgica tenia un molt bon equip, tenia Jean-Marie Paf, tenia Selemans, tenia Eric Gerets, que són jugadors que tu no et deuen sonar, per la gent que té una...
1: Jean-Marie Paf.
15: Que la gent que té una certa edat, doncs sí que li deu sonar, i van perdre només 1-0. Bueno, i
1: es van refer prou bé del 10-1.
15: Es van refer prou bé. I a l'últim partit contra Argentina, de Maradona, 2-0. Bueno, clar, esforços insuficients en qualsevol cas. I el pitjor equip de la història també té el repte de superar-se a si mateix en aquest Mundial de Mèxic, Canadà i Estats Units, perquè és Zaire, de l'any 1974, que ara s'ha classificat pel seu segon Mundial sota l'actual denominació de República Democràtica del Congo. En aquella època es deia Zaire perquè el país es deia així. És un cas, ja et dic, molt similar al d'Haití. Veurem, que estàs mirant en quin grup està, sí. En quin grup està la República Democràtica del Congo, no?
1: Portugal i Colòmbia, que aquí els hi poden fotre.
15: Aquí els hi poden caure un carro.
1: Hi ha un República Democràtica del Congo, Uzbekistan, que pot ser apassionant,
15: aquest pot
1: pel
15: ser
1: tercer
15: apassionant.
1: Lloc.
15: Sí, aquest, sí. En qualsevol cas, tenen molt difícil superar la seva marca infame, que van deixar el 74, perquè en tres partits encaixar 14 gols i no marcar-ne cap, doncs déu-n'hi-do, te'n vas gairebé a 5 gols per partit encaixats i cap marcat.
1: Contra qui van ser?
15: Mira, el seu reig va ser impecable. Derrota per 2-0 amb Escòcia en el seu debut, per 9-0 davant Iugoslàvia en el segon partit, i per 3-0 davant Brasil. Que el de Brasil encara, que el de Brasil a més van anar a morir perquè no volien, o sigui, sabien que si tornaven a casa i encaixaven un altre 9-0 com a Iugoslàvia davant Brasil, igual els crucificaven, perquè avui dia el país és el que és, o és el que era en aquella època. Tampoc ha millorat gaire. Però bueno, el cas és que tenen la seva mà a empitjorar aquest registre, però hauran d'estar atents també a Haití, que, cuidado, perquè qualsevol d'aquests es pot convertir en el pitjor equip de la història dels Mundials, superant en aquests 5 infames equips que he portat avui.
1: Sí, les seleccions actuals potents hi van, podem veure grans golejades.
15: Home, Cabo Verde, Curaçao, jo crec que s'hi van, però el problema és que, com que és tan llarg el Mundial, com has mencionat, es regulen.
1: Sí, i ha millorat una mica el futbol i pot ser que estiguin més preparats que en aquelles èpoques, però és cert que les seleccions potents també estan molt més preparades.
15: Sí, però també és cert que ara s'importen molt més jugadors, sobretot de l'Àfrica, sobretot. S'importen molt més que abans.
1: Molt bé. Doncs aquí queda. M'ha agradat molt l'informe, no?, que has portat avui al Final Feliç, a veure si milloren aquests registres les seleccions que participaran al Mundial del 2026, que arrenca a partir de l'11 de juny. Molt bé, David. Et llegim a la Mundo Deportivo i t'esperem aquí dilluns que ve, com sempre.
15: Vinga.
1: Vinga, gràcies.
16: Winamax t'ofereix l'últim minut del Tu diràs. Winamax, les millors quotes.
1: Ens queda, com sempre, l'últim minut per tancar el programa. Avui el farem amb el Pau Bombardó per repassar tot el que ens quedi per saber en aquest dilluns, que ha tornat a ser un dilluns molt, molt, molt intens. A veure, Pau, què ens queda per saber?
17: Doncs que el Deportivo de la Corunya ha celebrat l'ascens a la primera divisió amb una rua per la ciutat i parlaments al balcó de l'Ajuntament. Així ho celebrava l'entrenador, el català Antonio Hidalgo.
18: Coruñeses, deportivistas, gritar conmigo, ¡estamos de vuelta!
1: Me n'alegro molt per Antonio Hidalgo, el tècnic granollerí, que l'any passat, que l'any que ve, perdoneu, dirigirà un equip a primera divisió, com és el històric Deportiu de la Corunya.
17: Doncs ells estan de tornada, però qui avui lamenta un descens a segona és el Wolfsburg, en aquest cas a la Bundesliga 2, després de perdre la pròrroga al play-off davant el Paderborn, que amb aquest resultat ascendeix de categoria i jugarà la temporada vinent a la Bundesliga. I encara en futbol, l'Osasuna ha destituït Alessio Lisci després de només una temporada a la banqueta.
4: Segur que el fet d'haver patit fins l'últim minut per certificar la permanència de l'equip a la primera divisió doncs li haurà costat el càrrec. I de destitucions va la cosa, perquè en bàsquet l'Estrella Roja ha acomiadat el seu entrenador, Saša Obradović, i després de caure eliminats a les semifinals de la Lliga contra el Partizan. I seguim en bàsquet perquè ara a les dues de la matinada els Knicks poden passar a la final contra els Cavaliers i tancar la sèrie. En tenis, a Roland Garros, Rafa Hoder ha superat amb facilitat el seu rival en primera ronda, Davidovich i Carreño també han passat ronda, mentre que Jaume Munar, Bautista i Mérida han quedat eliminats. Aquest dimarts debuta Jannik Sinner. I ja per acabar, hoquei gel, d'aquí una estoneta a les dues també, tercer partit de la final de la Conferència Est entre els Montreal Canadiens i Carolina Hurricanes. De moment, amb empat a una a la sèrie.
1: Molt bé, gràcies, Pau. Adéu, bona nit. Bona nit. Descansa.
19: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reembolsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra ara? Aquesta temporada aposta per Winamax.
20: Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
21: A RAC 1, tu diràs.
22: Esportiu McDonald doble. Hi ha res millor que doblar el teu primer dipòsit? Doncs doblar també el segon. Registra't a esportium.es i aconsegueix el doble bonus de benvinguda de fins a 200 euros. No ho deixis passar. Esportium.es. Juga amb responsabilitat. Només majors de 18.
23: Vols que el partit et vagi com l'anell al dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal gràcies a My Match i posa una quota a la teva intuïció.
20: Winamax, les millors quotes.
24: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
25: Jack, dic jo que donaria molt de joc.
26: Yeah.
25: Més que al rebre un bal de benvinguda se t'escapés un crit tan fort.
26: Yeah.
25: Que es colés a la sessió del productor musical del moment.
26: Yeah.
25: Triomfessis més que a Los Chichos i acabessis el show de la Super Bowl. Però em sembla que no. El que sí que dona més joc és Codere, que et regala un bal de benvinguda de fins a 200 euros per combinar apostes i casino. Codere et dona més joc.
27: Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
1: Aquí ho deixarem per avui. Gràcies a l'Oriol Montfort, a la part tècnica i a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb molta més ràdio esportiva aquí al Tu Diràs, a partir de quarts d'onze. Descanseu, bona nit.
28: Tu Diràs.
29: RAC1. Notícies.
1: Pol Prat.
30: Bona nit, passant 12 minuts de la una. José Luis Rodríguez Zapatero nega que ell sigui el líder d'una estructura criminal estable i jerarquitzada, tal com el defineixen el sumari del cas Plus Ultra. És la primera reacció de l'expresident espanyol des que aquest dilluns s'ha aixecat el secret de sumari del cas, tot i que no ha estat per boca del mateix Zapatero, sinó per part del que s'ha erigit com el seu portaveu, Luis Arroyo, el president de l'Ateneu de Madrid, ha dit que Zapatero està molt sorprès amb les conclusions de la policia espanyola i diu que els indicis que l'han posat al centre de la diana són només conjectures sense cap fonament. Arroyo n'ha parlat en una entrevista a l'agència EFE, de la qual no hi ha talls de veu. També ha assegurat que les joies que van trobar a la seva oficina, a l'oficina de Zapatero, són herències de la seva mare, de la seva sogra i també diversos regals que no provenien, diu, de la corrupció. Tot plegat després que, com dèiem, el sumari del cas hagi revelat múltiples converses que situen Zapatero al centre d'una trama de tràfic d'influències que, presumptament, cobrava comissions a canvi d'influències influir en decisions polítiques. I una de les principals novetats ha estat també que la policia situa el domicili particular de la família Zapatero com el centre operatiu on es prenien les decisions. Hem posat veu a una d'aquestes conclusions del sumari.
31: José Luis Rodríguez Zapatero se erige como la figura principal de la red de influencia. Su intervención resulta determinante para la proyección de la red a las diversas esferas de influencia. Además, dispondría de una red de contactos institucionales y empresariales que serían empleados por la red organizada de la que este se desvincularía interesadamente.
30: Zapatero está citat com a imputat a l'Audiència Nacional i, per tant, li sentirem la veu el proper 2 de juny. A casa nostra, el Departament d'Educació i els sindicats es tornen a reunir aquest dimarts. Serà una trobada clara clau per desencallar el conflicte i mirar d'evitar les 8 jornades de vaga que estan previstes fins a final de curs i que, de moment, continuen en peu. De moment, el sindicat majoritari, l'USTEC, no ha reaccionat formalment a l'apropament i al gest que ha fet el govern aquest dilluns. El govern ha anunciat la creació de 1.800 places noves de cara al curs vinent per reduir ràtios i per impulsar l'escola inclusiva. Són menys que les 6.000 que demanava l'USTEC i, per tant, a aquesta hora no sabem si això influirà o no en les negociacions d'aquest dimarts. La propera vaga de docents està prevista per dimecres i serà a totes les escoles i instituts del país aquest dimarts, però hi ha classe normal i corrent, però els sindicats d'estudiants han convocat una altra vaga, en aquest cas només als instituts i a les universitats. I l'operació tornada de la segona Pasqua s'ha tancat sense incidents destacats. Fins a la mitjanit han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona uns 300.000 vehicles i, com ja era d'esperar, la majoria de cues i de retencions s'han registrat durant la tarda i el vespre a l'AP7 i a les carreteres que connecten amb la costa. I abans dels esports, encara us expliquem que Paula Bonet ha denunciat un robatori al seu taller. Segons ha explicat aquesta nit l'artista i escriptora, algú ha trencat un vidre, ha entrat i s'ha endut una obra d'art petita. El robatori ha passat pocs dies després que quedés en llibertat un home que era el seu assetjador. Segons ha avançat el periòdico, l'home, a qui ja van condemnar el 2022 per assetjar-la i per fer-li la vida impossible, va sortir lliure ara fa 10 dies. Una jutgessa de Barcelona el va absoldre en un segon judici, pel mateix cas, per assetjar Bonet, perquè considera que té una anomalia psíquica que l'eximeix de tot el que va fer. Bonet denuncia que ara mateix li preocupa la seva integritat física i recorda que ara mateix ja no té escorta policial. I ara els esports amb Pau Bombardó.
17: El candidat a la presidència del Real Madrid, Enrique Riquelme, ha anunciat en una entrevista al diari ABC que té un acord amb dos futbolistes de primer nivell internacional per reforçar el seu projecte esportiu.
0: Hay fichajes cerrados. Dos grandes estrellas internacionales fichadas para el Real Madrid. Un acuerdo que si yo soy presidente del Real Madrid, hay dos grandes estrellas internacionales que jugarán en el Real Madrid. Y son necesarias para el proyecto deportivo de corto, medio y largo plazo del Real Madrid.
17: De tota manera, encara no es coneix la data de les eleccions que hauria d'anunciar la Junta Electoral entre aquest dimarts i aquest dimecres. Això el dia en què Pep Guardiola s'ha acomiadat de l'afició del Manchester City en una celebració pels carrers de la ciutat que ha acabat amb un homenatge al tècnic català. A la festa final s'han exposat els 20 títols guanyats pel Desempador i també hi han actuat els Mishima, que li han dedicat unes paraules d'agraïment. En bàsquet, aquest dimarts es jugaran els 20 minuts restants del partit entre el Joventut de Badalona i l'Unicaja de Màlaga, després que s'ajornés l'enfrontament que correspon a la jornada 29. I en ciclisme aquest dimarts també torna al Giro amb la 16a etapa i Vingegaard líder a 2 minuts 26 segons de Fons Eulàlio.
30: I el temps aquest dimarts, si fa no fa, es mantindrà la calor dels últims dies. Serà fàcil tornar a arribar als 30 graus a bona part del país, al Pla de Lleida, disculpeu, i també a la Vall de l'Ebre fins i tot es podrien fregar o superar puntualment els 35 graus. Per tant, una bona calorada. A partir de dimecres la temperatura pujarà encara més i a finals de setmana tocarem sostre amb màximes properes als 35 graus a gran part del país i al voltant dels 40 graus al Pla de Lleida. És tot, ens actualitzem, com sempre, a RAC1.cat.
2: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
3: a RAC1.cat.
2: El portal de RAC1.
5: A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix. Amb els Oscars.
6: Ciutadans de Catalunya.
2: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.
7: Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
8: Terrassa!
10: Sí!
8: L'Eixample!
10: Sí!
8: Badalona!
10: Sí!
8: Nou Barri!
10: Sí!
8: Vilassar de Mar!
10: Sí!
8: La Franca del Penedès!
10: Sí!
8: Torroella de Montgrí!
10: Sí!
8: Sant Llorenç Savall!
10: Sí!
8: I la Garriga!
11: Sí! Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
7: Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
12: Bon dia, Òscar Dalmau.
7: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranetzi, Oriol de Balanzó.
12: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol, sí, i tres nens.
7: Sí, si us acabeu de llevar, heu de saber que...
3: Heu de saber que l'actualitat ve carregada d'esports. El Barça ha guanyat la Champions femenina. En Pep Guardiola ha plegat com a entrenador del City. Sí, una notícia que vau sentir per primer cop aquí, en directe, a la competència. I el Girona, desgraciadament, ha baixat a segona divisió.
4: Bueno, i què més? Digueu, i què més?
3: Què més, què?
4: S'heu deixat un equip aquí?
3: Ens hem deixat...
4: Bueno, l'equip català, sí, la primera divisió. Digueu.
3: Sí,
4: Com ha quedat la Lliga?
3: Com ha quedat la Lliga? En quin sentit? Suposo que refereix a l'Espanyol.
4: Com ha quedat la Lliga? És la, la meva pregunta.
3: Doncs la Lliga és que el Barça ha guanyat la Lliga, Lewandowski es va acomiadar dissabte marcant el seu gol número 120 amb el Barça.
4: Com ha quedat la Lliga bona? La Lliga de Monchi.
3: Ah, bueno, la Lliga de Monchi, sí.
4: És que ha arribat el nou director esportiu de l'Espanyol, Ramon Rodríguez Monchi, que bueno és.
3: Sí.
4: L'Espanyol ha puntuat en tots els partits.
3: Ja.
4: A la Lliga de Monchi, l'Espanyol té 7 punts i el Barça només 3. Que vau fer el ridícul a l'últim partit de Lliga, perdent 3-1 contra el tot poderosíssim València Club de Futbol.
3: Bueno, escolti,
4: per tant, Espanyol campió de Lliga.
3: Però què diu ara?
4: Ho diuen les matemàtiques.
3: Ah, no.
4: I el Barça encara baixarà a segona.
3: No.
4: Aneu jugant amb foc.
3: No, però què diu que juguen... És cert que l'Espanyol acaba força tranquil·la a la Lliga, però Déu-n'hi-do.
4: No, però Déu-n'hi-do no. Som campions.
3: No cal de ser campions.
4: Ara. I l'any que ve la Champions serà nostra.
3: Sí, home.
4: La Champions! Champions, sí.
3: La Champions de moment ha estat pel Barça femení, que va guanyar dissabte 4-0 a l'Olímpic de Lió.
9: Hombre, sí senyor, perdoneu. Quina celebració, la de la Champions femenina allà a l'Avinguda Reina Maria Cristina.
3: No li va agradar la celebració?
9: Bueno, va agradar la mà dreta de la porta.
3: Sí.
9: L'actual president del Barça, un senyor amb els cabells canosos,
3: Rafa Juste,
9: el típic senyor que tot, a totes les cases... Aquest qui és? Tothom va veure un senyor que no
3: és
9: donant la mà a totes les jugadores, donant les medalles, felicitant a tothom, i deies, però aquest tio qui és?
3: Aquest és el president del Barça.
9: El president del Barça no era la porta.
3: Sí, però és el president electe, o sigui, però per una qüestió...
9: El Juste, no, el Juste no l'ha dit ningú.
3: No, sí, bueno, el Juste...
9: L'electe serà la porta.
3: Sí, és electe la porta.
9: Sí.
3: I aquest senyor? Aquest senyor està esperant que finalment, oficialment, que això serà, penso que el juny o el juliol...
13: Quan s'acabi l'exercici, a finals de juny, la Porta ja podria ser president, perquè si la Porta fos president ja comptaria com un any. I per tant, un any...
14: Què diu? Que la Porta ha d'acabar de fer exercici?
9: No. No és que faci exercici.
14: No serà mai president. T'imagines sent dominades?
9: No me l'imagino. Si la pregunta és te l'imagines, la resposta és no.
3: La qüestió és que això no serà... O sigui, serà president oficialment, i quan siguis president oficialment, en Rafa Juste, que està fent de ja la Porta, doncs deixarà de ser el president oficial i ho serà ja la Porta.
9: Jo, per mi, aquest senyor, Rafa Juste, s'hauria de quedar.
3: Ah?
9: Fora la Porta, endavant
3: ara?
9: Rafa Juste. Home, que no el veu sentir ahir celebrant la Champions femenina a Reina Maria Cristina allà cantant. L'heu sentit? Estava desfermat aquest senyor, Posa'l.
15: Tot el camp! És un camp!
9: Fixa't, ni una nota a lloc. Ni una nota a lloc.
3: Això
9: és el que ha de fer un bon president.
3: No, clar, és que no és eufòria. Vull dir, no és el programa Eufòria, és la celebració.
9: Tampoc estan totes a lloc. Però escolta'm, a mi donen més Rafa Justes i que surti a la Porta. Vull dir, senyors grans a punt de tenir un infart, eh?
3: A vostè li agrada.
9: Home, Rafa Juste.
14: Va, escolteu, perdoneu que interrompi aquest festiu pels que som nens.
13: És festiu a Barcelona i altres municipis de...
9: No a tot arreu, sí.
14: No, bueno, però...
13: No, l'Hospitalet...
14: Al final som els nens que més ho necessitem. Necessitem els nens de Barcelona i Rodalies.
4: No sé d'on és, si teniu festa, los críos, porteu-los al camp, allí a la Franja.
3: No, home,
4: a la Franja no foten festa.
3: A què fer?
4: Home, s'ha de collir cirerea.
3: Sí. Home, no portarem mà d'obra infantil.
4: Com Déu, s'ha fet tota la vida, s'ha fet a camp. Hòstia, com se nota que no sou família pagesa.
3: No, hi ha moltes...
4: Los críos, a partir dels 6 mesos, ja. A collir fruita. Bueno, a recollir la d'enterra, que hi arriben.
3: No, clar.
4: La d'enterra va bé, pa fer zumo.
3: Sí, home.
4: No t'ho has cregat tots els anuncis que foten de totes aquestes marques. La millor fruita, pel zumo, agafada de l'arbre.
3: Acabada d'agafar de l'arbre.
4: Ja t'ho dic jo. Ja t'ho ho dic jo, que tota la que cau en terra va pel zumo.
13: Ja està bé. En tot cas, avui no seria el millor dia per anar a recollir fruita, amb la calor que fa. Ara vindrà la Mònica a usar-te a explicar-nos-ho, però especialment a les Terres de Ponent la cosa...
14: Exacte. Però, de tota manera, perquè no esteu flipant encara?
9: Amb què?
14: Bueno, amb el concert de Barbani, que va ser guapíssim.
9: Els concerts, en va fer dos.
14: Sí, divendres.
9: I has anat a algun concert d'aquests de Barbani?
14: A divendres, sí. Bueno, defineixen el concert de Barbani, perquè...
9: Home, si l'has vist, el concert de Barbani.
14: Sí, per Reels. He vist per Reels, que és com els joves veiem les coses.
9: Sí, a través d'Instagram, sí. O sigui sí. Que no vas anar al concert.
14: Bueno, sí, vaig anar a l'estadi, a la part de fora.
9: Home,
14: a la part de fora.
9: Oh, perdona, a la part de fora hi havia...
14: Molta
9: un
14: gent.
9: Estadi sencer també, però fora.
14: Ja ho sé, bueno, sí, sí, és sí, que sí. Els que ens agrada la música és on se senten bé els concerts.
9: Bueno, els que us agrada la música i no teniu els 400 euros que valia l'entrada.
14: Exacte, bueno, no, hi havia entrades molt barates de 100 i pico.
9: O sigui, no tenies entrada, doncs.
14: Sí, no, o sigui, els joves que són pobres, doncs ens vam haver de conformar, doncs, anar a la zona de cruising, de les escales, doncs, allà. Però des de fora se veia igual de malament que des de dins. Jo sentint el concert des de fora i mirant vídeos de TikTok ja en tinc prou.
9: Ja està, ja te n'has ja fet la idea, sí.
14: Bueno, i a banda que socialitzes d'una altra manera. Jo me vaig fer, allà fora me vaig fer amic d'altra gent que es va quedar fora, que són, doncs ara són la meva gent. No?
9: Ah, sí? Doncs, sí? Vas fer amics?
14: Sí, era una gent molt maca. O sigui, eren uns nanos amb unes llàgrimes tatuades al pòmul, que bevien unes begudes, doncs, que crec que no les he vist mai en un prestatge al Bon Preu.
9: No.
13: És una llàstima, eh?
14: És una
9: van
14: llàstima.
9: Convidar, eh?
14: Sí, jo només de llepar una llauna,
9: sí.
14: Tres dies sense dormir.
9: Clar.
14: Increïble el que veu aquesta gent. Me van convidar a una festa, aquests nanos de la llàgrima tatuada.
9: Després en compte amb qui et relaciones, en Pol.
14: Això diu ma mare.
9: Bueno, clar.
14: I no em relaciono amb ningú, però aquests nanos me van cuidar com de la família.
9: Però et van convidar a una festa.
14: Me van convidar a una festa secreta que només hi podies arribar ficant-te al portal maletes d'un cotxe.
9: Com, perdona, que s'està complicant la cosa, tia.
14: No, jo no vaig anar, jo vaig declinar, jo li vaig dir, no, jo no puedo ser esto mi pana, no, que perquè parlo el seu idioma, que és com castellà guai.
9: Castellà guai, sí.
14: Que és, no, mi pana, jo no puedo ser.
9: A Zapatero també li deien pana, segons els papers aquests que ens
13: surten. Ara li diuen altres coses.
14: Sí, però
9: jo... Delinqüent, no? Sí, home.
14: És que per mi Zapatero li ha faltat tatuar-se la llàgrima.
9: Sí.
13: I s'hauria lliurat de tot, eh?
14: I posar-se un número 18, també, de la mare Salvatrutxa, o alguna cosa des del respecte i des de la presumpció d'innocència, sempre.
9: Sobretot lo segon, Bueno, sí, que tu al final vas anar o no vas anar a la festa secreta aquesta amb el portamaletes d'un cotxe?
14: No, vaig declinar l'oferta perquè havia d'anar a casa, tant sí com no, perquè ma mare havia fet nuggets. Aleshores, si els nuggets estan més enllà de...
9: Quan hi ha nuggets a casa teva...
14: A casa meva és festa nacional. Quan hi ha nuggets...
9: Cita ineludible.
14: Sí, quan sento la fregidora, per mi és la Madalena de Proust.
9: Sí, de Proust. I què et va semblar el concert, de tota manera,
14: bueno,
9: que vas sentir des de fora?
14: Des de fora vaig veure que van tirar focs artificials com de festa major d'hivern de Blanes. Saps aquells focs que dius, bueno, pues, bueno, el pressupost és el que és. També vaig veure que el foc dels concerts heavy metal, que tiren una mica de foc, com un rotet de foc, sí, com si obrissis el camping
13: gas. Una flamarada.
14: Flamarades. I, bueno,
9: això també, això ho va fer Bad Bunny, eh?
14: Això va tirar Bad Bunny, però...
9: Això és copiat dels concerts de heavy metal,
14: de heavy metal, però no es va llançar al públic, tot i si Bad Bunny s'arriba a llançar aquella primera fila i tal, no hagués tocat mai a terra. O sigui, perquè la gent no es podia obrir, perquè caiguessis.
9: Bueno, jo he vist imatges i on s'acaba l'escenari de Bad Bunny, fins que comença la primera filera de públic, hi ha uns 5 metres amb tanques.
14: Sí.
9: Vull dir que si es llença Bad Bunny des de l'escenari, cau a pes a terra, s'estampa. No sé que hi hagi 4 d'aquests de seguretat que fessin per agafar-lo.
13: El que va fer Manolo García en el mateix escenari.
14: Sí, però això dius a l'escenari 1, a l'escenari 2, que és la casita.
9: Ah, la casita.
14: No confondre amb la casito.
9: Sí, clar. Sí, no, ningú ha confós.
14: Bueno, per si de cas, jo no vull deixar ningú enrere. Doncs aleshores, això a la caseta, hi va posar molts famosos,
13: Per exemple... És el primer dia que el segon, però bueno... Sí.
14: El primer dia a la caseta dels famosos, en Bad Bunny, va posar a Balde, Lamine Yamal, Lewandowski, Marc Giró, que és un nou fitxatge del Barça.
9: És un nou fitxatge, sí. Són un lateral.
14: O sigui, hi havia... O sigui, Allò de la casita era com una estrena del Peyu, però amb la meitat de famosos.
9: Molt bé.
14: Vale?
9: Tan segur que sí.
14: Us ho recomano molt, que si, bueno, si comenceu a estalviar ara amb 2 anys, pues amb 50 podreu anar a veure Bad Bunny.
9: A veure un concert de Bad Bunny.
16: Des de fora, també.
14: Des de fora, és que és el millor, és com es veu millor.
9: Bueno, escolta'm, què està passant?
3: Sí, què està passant de què?
9: Home, què està passant? Que està plegant tothom, no?
3: Està plegant.
9: Plega Lewandowski, sí, plega el Guardiola, sí, que ha dit que Déu ho deixa, sí. Plega mig equip del Barça femení, que ara que guanyen la Champions en totes sí, fora, que s'acaben el contracte. Sí. Plega l'Àngels Barceló de la cadena SERP.
13: És veritat, ho ha dit aquest matí. Sí,
9: la cadena SERP, els matins del cadena SERP, pues ja no hi serà.
3: Bueno, molt
9: plega
3: bé,
9: el que hi ha un de cero, també, que l'han relegat a presentar mig programa.
13: Carles Alzina, diu que només
9: no ja sabeu què vol dir tot això, no?
3: Què?
9: Bueno, que en Jordi Basté també...
3: Home, no!
9: En fi, això encara no ho ha fet públic, però... Ja ho sabem, no, nenes, és que jo porto tota la temporada dient que...
3: Què diu ara?
9: Home, que plega.
3: Ha de plegar,
9: Jordi Basté. Basté?
13: No va dir ningú.
3: No, dona, no.
9: Com
3: no,
9: que no plega? Que ho saps del cert?
3: No en tinc ni idea.
9: Pues calla!
3: No, home, no, però...
9: Que jo sí que ho sé del cert.
3: Sí.
9: Que m'ho ha dit la neboda de l'Absolín.
3: Sí.
9: Que té una amiga...
3: Sí.
9: Que viu al costat just...
3: Sí.
9: D'una cosina del Basté.
3: Ahà.
9: Al costadet.
3: Ah, doncs ja està.
9: I tenen molta confiança, és el que li he dit.
3: Sí,
9: diu, sí, el meu cosí...
3: Que plega aquesta temporada.
9: Sí. Se'n va a la Copa. Sí.
3: La Copa en català, no? S'està catalanitzant, estem fent al revés.
13: Ara és el moment.
9: Es veu, bueno, jo ja m'imaginava que plegarien acabar la temporada.
3: Per què?
9: El Basté, tu el veus, ara, al mes de juny?
3: Sí.
9: S'ha buidat per dintre.
3: S'ha buidat per... Què vol dir que s'ha buidat per dintre?
9: El veus. Avui ha marxat a mig programa. Sí, aquest matí ha començat ell el programa i a mitja tertúlia.
3: Sí.
9: De cop i volta sento la Mònica.
3: Sí.
9: Hernández.
3: Sí.
9: O Fernández. Ara me'n recordo com d'allò.
13: Una de les dues.
9: Ho havia dit bé. Sí. Veus? La Mònica Fernández.
14: És que surten a Tintín.
18: No, sí. Això és Antoponi Dupont.
14: Antoponi Dupont.
18: En castellà, Hernández i Fernández.
14: Vale, bueno, és que estic una mica amb el rotllo...
18: Espanyol.
14: Bueno, no, amb el rotllo d'aquest del latino, que és el nou espanyolisme.
18: Clar, sí. Mi pana Hernández i mi pana Fernández.
14: Exacte, mi pana.
9: Bueno, doncs la qüestió, que se'n va de vacances, a mig programa se n'ha anat avui al Basté, que no m'estranyaria res que se n'anés de vacances amb el Pep Guardiola.
3: Que
9: són molt amics.
3: Sí, és veritat que es coneixen de
13: tota la vida.
9: Però escolta, si se'n van de vacances, jo d'ells aniria a una illa grega. Que ara l'estiu és preciós. Nenes, heu estat mai a Grècia?
3: I ara que han d'anar...
9: Si... Grècia és...
3: O potser Mallorca.
9: El paradís. Sí. Ara l'estiu és preciós, tot de mar blau, casetes blanques...
3: No hi ha ningú.
9: I si menja molt bé.
3: A Grècia,
9: sí. Posen iogurt a l'amanida, eh?
3: Sí.
9: I el primer cop que ho vaig veure, imagina la camarera, dic, escolti'm, digui-li al cuiner que em canvi el plat, perquè li ha caigut les postres, li han caigut aquí sobre de l'enciam.
3: Sí. Ah, sí?
9: És que...
3: Perfecte grec, eh?
9: I es veu que no, eh?
3: No?
9: No, bueno, però el grec no el parles, però ens entenem amb l'idioma dels internacional, del símbol.
3: Sí, dels símbols mediterranis.
9: Exacte,
3: no?
9: Tu amb les mans ja fas... Sí,
3: amb les mans,
9: ja fas així, assenyales l'amanida, de dir... Això és...
3: Sí.
9: I crides, que s'entén millor, ens entenem millor.
3: Sí.
9: Això és no, eh?
3: No.
9: El iogurt! Sí. Llavors assenyales el iogurt i ell, el camarero, feia que així amb el cap de dir, sí, l'entenc. El iogurt! A l'enciam no! I li fas així amb el dit. No, l'enciam, no. Enciam, iogurt, a l'enciam.
3: No, clar.
9: I pas portes la mà dreta,
3: sí.
9: La portava al col. Merda! El iogurt a l'enciam, merda! O si em va entendre, em va canviar el plat, em va portar una arvergínia farcida.
3: Sí, resulta que el cambrer era de Martorella.
9: Sí, doncs bueno, no m'estranyaria, perquè escolta'm...
3: No barregem temes, de tota manera, per altra banda, i altres qüestions, i altres notícies d'actualitat.
9: Bueno, parlant de Grècia, nenes, no em direu que no ho he notat, però escolta'm, la calda que fa...
3: Sí.
9: La calda que fa, que sembla Grècia, això?
3: Bueno, sembla Grècia...
9: Que ha arribat la calor, ha arribat de cop.
3: La calor,
9: sí o no?
3: Farà calor.
9: Home,
13: ja ho diuen, farà calor.
9: Home, hi ha dones que han vingut aquí amb botes d'aquestes d'esquimal, amb descansos,
3: per fins
9: i tot. Bueno, perquè ha vingut per sorpresa la calor.
3: Sí, no, home, per sorpresa tampoc, ja fa un parell de dies.
9: Perdona, aquesta nit?
3: Sí.
9: Com aquesta nit, és que jo no n'he viscut mai cap, eh?
3: Ah, no?
9: M'he llevat tota suada, eh?
3: Sí.
9: No he pogut dormir aquesta nit. M'he llevat suada, que quan he sortit del llit he mirat el llençol
3: sí.
9: I hi havia la silueta del meu cos dibuixada amb suor.
16: Sí.
19: Era, pues semblava l'escena d'un crim.
16: Ja.
19: Saps que hi ha la silueta allà dibuixada?
16: Sí, sí, sí.
19: Doncs, he arribat a la conclusió que potser és hora ja de treure el nòrdic. Nenes, sí. És que no saps mai quan treure'l, perquè dius, aviam si refrescarà, la nit passaré, aviam si em constiparé.
16: Entre aquesta setmana i la setmana que ve, si no, ja ho preguntarem a algú que en tingui de nòrdics i de lo que no són nòrdics, per parlar d'aquesta...
19: Jo encara no l'he tret, el nòrdic.
16: Vale, sí, molt bé, encara no l'he tret, ja.
19: Que no coneixeu la dita?
16: Què?
19: Fins a 70 d'abril no et llevis un fil.
16: Home, 70 d'abril...
19: Total, que com que encara no m'he destapat, doncs tinc la regatera xopa. No tinc tan xopa que això sembla l'estret d'Hormuz.
16: Sí, bueno, fixa't. Mira, per parlar d'aquesta calorada, donem la benvinguda a la cap de meteorologia de RAC1, la Mònica Usar.
19: Bravo. Bravo. Com en dieu d'aquesta calorada tècnicament els meteoròlegs, Mònica? Una calorada, què? Fastigosa?
20: No li posem etiqueta.
19: No, no hi ha etiqueta,
20: no.
19: Eh?
20: No.
19: Però no fèieu allò de les nits?
20: Sí,
19: escolta,
20: les
19: una nit que hem passat, una nit tropical, nit tòrrida...
20: Sí, això sí, això sí. Avui hem tingut la primera nit tropical.
19: Tropical?
20: De la
19: tropical. Sí. Truculenta, podria
16: ser. No, truculenta és de crims.
20: Cadascú?
19: Sí. Quan ha sigut una nit de tortura.
16: Sí.
20: Doncs sí, hem tingut temperatures al voltant dels 20 graus a la costa avui. I serà la tendència d'aquest aquesta setmana, perquè pujarà més la temperatura. Per tant,
19: encara més?
20: Sí, a les nits.
19: Els nenes al nòrdic fora, ara sí, eh?
20: Sí, sí, sí, sí. Ja fa dies, per això.
19: Ah, ja fa dies, eh? No? Ara tu, que ets negacionista del canvi d'armari, resulta que el nòrdic, ara l'òrdic ja, sí que ja que... l'havíem de retirar.
13: Una cosa és l'armari i l'altra és el llit.
20: Clar, és que si no sues molt, dins el llit. Això el teu armari tampoc
19: home,
20: no m'ha fet tant.
19: Digue-m'ho a mi aquesta nit que m'he passat dia, per la teva culpa.
13: Mira.
19: Que no m'ho vas dir divendres.
20: Oh.
19: Treu el nòrdic, que el diumenge a la nit farà molta calor.
20: Doncs treu-lo ja.
19: Treu-lo ja. Eh?
14: Justament, si voleu alguna dada, al barri del Raval de Barcelona han registrat la primera nit tropical. És
13: correcte.
14: Sí,
13: acaba de dir la Mònica.
20: I altres
13: punts,
20: també, per exemple, clar, tenim estacions meteorològiques en algunes ciutats, hi ha més d'una, per exemple, Barcelona.
19: I teniu llits a les estacions
16: No,
19: hi ha gent dormint,
20: no,
19: que et pot dir aquesta nit ha sigut
20: tòrrida. És automàtic, no, s'enregistra de manera automàtica, llavors tu ho consultes a
14: una pàgina web. Tomàs Molina viu al Turó de l'Home, perquè en realitat...
19: Què ha de viure al Turó de l'Home,
14: sí,
19: Tomàs Molina?
14: Se diu Turó de l'Home del temps. Se diu així. Perdona, Mònica.
20: No, i hi ha punts d'algunes ciutats que no han baixat dels 20 graus, a Badalona també, a Gavà, a Lella, al Masnou, a l'Ametlla...

0: Aquest 30 i 31 de maig, aprofita la promoció especial de l'Aquàrium de Barcelona. Els nens i nenes fins a 10 anys entren gratis acompanyats d'un adult de pagament. Vine a descobrir el nou Aquàrium i deixa't sorprendre per la nova projecció de benvinguda, la ciutat submergida, l'univers de Gaudí sota el mar. Compra les teves entrades a aquariumbcn.com.
1: A la calor, sí, els consells típics de
2: gorra, anar amb gorra pel carrer.
1: També, també, sempre. I crema solar, també.
3: Crema solar. Sí, sobretot, sí, sí. No vagi pel carrer amb abric.
2: Jo no ho feia mai, i quan he sortit amb abric no portava res a sota. alguna pregunta més?
3: I una pregunta per acabar les pluges, què?
1: De moment no se'n veuen, sí que a les tardes al Pirineu, això típic que passa la primavera, pot descarregar algun ruixat aïllat, però no veiem una situació gaire moguda. Potser divendres, dissabte, al centre i nord de Catalunya a les tardes. Algun xàfec podria caure, però no hi ha un canvi de tendència. De moment hem d'aguantar la calor.
4: Hem d'aguantar la calor. Sí. Anem al tema que interessa a la gent de més de 90 anys, a Jordi Basté, que són els pantans.
2: Sí. Home, això interessa a tothom, allò dels pantans. Com
1: 95% ara.
2: 95%. O sigui, sí. podem buidar ja tots.
1: Hem de continuar fent el mateix que fèiem durant la sequera i així durarà més l'aigua.
3: Complir les piscines, no?
1: No.
3: Sí, home, sí, això ho fotia la gent amb sequera. Quan la sequera, no, perquè es ficaran multes, pujaran unes multes a tota la gent perquè tenen uns drons. A la Generalitat, que hi ha el president Salvador Illa, va amb un helicòpter i va fent fotos de totes les piscines que s'omplen en sequera, perquè això no pot ser... Estaven totes les piscines plenes,
1: sí que és veritat.
3: I després no van fotre cap multa. No, bueno, allò que vam dir que ficaríem una multa, al final no pujarem cap multa, i escolta, la gent que pugui permetre's omplir les piscines, que li donin pel cul a la gent que no es pot dutxar, però no té aigua. Vaig.
5: Però és veritat, mica el que diu el Jep, que ara que estan al 95%, no podem gaudir una mica de l'aigua, vull dir que ja és...
1: Sí, però...
4: Quina pregunta més maca, no podem gaudir una mica d'aigua.
1: Sí,
4: és que n'està patint quan sempre, Mònica.
3: Quan diu gaudir de l'aigua vol dir gastar aigua innecessàriament.
1: Jo tinc més l'última d'omplir la galleda quan l'aigua surt freda, per exemple,
4: sí, això
1: jo encara no tinc a casa. Però per què no? Perquè així...
5: Però és que és un moment... O sigui, et lleves i ja és trist. O sigui,
1: no, no, però sí, ja és una cosa que has de fer de manera automàtica, no?
4: És el final de la història.
1: I allargues més l'aigua.
5: Has de mirar de no fer pipí a la galleda, també, perquè potser és una mica...
2: Doncs jo això ja no ho controlo. Ja,
3: vostè, avi, és una altra història. Bé, Mònica Usar, moltíssimes gràcies. Bona setmana. Va, que la competència també parlarem del diari The Guardian, el diari britànic que destaca que ara hi ha més pel·lícules protagonitzades per animals que parlen que per dones de més de 60 anys. Atenció, qui ha fet aquest estudi.
4: És fortíssim, home, algú que li agrada el cinema.
3: Algú que ha anat comptant,
4: jo,
3: eh?
4: Sí,
5: ara us explico.
4: Jo com aliat feminista, jo estic devastat perquè, bueno...
3: Estàs devastat?
4: Com a aliat feminista, però com a amant de les aventures de Doctor Dolittle, de Chihuahua Bistins 1 i 2, etcètera, és com guanyar la Champions al cinema, perquè cada cop més hi ha més animals que parlen al cinema.
3: Sí, sí,
4: la llàstima és que perquè els animals guanyin han de perdre les dones, bueno, no? Aleshores...
5: Sí, segons aquest diari anglès, en els últims 3 anys hi ha hagut 20 pel·lícules protagonitzades per animals que parlen, que són moltíssimes.
4: Bueno, menys de les que haurien de ser.
5: I que a més han estat un
3: això,
5: èxit... De...
3: Animals que parlen?
5: Sí.
3: Aneu en compte, eh?
5: Què?
3: Perquè això és fake news, eh?
5: Què vol dir fake news?
3: Això també m'han arribat a mi uns vídeos que ens envien pel WhatsApp amb les amigues, amb la Consolín, la Pilarín, la Conchitín l'altre dia, que ens va enviar un vídeo d'un... Bueno, era un hipopòtam.
5: Sí?
3: Un hipopòtam. Que ja el veus, que va en bicicleta, que dius... No. Jo diria que això és... No, ojo, eh? No us creieu tot el que veigueu, eh?
5: No és de National Geographic,
3: perquè més
5: no?
3: L'hipopòtam deia... Sí. Ole, arça, mi arma! Parlava com en andaluset.
5: Andaluset, no.
3: I ja és allò que dius... Jo?
5: Sí.
3: Per mi, que això és fals.
5: És fals, sí, cal anar...
3: Sort de mi, no? Que jo sóc com el policia del WhatsApp de les amigues. De dir, escolta'm, això no us ho creieu.
5: No us ho creieu.
3: Per favor, no ho feu rondar, eh?
5: Heu de...
3: Vull dir que ojo amb els animals que parlen, que tot això és mentira.
5: Doncs miri, en tot cas, el que li deia, hi ha hagut en aquests darrers 3 anys 20 pel·lícules protagonitzades per animals que parlen, que han estat, a més, un èxit de taquilla, mentre que les pel·lícules protagonitzades per dones de més de 60 anys només han estat 5.
4: Bueno, és que el problema és veure dones de 60 anys fent de Stuart Little, no te les creus, no?
3: Sí, home, sí.
4: M'entens?
3: Escolta, però qui ha comparat animals amb dones de més de 60 anys?
5: Un periodista...
3: Algun home? No, no. Això és cosa d'algun home?
5: Ara li dic qui ha escrit el...
3: Home, per la mort de Déu.
4: Això estadísticament també té sentit, perquè les dones és la meitat de la humanitat, però els animals són el 99,99999 de la humanitat de les espècies. Per tant, em sembla que hi hauria d'haver moltes més pel·lícules sobre animals. Vist així,
3: ja.
4: És més representació. És que tots els animals parlen, de fet, però de vegades...

0: nosaltres no els entenem, o i tant.
1: Bueno, clar, sí.
0: Saps que els dofins tenen un vocabulari complex que fan a base de clecs i xiulets? Tu parles, no?
1: Sí, però... I?
0: Tu parles dofinès?
1: No, el dofinès no, no el domino, no.
2: Com? Espera que hi havia els pitos, ara.
0: Jo parlo dofinès.
1: A veure. Sí?
0: Mira.
1: Ara, el dofinès, què està dient, el dofí?
0: Que segurament...
3: Traieu-me d'aquí. Sí.
1: Fixa't.
0: Ha dit, Manel, quina veu tan bellotada.
3: Ja ho havia entès.
0: Crec que s'estava posant calent perquè és un dofí fluid.
1: Sí, sí, que bo.
2: Per cert...
1: Això què és?
0: Un dofí fent anar la radial.
1: Pensa que era una porta, obrint una porta.
0: No, està tallant rajoles.
2: Un dofí paleta.
1: Ja està, Jean-Paul. O sigui, el dofinès...
0: Ah, no,
1: o sigui,
0: és, no, un és tast, que això és racisme.
1: Un tast de dofinès, bé, però no podrem estar fins a la una...
2: Un tast de dofinès, per ser un del programa, eh?
0: S'està minoritzant un mamífer, perquè molta gent no, li diu peix, però no és peix. Tu no pots arrebossar un dofí. Tu el peix...
3: És el que et converteix en peix o no peix, no?
0: Si es pot arrebossar, és peix. Si no es pot arrebossar, és mamífer.
1: Sí, sí, ja, sí.
2: Per tant, un tauró tampoc podria ser...
0: No, a més fa molta pudor de pipi, un tauró.
2: Sí, quan ho saps? Perquè... Però si estan enmig de l'aigua.
0: Un moment, a veure què ens diuen.
1: No pudor, i gust, té un punt. Jean-Paul. Ja està?
2: Què diu? Això últim què era?
0: Que si conec a la Maria Josep, que treballa al Zoo de Barcelona.
1: La Maria Josep. Va, escolta, que avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
2: Tot seguit la repassem.
4: No cal moure's de recu per escoltar la competència.
1: Bé, doncs anem a parlar del Barça, que va guanyar la seva quarta Champions, femenina.
2: Espera, Òscar, perdona.
0: Estic fent la traducció per...
2: El dofí.
1: És que no ens escolta cap dofí.
0: Tu no ho saps.
1: No ho saps.
0: No ho saps, perquè no entens l'idioma. Mira, mira. Aquí.
2: Està responent, eh?
0: Aquí és un dofí pescant, i és quan el carret se'n va de mare.
3: Ara que l'he sentit, el fas molt bé.
0: Gràcies, tio.
3: Jo, sense referència, no ho sabia.
0: Veus com s'està
3: invisibilitzant. Dofí. Parles molt millor dofinès que català. És difícil,
0: Al final, però... jo practico un quin fa cas.
1: Ja. Bé, escolta, estem parlant de la quarta Champions femenina. Si tens alguna cosa a dir, sí, però bueno, digue-la en català.
0: Perdona, sí, la Champions de les paves.
1: No, de les paves no. No, la Champions femenina, ja anem malament, la Champions de les paves.
0: Jo sóc de superfan de l'Aitana, l'Alexia, la Quica Nazaret, que és portuguesa.
1: Però per què plores?
0: Perquè portuguesa i parla català.
1: Bueno.
0: M'agradaria que em trepitgés la cara amb unes botes de taló molt punxades.
1: Jean-Paul, sisplau, les teves parafílies ara aquí, no?
0: No, bueno, perquè al final, és increïble.
1: Explica'ns, Manel, com va anar això.
3: Jo us explico, el Barça va apallissar l'Olímpic de Lió 4-0 en una final disputada a Oslo amb dos gols d'Eva Payor i dos de Salma Parallu.
1: Efectivament, visca el Barça! Deixeu-me puntualitzar. Visca el Barça, no.
2: No?
1: Visca la Barça.
2: No, home, no, ja s'entén perfectament que és el Barça femení.
1: Efectivament, sóc Charlie Carol i això és passió pel futbol. Passió pel futbol.
2: Aviam, passeu pel futbol. A l'actualitat ve farcida de futbol, efectivament, suposo que estàs content.
1: L'actualitat sempre ve farcida de futbol. Per aquell que n'és prou addicte, aquest cap de setmana ha estat trepidant.
2: Ah, sí?
1: Ha estat un cap de setmana de transistors. Per exemple, va haver-hi polèmica a Primera Federació.
2: Però ara què ens expliques? Com si no hi hagués prou temes...
1: El Pontevedra i l'Avilés van pactar un empat que els beneficiava amb dos. El Pontevedra es classificava pel play-off d'ascens a segona A i l'Avilés se salvava, però resulta que el Pontevedra no jugarà al play-off. Voleu saber per què?
2: No.
1: Doncs
2: no,
1: perquè ha quedat empatat amb el filial del Real Madrid i la normativa no estava prou clara i, en cas de dubte, sempre Real Madrid.
2: Val, no coneixia aquest tema.
1: Jo tampoc. Però és així.
2: Centrem una mica. El Barça femení torna a ser el millor equip d'Europa.
1: Efectivament. Quin equipàs? Ja poden anar marxant les que volen marxar. Que aquí no paren de sortir cracs.
2: Sí.
1: I el més important, la celebració del títol.
2: La celebració. Abans hem sentit un fragment de Rafa Juste cantant.
1: Doncs ara és el moment de sentir-lo sencer. Rafa Juste, sisplau. No, no. Endavant, Rafa Juste.
5: Som-hi ara! Tot el camp!
2: No.
5: És un clam.
2: Sí,
5: Som la gent blaugrana. Tant se val d'on venim.
2: I si saben cantar o no. sí.
5: Sí, del sud o del nord.
2: No, no. Va escalfant, eh?
5: Ara estem d'acord, estem d'acord. Sí. Hey, una bandera ens agermana. Va, va.
1: Va. Ell va fent, va fent. Hey,
2: va.
1: Viva Mambo.
5: Tenim un home a tothom.
1: Vinga.
5: Passa, passa, passa.
1: Molt bé.
2: Molt millor aquesta nova versió, eh?
1: Mare de Déu, deien del Laporta, però aquest tio encara va més entonat, eh?
2: Sí, no, home, què diu?
1: Mare de Déu, senyor, no es veuen les imatges, però és impossible que aquest home no porti la corbata lligada al cap.
2: No, no, porta la corbata.
1: Vagi descalç, ja, sí, vull dir, ha perdut les sabates, no sap on.
2: No, simplement, doncs, és l'eufòria que et dona veure que el teu equip, doncs, guanya la Champions.
1: No fot cap nota a lloc.
2: Sí, ja, ho hem vist.
1: Jo he vist comiats de solter molt més serens.
2: Bueno, deixo...
3: Passo d'afegir com instruccions entre mig, i és el primer cop que l'himne del Barça és com una mena de classe de ioga.
2: Sí, de zumba.
3: De zumba, sí.
6: I
3: no
6: que està a punt de ser paquetón chocolatero.
2: Eh? Bueno, doncs això, Charlie, alguna cosa més que puguis afegir? O
1: efectivament, ara sentirem el diari secret del president del Barça, el que vindrà. No l'interí.
2: Bueno, el que és electe.
1: L'electe, en Joan Laporta, durant el seu periple a Oslo.
2: Laporta a Oslo, eh?
1: Laporta a Oslo. Mm. Però abans parlem del Girona.
7: Senyor, perdona.
1: Amb en Narcís de Girona.
7: Que cardes, el Girona ha baixat a segona divisió i no... No.
1: Aquest nen amb veu de fumador de Ducados.
7: Sí. Sóc en Narcís, sóc de Girona. Sí. Estic molt trist perquè el Girona ha baixat a segona i ara haurem de tornar a ser del Barça.
1: Doncs efectivament, el Girona va empatar una amb un Tilibi contra l'Elx, no en va fer prou per quedar-se primera. Cop molt dur pels gironins, que van reaccionar fotent a terra el cul de la lleona i cremant la catedral.
2: De debò, va passar això?
1: Esclar que no, són gironins, hòstia. Van reaccionar pensant, com a mínim no som de Tarragona. Una abraçada a tots els gironins.
2: Sí, ja.
1: I ahir també va ser l'últim partit de Guardiola com a entrenador del Manchester City.
2: Sí.
1: 10 anys s'hi ha estat.
2: Sí.
1: 4 al Barça. Però 10 al Manchester City.
2: Sí.
1: Això és com quan et trobes la teva ex de l'institut pel carrer passejant un cotxet. Però en aquest cas, la teva ex porta 10 cotxets.
2: No sé si entenc gaire aquesta metàfora, però
3: ara, segons diuen, Pep Guardiola farà de consultor del grup City, que té 13 equips en propietat, entre ells el Girona, precisament.
1: Doncs potser arriba una mica tard com a consultor del Girona, eh?
2: Sí.
1: I tal com diem els periodistes esportius que hem llegit una mica, quan fou mort el combregaren, eh?
2: Sí.
3: Guardiola, Pep Guardiola va rebre ahir un gran homenatge per part de la que ha estat la seva afició durant 10 temporades. A l'Etihad Stadium, a més de moltes pancartes, també hi havia dues estelades gegants.
1: Doncs moltíssimes felicitats. Potser no heu fet la independència, però heu aconseguit posar dues estelades gegants a l'estadi de Manchester City. Sí, que és l'Espanyol de Manchester.
2: No sap ni parlar. Bueno, va
1: que el Departament de Periodisme d'Investigació, format per Jean-Paul Desgrava, Manel Vidal Boix i un senyor que treballa fent de doble de Johnny Depp i fent collarets de petxines a Platja d'Aro, han tingut accés al dietari secret de Joan Laporta. Esteu a punt, nois?
0: Sí, bueno,
3: sempre,
0: sí,
3: en principi sí.
0: Estem a punt, que vol dir que fem el... Com es diu això que estem a punt de fer?
2: El dietari. Sí, el dietari secret.
3: Si no ho saps tu, que ho has fet tu?
0: Bueno, sí, no, ho ha fet en Manel, però jo li dono com suport.
3: Ho fet entre els dos, ja, Pol.
0: Exacte, entre dos. Entre els dos, doncs un fa el 97% i...
3: I l'altre ets tu, sí.
1: Endavant.
3: Dietari secret de Joan Laporta i Estruc, president electe del Futbol Club Barcelona, extractes dispersos.
0: Dissabte, 23 de maig de 2026, 10 del matí.
3: Aterrem a Oslo, on demà disputarem la final de la Copa d'Europa. M'agrada molt Noruega, perquè és un país de pagesos amb petroli, o sigui, gent molt rica que continuen menjant sense coberts, com tots els meus amics de Segaró. També m'agrada Noruega perquè està tot molt net, tot i que als carrers no hi ha cap paperera, i això sempre m'ha fascinat. L'última vegada que vaig venir va ser quan vaig intentar fitxar Erling Haaland. Ens va rebre a la seva casa de fusta amb sostre de palla mentre es menjava un salmó cru de 28 quilos amb les mans. Li vaig dir si volia venir a jugar al Barça a canvi del sou mínim interprofessional i sorprenentment em va dir que no.
0: Gràcies. Dissabte 23 de maig de 2026, 4 de la tarda.
3: Em pensava que hi hauria dinar de directives, però es veu que encara no sóc oficialment president fins que el mes de juliol torni a prendre possessió del càrrec. Em diuen que ara mateix el president és el Rafa Juste, cosa que més o menys jo ja sospitava, primer perquè tota l'estona el veig a tot arreu, i segon perquè està molt moreno de pell, però moreno d'aquell de passejar en bici abillat només amb un tanga de fil pel passeig marítim de Sitges, i això és una cosa molt pròpia del president del Barça. Li dic al Rafa que vagi a ell al dinar de directives, però l'agafo del clatell i li dic a cau d'orella: recorda la paradoxa del cigalero. Si ets massa poc cigalero, em decebràs. però si ets més siglero que jo, t'hauré de matar.
0: Buah, increïble.
3: Com que no puc anar al dinar de directives, me'n vaig a la barraca de la família de Haaland, que en reben molt amablement i em serveixen un cérvol sencer acompanyat amb unes arrels crues que no acabo d'identificar. Realment són una gent fantàstica.
8: Dissabte 23 de maig de 2026, 6 de la tarda.
3: Comença la final, que veig que és contra l'Olímpic de Lió. Li pregunto al Rafa Juste per què no juga ni el Lewandowski, ni el Lamine Yamal, ni el Rafita, i em diu que avui juguem la final de la Champions femenina. Llavors li pregunto que per què no juga la Marigol, i em diu que fa 20 anys que no juga amb nosaltres. Li dic al Rafa que no es passi ni un pèl de llest i procedeixo a dormir-me molt plàcidament. Em desperten just amb l'1-0, que marca l'Eva Payor. El celebro fent unes botifarres a l'aire de les meves, però em molesta una mica que m'hagin despertat, perquè justament estava somiant que era Luz de Gas amb el Johan Cruyff, el pare de la Lamine Yamal i l'Herbert Barrera. I hi havia un concert de Bruce Springsteen, i quan arribava la Dancing in the Dark, el boss em demanava que sortís a cantar amb ell, i jo li deia, però com vols que surti Bruce si porto una xufa que sembla un paleta que acaba de cobrar?
8: Dissabte 23 de maig de 2026, 8:45 del vespre.
3: Guanyem 4-0 contra l'Olímpic de Lió i ens proclamem campiones d'Europa per quarta vegada. Baixo al vestidor a felicitar les nostres jugadores i a l'entrenador, que no me'n recordo mai com es diu, i sempre li dic Doraemon. Ella es pensa que li dic perquè és màgic, però en realitat li dic perquè trobo que s'assembla a l'actor que faria de Doraemon si fessin una pel·lícula de Doraemon amb actors. Començo el discurs dient que avui cediré la paraula a l'autèntic president, el Rafa Juste, i quan comença a parlar li foto un pot de xampú a la boca i li dic no et flipis, Rafa. Aleshores faig el meu discurs, farcit de referents feministes com Marie Curie o Magda Urenic. El faig tot en femení genèric i dic grans frases com, per exemple, el 8M per mi és cada dia, o si ens toquen a una, ens toquen a totes, o moltes felicitats, lleones, guerreres, amazones. Aplaudiments molt tímids.
8: Diumenge, 24 de maig de 2026, 12:45 del migdia.
3: Aterrem a Barcelona. Des que l'àrbitre va xiular al final del partit, he dormit un total de 18 minuts al lavabo de l'avió, fins que m'han despertat picant a la porta perquè es veu que estava roncant tan fort que el pilot estava a punt d'estavellar l'avió. La celebració és avui a la tarda a Maria Cristina, al costat de plaça d'Espanya. Com que veig que em queda a prop, demano que em portin a l'Estadi Olímpic a veure el concert de Bad Bunny, però es veu que els concerts van ser ahir i abans d'ahir. O sigui que demano que ens tanquin l'estadi per nosaltres i obligo el Rafa Juste a pujar a l'escenari i a reproduir íntegrament les 3 hores del concert de Bad Bunny, perquè està més o menys igual de morano i perquè li agrada molt cantar. Li faig repetir 7 vegades la de David tirar-me les fotos, que és la meva preferida, però el tio no enganxa ni una nota ni de casualitat. Aprofitem els focs artificials que van sobrar, però els llancem malament i tornem a encendre el paveter.
8: Diumenge 24 de maig de 2026, 7 de la tarda.
3: Gaudim d'una fantàstica festa de la celebració amb les jugadores i el cos tècnic, davant de 5.000 persones. La gent crida molt Alexia Quédate, dirigència Alexia Putellas, que es veu que marxarà. Les jugadores del femení molt sovint marxen perquè la seva nòvia juga a un altre equip, igual que passa al masculí, però sense dissimular. Em faig molt amic d'una jugadora que es diu Quica Nazaret, perquè té un nom que el trobo divertidíssim. El Rafa Juste està desfermat, una mica perquè està aprofitant els seus últims dies de protagonisme i una mica perquè quan no mirava li he posat a la seva copa una cosa que vaig comprar a una benzinera de les Garrigues. Quan s'acaba la festa, me'n vaig a casa meva a fer el que a mi m'agrada, menjar galetes príncipe com si fossin cireres. Visca el Barça i visca Catalunya.
1: Molt bé, nois. Una altra actuació històrica. Ara tornem.
4: RAC1 presenta...
9: Què passa?
4: La competència.
9: No, no, sisplau.
4: Amb els Oscars.
9: Vine a disfrutar.
4: A RAC1.
10: Hi ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I també les coneixes perquè estalvien i consumeixen energia de forma més eficient. I això les fa més felices i el planeta també. L'autoconsum canvia la teva vida i transforma l'energia de tothom. Coneix-te les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil. IDAE, Govern d'Espanya.
11: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
12: Joseba Arguiñano, què fa que a Lidl sempre faci olor de pa acabat de fer?
13: Pues que en su panadería hornean hasta 4 veces al día.
12: Com el nostre croissant de mantega amb Lidl Plus per 0,31, t'estalvies un 30%. Lidl, val la pena.
14: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
15: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros, inesperat.
14: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
16: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa't a barcelonaculinaryhub.com.
17: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
18: No, m'ha entrat això.

0: Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
1: Què significa èxit? El diccionari diu aconseguir alguna cosa important. Les escoles de negocis, fama, diners i networking. Tu, no perdre la ratxa a l'app del Mussol. A Ilerna no volem que compleixis els paràmetres d'èxit dels altres. Volem que amb les nostres modalitats online presencial o semipresencial triïs els teus. Uneix-te a l'FP oficial que s'adapta al teu ritme de vida. Ilerna, en futur reivindicatiu.
2: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
3: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
4: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda i Jaeco de Catalunya.
5: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
6: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
5: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
6: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
5: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
7: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents. I comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
8: Aquí això és la competència. Continuem parlant dels hàbits de consum del jovent. Atenció al titular, cada vegada se surt més de tarda que de nit.
9: Són dades d'un estudi de l'Associació de Fabricants i Distribuïdors.
10: Fabricants i distribuïdors de què? Fabriquen i distribueixen?
9: No.
10: Així a l'engròs?
9: No, a veure, aquesta associació reuneix indústries de fabricants i distribuïdors del que sigui.
10: Ah, del que sigui?
11: Sí. Jo tinc una mica també es dedica a fabricar i distribuir.
10: Ah, sí?
11: Pel que sigui, només pots comprar el que fabrica i distribueix amb efectiu, no? De dir, si us interessa, us passo el contacte, digueu-li que us envia l'avi i que voleu comprar xarop per la tos. Sí. Li heu de demanar mentre piqueu molt fort l'ullet, perquè si no, al final, el que us donarà és... xarop per la tos,
10: Ja.
9: Doncs el cas és que aquesta associació ha detectat que els joves d'ara surten menys de nit i que ara fan més vesprejos i vermuts al migdia i surten menys a les discoteques.
10: Surten menys a les discoteques? Doncs finalment ho heu aconseguit, no?
11: El què?
10: La societat que volíeu als wokers.
11: Aviam,
10: un moment. Els joves d'ara ja no fumen, ja no beuen, ja no surten a ballar el Despacito entre 200 desconeguts,
11: sí.
10: Ja no vomiten a les papaleres.
11: Bueno,
10: coses que eren tradicionals,
11: de jovent,
10: eren,
11: no?
10: De tota la vida. Sí. Ara ja no. Ara els joves queden amb els amics per fer un bitxi.
11: No,
10: oi, no. Un bitxi?
11: No, han canviat les coses, però no
10: ara
11: tant.
10: Ara queden per preguntar-se què tal.
11: Home, què tal? Bueno, està bé.
10: Aquesta és la llibertat per la qual va lluitar Franco. Va, per favor.
12: També de bastant de vespreig.
10: A l'estudi també recull que els joves van més al gimnàs i surten menys de festa perquè amb les aplicacions i xarxes socials ja no els cal anar a la discoteca per lligar.
13: Exacte, no cal que llegiu cap estudi. Podeu preguntar-me a mi, per exemple.
10: Sí? Tu vas al gimnàs o lligues a través d'aplicacions?
13: La resposta a la primera pregunta és un no. Gimnàs, no. I la resposta a la segona és un tampoc.
10: Llavors, què t'hem de preguntar?
13: Però he vist com funciona. L'altre dia anava en metro i tenia un noi al costat escrivint al mòbil. I vaig mirar de cua d'ull perquè no s'adonés que l'espiava i vaig veure que obria l'aplicació de notes al mòbil.
10: Sí,
13: i vaig apuntar comprar creatina, pollastre i batut de proteïna, que era un gimbro. O sigui, immediatament després va obrir Instagram i va començar a fer like a stories de totes les paves que li sortien. Algunes en biquini, d'altres amb els mugrons pixelats... Així que això el que fa és exercitar el dit polze. Si continua així, li sortirà un bíceps al dit. Això pot passar, eh?
10: Molt bé. Doncs això, que els joves surten de festa més d'hora, ho fan menys sovint i consumeixen menys que abans.
13: Quina és?
10: És
13: l'hora de comptar diners.
10: És l'hora de comptar diners amb en Juli Pijuli, president de la Feveril, la Federació de Bars Il·legals. Què et sembla, Juli, que els joves prioritzin el...